0: Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts, així que ja és hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana en Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic d'Apunt Ràdio d'avui. És dimecres, 14 d'octubre, un dia marcat de ple per la realitat financera i pel pols de la nostra economia quotidiana. Per això, en el programa d'avui posem el focus en com la pujada generalitzada de preus continua impactant en les nostres llars, també en els reptes del mercat de l'habitatge i en sectors claus que mouen el nostre territori. En primer lloc, l'economia valenciana i l'espanyola nota amb força la pressió dels preus amb una inflació que s'ha disparat en el mes de setembre fins al 4,8% al nostre territori. És la taxa més alta de l'últim any i mig a causa principalment del xoc energètic i de l'encariment dels carburants. Però davant d'aquest escenari de costos disparats, fins a quin punt això està menjant-se el poder adquisitiu de les famílies i com està afectant a la nostra cistella de la compra diària. Ho comentarem d'ací a uns instants en els especialistes. Per altra banda, posarem la mirada en un dels problemes més grans que pateixen els ciutadans i és l'accés a la vivenda. La falta d'obra nova ha disparat el metre quadrat a nivells històrics a la ciutat de València, superant de llarg les previsions. Molt de compte, perquè si això continua així, es podria superar de cara a 2027 els 5.000 euros per metre quadrat. I mentre el mercat de la reforma patís un coll de botella insostenible per l'encariment dels materials, però també per la falta de mà d'obra qualificada. El resultat de tot això és que un pis de 90 metres quadrats ens podria costar 100.000 euros de reforma, a més també d'esperar més d'un any per a poder fer l'obra. De seguida ho analitzarem. Però a més de tot això, xerrarem de com el nostre teixit empresarial respon als reptes internacionals i obrirem l'espai habitual amb el Col·legi de Registradors per descobrir com l'estadística oficial reflecteix amb exactitud i en el moment real el termòmetre econòmic que travessen les comarques

0: De carburantes y de la factura energética en estos incrementos del día a día para las familias valencianas?
1: Mira, has hablado del grupo de vivienda. Uh-huh. El grupo de vivienda en la metodología del Instituto Nacional de Estadística no mide únicamente los alquileres y las hipotecas, que están tan de moda
0: que
1: ahora.
0: Que están por, ¿no?, las nubes, ¿no? Eso aparte.
1: Exacto, sí, uh-huh. Sí. Sí, no, incluye también el suministro eléctrico, el gas de uso doméstico y los combustibles en general de calefacción. Entonces, claro, el encarecimiento de la luz y de los derivados del petróleo eleva inmediatamente los recibos mensuales del gas natural, del butano, la electricidad de las familias, disparando el peso de este grupo de vivienda al 7,7%, como has dicho. Ajá. Por otra parte, la restauración, pues es uno de los mejores ejemplos de lo que es una bola de nieve, ¿no? Uh-huh. Efecto indirecto de primera generación. Es decir, para que un plato llegue a la mesa de un restaurante valenciano, los ingredientes han tenido que ser transportados desde el campo, la lonja, la central de distribución, y un incremento del 34% del gasóleo pues encarece el flete, ¿no?, de cada entrega comercial. Además, por otra parte, los bares, los restaurantes, los hoteles son grandes consumidores de energía. Tienen un consumo intensivo de luz y de gas mediante cámaras frigoríficas funcionando las 24 horas, lavavajillas industriales, etcétera. Entonces, estas subidas energéticas, pues también, claro, incrementan sustancialmente los gastos fijos del establecimiento, obligando al hostelero a ajustar los precios de la carta o del menú.
0: El que es esa inflación de segunda ronda, bacha, que es veo ahí muy claro.
2: Efectivamente, Javi, es que con este escenario de inflación por encima de ese 4% durante 2 meses consecutivos, claro, se han activado una serie de medidas públicas que se van a establecer, que ahora te consultaremos si son suficientes o no, porque claro, se ha activado una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en el caso de los carburantes, aplicable a partir del 1 de noviembre, a pesar de que no se aplicarán los recortes de IVA eléctrico, ya que no se llega, ¿no?, al incremento, ese incremento al umbral que se establece del 15%. ¿Son suficientes estas medidas públicas para paliar el golpe al poder adquisitivo de los ciudadanos, de los consumidores?
1: Sí. A ver, no se activa la reducción esta del 15%. Estamos en un 11 y pico, o sea que ya estamos cerca, ¿no? En principio, la activación de la cláusula esta de salvaguarda para mantener la bonificación de los 20 céntimos es verdad que es un alivio directo para el transporte y los conductores, pero yo creo que se queda corta como respuesta integral ante el encarecimiento general del coste de la vida. Sí. Precisamente, la semana pasada estábamos estudiando en un caso práctico aquí en ESIC que un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional que analiza el impacto y la respuesta dada a distintas crisis entre 2005 y 2025, buena parte del efecto fiscal acaba beneficiando a quien tienen mayor capacidad económica para afrontar el aumento de precios, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo muy claro. El Fondo Monetario Internacional calcula que por cada euro de dinero público destinado a estas ayudas, el 20% más rico de la población recibe cerca de 40, mientras que el 20% más pobre recibe menos de 20 céntimos. Esto al final es debido a que las subvenciones generalizadas no toman en cuenta la proporción de ingresos que cada familia destina a cubrir sus necesidades, claro, financiando a todos por igual, ¿no? Entonces, pues al final el resultado es que los hogares siguen perdiendo poder adquisitivo y además es que el Estado está asumiendo el coste de mantener estas ayudas. Y con lo cual, pues la factura no desaparece, sino que se traslada a las cuentas públicas y luego esa repercusión que tiene en el ciudadano pues es desigual.
0: Sí, con los datos que nos dabas, al final es como matar moscas a cañonazos, ¿no?
1: Correcto.
0: Es una medida que se aplica para toda la sociedad, pero que no tiene en cuenta el nivel de renta y cómo repercute precisamente en aquellos grupos que más lo necesitan. Manuel, teniendo en cuenta que varias autonomías ya superan el 5% del IPC, también esa previsión que publicaba el FMI ayer de acabar el año con el 3,7% de inflación, ¿qué panorama económico le espera a los hogares y a las pymes de la Comunidad Valenciana de cara a la llegada del invierno?
1: Pues hombre, a ver, podríamos decir, abran los paraguas que vienen chuzos de punta. No lo sé. El panorama para los hogares y pymes de la Comunidad Valenciana dependerá sobre todo de cuánto tiempo se mantenga la presión sobre los precios de la energía y hasta qué punto se traslade al resto de la economía, ¿no? Uh-huh. Si tomamos como referencia, por ejemplo, el escenario que planteas, de varios meses consecutivos de encarecimiento, tasas de IPC superiores al 5% en algunas comunidades autónomas, el principal riesgo no es únicamente que la vida se encarezca, sino que los ingresos de las familias y los márgenes de las empresas no crezcan al mismo ritmo que sus costes, ¿vale? Uh-huh. Que lo habéis comentado al principio del programa. Entonces, al final, la combinación es especialmente delicada porque el transporte y la vivienda absorben una parte importante del presupuesto de muchos hogares, mientras que pues, la energía, los suministros, tal, también forman parte de costes de numerosas empresas.
0: Habrá que ver, por tanto, cómo evolucionan los precios de la energía. Manuel Sánchez Robles, director de ese doble grado de Marketing and Sales Management International Business de ESIC. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
1: Gracias a vosotros. Muy
0: un
1: amable.
0: Placer. Buenas tardes. Gracias,
1: hasta la vista. Gracias.
2: I continuem parlant de carburants, perquè el mercat global del dièsel s'enfronta a una profunda crisi estructural derivada dels conflictes geopolítics a Orient Mitjà, els atacs a les refineries russes i les interrupcions en punts clau. Tot això ha provocat un descens dràstic de la producció mundial i de les exportacions de carburants. Segons l'últim informe de l'Agència Internacional de l'Energia, esta situació mantindrà una pressió alcista extraordinària sobre el dièsel i el gasoil durant gran part de l'any 2027. Esta dinàmica, tot i que les refineries puguen augmentar puntualment la seva activitat en els pròxims mesos.
0: Esta escasseta de producte refinat ha disparat les marges de refino a nivells excepcionals i ha portat als preus majoristes i de sortidor als màxims històrics que estem veient. El problema s'agreuja perquè el consum de dièsel està directament vinculat al transport de l'agricultura i la indústria, sectors que no poden prescindir del combustible d'un dia per a un altre, generant una demanda rígida que amb prou feines s'ha reduït un 2% a l'OCDE, tot i els elevats preus.
2: A més, s'encara l'hivern pràcticament sense matalàs de seguretat, ja que les reserves de l'OCDE van caure fins als 565 milions de barrils al mes de juliol, que suposa un 5% menys que abans del conflicte, registrant així un descens inusual en plena època estival. Tot i que l'Agència Internacional de l'Energia preveu recuperar un cert superàvit i iniciar així la reconstrucció d'inventaris, també adverteixen que la reposició total de les reserves perdudes no arribarà abans de la segona meitat de l'any, perpetuant uns preus extraordinàriament elevats per a les llars i les empreses valencianes.
0: Com estem comentant, com estan escoltant, les previsions no són excessivament positives i davant de tot això els estalviadors busquen un refugi en la renda fixa. I és que, en este sentit, segons les dades del Banc d'Espanya, en els últims mesos hi ha un major interès per deixar els diners en estos depòsits. Actualment hi ha més de 166.000 milions d'euros de les famílies en aquests comptes que sí que t'ofereixen un interès al cap d'un temps i això és quasi un 6% més que fa un any. Ara bé, d'on isen tots estos diners, Arturo?
2: La clau és que redueixen els que ens diuen els comptes a la vista, que són els comptes de tota la vida i on es veu més clarament este vot d'un compte a un depòsit és si mirem els diners de les empreses. Els depòsits a nom de companyies han crescut més d'un 15% en sols un any i això es deu a eixa millora de les condicions. Ara veiem que a Espanya, als nous depòsits, es paga un poc més del 2% d'interès al mes d'agost, que són les últimes dades que tenim, Javi.
0: A banda, ja ho hem comentat en diverses ocasions, però portem mesos també veient aquesta guerra entre les entitats bancàries per intentar captar l'estalvi amb una sèrie d'ofertes que ja permeten que ens paguen al voltant d'un 3% per als nostres estalvis. A més, la rendibilitat de les lletres del Tesor a 9 mesos frega el 3% i això és el suc màxim en 2 anys. En este sentit, el Tresor espera col·locar demà dijous fins a 5.000 milions de deute a mitjà i llarg termini. Per tant, amb la pujada de tipus per bancs de, per part dels bancs centrals, milloren també les condicions per als estalviadors. Això sí, milloren, però no al mateix ritme que pugen els interessos. Escoltem ara les notícies internacionals de la mà de Lorena Alegre.
3: La Comissió Europea ha proposat ajornar un any l'aplicació de les obligacions sobre les emissions de metà per als importadors de gas natural, petroli i carbó. Això es deu a l'encariment energètic pel conflicte a Orient Pròxim i al risc de desproveïment. Esta modificació afecta els requisits de seguiment, informació i verificació per a empreses que compren hidrocarburs a tercers països. El superàvit comercial de la Xina amb la resta del món ha crescut notablement durant els primers tres trimestres de l'any, situant-se molt prop del superrècord històric aconseguit en l'exercici anterior, que ja es va situar en 1,18 bilions de dòlars. Este increment de l'excedent comercial ve impulsat per un fort augment tant de les exportacions com de les importacions del gegant asiàtic en aquest període. El Departament del Tresor dels Estats Units ha sancionat al Bank of America, el segon major banc del país, amb una multa superior als 1.210 milions de dòlars per violacions de les lleis contra el blanqueig de capitals i de sancions. La penalització principal prové de la FinCEN, que l'imposa 1.200 milions de dòlars per no mitigar ni notificar riscos de seguretat nacional com a xarxes xineses de blanqueig de diners i activitats il·lícites a la frontera amb Mèxic.
4: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
0: Per cert, que estàvem parlant a l'inici del programa de les xifres d'inflació a Espanya. Als Estats Units destaca també aquesta xifra d'inflació en la que desperten avui, que està al voltant del 3,7%. Però si tornem ja així a casa nostra, el cost de les reformes de les vivendes i les llars de València s'ha disparat més d'un 20% en un any i, tal com publiquen els companys de Levante, pot arribar a costar de mitjana 100.000 euros per un pis de 90 metres quadrats. Este increment de preus ve motivat per l'encariment de materials i per una gran escassetat de mà d'obra qualificada amb llistes d'espera que superen l'any en molts casos.
2: El sector pateix un sever problema de relleu generacional i envelliment de les plantilles, on només el 5%, recordem, el 5% dels treballadors té menys de 30 anys davant del 65% que supera els 45, provocant que el 70% de les vacants d'oficis, com el cas d'albanyileria, fontaneria o electricitat, no es poden cobrir en menys de 30 dies. Segons adverteix el sector, esta falta de professionals està generant retards de fins a 5 mesos en el lliurament d'habitatges i deixa al descobert aquesta necessitat d'incorporar 60.000 nous treballadors a la Comunitat Valenciana.
0: Tot i que les famílies són les principals afectades per aquestes pujades de preus, l'encariment de les obres també ha fet desaparèixer del mercat els inversors que compraven pisos per acabar revenent-los o llogant-los. Volem analitzar esta problemàtica amb el president de la Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció, Francisco Zamora. Bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
0: Francisco, el cost d'una reforma mitjana es calcula al voltant de 90 metres quadrats, uns 100.000 euros aproximadament, després d'aquesta pujada del 20% solament en un any. Vosaltres com valoreu esta realitat?
5: Bueno, el tema de les reformes és molt difícil de calcular per metro perquè dependix de l'estat en què estiga la vivienda reformada. Després també dependix de si és una vivienda molt antiga i està en altura, pues al millor n'hi ha puestos que no n'hi ha ascensor, n'hi ha que pujar tots els materials a mà, això pues porta un cost de mà d'obra superior. En fi, dependix de quina siga la reforma i què se vagi a reformar, tindrà un preu o tindrà un altre.
0: I com esteu vivint vosaltres este augment dels preus?
5: Pues nosaltres el que estem veient és que per a que la gent s'incorpori al sector, pues n'hi ha que pagar uns salaris cada vegada més alts, i la veritat és que en el sector de la construcció els salaris cada vegada són millors, i quan el professional està més format encara el salari, pues lògicament, perquè no se'n vagi a una altra empresa, és millor. I bueno, i després està el tema dels materials, que dependix de la reforma que siga. Si tenim que ficar ventanals nous que són d'alumini o altres coses on tenim que importar moltes vegades materials que siguin específics, pues també el tema de la guerra de Ucrània i ara del Golfo, pues també ha fet que pugen els materials prou. Clar, que parlant de putxades, el material és de vora un 20%.
2: Clar, és que són putxades molt significatives. Sí, sí, sí. Esta putxada de preus, creus que també pot fer, Francisco, que es reduïsguen ese número de sol·licituds de reformes?
5: No ho sé, això ja, vamos, dependix. És que, claro, si compra una vivienda a un preu molt bo i després, quan la rehabilita, el marge que té se pot defendre, pues jo crec que continuaran comprant-se viviendes. Una altra cosa és que compre una vivienda per a viure, segur que si la compra i n'hi ha que reformar i té un bon preu per reformar, pues li girà a compte el pagar la reforma. Uh-huh.
0: Clar, parlem també d'aquest problema que ens estaves comentant, que és la falta de relleu generacional, perquè solament el 5% dels albanyils, dels obrers, té menys de 30 anys, mentre que més del 65% sí que ja supera els 45, i això, bueno, deixa por una miqueta aquesta falta de relleu que estàvem comentant. Com pot el mercat laboral atraure els nous joves cap a aquests oficis tan tradicionals?
5: Bueno, nosaltres tenim una fundació, que és la Fundació Laboral de la Construcció, i l'any passat en la Comunitat Valenciana formarem a 10.000 persones per integrar-se en el sector. El que passa que, claro, són gent que no sabia treballar en la construcció, tenen que dependre i poquet a poquet se van incorporant i van pujant a l'escala, no?, de la construcció quan tenen més habilitats. De totes formes, ara el que sí que n'hi ha és una xocoteta baixada d'aquest envelliment perquè s'estan incorporant els emigrants. Entonces, a incorporar-se els emigrants que venen normalment són gent més jove que la que n'hi ha en el sector, més de 60. Si estem parlant de gent que ve d'emigrants entre 30 i 45 anys. Que és la majoria.
0: Clar, sí que baixen ahí una miqueta ixa mitjana que estaven comentant, que al final és la part més positiva, vaja, de tot això.
5: Sí, anirà baixant conforme s'incorpore els emigrants que s'han legalitzat. De totes formes, també nosaltres fem una crida a que les dones s'incorporen al sector, perquè n'hi ha també possibilitats. Avui en dia en el sector de la construcció n'hi ha habilitats que poden fer perfectament una dona, que no són pesades, que no tenen que tindre molta força per a fer-ho, i que, de fet, estan formant en aquests moments el 11,5% de les persones que n'hi han treballant en el sector són dones.
0: O sigui que encara n'hi ha, això 11,5% és molt positiu, però encara hi ha molt de marge de millora,
5: de
0: sobretot
5: marge
0: per la necessitat, sí, sí. I com estaves comentant, que és una tasca que poden fer també per descomptat, sí, sí. I per suposat.
5: Per suport. I a vegades millor que els homes.
0: Exacte.
2: Francisco, assenyaleu que el sector necessita urgentment, a donar la xifra abans, 60.000 nous treballadors a la Comunitat Valenciana i, a més, que aquesta falta de mà d'obra ja provoca retards de fins a 5 mesos en aquest lliurament de pisos. Fins a quin punt està comprometent la viabilitat de les obres en marxa a València, Alacant i Castelló, aquesta escassetat de treballadors que tenim?
5: Bueno, anem a veure. El sector de la construcció no només fa viviendes, també fa obra pública. Tenim també el tema de la Dana, que encara no s'ha acabat de reconstruir tot el que va desfer la riua de la Dana. Entonces s'han acumulat una sèrie de conceptes que n'hi ha que anar dins del sector ocupant a la gent en eixos treballs. Entonces, realment, avui en dia el problema no és només del sector de la construcció, perquè si parlem de viviendes, per exemple, jo sempre dic que la vivienda és la indústria de les indústries, és a dir, quan fem viviendes treballen albanyils, però també treballen fontaneros, electricistes, fusters, cristalers, pintors, o sigui, n'hi ha una... I de tots aquests oficis fa falta gent. Entonces, a vegades tens que estar fent un cronograma de treball per a veure quan acaben els fontaners d'allí, que no se'n vagin i que vagin a l'altra finca. O sea que avui en dia la realitat és que fa falta mà d'obra en tot lo relacionat en el tema de la vivienda.
0: Francisco,
5: entonces,
0: sí. No, digues.
5: No, que entonces nosaltres lo que sí que intentem és que no se dilaten el temps. També estem fent una cosa molt positiva en aquests moments, que s'està impulsant la industrialització del sector.
0: Allà anava.
5: Bueno, la nosaltres de fet en la federació tenim una associació que se dedica a fer viviendes industrialitzades, que des de la vivienda completa industrialitzada hasta industrialitzar part de la vivienda, és a dir, avui en dia se fan quartos de bany i se fan cuines en fàbriques que després se porten ja acabats i se fiquen dins de la vivienda quan l'estructura s'ha acabat. Tenim 8 també empreses que se dediquen a l'envolvent, és a dir, a les fatxades. Porten la fatxalla trossejada i en anclatges preparats per en grues col·locar-les. O sigui, d'alguna forma estem treballant per a cobrir i ser més ràpids per la part industrialitzada del sector i per la part de la mà d'obra que està en l'obra.
0: Per tant, ens quedem, Francisco, en aquesta necessitat de formació a les noves generacions i també d'invertir en aquestes noves formes de construir, que és la construcció industrial. Francisco Zamora, president de la Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
5: Gràcies a vosaltres, bona vesprada.
0: Gràcies, bona vesprada. Gràcies.
2: I de la reforma passem ara a parlar de l'obra nova. El preu mitjà de l'obra nova plurifamiliar a la ciutat de València ha arribat als 4.575 euros per metre quadrat, registrant una pujada interanual del 23,5%. Més de 410.000 euros per un pis de 90 metres quadrats. Això situa les tarifes pràcticament dos vegades i mig per damunt d'aquests nivells que existien l'any 2019, segons l'informe de la Càtedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, la contracció de l'oferta no té precedents, amb només 189 habitatges lliures en venda, un 66% menys que fa tan sols 7 anys. La qual cosa amenaça en superar aquesta barrera dels 5.000 euros per metre quadrat l'any que ve, el 2027, si no s'impulsa la construcció.
0: La situació en el mercat del lloguer continua la tònica similar de tensió extrema, amb una renta mitjana que ja se situa en 1.776 euros mensuals. Això és quasi un 9% més que l'any passat i una oferta que ha caigut el 17,7% solament en l'últim trimestre. Amb aquestes dades, una llar valenciana necessita ingressar, atenció, més de 5.300 euros net al mes per a no destinar a la vivenda més d'un terç dels seus ingressos, convertint tant la compra com el lloguer en una opció inviable per a la majoria dels valencians.
2: Com a nota positiva, l'informe destaca la recuperació de la iniciativa en habitatge protegit gràcies a aquesta actualització del mòdul, acumulant 3.381 qualificacions a la Comunitat Valenciana entre el mes de gener de 2025 i octubre d'aquest any de 2026. L'acceleració de llicències i la construcció de VPO es perfilen com l'única eina eficaç per modular i reduir els preus a mig termini, sempre que s'aconsegueix accelerar la seva entrega i mantindre també el ritme de promoció pública i privada.

0: Demà serà notícia.
1: I abans de tancar el repàs a l'actualitat, hem de mirar la nostra agenda i per això parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
2: Bona vesprada, companys.
1: Bona vesprada.
2: Revisant tot el que tindrem demà, que n'hi ha bona cosa d'agenda, sí.
1: M'agrada, a veure, va.
2: Per exemple, demà, 15 d'octubre, primerament, recordar que és el Dia Internacional de les Dones Rurals. I sí que n'hi ha fòrums o esdeveniments vinculats a esta qüestió. Per exemple, demà tenim la quarta edició del Womanation Congress, que és un espai on es parla d'animar o de dinamitzar el talent femení, però aquesta vegada estarà vinculat a qüestions de presència, o sigui, de qüestions rurals i on la dona siga protagonista. O sigui, que serà interessant, perquè moltes de les iniciatives que estan aconseguint un poquet de repoblar aquestes zones rurals són projectes que lideren les dones.
1: Correcte.
2: Això és important.
1: Sí, sí.
2: Després també tenim que en este mes la taronja és protagonista i n'hi ha, per exemple, unes jornades citrícoles de la Plana que acull el municipi de Betxí, però també a Picassent n'hi ha un congrés citrícola de l'Horta Sud que complís ja la 15a edició. Per altra banda, tindrem també la presentació del Patricó Badana. El Patricó és el Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana. T'ho tinc que dir perquè si no no sabríem.
1: No, jo dic menys mal que Pere ens ho ha explicat, perquè la veritat que jo no sabia de què anava la cosa.
2: Però ahí sí que té a veure un poquet també tots els projectes o infraestructures que, com comentava el president de FB, que encara estan refent-se o pendents després de la riua que tinguerem. Interessant també, tindrem demà a València la tercera fira artesana del pa, en un moment en el que es recupera també sensacions, tant que es parla de la massa mare i tot això, pues n'hi ha també un protagonisme de lo que puga ser pastisseries, panaderies, forns sí. en esta època de l'any.
1: I bueno, és curiós també, no, sí. Pere, perquè estàvem comentant en Francisco la falta de mà d'obra en algunes ocupacions més tradicionals. I bueno, també és un moment en el que el gremi de forners i pastissers també demana una miqueta eixe relleu generacional, no?
2: Així és, perquè fa uns dies parlàveu en ells.
1: Correcte, si no m'equivoque, no? Per el 9 d'octubre, en efecte.
2: Sí. I ja per de cara a vesprada a la nit tindrem la novena nit Biotech i entrega dels premis Bioval, que també vos explique que el Bioval és un clúster bio de la Comunitat Valenciana que recull a empreses biotecnològiques, de biomedicina, i que estan vinculades també a la bioeconomia, per dir-ho d'alguna manera.
1: Molt interessant, tot el que estan generant. Sí.
2: Jo no sé si donem abast a tot el que n'hi ha de vegades, però sí que és de veres que...
1: Bona notícia també, tindre tantes coses,
2: Sí que és de veres, sí. En clau global, també, molt breu, coneixerem les vendes minoristes al mes de setembre corresponents als Estats Units. També per part del Regne Unit coneixerem dades del seu PIB mensual i de l'evolució de la producció industrial, igualment que a l'Eurozona també, que on tindrem també dades de producció industrial, en aquest cas corresponents al mes d'agost. I per últim ja, pel que fa a un país com Austràlia, tindrem dades d'ocupació i d'atur. També cal recordar que tenen una taxa d'atur l'últim mes que estava al voltant del 4,6%. Mentre que pel que fa a l'IBEX o al barril de Brent és que estem com ahir, saps? Estem en una situació d'estand-by en la que ni puja ni baixa. L'IBEX ara per ara està en els de 9.170 punts i el barril de Brent oscil·la entre els 106 i 105 dòlars, i ahí estem.
1: No perdis llindar, aquesta barrera dels 100 dòlars, no. De moment, el barril de Brent.
2: No,
1: veurem com evoluciona també la setmana. Pere Ferrer, moltes gràcies, company, demà parlem.
2: Vinga, vosaltres, bona esplada.
1: Gràcies també, Arturo Orrico, fins demà.
3: Gràcies a tu, Javi, fins demà.
1: Nosaltres fem ara una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida continuem així, en més Cadena de Valor.
0: Cadena de Valor. Javi González. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
4: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
0: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
5: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
5: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza.

0: Cadena de Valor. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O, potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: El relat informatiu en clau valenciana.
5: Les coses com són, tal com passen.
6: Amb la veritat per davant i sense faltar a una anàlisi rigorosa.
7: Així t'ho contem als informatius d'A Punt Ràdio.
0: Cada hora als nostres butlletins horaris, a les edicions de Matí Directe, les notícies del migdia i Contrapunt.
6: Tenim ganes de contar-te-ho tot.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: La novena jornada de Lliga s'obri al Punt a Punt. Este divendres, des de les 20:40 hores, el Llevant juga a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. Amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Vicent Latorre. Viu el Depor Llevant al Punt a Punt.
0: A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5.

Especialistes musicals que saben arribar a l'ànima. De saber quin ritme, quina cançó, quin estímul necessites en cada moment del dia o de la nit. Perquè la música és empatia i connexió emocional. Gent capaç de fer-te sentir el centre de l'univers. Deixa't dur per ella. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: 3 i 5 de la vesprada, benvinguts a El Forcat. Bueno, anem a veure perquè fins al dia 28 d'octubre, evidentment, si tots els informatius estan pendents de moltes coses i també de les protestes del sector agrari, este programa més que mai. Així que si hem avançat ja algunes qüestions i hem escoltat ja algunes de les veus importants darrere de la convocatòria d'aquesta tractorada del 28 d'octubre, avui anem a parlar en COAG, Comunitat Valenciana. I bueno, també farem repàs a la prèvia del Congrés Cítricola, perquè demà és cita important, està darrere la Unió. Vos contarem com està l'organització del dia de demà, perquè em passen moltes coses demà. Per exemple, és el dia de les dones rurals, però també el dia del pa. I més coses encara, que també vos avançaré. Farem un repàs a veure si ha arribat ja informació de com ha quedat aquesta presentació de gastrònoma, que tot i ser una qüestió de gastronomia, que sabeu que tenim un programa de gastronomia divendres, també sempre té un enfoc de suport al productor que a mi m'interessa com a Forcat. Així que també li donarem un poc aquest aire. I anem a tancar en una altra proposta que va també en aquesta línia. Fira, poble, turisme, turisme interior i oli, perquè Enguera prepara ja la seva fira de l'oli. Ahí tenim este cap de setmana, ara vos contaré més d'una convocatòria d'aquest tipus. Així que organitzeu bé l'agenda perquè plans forcaters avui, demà i divendres en tenim més d'un. Soc Sílvia Soria, que ja sabeu, i en la part tècnica Tono Escribano i en la part de producció, altra Sílvia, la nostra a la vora. Arrenquem.
1: El Forcat, a punt ràdio.

0: Madrid, que en Madrid tenemos más visibilidad. Uh-huh. Que bueno, que se hagan luego en comunidades autónomas también está bien, pero...
1: Sí, sí, está claro, la unidad.
0: Sí, que haya unidad entre organizaciones agrarias y luego que vayamos todos de la mano y que vayamos a Madrid, que en Madrid es donde tenemos visibilidad y donde se nos ve.
1: Está claro.
0: Y donde al resto de España le llega el mensaje y le llega porque salimos, vamos a salir en los medios.
1: Y tanto. Luis Fernando, de hecho aquí os estaré llamando. De momento sabemos cuándo, por qué, desde dónde, y ya iremos hablando con vosotros, con las tres organizaciones, de cuánta gente, de cuántos tractores, de cuándo salís y de los detalles previos a la organización. Gracias y mucho ánimo, Luis Fernando,
0: vale,
1: de verdad, mucho ánimo.
0: Un saludo.
1: Un besazo.
0: Un saludo especial a todos los agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana.
1: Entonces, estamos en ello, estamos en ello. Gracias.
0: Venga, gracias a ti.
1: Ay, me emociona escoltarlos porque mira que es Conec Veus y se me nota que me emocione, pero es que es el tono de veu que tienen. Tienen un tono de veu diferente. Any rere any van, no sé, van entristint-se y van apagant-se. És una sensació que jo espere que entre les ajudes, els impulsos, les protestes, les pressions, a veure si canvia algo que falta fa. I parlant de canviar coses, per a canviar-li hi ha que debatre, hi ha que analitzar, hi ha que estudiar, hi ha que, com no, ficar en comú aquelles qüestions que poden millorar qualsevol aspecte del sector. I és el que va fer-se a partir, perquè són dos dies de demà, en les 6è jornades citrícoles a Betxí. Segons ens ha confirmat el secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Perís, ja en són més de 350 les persones que s'han inscrit.
2: Més de 350 persones s'inscriuen a les 6è jornades citrícoles de la Unió en Betxí, un encontre que se celebrarà demà dijous i divendres, abordant diverses temàtiques del sector, com els nous reptes fitosanitaris, el control biològic, innovació sempre mirant al futur, noves varietats i maneig i també nutrició, tot buscant una major rentabilitat de les explotacions cítricoles.
1: Així que demà i després demà dos dies i les 6è jornades en la que es van a reunir llauradors, tècnics, investigadors, empreses especialitzades i van a fer el que jo vos deia, compartir coneixement, experiència al voltant dels principals reptes que té l'agricultura valenciana, i en són molts, eh? Una trobada que va combinar els últims avanços científics, per lo que m'han comentat, també tecnològics, amb solucions pràctiques, és a dir, que se diu des de la investigació, la innovació i la part més tecnològica i científica i com ho viuen els llauradors, els agricultors, en el dia a dia, en el que és productivitat, combatre plagues, etc. Jo crec que això és molt interessant perquè no és únicament un concepte de transferència, sinó de compartir coneixement. La primera jornada, la de demà, començarà, per tant, la inauguració institucional, damunt la taula, alguns dels temes que més preocupen al sector, virus de clorosi nerval, va estar allí, la groga, nervial groga, els avanços de la poda vertical, que també m'han dit que en cítrics és una qüestió que està ara mateixa en boga, en anàlisi, en estudi, la prevenció i control de biològic de plagues, també fisiologia de cítrics, alternances de collites, i ja durant la vesprada, això demà, el protagonisme passa a les noves varietats cítricoles i a les tècniques per a millorar-les, no? En aquest sentit, van a parlar d'una mandarina adaptada al canvi climàtic, de Sando, i dels seus tècniques de cultiu, i d'altres que clementines o varietats com la Olé, que estan cridant prou l'atenció dels productors. I el divendres, la segona jornada, es van a centrar en desafiaments de futur. Alberto Urbaneja, ell és de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, parlarà de control biològic, en un enfoc prou clàssic, davant de les noves plagues, HBL, etc. Això respecte, estem insistint, a la jornada del divendres. La de demà és una altra cosa, el divendres és la que tanquen. Allà és on estarà Urbaneja. També van a parlar de noves tècniques genòmiques, de millorar genèticament cítrics, etc., etc. De fet, hi haurà una representant de Biogenen i també d'algun institut balear que venen a contar-nos que estan estudiant en altres zones d'Espanya. A més, diverses empreses especialitzades van a presentar eines de nutrició, d'arbres, fertilització en microorganismes, regenerar el sol, que això és molt important ara mateix, i estimular els cultius. El programa es completarà en solucions de control, estrips, pulgons, gramínies, el poll roig, etc, etc, i com no, de la mosca de la fruita. Així que la meva enhoramora per l'èxit de convocatòria, 350 persones inscrites en són moltes, en esta 6a edició, i el programa ja vegeu que és molt complet. A veure si la pròxima setmana podem fer un balanç i escoltar algunes de les veus especialitzades que demà parlaran i després demà analitzaran el sector cítricola, València i fora d'ell.
3: De la mar a la muntanya, amb Sílvia Soria. El Forcat.

0: seguida parlem en la nostra primera convidada d'avui, però tinc un avís a navegants. Igual que m'ha centrat en aquest congrés tricolor, n'hi ha molta més informació on va donar-vos ponència, ponència, tema, tema, etcètera, etcètera. Intentar dibuixar-vos com van a ser aquests dos dies en aquest congrés. Però això ja que dir-ho per si algú se me despista, tot i que no sé si arriba, eh? I és que demà conclou el període de pagament de l'ajuda de la de Merema en verd del raïm de vinificació. Van a ser 219 viticultors, són agricultors viticultors, que tenim ja concedida l'ajuda, heu de justificar l'execució en temps i forma de la retirada de la producció de raïm en verd. Espere que tot el món hagi fet els deures i demà puguin ja tancar oficialment el pagament d'aquestes coses, no? La superfície total veremada en verd ascendeix a 740 hectàrees, amb una estimació d'un volum total de vi retirat de més de 31.000 hectolitres i un import d'ajuda de 310.822 euros. Si algú té problemes, que ràpidament cride i s'assessore, que demà tanca el termini.
1: El Forcat.

Pues mira, la de coses que tenim demà, el dia del pa, el dia de l'alimentació, el dia de les dones, congressos, ponències, he quedat pendent concretar-vos més qüestions de gastrònoma que s'ha presentat este matí, demà mos contaran. I bueno, ja vos avance que demà per la vesprà n'hi ha una cita vinculada a l'Ovella Aguirre, que justament el coneix molt bé, Regina, és ovella, perquè va estar darrere del procés de recuperació i de la creació d'una associació gràcies a la qual no l'han perduda. Demà vos conte. I ara vos deixe un minut, encara que siga per reflexionar, i a que ajudar-los. I tenim la manera. El consumidor mana, així que no us oblideu. Cal consumir productes valencians perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Adeu!

0: A Punt Ràdio, Sílvia Sòria. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
3: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
2: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esport Chapunt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
3: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
4: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
1: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alacantí, 96.5.

0: Productors que mouen cel i terra per tu. Amb l'olfacte més desenvolupat per saber el que preferixes escoltar. D'encertar el lloc i el moment. De ser el vincle entre l'espai radiofònic i la resta del món. Perquè produir és crear tot un univers exclusivament per a tu. Qui escolta? A Punt Ràdio sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Què tal? Les 11 i 13 minuts. Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, este temps de ràdio per a l'esport, era punt ràdio. Juan Alpuente està en el control de so i vos saluda encantat de fer-ho, Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.media.es i a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en el 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, 90 en xifra, Instagram 90 Minuts Ràdio, 90 en lletra, i en TikTok 90 Minuts Ràdio. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801, 619-421-801. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és, bueno, si vos sorprèn els minuts que està tenint actualment Arnau Martínez en el València, si vos sorprèn la poca participació que està tenint Arnau Martínez després de ser el fitxatge més car del estiu en el València Club de Futbol. Avui tenim càtedra de Miqui, no volem allargar més el començament del programa, de seguida anem a disparar els titulars, però ja vos advertim que anem a parlar del canvi de sistema que ha aprovat este matí en Paterna Javier Aguirre, un canvi de sistema que es pareix més al que tots esperàvem en el Sardinero el passat diumenge que no a l'11 que va alinear d'inici en el seu primer partit. A més, repassarem unes declaracions, o millor dit, una publicació curiosa del director general del Castelló en el seu perfil professional de LinkedIn, en el que diu que Peter Lim està preparant el València per a una venda. Que a la fi, bueno, pues no li falta raó, perquè tots els experts, diríem, econòmics, pensen el mateix després de tots els passos que està seguint últimament Peter Lim en el València Club de Futbol. Ha perdut València Bàsquet femení, demà hi ha compromís altre de València Bàsquet masculí, tots dos en Eurolliga, i com que tenim càtedra de Miqui, anem a disparar ja la nostra bateria de titulars. Tornarà el millor Sadiq, són paraules d'Umar Sadiq, que esta vesprada ha explicat que està en la fase final de recuperació de la lesió que va patir el isquiotibial de la cama dreta i que Javier Aguirre l'espera.
1: Sí, he hablado con él, él me ha dicho de recuperarme bien, que él me espera porque él sabe lo que puedo dar al equipo.
2: Cuando vuelvas, cuando volvamos a ver a Sadiq en el campo, vamos a ver al mejor Sadiq.
0: El isquiotibial de la cama dreta y que Javier Aguirre le espera.
1: Sí, he hablado con él, él me ha dicho de recuperarme bien, que él me espera porque él sabe lo que puedo dar al equipo.

0: fet els 40 minuts.
1: Les 11 i 11, tanquem la bateria de fotos, els titulars de la jornada, i de seguida ja, després d'esta primera pausa per a la publicitat, escoltem Miki.
2: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate, eres un árbol, el viento fluye a través de tus ramas, estás conectado con... Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
0: Eso.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Nuevo Centro, todas tus compras en el mejor centro.
6: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
5: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
6: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
5: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
6: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
7: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Salva Folgado.

Les 11 i 13 obrim ja de seguida la càtedra de Miqui, però abans vos recorde que demà ja amb el seu moño recent implantat en Turquia estarà per així Manolo Montalt, així que demà veurem les seues fotografies amb la seua moñassa.

0: 90 minuts. La informació esportiva.
1: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
2: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
1: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Manté nets les vessants i els desaigües d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats. Tinc una reserva d'aigua potable. L'aigua de l'aixeta es pot contaminar durant una inundació. És un consell de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Orihuela, 100.5.

0: Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, és dijous 15 d'octubre i punt final al viatge oficial dels Reis a Ceuta i Melilla. Ahir abandonaven esta segona ciutat autònoma després de la que ha sigut la primera visita oficial dels monarques espanyols en 20 anys. Felip VI ha reiterat des del faristol la indubtable condició espanyola de les dues ciutats. Melilla és Espanya, ha dit el monarca, i Melilla és Europa.
2: Su frontera es frontera de la Unión. Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea.
1: A Melilla la separen quilòmetres d'aigua mediterrània de la península i la frontera d'una triple tanca del Marroc. Existeix, en canvi, una frontera menys tangible, més abstracta i dolorosa per a ells, que és la de l'oblit. La presència dels Reis després d'eixes vora dos dècades d'absència i un sentiment d'abandó institucional és una consideració especial. Visita que es produeix, a més, en un ambient de precampanya que sembla quasi ja de campanya electoral. Menys d'un mes falta per a eixa campanya, per al començament oficial d'eixa campanya, i apenes una setmana perquè comence també el termini de presentació de candidatures. Amb això comencem el repàs a altres qüestions que destaquem d'este dijous 15 d'octubre en el sumari. Margarita Robles serà la número 2 de Pedro Sánchez en la candidatura per Madrid. Sofía Riego, bon dia.
3: Bon dia. En la llista de Madrid estaran també el ministre de Presidència, Félix Bolaños, com a número 3, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en el 5. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, encapçalarà la llista de Cádiz. Mentrestant, a l'esquerra del PSOE hi ha poc menys de dos dies perquè es tanca el termini per a presentar coalicions. Irene Montero no ha volgut valorar l'oferiment d'Ada Colau, la candidata del Front Ampli, de retirar-se com a número 1 per facilitar un acord amb Podem.
1: L'Ajuntament de València ha obert les portes de l'hemicicle a Beatriz Blanco i a Julia Vizcaíno.
3: Les falleres majors del 2027 han viscut el primer acte oficial en una cerimònia de proclamació que marca el punt de partida de la seva agenda pública.
1: I de l'exterior, el Papa Lleó XIV evoluciona favorablement després d'eixa operació de càncer de pulmó.
3: Els primers controls són normals, però encara falta saber si la cirurgia és suficient o si requerirà tractament addicional. En este informatiu escoltarem el cirurgià responsable de crear la tècnica amb la qual han intervingut el pontífic. És un metge espanyol.
1: I en els esports parlarem de la contundent derrota patida ahir pel València Bàsquet en Eurolliga. Les de Javier Torralba van caure al Roig Arena per 69 a 88 contra el vigent campió de la competició, el Fenerbahçe. A més, també parlarem de la sanció de Vinícius després de la seva actitud en el duel contra el Villarreal. L'han castigat amb 4 partits i es perdrà el Clàssic contra el Barcelona. També l'enfrontament a Mestalla contra el València. Pel que fa a l'oratge, intervals de núvols a les comarques del sud amb ruixats que podrien arribar a la costa, encara que serien dèbils. Les temperatures es mantenen elevades, tot i a l'espera d'un descens tèrmic que s'iniciarà ja a partir del cap de setmana. Per tant, núvols i ruixats al sud de la comunitat a la vista. Són ja les 6 i 4 minuts, és així com es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundim en aquestes i altres qüestions. En el comandament tècnic està Òscar Pellicer. Els acompanyarem, com sempre, fins a les 7 del matí, així en la ràdio pública. Anem amb tot.
0: Les notícies del matí, a Punt Ràdio.
4: Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà?
0: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
5: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
0: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: La novena jornada de Lliga s'obri al punt a punt. Este divendres, des de les 20:40 hores, el Llevant juga a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. Amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Vicent Latorre. Viu el Depor Llevant al Punt a Punt.
0: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
1: Són ara mateix les 6:05 i en portada eixa visita dels reis a Ceuta i Melilla. No hi havien estat en dos dècades. Durant el seu discurs públic a Melilla, Felip VI ha expressat el seu agraïment als veïns i veïnes i ha insistit en la territorialitat espanyola de les dues ciutats.
2: Aunque sea una obviedad, es importante reafirmarla. Melilla es España y Melilla es Europa. Su frontera es frontera de la Unión. Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea.
1: Belén Barrachina, té més detalls d'esta visita. Belén.
7: Tota una declaració d'intencions per part de Felip VI en la seva visita a Melilla, que era quasi un deute històric saldat després de dos dies en què els monarques han recorregut les ciutats autònomes. Ho han fet dos mesos després de l'arribada massiva de migrants a Ceuta i se'n van emocionats, ha dit Felip VI, i amb una promesa.
2: Nos vamos con ganas de volver.
7: I és que el clamor ciutadà este dimecres a Melilla deixa imatges calcades a les de dimarts en Ceuta.
8: La gente tiene que estar en la calle apoyando a sus reyes y defendiendo Melilla.
9: Claro que sí, aquí estamos toda la familia.
10: Muchas gracias a todos los que están aquí apoyando por Melilla.
7: Després de recórrer els carrers i de rebre les claus de la ciutat, de la mà del president autonòmic, els reis visitaven un col·legi especialitzat en alumnes amb trastorn de l'espectre autista. A les portes, centenars de persones també els esperaven per a rebre'ls amb vítols i aplaudiments en un dia per al rècord.
1: Bé, en este context continuen les reaccions a la presència de naus de guerra del Marroc en aigües de Ceuta, coincidint amb l'entrada massiva de migrants irregulars en finals de juliol. Alberto Núñez Feijóo ha demanat a Pedro Sánchez que aclarisca per què va ocultar estos fets i ha exigit que doni explicacions a la Diputació Permanent del Congrés. El govern reitera que este ha sigut un fet puntual. Anem a Madrid, Alba Rochera.
11: Sí, el líder popular llança esta advertència a Sánchez en considerar que la presència de naus de la Marina marroquines en aigües espanyoles són d'una gravetat extraordinària.
12: Comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones. No es un escándalo más, es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles.
11: Un pla perfectament dissenyat, segons el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que apunta sobre les fragates l'extraña coincidència.
13: Una coincidència extraordinàriament preocupant. Aquí se produjo una vulneració de la integritat territorial i se puso en jaque la soberania d'Espanya. Creo que no exagerábamos.
11: Però des de l'executiu central continuen emmarcant este assumpte en un fet puntual propi de la convivència entre dos països. Escoltem el delegat del govern a Ceuta, David de la Encina.
14: Lo que había era ese patrullaje de rutina y acaso puntualmente también navegan con cierta frecuencia. El término de provocación en ningún momento ha sido planteado por el gobierno.
1: Anem amb més assumptes. Menys d'un mes falta per a la campanya electoral i a apenes una setmana perquè comença el termini de preinscripció de candidatures. Anem coneixent més informació sobre les llistes que concorreran als comicis del 29 de novembre. El PSOE tanca les seues i en elles figura bona part del seu govern, Sofia.
3: Així és, Margarita Robles serà la número 2 de Pedro Sánchez en la candidatura per Madrid. Esta jutgessa en excedència continua sent una de les persones de més confiança del president del govern, tot i no tindre el carnet de militant del PSOE. En la llista de Madrid estaran també el ministre de Presidència, Félix Bolaños, com a número 3, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en el 5. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, encapçalarà la llista de Cádiz. En Valladolid es presentaran el ministre de Transports, Óscar Puente, i la ministra d'Igualtat, Ana Redondo. I Milagros Tolón, titular d'Educació, serà la número 1 per Toledo. Jordi Hereu, responsable d'Indústria, obrirà la candidatura de Barcelona i a Lleida repetirà la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Diana Morant i Luis Planas, dos dels ministres valencians del gabinet, no aniran en cap candidatura al Congrés.
1: També tenim novetats en les llistes del PSPB per Castelló, València i Alacant.
3: Sí, ja sabíem que Pilar Bernabé encapçalaria les candidatures al Congrés per València, seguida pel ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, i l'actual síndic en les Corts, José Muñoz. Bé, ara sabem que l'alcalde de Paterna, José Antonio Sagredo, liderarà la candidatura al Senat. A Castelló, María Jiménez i Eva Redondo encapçalen les llistes del PSPB al Congrés i el Senat, respectivament, i a Alacant, Toni Francés i Quico Fenollar són els número 1 de les dues llistes.
1: I en aquest context queden poc menys de dos dies perquè es tanqui el termini per a presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre. Irene Montero no ha volgut valorar l'oferiment d'Ada Colau, la candidata del Front Ampli, de retirar-se com a número 1 per a facilitar un acord amb Podem.
3: L'exministra d'Igualtat ha dit que, no obstant, continuaran treballant perquè no es perda cap vot de l'esquerra.
15: Por nosotras no va a ser. Vamos a trabajar intensamente. Ya lo venimos haciendo con todo el cariño, con toda la discreción. Hemos conseguido una alianza y una colaboración que hasta hace pocos días era impensable, que era ese tándem con Gabriel Rufián, y por nosotras no va a ser. Vamos a seguir trabajando intensamente para tener acuerdos en todos los territorios, cuantos más mejor, cuantas más seamos, y como decía yo en esta mañana, que no se pierda un solo voto de izquierdas.
3: Ada Colau havia manifestat hores abans que fins i tot estarien disposats a canviar el nom de la coalició i a renunciar al de Front Ampli. Diu que els uneix molt més del que els separa i que no es tracta de noms o de sigles, sinó d'anar junts.
16: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista. Todo se tiene que poder hablar, evidentemente, con el consenso de todas las fuerzas. O sea, no puede ser que una fuerza pretenda imponerle al resto, ¿no?, pues sus posiciones.
3: Tot i l'oferiment de Colau, el Front Ampli va fent camí i este dimecres ha llançat oficialment la marca per a concórrer a les generals i el logo i els perfils en xarxes socials i la nova web. Dissabte fan el primer gran acte a Madrid baix el lema És l'hora, una trobada amb la qual el Front Ampli pretén exhibir la capacitat de mobilització en plena precampanya. Podem manté el seu acord amb Esquerra Republicana per a incloure dos candidats en les llistes de Catalunya i rebre l'ajuda de Gabriel Rufián en la campanya d'Irene Montero a la resta d'Espanya.
1: I mentrestant, la precampanya continua i el tema recurrent de les últimes hores ha sigut el de les pensions. A les últimes declaracions del diputat de Vox, José María Figaredo, abogant per un sistema mixte, s'ha fet l'entrevista a Esther Muñoz en un podcast polític.
3: Sí, és un tema que més pront o més tard sempre acaba planant sobre les campanyes i ara les pensions entren en el debat amb força. La portaveu popular Esther Muñoz efectivament calcula que amb l'actual nivell de salaris i l'increment que registren les pensions, el sistema petarà.
17: El sistema com està en estos momentos va a colapsar. Es evidente pues, que hay un problema en este país, ¿no?, y que hay que afrontarlo. Y yo creo que hay que afrontarlo con valentía y diciendo la verdad a la gente. ¿Tiene que haber pensión? Por supuesto. Creo que la gente que ahora está llegando a la pensión se la merece. Es lo que le prometieron, es lo que le corresponde y hay que hacerlo, ¿no? Pero creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
3: Muñoz ha matisat després aquestes paraules i ha recordat que el mateix Feijóo ha insistit en que les pensions no es tocaran amb un govern popular. Pedro Sánchez ha replicat aquestes paraules des d'un acte preelectoral que ha fet a Saragossa. Allí ha dit que el PP i Vox ja no amaguen les seues cartes.
18: Asusta la claridad con lo que lo exponen y también la crueldad indigna. Ayer está por aquí el señor Feijóo y dice ni media broma con las pensiones. El mismo día que su portavoz dice el sistema está colapsado y hay que reformarlo. El problema no es que hagan ni media broma de las pensiones, es que no dicen una media verdad. Entre las tijeras de Feijóo y el amigo de Milei Abascal, que le gusta la motosierra, estos si llegan al gobierno firman la carta de defunción del estado del bienestar.
1: I en plena precampanya, també amb l'habitatge com a clau d'esta, el PP ha criticat per incoherència que el PSOE defenga l'accés a una vivenda digna i per contra la parella de la portaveu de l'executiva, Montse Mínguez, tinga negocis immobiliaris. El diari espanyol havia publicat que la parella de Mínguez tindria dos empreses en Panamà amb negocis immobiliaris i 30 vivendes en propietat. Mínguez ha defensat la legalitat del treball de la seva parella.
0: Això són les notícies del matí, a Punt Ràdio.
1: I anem. anem ara quan són les 6 i 14 minuts amb els resultats, amb les previsions del CIS, i és que segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, si avui hi haguera eleccions, les guanyaria el PSOE amb el 34% dels vots. Són 3 punts més que en el sondeig anterior i vora 12 punts per damunt del PP, el doble que fa un mes.
3: Sí, per tant, segons el CIS, un organisme que depèn del Ministeri de la Presidència, el desnonament de Mari Carmen, la caiguda dels dos decrets sobre vivenda en el Congrés i la consegüent convocatòria d'eleccions generals no han fet més que donar ales als socialistes. Unes dades, a més, que contrasten amb la majoria de les enquestes electorals d'empreses privades que donen per guanyadora a la dreta.
1: I pel que fa a les dades sobre intenció de vot d'octubre de la resta de partits principals, Sofia, què podem destacar?
3: De ser avui les eleccions, el PP obtindria el 22,2% dels sufragis, 3 punts per davall del baròmetre de setembre. Perdria, doncs, 3 punts pels 3 que guanyaria el PSOE. Vox es consolidaria en la tercera posició amb el 17,1% d'intenció de... es consolida amb el 17,1% d'intenció de vot, un punt i mig més que en setembre. I a l'esquerra del PSOE, amb els partits en ple procés de negociacions per forjar una candidatura unitària, Sumar i el Front Ampli puja 4 dècimes i se situa en el 6,1, i Podem baixar a 6 fins al 3,1% d'intenció de vot. El CIS ha entrevistat 5.000 persones de manera proporcional a la població en totes les comunitats autònomes, 510 d'aquestes persones a la Comunitat Valenciana.
1: Les eleccions i la precampanya han estat també molt presents en la sessió de control a les Corts Valencianes. El president Juanfran Pérez Llorca ha intercanviat dures crítiques amb els síndics de l'esquerra sobre corrupció o el tractament de les víctimes de la Dana.
3: Sí, el contingut de l'informe sobre presumptes corrupteles que afectarien el president de la Generalitat ha centrat l'enfrontament amb el síndic socialista José Muñoz.
19: ¿Puede usted salir aquí hoy y afirmar con toda rotundidad que los hechos graves de presunta corrupción relatados en ese dossier son falsos? Salga aquí y conteste sí o no. Pero el problema de la corrupción en España solo tiene un nombre, que es el Partido Socialista, porque representan lo más repugnante de la política. Ustedes, en la actualidad...
3: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha retret al president i al seu partit que no accepten un ple coincidint amb el segon aniversari de la Dana.
20: Y la pregunta es, ¿per qué, señor Pérez Llorca? Hi ha un motiu clar. No teniu la consciència tranquil·la. Una persona decent, cabal, íntegra, no premiaria a ese tío que estava en el ventorro sense estar on li tocava, donant-li més diners de salari, cotxe, piso, xòfer.
19: No busquen millorar la societat, no busquen millorar la vida de tots els ciutadans. Miren la poltrona, miren el asiento y miren seguir enchufant a tots els amics de Compromís que es van tirar al carrer en tots els pobles i així en la Generalitat Valenciana. Això és el que busquen i això és el que representen. Per això ja no volen parlar de vivenda. Ja se li veis massa el retrato, perquè són uns cínics, perquè sempre van en la pancarta i perquè no defenen mai res.
3: Més sintonia hi ha hagut amb Vox. El síndic José María Llanos defèn en tots els debats la seva prioritat nacional.
21: Después de los de casa, también podrán acceder a estos recursos los demás.
19: La verdadera prioridad nacional que ya en este país es tirar a Pedro Sánchez al carrer.
1: Bé, un últim apunt abans d'anar amb més dades. Junts i Esquerra Republicana urgeixen a la justícia a aplicar l'amnistia en les causes del procés després que el Tribunal de Comptes decidirà amnistiar els 35 exalts càrrecs de la Generalitat Catalana. El Pidia Beiber, bon dia.
22: Bon dia, Alba. Entre els 35 està Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i 9 consellers catalans. Des de Junts es feliciten i asseguren que és una victòria clara de l'independentisme. Jordi Turull n'és el secretari general.
23: Aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja, perquè ho hem de celebrar, que aquesta és una victòria clara de l'independentisme, i recordar que això no és perdó, que això és justícia.
22: El Tribunal de Comptes va acordar ahir absoldre de les demandes de la Fiscalia i Societat Civil Catalana per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés entre 2011 i 2017, i per tant alça les fiances als encausats de més de 8 milions d'euros en total.
0: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora.
2: Alba Requejo.
1: 6 i 20 minuts del matí, la inflació continua desbocada, encadena ja 5 mesos de pujades. L'IPC, l'índex que mesura el cost de la vida, ha arribat fins al 4,8% a la Comunitat Valenciana en setembre, una dècima més al conjunt d'Espanya, i qui està espentant esta xifra, com sempre últimament, els combustibles.
3: On més va pujar els preus respecte a l'any passat va ser en el transport, més d'un 10%, en la vivenda, aigua, gas i electricitat, un 7,7% més. En restaurants i hotels l'increment ha sigut d'un 4,4% en un any. La inflació subjacent, la que exclou els aliments no elaborats i l'energia, ha repuntat fins al 3,1%. El preu dels combustibles, com dèiem, alimenta la metxa de l'IPC. Els preus d'este sector s'han encarit en setembre vora un 28%, per culpa de la guerra que els Estats Units i Israel van encetar contra l'Iran al març. Per això el Ministeri d'Economia mantindrà el descompte de 20 cèntims per litre, per a la gasolina i per al dièsel durant el mes de novembre, i també el suport fiscal als transportistes professionals. El govern central ha encarregat a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència que vigile tota la cadena d'alimentació perquè l'elevat cost dels combustibles no es trasllade als preus dels aliments.
1: D'entre eixes pujades que esmentàvem, la de la vivenda, buscar casa a València s'ha convertit en missió impossible. Ni cases de nova construcció, perquè n'hi ha de poca, ni de lloguer, perquè està caríssim. És una de les conclusions de la radiografia que ha fet la Càtedra de la Vivenda de la Universitat Politècnica de València.
3: Sí, si això fora un pacient i haguem de fer un diagnòstic, diríem que la vivenda està en estat greu i que són diversos els focus a atacar perquè remunte. Un és l'obra nova i el preu és intocable. El metre quadrat se situa a València, atenció, en els 4.575 euros per metre quadrat, quan en l'any 2019, per exemple, era poc més de 1.900 euros. En els últims 12 mesos ha pujat un 23,5%. Ha pujat el preu, cau l'oferta. Apenes hi ha 189 vivendes noves ara mateix a la ciutat, enfront de les 784 que hi havia fa 7 anys. I l'ataca s'estén a l'àrea metropolitana de València, que no s'estalvia els preus prohibitius.
1: Parlem del lloguer, on estaria?
3: Seguint amb el símil a la sala d'espera de les urgències, esta opció podria ser front a esta podria ser una opció front a la compra, però mai no pot ser, perquè resulta inassumible en la major part dels casos. De mitjana a València el preu se situa en els 1.776 euros al mes. Això vol dir que hauríem de tindre uns ingressos a casa d'uns 5.300 euros mensuals per a poder destinar un terç d'aixos diners al lloguer. El resultat de les anàlisis és en positiu per a la vivenda protegida, no per a donar-li l'alta, però almenys sembla mostrar una lleugera millora. L'actualització de preus en el sector ha impulsat la construcció d'aquest tipus de vivendes, les BPP, les públiques protegides. Enguany podria tancar-se amb 680 vivendes d'aquest tipus, els millors números en 10 anys. En tot cas, encara molt insuficient.
2: A Punt Ràdio, les notícies del matí.
1: El professorat madrileny està en vaga indefinida en esta marea verda similar a la valenciana. Les demandes són també similars, millors salaris i condicions laborals, sí, però també frenar la deriva de privatització de l'educació i del desmantellament, asseguren, de la pública, que assegura el professorat que està sent implacable en els últims anys. El balanç de la primera jornada deixa més 6 ferits per les càrregues policials, Sofia.
3: Sí, 25.000 persones, segons la delegació de govern a Madrid, han eixit al carrer en el primer dia de vaga indefinida del professorat madrileny. Amb un seguiment del 70% segons els sindicats, el compliment de les ràtios, un augment del salari i la reducció de les hores lectives han sigut algunes de les peticions que han corejat en la manifestació, i les samarretes verdes són el símbol. Similituds que inevitablement ens fan recordar la lluita docent a la Comunitat Valenciana, que va començar a un mes d'acabar el curs passat i que encara continua amb negociacions.
4: Se está viendo que realmente a río revuelto ganancia de pescadores, se está viendo realmente que todo este, esta minusvaloración de nuestra educación tiene un ganador, que es la educación privada.
5: Creo que tanto la escuela pública como la sanidad pública es algo por lo que debemos salir a la calle absolutamente todos.
6: Entonces se pide menos horas lectivas también para poder atender mejor a los chicos y chicas.
1: A Madrid, a més, a diferència de la mobilització en la Comunitat Valenciana, s'ha sumat a la vaga el professorat de dos universitats.
3: Sí, es tracta de la universitat, del professorat de la Universitat Rei Juan Carlos i el professorat de la Complutense, on ahir va haver piquets informatius i on ahir precisament es van produir les càrregues policials. Amb dispars de pilotes de goma i càrregues que els manifestants han descrit com injustificades i molt violentes i que han acabat amb 6 persones ferides, 2 d'elles policies.
7: De repente ha venido muchísima policía corriendo hacia nosotras, se han puesto delante y detrás y no nos dejaban pasar. Sin darnos ningún motivo aparente, les hemos dicho que estaban vulnerando nuestro derecho a hacer un piquete informativo en nuestro centro de trabajo en un día de huelga y cuando de hecho estábamos mediando con ellos, ha empezado una carga policial muy violenta en la que nos han empezado a pegar con las porras. De esa primera carga policial hemos tenido que llevar a 4 compañeras al hospital, que una de ellas ya nos han dicho que tiene el brazo roto.
3: La policia ha detingut 5 manifestants. El delegat de govern a la Comunitat Valenciana ha demanat explicacions al cap de la policia per les actuacions, mentre que la presidenta regional, Díaz Ayuso, l'ha defensada, alegant que els manifestants estaven creant aldarulls contra l'autoritat.
1: I a casa nostra continua la intensa recerca de l'autor del tret que va ferir ahir greument un home front al Palau de Congressos, del Congressos de València. Diversos testimonis apunten que es va anar corrent en direcció cap a Burjassot, on podria haver pujat a algun comboi de metro. Fran Martínez, novetats.
8: Es tracta d'una zona amb multitud de càmeres de seguretat. Pràcticament tots els edificis tenen alguna, com les del Palau de Congressos, les de diversos hotels i una gasolinera, però també càmeres de trànsit. De fet, l'intent d'assassinat es va produir en un dels semàfors amb més trànsit de tota la ciutat, amb una vigilància constant. Els testimonis han donat una primera descripció del tirador i ara la policia ja està revisant el material de totes les càmeres per tindre un retrate més definit del sospitós, així com reconstruir la ruta de fugida.
1: I també es content que està decretada la llibertat provisional per als 4 detinguts per la baralla entre aficionats del València i del Llevant de diumenge.
3: Els 4 han guardat silenci davant del magistrat que els imputa un delicte de baralla tumultuària. Mentrestant, la policia treballa per identificar la resta de participants.
1: El Papa Lleó XIV evoluciona favorablement després de l'operació de càncer de pulmó. Els primers controls són normals, però encara falta saber si la cirurgia és suficient o si requerirà tractament addicional. Arturo Monedero.
9: El Papa ja s'ha alçat, camina per l'habitació, menja amb normalitat i ha començat la fisioteràpia respiratòria. Tot només un dia després que li extirparen el lòbul inferior del pulmó dret. L'analítica de sang i la radiografia del tòrax estan dins de la normalitat, però encara queda per determinar l'abast del càncer.
10: Intervento risolutivo.
9: Especialistes en oncologia expliquen que si no hi ha afectació ganglionar ni altres complicacions, la cirurgia podria considerar-se curativa. Tot i això, les mostres de teixit en determinaran si necessita tractament complementari. Els resultats podrien tardar aproximadament una setmana. És el mateix període de temps que el pontífex continuarà ingressat segons el Vaticà, mentre que l'agenda pública s'ha suspès com a mínim fins al 20 d'octubre. Els fidels oren per una ràpida recuperació, de la qual dependrà la gira per Sud-amèrica, prevista per a novembre, tot i que des del govern peruà admeten ja un possible canvi de dates.
1: I una de les informacions que ha transcendit sobre esta operació a Lleó 14 en les últimes hores és que s'ha dut a terme gràcies a una tècnica creada a Espanya, Sofia.
3: Així és, el pontífex ha sigut operat d'un adenocarcinoma, un tipus de càncer pulmonar, i gràcies a la tècnica molt poc invasiva que va desenvolupar a Espanya Uniportal VATS. I el creador d'esta tècnica és el popular cirurgià gallec Diego González Rivas, conegut fonamentalment per les seues aparicions en el programa de La Revuelta de Televisió Espanyola. En un vídeo publicat en les xarxes socials es felicita perquè esta cirurgia estiga ja present en 146 països.
24: Queridos amigos, el Papa ja està operado, se encuentra en la planta, sin apenas dolor y con muy buena recuperación. Lo más interesante y por lo cual me siento profundamente orgulloso es que ha sido operado con nuestra técnica Uniportal VATS, cirugía vida asistida a través de una única incisión de 3 centímetros, una técnica que desarrollamos en La Coruña en el año 2010 y que he ido expandiendo por todo el mundo hasta completar 146 países. Es una satisfacción para todos que el Papa se encuentre bien y sobre todo que la técnica sea lo menos invasiva posible. Muy orgulloso, muy contento de que haya sido el equipo de Gemelli quien haya realizado la operación, grandes amigos y excelentes profesionales, así que no podía estar más contento.
1: I quan són ja les 6:30, els parlem de la proclamació de les falleres majors. Adeu als nervis del telèfon i hola al protocol faller en vena. L'hemicicle va viure a nit primer bany de masses de Beatriz Blanco i la xicoteta Júlia Vizcaíno com a falleres majors de València 2027. Ja van fer el primer discurs oficial des del tron, s'acaba l'espera, comença una marató d'actes oficials de les dues noves dones empoderades de la festa. Ens ho conta Maje Jorge.
11: L'escala consistorial torna a convertir-se en eixa metàfora del nou camí que emprenen Júlia Vizcaíno i Beatriz Blanco. Cada grau és un pas més per complir el somni de ser falleres majors de València del 2027.
12: Fallera major infantil de València, Júlia Vizcaíno Orero, Beatriz Blanco Tamarindo.
11: Una història que compartirem amb les seues cors d'honor i que comença a escriure's amb les primeres paraules dirigides al món faller. Primer Júlia, ja com a fallera major infantil de València del 2027.
13: Les falles són una manera d'estimar València, una manera de fer-la més nostra, de cuidar-la, de celebrar-la i de compartir-la. I avui tinc la sort de poder representar-la.
11: Després ha sigut el torn de Beatriz, fallera major de València del 2027.
14: Vull conèixer cada taller, cada comissió, escoltar cada història i descobrir totes aquestes persones que fan que les nostres festes siguin molt més grans que qualsevol falla que es puga plantar.
11: Ja proclamades al Saló de Cristal, l'Ajuntament els regala els tradicionals alfaveguers, un record que se suma a la primera pàgina del seu regnat.
2: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell de Punt Ràdio.
15: La novena jornada de Lliga s'obri al Punt a Punt. Este divendres, des de les 20:40 hores, el Llevant juga a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. Amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Vicent Latorre. Viu el Deport Llevant al Punt a Punt.
2: La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.

0: punt final al viatge oficial dels Reis a Ceuta i Melilla. Ahir a la nit abandonaven esta segona ciutat autònoma després de la que ha sigut Sofia la primera visita oficial en 20 anys.
1: Felip VI ha reiterat des del faristol la indubtable condició espanyola d'ambdós ciutats. Melilla és Espanya, ha dit el monarca, i Melilla és Europa.
2: Su frontera es frontera de la Unión. Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea.
1: És una visita que es produeix dos mesos després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i en un ambient de precampanya electoral.
0: I sobre la precampanya hem sabut que Margarita Robles serà la número 2 de Pedro Sánchez en la candidatura per Madrid.
1: En la llista de Madrid estaran també el ministre de Presidència, Félix Bolaños, com a número 3, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en el 5. Mentrestant, a l'esquerra del PSOE, hi ha poc menys de dos dies perquè es tanca el termini per a presentar coalicions, Irene Montero no ha volgut valorar l'oferiment d'Ada Colau, la candidata del Front Ampli, de retirar-se com a número 1 per a facilitar un acord amb Podem.
0: I a casa nostra, l'Ajuntament de València ha obert les portes de l'hemicicle a Beatriz Blanco i a Julia Vizcaíno.
1: Les falleres majors del 2027 han viscut el primer acte oficial en una cerimònia de proclamació que marca el punt de partida de la seva agenda pública.
0: Anem ja amb altres assumptes que avui també requeriran la nostra atenció. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, assisteix avui a la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet, que serà presidida també pel rei.
1: També participaran el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el president del govern d'Aragó, Jorge Azcón, i la presidenta del govern de les Illes Balears, Marga Proens. El patronat del Reial Monestir de Poblet és l'òrgan consultiu en matèria de conservació i restauració del Monestir de Poblet, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
0: També estarem pendents de les novetats sobre el Pla d'Acció Territorial en Prevenció del Risc d'Inundació.
1: La Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el president del govern d'Aragó, Jorge Azcón, i la presidenta del govern de les Illes Balears, Marga Proens. El patronat del Reial Monestir de Poblet és l'òrgan consultiu en matèria de conservació i restauració del Monestir de Poblet, declarat Patrimoni de la Humanitat per la

0: Protestes en l'educació pública a Madrid. Avui, a partir de les 10:30, els sindicats educatius valencians fan balanç de les mobilitzacions a la Comunitat Valenciana.
1: Les TPB, Comissions Obreres i UGT han convocat una roda de premsa per a informar de la situació actual. Diuen, després que la consellera d'Educació es negue a continuar negociant els temes pendents de la plataforma reivindicativa, han dit, que va convocar la vaga indefinida el curs passat.
0: I per avui també esperem una manifestació convocada per Comissions Obreres per a reclamar que la banca que per a reclamar a la banca que s'assega a negociar millores laborals per a les seues plantilles.
1: Es duran a terme concentracions a Madrid, València, Valladolid, La Corunya, Màlaga i Tenerife davant les seus del BBVA, Banc Santander, CaixaBank, Banc Sabadell, Abanca i Unicaja.
0: I de la cultura, dos apunts. Després de 2 anys tancats per obres, el Museu Sorolla de Madrid obri avui una nova etapa.
1: L'ampliació, a més de 2.000 metres quadrats i una inversió de 13 milions d'euros, permetrà reforçar l'activitat cultural i expositiva dedicada al pintor valencià. Però la reobertura serà parcial. La casa històrica on va viure Sorolla continuarà tancada mentre avança la rehabilitació. I ja a la nit la cita és a Barcelona. A les 9 comença l'acte de lliurament del Premi Planeta de Novel·la. És l'edició que fa 75.

0: I tenim així el nostre company Antonio Sánchez. Volem saber què és el que ens espera pel que fa a l'oratge avui en este dijous. Antonio, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Avui el que ens espera és una jornada de nou amb molts núvols cap al sud i possibilitat de ruixats puntuals. De fet, encara estan entrant cap als termes d'Orihuela, també Torrevieja i Pilar de la Lagada. A la resta no estem veient cap tipus de precipitació, però això pot canviar perquè encara veurem com estos ruixats i esta inestabilitat entra des de mar endins cap a terra i sobretot això serà més a les comarques del sud. A la resta, més núvols en la meitat sud i en la meitat nord, ambient completament diferent, amb el cel ras, i ja veurem com en quan isca el sol i s'irà i el veurem pràcticament tota la meitat nord. No descartem avui boires i boirines, que encara les tenim en alguns punts, així que molta precaució sobretot al conduir en comarques com, ja sabem quines són, la Vall d'Albaida, el Comtat, l'Alcoià, la Costera, perquè en eixes comarques és en les que les boires són un poquet més habituals. No? Perquè fa a la vesprada, veurem una vesprada tranquil·la, assolellada, amb més núvols de nou cap al prelitoral i cap a l'interior, amb possibilitat de ruixats cap a les comarques del sud, sobretot en zones de muntanya, i perquè fa la temperatura avui valors molt pareguts als d'ahir, un poquet més baixos. A l'interior estem entre els 10 i els 15 graus, al litoral entre els 17 i els 20, i veurem com de vesprada la temperatura màxima tampoc canviarà massa, estarem en màximes entre els 24 i els 28 graus. Demà, jornada amb temperatures un poc més altes de vesprada i amb ambient en general més estable, però això és el canvi que vindrà ja dissabte, i és que dissabte és quan esperem el pas del front fred, dissabte de vesprada, que es deixarà les primeres pluges, i diumenge sembla que serà una jornada plujosa. Els models estan canviant moltíssim, no sabem encara si diumenge s'activaran avisos. El que sí que tenim de segur és que plourà més al sud del Golf de València, és a dir, a la Safor i la Marina Alta és on registrarà més precipitació, i tampoc descartem pluges fortes, intenses, cap al Baix Segura, que és on també sembla que el vent de gregal afectarà més. No només hem de parlar de la pluja, sinó també del vent intens que pot bufar amb més força mar endins, però que també afectarà a zones de litoral, i el temporal marítim. Estem parlant d'ones de més de 4 metres d'altura, que en principi sembla que també afectaran més a la Safor i la Marina Alta, però no descartem la resta de comarques de litoral, que també patiran els efectes de les zones que siguen més altes del normal, sobretot en aquestes cases que estan a prop de litoral i que ja sabem que moltes voltes queden afectades per l'entrada de la mar dins de sa casa, així que molta precaució, ja diem, a partir de dissabte vesprada, però sobretot diumenge serà la jornada més perillosa per ara. Veurem què passa inici de setmana, sembla que dilluns encara la pluja es quedarà, dimarts encara està per veure.
0: Doncs ja veurem, molta precaució efectivament de cara a aquest episodi de pluges que s'esperen. De fet, la Generalitat ha llançat un avís especial, es recomana a tots els municipis i als organismes que vagin fent seguiment d'aixos avisos que estiguen pendents de les previsions d'AEMET i també del que puga dir el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. Moltes gràcies, Antonio.
1: Moltes gràcies a tu, Alba.
0: Adeu.

0: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
1: No hi havien anat en dos dècades, però esta setmana els monarques per fi han visitat Ceuta i Melilla. Durant el seu discurs públic a Melilla, Felip VI ha expressat el seu agraïment als veïns i veïnes i ha insistit en la territorialitat espanyola de les dues ciutats.
2: Aunque sea una obviedad, es importante reafirmarla. Melilla es España y Melilla es Europa. Su frontera es frontera de la Unión. Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea.
1: La crònica d'esta última jornada de visita en la veu de Belén Barrachina.
3: Tota una declaració d'intencions per part de Felip VI en la seva visita a Melilla, que era quasi un deute històric saldat després de dos dies en què els monarques han recorregut les ciutats autònomes. Ho han fet dos mesos després de l'arribada massiva de migrants a Ceuta i se'n van emocionats, ha dit Felip VI, i amb una promesa.
2: Nos vamos con ganas de volver.
3: I és que el clamor ciutadà este dimecres a Melilla deixa imatges calcades a les de dimarts en Ceuta.
4: La gente tiene que estar en la calle apoyando a sus reyes y defendiendo Melilla.
5: Claro que sí, aquí estamos toda la familia.
6: Muchas gracias a todos los que están aquí apoyando por Melilla.
3: Després de recórrer els carrers i de rebre les claus de la ciutat, de la mà del president autonòmic, els reis visitaven un col·legi especialitzat en alumnes amb trastorn de l'espectre autista. A les portes, centenars de persones també els esperaven per a rebre'ls amb vítols i aplaudiments en un dia per al rècord.
1: Visita que es produeix, com saben, en precampanya electoral. Falta apenes un mes per a la campanya i una setmana perquè comença el termini de presentació de candidatures. I ja coneixem més informació sobre les llistes. El PSOE ha tancat les seues i en elles figura bona part del seu govern. Sabem que Margarita Robles serà la número 2 de Pedro Sánchez en la candidatura per Madrid. Esta jutgessa en excedència continua sent una de les persones de confiança del president del govern, tot i no tindre carnet de militant del PSOE. En eixa llista per Madrid estaran també el ministre de Presidència, Félix Bolaños, com a número 3, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en el 5. Diana Morán i Luis Planas, dos dels ministres valencians del gabinet, de moment no aniran en cap candidatura al Congrés. I també falten poc menys de dos dies perquè es tanqui el termini per a presentar coalicions i Irene Montero no ha volgut valorar l'oferiment d'Ada Colau, la candidata del Front Ampli, de retirar-se com a número 1 per a facilitar un acord amb Podem. L'exministra d'Igualtat diu que, no obstant, continuaran treballant perquè no es perda cap vot, ha dit, de l'esquerra.
7: Por nosotras no va a ser. Vamos a trabajar intensamente. Ya lo venimos haciendo con todo el cariño, con toda la discreción. Hemos conseguido una alianza y una colaboración que hasta hace pocos días era impensable, que era ese tándem con Gabriel Rufián, y por nosotras no va a ser. Vamos a seguir trabajando intensamente para tener acuerdos en todos los territorios, cuantos más mejor, cuantas más seamos. Y como decía yo en esta mañana, que no se pierda un solo voto de izquierdas.
1: És la resposta a les declaracions d'Ada Colau, hores abans que havia manifestat que fins i tot estarien disposades a canviar el nom de la coalició i renunciar al de Front Ampli. Diu que els uneix molt més dels que els separa i que no es tracta de noms o de sigles, sinó simplement d'anar junts.
8: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista. Todo se tiene que poder hablar, evidentemente, con el consenso de todas las fuerzas. O sea, no puede ser que una fuerza pretenda imponerle al resto, ¿no?, pues sus posiciones.
1: Tot i este oferiment, el Front Ampli va fent camí. Este dimecres ha llançat oficialment la marca per a concórrer a les generals, també el logo i els perfils en xarxes socials. Dissabte fan el primer gran acte a Madrid baix el lema És l'hora, una trobada amb la qual pretenen exhibir capacitat de mobilització en plena precampanya. Anem a Alacant. Se celebra este cap de setmana la Fira del Calcer i Complements Futur Moda, un esdeveniment de referència per a una indústria que afronta un nou repte. La patronal del Calcer ha alertat del possible tancament de més de 1.000 empreses per la pressió asiàtica i la despesa energètica. Ens heu contat des d'Alacant, Xavier Sempere. Xavier.
9: Bon dia, Alba. Més de 170 empreses es reuneixen este cap de setmana al recinte IFA per celebrar la Fira Futur Moda, un espai on la diversificació, la innovació i la capacitat de adaptar-se a la realitat són els protagonistes. La patronal del Calcer ja ha alertat del greu estat en què es troba el sector i les empreses han presentat les seues propostes per fer front a la crisi. Una d'elles la trobem en la marca italiana Morelli Tessuti, que aposta pel reciclatge. Això ens conta Alessia Morelli, la seva portaveu.
10: Este cliente tiene que hacer un proyecto que todo, por ejemplo, todos los zapatos tiene que ser reciclado. Entonces, no solo el tejido, sino todas las partes de los zapatos.
9: Altra via d'innovació la porta l'empresa JF Solutions, que amb la seva tecnologia 3D dissenya sabates úniques. L'explica el comercial Joaquín Ferrandiz.
11: La tecnología que nosotros podemos fabricar la adaptamos a las peticiones de los fabricantes de calzado, ya sea haciendo una suela, haciendo un zapato completo.
9: Una indústria que també busca futurs professionals, com Maria, que competeix en el disseny de sabates basades en videojocs.
12: Mi zapato es como una bota rollo armadura, con partes, algunas partes de cuero y es de tacón.
9: Un event que espera la visita de vora 4.000 professionals i que vol reviscolar el sector.
1: I els parlem ara, gràcies Xavi, els parlem ara de l'incendi de Begís, que va tindre un impacte en el calfament global equivalent a 626.000 tones de diòxid de carboni. Ara, una investigació de la Universitat Politècnica de València posa en marxa un mètode per a precisar l'impacte de forma concisa. Inma Vijuescas, bon dia.
13: Bon dia, Alba. Investigadors de la Universitat Politècnica de València han desenvolupat una innovadora metodologia que permet calcular de forma més precisa les emissions de gasos d'efecte invernacle dels grans incendis mediterranis. El mètode s'ha aplicat a l'incendi de Begís de 2022, que va afectar a més de 18.538 hectàrees. Segons l'estudi, el foc va tindre un impacte en el calfament global equivalent al de 626.000 tones de diòxid de carboni, una quantitat superior de les emissions generades durant un any per la ciutat de València. Helena Vandenberg-Sesma és investigadora de la Universitat Politècnica i autora principal de l'estudi.
14: El estudio estima que el incendio de Begís de 2022 liberó cerca de 626.000 toneladas de CO2 equivalente. Las zonas afectadas con severidad alta y moderada alta concentraron más del 81% de las emisiones, especialmente allí donde había coníferas junto a matorral y vegetación herbácea. Esto confirma que, para conocer el impacto climático real de un incendio, no basta con calcular las hectáreas quemadas. Es necesario conocer también la vegetación existente, su biomasa y la intensidad con la que ardió.
13: Segons l'estudi, els resultats posen de manifest que els incendis no sols generen pèrdues econòmiques, ambientals, socials i emocionals, sinó que també tenen un important impacte climàtic. Una de les principals novetats de la investigació és que té en compte la diversitat del paisatge mediterrani.
14: La principal aportación es una metodología más precisa y adaptada a la diversidad de los paisajes mediterráneos. Al combinar imágenes de satélite, información sobre biomasa, tipos de cubierta vegetal y severidad del fuego, permite localizar las áreas con mayor potencial de emisión. Esta herramienta puede mejorar los inventarios de gases de efecto invernadero y orientar la gestión forestal preventiva hacia paisajes más resilientes y con menor riesgo climático.
0: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
1: La muralla medieval de Moncofa ha patit un atac vandàlic només 2 mesos després de la restauració. Els fets han provocat indignació al municipi i han portat l'Ajuntament a plantejar-se mesures per a protegir un patrimoni que és històric. Clara San Juan, des de la delegació de Castelló de la Plana. Hola.
15: La muralla, que va ser rehabilitada fa uns mesos, ha aparegut amb unes pintades amb esprai negre. Per això, el consistori estudia denunciar els fets i prendre mesures per evitar nous actes vandàlics. Venceslao Alós és l'alcalde de Moncofa.
16: Estem plantejant el denunciar-ho davant de la Guàrdia Civil perquè aquests actes no poden quedar impunes. Este patrimoni és el patrimoni de tots i quan se danya una miqueta o molt, estem fent-li pues, mal a tot el nostre poble.
15: La restauració del tram afectat va costar 60.000 euros. Les pintades s'han intentat netejar, però no han desaparegut. Ilenia Benyotzi és la regidora de Cultura.
17: Ara hem intentat, la primera toma, intentar llevar-ho. Ha sigut més difícil del que ens creiem, per tant, això supondrà que seran més diners.
15: El veïnat també ha condemnat l'acte incívic en un espai que acaba de ser recuperat.
18: Acabe de veure, pues, sí, em sembla molt mal, perquè n'hi ha massa coses per divertir-se sense fer mal.
19: M'agradaria que se poguera trobar qui ha sigut, perquè crec que se mereix un bon castig, perquè això està costant molt. A la gent del poble no mos costa molt.
15: La muralla és del segle XIV i és una peça important per a entendre els orígens de Moncofa. José Albelda és arqueòleg i gerent d'Arqueocas.
20: Ja s'està danyant una part importantíssima de la nostra història. No és una part que nosaltres hem reconstruït, repintat. etc., sinó que és una part original de la muralla del segle XIV.
15: Ara, el repte és reparar els danys i preservar un patrimoni que forma part de la història de Moncofa.
1: Anem ja amb els esports. Derrota del València Bàsquet en l'estrena de l'Eurolliga. Mònica Arnau, bon dia.
21: Què tal? Bon dia. Ahir el Fenerbahçe va ser molt superior a l'equip de Javier Torralba, que va caure al Roig Arena per 69 a 88. Cruel estrena de les valencianes, molt mermades per les baixes. Les taronja Yvonne Anderson i Leila Lacan foren decisives per al conjunt visitant. Recorden que tots els partits d'Eurolliga del Club Taronja es podran seguir en directe a través del nostre web. Javier Torralba va valorar així el duel.
22: Creo que les hemos respetado demasiado. En esa barrera de ese respeto y de estar un poco agarrotadas. Esta es la foto inicial, esto es la Euroliga, esto es el actual campeón, con una muy buena plantilla, y o damos un pasito adelante en estos aspectos de dureza, de defensa, o esta es nuestra posición actual.
21: Canviem d'esport. Portada també per a Vinícius, el jugador brasiler va conèixer ahir de vesprada que la roja directa que va veure en el partit dissabte contra el Villarreal li costarà 4 partits de sanció. Recorden que l'expulsaren per estirar-li del monyo al groguet Saliba i que després es va encarar amb l'àrbitre. D'esta manera el brasiler no podrà jugar el clàssic contra el Barça i, atenció, tampoc hi estarà a Mestalla contra el València el pròxim 7 de novembre. Qui apura les seues opcions per estar en eixe partit contra el Real Madrid és Umar Sadiq. El davanter nigerià ha de fer-se avui unes proves per a veure com evoluciona la lesió als isquiotibials, que ja l'ha deixat més i mig fora de la dinàmica de l'equip. La previsió és que en 15 dies estiga a punt. El nigerià va assegurar ahir en un acte promocional del club que Javier Aguirre està pendent de la seua tornada. Escoltem Sadiq.
23: Sí, he hablado con él, me ha dicho de recuperarme bien, que él me espera, porque él sabe lo que puedo dar al equipo.
21: I este cap de setmana tenim derbi autonòmic a la vista en primera divisió entre l'Elx i el Villarreal. Els dos equips arriben amb dinàmiques ben diferents. Els groguets arriben a l'enfrontament amb la moral ben alta després de guanyar el Nàpols en Champions i trencar la mala ratxa en eixa competició. Per la seva banda, l'Elx necessita puntuar per a poder eixir dels llocs de descens. El partit de dissabte serà molt especial per al golejador franjaver Ferninho.
24: Tuve la suerte de debutar allí, estuve 7 años y fui muy feliz. Me convertí en futbolista profesional y le debo gran parte de mi carrera al Villarreal, así que un partido muy especial.
21: I hem començat amb bàsquet i també acabem amb este esport, perquè el València Bàsquet de Xavi Albert esta vesprada una nova oportunitat per a refer-se després de la increïble derrota de dimarts contra l'Olympiacos. Avui juguen de nou Eurolliga, serà al Roig Arena contra el Maccabi de Tel Aviv.
1: Moment per a la informació del trànsit. Sonia López, bon dia. Com arrenca esta jornada en les carreteres valencianes?
25: Bon dia, Alba. Pel que fa a la meteorologia, precaució. A hores d'ara hi ha bancs de boira que dificulten la visibilitat a l'A3 entre Utiel i Requena i també a l'AP7 al seu pas per Vinaròs. A més, hi ha retenció per l'accident d'un camió a l'A23, l'autovia Mudéjar. S'ha produït a l'altura d'Estivella, al Camp de Morvedre, en direcció a Terol. Hi ha un carril tallat i es registra a hores d'ara més d'un quilòmetre de retenció. Pel que fa a València, s'observa circulació lenta a Paterna, l'enllaç de la CB30 i B30 cap al port, també al tram de Vara de Quart Mislata en sentit a 7.
1: Gràcies, Sonia.
25: Adéu. Adéu.
1: La inauguració del curs acadèmic 2026-2027 de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha estat marcada per la petició de més recursos que ha reclamat la presidenta d'esta institució. El Consell demana diàleg i cooperació per afrontar esta nova etapa. Ens fa la crònica Àlex Sant Jaime.
26: Era el primer inici de curs per a la nova presidenta de l'Acadèmia, Maria Àngels Francesc, qui no ha defugit la polèmica de la retallada dels pressupostos que ha patit l'ENS, fruit del pacte entre Partit Popular i Vox.
27: Calen recursos. Ningú que estiga en esta sala és aliè a les vicissituds que hem travessat estos darrers anys. Mala peça va tindre el teler. Molts dels que esteu ací, de fet, ens vau fer costat en els moments més complicats, quan algú va decidir que s'havia d'aplicar la tisora. Fou un atac a l'acadèmia, sí, però sobretot al valencià.
26: En representació del govern valencià, el conseller de presidència, José Díez, la cartera amb responsabilitat en política lingüística. Díez ha instat a treballar junts en esta nova etapa.
2: La nova etapa de col·laboració entre la Generalitat i l'acadèmia és una invitació a sumar esforços, a treballar en rigor, consens i ambició, perquè el futur del valencià depèn de les institucions i de la implicació de la societat.
26: En l'acte s'ha atorgat la medalla de l'Acadèmia a la revista Saó en el seu 50 aniversari.

l'efemèride musical d'avui té música dels Beatles, eixe She Loves You, perquè tal dia com avui, un diari britànic utilitzava per primera vegada una paraula que faria fortuna i que continuaria fins als nostres dies, la de la Beatlemania. Va ser exactament el Gloucester Echo, l'endemà d'un concert al Glaumont Cinema, a la ciutat de Gentleman, a Anglaterra. Això va ser el 14 d'octubre, el dia 15, eixe diari, el diari local d'aquella zona, utilitzava precisament eixa paraula, Beatlemania, en el text per a descriure la histèria que mai havien viscut de les fans en aquella localitat molt menuda d'Anglaterra.

Hem de dir que no és ell el primer ús documentat en un text de la paraula, perquè el primer ús és ja del 21 d'octubre de l'any 1963 a les pàgines del Daily Mail. El cas és que tots i totes les que admirem el grup de Liverpool continuem parlant d'eixa bit

L'estrena d'avui ens arriba des de la Safor Castanyà de Low Cost amb RAK. Low Cost és una banda de 8 músics d'entre 18 i 21 anys, molt joves, que es van conèixer al conservatori. És el seu primer senzill des que el passat 8 de maig publicaren Vent en contra, el primer disc de la banda. Esta cançó es titula Castanyà.

0: Les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Què tal? Avui obrim les portes de la ràdio amb una veritat d'aquelles que cremen. Deia el filòsof i premi Nobel Albert Schweitzer una frase que hauríem de portar gravada a foc. L'exemple no és la principal manera d'influir en els altres, és l'única. Escoltant la ràdio cada matí, llegint els diaris o simplement mirant al nostre voltant, un té la sensació que vivim en l'època daurada del parloteo i la palabreria. En l'era dels falsos profetes, diríem. Estem farts d'escoltar grans discursos, lliçons de moralitat des de les tribunes ben altes i declaracions d'intencions que semblen tretes d'un manual de santedat. Se'ls ompli la boca demanant sacrificis, imposant normes estrictes, exigint una ètica implacable a la resta del món, però què passa quan s'apaga el micròfon? Què passa quan es tanca la porta de casa? Ai, la realitat és tossuda i tard o pronte sempre acaba caient pel seu propi pes. La crua veritat és que molts d'eixos que es venen com a referents, en la seva estricta intimitat, fan exactament el contrari de tot el que defensen en públic. Apliquen, sense cap vergonya, el cínic axioma eixe de «fes el que jo diga, però no el que jo faça». Com si el seu càrrec, el seu estatus o el seu vestit els donarà una espècie d'immunitat divina davant dels simples mortals. I ahí és on arriba el cop dur, el colp que tots d'una manera o d'una altra hem sentit alguna vegada al pit. Es diu decepció absoluta. Quan la distància entre el que prediques i el que fas és un abisme, el dany és irreversible. Ixa coherència flagrant destruïs la confiança en un segon, provoca un sentiment de traïció tan profund que la reacció natural de qualsevol persona amb dignitat és girar-li la cara a l'hipòcrita, retirar-li la mirada per sempre i guardar ixa vergonya com un motiu de retret etern. I això passa en política, perquè hi ha lliçons que no s'obliden i eixa taca els acompanyarà en cada discurs que intenten pronunciar la resta de les seues vides. Ja no tenen autoritat moral, s'ha acabat el crèdit. Avui al nostre temps de ràdio i també la tertúlia volem posar noms i cognoms a esta doble vara de mesurar que ens té esgotats com a societat. Predicar amb l'exemple ja no pot ser un mèrit extraordinari, ha de ser el requisit mínim per a poder parlar en públic. Així que no anem a preguntar-vos quina ha sigut la vostra última gran decepció, però sí, vos anem a convidar a compartir el matí amb nosaltres. Així que sigueu tots molt benvinguts.
0: Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: I d'esta manera, connectant les paraules amb les accions, passem de ple a les coses del menjar. Obrim la llibreta d'apunts d'este dijous, 15 d'octubre de 2026, un dia marcat en les portades de tot l'Estat pel resò d'una jornada històrica que es va viure ahir. Parlem de la transcendència del viatge dels Reis, que ha tancat la seva ruta per les ciutats autònomes. El bany de masses viscut a Melilla, on van arribar procedents de Ceuta, continua omplint des de baix d'avui per la seva, diguem, enorme càrrega política i diplomàtica. Ha sigut la primera vegada que Felip VI visitava la ciutat com a cap d'estat. Les imatges dels monarques trencant el protocol per a saludar milers de ciutadans baix un sol abrasador obrin avui la majoria de les cròniques, com us diem, de política nacional. Un tauler estatal, per cert, on la pressió política també arriba calfada per l'avanç de la campanya electoral. El debat social està acaparant de ple la vivenda i el sistema de pensions. Per un costat, tenim la patronal i els sindicats d'inquilins completament enfrontats per la proposta de vaga general pel dret a la vivenda. Per l'altre, els polítics, amb el dubte amenaçant de sempre de qui les retirarà i qui no les retirarà. Mentrestant, a les carpetes internacionals de la Comissió Europea, avui es tanquen les valoracions de les últimes reunions de medi ambient i telecomunicacions, en una setmana on la sobirania tecnològica europea i la gestió de la intel·ligència artificial estan damunt de la taula de tots els governs. I si mirem a la nostra terra, a la Comunitat Valenciana, l'atenció avui és especialment meteorològica. Després d'uns dies amb temperatures inusualment altes, quasi d'estiu, l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha llançat l'avís. Estem a les portes d'un canvi radical de temps per l'arribada d'una possible dana de cara al cap de setmana. Avui dijous, ara ens ampliaran, el vent de llevant començarà a guanyar terreny i començarem a notar els primers ruixats moderats a la costa valenciana. El canvi, això sí, es notarà de veritat a partir de després demà dissabte, així que molta precaució si teniu plans a l'aire lliure. I en l'àmbit polític valencià, els despatxos trauen fum. Compromís està portant al límit les negociacions amb Podemos i Esquerra Unida per a intentar tancar un acord electoral ampli. Des de l'entorn de la coalició adverteixen que la situació, clar, és diferent a la de Catalunya, entre altres coses perquè Compromís no té un únic rostre clar per a fer campanya a tot l'Estat, cosa que està complicant els equilibris de forces. I en una nota molt més amable, avui s'han presentat tots els detalls del certamen Gastrònoma 2026, que enguany ompli Fira València a finals de mes, precisament, en estos dies. La Generalitat confirma que participaran més de 250 expositors, baix el lema Les veus del sector, estrenant espais dedicats al cafè i concursos nacionals de cuina amb vi. Una bona mostra del potencial culinari de la nostra terra.
0: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
1: És inevitable començar parlant de l'oratge i el canvi que es preveu. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha emès un avís especial per l'episodi de precipitacions intenses previst a l'àrea mediterrània que podria començar este dissabte 17 d'octubre i afectar especialment els litorals i prelitorals durant diumenge. Marta Ramada, bon dia.
2: Què tal, Sergi? Bon dia. I si és, l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, ha advertit que després de diversos dies d'estabilitat i de temperatures anormalment altes per a esta època de l'any, a partir de dissabte es preveu un canvi significatiu del temps amb l'arribada d'una depressió aïllada en nivells alts, una possible dana, com deies, que podria deixar pluges intenses i persistents a l'àrea mediterrània i les Balears, a més d'un descens generalitzat de les temperatures. Davant d'estos fenòmens, Emergències aconsella informar-se abans de desplaçar-se, extremar la precaució en carretera, evitar zones inundables i no estacionar automòbils en llocs susceptibles d'inundació.
1: De fet, ja s'ha procedit a enviar l'avís especial a tots els ajuntaments i agències responsables d'emergències. S'assenyala que amb la informació disponible facilitada per l'AEMET, la situació més probable és que l'episodi de pluges intenses comence, com vos diem, dissabte, i durant diumenge l'escenari de més probabilitat és que les precipitacions més significatives es produïsquen en litorals i prelitorals mediterranis amb pluges intenses que podrien ser persistents, amb acumulats que podrien també ser rellevants.
2: Per tant, es demana als municipis i organismes amb competències en la gestió d'emergències que seguisquen tots els avisos que emeta els pròxims dies el Centre de Coordinació d'Emergències amb la finalitat d'activar amb antelació els seus protocols d'actuació i establir mesures preventives en els seus àmbits. En l'ambient fred, ara ho ampliem de seguida amb Antonio Sánchez, les pluges faran acte de presència dissabte de vesprada i s'intensificaran este diumenge.
1: Tot i que cal esperar, per cert, uns dies per a fer una previsió més ajustada. A hores d'ara sembla que els pluviòmetres de la costera, ens ho contarà Antonio, la Vall d'Albaida, la Safor, el Comtat, la Marina o l'Alcoià, són els que podrien acumular quantitats significatives. Antonio, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Què mos contes de tot això que tenim per davant?
3: Bueno, ja ho estiguin dient vosaltres, que
1: també a agranar un poquet el carrer.
3: No, a veure, però en principi sí, serà una... un diumenge marcat pel vent de gregal, un temporal un poc més de gregal, que sí, que ve per una dana, però és una dana que es trobarà molt cap al nord, així que no és afectada tant com si estiguera al nord d'Àfrica, que és la posició que més ens sobta, no?, a nosaltres. Ara, el que sí que sembla és això, que caurà més cap al sud del Golf de València. I, de fet, jo em quedaria més al Baix Segura, a la Safor i la Marina Alta. I aquestes comarques són les que rebran més pluja. Sí, si el vent i les tempestes se'n van un poc més cap a l'interior, també podrien afectar a la Vall d'Albaida i al Comtat principalment. Però ja dic que, sobretot, caurà a la Safor, la Marina Alta i el Baix Segura. I aquestes comarques és on ara per ara es veuen els acumulats més alts. La bona notícia és que sembla que la tempesta se'n va un poc més, que se queda més cap a mar endins, així que no es afectaria tant, però sí a Balears. A Balears sembla que sí que tindran una pluja més intensa. Encara està per veure, perquè queden moltes hores. Estes danes ja sabem que són més difícils de predir i de preveure, així que no res, hem d'estar pendents de l'oratge i de les actualitzacions. El que també hem de parlar és que sí, que encara el front creuarà a partir de dissabte de vesprada, que es deixarà ja les primeres tempestes cap a l'interior, però que a entrada de la nit es despassaran cap al litoral, i ja diumenge serà una jornada tot el dia en la que pot ploure, però sobretot cap al litoral i sud del Golf de València, així com l'extrem sud. En moltes comarques de l'interior i sobretot del nord, esta volta no plourà, sí que tindrem una jornada més nuvolosa i, com heu dit, també més freda. I no només hem de parlar de la pluja, sinó també del vent de gregal que bufarà amb intensitat al litoral i del temporal marítim. Es preveuen ones de més de 4 metres d'altura i això pot afectar sobretot a les vivendes que es troben prop de les platges, que sabem que són moltes en el nostre territori, i més en comarques com la Safor, la Marina Alta. I aquestes comarques sí que rebran més les zones més elevades, així que molta precaució. Dilluns encara podrien tindre algun ruixat també en aquestes comarques, que hem dit, la Marina Alta, la Safor i cap al Baix Segura. La resta s'obriran més clars, però això sí, amb temperatures molt més baixes que les de dissabte. Així que ara per ara és el que tenim, no? En les actualitzacions. Tampoc són tant els registres, eh? Tampoc són tanta la pluja acumulada que es preveu.
1: Estarem pendents de lo que mos conteu i de la web, que és d'on agarrem pràcticament totes aquestes informacions. Xerrem en una hora, d'acord?
3: Sí, perfecte.
1: Fins ara són les 7 i 10.
4: Requena, Ciudad Española del Vino 2026, patrocina este espai.
0: Estos son els titulars que marcaran la jornada.
1: Bueno, seguim el fil de l'actualitat d'este dijous, 15 d'octubre de 2026. Anem de ple amb la nostra bateria de titulars per a repassar el que avui és notícia destacada en les nostres portades. Lucy, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. El Tribunal de Comptes ha aplicat oficialment l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i a una trentena d'ex-alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya per les despeses de l'1 d'octubre. El Tribunal ordena alçar immediatament totes les fiances que tenien imposades després de constatar definitivament que no es van utilitzar fons de la Unió Europea.
1: I sense moure'ns de la política estatal, continuen els enfrontaments electorals de cara al 29N, ara alimentats per les últimes dades del baròmetre del CIS.
5: Completament, el Centre d'Investigacions Sociològiques torna a desmarcar-se del bloc mitjà de la resta d'enquestes privades i dispara al Partit Socialista en la seva projecció, donant-li un avantatge de vora 12 punts sobre el Partit Popular, unes dades que el bloc de l'oposició ja ha qualificat de totalment desmesurades.
1: I precisament Lucy, la figura del president de l'organisme torna a estar al mig de la diana política amb reaccions molt contundents per part de l'oposició.
5: L'ofensiva és directa contra José Félix Tezanos. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha promès públicament la seva destitució fulminant si arriba a la Moncloa, acusant-lo directament d'utilitzar fons públics per a fer malversació a favor de les sigles del Partit Socialista amb els seus sondejos preelectorals.
1: Passem a la crònica social i laboral, perquè l'atenció s'ha traslladat de ple a les aules de la comunitat de Madrid.
5: Hi ha una forta vaga educativa en marxa. El govern de Díaz Ayuso ha titllat la convocatòria d'incomprensible, mentre es manté el focus de la polèmica per l'actuació i les càrregues policials viscudes a les protestes de la Universitat Complutense, on el delegat del govern ha demanat contenció i proporcionalitat als agents.
1: Obrim la carpeta internacional amb una de les notícies de salut que manté en volandes a tot el món, l'estat del Papa Lleó des de Roma.
5: El Vaticà ha confirmat de manera oficial que el nòdul pulmonar que li van extirpar al pontífex és cancerigen. Malgrat la gravetat del diagnòstic, l'últim comunicat mèdic d'esta passada nit assegura que el papa ha passat bona nit i es troba estable a la clínica on continua ingressat.
1: I de Roma a la campanya electoral dels Estats Units, on el clima polític és d'allò més asfixiant a mesura que s'acosten les eleccions.
5: L'estratègia es recarrega. Donald Trump i Gigi Vance estan llançant tota l'artilleria, jugant actes en estats que, històricament, es consideraven feudos completament segurs per als republicans en un intent desesperat per blindar vots d'última hora.
1: Tanquem la informació global mirant cap a Europa Oriental perquè el conflicte a Ucraïna colpeja de ple les infraestructures bàsiques en les últimes hores.
5: Rússia ha llançat una nova i massiva ofensiva combinada amb drons i míssils dirigida expressament contra la xarxa elèctrica de Kiev. El mateix president, Volodymyr Zelensky, ha denunciat les destrosses que obliguen des d'avui a aplicar talls de llum programats per a milers de civils.
1: Tornem cap a casa. Mirem cap a la Comunitat Valenciana, on l'impuls econòmic arriba de la mà dels nous emprenedors.
5: I amb molt bones xifres. Segons l'últim informe de situació, quasi la meitat de la població valenciana es veu ja amb capacitat i coneixements suficients per a obrir un negoci. L'activitat creix, sobretot, en el sector servicis i destaca un detall clau. El 27% d'aquestes noves empreses valencianes ja apliquen la intel·ligència artificial en la seva estratègia inicial.
1: I atenció als amants de la literatura com Marc Gómez, per exemple, la ciència-ficció i la fantasia, perquè avui obrir les seues portes una cita indispensable a València.
5: Efectivament, avui arranca oficialment el Golem Fest 2025 a l'Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic. L'assaig i la conferència inaugural d'esta vesprada aniran a càrrec d'Agustín Fernández Mayo, centrant el debat precisament en els àngels i els dimonis de la intel·ligència artificial. L'entrada és totalment gratuïta.
1: Una cosa, parlem també d'un succés a la nostra província alacantina que s'ha resolt gràcies a l'actuació de les forces de seguretat a Alacant.
5: La Policia Nacional ha detingut els coneguts com a Lladres de la Colada. Era un grup especialitzat que entrava en les en les tendes d'autoservici de la ciutat simulant que anaven a rentar la roba i aprofitaven el moment de buidor per a atracar els establiments i endur-se les caixes de recaptació.
6: 660 78 39 80.
1: Obrim també debat a bat de la finestra a les nostres comarques, Luci, perquè la ràdio és proximitat i els nostres pobles també comencen amb força en este matí de dijous. Anem amb un repàs d'estricta actualitat local a la Ribera, a l'Horta, el Baix Segura. Anem a començar, per exemple, en Algemesí, amb una inversió molt important en matèria d'infraestructures viàries i sostenibilitat.
5: El govern central ha autoritzat oficialment l'obertura del procés de licitació per a construir una macroàrea de servei a l'autopista AP7, al seu pas precisament pel terme municipal d'Algemesí. Un projecte amb un pressupost monumental de 16 milions d'euros que, atenció, comptarà amb un dels punts de recàrrega elèctrica ultraràpida més grans de tota la xarxa viària a la Comunitat Valenciana.
1: Seguim viatjant, baixem cap a l'Horta Nord, on Alcàsser ja ho tenen tot pràcticament a punt per a un cap de setmana de germanor, gastronomia i comerç local.
5: L'Ajuntament d'Alcàsser està ultimant els detalls d'una doble cita de cara a demà divendres. La Fira Comercial, Sabers i Sabors i el seu tradicional Mercat Medieval. Enguany la gran novetat serà el concurs gastronòmic de dolç tradicional, on el veïnat competirà per cuinar la millor coca de carabassa de la comarca, buscant recuperar les receptes de les nostres iaies.
1: I de la tradició culinària passem al futur industrial a l'Horta Sud. Ens podríem fixar en Sollana i en els passos ferms cap a la seva modernització.
5: Molt bona notícia per al municipi. El consistori de Sollana ja ha certificat els primers tràmits administratius i també urbanístics sobre el terreny per a fer realitat la construcció de la seva futura estació d'inspecció tècnica de vehicles, és a dir, la ITV local, una instal·lació essencial que evitarà que els veïns hagin de desplaçar-se lluny per a passar les revisions obligatòries dels seus cotxes.
1: I acabem el nostre viatge comarcal al sud de la comunitat, a Alacant de nou, viatjant fins a Torrevieja per a repassar unes dades demogràfiques fins ara històriques.
5: Torrevieja està vivint un autèntic boom residencial. El padró municipal acaba de confirmar oficialment que la localitat de la Vega Baixa ja supera la barrera dels 113.000 habitants empadronats, una xifra que consolida el municipi com un dels motors de creixement poblacional i d'atracció internacional més importants de tot el territori valencià.
1: Xifres, projectes i realitats dels nostres pobles i ciutats per a començar el matí, pues al tanto de tot el que passa.
0: Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Vos contàvem que almenys paraigües i roba d'abric serà el que anem a necessitar estos dies i tindrem a mà quan s'espera aquest canvi radical de l'horatge, que a més pot ser a partir de dissabte deixe precipitacions especialment significatives en algunes de les comarques més al sud i part central. Però això vol dir també que hi ha que prestar atenció a les carreteres. Quan l'asfalt es mulla, n'hi ha que tindre molta precaució. A estes hores, 7 i 18 del matí d'este 15 d'octubre del 26, anem a veure com està la xarxa viària de la nostra Comunitat Valenciana. Alejandro Martín, DGT, bon dia.
7: Bon dia, muy buenos días. ¿Qué tal arranca ya esta jornada? Y mucha precaución, ya que un accidente está complicando en la provincia de Valencia la carretera A23 a la altura de Estivella, en dirección a la provincia de Teruel. Está provocando hasta un kilómetro de tráfico lento y van a encontrar intransitable el carril derecho. Se empieza a complicar también en Valencia la carretera CV30 y la V30, todo ello a su paso por Mislata, en sentido sur, en dirección a la autovía V31 o en dirección a Sedaví. Afortunadamente, en la provincia de Castellón y de Alicante se circula con total normalidad.
1: Bueno, passen moltes coses als esports, per exemple que Vinícius no estarà a Mestalla perquè el comitè de disciplina sanciona l'atacant del Real Madrid amb 4 partits per la seva expulsió contra el Villarreal, per la qual cosa tampoc jugarà el Clàssic. Així que anem a veure quantes coses més ens presenta i venen quasi de cara al cap de setmana, millor dit. Mònica Arnau, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Air. El Fenerbahçe va ser molt superior a l'equip de Javier Torralba, que va caure al Roig Arena per 69 a 88. Cruel estrena de les valencianes, molt mermades per les baixes. L'estaronxa Yvonne Anderson i Leila Lacan foren decisives per al conjunt visitant. Recorden que tots els partits d'Eurolliga del Club Taronja es podran seguir en directe a través del nostre web. Javier Torralba va valorar així el duel.
9: Creo que les hemos respetado demasiado. En esa barrera de ese respeto y de estar un poco agarrotadas. Esta es la foto inicial. Esto es la Euroliga, esto es el actual campeón, con una muy buena plantilla, y o damos un pasito adelante en estos aspectos de dureza de defensa, o esta es nuestra posición actual.
8: Canviem d'esport. Portada també per a Vinícius. El jugador brasiler va conèixer ahir de vesprada que la roja directa que va veure en el partit dissabte contra el Villarreal li costarà 4 partits de sanció. Recorden que l'expulsaren per estirar-li del monyo al groguet Saliba i que després es va encarar amb l'àrbitre. D'esta manera el brasiler no podrà jugar el clàssic contra el Barça i, atenció, tampoc hi estarà a Mestalla contra el València el pròxim 7 de novembre. Qui apura les seues opcions per estar en eixe partit contra el Real Madrid és Umar Sadiq. El davanter nigerià ha de fer-se avui unes proves per a veure com evoluciona la lesió als isquiotibials, que ja l'ha deixat més i mig fora de la dinàmica de l'equip. La previsió és que en 15 dies estiga a punt. El nigerià va assegurar ahir en un acte promocional del club que Javier Aguirre està pendent de la seua tornada. Escoltem Sadiq.
10: Sí, he hablado con él, él me ha dicho de recuperarme bien, que él me espera porque él sabe lo que puedo dar al equipo.
8: I este cap de setmana tenim derbi autonòmic a la vista en primera divisió entre l'Elx i el Villarreal. Els dos equips arriben amb dinàmiques ben diferents. Els groguets arriben a l'enfrontament amb la moral ben alta després de guanyar el Nàpols en Champions i trencar la mala ratxa en eixa competició. Per la seva banda, l'Elx necessita puntuar per a poder eixir dels llocs de descens. El partit de dissabte serà molt especial per al golejador franjaver Ferniño.
11: Tuve la suerte de debutar allí, estuve 7 años y fui muy feliz. Me convertí en futbolista profesional y le debo gran parte de mi carrera al Villarreal, así que un partido muy especial.
8: I hem començat amb bàsquet i també acabem amb este esport, perquè el València Bàsquet de Xavi Albert esta vesprada una nova oportunitat per a refer-se després de la increïble derrota de dimarts contra l'Olympiacos. Avui juguen de nou Eurolliga, serà al Roig Arena contra el Maccabi de Tel Aviv.
6: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660-78-39-80.
1: A tot això, avui 15 d'octubre és el Dia Internacional de la Dona Rural, conegut també en l'àmbit agrari com el Dia de la Dona Llauradora o de la Grona Agricultora. Esta celebració, establida oficialment per l'ONU, té com a objectiu reconèixer el paper fonamental que tenen les dones en el desenvolupament agrícola, la seguretat alimentària i la sostenibilitat dels nostres pobles i del món rural. Com a dada destacada, les Nacions Unides han declarat este 2026 com l'any internacional de la dona agricultora. Ara sí, no parlem de la dona llauradora, però sí pot ser de la immobiliària, vos explique. La vivenda, el gran argument i l'arma de disseny que anava a emprar el govern per a la campanya electoral, comença a fer aigües. Sobretot després de conèixer-se el secretet de la portaveu socialista Montserrat Mínguez i els negocis immobiliaris que s'atribueixen a la seva parella.
12: Poner la vivienda en primer lugar. Lo que se trata es de que la vivienda es considerada como un derecho y no como un negocio.
13: Vamos a hacer claros, caretas fueras. Es normal que a ustedes no le gusten, pero díganlo, porque aquí de lo que se trata es de fondos buitres o de familias. Se trata de la especulación o de apoyar a la mayoría social. La señora Reyes Maroto está aquí porque ella jamás vendería a los fondos buitre 1.800 pisos, porque la Gürtel empezó con la ley del suelo. Así que somos totalmente diferentes y no hace falta engañar a nadie. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, ustedes tienen otra política totalmente diferente, que es la de forrarse ustedes cuando están en los gobiernos.
1: La incoherència és ixa bonica costum de predicar una cosa en la tribuna i fer just la contrària quan s'apaga la llum. Recordeu que fa només uns minuts parlàvem de fer el que jo vos diga però no el que jo faça? Pues mira per a on. El Desti és un gran guionista i ens ha posat el millor exemple damunt de la taula de redacció. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es llançava a la jugular de l'alta dirigent del PSOE i ho feia amb una ironia de les seues, veritat, Lucy?
5: Es tracta d'un enfrontament polític directe després d'haver conegut que la parella de la portaveu del Partit Socialista al Congrés dirigís el grup Nest Capital, un holding d'empreses en Lleida dedicat a la inversió immobiliària que controla una trentena de pisos de lloguer i que ha executat desnonaments per impagament.
12: Que existe una derecha que prefiere un país en el que
14: unos pocos dominen todo lo demás.
15: Urbagestión son hermanitos de la caridad al lado de Montse Mínguez.
16: Urbagestión es una pyme buitre, muy carroñera.
15: Pues lo de Montse Mínguez no es una pyme, precisamente. Es la hipocresía a la que nos ha acostumbrado el Partido Socialista. Montse Mínguez es la que decía, Mari Carmen, no te olvidaremos, hombre, haberle dicho a tu novio que le dieras una vivienda, ¿no? Mejor darle una vivienda que no olvidarla. Dale una vivienda de las decenas y decenas de vivienda que tienes, donde, por cierto, su lema es, te garantizamos la máxima rentabilidad.
14: Y ya está, y que a las caretas fuera.
1: Home, per favor, quina falta de sensibilitat la d'Almeida. Com se li ocorre parlar d'hipocresia si la mateixa Montse Mínguez va dir en televisió que no és un fons buitre, que és una empresa familiar, una bonica pime familiar, això sí, amb milions d'euros en actius de rajola.
5: Com haveu escoltat, l'alcalde de Madrid també ha fet referència expressa a la mort de Mari Carmen, la dona de 87 anys que va patir un desnonament al districte madrileny del Retiro. Per la seva banda, l'entorn del Partit Socialista ha eixit en defensa de la seva portaveu, mentre ella insistia que parlar de les empreses del seu, de la seva parella és un atac personal intolerable en política.
13: Vamos a ser claros, caretas fueras. Es normal que a ustedes no le gusten, pero díganlo. Díganlo, porque aquí de lo que se trata es de fondos buitres o de familias. Se trata de la especulación o de apoyar a la mayoría social.
1: Un atac personal. Al final resultarà que l'amor sí que és sec, sobretot davant del registre de la propietat. En fi, oratòria i fariseïsme de portes cap a fora, destrossatge de colp per una exclusiva de portes cap a dins. El fet és que este assumpte de la vivenda, que precisament centra els últims debats del CIS, del que ara parlarem, també ha fet saltar a la palestra l'exlíder de Ciutadans, Albert Rivera, que reapareixia en el plató d'Espejo Público d'Antena 3, deixant unes declaracions molt comentades sobre este tauler polític i immobiliari.
2: Rivera entra de ple a valorar la polèmica de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. L'exlíder de Ciutadans ha assegurat que ell no criticarà la parella de la portaveu socialista pel fet de tindre immobles o empreses. Afirma literalment que així el que retreu és la hipocresia, no el fet, i aprofita per a exigir a l'executiu que deixen en pau els propietaris, insistint que el problema de la vivenda a Espanya es resoldrà generant més oferta i seguretat jurídica.
17: Yo no estoy alineado con la mayoría en esto de reprocharle a la izquierda que defiendan los valores que yo defiendo. Yo defiendo la propiedad privada, defiendo la libertad de mercado, defiendo hacer toda la actividad que esté dentro de la ley. Yo no voy a criticar a la pareja de la portavoz porque tenga viviendas. Lo que le pido es que nos dejen paz y que no hagan decretos contra los propietarios, contra las familias ahorradoras, contra la gente que tiene ese mismo negocio y que lo explota. Es decir, lo que no puede ser es que le tiremos en cara de alguna manera que hagan eso. Yo lo que quiero es que nos dejen en paz y que no hagan decretos contra la propiedad privada. Por tanto, esto me recuerda mucho a lo del casoplón de Montero y...
18: La casa de Galapagar.
17: Claro, es decir, yo cuando salió aquel asunto me acuerdo que me preguntaron en rueda de prensa y mi equipo decía, oye, pues hay que dar, porque esto es muy incoherente. Digo, ¿pero qué voy a criticar? Que se han comprado una casa con una hipoteca como yo. Hay mucha gente en España, trabajadora, ahorradora, que vota a la izquierda, que tiene pisos...
1: I atenció, perquè tota aquesta polèmica sobre la vivenda que hem repassat amb el cas Mínguez o les paraules d'Albert Rivera no es queda en un simple intercanvi de retrets en els platós. Té un impacte numèric immediat i molt preocupant sobre el carrer. Les dades del sector immobiliari a nivell estatal que s'acaben de publicar arran els últims decrets llei del govern deixen unes xifres de vertigen sobre els pisos disponibles. Quina és la radiografia del mercat, Marta?
2: Sí, les xifres són contundents, Sergi. Segons l'últim informe de la Federació Nacional d'Associacions Immobiliàries, la publicació dels dos reials decrets llei d'habitatge ha provocat la retirada de 4.235 habitatges del mercat de lloguer residencial habitual en tan sols 10 dies. Els xicotets propietaris, espantats per la nova regulació i la falta de garanties davant dels impagaments, estan desviant els seus pisos cap a la compravenda o altres usos. A més, la inestabilitat normativa ha bloquejat de colp la firma de 1.523 contractes d'arrendament que ja estaven pràcticament tancats.
1: I si mirem cap a la nostra comunitat autònoma, l'efecte d'esta paràlisi també s'ha fet notar amb molta força a les nostres capitals, veritat, Lucy?
5: Exacte, les associacions del sector com a SICVAL apunten que només a la província de València l'anomenat decret Mari Carmen va provocar que retiraren de l'oferta vora 500 pisos de lloguer en només 24 hores posteriors a la seva aprovació. Les agències adverteixen que si no es frena esta inseguretat jurídica, el volum d'operacions de lloguer caurà entre un 25 5 i un 30% en les pròximes setmanes, posant en risc el futur de milers de famílies que busquen una llar.
1: Incoherències polítiques a dalt i un mercat totalment asfixiat a baix, una realitat complexa que avui també seguirà cremant titulars. Bé, ens aturem ara en el front obert entre el principal partit de l'oposició i el Centre d'Investigacions Sociològiques.
5: El Partit Popular ha qualificat l'últim baròmetre d'un nou exemple de malversació sistemàtica d'este govern que realitza a través de la institució. Per este motiu, Alberto Núñez Feijóo s'ha compromès públicament a executar la destitució fulminant del seu director, José Félix Tezanos, si guanya les eleccions del pròxim 29 de novembre, com ja va fer en l'anterior campanya, ho recordem.
19: Entiendo que ser presidente no consiste en servirse de las instituciones, como hemos visto, sino en servir desde ellas a los españoles. Y por eso garantizo que se liberará del sanchismo a todas y cada una de las instituciones que se han colonizado. Las instituciones son de todos y tenemos que volver a prestigiarlas. Y lo haré. Para que se me entienda, no habrá un Tezanos en mi gobierno y su cese será el primero en el Consejo de Ministros.
1: Això va ser en l'anterior campanya i ara ho torna a repetir, Feijóo. En el comunicat dels populars parlen directament de manipulació grollera i posen el focus en els temes pels quals l'organisme evita preguntar a la ciutadania.
5: Els populars lamenten que el CIS es negui a demanar l'opinió dels espanyols sobre assumptes clau com la llei d'amnistia, la de només sí és sí o la crisi migratòria de Ceuta. De fet, critiquen que en este baròmetre Tezanos pregunte obertament per la invasió d'Ucraïna, però no incloga ni una sola pregunta sobre Ceuta.
1: És un text on el Partit Popular també ha volgut recordar els precedents judicials de la institució.
5: Sí, recorden que la Junta Electoral Central ja va sancionar Tezanos amb una multa de 3.000 euros per l'enquesta Flash que va fer durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez en les eleccions catalanes. A més, el Partit Popular insisteix que el passat 23 de març ja van presentar una querella contra ell per un presumpte delicte electoral.
1: Tensió absoluta i, per tant, també al voltant del CIS en esta precampanya del que parlarem en la pròxima hora. Ara, el tauler, geopolític de cara a les eleccions comença ja a esbrinar-se. La coordinadora de Podemos, per exemple, Maria Teresa Páez, ha sigut triada per les bases del partit com a candidata a les eleccions autonòmiques de la Comunitat Valenciana, previstes en maig de 2027, amb el 91% dels vots en les primàries internes que celebrava la formació morada. En este mateix procediment també han ratificat la secretària general de Podemos a escala estatal, Ione Belarra, com a candidata a les eleccions autonòmiques de la Comunitat de Madrid, amb el mateix percentatge d'aval que la valenciana.
2: També el PSPB-PSOE ha confirmat els caps de llista per Castelló, València i Alacant al Congrés i al Senat. Jiménez, Bernabé i Francesc encapçalen les candidatures a la Cambra Baixa, al Congrés dels Diputats, i Redondo, Sagredo i Fenollar a l'Alta, al Senat. L'alcalde de Paterna i actual senador José Antonio Sagredo liderarà la candidatura del PSOE al Senat per la circumscripció de València. Esta mateixa setmana Sagredo anunciava que repetirà com a candidat a l'alcaldia de Paterna en les eleccions autonòmiques previstes per al 2027. Com ja s'havia avançat, la delegada del govern, Pilar Bernabé, encapçalarà la llista al Congrés, com ha confirmat este dimecres en el comitè provincial del PSPB-PSOE.
5: Completen la llista de València en els primers llocs el ministre Arcadi Espanya i Rebeca Torró, secretària d'Organització en l'àmbit federal. I es confirma al quart lloc l'actual síndic a les Corts, José Muñoz. La diputada nacional i l'exalcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, anirà en quinta posició. El número 2 fa 3 anys va ser José Luis Ábalos, que actualment està a la presó, i ara ho serà Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda des del passat mes de març, i qui prèviament va ser secretari d'Estat de Política Territorial, conseller d'Hisenda i Política Territorial amb Ximo Puig i diputat a les Corts Valencianes.
6: Directe, Sergi Olcina.
1: Mirem cap a casa i també ens fem ressò d'algunes de les qüestions que passen dins de les nostres províncies. La reparació d'una peça al pantà de Tous obliga a deixar-lo quasi buit temporalment.
5: L'embassament de Tous a la Ribera Alta està al 13% de la capacitat després d'haver hagut de rebaixar temporalment el nivell de l'aigua per a reparar un dels elements de la presa. Els treballs que s'han prolongat durant els últims, les últimes 2 setmanes han permès substituir la tija que acciona la comporta del desaigüe intermedi, pero no es regula el cabal ecològic del riu Xúquer.
20: Tanto las juntas del cilindro como el vástago ya estaban deteriorados y había que reponer las piezas a su estado de conservación óptimo.
5: La intervenció era necessària perquè tant les juntes del cilindre com la tija estaven deteriorades, segons explicava el director d'explotació de la presa, Cristian Serrano, en declaracions a Apunt. L'operació ha requerit coordinar-se amb el conjunt del sistema Xúquer, els usuaris de l'aigua i Iberdrola per a abaixar el nivell de l'embassament per davall dels 83 metres sobre el nivell del mar i poder substituir així la peça.
1: Al Vildasol, els embassaments valencians entren en la tardora amb reserves per damunt de la mitjana de l'última dècada, el Xúquer al 52% i el Segura al 49%.
5: La situació de Tous contrasta amb el bon nivell general de les reserves hídriques valencianes. Segons l'últim balanç del Ministeri per a la Transició Ecològica, recollit per EFE, els embassaments adscrits a la conca del Xúquer acumulen 1.480 hectòmetres cúbics d'aigua, és a dir, un 52% de la capacitat total. Són 78 hectòmetres més que fa un any i 296 per damunt de la mitjana dels últims 10 anys. En la conca del Segura, les reserves emmagatzemen 557 hectòmetres cúbics, un 49%, mentre que alguns dels embassaments més grans del Xúquer, com Contreras i Alarcón, se situen al voltant del 70% de la capacitat. En canvi, les reserves de la Marina Baixa i del Serpis continuen entre les més baixes, per davall del 25%.
1: Tres informes van recomanar vigilants les 24 hores del dia al Museu de Villena abans del robatori. La Comissió d'Investigació de l'Ajuntament busca aportar informació sobre el robatori de les peces que formen part, recordem, d'una de les millors col·leccions d'or europees de l'edat del bronze.
5: És una de les principals conclusions d'ahir en la segona sessió de la Comissió Municipal de l'Ajuntament que investiga per davall del 25%.
1: Tres informes van recomanar vigilants les 24 hores del dia al Museu de Villena abans del robatori. La Comissió d'Investigació de l'Ajuntament busca aportar informació sobre el robatori de les peces que formen part, recordem, d'una de les millors col·leccions d'or europees de l'edat del bronze.

0: L'informe és el de l'excap de seguretat del Museu Arqueològic d'Alacant, Tomàs Jiménez, un dels compareixents que en el seu moment va actuar com a assessor de seguretat d'este museu. L'expedient va ser sol·licitat per l'alcalde de Villena en 2019, Francisco Javier Esquembre.
1: El Partes a València serà el protagonista avui dijous 15 d'octubre a la plaça de l'Ajuntament de València amb la celebració de la tercera fira d'artesania del pa organitzada pel Gremi de Forners i Pastissers de València amb motiu del Dia Mundial del Pa i del Dia Mundial de l'Alimentació.
0: Baix el lema Els forns d'avui, demà i sempre, la fira vol posar en valor la tradició fornera valenciana i donar a conèixer les noves oportunitats del sector. La cita serà gratuïta i oberta a tots els públics de 10 del matí a 2 del migdia. La programació inclou també una ponència sobre sostenibilitat i innovació en l'elaboració del pa, un podcast en directe amb degustació i una taula redona sobre el futur dels forns tradicionals i el relleu generacional.
1: 7:37 en l'àmbit nacional. El rei Felip subratlla a Melilla que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat de la Unió Europea ho és al conjunt de la Unió Europea.
0: El rei Felip VI ha advertit que Espanya està preparada per a defendre, segons ha traslladat en la recta final de la seva visita a Melilla. A la ciutat autònoma ha llançat també este dimecres un missatge clar cap al Marroc.
2: Los españoles, los europeos, somos miembros orgullosos de una unión que cree firmemente en el imperio de la ley y la dignidad de la persona. Es un estándar muy alto, fruto de un camino largo y difícil, pero que nadie confunda esas convicciones con debilidad. Estamos preparados para defender nuestros valores y nuestras libertades.
0: Després d'agrair l'acollida que ha tingut, el rei ha assenyalat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és al conjunt de la Unió Europea. Unes paraules molt aplaudides pels assistents.
1: Més coses, el Tribunal de Comptes absol a Puigdemont i a 34 càrrecs del procés.
0: El Tribunal de Comptes, en aplicació de la llei d'amnistia, ha absolt aquests expresidents de la Generalitat Catalana, com Carles Puigdemont i Artur Mas, i altres 33 exalts càrrecs d'este govern autonòmic que estaven encausats per les despeses del procés. El Tribunal de Comptes ha adoptat esta decisió 3 mesos després que la justícia europea avalara l'aplicació de la llei al delicte de malversació.
1: I el Suprem confirma les condemnes d'Avalos i Koldo, de 24 i 19 anys de presó.
0: La sala penal així ho ha decidit en una interlocutòria després que el juny passat els condemnara per delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. La Fiscalia Anticorrupció va demanar que rebutjaren les peticions de nulitat de tots dos, assenyalant que necessàriament estan abocats al fracàs i que havien de ser desestimats. Recordem que a finals de juny l'alt tribunal va concloure que Ábalos i García i l'empresari Víctor de Aldama formaren una organització criminal amb repartiment de funcions que va cometre greus delictes de corrupció.
3: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: El cicle simfònic de Les Arts revoluciona la tardor. 3 obres magistrals, 3 grans solistes i 3 grandíssims mestres al capdavant de l'orquestra de la Comunitat Valenciana. D'octubre a desembre, el concert per a piano número 1 de Tchaikovsky, el concert per a violí de Brahms i la quarta de Mahler. Compra les teues entrades en lesarts.com.
5: Pots comprovar que tot estiga llest per a votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Cal que figures a les llistes del cens electoral. Pots consultar-ho del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o en INE.es. Demana que rectifiquen si hi ha algun error, especialment si votes per primera vegada o si has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
6: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: A Punt Ràdio. A Villena, 95.0. Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Abril Peidro, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
1: Traumos de dubtes i contamos que porten les

0: portades dels diaris de la comunitat i els nacionals, també.
1: Vinga, va, comencem amb Levante, el Mercantil Valenciano, que titula que els pisos nous de dos habitacions costen ja 450.000 euros a València, quasi mig milió d'euros. I la imatge és per a les falleres majors de València en la seva proclamació d'ahir. Les províncies també destaca aquesta proclamació amb el titular Orgull per les arrels i mirada al futur. En el diari Informació llegim sense ètica no hi ha empresa respectable i això és la declaració de la filòsofa Adela Cortina en el fòrum Alacant sobre la responsabilitat de les persones davant els avanços tecnològics. I el periòdic Mediterrani obri amb els plans de pensions que creixen i freguen els 1.000 milions a Castelló. En clau nacional, el País titula que el Partit Socialista i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions i el Mundo escriu que l'home del PSOE, Atraxa, va enxufar més afins després de Jéssica.
0: Les falleres majors, les noves falleres majors de València també seran portades en el nostre programa perquè ens visitaran a partir de les 10 del matí, després del butlletí de notícies. Anem a parlar un poquet d'economia, si vols.
1: Sí, perquè un equip de Punt Notícies ha fet un recorregut per l'hemeroteca i ha comprovat com ha pujat el preu dels productes de la cistella de la compra en estos últims 20 anys. Als mercats es podia veure com el quilo de prunes estava a un euro i ara s'ha triplicat.
2: Que me acuerdo. Ahora lo que pasa que ahora está carísimo la fruta, pescado, verdura, es increíble.
3: Ya se me ha olvidat. Fa molt de temps. La fruita i la verdura està caríssim.
1: Però en tenim més exemples perquè també els plàtans de Canàries costaven un euro i avui dia les tendes els venen per 3,60. El mateix exemple amb el pimentó, que ara està disparat a més de 3 euros. Però no tot era de color de rosa en aquells temps perquè fa 20 anys les tomaques ja estaven molt cares, tot i que no tant com ara. O productes com les carxofes que ja superaven els 3 euros però que ara estan inclús a 6 euros en algunes parades del mercat. Segons les últimes dades de l'índex de preus de consum que es van publicar ahir, la cistella de la compra s'ha encarit en un any un 2,7%. El que més ha pujat són els ous, que avui són un 12,3% més cars que l'any passat, i prop del 10% s'han encarit els llegums i les hortalisses, i la fruita ho ha fet un 9,6%.
4: Es que todo sube.
5: Huevos y cosas así. Es.
3: Pues tienes que anar a productes de temporada.
6: Desde hace ya un par de años. Es una burrada lo que están subiendo.
1: Tot i això, des del Ministeri d'Economia destaquen que des que va començar la guerra al Pròxim Orient, la inflació acumulada dels aliments ha baixat un 0,4%.
0: El que no tinc clar ara és si vas a parlar-nos de qüestions mediambientals, d'ecologia o de ciència-ficció.
1: Pues una miqueta, de les dues coses, sí, perquè si imagineu que fora possible cultivar baix l'aigua, doncs sí, ho és, i no massa lluny d'ací. A uns metres baix la superfície del Mediterrani, enfront de la localitat italiana de Noli, les plantes creixen envoltades d'aigua. I no són plantes aquàtiques, que és el curiós, sinó
0: no hi hauria notícia. Sinó plantes terrestres.
1: Efectivament, perquè ho fan dins d'unes estructures transparents ancorades al fons marí, i per exemple són alfàbega, plantes aromàtiques i altres cultius que formen part d'un experiment que va començar l'any 2012 i que avui es coneix com Nemo's Garden. Aquesta espècie de jardí es troba a uns 6, entre 6 i 11 metres de profunditat i les xicotetes càpsules suspeses recorden a Otogunga, que és la ciutat submarina fictícia del planeta Naboo en l'univers de Star Wars.
0: Sí.
1: Per aquí has vist la saga. Però el més curiós és que en el seu interior no hi ha terra, sinó que els cultius creixen mitjançant uns sistemes hidropònics i reben aigua dolça obtinguda a partir d'un procés que és tan senzill com el propi cicle de l'aigua. La calor i la llum provoquen l'evaporació de l'aigua del mar dins d'aquestes càpsules. Aquesta
0: sí.
1: Aigua es condensa després en les parets interiors de les estructures i ja pot ser arreplegada per a utilitzar-se en el cultiu.
0: La qüestió és aprofitar l'espai com siga. Gràcies, Abril.
1: Sí.
0: Fins ara.
7: Matí directe. Sergi Olcina.
0: Serien horts submarins, per tant. Anem a fer una ullada a les notícies que han passat a la resta del món i, altra vegada, un advertiment de Donald Trump. Ha llançat un avís a Espanya. Planteja multes de fins a 180.000 euros per viatge als barcos espanyols després d'acusar el nostre país de perjudicar el seu comerç marítim.
8: La Comissió Marítima Federal ha proposat al govern dels Estats Units aplicar aquestes sancions econòmiques i restringir les importacions de sectors clau com la cosmètica, l'oli o la ceràmica. El conflicte tret el seu origen en desembre de 2024, quan l'entitat encarregada de regular el transport marítim internacional va obrir un expedient contra Espanya argumentant que no afavoria l'entrada d'embarcacions amb bandera dels Estats Units, un fet que va afectar, assegura aquesta agència, al comerç global americà. Ara el govern espanyol té uns dies per a presentar al·legacions.
0: Avui arranca a Brussel·les una cimera de la Unió Europea de dos dies que molts ja han qualificat com d'alta tensió. La crisi de Ceuta, el pressupost per al 2028, Xina o el conflicte a Ucraïna són alguns dels temes que centraran la trobada.
8: I a la que assistís el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, busca el reconeixement de la Unió Europea pel que fa a les fronteres amb Ceuta i Melilla. El programa dels 27 té altres punts rellevants. A banda de la crisi migratòria, com deies, Ucraïna serà de nou part del debat després de la pressió del líder dels Estats Units per a que Kiev deixi de bombardejar refineries russes.
0: Parlant del líder dels Estats Units, una altra volta, i Jen Cançó anuncia que els Estats Units, el seu país, prepara una exploració massiva de petroli i gas a Groenlàndia.
8: El president nord-americà argumenta que els experts creuen que hi ha reserves accessibles que són molt més grans que quasi les de qualsevol territori de qualsevol lloc del món.
0: I ja n'hi ha data per a la visita de Javier Milei a sot de Pedro Sánchez a Espanya. Aterrarà a Madrid el dimarts 20 d'octubre per a una visita de dos dies. Una visita que va anticipar després que s'anunciara la convocatòria electoral del 29 de novembre.
8: Així ho ha anunciat el seu govern, tot i que de moment no ha donat més detalls sobre els motius ni l'agenda del president de l'Argentina. Des que va assumir la presidència a la fi del 2023, Milei ha fet 6 viatges a Espanya en què s'ha reunit amb el líder de Vox, Santiago Abascal, la presidenta de la Comunitat de Madrid també, Isabel Díaz Ayuso, qui l'ha condecorat amb la medalla de l'autonomia, entre altres polítics de la dreta, però mai s'ha reunit amb Sánchez.
0: Més cosetes, anem a fer un poquet de memòria, si voleu, a les 7:48.
7: Matí directe.
0: Tot perquè seguim obrint carpetes en este matí de dijous 15 d'octubre de 2026, però ara deixem a un costat els titulars d'última hora i connectem la nostra màquina del temps. Marina, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui ens espera un viatge apassionant a través dels segles, perquè un 15 d'octubre han passat coses que han canviat el rumb del món, però també de la nostra terra.
1: I tant que sí, de fet, avui la primera parada la fem a casa, a la València del segle XV, l'any 1407. Tal dia com avui, els consellers de la ciutat acorden un fet transcendental per a la història econòmica: fundar la Taula de Canvis i Depòsits. Considerat un dels primers bancs públics municipals de la història, es va instal·lar a la Llotja Vella per a intentar reduir el deute públic de la ciutat, una institució clau que posava a València a l'avantguarda financera de l'època.
0: Això ens porta records de quan gestionàvem els diners públics amb un tapet sobre la taula després de buidar, per exemple, la vidriola. Però mirem cap a la política i a la crònica militar del segle XIX. Si viatgem a 1815, és el dia en què un dels grans conqueridors de la història d'Europa moderna arriba al seu destí final. Napoleó Bonaparte posa un peu a la remota illa de Santa Helena, al mig de l'Atlàntic Sud, on començarà el seu captiveri definitiu després de la derrota de Waterloo.
1: I un segle després, en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, el bosc de Vincennes, a París, es convertia en l'escenari d'un dels afusellaments més cèlebres de la història de l'espionatge. Parlem de Margareta Gertruida Zell, coneguda mundialment com Mata Hari, la cèlebre ballarina i espia neerlandesa que va ser executada per les autoritats franceses, acusada de passar informació secreta a Alemanya.
0: I si parlem de pensament i filosofia pura, un 15 d'octubre de 1844 naixia una de les ments més influents, trencadores i polèmiques del pensament universal, el filòsof alemany Friedrich Nietzsche. Autor d'obres majúscules com Así habló Zaratustra, que va redefinir per sempre els conceptes de la moral, l'art i la condició humana.
1: I de la gran música sinfònica passem a la gran literatura contemporània, Sergi, perquè l'any 1923 naixia a Cuba un dels escriptors italians més estimats i traduïts de la història, Italo Calvino. Geni de la narrativa de ficció amb obres meravelloses com El baró rampant o Les ciutats invisibles, va ser un creador de mons absolutament inoblidables.
0: Però si girem la mirada cap a la gran pantalla, cap al cinema, la data d'avui és majúscula. L'any 1920 naixia a Nova York Mario Puzo, escriptor i guionista cinematogràfic, creador de la cèlebre novel·la El Padrino, que després es convertiria en l'obra mestra de Francis Ford Coppola en la gran pantalla.
4: I atenció als amants dels clàssics de Hollywood, perquè un 15 d'octubre de 1940 s'estrenava als Estats Units una de les pel·lícules més genials, lliures i valentes de la història del cinema, The Great Dictator, El gran dictador, de Charles Chaplin. Aquella paròdia magistral d'Adolf Hitler i del feixisme amb un dels discursos finals en defensa de la llibertat i la pau que encara ens fa posar la pell de gallina en escoltar-ho avui en dia.
0: I acabem el nostre viatge connectant amb les nostres arrels i la música de proximitat, Marina, perquè en la crònica musical de l'Estat l'any 1943 naixia a Madrid el cèlebre cantant i compositor Santiago Auserón. Un home clau per entendre la moguda madrilenya i el rock espanyol al capdavant de la mítica banda Radio Futura i que després va evolucionar els sons llatins baix el nom artístic de Juan Perro.
4: I així tanquem la nostra llibreta del temps d'aquest 15 d'octubre, una data de pioners de l'economia, revolucions de la ment, grans lletres i fotogrames que ja formen part de la memòria de tots nosaltres.

0: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
1: Beatriz Blanco i Julia Vizcaíno, proclamades falleres majors de València 2027. L'Ajuntament acollia ahir l'acte solemne que les converteix en les màximes representants de les festes de l'any que ve, que s'han estrenat amb el primer discurs oficial, i on va estar David González. David, bon dia.
2: Què tal, Sergi? Bon dia. Sí, València ja té oficialment falleres majors. Per a les falles del 2027 són Beatriz Blanco i Julia Vizcaíno, com tu dius, de 24 i 9 anys, i ja han sigut proclamades per l'alcaldessa de la ciutat, per Maria José Català, este dimecres de vesprada, en ixe acte protocolari celebrat a l'Ajuntament amb la pompa habitual. La vida de les dos va canviar de sobte la vesprada de dimarts amb una telefonada, segurament entre les més importants o la més important que rebran mai i que les ha convertit en les màximes representants de les festes en honor a Sant Josep al Cap i Casal. La proclamació és un dels actes més solemnes i més importants de les falles, ja que marca el canvi de falleres majors i l'inici del nou exercici fester. Suposa també la primera aparició oficial de les dues vestides de valenciana. Una vegada més s'ha repetit el mateix esquema de cada any. Beatriz i Julia, que este dimecres han escollit també el color de l'espolí, han arribat a l'Ajuntament acompanyades de les respectives corts d'honor. Els seus primers discursos han estat plegats d'emotivitat.
3: Les falles són una manera d'estimar València, una manera de fer-la més nostra, de cuidar-la, de celebrar-la i de compartir-la. I avui tinc la sort de poder representar-la.
4: Vull conèixer cada taller, cada comissió, escoltar cada història i descobrir totes aquestes persones que fan que les nostres festes siguin molt més grans que qualsevol falla que es puga plantar.
2: Ui, les escoltarem, les coneixerem més de prop. Visiten esta casa i la primera parada serà, sí, en Matí Directe, a les 10 del matí.
1: Més coses. El Museu de les Ciències prepara per a mitjans de novembre la mostra Jules Verne 200, una exposició immersiva que combina literatura, ciència, tecnologia i realitat virtual per descobrir com la imaginació de Julio Verne va anticipar molts dels avanços científics actuals.
2: El recorregut es divideix en 5 àrees, des de l'espai biogràfic Julio Verne, un esperit curiós, a les obres vernianes, les màquines vernianes i viatges extraordinaris que aborden la seva producció literària i l'imaginari tecnològic fins a Meta Verne. L'exposició posa en relleu la relació estreta entre literatura, ciència i tecnologia en mostrar com Julio Verne va ser capaç d'anticipar, a través de la ficció, avanços que avui formen part de la nostra realitat. Els viatges espacials, l'exploració submarina, els nous mitjans de transport o el desenvolupament de tecnologies avançades apareixen reflectits en les seues novel·les dècades abans de materialitzar-se.
1: I de la crònica política i social també passem directament a les pàgines de la millor literatura, perquè avui la nostra llibreta cultural obre debat a bat de les portes és a una de les cites més esperades del nostre territori. Estem parlant de la inauguració oficial del Golem Fest 2026, el gran festival de literatura fantàstica, ciència-ficció i terror que des d'avui mateix ompli d'històries l'Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic de València.
2: Enguany el certamen reflexiona amb el lema de les noves tecnologies i l'identitat, oferint taules redones, lliuraments de premis i tallers totalment gratuïts per a tot el públic. Una oportunitat única per a trobar-se amb els grans referents del gènere i descobrir els nous camins de la ficció contemporània.
1: El calçat de la tardor i l'hivern de la temporada 27-28 ja es deixa veure a futur moda. La Fira Internacional de Components per al Calçat i la Marroquineria obria este dimecres les portes al recinte IFA Fira Alacant d'Elx, amb 171 empreses expositores i la previsió de rebre uns 4.000 professionals durant les dues jornades.
2: Les propostes per al futur combinen pells afelpades com el serratge amb color verd, caquis, blaus foscos, malves i tons empolvorats. També guanyen protagonisme els teixits elàstics, els relleus i les aplicacions de cordoneria, així com les sabates amb efecte calcetí i els acabats de ganxet. La fira permet avançar una part de les tendències que arribaran al mercat d'ací a dos temporades.
5: Nosotros el tema de afelpado, comúnmente conocido como serraje, el afelpado es una de las tendencias que está en todas las colecciones, muchos los colores tipo militares, tonos así un poquito más dentro de los verdes caquis.
2: La internacionalització és un altre dels tres destacats d'esta edició. Prop del 44% de les empreses participants procedixen de fora d'Espanya i, segons el president de Futur Moda, de Pedro Vives, entre els visitants hi ha professionals de països del sud-est asiàtic com la Xina o el Taiwan. El certamen també incorpora un espai dedicat a les tendències amb materials i components sostenibles i activitats sobre digitalització, intel·ligència artificial, finançament i competitivitat.
6: En esta ocasión tenemos visitantes incluso de países de sud-est asiático, China, Taiwán.
2: La fira celebra la 56 edició amb el repte de connectar les noves tendències amb el futur d'una indústria que necessita adaptar-se per mantindre el pes econòmic.
1: I tanquem també en la província d'Alacant perquè ahir coneguerem els artistes que participaran en el Benidorm Fest del 2027.
2: Entre els noms més coneguts es troben els del grup valencià Bombay, Vico, que prova sort de nou, Merche, Andrés Coy, excantant de Vicio, o la Dilla Russa. El certamen se celebrarà del 23 al 30 d'ixe mes de gener. Hi haurà dos semifinals, el dimarts 26 i dijous 28. Per al dissabte 30 quedarà la gran final.
1: I per què em dóna la sensació de que són sempre els mateixos?
2: No, no són sempre els mateixos. No. Vico és l'única que repeteix.
1: Sí?
2: Vico no. És la de Nochentera, que la... te sonarà la cançó.
1: Sí, sí, sí. És una gran xica i una gran artista. Vaig escoltar l'altre dia una entrevista amb ella i em va sorprendre moltíssim.
2: Doncs sí, és la repetidora d'enguany.
1: Una entrevista a les 4 de la matina, quasi res.
2: No me
1: diu el paperet, en fi. Vinga, David, ens vegem en un ratet.
2: Fins ara.
1: Bé, seguim compartint la ràdio amb vosaltres en este matí de tardor. Avui el nostre calendari musical ens recorda que un dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1973, la banda britànica Fleetwood Mac publicava el seu 8è disc d'estudi. El títol era Mystery to Me, un treball emblemàtic d'aquella etapa que ja apuntava a l'èxit massiu que vindria

Bueno, amb el ritme d'este clàssic, mirem el rellotge de l'estudi perquè el temps avança i les agulles ja ens marquen pràcticament les 8 en punt del matí. Òscar Pellicer en la tècnica i Toni Cano, com sempre, en la redacció i en la presentació, ens apropen tota l'actualitat i la informació d'última hora que es refresca, com cada 60 minuts en les hores puntuals, així, en A Punt Ràdio. Vol dir això que estem davant el pròxim butlletí de notícies. Nosaltres tornem en 4-5 minuts. Fins ara.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Cimera històrica de l'antiga Corona d'Aragó. Este matí es reunís el patronat del Reial Monestir de Poblet, a Tarragona, recinte medieval on estan soterrats els nostres reis. La trobada la presidirà el rei Felip VI i estaran les quatre comunitats autònomes que formaven la Corona d'Aragó. Així, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, assistirà a esta trobada, on també participaran el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, i la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Proens. El patronat del Reial Monestir de Poblet és l'òrgan consultiu en matèria de conservació i restauració del Monestir de Poblet, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i situat a la comarca catalana de la Conca de Barberà. Esta trobada de la Corona d'Aragó arriba per a Felip VI sols unes hores després de posar punt final al viatge oficial a Ceuta i Melilla. Ahir, ell i Letícia abandonaven la ciutat autònoma després de la que ha sigut la primera visita oficial en 20 anys. Felip VI ha reiterat en el seu discurs la condició espanyola d'ambdós ciutats. Melilla és Espanya, ha dit el monarca, i Melilla és Unió Europea.
2: Su frontera es frontera de la Unión. Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea.
1: La visita dels monarques ha sigut dos mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i en un ambient de precampanya electoral. I de precampanya parlem ara. Margarita Robles serà la número 2 de Pedro Sánchez en la candidatura socialista per Madrid. En esta llista de Madrid estaran també el ministre de Presidència, Félix Bolaños, com a número 3, i també l'actual ministre de l'Interior, en funcions, Fernando Grande Marlaska, en el 5. Mentrestant, a l'esquerra del PSOE, hi ha poc menys de dos dies perquè es tanqui el termini per a presentar coalicions, Irene Montero no ha volgut valorar l'oferiment d'Ada Colau, la candidata del Front Ampli, de retirar-se com a número 1 de la candidatura per a facilitar un acord amb Podem. A casa nostra estarem pendents de les novetats en el Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d'Inundació, el Patricova. El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i també de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, presentarà d'ací a poc més d'una hora, a les 9:15, la revisió d'este pla i el seu impacte en la zona d'Anna. I en l'àmbit de les festes, es contem que l'Ajuntament de València ha obert este dimecres les portes de l'hemicicle municipal a Beatriz Blanco i a Júlia Vizcaíno. Les falleres majors del 2027 han viscut el primer acte oficial en una cerimònia de proclamació que marca el punt de partida de la seva agenda pública.
3: Les falles són una manera d'estimar València, una manera de fer-la més nostra, de cuidar-la, de celebrar-la i de compartir-la. I avui tinc la sort de poder representar-la.
4: Vull conèixer cada taller, cada comissió, escoltar cada història i descobrir totes aquestes persones que fan que les nostres festes siguin molt més grans que qualsevol falla que es puga plantar.
1: Acabem este butlletí informatiu amb els esports. Derrota contundent del València Bàsquet femení contra el vigent campió de l'Eurolliga, el Fenerbahçe turc. Amb 69-88 es va saldar el debut de la competició continental al Roig Arena, on avui torna a competir l'equip masculí. Isabel Adam, bon dia.
5: Bon dia. El València Bàsquet va ser a grana de la pista per les vigents campiones d'Europa. Amb la Cànime Seman com a referents, les taronges no van poder mantenir el ritme i la intensitat física de les turques. I per si la derrota no fora prou dura, cal afegir la lesió d'Alexis Peterson. L'entrenador del València Bàsquet, Javi Torralba, alertava de les millores que calen a l'equip.
6: Creo que les hemos respetado demasiado en esa barrera de ese respeto y de estar un poco agarrotadas. Esta es la foto inicial. Esto es la Euroliga, esto es el actual campeón, con una muy buena plantilla, y o damos un pasito adelante en estos aspectos de dureza de defensa o esta es nuestra posición actual.
5: I l'equip masculí torna a competir avui en Eurolliga, esta vegada contra el Maccabi de Tel Aviv. El partit a les 8:30 de la vesprada arriba 48 hores després de la dolorosa remuntada de l'Olympiacos de dimarts, en un duel on els taronja arribaran a tindre un avantatge de 28 punts.
1: Així, la pròxima cita informativa serà a les 9 en punt. Els deixem amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
0: A Punt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
8: Buscant Jaume I, la sèrie sobre el rei conqueridor. L'home que va marcar el destí dels valencians. Divendres a la nit, en A Punt.
9: A Punt, Radio Televisió Valenciana i la Diputació de Castelló. Junts per la difusió del llegat de Jaume I.
10: Les Arts presenta un tesoro de la danza española, Le Ballet Español de la Argentina, con la compañía Antonio Najarro, una recreación del estreno de estas coreografías en el París de 1929, con la orquesta de la Comunidad Valenciana interpretando desde el foso la música de Albéniz, Granados y Julián Bautista. No te pierdas este espectáculo joya. Últimas entradas en lesarts.com.
11: On es decidís el futuro de la nostra agricultura? ¿Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
12: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
11: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
13: Este dissabte, des de les 12 de migdia, Punt a Punt, amb el nostre partit de la jornada. Des de Mestalla, València Atlètic de Bilbao. A més, derbi de primera entre Villarreal Elx i futbol de segona amb el partit Las Palmas Castelló. La jornada de futbol regional i atenció especial a les UCI World Series de ciclisme des de la Nucía. L'handbol i la pilota valenciana. Tot en directe, este dissabte, des de les 12 del migdia, en Punt a Punt.
11: A Punt Ràdio. Orihuela 100.5.

0: Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
1: Encetem segona hora del nostre espai radiofònic d'avui fins a les 12 del migdia. Maria José Collada s'ha encarregat tècnicament de tot aquest espai en les 5 hores de durada. Antonio Sánchez, refresquem la informació meteorològica respecte al que ens espera i al que anem veient en la majoria de models, m'imagine.
2: Refresquem-la perquè la situació encara està un poquet ahí difusa, no sabem què passarà. Però sí, en principi, ja sabem que dissabte de vesprada entrarà el front fred, que deixarà tempestes a primeres hores de la vesprada cap a l'interior i que després les tempestes despassaran cap al litoral, deixant no tanta pluja, però sí que es podria recarregar la precipitació, com hem vist quan es troba amb el vent de component marítim ja en altres ocasions. Esta pluja es quedarà, està en estabilitat, i sobretot diumenge serà la jornada més plujosa ara per ara d'aquest episodi de pluja, que es quedarà fins a dilluns de vesprada més o menys, però ja el dilluns molt més desgastat. Diumenge, molta atenció, sobretot al sud del Golf de València, és a dir, a la Marina Alta, a la Safor i també, puntualment, al Baix Segura, ja a l'extrem sud. No descarten també pluja forta, com hem dit abans, al Comtat, a la Vall d'Albaida, és a dir, a les comarques que queden més a prop d'estes en les que cauran els registres més forts. Però el que hem de dir és que ara per ara la precipitació acumulada que s'espera no és tan alta com veien els models. Sí que podrem registrar en algunes d'aquestes localitats puntualment els 100, 150, 200, però clar, són municipis en els que estan acostumats a aquestes pluges fortes. I jo el que també caldria o hauria de recalcar és el temporal marítim. Tindrem ones molt altes, de més de 3 metres, de més de 4 també, i que afectaran sobretot al litoral de la Safor i de la Marina Alta, acompanyades amb ratxes de vent intenses, de més de 50-60 km per hora. A la resta del litoral també veurem com la mar és ben alta i està ben rebolicada, però no tant com en aquestes comarques en concret. Pel que fa a la variació del termòmetre, veurem una caiguda de les temperatures de dissabte a diumenge, estem parlant de 5-6 graus menys. Però avui també he de comentar algunes coses, Sergi, perquè ara està plovent un poquet cap al Baix Segura, alguns ruixaets molt dèbils, però que exacte, que hem de tindre en compte. En les pròximes hores encara podríem tindre pluja cap al litoral sud, a les comarques del sud, també a les comarques centrals, així que en aquestes comarques avui tindrem el cel pràcticament tapat i amb aquesta probabilitat de pluja. La resta no plourà, sol. Demà divendres serà una jornada amb sol en general, amb alguns núvols d'evolució ja cap a la vesprada a l'interior nord, no descartem alguna tempesta puntual, però ja dissabte, a partir de migdia, és quan ve este front que farà que canviï la situació. Així que ja sabem, avui, ruixats per al sud i ja estem pendents del cap de setmana i de les pluges que vindran.
1: Ho anirem comptant de totes formes així en la ràdio. Gràcies, Antonio. Fins ara.
2: Gràcies a tu.
3: Requena, Ciudad Española del Vino 2026, patrocina este espai.

0: Y aparecerán más cosas.
1: Que el novio, claro. Hemos contado en The Objective hoy, que precisamente que el novio de Montse Mínguez taló, digamos, 700 árboles para construir una urbanización. O sea, o como, por ejemplo, ha dado un pelotazo a través de la construcción de chalés de lujos y licencia en una cala natural. Con lo cual, es que por eso digo yo que al final en el gobierno van a intentar... A ver, los dos decretos ya los han sacado adelante, que era al final lo que pretendía Pedro Sánchez y lo que supuestamente motivó la convocatoria anticipada de elecciones, ¿vale? Porque esto pasó un viernes y el lunes ya estaban convocando las elecciones. Pero efectivamente este es un tema, digamos, muy caliente para el gobierno, para el PSOE, porque al final, estamos descubriendo que no representan a la clase media del ciudadano de a pie que se levanta todos los días para madrugar, o sea, que temprano para pagar impuestos,
2: etcétera, impuestos,
1: sino
2: claro.
1: Que aquí estamos viendo que el gobierno, pues oye, pues es una élite de gente, bueno, pues que tiene una cantidad de propiedades a su disposición y que, ojo, como hemos dicho, es decir, mientras oye las viviendas te las hayas comprado legalmente o te hayan venido de una herencia, no como las joyas de Zapatero, ¿no? Pero vamos,
2: que en cada no saben.
1: Efectivamente, pero no olvidemos las famosas palabras del propio Zapatero, ¿no? Cuando salía diciendo aquello de que ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho.
3: ¿Eh? Es que es increíble, ¿lo ves? Dices, al menos no digas eso. Y es intentar mejorar la vida de las personas, intentar que la riqueza se multiplique. Y aunque fuera mentira, dirías, bueno, es un desideratum, es una expresión, pero no ha dicho... No, es que literalmente le falta decir ser socialista, renunciar a joyas y lujos. Le faltaría haber dicho eso en algún momento y luego sale lo de las joyas. Quiero decir, el grado de contradicción en el que viven es insostenible en una persona normal, decente o que no tenga ningún problema, que eso es otro tema que se ha hablado mucho, también sobre todo se ha hablado del actual presidente, de un tema psicológico, psiquiátrico, es decir, que no tenga un problema que diga, a ver, no lo haces adrede, no te das cuenta y tienes como una disociación entre lo que piensas, dices, haces, que, pero por un tema, digamos, médico. Es imposible,
1: pero
3: o sea,
1: que al final,
3: es muy complicado.
1: Es decir, todos emulan al amado líder. O sea, no olvidemos que el amado líder, Pedro Sánchez fue el primero que decía aquello de que la amnistía es inconstitucional y luego ha hecho lo que decir todo lo contrario.
3: Pero con rotundidad.
1: O cuando, por ejemplo, Ábalos claro, aparecía de y decía, solemne. Cuando Ábalos aparecía y decía, soy feminista porque soy socialista, o es la otra frase que podíamos añadir.
3: Que además quedaba forzado.
1: Montse Mínguez era la que decía, la vivienda no es un negocio. Entonces, claro, es decir, son rehenes de sus propias palabras.
0: Sí, no, son un montón de contradicciones que la verdad es que hablan por sí mismas, ¿no? Pero yo quería volver al tema de las propuestas, porque todas estas historias que estás contando, Jorge, ¿no? O presuntas corruptelas, ¿no? A mí se me quedan muy cortas, me refiero a que yo quiero...
1: ¿Quieres más?
0: No, se me quedan cortas las
4: cosas. Pues acabé de enviar lo que vos estaba contando.
0: Me refiero que yo me gustaría oír propuestas, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes del Frente Amplio, ¿no? Un partido político que se supone que está a la izquierda del PSOE y va a tener que plantear una serie de cuestiones. Y es que no les va a dar tiempo, es que no les va a dar tiempo, ¿no? Lo digo también porque nos vienen de repente, nos caen como... Ahora llevamos un par de días hablando de las pensiones también, ¿no? Como Figaredo de Vox...
4: El típico recurso de las pensiones,
0: ¿eh? Que siempre es como, hay una señora que va a ser desahuciada, desahucios, tal, pasa algo, alguien dice mal, algo raro de las pensiones, todo el país gira en torno a las pensiones, es siempre como todo una improvisación.
4: En quan ells mateixos són els que han retrasat l'edat de jubilació i pretenen retrasar-la fins al límit insospetat, és a dir, que anirem en el tacatà i continuarem treballant.
0: I aquí, i esa improvisación se ve claramente, y vuelvo otra vez a poner el ejemplo del Frente Amplio, un partido que se supone que, o que ha sido importante en los últimos 8 años, y están todavía sin saber qué candidatos, ¿no? Con lo cual a mí me parece una tomadura de pelo y una para una sociedad avanzada y democrática que los partidos políticos no sean capaces de contarnos o de solucionar o de poner encima de la mesa los verdaderos problemas, pero no porque hay una mujer desahuciada vamos a hablar de la vivienda, sino que vamos a analizar lo que ocurre en nuestro país, cuáles son nuestras deficiencias estructurales y vamos a pensar en medio largo plazo para darle una visión, un propósito a este país, ¿no? A España.
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que efectivamente eso debería ser así.
0: Pero por eso decía Jorge, perdona, y por eso a mí todo que la pareja de Mínguez, por mucho que sea portavoz del PSOE, que es que casi me da igual. tenemos ya que las corruptelas o presuntas corruptelas están encima de la mesa y siempre han sido derivadas cuando hay un periodo de gobierno de un partido político largo. Siempre se han acabado pudriendo, ¿no? Y estamos ante una podredumbre política después de dos legislaturas y pico de Pedro Sánchez, ¿no? Y perdona, que te he cortado.
1: Sí, no, es decir, que al final, es decir, no olvidemos el pretexto o el razonamiento con el cual Pedro Sánchez llegó, digamos, a la Moncloa. Era, digamos, en esa moción de censura donde... comentaba que iba a devolver la dignidad a la política española, ¿no? Es decir, y que Mariano Rajoy representaba, pues en aquella época, pues un gobierno corrupto, decadente. Entonces, claro, al final, cuando resulta que tú te conviertes en lo mismo o incluso en algo peor, porque es que, es decir, a mí todas las corrupciones efectivamente me parecen mal, hay que denunciarlas y perseguirlas,
4: por supuesto,
1: digamos, desde la justicia. Pero, claro, es decir, cuando nos estamos escuchando lo de Montse Mínguez, pues bueno, es decir, habrá que investigarlo y que la agencia tributaria lo haga. Pero es que cuando te enteras, que eso es otra de las cosas que no sé si Sergi quiere que comentemos, lo de la juez Viedma, ¿vale? A punto, digamos, de ser asesinada, que el clan de los Rochos no acabó con ella, porque no porque no se lo hubieran pedido, sino porque se cortaron. O sea, dijeron, esto es un auténtico...
4: Vaig dir-ho ahir, eren més decents i van tindre més moral els sicaris
1: que el famoso juez.
4: Els havien manat. Es muy fuerte,
3: ya, eso es increíble.
1: Es decir, es que eso bueno, no lo habíamos
0: ya
1: visto.
0: Ya tiene escolta la jueza.
1: Sí, pero bueno, pero es que ayer vimos. Sí, pero bueno, ojalá no tuviéramos que haber llegado a eso,
0: exacto,
1: porque aquí
0: porque
1: los escoltas se ponían.
0: Recuerda un tiempo muy malo.
1: Claro, el tiempo de
0: claro,
1: la ETA.
0: Claro.
1: Con lo cual, es decir, que volvamos a que un juez necesite escolta.
4: Bueno, y que no me pasa como en países como Sicilia, o sea, en llocs como Sicilia, volía decir, en los que els jutges que igual les posen un petardo en mig d'una autopista, necesiten les escoltes y la protección. Això es que es més fort de lo que mos pensem. Portem dies comentant-ho i crec que poc es parla d'això.
1: Claro, y luego que estamos viendo ayer mismo el Consejo General del Poder Judicial no encontró unanimidad de apoyo a la juez Viedma porque, digamos, los llamados jueces que se llaman progresistas pues no estaban de acuerdo en ese tipo de comunicado de apoyo a la persecución. A la
4: sí, que había... negaban a firmarlo, además.
1: Claro, es decir, entonces son estas cosas que dices, vamos a ver, es que aquí llega un momento en el que, no sé, es decir, yo creo que un juez se tiene que dedicar a lo suyo y si lo que quiere dedicarse es a la política como Marlaska, pues oye, que deje la toga y que se presente a las listas de un partido político.
4: Ni una cosa que no volia deixar de comentar i és, bueno, podria entrar també, no sé si dins de les maniobres per a recabar vots com siga, segur que estos dies, evidentment, la polèmica està centralitzada en la famosa llei de Nets, veurem què passa, ja mos van explicar que allò de recurrir no és precisament l'Estat ni l'Executiu ni la Fiscalia qui pot recurrir-ho, sinó els propis afectats, és a dir, les persones que suposadament tindrien el dret a votar, però això obre una finestra també i ahir vaig veure certes notícies que es referien i sobretot coincidint en la visita del rei a Melilla, com la majoria dels musulmans nacionalitzats, però que tenen l'interès en votar a Pedro Sánchez perquè el seu futur realment depèn totalment de que voten o no a ell, fins al punt d'escoltar testimonis que dient que si Sánchez desapareguera seria el final d'aquestes persones en este país.
3: Es terrible.
4: Se hablan de 250.000 nacionales.
3: Sí, pero fíjate, la prueba de que sí, que ahí es lo único que puede parecer, o sea, que podría yo, desde mi óptica, reconocer, vale, sí que puede que pierdan el gobierno, es que atacan por tierra, mar y aire. Si no funciona el efecto Mari Carmen y las acampadas se desinflan, intentamos incendiar las calles con la educación y justo las protestas son en la comunidad que mejor sale siempre en el informe PISA y que mejor funciona la educación pública, que es justamente la Comunidad de Madrid, pero da igual, es el epicentro y hay que protestar allí para intentar emular el caos y la guerra o la preguerra, digamos, civil o guerra de guerrillas, que eso sí que es guerra de guerrillas, o lo que se llama también terrorismo callejero que se ha producido en Francia en las últimas semanas. ¿Cómo no? Lo de la ley de nietos lo seguimos peleando panza arriba. Da igual que el Supremo, el máximo órgano de la justicia en España, el máximo, se haya pronunciado. No, intentamos ver si el Constitucional, que no es un órgano en sí jurisdiccional, digamos, es un órgano que tiene que garantizar la constitucionalidad de las leyes, pero no es algo superior, aunque mentalmente hace que
4: es
3: la gente
4: siempre pensamos, tirar una vía de
3: es algo superior. No, el Supremo, ya lo dice el nombre, el Supremo es el superior. El Constitucional estaría en paralelo y distinto y no tiene funciones, digamos, de juzgar. Pero se acaba mal utilizando con artimañas y siempre como está politizado, porque colocas a un presidente afín, muy afín, porque otra cosa que hace la derecha frente a la izquierda, dice, vamos a colocar a alguien que dentro del mundo de la justicia sea más cercano a una ideología conservadora, liberal conservadora. Y dices, ¿tiene sentido? Bueno, en el momento en que te dejan, porque puedes colocar, tiene sentido. Pero no dices, el exministro nuestro de no sé qué, o el que ha estado 25 años con el carnet del PSOE. Hombre, es que el PSOE coloca gente que han sido ministros del PSOE, luego en cargos, que ellos también tenían que tener decencia y decir, hombre, no, aunque yo sea un buen juez, sea un buen tal, buscad a jueces que hay, igual que hay abogados, igual que hay de todo, cercanos a nuestra sensibilidad e ideología política, pero no alguien que ya ha llevado la chaqueta, el pantalón, las zapatillas.
4: Que a veces ensenyo un poquet ya nos maso en las sesiones de control, que tendría que.
3: ¿Te sientes?
4: Acabe,
3: tú?
4: Señor. Sí, señor.
3: Le llamo al orden, yo siempre acabe, digo, señor, le llamo al orden por primera vez. Sí, pero pon el pitidito ese, ding, ding, llámanos al orden. Sí,
4: bueno, ahí se les va a quedar enganchado y parecía somos yo cuando entras a una botica y está todo el rato sonando el timbre
3: pero
4: de la
3: somos
4: puerta.
3: Somos muy disciplinados, ¿eh? Enseguida, mira, yo me cortas y enseguida me callo.
4: Claro. Precisamente tú y la Tamayo, los dos turbines.
3: Pero de lo de la ley de nietos es algo que demuestra que no tienen vergüenza y que si pudieran, ahí se nota las ganas por entendernos cuando se hace esa expresión de hay que votar con las dos manos, ¿no? Como para decir, hay que ir a votar con ganas. Es que ellos si pudieran meterían cada uno dos papeletas. El PSOE, sí, y 5 y 10. Se nota, quiero decir, el impulso, dicen, lo harán. Yo no sé lo que harán o no harán, no lo podemos, como es tan difícil de
4: vaya
3: demostrar.
4: Vaya acabando, señor Arnau.
3: Pero lo que quieren es solo gente que les vaya a votar a ellos como sea. Decían, te voy a dar 1,000 euros mañana, pero vótame, por favor.
4: Señor Arnau.
3: Y acabo mi intervención. Muchas gracias.
0: Se llama estrategia electoral.
3: No, eso no hay estrategia.
0: Hombre, algo de estrategia hay, ¿eh?
3: Pero estrategia perversa, ¿vale? Pero quiero decir,
0: claro,
3: es que
0: perversa
3: aquí,
0: o legal, o como la quieras llamar.
3: También hay una estrategia para cometer un atentado y hay que planificar muy bien y con mucho tiempo la víctima, lo vigilan. Dices, hay todo un
0: eso,
3: seguimiento
0: José
3: en esta
0: estrategia.
4: Está haciendo como la del sindicato de inquilinos.
3: No, pero
4: que
3: para el mal
4: un
3: también
4: ahí
3: tiene que haber estrategia.
0: Eres así, más belicoso que la palabra frente amplio, porque lo de frente a mí me recuerda algo. Algo bélico. A mí el frente me remite a las trincheras.
1: Bueno, sí, o sea, decir, y yo creo que al final hay un tema, y yo creo que aquí también, que creo que nos queda poco tiempo de tertulia, que creo que tenemos, Sergi, que poner sobre la mesa, que es el famoso la famosa presencia de los buques de guerra marroquíes, sí, en las aguas de Ceuta, que bueno, que cada día que
4: es
1: pasa...
4: Es que necesitaríem, Jorge, perdona, 3 horas, o sea, todo el programa para poder hablar de todo el fregado que
1: cada día que pasa, bueno, y sobre todo ayer, bueno, pues el gobierno se lió más sobre sí mismo,
4: sí,
1: porque resulta que esto ha pasado de ser algo rutinario, algo puntual, a un asunto de seguridad nacional, según el Félix Bolaños, y que, o sea, es decir, que nos hemos encontrado con 3 versiones. Eso ya me recuerda también a lo de la invasión de Ceuta, ¿eh? Es decir, que Marlaska decía una cosa, el presidente decía otra, y
4: la ministra de Defensa decía una otra.
1: Efectivamente. Es decir, cuando ya no son capaces en el propio gobierno de saber leer unos hechos con un mismo prisma, pues yo creo que efectivamente pues muestra que este gobierno pues está ya a los minutos de descuento, o sea, que no da más de sí.
4: ¿Y qué le ha pasado a Óscar Puente? ¿Le ha donat un pajarito o algo desde que se va a incendiar la locomotora el otro día? Porque este que está todas las en el tuit, está
1: bueno,
4: pues, algo...
1: Tendrá que arreglar, digo yo, el AVE entre Madrid y Barcelona. O sea, que es que...
4: Pero es raro que este no estiga cascando en toda la que está cayendo.
3: No, pero sí, el otro día contesto, siempre está tuiteando, que es también una cosa muy indecente.
4: Cobrar
3: tienen derecho
4: ya,
3: a tener redes y demás. Pero no puedes estar todo el día tuiteando, por pura lógica,
0: no
3: cuando
0: puede.
3: Eres ya un ministro.
0: No, no,
3: pues supone que te tienes que colocar...
0: Y en el tono que lo hace, vamos, eso es indecente también.
3: Claro, te tienes que
4: colocar, pero es que es una duda existencial que tenía yo de este señor, que tan proactivo.
1: Sí, sí, o sea, no, por eso digo yo que lo del tema este de lo de los buques de guerra y que se produjese durante la invasión a Ceuta del 29 y 30 de julio, y que, pese a todo, el presidente del gobierno se fuese de vacaciones.
0: No, a mí me parece más grave que no despegasen aviones para ver qué pasaba o algo por el estilo. Porque...
1: Quiero que el señor Sánchez entregue sus WhatsApps. Lo pido. O sea, es decir, igual que se le ha pedido aquí a todo el mundo con el tema de la DANA, es decir, y creo que todo el gobierno debería enseñar
4: bueno,
1: sus WhatsApps.
4: Bueno, así ni a una que nos ha entregado, que es lo que decía el otro día la exconsellera, que crees Pilar Bernabé. Pilar Bernabé tampoco ha entregado els WhatsApps, ho va dir en la seva compareixença. No és per tornar a incidir, però una altra volta les coses li reverteixen a Puente, perquè tal i com va passar en Adamuz, que advertia el sector ferroviari que n'hi havia errors en les vies i certes complicacions, ara després de que es votara a foc l'altre dia la locomotora de l'AVE, que ha tingut que desviar i deixar a molta gent penjar entre Madrid i Barcelona, que a més és com si passara entre ací també i Madrid, pues ja estaven avisant també, i ho van fer en juny, els maquinistes que tenien excessos de temperatures, que n'hi havien fallos en frenos i també en els motors de les locomotores. És que Marc Gómez està al tanto de tot i va passant-me tota la informació per a que jo vos puga argumentar, però és que això al final també tindran que prendre cartes en l'assumpte, perquè lo de la Renfe és escandalós, sobretot en un senyor que es dedica més a tuitejar que a ocupar-se de lo que és la seua àrea ministerial, en tota la que està caent, perquè si me digueres, bueno, és que Renfe, les infraestructures, tot, les carreteres funcionen bé, però que precisament és just tot el contrari.
0: Sí, no, és que jo crec que a Puente és com si montase un circo, le crecerían los enanos, porque vamos, no he mirado las estadísticas, pero más accidentes y más historias que hemos tenido en los últimos años con los trenes es que no hay. Y mira que España se ha jactado siempre de ser el país con más vía de alta velocidad.
4: Per la red de Japón.
0: Exactamente, y también hemos vendido locomotoras y mucha tecnología y conocimiento a muchísimos países, y la verdad es que si pasan tantas cosas es por dejadez, porque yo no me creo que haya tal cantidad de incidentes en un periodo de tiempo tan corto.
4: I
0: no?
4: Lo millor de tot, Marc, fabriquem trens en esta comunitat i ens envien els rebutges de segon mà, els que estan per reacondicionar.
0: Però és que això no sé per què no se devuelven directamente.
1: És que jo crec que aquí hay que incidir, efectivamente, y esto es una consecuencia, entre otras cosas, aparte de una mala gestión, de que no tenemos presupuestos en todo lo que llevamos de legislatura. Es decir, por tanto, bueno, pues este gobierno lo que hace es sacar dinero de determinados fondos de los que dispone, pues para ir tapando, pues eso, vías de agua.
4: Home, és el ministeri que més fons maneja, ¿no? Claro. Si no m'enganya, a banda del
1: Hisenda. Sí, pero por eso digo yo, es decir, pero como no digamos, no hay una política, digamos, una planificación para ese tipo de circunstancias.
0: No hacer caso, como decía Sergi, a los informes y a los avisos.
1: Bueno, no, es que, claro, es que la otra cuestión es que encima tratan de manipular esos informes, como salió la semana pasada la comparecencia de esta del tema de Ademuz, de una de las técnicas que había estado haciendo el informe, que decía que, bueno, pues lo había entregado en el ministerio y que ahí estaba, digamos, en un...
4: fermentando, pons, sí.
1: Fermentando en un cajón. Y una cosa que quiero añadir más, es decir, el problema que tiene ahora mismo este país es una crisis de los servicios públicos, o sea, porque es que estamos hablando del tema de la Renfe, el tema del AVE, pero es que estamos hablando
0: sanidad,
1: a nivel...
0: educación,
4: claro, justicia.
0: Por eso decía yo, Jorge, antes lo de las propuestas. Necesitamos propuestas y no centrar el debate pre-campaña en una presunta corruptela de un señor pareja de una portavoz.
4: Joseca, parla ara o calla per a sempre i tens 35 segons.
3: Qué barbaridad.
4: No, pues que hay, yo no marqué
3: el debate... Por desgracia, nunca, casi nunca en campaña se centra en lo de los programas, ni lo que dicen, ni en la verdad. Pero esta campaña, como ya se dijo, está siendo, yo creo, y va a ser muy sucia. O sea, esta pre-campaña y luego campaña va a ser muy sucia. Muy
0: ya os digo, pues tendremos un país sucio después.
3: Bueno, por ahora está sucio.
0: Está sucísimo.
4: La cosa es, mira este moño, ¿ahora lo ves? Luego ya no lo ves, ya verás, después de pasar la campaña. Sí, ese será el meu cabello en estos días.
3: Oye, y enhorabuena a las nuevas falleras mayores de Valencia, que hoy vienen aquí a punt y que las salieron ya este martes, creo que fue.
4: En una hora estarán
3: ahí. El martes, ya tenemos falleras mayores de Valencia. Eso es
1: José, que se queda.
3: Pues m'haria il·lusió conocer-la.
4: Pues per què no vols? És com si estigueres en casa. Joseca,
3: Jorge, gracias.
4: Marc, fins la setmana que ve.
1: Gràcies, adéu. Gràcies.
4: Són les 9 del matí, temps de les notícies.
5: Són les 9 del matí. A punt ràdio. Notícies.
6: Tardor de noves mobilitzacions en l'ensenyament valencià. Este matí, a partir de les 10:30, els sindicats educatius valencians presentaran les mobilitzacions que tenen previstes a la comunitat valenciana. L'STPB, Comissions Obreres i UGT del País Valencià han convocat una roda de premsa per informar de la situació actual després que la Conselleria d'Educació, afirmen, es nega a continuar negociant els temes pendents de la plataforma reivindicativa que van provocar la vaga indefinida el curs passat. Per avui també esperem protestes convocades per Comissions Obreres per a reclamar a la banca que s'assega ja a negociar millores laborals per a les seues plantilles. Es duran a terme concentracions a Madrid, València, Valladolid, La Corunya, Màlaga i Tenerife davant de les seus del BBVA, del Banc Santander, CaixaBank, Banc Sabadell, Abanca i també Unicaja. Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, participarà este matí en la sessió de treball del Consell Europeu, a Brussel·les, prevista d'ací a una hora a les 10. Damunt de la taula d'esta cimera estarà l'encariment de l'energia, el suport a Ucraïna o les tensions comercials amb la Xina. Entre altres temes, Sánchez defendrà un augment del pressupost comunitari i buscarà el reconeixement de la dimensió europea de les fronteres terrestres de Ceuta i Melilla després de la crisi migratòria d'este estiu. Més coses, la Fiscalia de l'Audiència Nacional considera que este tribunal sí que té competència per investigar Julio Iglesias per abusos sexuals. En concret, ha indicat al jutge Antonio Piña que té competència per investigar una querella presentada contra el cantant espanyol per dos extreballadores que l'acusen de presumptes agressions sexuals i abusos laborals. Cal recordar que el Ministeri Públic va decidir el gener passat a arxivar unes diligències obertes en considerar que hi havia falta de competència per part del tribunal per a conèixer els fets denunciats que haurien ocorregut al Carib, a la República Dominicana, si bé va explicar que podien reproduir la seva denúncia davant dels òrgans judicials. Ara, el fiscal ha enviat al jutge un informe a favor de la competència de l'Audiència Nacional. L'instructor haurà de decidir si investiga o no finalment Julio Iglesias. Nou enfrontament dels Estats Units amb Espanya. La Comissió Marítima Federal ha proposat imposar taxes de $200,000 per viatge a vaixells de pavelló espanyol i restringir la importació de productes d'Espanya com ara oli, ceràmiques o productes de bellesa o confiteria. És la resposta al fet que el 2024 Espanya va impedir atracar a Algeciras tres vaixells estatunidencs que es creu que carregaven material militar per a Israel. La proposta es dona a conèixer després que el president nord-americà Donald Trump ja ha demanat repetidament castigar comercialment Espanya per les seues discrepàncies amb Madrid sobre la despesa en defensa de l'OTAN i també per la guerra contra l'Iran. I quant al trànsit, precaució a Alacant. El túnel de Sant Joan està tancat en direcció Elx per un accident. En estos moments, la cua suma uns 5 quilòmetres i ocasiona, a més, una important retenció per als vehicles que s'incorporen des de l'Avinguda de Dénia o de la Nacional 332. A l'àrea de València, la major complicació en esta hora punta la trobem d'eixida a la pista de Silla, cap al sud, per un accident a l'altura d'Alfafar. Afecta ja des de la rotonda dels Sams. També hi ha trànsit dens en els carrils d'entrada des de Beniparrell a l'Horta Sud. I en els esports, en bàsquet, tercera jornada d'Eurolliga de la setmana, al Roig Arena. El València Bàsquet masculí s'enfronta al Maccabi de Tel Aviv a les 8:30 de la vesprada. Isabel Adam.
7: El partit arriba 48 hores després de la dolorosa remuntada de l'Olympiacos de dimarts en un duel on els taronja arribaren a tindre un avantatge de 28 punts. Va ser la primera derrota en Eurolliga en 5 jornades. Al vestidor taronja tenen clar que cal girar full i centrar-se a recuperar les bones sensacions. Ho assegura el jugador del València Bàsquet, Josep Puerto.
8: Hay que recuperarse tanto físicamente como anímicamente para otro partido muy duro. Estamos entrenados, sabemos cómo queremos jugar de una manera determinada, ¿no? Cuando paramos de jugar de esa forma, pues obviamente nos cuesta más. Y yo creo que ayer fue muy evidente cómo queremos jugar y cómo estamos entrenados para jugar en la primera parte y cómo no en la segunda, ¿no?
7: A nit, l'equip femení no va tindre opcions contra el vigent campió de l'Eurolliga. 69-88 van caure les taronja contra el Fenerbahçe turc a Roig Arena, en el que era el debut del València Bàsquet en la competició europea.
6: Això és tot de moment. Així, la pròxima cita informativa és a les 10 en punt. Els deixem amb el programa Matí Directe.
5: A Punt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hostaleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
9: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/massegura. Ayuntament de València. Cap i Casal en colaboración con la Universitat de València.
10: Buscant Jaume I, la sèrie que recorre els camins de la conquesta. Divendres a la nit, en A Punt.
5: A Punt, Radio Televisió Valenciana i la Diputació de Castelló. Junts per la difusió del llegat de Jaume I.
11: Les Arts presenta un tresor de la dansa espanyola, Le Ballet Español de la Argentina, amb la companyia Antonio Najarro, una recreació de l'estrena d'estes coreografies al París del 1929, amb l'orquestra de la Comunitat Valenciana per a interpretar la música d'Albéniz, Granados i Julián Bautista. No et perdes esta joia d'espectacle. Últimes entrades en lesarts.com.
12: A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5. Matí directe. Sergi Olcina.
4: No deixem d'estar en les primeres hores del matí en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. És l'espai matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana, esta A Punt Ràdio. Estarem junts, si voleu, fins les 12 del migdia. Una actualització respecte al trànsit. Precaució especialment a la gent d'Alacant perquè el túnel de Sant Joan està tancat en direcció a Elx per un accident. En estos moments la cua ja suma més de 3 quilòmetres i està ocasionant també retencions per als vehicles que s'incorporen des de la Nacional 332. I a València, la major congestió en esta hora punta es troba en l'eixida a la pista de Silla, també per un accident a l'altura d'Alfafar. I podrem parlar també de trànsit dens en els carrils d'entrada des de Beniparrell. Això és l'última actualització del trànsit que vos podem donar si esteu circulant per aquelles zones. Continuant en tot allò que vos podem brindar, oferir i que deveu de conèixer, si voleu, ara vos convidem també a descobrir algunes de les coses que, com sempre, mos plantegen els nostres companys de les diferents publicacions locals i comarcals. Per què no saludar a Gemma Alexandre, que està, com sempre, en Infoturia. Gemma, què tal? Bon dia, què mos contes?
13: Bon dia. Dues dones han resultat ferides durant un bou emborat a la Setmana Taurina de Llíria, que es va celebrar del 8 al 12 d'octubre. Els fets van ocórrer el passat dijous a la nit al recinte taurí del pàrquing de la Cultural. Les víctimes van ser embestides pels animals i van haver de rebre atenció mèdica. Els bombers del Consorci Provincial de València han rescatat en helicòpter un veí de Vilamarxant d'uns 80 anys que va caure mentre caminava per la zona de la Canyada Cantal i no podia continuar. Fins al lloc es van desplaçar un helicòpter amb personal mèdic i una dotació de bombers de Xiva. L'home, que presentava una lesió en una cama, va ser estabilitzat i evacuat a l'Hospital La Fe de València. 5 treballadors i uns 3.300 porcs han sigut rescatats d'un incendi en una granja de Benaguasil situada al camí vell de Vilamarxant. Els agents de la Guàrdia Civil i la policia local van ajudar a evacuar els treballadors i traslladar els animals a zones més segures. Els bombers del Consorci Provincial de València van extingir el foc, en el qual no es van registrar ferits ni morts entre els animals. A més, es van retirar diverses bombones de propà per a evitar possibles explosions. El Camp de Túria ha celebrat el 9 d'octubre amb diferents actes als municipis de la comarca. A Llíria, la jornada va estar marcada pel lliurament dels Premis Jaume I de la Vila de Llíria i dels Premis del 9 d'octubre. D'altra banda, la Pobla de Vallbona va acollir del 8 al 12 d'octubre el Mercat Medieval amb parades, activitats i recreacions històriques. En agenda, Serra acollirà el concert líric Querida Zarzuela el dilluns de 9 d'octubre a les 6 de la vesprada a la Casa de la Cultura. L'actuació reunirà la soprano Montse Bermúdez, el tenor Néstor Martorell i el pianista José Madrid amb les romances i els duos més coneguts de la sarsuela espanyola. Per últim, a l'Eliana, l'Arran Càncer es celebrarà el diumenge 8 de novembre amb una marxa solidària de 5 km que eixirà a les 11 del matí des de la plaça del País Valencià. Els dorsals tenen un preu de 5 euros, íntegrament solidaris, que es destinaran a impulsar la investigació contra el càncer.
4: Ara saludem a Cecília Roca. Cecília Roca està, com sempre, en el 7.es. Com estàs? Bon dia.
14: Bon dia. Continuem una setmana més amb les nostres notícies de portada i aquesta vegada amb actuacions per adaptar als espais públics de la calor i per a millorar la salut ambiental dels nostres municipis. A Alcalà d'Alcossebre, l'Ajuntament plantarà 760 arbres per crear refugis climàtics i augmentar les zones d'ombra a espais públics. La iniciativa compta amb una inversió de 15.000 euros i preveu actuacions en diferents punts, com el Parc del Ferrocarril, el Passeig de les Fonts i diverses zones urbanes i del litoral. L'objectiu és reduir l'exposició de les temperatures extremes i fer més agradables els espais de passeig i convivència. I a Torreblanca continuen les actuacions per frenar la proliferació de mosquits després de les últimes pluges. Els darrers dies, la Diputació de Castelló ha dut a terme els tractaments amb l'helicòpter en zones amb més acumulació d'aigua i difícil accés. A més, aquests dies continuen els tractaments en adulticides, en diferents punts del terme municipal, com ara parcs infantils, camp de futbol o altres espais públics. L'Ajuntament manté també la vigilància de les zones afectades i recorda la importància d'evitar acumulacions d'aigua en recipients i espais privats.
4: I abans de referir-nos a la cistella de la compra, en la següent conversa que anem a mantindre, saludar, pujant un poquet més cap al nord, si cap, a la gent de Ràdio Benicarló, on està Clàudia Còzar. Clàudia, bon dia.
15: Bon dia, companys de Matí Directe. La programació de Quimberlé, Escolat Empoderament Col·lectiu, continua a Benicarló durant els pròxims mesos en diferents activitats relacionades amb la igualtat, la inclusió, la sensibilització i la participació ciutadana. Carlos de Sors, regidor de Serveis Socials, explica en què consisteix aquesta Escola d'Empoderament Col·lectiu i els seus objectius.
16: És un programa que va néixer l'any 2022 i és aquesta escola d'empoderament col·lectiu que pretén promoure l'eliminació de tota discriminació per motiu de sexe, gènere, d'orientació o identitat sexual, religió, raça, ètnia, origen, discapacitat, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
15: La pròxima proposta serà un taller de gestió emocional, l'art de sentir, que es farà els dies 22, 27 i 29 d'octubre de 10 a 12 del matí a la Biblioteca Manel García Grau. El mes d'octubre també hi haurà un esmorzar solitari el diumenge 25 a la plaça de la Constitució. Al novembre la programació inclou la representació de Revivirla de CCA Producciones el dia 19 a l'Auditori Pedro Mercader. El dissabte 21 la plaça de la Constitució acollirà activitats amb motiu del Dia Mundial de la Infància, mentre que a la vesprada el Magatzem de la Mar serà l'escenari del monòleg Sin Regles d'Elsa Ruiz. Les activitats continuaran el 25 de novembre amb l'acte institucional pel Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. L'endemà, la Biblioteca Manel García Grau acollirà una xerrada sobre sexualitat femenina i els mandats de gènere. La programació de Quimberlé es tancarà el desembre amb els actes pel Dia Internacional de la Discapacitat i el plenari del Consell Municipal d'Infància i Adolescència. Claudia Cotar, Ràdio Benicarló.
17: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
4: És la nostra invitació a qualsevol cosa d'aquelles que vulgueu comentar o aportar-nos. 660 78 39 80. 14 minuts sobre les 9 del matí d'este 15 d'octubre de 2026. Vos ho contàvem a la primera hora, al començar, justet. Si mirem 20 anys enrere i comparem el que ens costava omplir el carro de la compra amb el que paguem avui, la diferència pot ser siga abismal. Productes tan habituals com la fruita o les hortalisses han experimentat pujades importants i això ho notem especialment cada vegada que passem per la caixa. Segons les últimes dades, els ous s'han encarit un 12,3% en l'últim any, mentre que la fruita, ahir res, ho ha fet quasi un 10%, un 9,6%. Però més enllà de les xifres, la pregunta és clara. Com podem continuar fent la compra sense que se'ns dispare el pressupost amb el que tenim a les nostres mans? Clar, estem comprant més car o també hem canviat la manera de consumir? I quins recursos, quixas un altre, tenim al nostre abast per estalviar sense renunciar a la qualitat del que mengem, perquè, en definitiva, el que mengem és el més important. Bé, anem a parlar de tot això, i si em deixeu, vaig a saludar a Francisco Rodríguez, que és responsable dels servicis jurídics de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana. Paco, què tal? Bon dia.
18: Bon dia, Sergi.
4: Escolta, a veure, les diferències són realment escandaloses. És de veres que estem parlant a lo millor de 20 anys, però és que en els últims mesos les pujades han sigut espectaculars.
18: Sí, sí, és de veres. A més la tassa interanual també és prou elevada per al que solíem veure anys enrere. És de veres que els mesos de setembre i octubre sempre tenen una habitual pujada, és a dir, una situació estacional, moltes voltes per la costera de setembre, la tornada de les vacances, que també provoquen una pujada de preus lleugera, però ara mateix estem en una situació prou estructural i que han de posar-se solucions, perquè la pujada de preus que estem veient en tots els sectors pràcticament és prou intensa i, a més, no de tota forma igual a la Comunitat Valenciana. Hem vist que, per exemple, en Alacant és la que menys pugen els preus, però València també ha pujat al redor d'un 4-9%, però Castelló també ha pujat quasi amb la mitjana de tot el territori nacional. La qual cosa, hem de veure quines són les causes, però també quines poden ser les solucions per a que tota aquesta pujada que estem veient no afecte d'una forma tan agressiva a l'economia familiar.
4: Una de les causes, per no dir efectes col·laterals, és, i no fa falta ser matemàtic ni economista per a donar-se compte, és que el nostre pressupost familiar ha perdut realment poder adquisitiu.
18: Efectivament. Més a més, tenint en compte també la situació de la vivenda, que és la que s'emporta una trau part considerable dels ingressos que tenim les famílies. I si ja parlem del transport, els combustibles i la pujada de preus que també s'està fent al transport públic de la Comunitat Valenciana està provocant una situació prou complicada per a totes aquelles persones també que utilitzen el transport privat, però també el transport públic a la Comunitat Valenciana per anar als llocs de treball, a les universitats, als col·legis, a la qual cosa estem veient com efectivament l'economia familiar s'està ressentint molt en poc de temps i hem de buscar fórmules per intentar evitar que aquesta situació no afecte pues, a una qüestió tan important com l'alimentació.
4: Ja que ho dius, anem a intentar ser pràctics en esta conversa. Segons les dades, alguns aliments han pujat prou més que altres. Quins productes convindria, vigilar, especialment quan fem la compra? I el que és més important, no sé com podem trobar alternatives més econòmiques sense perdre, tota la qualitat.
18: Clar, ahí està el problema. El evitar que aquesta pujada de preus afecte a l'alimentació, que és una qüestió importantíssima en el dia a dia, i sobretot a la qualitat. És de veres que hem d'intentar comprovar preus, revisar preus, intentar fer una distribució la més econòmica possible per a fer una alimentació evidentment saludable, però també que no puja massa els preus, la qual cosa hem d'anar al producte de temporada, al comerç de barri, també per intentar alleugerar, sobretot, el que pot ser la repercussió del transport en l'alimentació. Però és de veres que tenim una situació prou complicada i hem d'intentar fer molts números, tirar de recetari de
4: tota la vida.
18: Efectivament, de tota la vida, per a intentar estalviar el màxim possible amb aquesta pujada de preus que estem vivint últimament.
4: Bueno, en part hem perdut també aquest sant costum que tenien les nostres mares i les nostres iaies d'economitzar en el menjar, ja no te dic reaprofitant a l'extrem, però sí sabent utilitzar al màxim els aliments i els recursos que tenim en la cuina.
18: Sí, efectivament. Se n'hem adonat que també estem tirant moltes voltes del menjar ja prefabricat, menjars ràpids, que evidentment per a una alimentació saludable no és molt recomanable, almenys d'una forma continuada. I és de veres que estem perdent aquest recetari antic en el que podem fer una cuina d'aprofitament per aprofitar, evidentment, tota aquesta alimentació que gastem i que moltes voltes no aprofitem o hem de tirar a la basura perquè s'ha passat, no tenim temps. Ahí sí que és de veres que hem de canviar a voltes els hàbits de costum per a poder aprofitar i intentar evitar aquestes despeses que poden fer que tirem aquesta alimentació que evidentment costa cada volta més i no aprofitem.
4: Anem a entrar en un terreny un poc més complicat perquè ja no depèn només de gustos sinó també de butxaques i fins i tot de costums. Te ho dic perquè molta gent dels que ens escolten es preguntaran si avui és més car, per exemple, comprar en un mercat tradicional des de tota la vida, dels pocs que queden, o fer-ho en un supermercat, que és de veres que cada vegada n'hi ha més i tenen una oferta molt gran. Podríem arribar a ser equitatius, Paco, a l'hora de trobar els millors preus i comparar sense beneficiar excessivament a uns ni perjudicar a altres a l'hora de decidir la nostra alimentació?
18: Clar, ho estàvem comentant. Hem de redistribuir aquests hàbits de costum que tenim i fer una alimentació el més saludable possible sense perdre tampoc de vista els preus. És de veres que tenim ara mateix una situació en la que podem comprar en molts llocs, des de mercats municipals fins a comerços, establiments, hipermercats, i hem de tindre o intentar equilibrar ixa compra per a intentar aconseguir sobretot la millor alimentació possible i el millor producte i el que menys contamine també i el que menys ens pugui costar, perquè és de veres que el transport i l'increment dels preus poden repercutir molt probablement en el preu final que arriba al consumidor final la compra que fem de l'alimentació dels aliments. Clar. La qual cosa és de veres que una alimentació més saludable i més sostenible la volem sempre en els mercats municipals i en el comerç de barri. A partir d'ahir ja hem de veure també quins són els hàbits o la disponibilitat de cada persona per a poder fer la compra d'un lloc o un altre.
4: Claro, parlant d'hàbits, Paco, quan anem a comprar també podríem preguntar-nos, segons, a lo millor també, jo què sé, m'imagino que tindrà que veure en la quantitat de membres de la família i en la disponibilitat de cada un, però no sé què convé més, fer una compra gran per a tota la setmana, fins i tot, i aquí podries tirar per a tot el mes, o comprar només el que necessitem cada dia amb el risc que això comporta d'acabar deixant-te més del que t'imagines, perquè si la finalitat és intentar estalviar més i evitar el desbaratament, igual, depèn de la fórmula, ho aconsegueixes o no, clar.
18: Clar, tot dependrà del temps que pugui tindre cadascú per a fer la compra en un moment o un altre. Hem de tenir en compte que també, ara mateix, inclòs en els mercats municipals, se pot fer la compra online, per internet, o arreplegar-la també de contenidors especials, o només has de passar i arreplegar-la. Inclòs contenidors refrigerats. Vull dir que la situació ara mateix per al consumidor té moltes possibilitats, a la qual cosa ha de
4: tindre... T'ha de dir una cosa, el tema de tindre coses congelades en casa, igual tenim que descartar-ho, perquè al preu que està la llum, com per a tindre refrigerador en congelador més un congelador auxiliar a banda, saps? Poc viable, sí. També.
18: Efectivament, és de veres que cada volta les solucions són més reduïdes, però amb un poc d'imaginació sempre podem tirar també d'ingeni i poder fer estirar els ingressos que tenim més a més per a poder fer una alimentació saludable però també sostenible, com estàvem comentant, i intentar evitar que la repercussió d'aquesta pujada de preus en l'IPC que estem veient en estos últims mesos
4: ens
18: perjudiqui tant.
4: Vaig a demanar-te que ens sigues sincer. Bueno, jo sé que tenim confiança per a poder preguntar-te-ho. Si els aliments continuen pujant, a banda dels recursos que necessitem, per exemple, com els energètics, sense anar més lluny, hi ha el risc que algunes famílies acaben tenint que renunciar a productes essencials o fins i tot a productes frescos com la fruita, la verdura, la carn, el peix, els ous o la llet, que això és de tota la vida, i cosa que podria significar, a lo millor, cert desequilibri en l'alimentació?
18: El problema no és que siga, és que no és una situació nova. És de veres que en els últims mesos ja s'estan canviant els hàbits de consum d'alimentació a moltes persones i a moltes famílies.
4: Hi haurà molta gent que no menja determinat peix o determinada carn directament perquè no pot comprar-la. És que això és una realitat.
18: Efectivament. I molta gent, per exemple, que no posa la calefacció en hivern perquè no té possibilitats de pagar la factura de la llum.
4: La pobresa energètica, clar.
18: És correcte. En la qual cosa, és de veres que no és una situació nova, és una situació que ja està afectant des de fa temps enrere a moltes famílies vulnerables, en la qual cosa hem d'incidir en aquestes situacions o solucions en què hem de tirar, per exemple, de recetaris o de valorar i comprovar i comparar preus també, però no deixar de perdre la vista en una alimentació saludable i sostenible per evitar riscos i problemes posteriors.
4: Claro. Només en queden poquetes coses que plantejar-te i no et lleve molt més temps, perquè això és una qüestió que poquet a poquet em dona la sensació de que, encara que no volen, t'anirà a més i acabarà afectant-nos a tots, perquè això de la disponibilitat econòmica, en el fons, ens afecta a tots. Com a consumidors, ja per últim, quins drets tenim si detectem una oferta enganyosa, un preu que no coincideix amb el que ens cobren o alguna irregularitat en un establiment? Sobretot quan es tracta de productes alimentaris. De quina forma es pot reclamar tot això?
18: Clar, sempre quan detectem qualsevol tipus d'incidència en la qualitat d'un producte, en la promoció, publicitat, en el preu o inclús en el pes d'allò que hem comprat, hem de fer una reclamació, evidentment, fer guardar sempre i conservar, que sempre ho recomanem per a qualsevol qüestió o incidència que pugui plantejar-se, demanar el tíquet, conservar també publicitat, documentació i després poder fer aquesta reclamació davant qualsevol incidència que es pugui produir. Més a més, en situacions tan, de tanta seguretat com hem de tindre en l'alimentació. A partir d'ahí, ja seran les administracions també les que puguen fer les inspeccions, comprovacions oportunes i iniciar un procediment d'inspecció, inclús de sanció, davant qualsevol incidència que es pugui plantejar en tot l'àmbit del consum, però sobretot en tema d'alimentació. Perquè ahí sí que hem de ser molt més cuidadosos i molt més exigents per evitar que aquest tipus de situacions puguin provocar qualsevol problema col·lectiu que pugui afectar a la generalitat de les persones consumidores i usuàries.
4: Sí, sí, ser un poc més escrupulosos en aquest aspecte. Pues Francisco Rodríguez, responsable dels servicis jurídics de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana. Com sempre, un plaer haver parlat amb tu. Cuida't.
18: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Adéu, que tingues un bon dia. Són les 9:26 del matí.
19: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
20: El ciclo sinfónico de Les Arts revoluciona el otoño. Tres obras magistrales, tres grandes solistas y tres grandísimos maestros al frente de la orquesta de la Comunidad Valenciana. De octubre a diciembre, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, el concierto para violín de Brahms y la cuarta de Mahler. Compra tus entradas en lesarts.com.
21: Pots comprovar que tot estiga llest per a votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Cal que figures a les llistes del cens electoral. Pots consultar-ho del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o en INE.es. Demana que rectifiquen si hi ha algun error, especialment si votes per primera vegada o si has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
22: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
23: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
24: Les Arts presenta un tesoro de la danza española, Le Ballet Español de la Argentina, con la compañía Antonio Najarro, una recreación del estreno de estas coreografías en el París de 1929, con la orquesta de la Comunidad Valenciana interpretando desde el foso la música de Albéniz, Granados y Julián Bautista. No te pierdas este espectáculo joya. Últimas entradas en lesarts.com.
25: A Punt Ràdio. Al Racó d'Ademús, 98.6.

0: 9 i 28, més amunt i pràcticament ja parem en Perpinyà. Però no, anem a quedar-nos en Girona, concretament en Figueres, on està la nostra experta en IA i verificació per a parlar de la intel·ligència artificial, que fa un moment parlàvem de consum, doncs la intel·ligència artificial també ens estalvia diners i això vindrà a, mai millor dit, verificar-ho, la nostra companya Montserrat Rigall. La Rigall, com estàs, companya?
1: Hola, molt bon dia, Sergi. Que interessant aquests temes de consum que heu tocat, eh?
0: És que quan les coses ens toquen la butxaca, amiga, és quan tens que començar a manejar-te una miqueta. I, sobretot, si tot això té que veure amb la papussa, eh?
1: Clar, clar. Jo vull... És que, de fet, Sergi estava pensant aquest matí que us podia parlar d'un nou model que ha sortit al mercat just abans d'ahir, que l'ha tret Google, que es diu Gemini 4 Argon, que té molta més capacitat per fer un raonament continuat i tasques multietapa, mantenint més coherència. O també us podria parlar que la Unió Europea busca, a través d'un concurs internacional, la millor intel·ligència artificial per a l'administració pública, amb un objectiu que és que sigui més eficaç i transparent, i per fer consultes públiques o avaluant l'impacte de les regulacions. O també us podria parlar, fixa't tu, pensava jo, que Netflix acaba d'acomiadar 1.000 treballadors, que representa el 6% de la plantilla. Però he pensat, calla, que en Sergi li interessarà més, i als oients del seu programa, dels temes de consum, no? I de com poder estalviar diners. Imagina't que hi ha una IA que pot revisar les teves factures, buscar-te una tarifa més barata, cancel·lar subscripcions que no fas servir, per exemple, i reclamar diners quan t'han cobrat de més. No sé, què en diries?
0: Primer et preguntaria si de veritat això existeix com a experta i si tu li confiaries ixa feina.
1: Mira, la primera pregunta és sí, ja existeix, i la segona és depèn, perquè li preguntaria d'entrada, per confiar-li aquesta feina, és quants diners em fa estalviar. I la segona, quines dades li he de donar perquè ho faci, no?
0: Bueno, de totes formes, si tenim en compte que aquestes dues premisses les arriba a complir, és a dir, que ens estalvia temps i diners, és una bona notícia.
1: Hauria, sí, d'entrada pot ser-ho, però crec que aquesta és precisament la nova frontera de la intel·ligència artificial. I mireu, per aquests oients que ens estiguin escoltant i que els interessi el tema fins ara, a la IA li demanaven que ens expliqués com fer una cosa, no? Vam començar amb una IA predictiva, després vam passar amb una IA generativa, ara ja ens trobem amb una IA agèntica, i el següent pas és una agèntica autònoma, perquè ara el que volem que ho faci per nosaltres. Imagina't que li dius, vull pagar menys pel telèfon, i hi ha un assistent que t'explica quines tarifes hi ha al mercat, no?
0: Sí.
1: Un agent que diu, si té les eines i els permisos necessaris, pot arribar fins i tot a comparar les ofertes i a omplir-te un formulari. Pot iniciar una gestió per tu, que seria aquests agents autònoms dels que us parlava. És un canvi superimportant, Sergi, perquè passem de la IA que respon a la IA que executa. I jo crec que la pregunta és si ja estem preparats per deixar-li les claus de la nostra vida digital, no?
0: De totes formes, eximent una miqueta del guió, però jo sé que tu estàs perfectament preparada per a aquestes coses. Realment es pot confiar en que... Perquè a vegades jo li pregunto qüestions així, no? Dime quina companyia realment em convé per a anar-me'n perquè vaig estalviar-me els diners. I sempre em deixa, o almenys la meua IA, amb una resposta un poc difusa. Vull dir que no es mulla del tot. Vols dir que estàs mullaria i m'ho diria, de veritat?
1: Si tu li has donat les pautes, 100%, Sergi. I aquest és el gran canvi de la IA, el que encara genera una certa por, perquè la confiança i el control en aquests tipus d'intel·ligències artificials autònomes, ja són agents autònoms, són crítics. I el marc ètic encara s'ha d'acabar de cuinar. No està tot massa clar encara, no? Està tota la cuina, que diguem vulgarment, parlant. Però sí, en un escenari ben configurat et pot analitzar les factures, et pot comparar les condicions de les companyies i detectar serveis, per exemple, que tu no utilitzes. Llavors, segons les eines que té disponibles, pots començar-te els tràmits.
0: Vaig a dir-te el mateix que li dia a Paco, el nostre convidat anterior. Anem a ser pràctics i posar un exemple. Arriba la factura de la llum, que és un dels malsons més grans que puguem tindre en aquests moments, i li demana a la intel·ligència artificial que, el que et comentava, que en trobi una tarifa més barata. Realment, què pot fer?
1: Doncs el que faria d'entrada és analitzar quin és el teu consum. Te compararia a través de l'internet les diferents ofertes que tenen les companyies, si és que ho tenen actualitzat, que s'ha de suposar que sí. Detectaria quins són aquells serveis que tu no utilitzes a la teva factura de la llum, per exemple, si la teva potència està per sobre i el que tens contractat Saps això que vull dir de la potència contractada, que tots estem per sobre de les sí. nostres necessitats i paguem de base molt més? Doncs tot això jo ho he posat a prova, però compte, que això no vol dir que qualsevol chatbot ja pugui fer-ho tot automàticament. Si et sembla, Sergi, escoltem com ens ho explica la mateixa IA.
0: Per favor.
2: Cal una integració profunda. Primer, la intel·ligència artificial ha de tenir accés a les teves factures, bé sigui connectant-se directament al teu portal de la companyia o a través de documents que tu li facilitis. A més, per gestionar tràmits o reclamacions, necessita permisos molt concrets i segurs per actuar en el teu nom, com ara claus d'accés o certificats digitals, la qual cosa implica una seguretat molt estricta en el tractament de dades. Tot això no és automàtic ni instantani.
1: Com ho veus?
0: Pues, la veritat és que necessites eines, necessites permisos sí. i accés als servicis sí. corresponents, que això és una cosa que tenim que tindre clara, clar.
1: Ben vist. Aquí ve, jo crec, el principal problema, no? Perquè una cosa és preguntar-li quina companyia m'ofereix una millor tarifa i una altra és donar-li accés al correu electrònic, a les meves factures, o el que ens fa més mal i més por, jo diria, que el compte bancari, no?
0: Sí.
1: No sé.
0: Tu li donaries, per exemple, accés a això, al teu compte bancari?
1: Per defecte, no. Mireu, jo li he donat accés al meu assistent, al meu correu electrònic, li he donat accés a les meves factures perquè em faci una anàlisi, li he donat accés a tot excepte aquest compte bancari. És a dir, que li donaria només els permisos estrictament necessaris per a una tasca concreta. I el que no li permetria i no li permeto és contractar serveis. De moment no li faig fer pagaments de forma autònoma sense la meva supervisió.
0: Yeah.
1: Perquè penses, Sergi, que una IA pot interpretar malament una instrucció.
0: Clar, bueno, te va clavar un marrón de molt de cuidado, per tant, no
1: passat,
0: li podem
1: ha
0: dir...
1: Ha passat aquest estiu amb OpenAI, no?
0: Clar, és a dir, que no li podem deixar el camp obert, no podem dir-li,
1: no,
0: fes el
1: perquè...
0: que vulguis, però que misca barat.
1: Que estan tan preparats i estan tan sumament entrenats,
0: sí.
1: perquè és com molt militar això, eh? Per complir l'objectiu, que si li dius estalviem diners, pot prioritzar el preu més baix sense tenir en compte la qualitat del servei o les penalitzacions si canceles o no ho sé, fins i tot les condicions de permanència, aquelles condicions que sempre la lletra petita que diem, no?
0: Sí.
1: A vegades, Sergi, estalviar no és simplement pagar menys, també és saber què estàs contractant i quines són les teves necessitats.
0: Vaig a plantejar-te una altra qüestió.
1: Sí.
0: Ho estic jo de casos pràctics.
1: A veure, va.
0: Si esta IA em recomana una companyia elèctrica o una assegurança, no sé de les dues coses quina pot ser més espinosa, com sé que m'està recomanant la millor opció? És a dir, com confiar en ella amb els ulls tapats?
1: Jo d'entrada, em va molt bé per visualitzar el que tinc en el mercat, però després potser sí que recorriria a una persona, no? Perquè pot ser que t'estigui donant una opció, però se li escapi una altra, perquè aquesta altra no estigui contemplada a la pàgina web. No sé, si per esvair dubtes, si hem anat a preguntar amb un corredor d'assegurances humà,
0: sí.
1: per exemple, aquest corredor d'assegurances ens pot dir és que això no està penjat a la meva web, però com que ets tu un client preferent, jo t'ho faig. Et sembla que escoltem l'explicació que ens ha donat un corredor persona,
0: sí,
1: no
0: favor.
1: És un tall de veu d'IA, eh?
0: Anem a escoltar. No sóc jo duplicat, no?
1: No.
3: Bé, avui en dia la IA està transformant molts serveis professionals i considero que a la llarga pot tenir conseqüències econòmiques molt importants. Pensem que informar no és assessorar. La IA pot ajudar-te a comparar pòlisses i cobertures, però un agent les adaptem a cada situació i defensem els interessos dels assegurats i els acompanyem, molt i molt important això, quan tenen un problema. Aportem experiència, criteris professionals i confiança, perquè quatre preguntes ben fetes poden evitar problemes abans que apareguin. Que informar no és assessorar. La IA pot ajudar-te a comparar pòlisses i cobertures, però un agent les adaptem a cada situació i defensem els interessos dels assegurats i els acompanyem, molt i molt important això, quan tenen un problema. Aportem experiència, criteris

0: una assegurança determinada.
1: I tant,
0: però
1: sí, com els immobiliaris.
0: Sí. Sí. Exacte.
1: Bueno, no? Anem una mica tant, més... Sí, dime, dime.
0: La decisió, la recomanació continua sent independent. Tu prendràs l'última decisió.
1: Ja, sempre, digues, sempre tens tu el, diguem, la pilota en la teua teulada. Però anem una miqueta més enllà com el dia. Podríem tindre una IA que negociarà amb una altra IA? Últimament sabem que fins i tot interactuen entre elles. Per exemple, la meua factura de la companyia telefònica, que també és algo que anem canviant molt sovint i negociant.
0: Clar, és una possibilitat. Imaginem que el teu assistent, no sé, revisa la teva factura i detecta que te diu, Sergi, estàs pagant massa.
1: Sí.
0: I ell mateix inicia una negociació amb un sistema automatitzat de la teva companyia dient-li, el meu client està pagant massa. He vist que l'altra companyia podria pagar menys. I el teu agent defensa els teus interessos perquè tu l'has preparat així, no? El de l'empresa intentaria, si és un bon agent, retenir-te com a client. I tots dos, aquests dos agents, el de l'empresa contrària i l'empresa que tens contractada, doncs negociarien les condicions. I això és veritat que pots reduir gestions per part teva i donar més capacitat de negociació en el teu àmbit com a consumidor, com que
1: però, Rigall,
0: sé que això no et tranquil·litza massa.
1: Crec que vas a oferir-me un cas ben pràctic, no?, de pregunta que has fet.
0: Sí, ho he preguntat a Gemini. Escolta, què te diria, va.
1: A veure.
2: Pots estar bastant tranquil·la perquè el fa de la detecció d'errors a la factura, però en una negociació amb sistemes automatitzats convé mantenir certa supervisió. Molts cops aquests sistemes estan programats amb respostes molt rígides i potser no tenen el marge de maniobra d'una persona real per oferir-te descomptes especials.
1: A mi el que més por em fa de tot això, no sé si tinc motius per atemorir-me o no, és que podríem acabar amb una guerra de robots comercials.
0: Sí, sí, però no cal imaginar robots humanoides discutint, que això seria com un meme, no? Podrien ser sistemes informàtics negociant condicions, això és veritat, podrien ser aquests robots comparant preus o aquests models d'intel·ligència artificial prenent decisions automàtiques, i aquí és on jo crec que la transparència, per mi, serà fonamental.
1: Bueno, Rigall, no? Escoltant-te, pareix que hi ha moltes oportunitats, però també prous riscos. Quin seria el límit? On estaria la línia roja?
0: A veure, jo crec que donar un permís limitat podria ser una primera precaució. Si només ha de comparar tarifes, escolta, no necessita accés il·limitat a tota la meva vida digital, no? Després, la supervisió humana. És a dir, no facis res si jo no t'he dit que ho facis. Que és com jo, per exemple, que em contesta els correus, però jo llavors me'ls reviso i me'ls faig meus i els hi poso emojis, quan, no?, amb picadetes d'ullets i una abraçada. I la tercera, sí, exigir que aquesta IA sigui transparent. Hem de poder entendre què ha fet i quines dades ha consultat i per què ha triat aquesta opció i no una altra.
1: Està clar. Bueno, per tant, podríem dir, no es tracta de desconfiar com des del principi de tota la intel·ligència artificial.
0: Ben vist. Jo crec que es tracta de no confondre la comoditat amb la confiança. És a dir, com més capacitat d'acció li donguis, més important és controlar els permisos i les conseqüències. O sigui que, si tu tens una bona IA, que tu, com dius, tu ja hi vas parlant i li has anat configurant qui ets, què fas, ella no hauria de decidir per tu què és el que et convé, hauria d'ajudar-te a decidir millor i demanar-te permís abans de fer-ho.
1: De totes formes, de vegades t'escolté parlar i veig com interacciones en les teues o en la teua intel·ligència artificial, i realment és un poquet de peli, no? Jo sóc una persona molt bàsica i molt lineal per a aquestes coses, però és com si estiguera veient en les pel·lis aquestes futuristes com un entra a casa i el rep una veu adimensional, no?, que li pregunta com està, que li diu que la temperatura de la casa és aquesta, l'altra, que li aconsella que jo hi ha que baixar un poquet més la llum o pujar-la, però que al mateix temps seria al·lucinant que el diguera, per cert, jo què sé, Rigall, estàs pagant molt de la factura de la llum, estemes te n'has anat de mare, o amb la factura telefònica, hauries de fer això. Arribarà un moment en què serà així?
0: Clar, ja està sent així, ja és possible que sigui així. Anem una mica enredadits, però diguéssim que els que van, aquests magnates de la tecnologia, ja estan oferint aquests productes en pisos o cases domòtiques, no?
1: Sí.
0: En el que tu entres o abans de marxar, te dirà, avui està previst que et soni una ES Alert, no? Queda't a casa, perquè haurà fet una previsió meteorològica que t'informarà segons tu l'esguis, o que a aquesta hora de la tarda, que comença a picar el sol a la teva finestra, baixi automàticament les persones ganes de casa, o la temperatura, 10 minuts abans es posi en actiu la teva bomba de calor perquè quan arribis estiguis confortable a casa teva.
1: Tot sí, l'alarma de la casa, però és que jo ho veig això i dis-me peliculer, si vols, no? Però és que fins i tot tendries que despreocupar

0: parte de moltes coses, és a dir, em deies, no hi ha que desconfiar de la intel·ligència artificial, però també és posar-te un poquet en mans absolutament d'esta tecnologia, no? En la que, a veure, no tenim tot encara desenvolupat, per dir-ho d'alguna forma.
1: Correcte, però imagina't les facilitats que pot arribar a tenir. Per què vols obrir una porta amb una clau?
0: Sí.
1: Si pots obrir la porta amb identificació biomètrica.
0: Sí, amb una empremta digital, per exemple. Sí,
1: sí. Sí. Aquí a la Comunitat Valenciana ja hi teniu empreses que desenvolupen...
0: En esta casa, per exemple, sí.
1: I sistematismes per obrir portes sense, amb el mòbil, per exemple,
0: sí.
1: Sense necessitat d'utilitzar claus.
0: Bueno, Rial, el mòbil es desbloqueja també amb l'empremta digital o fins en el reconeixement facial?
1: Jo sempre li somric, vosaltres també, no hem de perdre mai el somriure a la tecnologia.
0: Yeah.
1: Si li somrius, tinc la sensació que m'obrirà el mòbil més ràpid.
0: Tu creus que és... Bueno, les persones que portem barba, ulleres i coses d'estes, que podem, a lo millor, variar una miqueta d'un moment a altre, tu creus que és totalment segura això, la biomètrica?
1: Aquí hi ha un risc elevat, que és que no et demanin permís per quan t'agafen les teves dades, no?
0: Claro. O que algú disfressi per tu? Es posi una barba i unes ulleres, per exemple, i diga, ah, no, és que sóc el Sergi.
1: No, m'identifica. Jo ho he provat amb Facebook, he intentat donar-me d'alta amb una compte de Facebook per un tema laboral que havia de fer una investigació periodística i vaig pensar que funcionava molt bé perquè tot i disfressar-me no va colar. És a dir, que cada cop els sistemes estan més precisos, no? Són més intel·ligents.
0: És a dir, que va afinant molt, no?
1: Sí, sí. També et diré una cosa, que els sistemes inicials de detecció de cares detectava millor el rostre blanc que el rostre negre i va sortir una corrent crítica molt punyent.
0: Pels contrastos de les ombres, les llums, és lògic, sí.
1: Sí, però el biaix de gènere, de raça, no? Perquè era racista, deia la màquina. Al final és un llenguatge...
0: Era blackface, la intel·ligència artificial.
1: Exacte.
0: Bueno, jo pense en que em vendria ben algunes coses... Ja que sóc d'estos incendiaris de les cuines, perquè se'n va a voltes el sentit de l'espai i temps i puc deixar que s'escalfi alguna cosa més del normal i acabar en la cuina en flames, em vendria superbé que em diguera, Sergi, el forn, això està a punt d'acabar, ves i apaga-lo, o te l'apaga directament, que és interessantíssim.
1: Mira, just aquesta setmana s'està publicitant a la Xina uns robots que han baixat molt el preu. No sé si és econòmic o no, però en tot cas us dic, volta uns 20.000 dòlars perquè justament t'ajudi amb les tasques de la casa i t'atregui la rentadora i t'avisi quan allò està a punt de cremar-se. No és que tingui el sentit de l'olfacte, sinó que valora altres paràmetres de la teva ceba fregida al moment en què ve de color.
0: Escolta, no estaria mal per als damnis de la vida un sistema, un assistent, com tu dius, que t'ajudi en aquestes coses, que el diga, escolta, el pareixerà bàsic allò que vaig a dir-te, però n'hi ha gent a la que n'hi ha que recordar-li que té que posar la rentadora, que té que escurar o que té que canviar el llit sense anar més lluny, els llençols.
1: Correcte. Clar. O, escolta'm, què en traiem de part creativa d'aspirar a casa nostra?
0: Sí.
1: De veritat algú gaudeix? Perquè em diràs, planxant encara pot tenir alguna repercussió, diguéssim, no sé, terapèutica en la persona perquè el relaxa. Jo tinc amigues que es relaxen planxant, no és el meu cas. Però l'aspirador en si ho pot fer el nostre robot, aquest assistent que després ens avisarà, treu la rentadora que ja ha acabat i estén-lo ara perquè ara farà sol o despenjo que està previst que plogui, no? Jo crec que és un gran avenç, si sabem utilitzar un bon criteri, Sergi.
0: Bueno, doncs la qüestió és que obri una quantitat de finestres impressionants en molts aspectes. Sí. Recordar-te una medicació, que tens que canviar-li el terrer al gat. Jo ho penso, a veure, sóc una persona prou autosuficient, no? Però també penso en persones que no tenen eixa autosuficiència i que tenen que tirar mà d'un assistent, que m'imagino que és una espècie molt avançada dels Alexa i totes aquestes coses, no?
1: I ara que parlaves també del sistema d'això del medicament, no? Hi ha moltes consultes, sobretot les privades, que estan incorporant agents d'intel·ligència artificial que, sense dir-nos-ho, graven les nostres converses amb el doctor. I jo crec que això és una red flag. Haurien de preguntar-te si tens algun inconvenient en què allò us estigui gravant. Feu la prova, si aneu al mitjà, mireu si té alguna pantalla al davant o pregunteu-li fins i tot.
0: Sí.
1: Perdoni, doctor, s'està gravant? Perquè a partir d'aquí no vull que es gravi, és una cosa, una qüestió confidencial.
0: Que fort.
1: He rebut alguna denúncia per part d'algun doctor que es nega i aleshores l'han amenaçat en acomiadar-lo de la...
0: A veure, és que això és el més sagrat que n'hi ha, és inclús totalment. Més que anar a confessar-te al capellà, que no pot cascar res, o sigui que el metge té que protegir tot el que es parla allí dins, és secret absolut, no n'hi ha... No
1: I pot gravar, sabeu quin és el risc, Sergi, sí, també, dime. Que hi ha, a banda del que li parlis, que és totalment, no?, secret entre el professional i tu, sí, que s'activa un protocol que la intel·ligència artificial diu, d'acord, segons el que ha explicat el pacient, li han de receptar això, això i allò i l'altre, i ha de fer-se aquestes proves d'un TAC, una electro, no sé què, una, etcètera, no? Mm. I el doctor pot no estar d'acord amb aquest procediment, ja, que li marca la IA, i entra aleshores en col·lisió l'opinió del professional, que crec que ha de ser cabdal i prioritària, versus la intel·ligència artificial i la consulta privada, que pot tenir altres interessos de fer-nos fer proves que potser per al doctor o la doctora són innecessàries.
0: Està clar. Bé, que tenim moltes possibilitats i molt que connectar. Des de la terra de Dalí, de Figueres, moltíssimes gràcies, Rigall, una setmana més per haver estat amb nosaltres. Sergi. Bona setmana, un beset, adéu.

0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: En 10 minuts, les 10 del matí, moment en què vindran les noves falleres majors de València a visitar-nos. La qüestió, Marina, és que estem cridant al fred d'una forma o altra.
2: Efectivament. Ens posem una miqueta gèlids per a parlar-vos que fa només uns dies l'Institut d'Investigació Antiplagues d'Irkutsk, a Sibèria, Rússia, es convertia en protagonista dels diaris. Una de les seues treballadores, una jove de 28 anys, moria després de desenvolupar una pneumònia fulminant. La notícia no hauria tingut més repercussió de no ser perquè el centre investiga alguns dels microorganismes més perillosos del món i que podria haver-li causat de malaltia.
1: O sigui, que allò està ple de coses xungues.
2: Efectivament. Entre ells la Yersinia pestis, que és la bactèria causant d'esta mort, d'esta pesta. De fet, la malaltia pneumònica per pesta sense tractament té una mortalitat pràcticament del 100%. Tot i que el cas continua investigant-se, les últimes informacions publicades semblen indicar que un tub trencat podria haver causat la infecció de la investigadora i de moment continua la vigilància en els més de 200 contactes directes que havia tingut.
1: Mira, un poquet pràcticament igual que el Covid.
2: Efectivament.
1: Mira, se m'ha trencat la proveta. Alarma general.
2: I ara què, efectivament. Sí. I mentre continuen les recerques per entendre què ha passat, el cas ha despertat més d'una pregunta. Una de les més importants és la relacionada amb la seguretat als laboratoris. Com es protegeixen les persones que treballen diàriament amb microorganismes que poden causar la mort? Per donar-li resposta, hem de comprendre primer el terme sobre el que es fonamenta tot això, la bioseguretat.
3: La bioseguretat és la protecció de los trabajadores frente a agentes biológicos en el trabajo. ¿Qué es un agente biológico? Pues microorganismos, ya sean virus, bacterias, parásitos, que puedan originar cualquier tipo de infección, alergia, toxicidad en humanos. Eso sería los microorganismos. En la práctica hay dos tipos de agentes biológicos, que son agentes biológicos vivos, como pueden ser, como ya he dicho, virus, bacterias, hongos, parásitos, incluso los cultivos celulares, y productos derivados de los mismos, que pueden dar lugar, por ejemplo, a una transmisión aérea, puede dar lugar a alergia o problemas respiratorios, etcétera.
2: Qui acabem d'escoltar és Antonio José Caruz Arcos, que és catedràtic de genètica a la Universitat de Jaén i que ens endinsarà avui en les claus d'este terme i en algunes de les formes com es trasllada a la pràctica. Perquè sí, està molt bé tot això de parlar de bioseguretat, però realment com es materialitza?
3: Dos, tres elementos importantes que son, por un lado, los métodos seguros para manejar el material potencialmente infeccioso en el laboratorio que nos permitan reducir o limitar la exposición de los científicos, de los trabajadores, de las personas de nuestro entorno y del medio ambiente externo a estos agentes potencialmente infecciosos. Podemos distinguir entre lo que podría ser una protección primaria. Esta incluye las prácticas y técnicas de laboratorio, los equipos de seguridad, las barreras primarias, pueden ser desde los guantes, la mascarilla, el EPI, las cabinas de seguridad biológica. Una segunda parte sería la protección del exterior, que incluiría pues, los tipos de acceso, los sistemas de ventilación, los sistemas de eliminación de residuos, etc.
2: Atenent a estos tres àmbits en què d'una forma o altra han de materialitzar-se les barreres de seguretat i s'han de protegir les persones que treballen en un laboratori, hi ha una altra classificació per nivells que hem de tindre en compte quan parlem de bioseguretat. En este cas, és la seguretat que s'aplica als laboratoris en funció del risc que suposen els patògens amb què es treballen, tant per als treballadors com per a l'entorn, i quina és la finalitat de la investigació. Així trobem quatre nivells ben diferenciats.
3: Tenemos el nivel biológico 1, que tiene un riesgo infeccioso muy poco probable. No sé, por ejemplo, como cito en el artículo, la levadura de cerveza es un agente biológico, la Escherichia coli y la cepa K1, que son organismos biológicos de incluso de uso alimentario. No tienen ningún tipo de riesgo de propagación. El nivel biológico 2 son organismos que pueden causar una enfermedad y pueden ser un peligro para el trabajador, pero normalmente hay un tratamiento eficaz. El nivel biológico 3 son enfermedades que agentes biológicos que provocan enfermedad y son un riesgo serio para los trabajadores. El nivel biológico 4 es el más alto, son agentes biológicos que provocan enfermedades graves, son un riesgo muy serio para los trabajadores y además tienen un riesgo de propagación muy alto a la comunidad. Y no existe tratamiento eficaz ni hay ningún tipo de profilaxis que se pueda implementar después de la antes o després de la exposición.
1: Cap dels que estem així podríem treballar en un lloc com esto.
2: No,
1: estaríem
2: no,
1: tot
2: va.
1: El dia desinfectant-nos. Paranoics perduts, anant al metge a fer revisions.
2: Sí. Per exemple, en el cas del laboratori rus, que ara està d'actualitat, sí. Era el nivell 3 de bioseguretat, o sigui que ni tan sols era el quart, que és el més alt. I potser és l'exemple més recent, però no l'únic, que per més precaucions que s'apliquen, convé recordar que en moltes ocasions és complicat trobar barreres que siguin infranquejables per als bacteris. D'altra banda, hem de eixir del punt de partida que tampoc existeix la capacitat de convertir un laboratori en una càmera acorazada. De fet, no és la primera volta que el bacteri de la Yersinia pestis se n'eix de les parets d'un laboratori. Hi ha hagut altres casos, potser no tan sonats, però sí, més o menys recents.
3: En este caso estamos hablando de la Universidad de Chicago, y hubo dos casos de transmisión en el 2009 de la bacteria de la peste a un investigador senior que falleció. Y en 2012, de la transmisión de anthrax a un investigador más joven, y ocurrió exactamente en el mismo laboratorio. No se tiene claro exactamente qué es lo que pudo ocurrir. Hay varias hipótesis para poder explicarlo, como puede ser una relajación de las costumbres y los métodos de trabajo. Pues normalmente la rutina puede ser un enemigo que hace que no veamos el peligro potencial que tiene el material con el que se está trabajando.
2: ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar en estos casos? La respuesta es seguramente el més enrevesat de trobar. En 2009, l'investigador contagiat patia una enfermedad genética que desconeixia i que va provocar en ell un risc més elevat de mortalitat del que per si el bacteri amb què treballava tenia. Però encara ara, 15 anys després, es desconeix com va arribar aquest bacteri al seu organisme. En el cas de 2012, sí que va arribar a saber-se que s'havien produït deficiències en les pràctiques de seguretat del laboratori. Entre elles, la manipulació de cultius en una taula oberta en lloc de dins d'una cabina de seguretat biològica que era com calia. El més curiós de tot plegat és, tot i això, que no són els únics i que en altres casos les causes han sigut moltes i molt variades. Antonio n'ha explicat algunes.
3: En otros casos, por ejemplo, la liberación masiva de esporas de anthrax de una estación de una planta de producción de armas biológicas rusa en los años 70, pues parece ser que fue un cambio de un filtro externo el que pudo liberar ese agente biológico al exterior. En el caso de China con la fiebre Q, en el que hubo unos 10.000 infectados, pues también parece ser que pudo ser un error en el mantenimiento de la infraestructura de la planta de producción de vacunas.
2: O sea que, per mil causes. Altres, la resposta no és tan fàcil o tan complexa segons com es mire, com el desconeixement de la resposta que poden presentar en segons quines situacions aquests microorganismes o patògens en què s'està treballant.
3: En otros casos, lo que ha ocurrido es que el trabajador no sabía exactamente que estaba trabajando con un organismo infeccioso. Nosotros en el laboratorio tenemos la opción de trabajar con cepas que no son infecciosas, y que a veces se contaminan o se pueden contaminar con cepas que sí son infecciosas, por un error de manipulación. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de VIH, en el que una investigadora italiana se infectó con un virus completo cuando ella pensaba que estaba trabajando con un fragmento del virus.
2: Ara bé, Sergi, vol dir tot això que estem comentant que hi ha patògens que en lloc de patògens són superpatògens i que per moltes barreres que els posem sempre aconseguiran escapar-se? La resposta és no. El que pot ocórrer és que alguna de totes les capes que conté la bioseguretat als laboratoris i de què hem parlat a l'inici, falle.
3: No, todos los patógenos pueden ser contenidos. Si se escapan del laboratorio suele ser por algún tipo de error, o algún tipo de fallo en la infraestructura.
2: De fet, és que fins i tot les barreres físiques poden fallar. Un exemple clar és el de 1978.
1: Vamos, que això ve pràcticament de tota la vida.
2: Efectivament, aquell any, Janet Parker, fotògrafa mèdica de la Universitat de Birmingham, al Regne Unit, va contraure la viruela mentre treballava al seu estudi. Res no hauria fet saltar les alarmes si no fora perquè baix de l'estudi hi havia un laboratori que justament treballava amb aquest virus. Un laboratori que, per cert, la fotògrafa mai havia xafat. Aleshores, com es va contagiar? Si vos, Sergi, la resposta la donem un altre dia, jo vos deixem la incògnita de com es va contagiar aquella fotògrafa d'un virus que estava cultivat en un laboratori que ja no havia xafat.
1: Sí, perquè després de tot el que has estat investigant no podem deixar a la gent en la incògnita. Ara estem a punt d'arribar al butlletí. Entonces, això ho contarem un altre dia. No molt tard.
2: No molt tard, ho apuntarem a l'agenda.
1: Sí, demà, després demà ja no, perquè mos prenem un temps, però sí. Igual si no és demà serà la setmana que ve, però estaria bé. Un lloc on no has estat i has arreplegat alguna
2: cosa. Efectivament, com ho has arreplegat?
1: Que és el pitjor que pot passar-te. Vinga, Marina, gràcies. Fins ara. Qüestió de segons per a que sonen les senyals horàries, com vos dic, per a actualitzar tota la informació, tot allò que portem entre mans, també el que passa en les carreteres i totes les qüestions d'interès general que per a vosaltres i per a tots són importants. Tornem de seguida. Fins ara.
0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
4: Les zones de la Ribera, del riu Magre i la comarca de l'Horta Sud tenen un 60% més de superfície vulnerable a una inundació similar a la correguda fa 2 anys amb la Dana. El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha donat esta dada minuts abans de la presentació de la revisió del Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d'Inundació, el Patricova, i el seu impacte en la zona Dana.
5: Que augmenta el risc un 60% en tota la zona analitzada, algo que cabia esperar, però que òbviament després dels treballs tècnics pues, ja ubiquem en cada lloc el nivell de perillositat. En la zona de l'Horta Sud, que és la part més cridanera, passem de les 7.300 hectàrees protegides a més de 7.000 en aquests moments. Protegides, m'he dit, vulnerables, inundables.
4: Demà es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat esta modificació del Patricova per a exposició pública i al·legacions i posteriorment s'aprovarà. En una segona fase es farà l'actualització a la resta de la Comunitat Valenciana. Sobre com han d'adaptar els municipis este pla, el Patricova, el document indica poble per poble què han de fer, per exemple, prohibir soterranis.
5: En cada un dels territoris té les seues fitxes concretes en funció del nivell de perillositat. És cert, aquestes medides una, però també altres és alçar tota la construcció, altres evitar construccions en zones especialment vulnerables, en definitiva també provocar nous encausaments, noves obres de protecció, que també el pla i l'estudi comporta.
4: La Generalitat ha analitzat la situació de 81 municipis, a 51 es demanen diverses mesures de correcció. Canviant d'assumpte, el cos sense vida de Ramí, el xiquet desaparegut a Granollers, a Barcelona, fa més de 10 dies, durant el temporal de pluges a Catalunya, l'han trobat a la mar, entre les localitats barcelonines de Castelldefels i Sitges, segons han confirmat fonts policials. El menor de 12 anys tenia autisme i va desaparèixer el diumenge 4 d'octubre a Granollers durant l'episodi de pluges torrencials, després d'eixir de casa espantat per la tempesta. Un ancià de 91 anys ha mort després de desplomar-se l'ascensor d'una residència a Vélez, Màlaga, a la província andalusa de Màlaga. Amb esta mort ja són 2 les víctimes mortals d'aquest accident, que ha causat ferides a altres 4 persones, una de les quals es troba en estat molt greu. Tant la mort d'aquest home com la d'una anciana de 82 anys han ocorregut a l'Hospital Comarcal de l'Axarquia, al qual van ser traslladats després del sinistre que va tindre lloc a nit i que investiga la Policia Nacional. Més coses. Després de l'acte solemne de la proclamació a l'Ajuntament de València de Beatriz Blanco i Julia Vizcaíno, enceten avui l'agenda com a màximes representants de la Festa de les Falles. Les falleres majors de València visiten a hores d'ara esta casa a punt, on han arribat poc després de les 9. La ja proclamada fallera major infantil, Julia Vizcaíno, ha contat com estan sent les primeres hores després de rebre la telefonada.
6: Des del moment de la telefonada pues fue súper bonito y súper emocionante. Y luego a la mañana siguiente a elegir el espolín, que me costó un poquito.
4: També està disfrutant d'aquestes primeres hores la fallera major, Beatriz Blanco, qui a més ha explicat que per un any aparcarà la seva carrera com a enginyera d'organització industrial. A la seva empresa assegura ja estaven avisats que això podia passar.
7: Esta me aposten per mi, pels meus projectes, i este era el meu somni, o sigui que estan avisats i anirà a veure-los, però me despediré pronte, per un temps.
4: I en els esports, en futbol, el jugador del Real Madrid, Vinícius, es perd el partit contra el València a Mestalla del 7 de novembre. Isabel Adam.
8: Això després que el comitè de competició l'ha castigat en 4 partits de sanció per estirar el moño del jugador del Villarreal saliva i dirigir-se a l'àrbitre en actitud agressiva, fent tot el possible per a poder estar contra l'equip blanc, està Sadik. En la recta final de la seva recuperació diu que Aguirre li ha mostrat tota la seva confiança.
9: Sí, he hablado con él, él me ha dicho de recuperarme bien, que él me espera porque él sabe lo que puedo dar al equipo.
8: I l'arribada d'Aguirre i el nou director esportiu Braulio Vázquez sembla que ha obert una nova etapa a nivell mediàtic. Després de quasi 3 anys, el València obri avui l'entrenament als mitjans de comunicació. I en tenis, Davidovic, primer semifinalista a Xangai, després de la retirada per lesió del seu rival GA. Serà demà Jodar qui buscarà el lloc en penúltima ronda, s'enfronta a Ruth.
4: Esto de moment, tornem a les 11 en punt. El deixem ara amb el programa Matí Directe.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
10: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
0: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7.

0: Les 10 i 7. Avui és 15 d'octubre de 2026. Estem en l'equador del mes, però és una data més que assenyalada, almenys per al col·lectiu Faller i per a dos persones que no oblidaran mai estos dies, una telefonada i els moments que a partir d'ara van a viure. Vos ho contàvem abans d'arribar al butlletí. Estem transmetent-ho des de que hem començat el nostre programa a les 7. Per tant, què dir-vos? Que és un plaer rebre en esta hora als nostres estudis de Punt Ràdio a Beatriz Blanco Tamarit i a Júlia Vizcaíno Orero, que són, ja ho sabeu, les falleres majors de València des del passat dimarts, quan van rebre la telefonada de Maria José Català, l'alcaldessa de València. Falleres majors, tot siga dit, ja proclamades des d'ahir per la vesprada. Beatriz, Júlia, què tal, com esteu? Benvingudes a la ràdio.
1: Gràcies.
0: Bueno, vos han ensenyat la casa que vos ha aparegut. Havíeu estat alguna volta?
1: Jo sí.
2: Júlia sí que havia estat. Sí. Havia estat de visita en la Cor d'Honor, sí, també, i sí que el coneixia, però jo no.
0: Ja.
2: I espectacular, una passada.
0: La ràdio i la tele per dins, veritat,
2: sí,
0: és un altre món absolutament,
2: sí,
0: diferent.
2: Sí,
0: bueno,
2: pues, ens encanta.
0: Com veig que ja està acostumada a això de l'espectacle i les bambalines i tal, deixarem que s'impressioni una miqueta menys, perquè veig que porta ja carrera en això dels mitjans de comunicació,
2: sí,
0: Júlia.
2: Sí.
0: Bueno, David, estem més que contents de tindre-les ací perquè pràcticament som dels primers mitjans que les reben a les falleres majors.
3: Estem contentíssims i hem seguit de prop tot i aquest procés, aquesta telefonada, aquests moments intensos de dimarts que va ser un moment espectacular per a elles i ara ja esteu ací, ja la roda comença i això és un no parar, ja ho sabeu.
2: És un no parar. Sí. Encara no ho hem assumit, però sí, és una passada. Te canvia la vida en un moment.
0: En qüestió de segons, veritat,
2: sí.
0: No dona temps a reaccionar, bueno, i per les que hem conegut fins ara, a voltes dona la sensació de que passa tot l'exercici i encara no has arribat a assimilar tot el que t'ha passat en aquest temps.
2: Clar, és que me ho deia una cor d'honor, que és que te sona el telèfon i ja eres la fallera major de València. És que sona molt gran i imagineu-se per a nosaltres.
0: Sí. Clar, sí, sí, sí. Encara teniu com ixe, ho penseu i encara vos entren palpitacions,
2: clar,
0: veritat?
2: Sí, sí.
0: Perquè aquests moments de nervis no es poden transmetre de cap forma.
2: Jo encara em desperte i pense que és un somni tot. O sigui, que no m'ho crec, encara.
3: Ens posem nerviosos moratros, els periodistes,
0: sí, sí,
3: allí.
0: Sí.
3: Anem a rememorar precisament
0: Sílvia
3: això.
0: Sílvia Soria estava plorant i tot, sí, la nostra companya del Forcat, imagina't si empatitza en això.
3: Anem a recordar?
2: Jo la conec molt.
0: Sí. Mos ho ha contat,
3: sí,
0: que
3: sí,
0: teniu un lligam familiar i veïnal,
2: sí,
0: de molts anys.
2: Ella va ser la meva mantenidora de fallera, sí, major infantil de la meva comissió.
0: Sí. Bueno, ara parlarem fins i tot dels arrossos que feia el iaio, si no m'enganye, que estaven molt bons.
2: Sí.
0: Ara ho parlarem tot això.
3: Vinga, anem a recordar primer el moment en el que l'alcaldessa telefonava a Júlia, aquest moment.
4: Tenen l'honor, per unanimitat, de proposar-li que es digne nomenar com a fallera major infantil de València de l'any 2027 a la xiqueta Júlia Vizcaíno Orero, que pertany a la comissió de la falla Rosari Plaza Calabuig del sector Canyamelar Grau Natzaret. Com estàs?
5: Hola!
4: Hola, fallera major de València. Bé?
5: Moltíssimes gràcies, alcaldessa!
4: Bueno, cariño, eres fallera major infantil de València per l'any 2027. Eres, la veritat, vas a ser una gran fallera major. Sí? Estàs nerviosa?
5: Un poquet.
4: Un poquet, vale. Bueno, però segur que estàs en el teu casal, no? Estàs en el casal?
5: Sí.
4: Sí? Vale. I rodejada de tota la teva família?
5: Sí.
4: Sí? Vale.
0: Júlia, has deixat de somriure en algun moment des d'aquest instant en què vas parlar amb l'alcaldessa?
5: No.
0: Estàs somrient tot el rato,
5: sí,
0: veritat?
5: Sí, sí, sí.
0: En ixe somriure nerviós, no, que té la circumstància, però jo el veig que estàs contentíssima.
5: Sí.
0: Tot i que una no està preparada per a aquest moment, no? Dius, sí, vull, però que raro és que passi, no? Però ha passat al final.
5: Sí, sí.
3: Hi ha un moment molt graciós i molt emotiu també en ixa telefonada, un poquet més avant, quan li preguntes a l'alcaldessa, i ara què hago? Anem a escoltar-lo també, sí, sí, perquè...
4: Julia, cariño, estàs ahí? Sí.
5: Ara què hago?
4: Ara.
3: Es veu eixa emotivitat del moment. Què pensaves, Julia?
5: És que ja pensava que ja havia colgado.
0: Però no et referies a què faig a partir d'ara, no? Perquè ara ja saps, i si no ho saps, te ho diran contínuament el que tens que fer, que tens molta feina per davant.
5: Sí, sí.
0: Bueno, després va ser el moment de Beatriz, veritat, David?
3: Sí, va ser la telefonada que no anava molt junt de l'Ajuntament, que anava a pocs carrers a la falla Castellón-Segorbe, també un moment molt emotiu, clar.
4: Tenen l'honor, per unanimitat, de proposar-li que es digne nomenar com a fallera major de València de 2027 a la senyoreta Beatriz Blanco Tamarit.
1: que pertany a la comissió de la Falla Castelló-Segurbe del sector Ruzafa B.
6: Bona nit, Fallera Major de València. Beatriz, bona nit.
3: Estoy directament, Beatriz, te deixes dur per l'emoció completament.
2: Completament.
0: Però perquè no podries, no? Estaries més que superada.
2: No podia, no podia parlar, estava plorant i és que va ser un moment, vamos, que no te puc ni descriure. Jo encara no ho havia escoltat fins ara. És la primera vegada que
0: ho veus des de fora, no?
2: Sí, i és que m'emocioni.
0: En qui pensaves més, en tu o en els que tenies al voltant?
2: Jo no sé ni en què pensava en aquest moment.
0: No donava temps per a res, no?
2: És que no donava crèdit, de veritat. És que va ser un moment que jo no me creia que estava sonant el meu telèfon. Vaig veure la pantalla del mòbil i ficava en mi ciclo ayuntamiento. I va ser un moment que, de veritat, és que no ho vaig oblidar en la meva vida.
0: Que fins i tot no saps si agafar-lo o no agafar-lo.
3: Ja no. És molt complicat. Sí, i després sí. Dius una frase que també m'encanta perquè ahí fas tota una declaració d'intencions.
7: Vull demanar que confien en mi, per favor, i que de veres que ho vaig a fer de la millor manera possible. No puc dir que vaig a fer-ho perfecte, però sí que puc dir que vaig a fer-lo en el cor i el millor que puga.
8: Vas a fer-ho molt bé, Beatriz.
3: Això és l'important, no? Fer aquestes coses des del cor, clar.
2: Sí. Jo és com sempre he viscut les falles des del cor i com vaig a tractar de fer-ho en guany.
0: En ixa, és la naturalitat que s'agraeix, no?, a les màximes representants de la festa, és a dir, que són persones com tots els demés, però que representen en aquests moments a nivell institucional, social i fester, pues a tots els que participen ahir. Bueno, no han passat pràcticament ni 48 hores i, com dèiem abans, la vostra vida en qüestió de segons, i això és en els que l'alcaldessa vos diu qui aneu a ser a partir d'ara, ha canviat radicalment. No sé com ho porteu fins ara, perquè el ritme és vertiginós, pràcticament ni per a pentinar-vos, no?
2: I precisament per això, perquè el ritme és vertiginós, jo crec que encara no ho hem pogut assumir i assimilar, i bueno, hem estat fent milers de coses, Xintelespolín, ahir la proclamació, que va ser un acte preciós, i bueno, poquet a poquet, encara no hem pogut baixar al carrer i veure les cares de la gent i demés, però meravellós.
0: Sí, ara començareu a veure tots els periodistes, els companys, la gent que començarà a saber qui sou pel carrer, que vos saludarà, vos agrairà, perquè és molt curiós, però desperteu passions en la gent. I això ara, viure-ho des de dins, és una altra experiència totalment diferent, veritat?
2: Clar, jo sempre ho he viscut des de l'altra banda.
0: Clar.
2: Des de la banda de l'admiració completa a la Fallera Major de València, o sigui que viure-lo des d'esta part és emocionantíssim.
0: Júlia, i tu que has estat precisament, ja tens antecedents en això, com ho portes ara sent la Fallera Major infantil?
5: No em creure.
0: Ja, veritat. Sí. Bueno, i les amigues i l'acord i tot, ara és formar ahí un altre teixit nou de persones, de relacions, sí. Tot va ser un poquet diferent, molt positiu però diferent. Estàs preparada?
5: Sí.
0: Sí, vaig a tindre un gran reinado, veritat.
5: Sí, sí.
0: Bueno, jo crec que podríem conèixer-les una miqueta més.
3: Sí, anem a aprofundir un poquet més, perquè crec que, Beatriz, tu, a més, no és cap secret que eres una apassionada de la indumentària.
2: Sí.
3: També has fet en xarxes socials aquesta divulgació. D'on ve aquesta passió per la indumentària festiva?
2: Pues és una passió que he compartit sempre amb ma mare. Ma mare també és una apassionada de la indumentària i és el hobby que compartim les dos des de sempre. I m'encanta compartir-lo amb ella perquè sempre és molt bonic compartir algo tan bonic i tan preciós com les són les nostres tradicions i la nostra cultura en una mare.
0: Això potser vaig lligat precisament també a les habilitats que tens i al gust per les manualitats, no?
2: Sí, m'encanta. M'encanten les manualitats i, de fet, jo faig ceràmica des dels 6 anys, tota la vida, i ahir quan ens van donar l'alfabeguer, no m'ho puc creure, o sigui, tenir en ma casa l'alfabeguer de la Fallera Major de València és per a mi un privilegi i un verdader honor.
0: I per tant, com a fallera d'estes de tota la vida, m'imagino que t'hauràs tunejat i t'hauràs fet moltes coses per la teua pròpia indumentària, no?
2: Clar, sí, sí, sí. Ja estem pensant en totes les coses que anem a fer.
0: No saben la que els ha caigut a la resta de les xiques de l'acord, de veritat. Bueno, sí. Comentàvem al principi, a banda del seu lligam en València i en Russafa...
3: En Benetússer, clar.
2: Sí, sí, sí. Jo he crescut en Benetússer, és el meu poble i la meva casa, i res, tota la vida. He anat al col·legi allí, tinc tinc la major part de la meva família allí i les meves amigues, o sigui que encantades.
0: Això és el que volíem comentar, no? El lligam familiar, que és el que t'unix a aquella part d'esta terra.
2: Sí, sí, sí, sí, de tota la vida. O sigui, jo em sent com en casa, en Benetússer.
3: I en el cas de Júlia, crec que la passió ve per l'esport.
5: Sí.
3: Què és el que t'agrada fer?
5: A mi me gusta hacer fútbol, jiu-jitsu y piano.
3: És que me crida l'atenció lo del jiu-jitsu, també.
0: Sí. Bueno, sí, li pega, no? T'agrada el rotllo, sí, dels arts marcials? I t'has donat compte que en l'estudi del costat, quan te l'han ensenyat, hi ha un piano allí? Sí. Si haguem fet l'entrevista en aquell estudi, t'haguera fet tocar el piano.
5: No, y cuando vine, creo que fue la semana pasada, no, o l'anterior,
0: sí,
5: que vine a ese estudio y toqué el piano.
0: Veus? Ja sí, perquè veus un piano i no pots resistir-te a tocar-lo, veritat.
5: Sí, sí.
3: A més, sabem que vens d'una família molt fallera, ta mare va ser també cordonor fa uns anys. T'ha donat algun consellet ja?
5: Que sí, que disfruto un montón, porque este año se pasa muy rápido.
3: Se va passar ràpid.
0: Imaginem, veritat, que això és una altra de les coses que ara comencen a aflorar, no? Els consells per part de tot el món en la millor intenció, a més.
2: Sí, completament. Sí, sí. Tot el món ens dona un muntó de consells i ens encanta escoltar-los.
0: Bueno, pues xiques, això, dir-vos que no ha fet més que començar, com acabeu de comprovar. Portem 48 hores escasses, queden moltes coses per davant. Jo crec que la pròxima que ens veurem, si no n'hi ha res, serà en les exaltacions, en els assajos de les exaltacions en el Palau, i allí tornarem a conversar. Espero que ja en conteu coses diferents, perquè seran dos o tres mesos els que ja portareu d'experiència i tindreu moltes coses que contar. A les dos, Beatriz Blanco Tamarit i Julia Vizcaíno Orero, gràcies per haver vingut a la Ràdio Autonòmica. Que vaja molt bé i enhorabona.
5: Gràcies.
0: Adéu.

0: Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
1: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Manté nets les vessants i els desaigües d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats. Tinc una reserva d'aigua potable. L'aigua de l'aixeta es pot contaminar durant una inundació. És un consell d'Apunt Ràdio. La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
3: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
2: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que uneix totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobreix la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
3: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
2: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
4: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
2: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5.

0: vaig a fer una advertència com en els medicaments. Avui cobreu la meitat.
1: Ja estem.
0: Home, no, no pot ser així. Voy a cascar menos i...
1: A veure, un terç serà, no?
0: Bé, ho podem calcular. Les coses són les que són. Bueno, i l'altre menys encara perquè ve a fer promo de...
2: Evidentment.
0: Rotllo umbral.
2: Claro. O sigui que...
1: Molt bé, molt bé. M'agrada molt el títol.
2: Sí.
0: Ah, em pensava que anaves a dir m'agrada molt la portada.
2: Ah, la coberta és molt xula, eh?
1: Sí. Però sí, està molt xula, no? No t'agrada?
0: Bueno, Quique Mateu i Sonia Valiente, benvinguts a la ràdio.
2: Bon dia.
1: Senyor Erudito, bon dia.
0: S'ha quedat una oloreta a l'eucaliptus dels rams de flors. Ai, de les falleres,
2: sí,
0: majors.
2: Que
0: m'encanta
2: bien
0: aquest olor.
1: Sí. Això és veritat.
0: Ja, però així que Auritus és caríssim en les floristes.
1: Ja estem, l'erudito, ja ha començat. Ja ha començat, amics, ja ha començat.
0: No, és molt car. I m'agrada molt l'oloreta.
1: Avui parla de l'eucaliptus.
0: L'eucaliptus. No,
1: vosaltres no sabem res. No sabem res.
2: Jo tinc eucaliptus sec en casa.
1: Ah, sí?
0: Del de...
1: Per què jo tinc... Per què sempre té que ser la mateixa història als dixos? Jo arribo als dixos. I se posa a parlar del tema que siga, el senyor erudito. I la Valiente diu, sí, jo també, sí, jo ho tinc, sí, jo ho sé. I a mi se me queda una cara de tonto.
0: Mira.
2: No, però és un ramell que tinc decoratiu a casa. A les xiques mos agraden aquestes coses.
0: Claro.
2: Sí.
0: N'hi ha una costum molt sana i molt bona, que és, per exemple, en hivern, agarrar eucaliptus. Si te'n vas al riu, al Túria, sí, al jardí del Túria, que n'hi ha eucaliptus, pegues quatre grapes de fulles dels eucaliptus, les bulls en casa, en tota la vida, en un perol de tota
1: sí,
0: la vida,
1: sí, sí, sí,
0: i deixes que el vapor se'n vagi per la casa i la casa fa molt bona olor, a més que despeja cosa mala,
2: sí,
0: Sí. I mira, més barat anar-te'n al riu i pillar-ho de terra.
1: Clar.
2: I fer les teues mans.
0: Sí, sí.
3: I cuidado porque el eucalipto es un árbol invasivo y que se lleva todo el agua, ¿eh?
2: Oh.
3: Donde hay eucalipto, ojo.
2: Ay, la que luego está su otra parte.
0: Pero es el que mengen els coales, per exemple.
3: La parte tenebrosa.
1: Una altra erudita.
3: La parte tenebrosa. Pero no sé si el eucalipto o tener ese ramito, Sonia, también es cuestión de suerte o de... Tiene
2: de
3: algo que ver con... De fortuna.
2: Ah, me vea que bien traído.
0: Hombre, perdona, ella es lista.
2: Sí. En este de concret, el ramell es que m'agradava molt, ¿no? La flor seca m'agrada. I bueno, ja com he estat en procés de redecoració de la casa, jo dic, bueno, pues vaig a fer coses que me facen feliç a mi.
0: I les flors seques molen, però a voltes donen mal rotllo, també.
2: Sí, però com és eucaliptus sec, normalment, que això...
0: Es deshidrata, no perd la forma ni res.
2: Sí, i queda com elegant, i el tinc en l'entrada.
0: Són de les flors. Les flors es catxiflaes, ahí. Diuen la gent que la vaig a clavar en un llibre, i la traus del llibre i dius, és que veig que l'acabes de traure del cementeri més que del llibre, no? Un poc de mal rotllo, allò de les flors.
1: És veritat.
0: De les flors seques, sí, Patri. A més, Patricia posa la cara i això de flor seca, veritat, un poc de grima. Sí, són molt maniàtics. Ahir em vaig donar compte
3: que... Bueno, hi ha àlbumes de flores seques meravellosos.
0: Sí, home, però pels botànics.
3: I el botànic, sí.
2: Com els insectes, no? Els dos que tenen ahí.
0: N'hi haurà cosa... Sí, mira.
3: Bueno, el insecto atravesado por un alfiler no me parece tan romàntico.
0: Això de tindre les coses, dels bitxos, hasta caix en un suro.
2: Tremendo. Los entomólogos, ¿no? Es que n'hi ha gent per a tot. Cadascú ens han pegat la pedra en un puesto.
0: Que sona més a cosa de fer-te coses en la boca.
3: Ah, no, pues fíjate.
0: En comòlogo.
3: Endodoncia. Te deja como en el enólogo.
0: Vaig a dir-vos una cosa.
1: Endodoncia, odontólogo. No saben com terminar el programa.
0: No, la endodoncia
1: és un tema.
0: Endodoncia, millor dit, vaig a dir-vos.
1: T'agrada anar al dentista o no?
0: A mi sí, a mi em mola. A més, a mi em mola que m'operen.
1: ¿Cómo?
0: Sí, jo el moment i se ho sé molt.
1: Sonia posa la mateixa cara que jo. ¿Cómo?
0: M'agrada que m'operen. Bueno, a Marta li agrada que la punxen i que li posen dies i coses.
3: Ai, no puedo.
2: Pero, yo no puedo.
0: No es que me agrade que me rajen, pero el momento instante.
1: No he trobat mai a la meua vida un tío que me diga o que diga a mí me agrada que me operen. Sí. Pero ¿y yo qué es? Bueno, ¿on estem?
0: Yo vos lo explico.
2: Bueno, es como el dolor agradable, ¿no?
0: No,
3: sería como la neblina agradable, ¿no?
1: No, que vos expliques.
3: La nebulosa. Perder el sentido.
0: A mí el momento, ese de... Conta pa' carrer. El momento ese Propofol, el momento Michael Jackson, em mola, em flipa. Porque es el ratet ese en el que te digo, y atención, porque tienes que quedarte pensando en algo guay. Porque si no, el despertes en... No, hi ha gent que tarda molt.
3: Si
0: t'adorms en una cosa xunga, el despertes en una cosa xunga. Sí. I a mi aquest moment en el que et diuen, bueno, va, pensa algo guai, tal, i... Em flipa, m'encanta, què voleu que vos diga? Per això m'agrada que m'operen, què voleu que vos diga? Sí, i no t'import, la cirurgia avui en dia és el que més avançat està de tota la medicina.
1: Vull recordar, amics oients del programa, que quan tu...
3: Que no és una bona idea quan, que no, te quan, vayan no, operando. Más que nada porque las anestesias tienen también...
0: No, no, pero es lo que més ha avançat.
1: Molt bé, Marc. N'hi ha dues coses importants que n'hi ha que recordar, perquè tu escoltes al senyor erudito i sembla que tot està bé i tot és meravellós i no hi ha cap problema. Si t'agrada molt que t'operen, és que t'operen. I que t'operen, bona notícia. Aixina.
0: No, que t'operen és bona notícia.
3: No és.
0: Perquè té solució.
1: No, o perquè tens alguna cosa mala. Vull dir-te, dos. Tu saps, tu
0: pitjor és tindre coses males que no les pugues operar.
1: No, que com te dormen i t'agrada tant, t'oblides que abans de l'operació tu tens que signar un paperet que diu... A lo millor es morboste.
0: Però ho fas per a qualsevol cosa.
1: A lo millor
0: cosa,
1: es morboste.
0: Això es diu consentimiento informado. Però això es fa en qualsevol cosa de la vida que es pre no, de que salvaguardes
1: dentista,
0: a la persona. Deuries de firmar-lo.
1: Però si t'operen, te diuen, a lo millor vostè no es desperta.
0: Quique Mateu, si el poses estricte, fins i tot quan vas a menjar-te un plat de paella, deuries de signar-ho, perquè pots ser intolerant. Ara està molt de moda això de posar les cartes en els cacauets i les trazes i no sé què, però pràcticament hauries de firmar un consentiment informat de que pots anar i menjar-te algo con trazas de marisco que te puede dar un julepe i eximes a l'establecimiento.
1: Vaig a preguntar una coseta a la escritora. Acaba de comparar prendes un plat de paella en una operació en la que t'han de dormir, no?
3: Ahí me hizo una novela, d'ahí, sí, sí.
1: Ho ha fet, no?
3: Sí, sí.
1: Val, correcte. Poden continuar en el programa o en les nostres vides.
0: Sí, sí,
1: encara
0: sí.
1: Estem vius.
0: Però que tot té riscos
1: li
0: en
1: agrada,
0: la vida.
1: Li agrada que li operen. No s'obliden mai, eh? Cada matí, quan comença el programa, vostès tenen que pensar... El señor Olcina le agrada que le operen.
3: No, pero yo
1: no trobaré ningún mes.
3: Pero yo pensé que es el momento previo,
0: las
3: personas que son tan controladores de tan en tan amollar, ¿no? Y dejar anar el control.
0: Tú sabes de decir, mira, me olvide de todo. Es más, es tan fantástico que es el único momento en el que morirías y damunt no te enterarías. O sea, ya mejor no te pueden posar. O sea, que dius, es que igual te mueres.
1: ¿Qué te pareció la teoría?
0: Pues mira, mejor no me enteré. No tengo que pasar por el momento ese que di l'altre dia de, i si em pilla en un mal dia o en un mal moment, allò de morir-me?
3: Home, és que això sempre mos va malament, eh?
0: Per això mateix, o sigui que, en fi, són qüestionaments que mos fem les persones que portem un ritme la vida que mos té que fer reflexionar.
1: Estan vostès flipant, veritat? Jo també.
0: Bueno, Marc Gómez una mica flipa, normalment en mi tots els dies.
1: És que dius unes coses que no són normals, m'entens o no?
3: Una no s'acostumbra, no? Nunca.
1: N'hi ha coses a la que no te podes acostumar.
0: Que llàstima que d'estes coses tan guais, el tuitero aburrido no es passa res.
1: No.
0: Que n'hi ha gent que no té vida, això és el problema.
1: Ai, no passa res, a mi això m'ha d'igual.
3: Bueno, dejadme que os lea algo, una cita de Aldous Huxley que dice, una verdad sin interés...
0: Este es el del planeta cárcel. És el que di allò, no, Sonia?
3: Sí, Huxley
0: és el del planeta cárcel.
3: I el d'un mundo feliz...
1: Planeta cárcel, que és com Planeta Calleja?
0: Planeta cárcel és que pots estar molt fotut, molt xungo, tot el que tu vulgues, però al cap i al fi, per molt mal que estigues en este planeta, no pots eixir d'este planeta. Per tant, es diu Planeta Càrcel. Ell li diu Planeta Càrcel. No pots fotre... Tu, per exemple, no estàs bé així i dius, pues mira, oye, a cascar-la. I mos deixes així i te'n vas. A nivell planetari, del mundo, de la vida, no pots fer-ho. Per això, Huxley diu el Planeta Càrcel.
3: Sí. I mira la cita, la cita que... dice, una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante. Lo comento porque yo creo que está muy, en la actualidad absoluta. Y es la cita, una de las citas con las que empieza el libro de nuestra compañera.
0: Sonia Valiente,
3: El vuelo de la fortuna.
2: Sí, es una cita que está totalmente de actualidad, al igual que la novela. Porque el momento vital en el que estem ara, imagineu, no? Pues de crispació social, de tensions geopolítiques.
0: Chica,
2: efectivament, no?
1: Si no està passant res.
3: Si estamos aburridíssims.
2: Efectivament. És molt similar al que va començar en 1937 quan se va sinistrar el Hindenburg. El Hindenburg era un zeppelin, un dirigible, no? que és conegut per les persones i per l'audiència com el Titanic de l'aire, no? És a dir,
0: sí, el dirigible
2: el dirigible que va esclatar, no?
0: Va petar,
2: que es va incendiar.
0: Va botar foc, realment.
2: Sí, realment, si la gent pot googlejar tragèdia del Hindenburg o incendi del dirigible, si ho voleu fer, això va acabar autènticament en tota una flota de dirigibles que n'hi havia als anys 30, que n'hi havia flotes que travessaven l'Atlàntic. Per què van desaparèixer? Perquè s'està rient, Sergi, no?
0: És que m'acaba d'enviar un missatge Maria Hernández Reynoso, que, bueno, la meitat de la gent ve així quasi per teràpia. I diu, llàstima no haver pogut anar avui. Haguer anat fins i tot sense cobrar.
2: Que graciosa.
0: És molt bona gent, Maria Hernández Reynoso.
1: Jo pensava que anava a dir, que pena no haver pogut anar a anestesiar-me avui.
2: No,
1: això no, per favor.
2: O a bordo del Zeppelin. I aleshores, en el moment que els alemanys van crear este mitjà de transport, els alemanys estaven molt obsessionats, a veure si vos sona, en el control del relat, en el control de la imatge.
1: Goebbels.
2: Sobretot...
3: A què no suena ara mismo.
2: Sí, en dominar l'espai, i ara mateix, en este ambient pràcticament de conflicte prebèl·lic, perquè ahí estaven en l'ambient prebèl·lic de la Segona Guerra Mundial, estem tractant de tornar a la Luna, conquistar Marte, i l'enèsima frontera és el domini de la intel·ligència artificial, no? I com se me va acudir la idea? Pues va ser, estava escurant un dia en estiu i vaig posar la tele, no? Perquè volia veure l'informatiu. I de cop i volta vas veure la típica pel·lícula terrible d'estes, no?, de factura de sèrie J.
0: Sí, d'estes de catàstrofes vespertines,
2: sí,
0: no?
2: Efectivament, no? Sí. I se va obrir el plànol i vaig veure un cel plegat de dirigibles. I vas dir, caram, per què no n'hi ha dirigibles avui dia, no? I vas començar a investigar i vas donar en la tragèdia de Hindenburg.
0: Sí, precisament per això preocupes i dius, ostres, podria ser un mitjà de transport sostenible. Clar,
2: sostenible, en part. Efectivament, perquè sí. El meu vola en hidrogen verd, sí, el Zeppelin que m'he inventat. I vas dir, pues ja ho tinc, ara que estan tan de moda els misteris de habitació tancada tipus Agatha Christie, si pensem, Agatha Christie es tancava en l'Orient Express, es tancava en una illa, es tancava en un hotel, no? Dic, què passaria
0: Venècia,
2: si en els nostres dies
3: apareciera un cuerpo?
2: Buiguera, efectivament, buiguera reproduir l'itinerari des de Frankfurt fins a Nova Jersey, itinerari original, per tant, no n'hi ha internet, i n'hi haguera un assassinat d'un escriptor quan estan travessant l'Atlàntic Nord. És com si, pues, escolta, pues, no operem a ningú així en els estudis, però imagineu que ara se'n van a llum de nosaltres, o Maria José, o Pepe.
0: Perdona,
2: que tenim ahí el control.
0: Imagina't, no, a mi m'ha passat, estar en l'estudi i se n'ha anat la llum, eh?
2: Ja, però no n'hi ha un cadàver, afortunadament, bueno, encara, eh?
1: A mi quan ha dit,
2: imagina't,
0: el dia de l'apagó, jo estava en directe parlant en Pablo Carbonell.
3: Se enciende la luz y aparece en una de las sillas
0: Marta
3: al lado.
0: Marta y Aspatarrá, sí, per exemple. Sí. O jo.
2: No estaves parlant en Pablo Carbonell, perquè estaves parlant en Pablo Rivera, perquè estaves en mi.
0: No, el dia de l'apagó.
2: El dia de l'apagó, sí, senyor. Estava en directe, que sí.
0: Que estava en Pablo Carbonell, que me'n recorde.
2: Que era Pablo Rivero, en la Fira del Llibre, i jo te'l vaig passar al telèfon.
0: Això va ser antes.
2: Perquè l'apagada, sí.
0: Claro, perquè l'apagada va anar sent paulatina, i després, és que està gravat, en el moment en el que estic parlant en Pablo Carbonell, és quan se'm van les llums i faig, hol.
2: Ai,
0: jo, que, a més, la cara està de tonto, que se me queda a mi moltes voltes, de jo no he sido, no?
2: Sí.
0: No, i vaig dir, se n'acaba d'anar la llum així, i va dir Pablo Carbonell, diu, donde estoy yo también, que estaba en mig del camp. Sí, pues, però és que la vostra conversa va ser abans, que ja teníem problemes de cobertura.
2: Efectivament, i de fet que ell tenia una cua per afirmar.
0: Exacte, va ser aixina.
2: I clar, i després no podíem cobrar els llibres a la Fira del Llibre perquè els datàfons no funcionaven.
0: I sabeu que n'hi ha gent, Mateu, és molt curiós, que la va pillar, per exemple, a Boro Lara, el decano del col·legi d'arquitectes, el va pillar en la mar, navegant, i no es va entrar de res. O sigui, se m'han anar en llum i va tornar en llum quan va passar tot, però gent en la carretera fent un viatge, no sé si ella
3: sí,
0: o qui.
3: Sí, nosotros estábamos en el
0: que estaven ahí en l'autopista o en l'autovia. Claro,
3: en el pantano de Ulldecona. Sí, lo que pasa es que, claro, no se fue la luz, nos fuimos de excursión y ya cuando volvimos fue cuando nos dimos cuenta de todo. Pero lo curioso es que fue maravilloso porque la vuelta en coche sí que te ibas enterando a través de la radio.
2: De la radio.
0: Claro. Bueno, sobre todo si anaves a posar gasolina i no podies posar gasolina.
3: Bueno, sí, sí.
0: Imagina't que havien apurat.
3: Claro, i ahí entra lo de llevar suelto, porque ahora nadie lleva dinero. O sea, diners en efectiu. Lo pagamos efectivo, porque lo pagamos todo con tarjeta.
0: Però si ja no te'n donen tampoc d'efectiu. Vas a intentar traure diners en efectiu al caixer i el caixer...
1: Te posa mala cara.
0: Si te posa mala cara, volen dir, ¿para qué voldrà este el caix?
2: Esta persona.
0: Em dona molt mal rotllo, això.
2: I lo de la llum, venia que, per això, que si se'n va la llum en directe i tal, i apareix una persona de cuerpo presente, i ha sigut algú de nosaltres, no? I això és la premissa de l'assassinat en el Zeppelin, de socorro, quina por, 400 persones en mitjan de l'Atlàntic en un assassí a bordo, perquè efectivament ha sigut uno dels passatgers.
3: Però luego hay varias historias que se entrecruzan, o sea que no es la única historia.
1: Això és molt Hércules Poirot, no?
2: Sí, es que la Agatha Christie.
0: Agatha Christie.
2: Sí.
3: No estamos delante de Sonia Valiente, estamos
1: perquè jo estava recordant ara, perquè
3: Sonia estic escoltant, Christi.
1: Perquè jo valore, admire
0: Sonia molt... Sonia està Christi.
1: Admire molt a la gent que té la capacitat d'inventar una història i escriure una novel·la, perquè jo, que he escrit un llibre, però és un assaig.
0: Tu has escrit un llibre, eh?
1: Sí, clar que
0: però què passa, que tu ja escriviu llibres?
1: No, però un llibre de veritat.
0: Sí, un llibre de lletres, vamos.
1: Sí, sí, però de veritat, un llibre de veritat, un bon llibre.
0: Ah, pues mira, m'acabes de sorprendre.
1: Però és un assaig, perquè jo, a mi se'm dona bé la descripció de coses que han ocorregut. Sí. No inventar. Inventar tens que tindre una capacitat mental que jo no tinc. Jo no tinc, jo admire molt a la gent que és capaç d'inventar una història i pertrechar-la i que la gent la vulga llegir. Això té un mèrit, per a mi, impressionant. I m'estaven recordant, Sonia, del Asesinato en el Orient Express.
0: Claro, claro.
3: Y es relacionado. Se podría haber llamado asesinato, ¿no? En, sí, el, en el dirigible.
2: Efectivamente.
3: Perfectamente.
2: Y ni han diversas.
1: Magra.
2: Gracias.
3: No, no. Interesantísimo.
0: Asesinato en el Orient Express es una, creo que es una gran novela. Sí. O sea, ni hay que tener una mente súper espabilada, como has hecho tú, Sonia, para desenvolupar estas cosas. Yo en eso estoy de acuerdo en Mateo.
1: Sí.
3: Pero también cualquiera. Pero siempre hablamos de Agatha Christie, pero también cualquiera de Patricia Highsmith.
2: Sí.
3: El amigo americano.
2: Mr.
3: Ripley, porque realmente, por ejemplo, no sé si es en El Amigo Americano, además cuando te dejan sin pagar al asesino, eso es como que te revoluciona todo,
2: sí,
3: ¿no?
2: Te trenca el cap.
3: Sí.
1: Ya voy a destripar.
3: No tiene nada que ver. Estamos de Agatha Christie, pero también cualquiera de Patricia Highsmith.
2: Sí,
3: El Amigo Americano.
2: O Extraños en un Tren,
3: Mr. Ripley. Porque realmente, por ejemplo, no sé si es en El Amigo Americano, además cuando te dejan sin pagar al asesino, eso es como que te revoluciona.

0: En las entrevistas, ¿no? Que siempre concedes, que lo importante para un escritor y para crear ficción y para hacer cualquier
1: es decir,
0: algo literario, la lectura, ¿no?
1: Efectivament, sí, ho dia Stephen King també, no? És de
0: nutrir-se,
1: si, si vols escriure, no? Has de llegir molt i has d'escriure molt. I jo sempre ho dic en els cursos d'escriptura creativa, que n'hi ha moltes persones que diuen, ai, bueno, és que a mi m'agrada escriure, però no tinc temps per a llegir.
0: Malo.
1: Clar, perquè probablement penses que ho fas bé o probablement penses que has inventat la roda i probablement no has llegit el suficient del teu gènere. Jo que esta novel·la, El vuelo de la fortuna, és la meva tercera novel·la en Plaza i Janés, jo naturalment el thriller o la novel·la negra no és el meu gènere natural, sinó que m'ha eixit així, és a dir, al final tu tens una pulsió en els budells, tens una necessitat a l'hora d'escriure, se me va acudir la història i no podia no escriure-la, però... jo, pues, llisc assaig, llisc poesia menys, narrativa, woman fiction, ara més thriller, no? per aprendre com funciona els mecanismes, els llis de la novel·la, no? I n'hi ha companys que tenen un talent impressionant. Per això, el més complicat que preguntar és, Mar, tècnicament d'esta novel·la, que n'hi ha diferents trames, no? Fer-les convergir dins del vuelo de la fortuna, no? I la pregunta, al igual que feia Agatha Christie, és què fan totes aquestes persones dins del dirigible, qui les ha reunit, per què i per què, no? Per què i per a què seria? I jo crec que aquesta és la pregunta molt xula que juga en la sort, en la bona fortuna, no? I pense que una cosa és l'excusa, que és l'assassinat, que jo tan redre, no? Perquè
0: sí, com un buen thriller,
1: vols,
0: no?
1: Vols pensar que ha sigut l'assassí, però és com un gran truc de màgia que mentre la gent està perseguint a Maravillas Poquet, que és una xica valenciana...
0: Maravillas Poquet és el nombre de la protagonista, por favor.
1: Que és de Castelló.
2: Però
0: és de Castelló. El nombre...
2: Poquet és molt de Castelló.
1: Sí,
2: veritat. Sí.
0: N'hi ha... I Maravillas?
1: Maravillas, m'encanta el nom.
2: El nom, n'hi ha noms que flipen, de xulos,
0: no
2: que són Maravillas.
0: No conozco a nadie que se llame Maravillas.
2: Sí.
1: Fija't, pues jo tampoc.
2: Jo sí que coneixia.
1: I després de publicar el llibre...
0: Han aparecido.
1: Efectivament, és el sesgo de la confirmació.
0: Sí.
1: I vas coneguent a un fons de persones que se dien Maravillas. I per fer un poc de xovinisme, a mi m'apeteix molt en les meves novel·les que els protagonistes sempre siguin valencians.
0: I, además, mujeres, les protagonistes.
1: Sí, això, fija't, això no ho trie jo, que això és com un poc màgic, no?
2: Sí que te viene.
1: Tu jure? És a dir, a mi m'eix una novel·la...
2: El cosmos t'ho proporciona.
0: Tu ves esa protagonista...
1: Ve una idea, mujer. I la idea sempre ve de la mà d'un protagonista xico-xica. Al capdavall d'una novel·la és el que li ocorre a un personatge. I en El vol de la fortuna la protagonista era una xica. Sí, tinc 5 novel·les publicades de moment 3 i 4 novel·les són protagonitzades per una xica i la cinquena, que és en la que estic ara, miraculosament és un periodista, però és un xic. Per què? Perquè la història necessitava un protagonista masculí. També és de veres que per a mi és més còmode ambientar les trames en la Comunitat Valenciana, en este cas en Castelló, i que la protagonista sigui una dona, perquè per a mi és molt més còmode estar en el cap d'una dona heterosexual de la meua edat que no en el cap d'un home, que ho podia fer, no? Però també és una manera de comunitat.
3: Jo estic flipat.
1: De comoditat.
3: Jo estic flipat. Jo m'imagine, jo vull saber això. Com i quan fàbules? Com se fa això? Vull dir-te, estàs ahí asseguda al sofà i...
0: Pues Sonia creo que es muy meticulosa, tiene sus tramas, tiene su escaleta.
2: Pero si tú has escrito un libre, això tens que haver passat d'alguna forma.
3: No, perquè lo meu és un assaig. No, perquè jo tinc al cap el que tinc que fer perquè jo ho he viscut. Però ella no. Jo vull saber com s'inventa una història. Que estàs al sofà i donant-li voltes al cap, apareix la idea i te'n va ràpidament a escriure. Això com es fa?
2: Ui, que poca vocació de polític tens, t'inventaries les coses com vulgueres.
3: Pot parlar l'artista, per favor? Gràcies. Com fas això?
1: Sí, mira, Rosa Montero diu que quan se t'acudit quan se t'acudeix una idea se diu el huevecillo, eh? Això no és massa tècnic, però
2: ai,
1: és
2: huevecillo.
1: El huevecillo.

0: fillo.
1: No, pero la idea es sí, yo sí, creo que es senzill, sí. Pero después está salta, la historia primero, desde la idea.
2: Primero salta una chispa.
3: Sí, salta una chispa,
2: tiene que saltar.
3: Te travessa una idea i tu pots estar fent qualsevol altra cosa, com ja estava, pues, escurant els plats.
2: Però tienes que apuntar-la.
3: No? Sí,
2: perquè si no,
3: evidentment, jo tinc tres grups de WhatsApp en mi mateix, després tinc un...
1: Ha dit en mi mateix?
3: Sí, tres...
4: No, jo no parlo, a mi no em pregunto.
1: Ha fet una oficina.
3: Mira, i després, mira. Quique Mateo.
1: Frases sueltas. Clar, això tens que veure.
3: Clar, i jo vaig allà apuntant, mira, no s'ha guaruca, vaig allà apuntant coses que se me van acudint, però clar, ho tinc en el mateix document perquè si no és impossible. I aleshores, imagina, no? Un assassinat en un cepelín. I després... dius, vale, qui és la protagonista? I després has d'interrogar els personatges, no? Dir, vale, pues Marapellas Poquet, ella vol pujar al cepelín, vol triomfar però no té cap tipus de talent conegut, ella lo que vol, enveja a Ponce Sabater, que és un dels convidats en el cepelín, per què li enveja? Vale, pues Ponce Sabater pues sempre porta un quaderno, pues el vol furtar, vale. I has de pensar, i esta xica on viu? De què treballa? Està casada o no està casada? Quina és la seva xarxa familiar? I a partir d'ahí vas començant...
2: Li haces un enneagrama completo.
3: Totalment,
2: no?
3: Totalment. I li fas també un organigrama perquè després quan estàs atascada els personatges secundaris venen molt bé per a tirar de les subtrames.
1: Clar.
3: I després has de pensar, que això m'ho va dir Santiago Díaz i me va donar el consell de la meva vida, de pensar les trames per separat. Mm-hmm. Perquè si no se t'amuntega tot en el cap. Què passa? Com la novel·la El Buró de la Fortuna és molt claustrofòbica en el sentit de que és un conte rere, per sorpresa de nadie ja comença que el dirigible està ja en la pàgina número 1, ja, pam, ja.
2: No és un spoiler,
3: no
2: és, Quique,
3: no és spoiler. Tranquilo. Aleshores, és tot el llibre t'està tractant d'explicar.
2: Creo que le tenemos convencido aquí, que le veo tranquilo.
3: Està tractant d'explicar qui ha passat, no? I per què ha passat. I te vas presentant als diferents personatges. Com tindre-los atrapat tant les 300 pàgines en un cepelín, per al lector, jo que sóc molt lectora, perquè els escriptors són lectors que de tant en tant publiquem, per a no castigar al lector, necessitava una trama en terra i necessitava una trama que comença en 1976 en Itàlia. I clar, i la gent diu, ui, però jo vull saber-ne més del cepelín, jo vull saber-ne més perquè això n'hi ha un incendi finalment, no? I esta senyora que està fugint d'una explosió química en Itàlia, això que té que veure en res, no? I a poc vas veient com les dos trames van a confluir.
2: Uh-huh. O sea, que te va atrapando, no?
1: Me flipa.
2: Sí. Jo crec que...
1: Soc incapaç.
4: Jo és que tinc tantes coses en la vida que flipe
1: però
4: continuament.
1: No, però tu no has escrit mai un llibre.
4: Jo no, jo els dibuixo.
3: Però sí, els dibuixant.
1: No, però tu podries fer un llibre.
4: No,
2: perquè
4: jo no.
2: Però ell ho il·lustra. Il·lustrar també no és interessant.
1: Il·lustrar és un art, però... Claro.
4: Però breument, en una frase, perquè no tinguis la capacitat.
1: No, la veritat.
2: Cada uno el suyo.
4: Que no puc.
1: No, perquè els que tenim la capacitat de contar coses, també les podem escriure. Jo
4: no,
1: això ho tinc
4: no
1: clar.
4: És el mateix, no.
1: No, jo no havia fet no. Un llibre a la meva vida. Quan me vaig posar, no podia parar. Mm-hmm. No podia
3: és
1: parar.
3: Addictiu, claro. És addictiu.
1: Jo passava 10 hores al dia, 10, davant del teclat, perquè arribava la idea i taca, taca, taca, taca, no pots parar. No pots parar. És una addicció increïble. Mm-hmm.
4: No,
2: però això és quan la història te atrapa i
4: no?
2: Necessites...
4: Sí, no
2: lo que comentava també Sonia, la història te atrapa i tu necessites darle rienda suelta.
4: Però és que ell, a veure, ell ho veu des del punt de vista de contar el que passa.
1: Clar, clar,
4: o sigui,
1: clar,
4: jo puc contar el que passa, bueno, puc estar així, pues ja se veu, i jo, podria escriure-ho igual que ho parle.
3: Ja sí,
4: ho
3: diu,
4: però inventar-me...
1: No, inventar no. T'estic dient... No, però tu podries escriure com vas fer jo de... alguna història interessant de la teua vida que has viscut tu i la trasllades a un llibre.
4: Ja no sorprendria a ningú, conte tot així.
1: Bueno, això és veritat.
2: Series com no? Un llibre obert.
4: Però, la mira, seria com però un llibre obert. Sí, m'encanta.
3: Però n'hi ha tres ingredients a l'hora de l'escriptura, no? Una és la imaginació, una altra
1: que
3: és...
1: Que ell i jo no tenim.
3: Una altra és la memòria i una altra és la necessitat, no? És a dir, quan tu necessites escriure, és a dir, jo n'hi ha voltes que m'escric damunt, És a dir...
2: que estàs com loca per llegar i coger tu...
3: Sí,
2: no sé si escrives con el portàtil, con tu ordenador...
3: En el ordenador.
2: En un lugar concreto, perquè luego también es como necesitar...
3: El meu espai,
2: el meu en el que tu te efectivament, concentras.
3: No? Jo estic tant en Mislata on visc com en Canet, sempre a la mateixa hora, sempre... Per què? Perquè jo... Soc escritora de cada setmana, és a dir, jo tinc pues, la meva faena de dilluns a divendres i únicament puc escriure el cas de setmana. Aleshores, si jo no sé cada dia el que me toca escriure, uh-huh. És a dir, jo me faig com una escaleta i és, bueno, pues, ui, me toca el resignat, pues, demà me toca la persecució, després demà me toca... Si jo no sé el que me toca, si jo no tinc 6 hores per davant per a seure i posar-me a escriure... no ho faig.
2: Claro, no,
3: perquè,
2: no sé,
3: perquè no avance, no avance. Claro. Jo necessito escriure cada sessió d'escriptura 2.000 paraules per a que el llibre avance al ritme que
2: i per a que ara lo podamos tenir en la mano, que ja se publicó el 8 de octubre,
3: sí, fa una semaneta.
2: Salido del horno y sí. Después la fortuna planea y luego los golpes estos de fortuna que a lo mejor luego no lo son tanto, ¿no?
3: Sí.
2: La locura de la fortuna, no sé si conoces la tabla de Cebes, que muestra la fortuna como una mujer, como una loca encima de una bola, ajá. Porque es muy caprichosa.
3: Efectivamente.
2: ¿No? Sí, pues la tabla de Cebes es maravillosa. Y luego también comentabas en la trama en la que se va a encontrar Maravillas porque con su ex, creo.
3: Ah, me encanta.
2: Claro. Y has dicho, por mucha pasión que exista en una relación, el infierno no es un lugar habitable.
3: ¿Has visto?
2: Y has dicho que
4: no es el ex.
2: Has dicho que no leías poesía, pero me has... has dicho que no leías...
4: No se me ocurrís mejor definición. El infierno habitable. Las ex. ¿Qué pasa? Que pensó que no estic, pero sí que estic. Y flipeu. Ay, señor.
3: Pero no,
2: estás totalmente.
3: Pero no, pobre, porque fija, cuando me va a entrar el titular, pero si es que el meu ex era la persona más beatífica, la convivencia más tranquila, y es un encant de persona y nos portem súper bé.
4: Entonces la chunga eres tú.
3: Pues debe ser. Es que a lo mejor no estaba parlant d'aquesta persona.
2: Amiga.
1: ¿Qué capte? No, el caso es que... Bueno, con máquina.
2: Y que,
1: en todo momento. Que es una cosa de locos.
2: Y que nunca hay buenos y malos. Cada uno tiene su versión.
4: Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos.
3: Y todos son en la persona terrible en la versión de algú. Eso no lo he de olvidar.
2: Todos tenemos nuestro lado tenebroso, que hablábamos al principio.
4: Todos el tenim, ningú son bons.
2: Todos. Y eso me recuerda a esa película que se llama Crack, que no sé si os recordáis, que empiezan a
1: yo he fet catacrac.
2: Que hay muchas historias y muestra la parte buena de la gente y la parte que no es tan buena.
3: Y la parte
2: y
3: negativa.
2: Te lo va mostrando. Pero yo te lo comentaba porque fíjate que ese titular que te han sacado me recuerda muchísimo en cuanto lo leí al soneto 126 de Lope, el que empieza a atreverse, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, porque acaba diciendo lo de pensar que un cielo en un infierno cabe. Eso es amor, quien lo probó lo sabe. O sea, que la poesía ya estaba dentro cuando dijiste esa frase.
3: ¿Has visto?
4: Ahora es cuando el estudi s'ompli de pompas, de jamón, unicornios.
1: Yo anava a posar violín.
4: Sí. Diuen estas cosas.
3: Pero claro, yo estas cosas les clave en les novel·les, porque al final la tensión sexual no resuelta. Això és, és molt interessant.
2: Sí,
3: és molt interessant.
2: Això tira mucho, atrapa.
3: Efectivament. I com Maravilla és poquet, pobreta meua, és una chunga. És a dir, ella
4: mira, vol... Que no siga jo l'únic.
3: Clar, ella vol triomfar, vol convèncer al seu home, que és el germà Casals, a que puja al Zeppelin. Què passa? Que el que volia era pues fer-li un poc de xantatge, perquè fa 13 anys que no se dirigeixen la paraula. I això era molt positiu perquè dona lloc a situacions molt xules. Han de compartir camarot, han de, no? I discussions i converses molt veritables, no? Que jo crec, jo estic molt contenta des d'Àlex, molt contenta.
4: Això és lo important. Per cert, t'agrada això de fer les entrevistes en la tertúlia i tal, Quique?
1: No, jo és que estic...
4: És que Gina t'he dit que el pròxim llibre que vol llegir... És que
3: tinc
4: especial interès, parlant de relacions humanes i coses d'aixes, hem demanat un llibre que me'l va enviar una companya de dalt de màrqueting, és curiós, però... que jo estic empenyat en fer la entrevista.
1: Molt bé, clar que sí.
4: Com es diu el llibre i tot. I m'han dit que sí, que no hi ha problema.
1: Eh?
4: I crec que serà un llibre que despertarà molta curiositat entre la gent.
1: Ah, a mi se m'ha fet molt curt. És que estàvem parlant de coses i de llibres.
4: Com adelgazar follando. És el llibre.
1: És el llibre?
4: En sèrio, no és cunya, eh? És de veres. Tinc la promo, tinc la portada del llibre i tot, me'l van proporcionar.
3: El títol és meravellós, però...
4: És demoledor.
3: Però quina mandra. També te dic, eh? No?
1: Fa falta fer un llibre per a contestar.
2: Bueno, però hay que
4: pues
2: ver sempre
4: sí,
2: la part
4: sí, perquè
2: positiva,
4: no tot el món ho aconseguís. Si ferem una enquesta pel carrer i preguntarem quanta gent s'aprima precisament així, el sorprendries que no.
3: El 0,0?
2: No, la enquesta seria... Veure, sabies,
4: i estic molt intrigat. Sabies, i per això, si un senyor ha escrit un llibre sobre això, pues escolta, estic veure, interessat en
2: claro,
4: entrevistar-lo.
2: Claro, pero yo creo que la pregunta també podria ser... ¿sabes que practicar el sexo adelgaza?
4: Bueno, per
2: porque
4: això,
2: a lo mejor mucha más gente se pondría veure, para claro, la...
4: Per això... Veure, perquè no em menge un torrao i perquè cada dia estic més gros això, que pareix que m'hagi menjat és a mi mateix. Entonces jo estic interessadíssim.
1: Això dependrà de...
4: De què?
3: De la edat. Perquè en 20 anys pues, tens la líbido d'aquella
4: manera...
3: Anys,
4: en 20 anys no el fa falta primar-te.
2: Mira, Rosa Montero, precisament mencionaves a Rosa Montero i ella reivindica el sexo
1: Sonia,
2: a los 60,
1: no,
2: a los 70
1: no,
2: i a qualsevol edat.
1: Però Sònia ho ha explicat molt bé perquè per a primar-se... És important si fas exercici tots els dies, si no una vegada
2: bueno,
1: cada dos mesos.
2: Pues ya... Ah,
1: per
2: bueno.
1: Posar un exemple, no? Clar.
2: No, claro, tienes que ser mucho más regular.
4: Tots els dies, tres o quatre voltes.
1: L'enquesta d'Orcina, lo que té que preguntar no és ¿vostè s'aprima per fer sexe? No, té que preguntar ¿pero cuántas vegades?
2: Se animaria... ¿Se animaria a primar-se?
4: Jo tinc amics. Jo tinc amics potencialment proactius en aquestes coses, tant i que la parella li té que dir que per l'amor de Déu que
2: pare... O sea,
4: pare,
2: están muy delgados.
4: I no estan gens prims, I te dic que és un pipa, pipa,
2: pues
4: pipa,
2: entonces, pipa entonces, habrá que leer la teoria del libro.
4: Claro, però jo estic interessadíssim en conèixer-ho.
2: Habrá que indagar i habrá que, además, demostrar que a lo mejor no és así.
4: A més, com el Sergi sempre no està bé i per que s'inventa les coses, estic enviant-vos el llibre en qüestió per WhatsApp.
1: A veure, deixem clar una cosa. Si tu...
4: Que ja
1: jo això no m'hauria de dir, però si tu fas molt aquestes coses que fan els amics d'Olcina i després te'n vas a pimplar i te'n vas a menjar com si no haguera demà...
2: Efectivament.
1: Pues pots dir-li que a tots amics que no s'aprimaran.
2: Tiene que ir todo...
1: No s'aprimaran.
4: No, mira, i a més, són persones que treballen molt, moltes hores al dia,
1: sí.
4: I el temps que no estan treballant estan, pues ja saps, entretenint-se.
1: Sí, sí, sí.
2: Tiene que ir todo unido,
4: sí,
2: ¿eh?
4: Sí, sí, sí, i no n'hi ha forma.
2: En una buena dieta de adelgazamiento tiene que ir todo.
4: No, una altra cosa és que l'internet així funciona.
1: Però va en serio que tens que fer l'entrevista?
4: Que vull fer-la. No, que tinc que fer-la, no, que vull fer-la.
1: Ah, vols fer-la?
4: Claro, sí, sí, sí, sí. O sea, per què és un llibre més?
1: Me sembla que és un tema estrella.
4: A mi em pareix perquè com n'hi ha tanta divergència com acabem de demostrar en esta taula de que és possible, no és possible, perquè sí o perquè no, doncs escolta, això senyor que m'explique si és possible això.
1: Clar, hauria que escoltar-le primera.
2: Hablando de tragedias.
4: Però que no vos enganye, que és de veres, que vos acabe de...
1: Que no, que està molt bé, que la idea és fantàstica. Jo, ara quan m'arribe, si és que m'arriba abans de demà...
2: Mira, hablando de hablando
4: el
2: de
4: dirigible incendiado,
2: sí.
4: ¿No?
2: Hablando de tragedias.
4: Es que de llum veig súper.
2: Y luego yo recuerdo esa foto en la que un dirigible estaba al lado de la punta del Empire State.
3: Sí, sí, sí.
2: Porque choca ahí también.
4: Se engancha en la antena.
2: Debió haber
3: porque de fet la antena del Empire State estaba pensada per a que pogueren amarrar-se com els vaixells en l'Empire State. O sigui, que imagineu...
4: Sí. De fet, com aquell que diu, s'enclaven en este tipus d'edificis,
3: sí, sí, sí,
4: pels quals es podia accedir als dirigibles. Sí.
2: Mira si s'aprende la tertúlia.
1: Estic veient la portada del llibre. Toda la verdad sobre la comida... Y el sexo,
4: bueno,
1: no el sexo.
4: El sexo también es comida.
1: La comida y el sexo. Voy a decir la meua teoria aplicada al señor del llibre. Gràcies, bon dia a tots.
3: Però escolteu que el subtítol és m'encanta. polvos mágicos para siluetas de sílfide.
2: Siluetas de sílfide. Todos unas sílfides. Lo que a mí me llama la atención es cómo hemos pasado del vuelo de la fortuna.
4: Sí, a que este guasperana que diga Travolta.
1: Porque en siluetas sílfide. Ni a llibre espera todo.
3: Tipus bueno, sí, y porque en el buen llibre también carden, ¿eh?
4: Dicha definición m'ha encantat.
1: Ja se podem anar. Ja, no farem res millor ja. Se podem anar.
4: Cardar, m'encanta, Sonia Valiente.
1: No, i la naturalitat en la que ho ha dit, a la meva novel·la també carden.
4: Hombre, perquè si no serien uns mojigatos.
2: Maravilla, claro.
4: Luego entonces el título sería cómo adelgazar cardando.
3: Cardando,
1: Com hem arribat? Sí. Ah, no, bueno. Ja sé com hem arribat. Hem arribat així perquè
4: per culpa del presentador.
1: No, perquè el cap ha imaginat com l'ex. Ahí ha comenzado.
3: Claro, sí. Pero es que al final quité fam, somía rollos. Ay. Y yo, pues mira, pues la constancia, pues la que puc, ¿no? En estas cosas del cardamiento.
4: Poques parla del que no portem el moño cardat.
3: Pero, pues mis personajes, pues escolta, como yo me invente y puc fer lo que, sí. Pues este, no, tener una vida matices, sexual, ¿no? La mar de saludable.
4: Pensar, Mateu, com va el tema del planter? No mos has contat res, no mos has posat al dia, no mos dius absolutament ninguna cosa.
1: Mar, parla tu.
2: No, el tema del
4: moño. Del planter, sí.
2: Hombre, fantástico. Sí, de todas las personas que conozco, el que más rápido y mejor va.
1: Pero sí, no, notes tú en cara.
2: Yo soy la notaria.
1: El teu no, home.
2: Estoy dando fe de todo.
1: Dicho os lo contaré.
4: Vale, anem al bulletí de les 11 del matí.
2: El vuelo de la fortuna, Plaza de Janés, ya está en las librerías, Sonia Valiente. Gracias, Mar.
1: Collons.
0: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: Els principals sindicats de l'ensenyament valencià, l'ESTPB, majoritari, Comissions Obreres i UGT del País Valencià, treballaran en un nou calendari de mobilitzacions i posen damunt de la taula, fins i tot, reprendre la vaga indefinida. Insten la Conselleria d'Educació a incloure en el calendari de negociació els temes que van quedar pendents i sense acord amb l'ajornament de la vaga indefinida, però també altres que van suposar acords parcials, com la recuperació del poder adquisitiu o una major presència del valencià. La setmana que ve començaran a reunir les assemblees i les consultes a la comunitat educativa de manera prèvia a la reunió que mantindran amb la Conselleria el dia 21. Marc Candela, de l'STPB.
6: S'està treballant en una, continuar amb els dijous de lluita, també intentar concentrar-se quan se puga en aquesta conselleria, fins a situació de la vaga, més endavant, però bueno, això ja dic, s'ha de ratificar i ja veurem el dimarts com acaba en l'assemblea i tal. Però jo crec que el conjunt del professorat està veient el que està passant i sí que ens estan demanant aquest calendari.
5: La Generalitat ha llançat un avís especial per l'episodi de pluges fortes que s'esperen per a este cap de setmana. Precipitacions que, segons ha confirmat el conseller d'Emergències Interior, començaran la vesprada de dissabte i es generalitzaran diumenge. Juan Carlos Valderrama, en una entrevista en les notícies del matí.
7: Estamos hablando de un episodio que, según las últimas previsiones, nos están dando 50 litros por hora para sábado a partir de las 6 de la tarde y que se va a centrar en el interior de la provincia de Valencia y en el sur de Alicante y que posteriormente irá evolucionando en domingo con chubascos generalizados de más de 40 litros por hora. Es muy importante que la ciudadanía se mantenga informado por todos los canales oficiales.
5: Més coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat este matí a Brussel·les, abans de la reunió del Consell Europeu, que l'executiu central té previst aprovar la revalorització de les pensions d'acord amb l'augment del cost de la vida que marca l'IPC abans que acabi l'any. Sánchez ha assegurat que el PP i Vox retallaran les pensions si poden governar i ha assegurat que el sistema públic de pensions, diu Sánchez, és sostenible.
8: Plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego si les da la suma y pueden gobernar recortar a los pensionistas su jubilación. Mire, yo quiero trasladar a los pensionistas de hoy y de mañana absoluta tranquilidad, absoluta calma. Desde luego el sistema público de pensiones es un sistema sostenible. Por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.
5: I a Poblet, a Catalunya, està a punt de començar una trobada històrica. El rei Felip VI presidirà, d'ací a pocs minuts, la reunió del Reial Patronat de Santa Maria de Poblet, un acte al qual també assistís els presidents autonòmics de Catalunya, Balears, Aragó i la Comunitat Valenciana. Juanfran Pérez Llorca. I en els esports, en futbol, el Llevant fa a estora l'últim entrenament abans d'enfrontar-se demà al Deportivo de la Coruña. Isabel Adam.
9: L'equip granot encetarà la jornada 9 de Lliga enfrontant-se als gallecs a les 9 de la nit a Riazor. Els de Luis Castro s'entrenen al Ciutat de València, on en una hora compareixerà el tècnic. Viatjaran demà mateix, dia de partit, a la Coruña a les 11 del matí. El Llevant tindrà dalt davant un dels equips revelació de la temporada, que està al lloc 8è de la taula. Els granota van eixir de la zona de perill després de l'empat contra el Sevilla de dilluns. Estan al lloc 17, però necessiten un triomf després de 4 setmanes seguides sense conèixer la victòria. I el València també s'entrena a partir d'esta hora a la Ciutat Esportiva de Paterna de cara al partit de dissabte contra l'Atlètic Club a Mestalla a les 9 de la nit. I per primera vegada en vora 3 anys, els mitjans de comunicació seguiran els primers minuts de la sessió. Sembla que s'ha obert una nova etapa a nivell mediàtic amb l'arribada d'Aguirre a la banqueta i del nou director esportiu, Braulio Vázquez.
5: Això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa serà a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
0: Apunt Ràdio Notícies. La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio sintonitza amb tu. Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració d'Apunt Ràdio.
10: Este dissabte, des de les 12 de migdia, punt a punt, amb el nostre partit de la jornada. Des de Mestalla, València Atlètic de Bilbao. A més, derbi de primera entre Villarreal Elx i futbol de segona amb el partit Las Palmas Castelló. La jornada de futbol regional i atenció especial a les UCI World Series de ciclisme des de la Nucía, l'handbol i la pilota valenciana. Tot en directe, este dissabte, des de les 12 del migdia, en Punt a Punt.
11: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà?
0: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
12: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
0: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Villena, 95.0. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
4: Estic començant a pensar, bueno, primer vos poso en situació. 7 minuts sobre les 11 d'este Equador del mes d'octubre de 2026, en directe, encetant l'última hora del magazín matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Ara sí. Bueno, ixes d'ací en el cap com si te l'haguerem passat per una Turmix. Sobretot amb Quique Mateu i alguns d'estos, bueno, Quique Mateu, Tamayo, Arnau, els reactors, són com a reactors que ho absorbixen tot i el deixen aixina com mig fundit, però bueno, en fi. Jo m'han de solidaritzar molt amb els meus companys tècnics i les meves companyes tècniques perquè n'hi ha voltes en el que, Mariajo, controlar els boometers costa una miqueta, en fi. Són gafes de l'ofici, per dir-ho d'alguna forma. Parlant de gafes, és que estic començant a pensar que mos ha mirat un tort, com se sol dir, o alguna cosa d'estes, i en això ens refereix que... Que mira que algú està empenyat en que la meva relació en Carmina Gramajé, això no vaig endavant, perquè portem 3 setmanes. Carmina, què tal, com estàs?
13: Bona vesprada.
4: Bé, però sí. Quan no és perquè salta algo per l'aire, és perquè n'hi ha un imprevist, sí. Quan no és perquè no n'hi ha estudi, quan no... Sempre mos passa algo perquè tu i jo no puguem estar junts.
13: Exacte, però ara avui ja estem, que n'hi hagi bona voluntat i ja està.
4: Sí, bueno, des de Ràdio Ontinyent, com sempre, moltes gràcies per estar ahí, a tu i a la gent de Ràdio Ontinyent per facilitar-nos.
13: Tenim molta faena, un poc complicat.
4: Sí, bueno però això està bé, això vol dir que després del temps en el que la cosa va baixar una miqueta en allí en Ontinyent,
13: sí,
4: en la ràdio...
13: Sí, ara pareix que estigui tot un poc... desanimat.
4: Sí, senyora, jo m'alegre moltíssim perquè sempre ho dic, perquè com ha format part d'ixa casa en un passat, m'alegre molt claro. De que la cosa vagi endavant. Bueno, com van les qüestions claro. D'esta senyora cuinera? Conta'm, posa'm el dia després
13: pues,
4: de tant de
13: mira,
4: temps.
13: Mira, molt bé, jo havia posat unes lentejes en verdures, bueno, lentejes, sí, cigrons, sí, fresols, tota classe de legumbres.
4: Pues vaig a dir-te una cosa, avui estàvem contant, Carmina, que s'han posat un poquet caretes, eh?
13: No, caret està tot. Si te'n vas a la verduleria, i jo havia anat a la verduleria, una carabassa, pomes pa torrar, la carabassa pa torrar, i dos o tres coses més, vine, 40 euros. Sí, sí, però mira, bo.
4: En la verduleria, eh? No sé si això és com per a poder assimilar o què, però normalment, si diu la meva companya Maria, home, és que anar a la verduleria i deixar-te 40 o 50 euros...
13: Sí. També agarra pebrassos, que ara els pebrassos estan també molt cars.
4: Sí.
13: La setmana que ve fer una coca o algo, que ara ve la fira.
4: Escolta'm una cosa, mira, pues, ja que estàs dient-ho, n'hi ha ja per ahir de bueno, en Ontinyent es diuen pebrassos, en altres llocs els clatassans.
13: Molt bons.
4: Sí?
13: Sí, i molt bons. Estan un pèl carets, però bueno...
4: No, però dic de collir. De collir no n'hi ha encara, la gent no ha anat a collir-ne.
13: No, així encara no. Així... per la fira, a final de novembre o per ahir, sí. Si no fa esta barbaritat de calor, que sense pas estar calor, antes d'eixir es podrixen.
4: És que té que ploure, té
13: que
4: també.
13: Ser que faci... Claro, té que ser frescoreta, yeah. Si no és pebrassos, perquè on tenien els terrenos de pebrassos.
4: Ja ho sé, ja, tota la zona... De xicotat m'importaven, claro. I m'agarrava uns cabrejos amb mon pare i amb ma mare, saps, Carmina? Perquè a mi, realment, primer, em donava molt de coratge passar-me el matí patejant-me la serra, i després, claro, buscant-ne i no trobar-ne, jo no en trobava, i la ràbia que em donava, que mon pare i ma mare en trobaven a munto, que fins el gos trobava pebrassos, o pues, quatrassans, o rebollons, i jo no trobava res, i jo dia, però quina merda de matí que ha perdut, estic així ple de punxes de les argilagues i tot i no collia res, sí. Això ho recorde, ho tinc ahí gravat en l'ànima.
13: Sí.
4: Però en fi, per contra han hagut 3 anys que han vingut com aquell que diu soles, que pots anar pels camins i trobar-los.
13: Sí, no, guai, si l'horatge no canvia això, jo crec que n'hi hauran. Però bueno, a veurem el mes que ve el que passa.
4: En Ontinyent se fa una cosa molt curiosa, que no sé si encara la gent les arreplega, que són les turmes, que són com aquesta espècie de tubèrculs.
13: Claro.
4: M'encanten.
13: Fas una rosseca al dos dedos en les turmes, això es fa morir-se de bo. Sí.
4: Expliquem-los.
13: Hi ha molta gent que no ho coneix, eh? Hi ha molta gent que no ho coneix.
4: Per això t'ho dia, si ho podem explicar a la gent, que les turmes són com si foren unes creïlles, però esponjosetes que estan baix en la terra.
13: Sí, baix de la terra, que tens cascat, com si foren trufes.
4: Sí, com si foren trufes.
13: Igual que les trufes,
4: sí.
13: Se'ls la oloreta i diguen, així estan. I això, per fer un guisaet, bueno, per el que sigui, això està riquíssim, més bo encara que els pebrassos.
4: És de veres, estan molt bones.
13: Més poquet.
4: Bueno, en la part dels porcs, quan jo vaig allí de la Sorita i tal, ara perquè, clar, en este horari que tinc no puc, no? Però jo anava molt, en els meus amics, a fer una cosa que es diuen camagrocs, que són com uns bolets realment molt finets en el tronc de color safrà, d'ahí lo de groc, cama sí, groc, sí, i en el sombreret negre. I es fa una pasta, sí, unes tortilles i un saltejatge en eixos bolets que són al·lucinants, cama grocs es diuen.
13: No, turmes, no.
4: No.
13: Es diu un altre nom.
4: Camagrocs. O sigui, que varietats n'hi ha moltíssims, però clar, tens que saber molt això perquè a la mínima, si no, acabes en l'hospital.
13: No, agarres en l'hospital o en un altre puesto.
4: Sí, per això.
13: Uno que estigui roïn, ja està. Que sí que han hagut casos que...
4: N'hi havia un mestre d'Ontinyent, que a més era el meu veí quan jo vivia allí, que li diuen Toni Conca, que ell ha escrit molts llibres de bolets.
13: De pebrassos.
4: De pebrassos, sí. I bolets, és de veres, ara estava recordant-me.
13: Sí, en la caixa d'horror està el llibre, que exacte. Si vols comprar-lo, allà està ahí. i t'explica tot lo que, tot els pebrassos i tot. Sí.
4: Com me'n recordo de les coses. I també és interessant contar-li a la gent, Carmina, el que acabes de dir. Ara, si no res, en Ontinyent és la fira, per cert, una de les fires que més gent congrega de totes.
13: Cau molt pronte.
4: Quan?
13: Com el dia 1 de Tots Sants, cau diumenge.
4: Sí.
13: Entonces, aquesta setmana ja compta. Entonces, cau la tercera setmana, però pronte. Sí.
4: Vale, meu, ja tinc que estar l'altre dia, aquí diu dia abril, perquè, clar, els alcoians tenim aquesta cosa rara en el tema de Tots Sants i el cementeri. Li dic abril, és que tinc que anar allà a comprar les flors. Diu que queden dues setmanes. Dic, pues per això mateixa, dic, ja està la cosa... Ja està ahí, ja estem anant a arreglar-ho tot. Mare meua.
13: Apretar. Sí.
4: Pues dia-lo de la fira, perquè deu de saber la gent que precisament en Fira Ontinyent es fa coca de pebràs, llonganissa, etcètera, en panxeta.
13: Sí. Això està molt bo, eh? Això sí, té molta fama.
4: Ja ho sé, eh?
13: Mare, en la fira, tot el món menja coca. Sí. En pebrassos, en llonganissa, en cansalà, en carxofes...
4: Sí.
13: Això està per morir-se de bo.
4: I després venen, saps el millor de tot? Exacte. Sí, ostres, és que no es diga que no porta calories, eh?
13: Buah! No, hi posa calories, però per un tubo. Sí, després
4: venen els guais estos, que pareix que ho han inventat tot, Carmina, els italians, en les pizzes, i això vol dir que no tenen ni idea perquè no saben fer una bona coca.
13: Clar que no. I primer, guai, està, que estan un poquet grosseta, que quan pegues el mosset, que n'hi hagi un poquet de pa.
4: Molla, veritat, pa. Exacte. A mi, si és que estan així en rotllo hojaldrais, no m'agraen.
13: No, està, que estan un poquet grosseta, que es note que pegues un mos... en companyia de la llonganissa i de la cansalà i tot, això està boníssim.
4: Sí, senyora, tens tota la raó del món. Sí. Bueno, conta'm de les llentilles. Sí. Què t'ha passat en les llentilles i en les llegums? Què vols fer?
13: Pues, les llentilles, igual pot ser llentilles, que cigrons, que fresols, pots fer-ho de tot. Fas un sofregidet en cebeta, en tomateta, en alls i en tota classe de verdures. En xampinyons, fas tot un sofregit, i quan ho tinguis tot ben sofregit i tinguis les lentejes ja mig cuitetes, ho aboques tot a les lentejes i ho remeneges. I després fas, a part, fas un arròs, perquè, bueno, jo nosaltres sí tenim costum de fer un arrosset blanc per añadir-ho a les lentejes, però això ja és que cada un faci el que vulgui. Lentejes, els cigrons, o els fresols, tota classe de llegums. I això està molt bo.
4: Mira, no sé si tu t'es costum, ara que has mencionat el tema dels bolets, o sí que has dit de fer un arròs en les turmes, veritat, però tu en sols fer en esclatassangs o en pebrassos, arròs?
13: Ah, claro, pots fer un arròs, pots fer un guisao, pots fer uns gazpachos, tot això porta pebrassos, tot. Tot.
4: Però n'hi ha coses que lliguen, vull dir, n'hi ha coses que lliguen millor o pitjor. Per exemple, la carn, i sobretot la carn de caça, en la qüestió dels pebrassos, lligarà molt bé, clar.
13: Per gazpachos, sí. Per gazpachos tens que fer... Però per l'altre, per un arrosser caldoset, o pots posar un poc de conill, o si no t'agrada el conill, pues poses pollastre, sí. I està molt bo. N'hi ha un guisao, que és tot en quedadilles, en pebrassos, en conill, en pollastre, en pebrassos, i està boníssim.
4: Que ganes estàs fent-me. Perquè, mira, és de lo poc... si ho penses bé, Carmina, és de lo poc que no hem aconseguit tindre tot l'any. És a dir, fora de les coses de temporada, jo que sé, puc posar els melons, freses... Ahir vaig veure freses a altra volta en el supermercat i dius, però què fan les freses així? És que és algo al·lucinant.
13: Però saps que no fan gust de res.
4: Claro,
13: no fan gust de res.
4: Com les tomates.
13: Estan tremorats.
4: Ja ho sé.
13: Igual que sí. Igual que les tomates... No fan gust de... Estàs menjant-te i dius, això no sé si és un got d'àvia o és una tomata.
4: Exacte, no sé si estàs menjant-te una esponja o una tomata.
13: Exacte.
4: Estic d'acord en tu, això es nota un muntó. On estan aquestes tomaques que les tallaves i només tallar-les el venia l'olor de tomata?
13: Claro. Però és que tu saps que ara n'hi ha tot l'any de tot? Per això. No porten tot això.
4: Per això
13: t'ho dic. Per així no és.
4: Claro,
13: jo sempre dic que gastem productes d'ací de nosaltres, que anem a la carnisseria d'ací, que anem a les verdureries d'ací, que gastem productes de nosaltres, de lo que toca. Però bueno, és tot un poc difícil, no? No fa falta que t'ho diga.
4: No,
13: i més la gent que diuen les capitals i tot això, perquè en els pobles encara es pot passar, però els que diuen per les capitals no s'entenen de la pel·lícula.
4: Saps per què? Perquè la gent no cuina, que és el que parlem sempre. Com tu no t'has de buscar la vida en la cuina i no tens que preparar res, doncs el dona igual. Menges el primer que toca i ja està. Jo això sempre ho ha tingut clar. Però quan dius, ostres, vull preparar una cosa o una altra, doncs si n'hi ha i si no n'hi ha, i t'adaptes a la cuina de temporada, que poc es parla d'això.
13: Home, claro. Això ho han fet tota la vida. Quan venen les carxofes, doncs gasten les carxofes. Quan venen les faves, gasten les faves. No, ara no, ara tot l'any hi ha de tot.
4: Sí, sí, sí.
13: Però
4: sí,
13: bueno,
4: sí, sí.
13: Ara ja comencen les carxofes a estar un poc bones. Que la... també passes un arròs i caldoset en carxofes, també en espebraços, i bueno, bueno, és que hi ha tanta cosa per fer.
4: Lo de les carxofes és al·lucinant, perquè jo me'n recorde fa un parell d'anys d'haver anat a un supermercat i veure les carxofes, a veure, les carxofes boniques de per si no són, començant per ahí. Però després, tu saps lo que era veure totes les carxofes com si les hagueren imprès en una impressora, totes iguals, i dies, sí, sí, sí,
13: això és
4: em va cridar molt l'atenció, totes les carxofes eren igualetes en la caixa. Això no pot
13: això,
4: ser.
13: Això, a saber d'on serà això, a saber. Les bones són les de Benicarlo.
4: Sí.
13: I si són les bones.
4: Estiren tres mesos collint carxofes, Carmina?
13: Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs pues bueno, tot això, avui en dia jo li dic a la gent jove, diuen, ai, és que tens que fer, faena, si un arròs caldoset, això, està fet en un moment. Ja, claro, això és perquè tu t'ho vols fer, no? És que és de deberes. És que per fer-nos res, jo, bueno, jo és que m'ho veig un poc fet, no? Però la gent jove, ara ja hi ha molta gent que diu, nosaltres des que el DM tu hem fet coses, doncs ja se m'ha animat un poc i claro. Fem un poquet.
4: Sí,
13: sí, em toca molta gent i preguntar, això? Això com funciona? Jo us ho explico.
4: Com funciona,
13: saps
4: diu?
13: Que...
4: Sí.
13: Sí, sí,
4: bueno, jo parlava amb Marta, per exemple. Jo sí que soc de cuinar, bueno, al meu nivell, a nivell de casa, no? I, de fet, soc molt, molt pare perquè els porti així les coses que faig i ells pues, se les mengen i tot això. I Marta li vaig dir, dic, però jo ja faig, jo faig de tot. Dic, jo em faig sushi, em faig de tot. Fa, com que faig sushi? Dic, que si no sé, ho aprenc. Si és que lo bo de la claro. cuina és això. Bueno, pues, error acierto i al final t'ixirà. També feia unes tortilles abans que estaven desfetes i desconstruïdes, doncs ara faig unes tortilles que pots dormir damunt. Però, claro, a base de fer-ne, ni fer-ne, ni fer-ne, però no sé quin aport li té la gent a cuinar, escolta.
13: Sí, és que és un poc de faena, és un poc d'embiscar, perquè jo quan faig qualsevol cosa, la cuina és tot embiscar de coses, però bueno, això després en un moment s'escura.
4: No eres de les que vas escurant mentre guises, jo sí.
13: Jo, no, jo també, si no les fa una muntona.
4: Per això mateix.
13: Claro, acaba una cosa, la lleve. Acaba una cosa, la lleve.
4: Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. L'altre dia sí, sí, se me van ajuntar ahir diverses coses. Vaig fer, bueno, pensàvem que estava a Mahara quan vaig... Tu has parlat de llentilles. Estos no sabien que n'hi havia llentilles pelades i que les venen ja les llentilles pelades.
13: Sí, sí, sí, sí. Doncs
4: pues em diuen, sí, sí. Com que no? Dic, però que sí, que jo tota vida les ha fet i en
13: sí,
4: casa.
13: Sí, sí,
4: sí. Sí, sí, i es vaig demostrar no només que existeixen, sinó que es vaig dur... les llentilles pelades fetes ja, preparades i se les van menjar. Sí, sí, sí,
13: sí, perquè sí. Hi ha molta gent que li té mania la pelleta esta de la lenteja,
4: sí.
13: Que això és superfinet, però bueno, també tenen mania a la pelleta dels fesols, a la dels cigrons, que això està superbo.
4: Es menja però, poca llegum, ara, t'ha de dir, en perixes manies, per exemple. Jo conec gent que li té mania d'això, als fresols, però els fresols estan superbons.
13: Sí, sí, sí. Sí.
4: Mira, una cosa
13: sí,
4: tan sí, senzilla sí, com sí. Els fresols cuits en un rall d'oli d'oliva i, si vols, inclús a voltes una oh. miqueta de vinagre, i ja està, ja tens un plat.
13: I una ensalà, agarres, fas un poc de tomata, un poc de cebeta, lechuga... agarres un potet de fresols, sofregeixes un poquet de jamón, mm-hmm. Tires tot per damunt, tires els fresols per damunt, un ratllet d'oli, i això està boníssim.
4: Sí.
13: Això jo quan teníem el restaurant ho fèiem i la gent li encantava.
4: A més és superpràctic i lo que li aporta l'oli d'oliva a voltes també no ho expliquem lo suficient, però lo que dona de si una cullera d'oli d'oliva del bo.
13: Home, claro. No del roïn, del bo.
4: Sí, sí, sí.
13: Tenim
4: sí.
13: Olis. Estimats, tenim a la Mont d'Oli.
4: Per això t'ho dic.
13: Així no en tenien, n'hi han finques que tenen molt d'oli. Mm. I va fer olives. Jo ara estic fent olives en sosa.
4: Bueno, no s'han fet si tota la vida s'han fet així, sí, jo ho he vist fer en casa, en sosa.
13: En sosa o trencaes, la sí. Pedreta.
4: Mm.
13: Jo la setmana l'he fet en sosa. Tinc almenys 4 poals, doncs en sosa totes les nits canvia l'au ja, i quan ja estan, que l'àvia ja està clareta, entonces fas un poquet de sal, un poquet de pebrella, un poquet de setge olida...
4: Mm.
13: I ho poso, i les olives estan boníssimes. L'any passat em vaig fer i es van portar allí en el restaurant en el Mont Santiago i tota la gent, ai, aquestes olives no les havien provat mai.
4: Es nota, claro.
13: Com... Des de com estan bones i tot també, però no és el mateix.
4: Com es nota la gent que té unes oliveres i porta les olives a l'Almàsera i l'oli...
13: Sí, sí. Jo tinc un terrenet ahí per Sant Esteve,
4: sí.
13: Un tallafoc de Sant Esteve,
4: sí.
13: I jo tinc oli per tot l'any i olives per tot l'any. I enguany no n'hi ha tantes com l'any passat, però també n'hi ha un muntó.
4: Per què creus que ha passat això? Perquè, bueno, ploure ha plogut lo suficient, però després és cert que ha fet molta calor. No sé si tindrà que voler això també en les collites
13: sí,
4: d'olives.
13: Sí, claro. I quan està la floreta, segons la temperatura que fa, pues igual se escarrega totes i no hi ha ninguna, eh?
4: Ja, ja ho sé, ja.
13: Que les olives són un poc delicaetes, saps?
4: Bueno, i fer-les, bueno, que és una faena, t'ha de dir, eh?
13: Buf! Però bueno, a mi m'encanta. Jo dic, mira, com si fera labor, com si antes corria, pues ara faig labor.
4: Ja.
13: Saps? Els tinc que fer divendres. Té que ser divendres.
4: Per a tindre el cap de setmana, per a... Claro, claro.
13: Perquè si no és divendres es poden fer roïns. Aquest és un misteri.
4: És un misteri com lo de la lluna, no ho sabia jo això, eh? Però no tens una explicació científica de per què, no? Tens que ser divendres.
13: Sí. Pues mira, si no es fas divendres, es fas a millor entre setmana o algo, es fan planetes.
4: Ah.
13: I estes que tiras, estan planetes i estes que tiras, estes globes. Tenen que fer divendres.
4: Pues és la primera volta que ho escolte, això, eh?
13: Pues això és de tota la vida, eh? Ah. Això tota la vida. A casa, com a mare es feien moratros, sempre divendres. Tu pares olives, divendres. Mm. Però sagrat.
4: Eres de les que fas...
13: Si tenies d'ahir...
4: Dime. No, si eres de les que fas també altres tipus d'encurtix. Mon pare, per exemple, me'n recorda que feia les cebetes estes rogetes en vinagre.
13: Sí, a l'hora
4: és, clar. Les feia en casa, i els pimentons i tot això també, ho recorde. Clar, mira, si ho recorde, que li anava jo com un ratolí i anava furtant-les sense que s'enteraren, i quan es donaven compte, la meitat havien volat, però perquè me les havia menjat jo directament.
13: Sí. I la safanòria.
4: Exacte.
13: S'adoba tot. Però no, perquè antes, quan era la temporada, fèiem de tot. I tenies tot l'any, tenies adobat, tenies olives, igual que lo del cerdo. Sí. Tu no sé si ho sabes, però quan matàvem el cerdo, el fetge, les costelletes, tot això, es fregia i s'aguardava en osses.
4: Sí, jo en tinc, encara, que els meus veïns d'allí dalt de Castelló ho fan. Sí, sí. Allí es diu frito. Pot ser, són orses o tarros d'estos grans en oli d'oliva i es conserven o llonganisses i llomello, o per una altra part, costelles i... Sí.
13: Jo, per mi, lo que més bo està és el fetge. Fes de cerdo,
4: sí.
13: Li pegues una volteta i després en una gossa li poses oli, però després quan el traus gelat és un mosset d'oler de bo. I això també s'ha fet tota la vida.
4: I això dura un munt de temps, eh? És una conserva, realment.
13: Això, clar, no vols que està en oli? Tot el que està en oli i en vinagre, tot dura un munt. Claro.
4: Pues una cosa vaig a dir-te. Ves i compra un frito d'estos per ací, per esta zona, no ho sé, però per allí dalt i per la part de Teruel, Alcañiz i tots estos puestos, ves i compra un tarro de frito... que 30-40 euros o més, un tarro xicotet no te'l lleva ningú, Carmina?
13: Sí. No, està tot que vaya tela.
4: És caríssim.
13: Està tot, però bueno.
4: Bueno, pues sí, en fi. Sí. I en què vols que mos quedem, ja per acabar? Que m'ha alegrat un muntó poder estar xerrant amb tu de nou.
13: Home, fíjate, és que no havíem xerrat.
4: Es
13: quedem, pues, que a la setmana que ve farem un púding de carabassa i figues.
4: En sèrio?
13: Llavors m'explicaré com.
4: Vale, m'has de tornar a explicar el tema de lo de les figues al forn de l'altre dia, que em vaig veure en el mercat i volia comprar-les, però com no me'n recordava la forma en què vas dir que les tenia que fer...
13: Simplement en una llandeta poses un poquet de sucre, no sucre no, simplement un poquet de canella i vaig en el cul, si vols, una malamiquiua, però una malamiquiua de mantequilla. Al forn, però a males penes, eh?
4: Vale. La figa partida per la meitat o directament tal qual?
13: Jo, igual, si són molt grans, les faig partidetes. I si són xicotetes, les faig salseretes.
4: Vale.
13: I està, això està, és un mosset delicat.
4: Dime quanta temperatura i quant de temps.
13: Estem a 80.
4: Vale.
13: El cal fer a ser a 80, quan ja estigui calent, les entres. Però a males penes, eh? Entrar i...
4: I traure-les.
13: Vale. I els he de les traus.
4: Ho provaré i t'ho diré. Vale, ho provaré i t'ho diré. Vale, Carmina?
13: Vale, va, pues
4: cuida't.
13: La setmana que ve.
4: Un besé per a tu, igualment, per a Santi i per a la gent de Ràdio Ontinyent. Adéu.
13: Vale, moltes gràcies. Adéu. Vale, va. Adéu. Adéu.

0: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
2: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
3: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
4: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
2: Cada vesprada, connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
3: T'esperem. No ens faltes.
2: Tots els dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, tens una cita amb Esport Base. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: L'entreteniment és una part important de la nostra vida. A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
6: A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
0: Com ho veus? A partir d'ara, anirà tot per l'aire, en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada, amb Dani Meroño i Maria Caballero. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.

0: 11:30 en punt. No res esplatarem en el final del programa, encara que no tinguin ganes. Això sí, no sense abans recomanar, o almenys donar l'opció de que, escolta, si vols veure alguna pel·lícula en el cine, pugues no pugues dir que per part nostra no s'ha quedat per orientar-te una miqueta.
1: Efectivament, que no has estat informat, això, molt ben informat, de lo que arriba esta setmana.
0: És que ha anat al cine, ha vist una pel·lícula, no sé què, i estos no me van dir res, no, perdona.
1: No serà veritat.
0: No serà veritat.
1: No serà veritat. I a més, avui estic molt contenta perquè la primera pel·lícula de que vos parlaré i que està a la cartellera és una que celebra un aniversari. Realment no és una pel·lícula nova, sinó un aniversari, completament un 20è aniversari.
2: ¿Por qué es tan importante para ti esa carrera?
3: Llevo toda mi vida soñando con ella.
4: ¡Chao!
5: No he venido aquí para verte abandonar.
0: ¿Tú n'has arribat a veure alguna d'elles?
1: De Cars?
0: Sí.
1: La primera.
6: Jo la primera, també.
0: Només la primera? Mm. És que les després, el reste com que han perdut la gràcia, no? És un poquet sí. Més de lo mateix, ahí.
1: Sí, al principi sí. Era com molt innovadora, el cotxe que parlava, el camió, el tractor...
0: Sí,
1: que era
0: i com havien aconseguit donar-los aquesta personalitat, veritat, però després
1: xulíssim.
0: Ja...
1: Després ja, quan ja has vist això...
0: Estic altra setmana vaig veure...
6: Això no li digues a Álvaro,
1: Perdón,
6: que es
1: Álvaro,
6: fan
1: perdón,
6: número uno de Cars.
0: Ah, sí?
1: Pues mira, pues
0: a mi em dona la sensació de que són totes repetides.
6: Podem anar junts,
0: sí,
6: a veure-la.
0: Sí,
1: perquè celebra el 20 aniversari. Si de cas algú que és molt jove no sap de lo que estem parlant de la pel·lícula Cars que protagonitza Rayo McQueen, que és un jove i ambiciós cotxe de carreres.
0: A veure, deixa'm un moment. Que vosaltres digueu, si algú és molt jove, què té que tindre? 10 anys?
1: Clar, per no haver vist Cars, que en complix 20.
0: Era per fer-me jo la meva composició espaciotemporal.
1: No, però imagina't, algú que tenia 20 anys, algú que té ara 20 anys, sí. Quan es va estrenar Cars o acabaria de nàixer, entonces igual no l'ha vista.
0: No m'agrada que parleu d'aixes coses. No m'agrada, perquè em dóna compte de com ha passat el temps. A veure, Mariajo, Patri,
1: és
0: que estan dient, fijeu-se lo que estan dient, és que algú que ara té 20 anys, realment quan es va estrenar Cars no havia nascut. Mira, de veres que m'acaba de pujar la tensió i tot,
1: Pues com te ho dic, Sergi.
0: Com lo que vos va passar a vosaltres de la comunió, se'n recordeu? Sí, pues
1: igual.
0: És algo paregut,
1: igual,
0: el sentiment que tinc jo en estos moments.
1: Pues per a ells jo els explique que resulta que la seva vida, la vida del cotxe de Rayo McQueen, canvia quan arriba a Radiador Springs.
0: M'encanta aquest nom,
1: Radiador Springs. Que és xulíssim. Sí. Que és una localitat situada en la ruta 66. Tot està bé en esta pel·lícula.
0: El Texas pur i dur, este que van les boles.
1: Les boles de desert.
0: Dolly Parton ahí cantant. Típic, ahí els garitos de les botes tejanes, gorros, però en cotxes. Tot.
1: Efectivament. I a l'arribar a aquest lloc, el protagonista entra en contacte amb la vida de la localitat i apareixen personatges com Doc Hudson i entableix una relació amb Maid, que és...
0: Mate, no, li diuen mate directament.
1: Perdoneu.
0: Li diuen mate al camió, que és la grua esta que està mitja estropeada, mate.
1: Mate.
0: Que no,
1: està rovellat, pobreta meva.
0: Està tot rovellat, li diuen mate.
1: És mate, no mate.
6: Mate.
1: I Sally. I les experiències compartides amb este grup canvien la seva perspectiva de l'entorn, uns nous amics que l'ajuden a descobrir una nova forma d'entendre l'èxit.
6: Bàsicament, persona que arriba, que no li agrada gens el puesto, tal i qual...
1: També pel·lícula de migdia.
6: Sí, és que és el mateix argument. Sí, canvies als cotxes per persones...
0: Però pixelitzada, no?
1: Claro,
0: sí. D'altres formes, jo a un puesto d'ixos no sé si me n'aniria a viure.
6: Uf, no, a lo mejor té el seu encant, no ho sabem. No hem anat a Texas.
0: No sé.
1: Ni a Radiador Springs.
6: Ni a Radiador
0: Springs. Tampoc. Lo que sí que vaig veure este cap de setmana...
1: Sí?
0: Perquè, claro, com ara està de gratis ja en Disney...
1: Toy
0: Plus,
1: Story.
0: És Toy Story.
1: I què tal?
0: Toy Story.
1: Bé.
0: A veure, jo vos tinc que dir una cosa...
1: Xula.
0: Però igual de xula que tot és dins del seu context. El que passa que quan més passa el temps i millor i la tècnica millora,
1: clar.
0: Més xula apareix,
1: home,
0: però
1: clar.
0: Perquè més xula visualment.
6: Tu ara veus Toy Story 2,
0: claro.
6: I a lo millor se te queda un poquet...
1: Antigoseta.
0: Que és com veure els primers capítols de Los Simpsons.
6: Sí,
0: que els veus
6: lo mateix.
0: I dius, això quina agonia, dona, què els passa? Tots tremolosos i grocs ahí i tal. I ara tot és superfetent. Pues en això passa el mateix. Bé, està bé l'argument. Pues una Toy Story també. Vaig passar la vespre i ja està.
6: Pues la nostra recomanació continua sent anar a veure La Bola Negra. Todo se ha dicho.
1: Això te ho hem de dir.
0: Però estan els cines petats.
1: Sí.
6: Pues perquè n'hi ha que anar a veure-la.
0: No és una bola negra, és un agujero negro. Entres allí, no...
1: Abril i jo vam anar un dimecres i vam comprar les entrades dilluns i ja quasi no en quedàvem. Estàvem ahí en un cantó.
6: Sí, estàvem en un cantó.
0: Sí. O sigui, a mi no m'agrada això, veus? Jo que vinc de...
6: També era perquè era el dia de l'espectador.
0: Ja.
6: Perquè unes...
1: Perquè no són pobres.
0: Ja, ja, bueno, però igual que jo, està igual que tots. Està el cine
1: caríssim,
0: Sí, sí, home, el cine és molt car, sí, és de veres.
1: Està lleig que ho diguem en esta secció, però...
0: No, jo que vinc de família que treballava en el cine, que mon pare era porter de cine allí en Ontinyent, claro, veia les pel·lis on em donava la gana i quan em donava la gana.
1: Clar.
0: I això d'estar allí de cantat, de costat, i veure la pel·li
6: no,
0: de perfil...
6: No, però es veia perfecta,
0: jo no sé com hi ha gent que paga per veure-la així.
6: Però es veia perfecta.
1: Es veia bé.
6: Hem de dir que es veia molt bé.
0: No estàs patint tot el rato? Jo estaria nerviós.
6: Jo estava patint, però per la pel·lícula, no per això.
1: Sí, ja, no per això.
0: No, no, jo si no em poses en un lloc on la veig bé centraet i tot, puc amarregar-te la pel·lícula perquè estic tot el rato patint directament. I per això no vaig.
1: Pues ja està. Pues bueno, este
6: bueno,
1: cap de setmana
6: més tenim?
1: Podeu
6: ja
1: veure Cars o, si voleu algo més innovador, vos propose La Invitació.
4: Hola! Hola, pasad.
7: Me alegro de verte.
4: Hola, qué bien que hayáis venido.
0: Què li passa a esta? Que està tonta o amaga algo?
1: Esta és Olivia Wilde.
6: Vale.
1: Sí. I protagonitza esta pel·lícula juntament a Penélope Cruz. O sea que un repartiment... I és molt curiós perquè l'altra veu que heu sentit és Penélope Cruz, però clar, com no és
0: doblada.
1: La seva veu perquè està doblada,
6: li la doblen.
1: Efectivament.
0: Però per què no fan com Antonio Banderas? Antonio Banderas és doblada, ell, clar.
1: No, no t'ho sé dir.
0: Ja.
1: No sé, però bueno.
0: Faig
6: però millor perquè...
0: Per
6: vull dir, ella no és actriu de doblatge. No sé, a lo millor.
1: No,
0: però
1: no
0: és actriu.
1: Sí,
0: però... I se pot doblar.
6: Bueno, però a lo millor...
1: A lo millor no sé, incòmoda o no vol fer o...
0: No, i les estrelles, com
1: sí,
0: són.
1: Ja saps. La qüestió és que ara presenten esta espècie de comèdia i drama, no sé com es menja molt bé, una comèdia dramàtica, en la que una parella convida els veïns a sa casa, el que desencadena una velada plena de girs inesperats, revelant emocions profundament reprimides i una sexualitat inexplorada en una història que explora, valga la redundància, les complexitats de les relacions que hi ha avui en dia. Està basada, atenció, en una obra de teatre de Cesc Gai, que va vindre a l'estudi fa un temps.
0: Sí, bueno, i ahir van estar, de fet, Julián i Xavi, que estan treballant en l'Olimpia, dirigits per Cesc Gai.
1: Pues és la seva obra de teatre Los vecinos de arriba, que ara ha donat lloc a esta pel·lícula de Hollywood.
6: Mira.
1: No és una pel·lícula qualsevol, que ja sabeu que el reparto té molta, molta alçada. Però bueno, realment, l'americana de la setmana...
6: Vinga, va,
0: ja
6: que
0: estem,
6: ja toca, ja toca.
0: Estem...
1: No és esta, és Whalefall. A ver si lo entiendo.
8: ¿Sabías que me salvó la vida? Apareció de la nada. Me guió como si fuera mi ángel de la guarda. Seguro que salvó a mucha
1: atenció,
8: otra.
1: Atenció, ¿eh? Ho té tot.
0: Això directament és americana.
1: Sí.
0: Però és que m'havia quedat atrapat abans en l'altre. Si ara ho rebategeu tot, ara una pel·lícula que siga drama i comèdia té nom, també. O sigui, ja
6: drama,
0: té definició.
6: No, comèdia dramàtica.
0: No, no, té un nom.
1: Això és una
0: un
1: cançó
0: nom.
1: De la Fumia.
0: Té
1: bueno.
0: Un nom. Igual Mar ho sap, però si ara tot es fundix en una sola paraula.
1: O un nom en anglès.
0: Una pel·li... Sí, que m'ho va dir ara.
6: M'ho va dir?
0: Dramèdia. Ara un drama i comèdia és una dramèdia.
1: Sí, sí,
0: sí. Veus? Sí, sí, dramèdia.
1: Bueno, lo que no és una dramèdia
0: és
1: l'americana de la setmana, que és un thriller. Atenció a l'argument, eh? Després de la mort de son pare, Jay Gardiner es submergeix en les costes centrals de Califòrnia per a buscar les restes de son pare. Però se'l traga una ballena.
0: Ah, ja ha vist el tràiler d'això?
1: Se'l traga és una ballena. I atrapat,
0: però rotllo Pinocho.
1: Sí, atrapat en el seu interior amb només una hora d'oxigen, Jay es dona compte que les leccions que son pare li va ensenyar poden ser claus per escapar.
6: Crec que és una...
1: Que se la traga una ballena, eh?
0: Però a veure, escapar. Fas bossar a la ballena i ja està.
6: Clar, com si fos tan fàcil. Felicus Canelles,
0: no
6: en el paladar.
0: Sé, allí dins podràs fer mil coses perquè
1: però
0: bosses.
1: Això serà en sèrio? Tu podràs estar una hora dins d'una ballena sense morir,
0: home, depèn de la ballena.
6: Home,
0: perquè...
6: a no ser que tingui llisca. Sí. Si tu estàs dins de la boca...
0: Primer,
1: no,
0: de
1: home,
0: quin
1: no,
0: tipus de ballena estem parlant?
1: Ballena grandota.
0: Gran, de les de tragar-te sencer.
1: Per lo que visió en el tràiler,
0: ja.
1: No en rosega, va per tot a dins.
0: Sí, no és una d'estes dels oceanogràfics, no, és una ballena de les guapes.
6: Jo he de dir que els agrada molt en les americanades de la setmana estos traumes de... Se li ha mort son pare, entonces de repente...
0: Si té que portar una desgràcia
6: ha d'emprendre una
0: anterior,
6: búsqueda
0: no?
6: De lo que siga. Això m'agrada molt en estos... Bueno, en estes americanaetes.
1: Pues mira, un poquet d'americanaeta de ballena que es traga una persona.
0: I el fan una pel·lícula del tipus dins de la ballena?
1: És que és una cosa...
6: Dos hores, ahí.
1: Dos hores de persona dins
0: d'una
1: ballena.
0: Hores, eh? Bueno, és com aquell que es va clavar en el badall, que al final crec
1: oh,
0: que igual, dius, un tio en un badall i fan
6: ai,
0: una
6: no,
0: pel·li.
6: No, no.
1: Terrible,
0: pues
1: terrible.
0: Lo mateix, no m'agrada.
6: No m'agrada l'americana d'esta
1: no,
6: setmana.
1: No, vale,
6: eh?
1: Pues a veure què vos pareix la pròxima. Vi una, La leyenda de l'Amazonas.
0: Si el fan una pel·lícula del tipus dins de la ballena...
1: És que és una cosa...
6: Dos hores, ahí.
1: Dos hores de persona dins
0: d'una
1: ballena.
0: Bueno, és com aquell que es va clavar en el badall, que al final crec que igual, dius, un tio en un badall i fa una peli.
1: Terrible,
0: pues
1: terrible.
0: Ballena,
6: no m'agrada, sí.

0: gairebé, com veritat.
1: Bayuna.
0: Bayuna.
2: No sé com es pronuncia. Això serà rotllo Baiana, però sense menys gràcia. I sense un senyor
3: ahí que fa coses. Però han canviat
0: l'ordre. No, i això és tètric, un poquet thriller, un poquet de terror. Està ubicada en Brasil, quan un equip de metges inicia una missió humanitària local en un vaixell per la selva amazònica, que prompte queda clar que no tot en la selva, no tot el món en la selva s'alegra de veure-los.
2: Home, és que en les selves n'hi ha gent un poquet hostil, vos tinc que
0: dir. Home, doncs que tenen allí les seues societats i les seues coses. Després d'un accident, l'expedició mèdica es veu obligada a tornar i en un entorn ja de per si hostil, la seva arribada no desitjada també ha despertat a un depredador primigeni i de proporcions mitològiques que es creia extint des de fa molt de temps. El Buyurna.
2: Vamos, que és una mescla entre Baiana,
1: entre la ballena,
2: i Predator.
0: Sí,
1: entre la ballena anterior.
0: Igual va per la ballena,
1: monstre este.
2: Sí.
0: És una ballena de riu.
2: Això és un destrellat de pel·lícula.
1: Destrellat. No m'agrada.
0: No n'hi ha res que salve.
2: Ni pagant-me.
1: Però tenim cosetes d'estes que mos agraden.
2: Tenim això, lluïste un poquet,
0: tenim
2: no?
0: Tenim cosetes xules. Mira, per exemple, si vos agraden els drames biogràfics que porten a la pantalla històries de persones reconegudes, esta setmana a les cartelleres,
2: ja, però tu em poses polaca.
4: ¿Estoy muerto?
0: Es una...
4: Un error absurdo, señor
5: Chopin. ¿El señor Chopin ha muerto?
4: Buen provecho, señor Chopin.
5: Como ven, he resucitado. I voy a tomar un...
2: A veure, que al costat poses polaca, no ven molt de la peli.
0: A veure, mira, jo dono un dato objectiu. La pel·lícula és polaca. Producció polaca.
1: Este és el tipus de peli que jo no aniria al cine a veure.
0: Però que després si la posen en Netflix la veuràs.
1: Sí que la veuré.
0: Ei,
1: això anava a dir. Just anava a dir això.
2: Han tirat a muntó de gent els de Netflix, eh? Mil i pico persones.
1: De demà parlarem de
2: no
1: Netflix,
2: sé, han tirat a muntó de gent en Netflix al carrer. Això va cada volta.
0: Fatal.
2: Sí, però vamos, que lo que al·lucine és que la veuries en Netflix... I, però no, home, a veure, anar a pagar al cine per veure això no, però...
1: Sí que la veuria, sí. Si jo, sí, un diumenge
0: pues
1: a casa.
0: Està guai perquè parla d'esta figura, no?, que va ser centre de les nits més romàntiques i decadents de París, i quan els seus pulmons comencen a sangrar, ell sap que els seus dies estan contats i entonces comença a composar sense parar perquè sap que li queda poquet de temps.
2: Vamos, que té que condir-li la vida.
0: Efectivament.
1: Ha de traure totes aquestes idees que té en el cap.
0: Efectivament, és quan escriu alguna de les obres més importants de la seva carrera. Chopin. Ahí va.
2: Chopin, pues mira, Chopin. Jo pot ser que siga d'aquestes pel·lícules que comenci a veure-la i no acabaria de veure-la. No. No us passa a voltes que dius, això, per l'amor de Déu.
1: Sí, mira, sí, m'adorc, però jo crec que en este no m'adorc. No sé, és que m'ha agradat pa aquest
0: moment.
2: No parlem de dormir, que l'altre dia me va donar una pajara d'estes de... Pues això, de sentar-te. Jo no dorc si està ni res. I m'assenta allí en el sofà i em vaig despertar a les 7:30.
1: Molt bé.
2: Crec que li, sí, li ho vaig contar a Patricia, però que estava bollardat total, que no sabia ni qui era.
0: Fundido a negro total,
2: no, però que em vaig alçar i dic, no sé si és dilluns, dimecres, si
0: vaig a treballar,
1: em vaig a la ràdio, vore.
2: Sí. És el pitjor que pot passar-te, a dormir-te 3 o 4 hores sense voler, a més, És una cosa...
0: Bueno, això és que el feia falta.
2: La cosa eixa que vos dia abans d'espacio temporal, sí, la perds completament.
0: Sí. Bueno, continuem amb les pel·lícules, una de terror, feia temps que no tenim una miqueta de terror així na... En este cas, amb Nightborn.
6: Pues, tenías razón. Es la leche.
0: És una pel·lícula que per ser protagonista Ron, el de Harry Potter.
1: Sí, ho hem vist.
0: Que si no ho sabíeu, a l'actor li diuen Rupert Green.
2: Al pelirroig,
0: no? Al pelirroig, efectivament.
1: Sí. I protagonitza este terror?
0: És terror. Ansiosos per formar una família, Saga i el seu home, John, es muden a una casa aïllada en el profund bosc finès on Saga va passar gran part de la seva infantesa. Però en quan naix la seva criatura, un nadó, a pesar de les paraules tranquil·lisadores de tots al seu voltant, Saga sap que alguna cosa va malament. Mentre el seu matrimoni sembla trencar, només Saga sospita la inquietant veritat sobre el bebè que acaba de nàixer.
2: Vamos, que el xiquet és un xiquet mal rotllo, no?
0: Ai, ho deixe.
2: Mare meua.
0: Marta, vols dir alguna cosa sobre aquesta pel·lícula?
7: I vos estic escoltant ara mateix. És que a mi em fan molta por aquestes pel·lícules,
0: sí.
7: I
2: em pensava que anaves a dir els bebès.
7: No,
2: els bebès. Bebès que fan por, eh?
7: Sí, les caretes,
0: i adults, també.
7: Però este bebè...
2: Vos tinc que dir una cosa. Tota aquesta gent que vos agraden tant els bebès, de... Ai, que bonico! Però hi ha algun bebè bonico?
1: Sí, el meu nebó quan va nàixer era boníssim.
7: Només el d'abril i la
2: resta... Si estan amoratats... o blaus, o arruats, o congestionats, i dius...
0: No,
2: i una pregunta absurda que mai entendré. Quant ha pesat? Però què més dona?
1: Ai, sí, pues jo és una pregunta que sempre m'agrada.
2: I què vos aporta
1: si
2: saber
1: que
2: ha pesat?
1: Si era gran, si era xicotet,
7: si
1: no sé.
0: Que després no té res que veure, perquè jo era molt gran quan es deixés.
7: I després perdem pes i tot.
2: Que el xiquet te l'han venut al pes o algo? No, pa què? Què t'interessa saber? Jo crec que m'he explotat. Estàs segur que és xiquet o xiqueta? Per exemple, què t'ha pesat? O de quin color té els ulls?

0: Que siga, encara que estiga tancat, i obres i dius, ui, però el que ha pesat és una cosa que no entendrem mai.
1: Però si és una criatura, ja lo sana.
0: Consistent,
1: polideta.
0: No? O té monyo, ho veig més lògic, no? Però el pes...
1: Bueno, pues bueno, és un
2: dato. És com quan a Mediaset són aquestes preguntes que es fan.
0: Ja.
1: Bueno, acabem la cartellera.
2: Vinga, va, què tenim?
1: Espanyoles de la setmana, comencem amb la maleta.
3: Embarque finalizado.
4: Hola, hola, què tal?
5: Laura, encantada.
6: Nacho.
4: Perdona, ¿nos traes los gin tonics, porfa?
5: En el que
1: és una comèdia espanyola. En el repartiment trobem figures com Leonor Watling i trasllada a la pantalla la història de Laura i Nacho, que s'han conegut en un vol, però una volta que repleguen les seues maletes, el seu encontre s'ha acabat. Laura no vol que s'acabi, així que proposa un joc. Si la primera maleta que ix és la d'ella, eixa mateixa nit tenen una cita. Nacho accepta i per eixir-se'n amb la seua, ella agarra la primera maleta que veu sense saber
2: que, no
1: que en realitat es dius terroristes.
0: I que porta una bomba o porta algo la maleta.
1: Per a saber-ho tindreu que veure-la.
0: Ja. Home, n'hi ha que ser gafarró per agarrar una maleta que no és la teua i quedar amb un siga de gent xunga. A veure.
1: Ai, mira,
2: bueno,
1: pues...
2: és divertideta.
0: Això pot passar-me...
1: Sí.
0: No, això pot passar-li a Lucy, per exemple.
1: Per exemple.
0: Ella és d'estes que li passaria això.
1: Agarrar una maleta que no és la seua.
0: D'agarrar una maleta que no siga la seua.
1: I de la comèdia passem al drama, en este cas amb El mal hijo.
0: Però això no és lo de antes. Que tenen un bebé xungo.
7: No. Mucho en cuando la vas a palmar.
0: Bueno, la música ja dona mal rotllo.
2: M'està sonant a mi això i no sé de què. Això ho hem parlat, Marina.
1: És la primera pel·lícula que dirigeix l'actor Jaime Lorente. De la
2: vale,
1: doncs
2: pues és d'això, sí.
1: D'això mos sona, la protagonista Susi Sánchez en teatres. I és un drama que trasllada a la pantalla la història de el Rubén, que son pare desapareix misteriosament, és un xiquet Rubén, i es veu obligat a anar-se'n a viure amb sa abuela, que és, no la coneix quasi, i en un entorn rural on el temps sembla haver-se detingut, este xiquet aprendrà de la mà de sa abuela com les ferides familiars es transmeten de generació en generació i lluitarà a mesura que creix per intentar curar-les.
0: Veure,
1: és el meu tipus de pel·lícula.
0: Vosaltres parleu de tantes coses que no sé com se'n recordeu de tot el que parleu.
2: Bueno, per això a mi em sonava, però jo no sabia.
0: Però no
2: estava
0: segura,
2: que,
0: ja,
2: que
0: jo tampoc
2: eh?
0: M'aclariria.
1: Sí. Esta té que estar molt xula.
2: Sí, esta a mi també m'agrada.
0: Pues a mi m'ha donat més mal rotllo que el bebè, sí? Encara. Sí.
1: No, jo crec que té que ser bonica.
0: Sí.
2: Jo aposte per esta.
1: I acabem per la que és, sense dubte, l'estrena de la setmana, almenys en les cartelleres espanyoles, que és La voz quebrada.
8: Cuando con cerca de 70 años transcurridos he decidido ahora comenzar este relato, es porque considero que estos dolorosos recuerdos no deben quedar escondidos en lo más secreto de mi vida.
1: Ja sabeu que és un documental protagonitzat per Álvaro Morte i altres actors com, per exemple, Pedro Casablanc, que igual hauríem de reflexionar que Álvaro Morte no pot ser tots els personatges de la història.
2: No pot representar.
1: No pot ser Adolfo Suárez i García Lorca.
0: Però Adolfo Suárez, fatal, pobre xic, el van caracteritzar que pareixia un mapa.
2: Pues a mi em va pareixer que Adolfo Suárez estava molt lograt.
1: A mi també, però igual perquè jo no tinc molt la cara de Suárez en el cap.
0: Plastiquero, veritat, Marta.
9: Sí, a mi no m'acabava.
0: No, molt plastiquero. Era vore a l'este...
9: Disfressat. No era ell.
1: Bueno, igual perquè vosaltres teniu més normalitzat
2: la imatge
1: d'Adolfo que vosaltres.
0: Sí.
1: Bueno, La voz quebrada. L'estiu de 1936, García Lorca i el jove Juan Ramírez de Lucas projecten abandonar Espanya i començar una nova vida lluny d'una societat que els obliga a viure la seva relació en secret. Aquell viatge mai va arribar a produir-se, però setmanes després, Lorca va ser assassinat en Granada al començament de la Guerra Civil. 90 anys més tard, este documental recupera aquella història i s'endinsa en una dimensió íntima i amorosa de Lorca vinculada als seus últims mesos de vida, fins ara apenas accessible des de fonts directes.
0: Enguany l'han pegat en Lorca, estem tots en les pel·lis de Lorca i tot com si haguem redescobert a Lorca, igual que quan Sorolla i totes aquestes coses.
1: Bueno.
0: Ai, senyor. Bueno, però mai venen mal aquestes coses.
1: Efectivament.
2: Sí, totalment.
0: Pues bueno, veurem quin any queden de totes. Depèn de... Bueno, està la festa del cine d'ací no res, que estarà baratet
1: sí.
0: I podem anar a veure les pel·lícules que
1: vulguem.
0: La
1: setmana que ve, si m'equivoca.
9: El dilluns comença, sí.
1: Uh-huh.
0: Seré tan tonto que com l'última volta no aprofitaré ningú dia.
2: Això passa, que després no vas.
0: Ja, això és el tema.
1: Perquè n'hi ha molta gent i agòbia també un poc.
0: Sí.
1: Sí. No?
0: Sí. Ah, és com anar... No ha anat encara, és com anar
1: pues
0: a rebaixes
1: molt... del personal. No has rebaixes, però és veritat que n'hi ha molta gent, tot el món vol anar...
0: Sí. I tinc que veure la pel·lícula de Canto, i no pense veure la de Canto.
2: Pues reserva entrades, però en molta
0: atenció. Veure la de Canto. Ja tinc altres coses de Canto, com veure la pel·lícula de Canto. Què el passa, David? Com estàs?
10: Molt bé.
1: No vull participar de la meva cartellera.
0: No, perquè avui està crescudet.
10: Què crescudet? No, jo no he... Se l'he dit a Marina, no he volgut aportar... Perquè les meves aportacions cinematogràfiques són nul·les. Sóc un neòfito.
1: No com les nostres, que David, són d'experts.
0: Si tingueres 16 anys, avui estaries un poquet pavo.
10: Per què?
0: Però com tens els anys que tens i estàs creixent.
10: Posa'm la música, Mariajo, que el vas a, vaig a posar-vos a caldo a tots.
2: Toma ja, toma ja.
0: Mira, això sí que li agrada. Menos a ell, perquè
10: ara
0: ell no sé...
10: Ara sí que em vaig a creixer.
0: Autocrítica poqueta, no?
9: Està ben llar, ja veuràs.
10: Sí, sí, sí. Que pena que no tinga molt per a tu. Però sí que tinc per a Marta Ramada.
9: No!
0: Com és possible?
9: No, no,
0: per a tu? Però si tu no eres de les que la lies, normalment.
10: Sí.
2: Marina.
9: Quina de totes.
10: A veure, com és, com és?
2: Ara quan tornes a anar.
9: Què m'has fet, David?
10: Vinga, Marta Ramada, en les últimes setmanes... Aquí, en esta redacció, ha corregut un sisma.
2: Què passa?
10: Però ara entrarem al sisma. Té nom i cognoms, el sisma. És una dona, però bueno. Abans d'anar a una dona, anem a començar amb un plat fluixet, amb una d'aquestes cagades que passen per damunt i que ningú s'adona.
9: És precís, no? Passar per així.
10: Però que Lucía Nadal va pujar, diguem-me, ai, ai, ai, la cagada de Marta, la cagada de Marta. Anem a escoltar-la perquè ha sigut un dels protagonistes dels diaris en el panorama nacional per la situació a Ceuta, però algú com Marta encara no s'ha quedat amb el seu nom.
3: És una crisi humanitària i logística que ha portat el president de Ceuta, Juan José Vivas, a llançar un advertiment contundent i desesperat.
9: Què passa?
2: Jo clar.
9: No li vas dir Josep, li vas dir José en contra de Jesús, claro. No passa res. Al final,
0: a l'altre
9: pues,
0: li dius JJ.
2: JJ Vives i ja està.
10: El que dius és fluixeta.
9: Ha sigut fluixeta, Eva.
0: Bueno,
9: me la perdoneu, me la perdonarà segur.
10: Sí, està sí. Les següents no.
9: Ai, no, per favor.
10: Anem...
9: No, David.
10: Abans d'esta dona, bueno, l'equip d'este programa ha tingut un problema amb una persona que va abandonar el món dels vius, però que després va tornar. Un personatge que és terrorífic. Krista Pike, assassina...
0: La immortal, la immortal.
2: I mai millor dit,
0: Bueno, i aquesta història no sabem com acabarà, però hauríem de seguir-la,
10: Per posar en context als oients que no la ubiquen, assassina condemnada a mort pel brutal assassinat d'una companya de classe reclusa en el corredor de la mort des de fa uns anys.
2: Uns anys 30, vull dir.
10: Sí, sí, sí.
9: Uns anys.
10: I que, com sabeu, va rebre dues dosis de pentobarbital que no la van matar. Fa uns dies va recuperar la consciència, va començar a parlar, i no sabem si tenia parella al corredor de la mort, però...
0: Consciència si n'ha tingut alguna volta en la vida,
10: Clar. Bueno, si haguera tingut parella, la parella podia haver cantat allò que cantava Alaska de... Este cas ja vos deia que s'ha viscut amb molta intensitat, fins al punt
0: sobretot que... Sobretot ella, l'ha viscut en una intensitat que tu flipes.
10: L'estudi tremola i a vegades, quan parlem d'ella, diguem coses que no quadren.
3: Aquestes injeccions letals que no van acabar en la seva vida, l'assassina convicta...
6: Les neurones estan frites.
3: Convicta està enfadada i confosa segons la seva
9: defensa.
10: Ella, Marta Ramada, sap que està enfadada i confosa.
9: I convecta.
0: Però convecta és que fa xispa o algo.
10: Claro, convecta, com els aires condicionals.
9: Ha convectat Krista Pike. Un dia la podíem portar, parlar amb ella. Anem a intentar-ho, per què no?
10: Mira, a mi me pagueu un bitllet d'avió.
0: No, Juan Nieto pot gestionar-ho. Juan Nieto pot gestionar parlar en esta tipa.
9: Pot convectar amb ella.
10: Pot convectar.
0: La ressuscitada.
9: Bueno, tampoc espera tant, David.
10: No.
9: Porte dos.
10: Sí, però la millor reacció al parlar de Krista Pike no l'has donat tu, l'ha donat Abril Peidro.
11: Li diuen Krista Pike i va superar este dimecres les dos dosis de pentobarbital que li van administrar per a matar-la.
2: Sí, Krista Pike, la dona que estava des de quasi tres dècades al corredor de la mort a Tennessee.
9: Cristina, perquè és amiga seva.
0: Claro.
9: Ella la coneix.
0: Cristina la immortal, de tota la vida. Sí, sí, sí, sí.
2: Ai, és que se me'n va anar.
9: És que... La riseta i després...
0: Escolteu...
10: La riseta.
0: Poc mos entenen els que no matinen com vosaltres i s'han d'enfrontar a aquestes coses.
2: El problema és que jo, quan vaig dir Cristina, tenia enfrona Marina. Entonces ja vaig veure que ella ja va començar i ja...
0: Ja ho ha pagat poca ropa.
9: Ja està.
0: Sí.
10: El cas és molt curiós, perquè ha ressuscitat pràcticament, perquè els metges, a més, van estar, després de l'injecció letal, encara escoltant la seva respiració. El que no sabem és durant quant de temps l'escoltaren.
11: Diuen Krista Pike i va superar este dimecres les dos dosis de pentobarbital que li van administrar per a matar-la.
2: Sí, Cristina... No obstant això, després de les dos, tant des de pentobarbital, Pike va continuar amb vida i els testimonis van poder escoltar la seva respiració durant quasi hores, una hora abans de ser obligats a abandonar el lloc.
10: Durant quant de temps?
2: Quasi hora, eh? 58, 59 minuts.
11: La tia ahí...
9: Hores,
11: i tots ahí mirant, no? Esperant.
9: Prenent nota, muy bien. 90 pulsacions per minut.
11: Sí. Ara, no aguanta, esta.
10: Podríem fer-nos una pregunta. Qui ha patit més aquestes últimes setmanes? Si Krista Pike o Abril Peiro?
2: Abril, 100%.
10: I la culpa de tot la té Marina Perillo, que no sabem a què se dedica en este estudi. Anem a escoltar este
11: I tot va lligat a les qüestions econòmiques, veritat?
2: Sí, com avui parlem de un sec... Diríem un sec... Marina?
11: Parlem.
2: Bé, parlem d'un tema que s'ha convertit en tot un sector estratègic dins del comerç exterior.
10: Com,
2: i
10: Sergi,
2: és el dels màsters universitaris.
10: Intenta reubicar perquè... Abril té eixa bramà de Marina.
2: Jo vaig col·lapsar.
11: Sí. I va fer, mira esta, veritat, senyor.
9: Marina, l'has pagat tu al final.
11: Sí. Aquest moment va ser molt bo.
10: Jo m'he ficat en la ment d'Abril Peiro i he trobat el que volia dir-li a Marina Perelló en aquest moment.
2: Com avui parlem d'un sec... Diríem un sec... Marina...
12: Oye, por favor, también has de saber cuál es tu sitio, por Dios. Todo el día como un titi.
9: Jo crec.
10: Pensar és això.
2: Sí, 100%. Subscribo a Yolanda.
11: El dia que li toque a ell, de que poc es parla també dels
2: no,
11: moments...
2: No, hi ha alguna també per a ell.
11: Ell sí, com sí, un gossinut que es posa ahí que no n'hi ha forma de fer-lo respirar.
9: Espera, que igual se trau algo.
10: Que vaig a treure-me, que jo també dic.
11: Hombre.
10: Però continua en abril, perquè...
2: Això no s'acaba.
10: Últimament, en este estudi, se parla molt poc de Donald Trump. Però quan es parla... Dona, pa comentar.
13: No sé si recordaràs, este és molt més recent, del 31 d'agost, que enmig d'eixa reactivació dels atacs a l'estret d'Hormuz, Trump...
11: T'ha quedat un poquet Disney Plus, please, plus. O sigui que en cada lloc del món ho diuen d'una forma.
13: Totalment. Trump.
9: Bravo, Marina. Oye, abril. Brava. Bravíssima.
11: Sí, va ser un poquet galimaties, veritat?
9: M'ha encantat, Abril, esta teua.
11: Hagués pogut fer-lo en totes les vocals, ja.
9: Però és que això va ser el
2: mateix dia que Cristina Pai.
9: La gent no sap el que passem així.
10: Ja te deixem en pau.
2: Estic suant.
9: Respira, Abril.
10: Anem a passar, perquè n'hi ha altre tema. Sabeu que ha sigut el 9 d'octubre. Alguns sembla que no ens ha quedat clar l'altra anècdota que ocorria, a més del 9 d'octubre. Ni a mi ni a Lucía Nadal. Sembla que no es va quedar clar quin era l'aniversari.
14: Arranca una programació especial fortament vinculada a la celebració del 50 aniversari de la mort del rei Jaume I.
10: Per referència a aquest llegat que ens arriba per part de Jaume I en l'any en el que es celebren 760 anys de la seua mort. Per què?
11: De Jaume I.
9: Estava molt primet. I a Lucía 700, li falten 700.
10: I que tenia 7 soldats.
11: Sí.
2: Sabem que va morir.
9: No saben quan? 50 i 760 anys.
11: Bueno, però és que Lucy últimament el tema de
2: les xifres... Els números no es porta molt bé.
10: Vinga, i com vaig a flagelar-me jo avui. Sabeu que en este programa un dels punts forts és el nostre plurilingüisme.
12: Sí. Idiomes, querida.
10: Així jo directament me vaig traslladar a la Ràdio France 1, o no sé, a qualsevol ràdio francesa.
15: A Can 3, a Can me he posat jo francès, 3 espanyols competien en guany per la Palma d'Or. A Can 3...
10: Perquè digueu que no me
11: pegui. David, clar,
9: pots
11: clar,
9: reproduir, a veure.
2: Però perquè David sap francès, es va mentir l'altre dia.
11: Home, és lògic que sàpia francès.
10: Molt poquet, molt poquet.
11: Molt poquet?
10: Molt poquet.
11: Que mal el pega.
10: Tipe. Com ho deia, el tipe.
11: O en anglès, a little, no?
10: A little. I res, anem en l'última, que ja estem acabant, perquè és recent sorgida del forn, no està així, perquè no cap, Lucía Nadal, que ahir ens descobria un dret que com a persones humanes jo no sabia que el teníem.
14: Per a valorar la mesura cautelar de suspendre el dret al vol, el dret al vol...
10: Això va... On se demana? On se demana?
0: Ojalá, això formarà part, no sé, de, sí, dels nous... Què vaig a dir-vos jo, que n'hi ha guardat ahí coses que no vull saber? I en el mateix dia, també. Tot depèn sí, del dia.
2: Sí, claro, però... jo estava esperant, també.
10: No, no, no, però això me... l'administra...
0: Sí, ja trobarà el moment adequat,
9: n'hi ha
0: sí.
9: més, n'hi ha més.
10: N'hi ha més.
9: Van increixent, sí, sí. Les cagades nostres.
0: Ja, és que...
10: Bueno, no digues això.
9: Que són perdon... Se poden veure, perdonar. Es poden perdonar.
0: Claro, sí.
2: Jo
0: sí.
2: faig una crida que seguim fent-ne per seguir omplint esta secció.
0: Home, si no, evidentment, clar que sí.
9: Jo
0: sí,
9: també,
0: sí,
9: jo sí, també.
2: No patiu, que no pararem.
0: Què li contarem als nostres nets? Bueno, què li contareu als vostres nets?
10: De moment fem la secció cada dues setmanes. Això és bona senyal. Quan siga setmanal, tindrem un problema.
2: Hi haurà que preocupar-se.
10: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Hi haurà que plantejar-se algunes coses. Bueno, xics i xiques, pues demà tornem, val?
2: Molt bé.
0: Va continuar generant cosetes d'estes i unes altres. Avui anarem contents perquè hem fet un munt de coses en aquestes 5 hores de ràdio. Demà a les 7, més. Fins ara, adeu.
16: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
17: La Fiscalia Anticorrupció ha denunciat en el jutjat el subdelegat del Govern Central a València, José Rodríguez Jurado, per presumptes irregularitats en la seva promoció interna des del subgrup CU com a administratiu a la U, màxima categoria funcionarial, dins de l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer, al Camp de Morvedre. Tot després que un particular va interposar una denúncia davant de la Fiscalia de València contra Rodríguez Jurado per la promoció interna com a funcionari en aquest Ajuntament de Canet d'en Berenguer. Posteriorment va ser nomenat subdelegat del govern a València, anticorrupció i veu indicis de delicte. La Conselleria d'Educació nega que hagi trencat les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament i posa com a prova que la setmana que ve la consellera Carmen Ortí ha convocat els representants sindicals a una reunió. Així ho ha expressat el secretari autonòmic Daniel McEvoy.
18: No es solamente la atención que digan eso, puesto que han venido a decir que no queremos derogar cuando ya habían sido convocados a esa reunión el día 21. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es que no podemos retomar unas negociaciones que nunca s'han roto.
17: Els sindicats més representatius de l'ensenyament han anunciat este matí noves mobilitzacions i la conselleria no negocia temes pendents del curs passat. Daniel McEvoy també ha fet referència a la reforma de la inspecció educativa.
18: Creo que se han exacerbado un poquito las posiciones. Cualquiera que sepa cómo funciona la inspección educativa sabe que esa mínima reforma que se ha producido no va a afectar en absoluto al funcionamiento del sistema educativo ni al propio funcionamiento del Servicio de Inspección Educativa.
17: Canviant d'assumpte, la Generalitat revisa el Patricova per als municipis de la Conca del Magre i de l'Horta Sud. Una revisió del Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció de Risc d'Inundació que indica que la superfície que es pot veure afectada per una inundació extraordinària, com la d'octubre de 2024 en la Dana, augmenta en un 60% en total, un 10% per a la zona del Magre i el Túria i un 50% a la conca del barranc de Pollo o Xiva, respecte a l'última revisió del 2015. En el cas del barranc de Xiva o Pollo, es passa de 7.000 hectàrees a 17.000. En la presentació ha participat el catedràtic de la Universitat Politècnica de València, Félix Francés, que ha intervingut en esta revisió.
19: Que ojo que la mayor parte de ese incremento es por inundación catastrófica, que desde el punto de vista del tratamiento urbanístico es solamente una llamada de atención. Oiga, que usted está viviendo en una zona con un riesgo bajo, pero que existe, ¿no? No se crea que está libre de todo riesgo de inundación.
17: El nou Patricova marca el període de retorn d'una inundació extraordinària, com la de la Dana de 2024, en 2.000 anys. Francesc ho explica amb un símil amb la loteria.
19: Es decir, que inundaciones como la del 2024, de 2.000 años de periodo de retorno, es a escala regional, algún sitio ocurrirá. Desde el punto de vista de un sitio concreto, la cosa cambia. Esa inundación es la que puede ocurrir con una probabilidad de 1 entre 2.000. Del gordo de Navidad, pues compras 50 números, ¿no? ¿Te puede tocar el gordo con 50 números? Sí, pero es poco probable. ¿Te va a tocar en tu vida alguna vez el gordo comprando todos los años 50 números? Puede que sí, pero lo más probable es que no.
17: Estes modificacions del Patricova es publicaran demà al Diari Oficial per a exposició pública i posteriorment s'aprovaran. En una segona fase s'actualitzarà el Patricova a la resta de la Comunitat Valenciana. I es parlem ara del transvasament Tajo Segura, perquè el Sindicat Central de Regants ha convocat una gran mobilització per al 28 d'octubre. Reclamen que arribi de forma urgent l'aigua del transvasament i que les obres no en siguin una excusa. Alacant, Carolina Tarazona.
20: Els regants del Tajo Segura diuen prou i criden a la mobilització general el pròxim 28 d'octubre contra el govern central. Acusen el Ministeri de Transició Ecològica d'utilitzar una avaria en el canal com a excusa per a retardar les reparacions i frenar l'arribada dels 85 hectòmetres cúbics, que es corresponen per llei, dels quals serien 65 per al camp i 20 per a l'abastiment humà. El president del Sindicat Central de Regants de l'Acueducte Tajo Segura, Lucas Jiménez.
21: El gobierno de Pedro Sánchez no tuvo bastante con recortar el trasvase Tajo Segura en 2023. Una decisión política ineficaz para la salud del río Tajo e irrelevante para los intereses del pueblo castellano-manchego.
20: El Ministeri de Transició Ecològica va declarar d'emergència la reparació del tram afectat del transvasament i va licitar les obres amb un pressupost de 1,2 milions d'euros.
17: Mentrestant, a Catalunya, el rei Felip VI presideix des de fa pocs minuts la reunió del Reial Patronat de Santa Maria de Poblet, un acte al qual també assistís el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. Fins allà s'ha traslladat un equip d'apunt. Amparo Martín, conta'ns les claus d'esta reunió.
22: Bé, realment la clau d'esta reunió és mantindre este patronat del Reial Monestir de Poblet, que és un òrgan consultiu en matèria de conservació i restauració d'este monestir declarat Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO. Este patronat vela per la conservació, el manteniment i la promoció cultural d'est històric cenobi del Cister, un temple que data de l'any 1150 d'on es custodia les restes del rei en Jaume I, qui va ordenar que després de la seva mort farà 750 anys es depositarà així les seues restes. En estos moments ja ha parlat el rei Felip VI i després han parlat el ministre de Cultura, Ernest Ustasun, i també els quatre presidents autonòmics que conformen l'antiga Corona d'Aragó. Ha sigut el primer el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, després el president dels valencians, Juan Fran Pérez Llorca. Acte seguit ho ha fet Jorge Azcón, president d'Aragó, del govern d'Aragó, i per últim la presidenta del govern de les Illes Balears, Marga Proens.
17: I en els esports, el València ha obert l'entrenament de l'equip als mitjans de comunicació després de vora 3 anys. Preparen el partit de dissabte contra l'Atlètic Club a Mestalla, que jugarà a les 9 de la nit. Isabel Adam.
23: El mig d'una gran expectació sobre l'entrenament a la ciutat esportiva de Paterna, s'han pogut seguir els primers 15 minuts de la sessió. Bon ambient a l'entrenament dirigit per Aguirre, que han iniciat amb el grup d'Anjuma, Copete i Rioja. Guerra s'ha exercitat amb una protecció a la cama dreta i no hi han estat Fulquier ni Sadik. I el València ha rebut la confirmació oficial de la federació que es disputarà a Mestalla el partit de primera ronda de Copa contra la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna. Serà el dimecres 28 d'octubre a les 9 de la nit. El club de Mestalla mantindrà demà una reunió amb el de la Safor per definir l'operativa del partit i el repartiment d'entrades.
17: És tot de moment. Es deixem ara amb el programa La Flama.
16: A Punt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
24: Molt bon dia, i avui és dijous 15 d'octubre, venim carregats de notícies, emocions i molta, molta festa. Amics i amigues, València ja té a les seues falleres majors per a les falles 2027. Després de setmanes d'espera, de nervis, d'il·lusió, ja coneixem els noms de les màximes representants de la festa fallera per a l'any que ve. Això sí, és la notícia que marca l'actualitat festiva i dona tret d'eixida a aquestes falles 2027. Però atenció, perquè si alguna cosa tenim clara en la flama és que la festa no s'acaba en València, de nord a sud, de punta a punta del nostre territori. Els pobles i les ciutats continuen omplint els carrers de tradició, música, pólvora i emocions. Jo sóc Loren Donat i això és La Flama, el programa de Punt Ràdio que vos porta tota l'actualitat de les festes de la Comunitat Valenciana. I atenció, perquè avui tenim una sorpresa. Avui tenim una sorpresa molt especial en La Flama. Fa només uns dies que València va viure un dels moments més esperats de l'any. Conèixer a les persones que representaran a les Falles 2027. Aixina, que prepareu-vos, perquè tenim a l'altre costat del telèfon a les noves falleres majors de València, a Beatriz i a Júlia, a les nostres màximes representants. Què tal? Molt bon dia. En qui estem, en Beatriz o en Júlia?
1: Hola, bon dia. Esteu en les dos.
24: Ah, mira, les dos. Què tal? Com estem? Falleres majors de València. Fa només 48 hores vos va tocar l'alcaldessa. Enhorabona, les dos.
1: Moltíssimes gràcies.
24: A duo, mira, ja és que ja van a duo, eh? Porteu un poques minuts, com aquell que diu, juntes, i anem a duo. Conteu-nos una miqueta com esteu en aquesta experiència després de rebre la telefonada de l'alcaldessa de la ciutat de València.
1: Estem molt emocionades i molt contentes d'estar vivint el que estem vivint, la veritat. Molt emocionades.
24: Tot el matí sense parar, que esteu de mitjans en mitjans de comunicació. Sí. He vingut a punt, he vingut a la ràdio este matí, també a la televisió. Què tal l'experiència de ser fallera major i vindre així a la casa de tots els valencians?
1: Impressionant, impressionant, sí.
24: Jo, sabeu ja on esteu realment? Ja sabeu que sou falleres majors o esteu encara assimilant-lo?
1: Encara no. Pensem que encara no. Ens queda un poquet per assimilar tot el que està passant, però amb molta emoció i responsabilitat pel que conlleva.
24: Clar que sí, perquè conlleva moltíssimes coses el ser fallera major. Júlia, m'encantaria escoltar-te una miqueta més, perquè ta mare va ser de l'acord d'honor del 2004, que era quan es començava jo en els mitjans de comunicació, en Noelia Soria Montpó. Com està la teua mare, el teu pare, i com estàs tu, sobretot, Júlia?
4: Estan molt emocionats. Jo estic que no em creure.
24: No te creus res, pues es comença a creure, perquè això és un somni que vas a escriure en lletres d'hora a partir d'ara en la història infantil de les falles, igual que Beatriz Blanco Tamarit, que va escriure en lletres d'or, com no, i sobretot en la seua falla, que fa 43 anys que no tiene un fallera major, Beatriz.
1: Sí, 43. Quina? María José Ariza.
24: Mare meua, i de fet tens una vinculació molt bona en la fallera major de 1990, que és Pepa Oliver, que és com si fora pues, una altra mare més en la vida, sí o no? O la tia, la tia, la tia que va estar allà, sí, al costat. A mi m'agradaria, perquè ho sepa tota l'audiència, que el dilluns de neu tenim un programa especial en vosaltres, en les falleres majors de València, en Júlia Vizcaín Orero i en Beatriz Blanco Tamarit, així, en l'estudi d'Apunt Ràdio, en tranquil·litat, perquè dic que passen per tots els mitjos i els últims serem vosaltres, per atendre tranquil·litat, perquè avui aneu de cap, és així, no?
1: Sí, un poquet. Hem començat molt pronte i, bueno, estem d'entrevistes tot el dia, però molt contentes. I molt agraïdes d'estar amb vosaltres el dilluns.
24: Ahí, pues esperem, clar que sí, al costat nostre. Ara vos deixem que continueu en els mitjans de comunicació en tot este dia que tinc esta ronda informativa per a que vos conega tot el món. I demà vos veurem en una festa per a tots, el primer acte que tingueu com a falleres majors de València. Quina barbaritat, sí.
1: Sí, molt emocionades.
24: La pregunta és, a les dos, estrenareu traje?
4: Sí.
24: Sí? I sí. Beatriz?
1: Pronte sabreu la resposta.
24: Això vol dir que Beatriz també pot que estrenarà traje. O sigui que demà veurem també lluir a la indumentària, com no, en una festa per a tots, gràcies a la Federació de Falles d'Especial. Nosaltres vos anem a deixar, perquè aixina ja vos emplacem a que vingueu el dilluns, així dia 19, a Punt Ràdio, a La Flama, i me quede en un bon amic de les falles, però sobretot que està al costat estos mesos de Beatriz, en Rafa Mengó, que el tinc així al costat. Xiques, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, Moltíssimes gràcies per estar amb vosaltres i continuais això que teníeu ja pues, des de ben xicotetes les dos. Aixina, que una abraçada molt forta i ens veiem el dilluns.
1: Moltíssimes gràcies. I un beset per a Rafa.
24: Gràcies.
3: Igualment.
1: Adéu.

0: Tots vosaltres així en la flama quan marque les 12:39 minuts i se n'anem correguent al nord de la nostra comunitat valenciana, una localitat que jo estime, que jo ame, que m'encanta. Onda, 750 anys d'història, donen per a moltes coses, clar que sí, i ho sabem molt bé. I nosaltres no podíem faltar en esta cita de tradicions que passen de generació en generació. Un orgull cert d'Onda, mai millor dit, que respira la festa per tots els racons. I per això tenim l'oportunitat d'estar en el regidor de festes i tradicions. Què tal? Molt bona vesprada, Sergio. Què tal?
1: Molt bona vesprada, com estem?
0: Pues la veritat que encantats, perquè 750 anys d'història, es diu pronte, però que, però contas una miqueta, què representa esta celebració per als veïns de Onda?
1: Bueno, pues per als veïns d'Onda representa molt, perquè jo crec que és més que una festa, és un sentiment. I bueno, pues portem a munt d'anys, no? En esta festa molt tradicional i que, com dia, la gent porta molt en el cor.
0: Vas començar en la Plana Baixa i en Onda el dia 3 al 25 d'octubre. Els carrers se van omplir d'activitat, de música, d'ambient festiu. Conta'ns una miqueta que es trobem d'ací endavant, en aquests 10 dies que queden ara de festa per davant en Onda.
1: Bueno, pues tenim un munt d'actes molt diversos, tenim culturals, religiosos, festius. Ara hem començat des del 3 d'octubre en tots els actes protocolaris i culturals. Avui, per exemple, tenim exposicions i bueno, pues vam tindre una presentació de la Regina també el dia 10, que la veritat, pues vam disfrutar tots molt d'aquesta Regina i d'aquesta de Cordonor, tant major com infantil. I estem ja unes portes de que este divendres comencem en lo que és lo festiu, no? Lo que és la Fira d'Onda, lo que és el cor de la Fira d'Onda, i bueno, tota la gent ho està esperant.
0: La gastronomia forma part, no?, d'este distintiu de la Fira d'Onda també.
1: Pues sí, forma part, la veritat que forma part de la gastronomia, tant dels dos mesons que tenim com tots els hostalers que tenim així, que tenim uns magnífics hostalers i que pues s'arremanguen durant la setmana de fira, inclús treballen al festiu i trauen endavant pues tota aquesta gent que ve de fora, que n'hi ha que donar-li de dinar, n'hi ha que donar-li sopar i n'hi ha que atendre-los molt bé.
0: ¿Cuánta gente de fuera puede acudir a Onda en estos días, desde el 3 que van a comenzar hasta el día 25 de octubre? ¿Quién es el día o la semana que más gente va? Porque si no, me anote yo en la agenda y vas yo también a Onda.
1: Bueno, a partir de este divendres he tenido que apuntar a venir algún día sí o sí. He tenido que dejar caure de venir per así per la fila d'Onda. I la visita aproximada no la tenim, però sí que tenim una aproximació. I tenim així, sabem que venen unes 200.000 persones aproximadament a disfrutar d'esta festa. La veritat que tenim uns molt bons concerts any rere any i també tenim uns magnífics encierros que són punteros i que estaran retransmitits també per així per a punt.
0: Clar que sí, els bous no poden faltar. No poden faltar, clar que sí. Què t'anava a dir? Clar, perquè la gastronomia és important, però també la música que m'estaves contant. Quin concert anem a tindre?
1: Pues bueno, anem a tindre tant a Álvaro de Luna com a Marta Santos com a La Pegatina.
0: Mare meua, tot nacional i conegut, Marta Santos, Álvaro de Luna i La Pegatina, no molt bé.
1: I la veritat que molt actual, perquè també és una cosa que ens demanava la gent, dur coses actuals, que la gent pugui disfrutar, i la veritat que són artistes que ara mateix en el panorama nacional pues estan molt actualitzats.
0: Molt, molt actualitzats, sí. A més, gent que no pot faltar mai, no?, a qualsevol localitat quan estiga en festes. A mi m'agradaria, si tinc que anar a Onda, es comença la fira, ja està, jo agarro el cotxe demà i me'n vaig a Onda, i en què carrers me trobe tota la fira i on està la fira?
1: Bueno, si vens no pots vindre només un dia. Ui. Això ja t'ho tinc que dir, perquè
0: ja està.
1: És molt difícil veure-ho tot. Veus? És molt difícil disfrutar només en un dia, però bueno, si arribes i quan aparques, des del primer moment que baixaràs del cotxe ja notaràs aquesta horeta a fira. Podràs notar l'ambient per el carrer i bueno, pues totes les penyes, que tenim més de 500 penyes sense AES, en el censo de l'Ajuntament de penyes, I bueno, se vol que anés a setmana...

0: en fer festa, en traure al carrer tot el que tenen. Fan molta música al carrer, de tot, des d'orquestes fins a DJs, i bueno, estan tots convidats perquè així els rebem en tots els casals en els braços oberts perquè puguen disfrutar la gent.
1: Clar que sí, Sergio, pues estarem ja este cap de setmana mirant de reull a la Federació de Fallida Especial que se presenten així en Nuevo Centro, i també se n'anirem a Onda, que celebra 150 anys d'història, clar que sí, de la fira, i ahí no faltarem, que porten des del dia 3 fins al dia 25 d'octubre, i este cap de setmana ja podem arribar a Onda a disfrutar en la Plana Baixa, allí en la nostra comunitat valenciana. Sergio, que ha sigut un plaer, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, pues moltes gràcies a vosaltres, vos esperem així.
1: Ahí estarem, al bon mitjà Onda.
2: La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
1: Ja plega un dels moments més esperats, i sobretot després del tsunami d'informació, d'actes que no ha parat en tota esta setmana i des de setembre, perquè estem en les mirades clavades tant des de Castelló com de València, com d'Alacant, mirant què passava a la ciutat de València. Aquí va ser la nova representant de les Falles de València, que ja les coneixem. Tenim a Beatriz Blanco Tamarit, a Julia Vizcaíno Orero, que són les màximes representants, però n'hi ha moltes coses darrere que no es veuen. I per això anem a fer el debat flamer, per a entendre tot el que n'hi ha darrere, per a portar-vos fins a les orelletes que mos escolteu en el cotxe, en la dutxa, en el sofà, per internet, com siga, però esteu connectats a la Flama, a Punt Ràdio, per a conèixer de prop tot el que hem viscut darrere de tot aquest procés d'elecció a Fallera Major de València. Ha vingut uns dels jurats, que ha sigut Rafa Mengó, que a més és president de la Federació de Falles Especial, i estava contant-nos moltíssimes coses, perquè són moltes proves, són molts dies. I el primer de tot, Omaira López Beltrán, Fran Casales, el procés d'elecció de la Fallera Major és llarg?
3: Pues ja ho ha dit Rafa, la veritat és que, clar, ara... jo pense que sí que a lo millor n'hi hauria que pegar-li una volteta, ara que tenim el sistema de que és el mateix jurat el que tria a les falleres majors de València i a la Cort d'Honor. Abans sí que feia falta estos 15 dies, sí que feia falta estos 15 dies per a Cort d'Honor i 15 dies per a Fallera Major de València, perquè eren dos jurats diferents. Però ara, sent el mateix jurat, sí que és de veres que a lo millor el procés se fa un poquet llarg. Se fa un poquet llarg per a les dues parts. Se fa un poquet llarg per a les candidates, que al final és un mes sencer de proves, i se fa llarg per al jurat, que no oblidem que el jurat són persones que fan esta tasca d'una manera altruista, deixant de costat la seva vida personal, la laboral, evidentment no, perquè tenen que continuar en la seva vida laboral, però sí la seva vida personal, perquè tot el temps que estan fora del treball és per a dedicar-ho a les proves. I és, vamos, jo quan jo vaig ser jurat, que era només de cor d'honor, jo vaig perdre pes, perquè és moltíssima intensitat. Ara me vendria molt bé ser jurat també per a tornar a perdre pes, però és de veres que és moltíssima intensitat. De fet, jo he sentit algunes voltes que jo tampoc sé si això m'agradaria, és que siguera tot en el Roig Arena.
1: Ai, Fran.
4: Era el meló que jo volia obrir, perquè quan parlem de que el procés es fa llarg, a quina part del procés mos referim? Perquè jo les dues setmanes per a 73 xiques llargues no se me fan. Però sí que és veritat que quan ja és el mateix jurat que les coneix a les 13 al camí per a Fallera Major, sí que crec que ja venen en un desgast un poquet important. A mi, jo és que seria un jurat molt com ha sigut Rafa i els seus companys, de molt i molt intens, perquè varietat de proves n'hi han hagut per a parar un carro, i a mi això m'agrada. M'agrada, és veritat que cansa, però m'agrada. Però sí que crec que aquesta última setmana, a lo millor a les xiques, sobretot, esa postura de... També volien ja no conèixer resultats, sinó deixar de ser candidates i ser ja... Tenir agenda, bàsicament.
1: Tindre una
4: agenda. A lo millor això és ese cansanci. Però si l'altra alternativa és, com diu Home, que molta gent ho diu, la fórmula Alacant de dir ja a la Fallera Major de València el dia de l'elecció de les 13, jo vote no. A mi m'agrada la telefonada.
3: Clar, a mi
4: que
3: també. Sí.
4: El ritual de la telefonada.
1: Una altra cosa, xarxes socials, les enquestes que n'hi ha en xarxes socials, què vos pareixen?
3: Les enquestes de les xarxes, a mi me pareix molt bé. Me pareix molt bé que se facin aquestes enquestes, perquè al final és un poquet també pues, sentir la veu del poble, no?
4: Clar.
3: Lo que opina la gent. Què és una cosa que el jurat té que tindre en compte?
4: No.
3: No té que tindre en compte, però no està mal mirar-les tampoc, però no tenen que ser determinants ni moltíssim menys, saps?
4: No. I aquestes cosetes a mi m'agraden perquè donen mirilla a la ciutat, però cadascú a la seua tasca. Vull dir, el jurat té que xutxar amb la seua experiència i amb el seu criteri i amb el que ells veuen dins de les proves. Ningú de nosaltres estem dins de les proves. Aleshores, quan opinem des d'un altre punt de vista que no crec que siga determinant per a res.
1: Una altra cosa que ja tenim clar és no busquem models, però tampoc volem que sàpiguen el abecedari o com diríem faller, perquè pareix que moltes vegades el jurat li fa com si fos un màster i tenen que saber de tot.
3: A veure, així tinc que comentar dos coses. Per una banda, no busquem models, no busquem models, però sí que busquem una imatge, perquè al cap i a la fi la Fallera Major de València és la imatge de les falles dins de València i fora de València, i al final té que tindre una bona imatge, perquè només l'arriba a conèixer un 10%. Nosaltres, perquè estem en mitjans de comunicació i perquè tenim tracte en elles, però la resta dels fallers, el 90% de fallers, no arriba a conèixer de prop a la Fallera Major de València. I què és el que veu? Una imatge. Per tant, té que tindre una imatge. Després, en quant al qüestionari de sabidoria fallera...
1: De sabuts fallers, com sí. Si estiguem en la primera a la frente.
3: Pues jo pense que tampoc és tan necessari. Evidentment, té que ser una persona que conega el món faller, que conega el sentir faller, però no fa falta que conega que Pepita Férez va ser, o que Omaira López va ser de l'Acord d'Honor de 1997. Saps? O sigui, és de veres, no té que saber o quina falla se va plantar en l'Ajuntament en l'any 1972, saps? No és necessari tindre aquest grau de coneixement de tota la festa. Lo més important és que coneguen el sentir faller, que elles mateixes senten la festa com algo molt especial i saber la història de la nostra tradició, per supost, però que tampoc com els sabús fallers, que dius tu.
4: És que saps què passa? Que som molt extremistes en algunes coses que no són mesurables dins d'aquest procés. La bellesa, què és la bellesa? Per a mi, la Fallera Major de València es resumís a carisma. Quan tu tens carisma, te pot venir una modelo i no la veus guapa perquè no té carisma. I te pot vindre una xica amb mil carreres i no et pareix gesta perquè no té carisma. Crec que justament un puesto com el de la Fallera Major de València es resumís a això, a carisma. Quan una xica té carisma, té amor per la gent i és propera, suplís tot.
1: I anem rapidíssim en l'última pregunta que tenia jo en la mega enquesta que tenia així.
3: Aquí, vos estàs fent un examen a
1: sí,
3: vosaltres?
1: Sí, un examen, sí. Ah. La indumentària. Penses que la Fallera Major té que anar a un indumentarista o a més indumentaristes?
4: Per ara, una vegada ja triada Fallera Major, el com ha de distribuir el seu armari.
1: Faller. Sí, mai millor dit.
4: A veure, jo... Si jo fora Fallera Major, jo que sóc molt especialito, per a lo meu, òbviament, tu tens un inventarista de confiança, igual que tens un perruquer de confiança i un maquillador de confiança, en unes mans on te sentes segura. Però què passa? Que també són molts actes, molts, molts, i ja que tens que variar en la teua indumentària, no veig mal el provar en dos o tres més. Tampoc sóc partidari del que passava fa uns anys d'agafar regalos a tot hora, perquè eres un escaparate, i tampoc me pareix bé que la Fallera Major siga del tot un escaparate. Vull que siga un escaparate no de tendes, sinó que siga un escaparate del seu gust i del seu criteri. I que si això el posa de moda, meravellós, però que le represente a ella.
1: Omaira.
3: Jo penso que també com Fran diu, Jo sí que pense que, evidentment, per als actes més importants, bueno, per una banda té els dos trajes oficials, que són de l'indumentarista oficial, i per als actes més importants, pues, confiar en el teu indumentarista de capçalera, en el que has estat el teu any de fallera major, o tota la vida, o cadascuna com el tinga, és lo correcte, però també veig bé donar visibilitat a altres indumentaristes, perquè al final la imatge de la fallera major és la que maneja tota la moda de la indumentària valenciana.
4: Sí que és cert que tenen més oportunitats, que claro. Pot tindre una fallera de comissió que se fa 4 o 5 tratges, pues te'ls fa el teu indumentarista, però si tens l'oportunitat de fer-te 20 perquè vas a tenir 2.000 actes, pues a lo millor és moment de provar el
3: i donar visibilitat, però tampoc a qualsevol preu. Tampoc, claro. No, tot el que me regalen jo ho agafo, perquè
4: no.
3: Sí que n'hi ha hagut anys que han regalat coses que la fallera major no triava, no veia la persona
4: de que veia que és molt amant de la indumentària o va dur això a rajatabla, com se diu.
5: Ja ho dia està matí a Siena.radio que està fent restyling a tratges, o sea que... Però estarem pendents de tot el que passa, ja ho saben vostès, el dilluns de neu tenim especial en les falleres majors de València que vindran així a la Flama.radio. Però anem a fer, pues com no, l'agenda d'este cap de setmana, Frank. Què agenda tenim este cap de setmana, un cap de setmana frenètic?
4: Pues mira, anem a agafar el cotxe perquè podem anar a molts puestos dins de la nostra comunitat, com per exemple a la Vall d'Uixó, que celebraran les seues festes patronals. Festes patronals que també celebrarà Pilar de la Foradada. I si als que ens agrada el vi, jo vinc ara de Logronyo, un vi exquisit, però on hi ha un vi exquisit? A Cheste, que celebrarà la festa de la Vendimia el diumenge 18 d'octubre. I ja en l'agenda fallera, que jo com a faller me la conec de pe a pa, este cap de setmana podem encontrar-nos moltíssimes coses, el concurs d'escacs infantil i juvenil, la petanca, tots els esports que ja arranquen, i la setmana que ve el meu concurs favorit, els playbacks de canal, arranquen ja.
5: I este cap de setmana també
4: una festa... I tot el de la festa per a tots, per supost, és una cita que no se poden perdre.
5: Una festa per a tots, ja ho saben vostès, recordem que el dilluns estaran així les falleres majors de València en la Flama en A.Radio. Frank Casales, Omaira López Beltrán, quina barbaritat, quina setmana, ha sigut apoteòsica, continuem en informació, veurem quins són els tratges que estrenaran demà les falleres majors de València.
3: Encara que vea sigut un poquet discreta i sabem de primera mà que va estrenar demà.
5: Per això s'ho hem dit. A més, porta manteletes de Viana.
3: Manteletes de Viana, correcte.
5: I tu què creus? En quin color seran els tratges que estrenarà Beatriz i Julia?
4: Ai, és de demà no m'arriscaria a dir-ho perquè, com t'he dit, crec que són dos amants de la indumentària que mos van a sorprendre moltíssimes coses. Però sí que tinc una aposta per a l'Espolí.
5: Ah?
4: Ai...
5: Mare meua.
3: Pues jo, algo claret. Perquè el que he vist de Bea és... ahir anava en uno que era marró, després el seu principal com a fallera major és blau marino, entonces pense que algo claret.
5: Pues veurem lo que estrena demà, lo que sí que també està en pendents de la ciutat d'Alacant, perquè d'ací res veurem que es comencen també les eleccions per a la presidència de la Federació de Fogueres de Sant Joan. Aixina que estarà en pendent d'aquesta presentació de, per una banda, de David Olivares, que es presenta, i després de l'altra banda veurem qui són els noms que se van a presentar ja en la ciutat d'Alacant per a estar presidint la Federació de Fogueres de Sant Joan, al igual que estem pendents de tot Castelló, de tot el que està passant en la Magdalena de Castelló, i moros i cristians, que tenim moros i cristians se separant tot l'any, són festes per antonomàcia a la comunitat valenciana. Nosaltres s'acomiadem fins al dilluns, aixina que Frank Casales, ara sí, moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies, un plaer.
5: O Mayra López Beltrán, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu.
5: I gràcies a vosaltres per estar entre nosaltres així en la Flama en A.Radio, on hem repassat, recordem que este cap de setmana tindrem la Federació d'Especial, una festa per a tots en Novo Centro. Han estat poquet, però han estat amb vosaltres les falleres majors de València, Julia Vizcaíno Orero i Beatriz Blanco Tamarit, falleres majors de València 2027. I nosaltres s'acomiadem ara sí, amics i amigues. Hasta la setmana que ve. El dilluns vos esperem a les 12 del migdia, així, en la Flama en A.Radio, per a no parar, per a fer el recorregut de les festes de la comunitat valenciana, i el dilluns en un homenatge especial a les falleres majors de València. Fins ara!

0: Es la una de la vesprada. Apunt Radio. Notícies.
1: El CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, acaba de fer públic un estudi sobre la infància i la joventut, segons el qual la majoria de les persones enquestades, el 19,1%, considera que el major problema que tenen els xiquets i les xiquetes a Espanya són l'addició a les pantalles, els videojocs i els telèfons mòbils. José Soler.
2: Sí, per davall se situen la carència d'educació i valors, el sistema educatiu i l'ús excessiu de les xarxes socials. I preguntats pels problemes dels adolescents, la majoria, un 17,7%, opina que els principals són també la carència d'educació en valors, l'ús excessiu de les xarxes i l'addició a les pantalles i els mòbils. El 16,3% de les persones enquestades consideren que els xiquets, quan siguin adults, viuran millor que els pares. Per contra, un 7% creu que viuran pitjor.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que participa en la reunió del Consell Europeu a Brussel·les, ha congratulat que la precampanya electoral transcórrega per on al PSOE li interessa, amb propostes i la defensa de l'estat del benestar.
3: Que la campanya está yendo por donde nosotros queríamos que fuera, que son propuestas, que es la defensa del estado del bienestar, que es decir lo que vamos a hacer en los próximos 4 años, no cayendo en, bueno, pues un poco la retórica de insultos y de bulos que bueno, pues otras formaciones políticas están teniendo, sino propositiva, optimista, de esperanza y bueno, que yo creo que está dando sus frutos.
2: Sánchez ha explicat que el PSOE ja ha guanyat el Congrés i el Senat, per la qual cosa el Partit Socialista està disposat a afavorir, ha dit, candidatures úniques amb partits d'esquerra per a la Cambra Alta.
1: El líder nacional del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha volgut tancar el debat obert per la seva portaveu en el Congrés, Esther Muñoz, que en diferents declaracions ha posat en dubte la viabilitat del sistema públic de pensions i ha advocat per reformar-lo amb valentia, i per Vox, que defen avançar en un sistema mixt públic-privat.
2: Segons Alberto Núñez Feijóo, les pensions són innegociables.
4: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones, es el señor Sánchez. El señor Sánchez congeló las pensiones en España en el año 2011 con su voto favorable.
2: Feijóo ha participat a Brussel·les en la reunió del Partit Popular Europeu.
1: I el rei Felip VI ha presidit este matí la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet, on està soterrat el rei Jaume I i al qual han assistit els presidents de les comunitats autònomes que en l'antiguitat conformaven l'antiga Corona d'Aragó. El cap de l'Estat ha fet una crida a la cooperació entre els territoris.
5: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país y afrontan retos comunes en materias como el agua, la energía, la innovación, la sostenibilidad y la cohesión territorial.
2: El president de la Generalitat, Juan Fran Pedraiorca, ha reivindicat la identitat pròpia del poble valencià, però amb lleialtat i solidaritat amb la resta.
1: Bé, una última hora, un jutge acaba d'obrir, un jutge, diligències per l'incident del gas pebre d'una diputada que una diputada va mostrar en el Congrés setmanes arrere.
2: Ho ha fet arran d'una denúncia contra la diputada Ana Vázquez per un delicte de lesions relacionades després d'exhibir en un ple un esprai buit d'este gas. Després, alguns diputats van tindre lesions lleus perquè algú va manipular este pot als banys del Congrés. El jutge, tot i això, ha demanat als denunciants que completen la denúncia amb el corresponent part de lesions.
1: Bé, també una altra última hora, un atropellament mortal a la ciutat de València. Helena Andreu, bona vesprada.
6: Sí, bona vesprada, Òscar. No tenim moltes dades de moment. Un atropellament mortal, com dius, en l'avinguda Maestro Rodrigo de València. Era un matrimoni, venia un matrimoni a replegar el cotxe que estava aparcat així en l'avinguda Maestro Rodrigo, i un cotxe que circulava, sembla que amb normalitat per la calçada, atropellat mortalment la dona, que té 35 anys. Així està el marit, que ha patit un atac d'ansietat, i de moment és tot el que vos podem avançar.
1: Gràcies, gràcies, Helena. Bé, en els esports, el tècnic del Llevant, Luis Castro, acaba de comparèixer en roda de premsa en la prèvia del partit contra el Deportivo de la Coruña, que obri demà la jornada 9 de la Lliga. Isabel Adam.
7: Serà a les 9 de la nit a l'estadi de Riazor i Castro no comptarà amb Etai Young, que encara que ja s'ha entrenat amb el grup, no ho ha fet al 100% i no es volen córrer riscos amb ell. El tècnic ha assegurat que la setmana que ve ja podria entrar en la convocatòria. Que continua al marge Hugo Sotelo i recuperant-se de la seva lesió també Primo. El Llevant tindrà al davant un Depor recent ascendit de segona que s'ha convertit en l'equip revelació de la temporada en primera. Està al lloc 8 de la taula. Es granota van eixir de la zona de perill després de l'empat contra el Sevilla de dilluns, però necessiten la victòria després de 4 setmanes seguides sense aconseguir-la. Luis Castro, entrenador del Llevant.
8: Teniendo los jugadores que se quedaron, más el entrenador que se queda, el equilibrio ya es mucho desde el año pasado. Es un equipo con una movilidad ofensiva muy grande, con algunos jugadores que son muy, muy importantes en su salida de balón. Entonces es un equipo que tenemos que estar a 100%, muy concentrados.
1: És tot fins ara. Més informació a les 2:30 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes de Apunt.
0: Apunt Ràdio Notícies. La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Les Arts presenta un tresor de la dansa espanyola, Le Ballet Español de la Argentina, amb la companyia Antonio Najarro, una recreació de l'estrena d'estes coreografies al París del 1929, amb l'orquestra de la Comunitat Valenciana per a interpretar la música d'Albéniz, Granados i Julián Bautista. No et perdes esta joia d'espectacle. Últimes entrades en lesarts.com.
10: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
11: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
0: Apunt Radio. A la Vall de Cofrents, Sallora, 100.9. Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Pont Ràdio. Així comença el partit de la una. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

0: Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvinguts a Punt Ràdio, on vos acompanyaré des d'ara fins a les 2:30 de la vesprada. Estem així a la ràdio, estem a casa i ens podeu sintonitzar a la 102.2 si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant, a més de les moltíssimes emissores que tenim per a esta bellíssima comunitat valenciana. Si la ràdio no és el teu, també tens a la teua disposició el web on sonem en directe, com també ho fem a TuneIn, i si no pots escoltar-nos en directe, pots fer-ho a la carta, també al web de Punt, iVoox, Spotify i Apple Podcast, per a que el que no s'escolte siga perquè no vol, no perquè no pot, per a estar connectat amb nosaltres 24/7, @elpartitdelauna a les xarxes socials, TikTok, Twitter i Instagram, @elpartitdelauna. Obrim el dia amb una notícia d'última hora. El València i Òscar Sánchez estan molt a prop de la renovació contractual. Van contar els companys de la COPE, el gran Ivan Herraiz, recomano sempre escoltar-ho, quan parla en clau acadèmia, bueno, i en qualsevol cosa, que el València tenia la intenció d'ampliar el contracte, i hem pogut saber que les bases per a aquesta renovació contractual ja estan pautades. Va haver una reunió, més que una reunió, un encontre informal, perquè és cert que l'agent d'Òscar Sánchez, l'entrenador del filial valencianista, recordeu, qui va agafar l'equip durant dos jornades davant l'Alavés i la Reial Societat, que va a ficar a Mayol, que va pujar a Aymar Blázquez, que també el va ficar a la gespa, és Òscar Sánchez, acaba contracte el 2027, el 30 de juny de 2027. Va haver un trobament informal entre les parts i les bases van quedar pautades. Quines són i ses bases? Primer, que la renovació és d'un any, és fins a 2028, no més. És cert que Òscar Sánchez té el seu contracte, i ser 2027 més un, però ese més un a sol es aplica si puja al filial a primera ref, cosa que és una quimera que passe. És una quimera que passe per una senzilla raó. Els jugadors a liderar el filial esta temporada eren, en bona part, Aaron Mayol i Aymar Blázquez. I Aaron Mayol i Aymar Blázquez estan en el primer equip. A més, si ja descartem a jugadors que ja són d'èlit, assentats, com Iker Córdoba, que tot i que podria jugar al filial, és un jugador ja d'èlit, perquè ha demostrat que pot jugar a segona divisió i està ja jugant al primer equip. I Otorbi, per exemple, que ja ha demostrat que pot jugar a l'èlit, són quatre futbolistes que ni de casualitat compten per al filial. Iker, com vos dic, ja no comptava des de l'any passat quan va estar a Mirandés. És impossible o una quimera pujar al filial, i el que es va fer és donar-li ese any fix. És la idea que té el club. Per què només? Perquè el València sí que voldria tindre ben atat Òscar Sánchez, perquè és un entrenador molt ben considerat. Però una senzilla raó. És una senzilla raó. És que Òscar Sánchez vol anar al futbol professional. Òscar Sánchez no és Miguel Ángel Angulo, que jo recorde que li feia quan estava primer al diari As i després a Relevo, li vas fer un parell d'entrevistes i ell sempre deia, no? Jo estic feliç així al València Mestalla perquè jo estic així feliç en els xiquets, tal. Tampoc és que estiga jo boig per anar a entrenar a l'èlit. Bé, Òscar Sánchez sí. Òscar Sánchez sí vol anar a un primer equip el dia de demà, si pot ser el del València millor, i per això no es vol atar en anys fixos, més de 2028. Després pot ser 2028 i es baralla la possibilitat de donar-li anys extra opcionals si les dues parts volen, perquè a lo millor arriba el cas que Òscar Sánchez complís el seu contracte fins a 2028 i el València li diu, oye, executem este any extra que hem ficat fins a 2029, i Òscar diga no, perquè jo me'n vull ganar a lo millor un equip de primera ref o segona divisió o tant de bo en primera divisió. O a l'inrevés, que Òscar Sánchez diga no tinc més ofertes, me vull quedar fins a 2029, i el València diga no. Per què? Perquè no estem del tot contents en tu. Per tant, aquesta és la fórmula que ja està més o menys pactada, no està tancada aquesta renovació, perquè com vos dic va ser una reunió informal entre les parts, però sí vos podem dir que la idea és esa, fer-li aquest any de contracte extra que té ara mateix fix. I realment el feedback que a mi m'han donat està tot per a que quan sona el telèfon ho tanquem en mitja hora. O sigui que Òscar Sánchez, check. Següent punt del dia. Dient, ahir vos van contar que les declaracions del seu agent, on deia un mitjà de comunicació africà, no me'n recordo el nom, que no hi havia possibilitat de que se n'anara del València 100%. Vam aconseguir contactar en esta persona, en l'agent de Dient, i és veritat que estava molest perquè, i a més amb el mitjà de comunicació que va fer aquestes declaracions. Primer de tot, perquè no es tractava d'una entrevista, era una conversa com puc tindre jo amb qualsevol representant, era una conversa que ells han entrecomillat. A veure, per parts. Dient el que no va fer 100% és tornar a Egipte. 100%. Vos recordeu que vos vaig donar la informació de que l'Alali, el seu ex-equip, li ha telefonat per a veure si torna? Això és cert. I també és cert que la gent ha dit no. No. Tot i que el València me diga al mes de gener que m'he d'anar, jo no tornaré a Egipte. Per què? Perquè ell es vol quedar a Europa. Dient se vol quedar a Europa sí o sí. Tant de bo tinga algun equip per a fer-ho, perquè pel que ha demostrat no serà senzill. Dit això, dient no és bobo, ha signat 2 anys, ell vol quedar-se a Europa. Si el València li diu que no compta, el que veu dient ara mateix amb 28 anys és que estan davant l'oportunitat de fer carrera a Europa. No de fer carrera al València, tant de bo, ell vol fer carrera al València, però sinó de fer carrera a Europa. I sap que si en 2 anys no demostra que té la qualitat per a jugar a Europa, en 2 anys haurà de tornar a Egipte, que és el que ell no vol ara mateix, no vol. Per tant, si arriba el mes de gener, són coses que s'han de donar encara. Però el València li comunica dient que ha d'eixir, que ho farà. Tot i que la seva fitxa és molt baixa, però ho farà. I dient que aconseguís una oferta d'un club europeu, Turquia, Bèlgica, Europa. Ell tampoc es tornarà boig per quedar-se al València. Ell es vol quedar, és la prioritat seua, però tampoc es tornarà boig de m'agarre a la cadira i jo d'ací no me'n vaig, com ha passat en altres casos, ho sabeu. Ha passat en altres futbolistes que el València l'ha portat ofertes i no s'ha volgut anar. Ara bé, un punt que volia ficar així. El treball d'una direcció esportiva també és trobar ofertes per als seus futbolistes. Que això este estiu ha passat. Que el Ron Gurley deia als agents, este s'ha d'anar, busca-li una oferta. No. Carmelo El Pozo, col·laborador d'esta casa, a Samu Castillejo li va portar 3 ofertes. Vos recordeu que ell no se va voler anar. Castillejo no es volia anar i a la fi li van acomiadar. Li van portar 3 ofertes. El club. Pues això és el que ha de fer el València en els descarts. No dir, tu no comptes, ja t'apanyaràs en el teu agent. No! Perquè si un jugador no compta, és responsabilitat de l'agent del jugador trobar-li un equip, però també del club. Si té problemes de fitxes o a l'hora de pagar fitxes. Evidentment, si el València és el Real Madrid, que pot pagar totes les fitxes que vol i li dona el mateix, pues no, evidentment. Però no és el cas. Per això, com us hem estat contant aquests últims dies, és tan important que l'estructura de Braulio ja hagi agafat forma. Ja hagi agafat forma, com vos he dit, de la manera de Domingo Catoira serà el seu segon, a Soles arribarà quan es puga alliberar del contracte a River Plate, però mentrestant pues, pot treballar d'amagatotis, per així dir-ho, pot treballar oficiosament. La idea, com vos vam dir, o el que es baralla al món del futbol és que puga eixir més o menys al mes de gener, però esto, com vos estic dient, és més un feedback que a mi em donen dins del món del futbol. No és algo que m'haya dit ni Domingo Catoira, ni Braulio Vázquez, ni Pablo Longoria de River. No és algo que estiga clar, perquè això depèn de River Plate. I sa estructura extra amb la qual hi haurà 2 scouts més, com vos vam dir, i haurà promoció interna. Nosaltres vam apuntar el nom de Manu Micó com a possibilitat de promoció interna, però és cert que també hi ha altres possibilitats. En qualsevol cas, check dient, ja ha quedat clara la informació, check Òscar Sánchez, check estructura deportiva. El que no està check és Vinícius. Vinícius no fica el check a Mestalla, perquè no estarà, no haurà... No estarà Vinícius Júnior a l'últim València-Real Madrid en tota la història de Mestalla. Li han caigut 4 partits. Primer, per agafar del moño a Salivà i després per quasi matar a l'àrbitre i donar-li una espenta al director de partit. Una espenta al director de partit. Una barbaritat. No hi haurà retrobament de Vinícius amb la graderia de Mestalla després de les mentides que ell va dir i que ha dit al seu documental i que han portat al València a portar a Netflix i a la productora a Juí. Per aquestes mentides, no hi haurà retrobament amb Dimitrescu, de qui s'està dient de manera manipulada que va agafar del moño a Vinícius a 2024, quan és mentida, una nova, va ser de la samarreta. I no hi haurà retrobament amb Pablo Maffeo, amb qui Vinícius les ha tingut de tots els colors. Vos parlé com a periodista. És millor que Vinícius no estiga. és millor per a l'espectacle, és millor per a la gent, per a que no perdas nervis i que no afloren també els quatre bobos que diuen barbaritats que mai hi ha que dir a un camp de futbol. És millor, vos diria, i fixeu-vos, que no mos interessa, però és millor, jo pense, per al Real Madrid, perquè juga millor sense ell, ahir la prova, li lleven del camp i el Madrid remunta. I és millor tant per al València com per a la Lliga, per evitar-se problemes. De fet, ahir, a les dues parts, respiraven un poquet aliviats. A 2024, la Lliga i el València van organitzar, i també crec que van al Real Madrid, un acte a la ciutat de les arts i les ciències per a rebaixar tensions, per a traure pi de la bona de que a la Lliga es respecta tot, lluita contra el racisme, etc. Es va fer el dia abans del València-Real Madrid 2024, a la ciutat de les arts i les ciències. Perquè després del mal que havia fet Vinícius a 2023, dient-li mentida de que tot un estadi l'havia dit mono, mentida. La Lliga i el València van voler fer això. Bé, si no està Vinícius, millor. Ara bé, com a aficionat, el Nacho aficionat. Jo volia Vinícius així. Jo volia Vinícius a Mestalla. Jo volia que Vinícius s'acomiadara del millor estadi d'Espanya amb una xiulada brutal i que li recordara el pèssim esportista que és. No futbolista. Ell és molt bo. Ara pitjor. Ara és pitjor futbolista. Està pitjor. Però és molt bo. Però esportista és una castanya, Vinícius. M'hagués agradat que estiguera. I, de fet, com el Madrid recorrirà, no descarteu que encara en aquest recurs pugui estar. A mi m'hagués agradat. Perquè jo, el Nacho aficionat, gaudeix moltíssim quan m'estalla xiula un jugador. I jo, el Nacho aficionat, sóc una persona normal que no li dic barbaritats a Vinícius com espere que siga la resta, i com és la resta de Mestalla. Per tant, el Nacho aficionat sí volia a Vinícius a Mestalla perquè li pot xiular i no diu barbaritats. Insistir, jo lleve d'ahir als racistes i als que diuen barbaritats. Ells no tenen cabuda, no al futbol, a qualsevol cosa. No tenen cabuda a Punt Ràdio, no tenen cabuda a on treballa el meu pare o en cap lloc. Evidentment, com per al Real Madrid el partit a Mestalla està marcat en roig, Mourinho es va queixar. Mourinho es va queixar.
1: El gato ja no està escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho tres puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador dos horas antes del partido? No me parece normal. Pero en ese momento ya me parece normal. Porque en ese momento el gato ya no está escondido.
0: A Mourinho no li sembla normal que es doni la sanció de quatre partits a Vinícius abans del partit de la Roma. És a dir, Mourinho el que ell voldria és que la federació adaptara quan dona les sancions a tots els futbolistes, perquè dona tots de colp, eh? Dona totes les sancions les dona de colp. Que s'adaptaren totes aquestes sancions a la disponibilitat del Real Madrid. En comptes de donar les sancions quan toquen? No. Quan li vinga bé al Real Madrid. Brutal. Però un factor més que mostra com per al Madrid el partit del València és el partit de l'any per a ells. L'horari de que siga dissabte 7 de novembre a les 9 també va ser criticat per Mourinho.
2: ¿Qué teme a partir de ahora? ¿Es como una declaración de guerra desde la Federación al Madrid?
1: Como mínimo poco respeto. Como mínimo poco respeto. No es una cosa que, mira, jugar en Atenas el miércoles por la noche, llegar a Madrid seguramente a las 5 de la mañana, algo así, y después jugar sábado en Valencia, en un fin de semana que precede una semana de selecciones, donde no tiene sentido absolutamente ninguno, te hacen jugar el sábado en Valencia, que es un partido dificilísimo, no me parece inocente. Las disculpas de siempre yo no las como, porque estoy en el fútbol hace 25 años. Las disculpas de la tele, que ha sido la tele que ha decidido, que ha sido la tele que ha elegido el partido para sábado, yo ya no como esto, estoy demasiado mayor para comer esto.
0: Quina por Anem a l'estadi del penúltim de la classificació. Quina por. El partit de Mestalla per el Real Madrid està en roig, eh? Dona el mateix que el València estigui al penúltim, en una crisi estructural brutal els últims anys, que no estiga bé, que està horrible el València en este inici de Lliga, està horrible. Dificilíssimo, ha dit. Res, adaptem quan donem les sancions per a que el Real Madrid li vinga bé i adaptem quan són els horaris de la Lliga quan el Real Madrid li vinga bé. És que està plorant més del que va plorar a esta casa Héctor Rodas quan li van preguntar, oye, per què el Llevant tanca la jornada un dilluns i obri la jornada un divendres a la mateixa setmana? Està plorant més que Héctor Rodas a esta cadira de Punt Ràdio quan li van preguntar per què vau jugar al mes d'agost i al de setembre a les 5 de la vesprada a 40 graus? És que està plorant més que Héctor Rodas a esta cadira quan li van preguntar per què es va tancar l'estadi i es va anul·lar el partit davant l'Atlètic Club 3 minuts abans en una alerta roja per pluges. És que això sí que són problemes el que va patir el Llevant. Això sí que són problemes. El Madrid, pues bueno, les sancions quan toquen i els horaris quan toquen. Si al Madrid li toca jugar a les 4 de la vesprada a casa a Madrid al mes d'agost, pues yo entendré la crítica, como entenga Héctor Rodas. Si al Madrid le toca jugar en una alerta roja o cancelen el partido 3 minutos antes, entendré las críticas, como entenga las de Héctor Rodas. Pero esto es estar plorante y sina, yo no lo compré. Pero vean, Patri Valero al control de eso, Germán Muñoz desde Paterna, que uy, a no ver por primera vegada un entrenamiento desde 2023. Aleluya, feme una pausa y arranquem.
3: Vivim per contarte la vida. Per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
5: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: A Punt Ràdio. A Villena, 95.0. En A Punt Ràdio, el partit de la una.
0: Una i 26 de la vesprada. Germán Muñoz, què tal? Ciutat Esportiva de Paterna.
6: Hola, què tal, Nacho? Bona vesprada.
0: Estaràs feliç, no? Has gaudit un entrenament a portes obertes. No has hagut d'estar ahí mirant entre qualsevol cantó que queda lliure per a veure algo del que passa a l'entrenament.
6: Sí, la veritat és que sí. Com tu has dit, són ja quasi 3 anys, perquè va ser al novembre de 2023 quan van obrir per última vegada l'entrenament als mitjans de comunicació. I per una part feliç, perquè jo crec que dona un poc de continuïtat a aquesta normalitat de la que estem parlant des de l'arribada de Javier Aguirre i de Braulio Vázquez, però tant de bo, Nacho, jo el que espero és que la felicitat no es quede avui a soles, que esta situació d'obrir els entrenaments a la premsa continuï sent aixina de cara a les següents setmanes, perquè això passa en tots. En tots els equips de futbol d'Espanya, no sé de fora, però d'Espanya, el Sevilla, l'Atlètic Club...
0: No, i el Madrid, que és el Betis, més gran de...
6: Damunt en el Madrid, en el Barça, en tots els equips obren els entrenaments. I així a València no estaven obrint l'entrenament des de fa 3 anys. O sigui que jo espere que aquesta normalitat continuï sent d'aixina i no siga només per l'arribada ara de Javier Aguirre de vinga, va, vos obri l'entrenament i ja després... torne a tancar-li les portes. Espere que no.
0: Pues ara en comptes què ha passat en aquest entrenament, perquè primer anem amb les notícies de Germán. Umar Sadiq es compara amb Muriqi.
6: En un acte celebrat ahir en el centre de València, David Otorbi i Umar Sadiq van signar i es van fer fotos amb els aficionats valencianistes que van acudir. Allí, el davanter nigerià parla amb els mitjans de comunicació presents, entre ells el partit de la una, i va recalcar que està a prop de tornar a estar amb l'equip després de la seua lesió i que l'objectiu és retornar al València on es mereix. A més, li van preguntar si se sent al València com el Muriqi del Mallorca i també va respondre sobre el que li ha demanat Aguirre a ell personalment i sobre si veurem el millor Sadiq quan torne.
7: Creo que es el que más parecido a mí, no yo a él. Solo eso.
8: ¿Te ves marcando esos goles que marcaba Muriqi en el Mallorca ahora cuando vuelvas?
7: Claro, ¿por qué no? Sí, he hablado con él. Él me ha dicho de recuperarme bien, que él me espera porque él sabe lo que puedo dar al equipo.
9: Cuando vuelvas, cuando volvamos a ver a Sadiq en el campo, vamos a ver al mejor Sadiq.
7: Claro que sí, sin duda.
0: Comparant sense en Muriqi, no li queda. Bé, detinguts 4 aficionats ultres pels incidents previst al partit entre el Levant i el Sevilla, els incidents ultres.
6: Agents de la Policia Nacional han detingut a la ciutat de València 4 homes d'entre 35 i 45 anys ultres del Sevilla, Uila Maixó, que presumptament van participar en una renyina tumultuària hores abans de la celebració del partit entre el Levant i el Sevilla. Els policies van aconseguir situar dins de l'estadi, ja una vegada iniciat el duel esportiu, a 4 de les persones involucrades en l'incident i les van detindre com a presumptes autores dels delictes de participació en una renyina tumultuària i desordres públics. A més, hem de contar també que ha parlat fa poc Lluís Castro en roda de premsa prèvia al partit de demà contra l'Esportiu de Coruña, en Riazor. Entre altres coses, Nacho li han preguntat al tècnic portuguès per la renovació de Dela i la resposta ha anat al fil del que van contar en el partit de la una. Les postures no són pròximes i el Levant no s'hipotecarà per a renovar el jugador. Escoltem a Castro.
10: Como debes imaginar, yo no estoy en esas conversaciones. Normalmente, en las conversaciones... lo que pasa es los dos se acercaren, como yo para venir aquí me acerqué de lo que yo quería, 20 millones y el club no me ha dado, y entonces tuve que acercarme un poquito y el club quería pagarme solo uno y estoy recibiendo 10, entonces no está mal. No, pero normal que las conversaciones empiezan de una forma y terminan de otra para los dos lados. Dela sabe lo que yo pienso de él, el club también sabe lo que Dela nos puede dar, pero también sabemos todos hasta qué punto podemos ir. Dela también sabe que está en un club que le puede dar muchas cosas, pero una de las que no puede dar mucho es dinero. No tenemos el dinero de algunos equipos.
0: El Villarreal ya piensa en l'Elche.
6: Després de l'última victòria en Champions davant la seua gent enfront del Nàpols, el conjunt groguet ja prepara un dels derbis de la Comunitat Valenciana contra l'Elx amb l'objectiu de seguir amb les bones sensacions i de continuar per la senda de la victòria. D'altra banda, ja es coneix la sanció a Vinícius Júnior, com has dit abans, per la seua estirada de pèls a Nathan Saliba. Serà de 4 partits i es perdria els duels contra el Sevilla, el Barça, el Racing i el València a Mestalla.
0: I l'Elx, per altra banda, també prepara ese duel contra el Villarreal.
6: Els de Martín Anselmi tenen un objectiu en ment, eixir dels jocs de descens. Per això hauran de passar per damunt del Villarreal aquest dissabte en la Ceràmica, un aspecte que no serà gens fàcil per al conjunt il·licità. La bona notícia és que ahir ja va entrenar amb el grup Yago de Santiago, per la qual cosa podrien veure la seua volta molt prompte.
0: Alberto Jiménez dona la cara en el Castelló.
6: Després d'haver collit la primera derrota de la temporada enfront de l'Andorra, el Castelló vol tornar este cap de setmana a la senda de la victòria contra les Palmes. Ahir va parlar en roda de premsa Alberto Jiménez, capità de l'equip, sobre la situació del conjunt albinegre.
11: Empezamos una temporada en sueño y creo que el equipo tiene margen de mejora y no vamos a manchar esto, lo que empezamos con estos dos partidos, ¿no? Así que tenemos margen de mejora, como digo, y vamos a seguir dando caña, como digo yo, y vamos a ir para arriba.
0: Y Valencia Basket Femení cau front al recent campió Fenerbahçe.
6: Sí, l'equip dirigit per Javi Torralba va competir de tu a tu amb el gran favorit Fenerbahçe, però la segona meitat va ser fluixa, i sa primera part també, i va ser massa llosa per a barallar el partit. D'altra banda, quan el València Bàsquet masculí, avui, a partir de les 8:30 de la vesprada, jugaran el seu sext partit d'Eurolliga i serà davant el Maccabi Tel Aviv en el Roig Arena.
0: 1:33 de la vesprada, pausa i anem a Paterna amb Germán Muñoz.
3: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
12: Buscan Jaume I, la serie sobre el rey conqueridor. L'home que va marcar el destí dels valencians. Divendres a la nit. En A Punt.
3: A Punt, Radio Televisió Valenciana i la Diputació de Castelló. Junts per la difusió del llegat de Jaume I.
13: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
3: A Punt Ràdio. A l'Alt Vinalopó, 95.0. Això és el partit de la una, a Punt Ràdio.

0: 1 i 35, Germán, continues a Paterna. Abans de tot, abans d'anar amb l'entrenament i com està Rioja, com està Dan Juma, com està Copete, vull que parlem d'una cosa, i és que ahir Germán, entre altres companys que estaven a Paterna, van traure la imatge del representant d'Eric Lira i Edson Álvarez a la Ciutat Esportiva de Paterna, que van anar a tindre una reunió en Braulio Vázquez. Després d'aquesta notícia, nosaltres el que vam informar va ser de la reunió, no del contingut de la mateixa, perquè a fi de comptes encara no tenien coneixement. Però és cert que en Espanya, també a Mèxic, perquè a fi de comptes no deixa de ser un home molt conegut, Eric Lira, almenys al futbol de Mèxic, va haver molts comentaris de «Ostres, el València fitxarà a Eric Lira». Bé, Germán, fitxarà el València a Eric Lira?
1: No. En principi, el València no fitxarà a Eric Lira després de, com dius, aquesta reunió que van captar ahir entre Braulio Vázquez i Tarek Sebiat, que és l'encarregat de l'agència Stay Pro Asia Europa i que és el representant, per dir-ho d'alguna forma, tant d'Eric Lira com d'Elson Álvarez. El que podem contar és que és molt difícil, molt complicat, que Eric Lira puga venir traspassat al València per temes de condicions econòmiques. De fet, podem dir, Nacho, que el valor de mercat d'Eric Lira, que juga ara mateix en Cruz Azul, és de 14 milions d'euros.
0: Què te vas dir jo ahir quan és el representant d'Eric Lira? Deia, ja, però és inviable. Què seré? La reunió de la notícia. La reunió de la notícia ja havia que donar.
1: Clar, totalment.
0: Però és una operació per al València inviable. No, i si fora cedit, sí, però té contracte fins a 2029 i és un jugador importantíssim per a Cruz Azul. Per què nassos anava a cedir Cruz Azul a Eric Lira? És inviable. I no diguem, inviable no, 100% perquè al mercat coses més estranyes s'han donat. Però que
1: la descartem... Sí, que el València no va pagar 14 milions per un tio.
0: La descartem, Germán, 99.99999 per a llevar-nos el tema damunt, no? Val, perfecte.
1: Sí, perquè al final, com tu dius, no pots assegurar res en la vida, però en principi Eric Lira... Es pot dir això, el titular, Nacho, és que en principi Eric Lira no jugarà en el València.
0: Val, Edson Álvarez és altra cosa. És un futbolista que ja ha sigut oferit altres vegades al València, està al West Ham, no juga ni a les caniques... i pues, no descarteu que es poguera donar un cas Guido 2.0 de que pues, vinguera cedit per a jugar de central. És una opció que sí que va ser oferida a ir damunt la taula i de moment no és res més que una opció. Dit això, Germán Muñoz, com està Luis Rioja? Perquè a més hem pujat a les nostres xarxes socials, que sempre vos dic que heu de seguir-nos ahí, @elpartitdelauna, unes imatges molt curioses. Vull que primer em digues com està i després com són aquestes imatges.
1: Pues mira, Luis Rioja, el primer que podem contar, que això és novedós, és notícia, Luis Rioja avui ha completat la sessió del València Club de Futbol i queda una més. Una més abans d'aquest partit.
0: És la primera que completa des de fa molt, no?
1: Sí, des de fa temps ja, perquè estava entrenant amb el grup, s'incorporava, després s'eixia de la sessió perquè no podia acabar per aquestes molèsties en el peu. Ahir ja van contar que ell tenia la intenció d'intentar arribar al partit front a l'Atlètic Club. Això no vol dir que vagi a arribar, perquè igual demà ve i si li torna a molestar el peu pot no entrenar. Però la notícia ara mateix, la informació, a falta d'un entrenament i a falta de dos dies per al partit front a l'Atlètic Club, és que Luis Rioja ha completat la sessió amb la resta dels seus companys. I el que estaves comentant de la imatge que ja teniu a les nostres xarxes socials, a X i demés, és que Rioja, que ja ho van contar així també, per ixa molèstia en el peu, en el taló, s'ha fet forats en la bota per a poder entrenar i tindre menys molèsties al taló. És un dolor que arrossega des de fa un mes, Nacho, com van avançar en este programa, però com diem, avui teniu la imatge ahí explicant-li a membres del cos tècnic i membres de gent que treballa així al València, explicant-li com està fent, com s'ha fet aquests forats en la bota i que això li permetís entrenar amb menys molèsties que si no tinguera esos forats. Però la realitat és que avui Luis Rioja ha entrenat amb el grup, com també ho ha fet José Copete, ho ha fet Arnau Dan Juma, i el que no ha entrenat avui, Nacho, és Dimitri Fulquier i Omar Sadiga. Sí, no, sorpresa al final és el que estem contant tots els dies. Al final Dimitri Fulquier té una lesió que pot vindre així un dia i entrenar, pot vindre l'altre dia i no entrenar. A mi, de veritat, a mi això me'n sembla que Urpete ho ha fet Arnau Danjuma, i el que no ha entrenat avui, Nacho, és Dimitri Fulquier. I
0: Omar Sadiga. Sorpresa.
1: Sí, no, sorpresa al final és el que estem contant tots els dies. Al final Dimitri Fulquier té una lesió que pot vindre així un dia

0: Nacho i un dia te diguera, no, Nacho, que avui, avui no puc parlar, perquè no, la veu no, no la tinc bé. I demà, no, avui sí que puc, avui sí que puc. I demà, saps, no sé, crec que ahir n'hi ha algú que n'hi ha que demanar un poc de responsabilitat a la situació esta de Fulquier, perquè no és normal que un tio, que és veritat que acaba contracte en 2027, ara mateix, encara que no el renoves, ara mateix és jugador del València. I encara que no compte perquè està Mafeo, perquè està Arnau, és jugador del València. Tu imagina't que no està ni Arnau ni Mafeo perquè es lesionen. Si Fulquier estiguera entrenant, deuria jugar Fulquier. I és que ara mateix tens un tio que ve hacia la ciutat esportiva de Paterna i un dia pot entrenar, altre dia no pot entrenar, avui no ha entrenat, demà lo millor sí que entrena, igual entra en la convocatòria, igual no entra. Això no és raonable i crec que ahí algú deuria de demanar un poc de responsabilitat.
1: Però, Germán, una de les coses per la qual López Mateu ja no està serà esperixes. Vull dir, ja està les responsabilitats preses.
0: Ja, estan les responsabilitats les preses, però Fulquier continua així i continua la mateixa situació.
1: És que no pots tallar-li el contracte, té un contracte professional no, i a més per una lesió.
0: Jo no estic parlant de tallar-li el contracte, això ho has dit tu, jo no estic parlant de tallar-li ni de rescindir el contracte, jo estic parlant de demanar responsabilitats a un jugador
1: però si li fa mal el genoll, què fem? Però si li fa mal el genoll,
0: mira, acaba de dir, per davant meua,
1: Dimitri Fulquier. Però si li fa mal el genoll, què fem?
0: No, si li fa mal, pues algun responsable del cos mèdic tindrà que veure en profunditat què li està passant a Fulquier per a que puga a tornar a jugar, no? O ja no pot tornar a jugar.
1: No, és que està molt fastidiat, és que és de genoll per líquid sinovial i és una lesió que arrossejava des de l'inici de l'any passat, vos recordeu que va estar 2 setmanes.
0: Però Nacho, estamos así tots els dies, totes les setmanes, és que no,
1: sí,
0: en algun moment s'haurà de trobar una solució, pense.
1: Quan es trobe la solució ja no estarà el València. Però bé, no se'n quedem encorsetat en Fulquier. Rioja, hem vist com té la bota. Lo normal, si avui ha pogut completar l'entrenament, és que estiga la convocatòria, perquè com vos hem dit sempre, no és una lesió muscular de pots tindre una recaiguda, no. És una lesió que, al ser un edema, va pel patiment, el dolor que ell tinga. Per tant, lo normal és que entra en la llista. Què fem amb Copete, Germán? Perquè ha tornat a completar l'entrenament, no?
0: Copete, jo ja vaig dir l'altre dia que per a mi no està descartat, perquè ja està treballant i està fent, completant els entrenaments amb el grup des de ja fa dies, però és veritat que continua dient la informació que tenim i que varen contar al principi de setmana, Nacho. En el cos mèdic del València volen tindre prudència amb José Copete. José Copete porta molt de temps fora, ha passat per un procés de recuperació molt llarg i no volen que José Copete torne ja i que pugui ser algo precipitat per a que torni a lesionar-se, perquè a més, com tu vas contar, José Copete serà important per a Javier Aguirre. Aleshores, si un jugador que va ser important tu el tornes de manera precipitada, pues és una errada grossa per a mi. Aleshores, el que volen en el cos mèdic, en este nou cos mèdic de Antonio Giner, és tindre prudència. Per això podem dir que Copete no està descartat per entrar en la convocatòria del dissabte front a l'Atlètic Club, però
1: sí, per a jugar.
0: Tampoc és segur. Tampoc és segur perquè al final el que volen tindre és prudència. Aleshores, jo ara mateix te diria que està més prop de que no entre en la convocatòria Copete, de que no entre i que puga tornar a lo millor per al partit front al Villarreal, de que sí puga estar este dissabte. Jo, la informació que tinc és que està més prop de que no estiga este dissabte front a l'Atlètic Club, encara que,
1: o sigui, que
0: segur no n'hi ha res en la vida.
1: Clar, tornem a lo mateix. 99.99999 que Copete no jugarà davant de l'Atlètic Club. Jugar. I la convocatòria, perquè si la convocatòria està en dubte, pues jugar és pràcticament una quimera.
0: Nacho, com diu el refrain, la paciència és la mare de la ciència.
1: Ja,
0: i al final,
1: sí, però
0: en Copete i
1: no
0: en Rioja, ara mateix has de tindre paciència.
1: Sí, sí, sí.
0: No, clar, volia dir-te que al final amb Copete i amb Rioja també has de tindre paciència, perquè si tornes a jugar amb ells precipitadament, el que pots fer és que tornen a lesionar-se i és pitjor per a tu perquè els necessites.
1: Totalment. Descriu-me brevement com ha sigut aquest entrenament del València, perquè crec que ha estat Braulio Vázquez, no? Parlant en Aguirre i Aguirre parlant en Danjuma. Conta'ns un poquet.
0: No, Braulio Vázquez sí que és veritat que avui és sempre, estem acostumats a veure a Braulio Vázquez en la xespa de Paterna, però avui nosaltres no l'hem vist, però és veritat que sempre està, que no és una cosa de no, avui Braulio no ha baixat. No, Braulio està baixant sempre a la xespa de Paterna, però avui és veritat que en els 15 minuts

0: que ens han donat per a gravar no hem pogut veure a Braulio, però sí que hem vist a Aguirre, com tu dius, ha tingut una xerrada amb Pol Lorente, amb Toni Amor, el seu segon, i hem vist una imatge, Nacho, que l'hem pujat també a X, com, amb Dan Juma, en la que té molt bon rotllo Aguirre, està donant-li una... li dona amb la maneta en l'esquena, i mira, Dan Juma Carais, de la Ciutat Esportiva davant meua, i està de molt bon rotllo amb tots els jugadors, però sobretot m'ha resultat curiós ixa imatge de Dan Juma amb Aguirre, amb molt bon rotllo, perquè li estava donant un d'estos, no sé com es diu, dels protectors estos que te fiquen davall de la camiseta, de la samarreta, per a controlar-te, sí, el cor, sí, i per a controlar-te, sí, sí, el ritme, el xaleco ixe que tenen, no? Aleshores, Aguirre li ha donat ixe xaleco a Dan Juma i estava rient-se, i després l'ha donat amb la maneta en la esquena. I bé, molt bon rotllo en l'entrenament.
1: Que més enllà d'aquesta imatge, que pot ser anecdòtica, el que és simptomàtica, el que portem dient dies de... O sigui, per exemple,
0: hi havia bon rotllo.
1: No, però hi havia dies que, per exemple, o havia un grup de futbolistes, perquè Corberán es dividia amb Jorge Alarcón i demés, com es gestionava els futbolistes, que Corberán no es dirigia a segons quins futbolistes. Total. Perquè ho feia el segon entrenador. No és una crítica, és una definició del model de treball. Bé, Aguirre en aquest sentit, parlen tots, fa brometes a l'entrenament, algo que no era habitual, no veiem rises a la gespa de la Ciutat Esportiva de Paterna abans, insistís, tant quan perdia el València com quan guanyava. És un mètode, estic fent una definició objectiva de com es treballava, no estic criticant l'anterior model, que ja no està Corberán i ja li estem mencionant massa, però entenc que és el canvi, no? Per dir que ese match és anecdòtica, però també simptomàtica.
0: És simptomàtica el bon rotllo, però també a mi em sembla important dir que el que hem vist avui, el que hem vist avui, Nacho, perquè com tu saps, i ho hem dit abans, portem molt de temps sense poder entrar a gravar un entrenament del València, hem vist a un Javier Aguirre que encara que té bon rotllo amb els jugadors, es manté en un segon pla.
1: Sí, sí.
0: És a dir, si mentre estaven calfant els jugadors, Aguirre estava més pendent a lo millor dels que estaven dels porters i mantenint-se en un segon pla i deixant tant a Pol Lorente com a Toni Amor, que foren els que entrenaren a l'equip. És a dir, Javier Aguirre en els entrenaments, i això és informació, no és cap opinió, es manté més, òbviament, quan ha de donar una xerrada o ha de dir una bronca o de més, el fa, perquè és el tècnic del València.
1: Sí, però és Toni Amor, qui prepara, diguem-ne, el pla d'entrenament i el pla de partit.
0: Sí, sí, li deixa aquesta labor a tant a Toni Amor com a Pol Lorente, i de fet en els rondos que estaven fent, que en els que n'hi havia també molt bon rotllo entre tots els jugadors, que no n'hi havia grupets com tu, sí que hem dit, és veritat que hem vist un grupet de rondo, Nacho, en el que estava Elliot, Dan Juma i Dieng, i estava un poc més separat dels altres, però no podem dir tampoc que era un... que estaven apartats, saps? Estaven un poquet més...
1: És per a fer un xiste, no? Un maliense, un anglès i un neerlandès.
0: Sí, sí, sí, sí, però bueno, que al final els tres parlen anglès, final es junten, és normal, es junten més entre ells, però molt bon rotllo entre tots, i sobretot el que t'estava dient, que al final en aquests rondos, per exemple, estava Pol Lorente, ficat dins dels rondos, jugant amb els jugadors. Aleshores, en aquests termes, es pot dir que Javier Aguirre, en els entrenaments del València, adopta un pla més secundari, i són tant Toni Amor, el seu segon, com Pol Lorente, els que treballen més a fons, diguem, amb la plantilla.
1: Perfecte, Germán, pues línies obertes per al que passe per Paterna.
0: Perfecte.
1: Perquè tinc ja per ací a Salva Gomis. Hola, Salva, què tal?
2: Què tal, Nacho, com estàs? Bona vesprada.
1: Com vas?
2: Bé,
1: Se me fa raro que estigues així i no estigues al Roig Arena i en la bueno, tenda de campanya.
2: I més esta setmana, no? Que n'hi ha hagut 5 partits, no. Menys el d'ahir, perquè n'hi havia programació especial per falles, la resta tots en directe, el diumenge doblem. Anem a veure què passen les pluges també, en ixe avís que n'hi ha, però el diumenge és doble jornada, no? Les xiques per el matí, els xiques per la vesprada, així que sí, estem abonats al Roig Arena.
1: T'he portat per a parlar, abans, a banda de la tertúlia, tertúlia d'acadèmia, de la notícia que hem donat Òscar Sánchez, però volia preguntar-te primer de tot què et va semblar el partit de l'Olimpíaco, ja que te tinc per així, aprofita un poquet.
2: Una llàstima.
1: Te quedes en que es va competir fins la pròrroga amb el campió d'Europa, sí, o que te remunten 28 punts?
2: Bueno, n'hi ha que quedar-se en les dues coses, però lo que n'hi ha que veure també és la manera d'enfocar les dues coses, no? Jo, la manera d'este València Bàsquet de competir és algo que hem destacat de manera positiva, no? O com una de les virtuts d'este València Bàsquet de Xavi Albert, ho hem dit sempre, no? Este València Bàsquet no el pots donar per mort i competix sempre fins a la fi del partit, però també te tens que quedar en la lectura de vas guanyant de 25 o de 28, no te poden remuntar, encara que siga Olympiacos, encara que tinga un roster que val 20 vegades el teu, encara que siguen els vigents campions de l'Eurolliga, encara que siga un equip que es pot permetre el luxe de dir-li a Tyree Dorsey que no juga perquè ha ficat un missatge en Instagram i aquest tio guanya 4 quilos vull dir, tot això no se pot obviar perquè València Bàsquet té que tindre la capacitat de mantindre aquest avantatge i sobretot la personalitat, i jo crec que Xavi Albert va ser molt sincer en el seu anàlisi de dir que no tenen que tindre por a anar guanyant.
1: O sigui, que tu veus el got mig ple.
2: Sempre. Jo per natura jo sóc així, i en el cas de València Bàsquet em semblaria ser molt injust amb el club veure-ho d'una altra manera.
1: Val, pues parlem de volia esa pincellada, sí. Perquè a més juguen esta nit i t'escoltarem al punt, sí, a partir de les 8, quan estigui una hora abans o al partit.
2: Sí, correcte, davant Maccabi. És el
1: Maccabi de Levantar, sí. No, Maccabi de Tel Aviv. Val, parlem d'acadèmia. Primer de tot, hem comptat que ja s'han sentat les bases de sí, la renovació d'Òscar Sánchez, que la idea és l'any que té extra si puja al filial, que ara, sí, ara em contaràs, però és una quimera que puja al,
2: sí,
1: filial.
2: Encara que estaven contents, jo crec que no hi havia problema. Vull dir, sí, sí, que sí, la continuïtat, jo crec que almenys un any més estava assegurada.
1: Fer-lo fixe, però sí, que ell tampoc vol més. Perquè vol mirar al futbol professional.
2: És que ha tastat el caramel. Ha tastat el caramel.
1: Sí, però ell no és Angulo. El Angulo, te'n recordes, sí, el que deia, que quan, sí, tu també l'has entrevistat, que no deia, no, jo estic feliç així, sí, a l'acadèmia, no tinc pressa. Sí. No, Òscar sí que té aquesta ambició.
2: És que jo crec que Òscar és un exemple estrany d'entrenador que arriba a una acadèmia, perquè Òscar ja venia d'Orihuela, Òscar estava enfocant la seva carrera d'entrenador, que al principi no volia ser-ho, a una carrera d'entrenador no formador ni formatiu, sinó d'elit, de futbol amateur, i en este cas, bueno, pues li arriba la cridada del València per aportar al juvenil, en la promesa, entre cometes, la projecció de si ho fas bé, el dia de demà tu seràs l'entrenador del filial. Això va passar perquè Angulo no trobava els resultats i va ser acomiadat. Òscar Sánchez ho va fer molt bé en el seu any en el juvenil, ho va fer molt bé en el tram de final de temporada l'any passat en el Mestalla, i arrel d'això jo crec que en el club estan absolutament contents amb ell, encara que el València Mestalla no acaba d'arrencar. Jo penso que no és culpa d'Òscar Sánchez, que evidentment tindrà que millorar coses i que tindrà que tocar coses, però no pense que siga per un tema de gestió de banqueta o de tècnic, sinó per l'especial circumstància que envolta any darrere any al València Mestalla, que és, bueno, pues la situació del primer equip, és, jugadors que no estan en primer equip perquè estan entrant en al revés, no estan en el filial perquè estan entrant en primer equip, les lesions que també ha patit moltes el filial, condicionar el juvenil perquè tenen que pujar 4, 5, 6 jugadors del juvenil per a completar convocatòria, és a dir, són moltes coses el que fan que el València Mestalla no estigui arrencant, a banda de que este any s'ha apostat per una plantilla molt més jove, de no fer pràcticament incorporacions, i per tant això sempre, pues, costa més d'arrencar en una competició com la Segona Federació, que, anem a dir les coses com són, és molt fotuda.
1: O sigui, per a tu un poquet, aquestes bases són la cosa òbvia, no?, que s'havia de fer. Li donem este any, sí, lo deixem ja signat, li donem l'any més. A mi el que em diuen és que potser hi hagi clàusules, perquè evidentment si Òscar tornarà a pujar i estiguera feliç, sí, d'ampliar el contracte si les dues parts volen, la qual cosa és lògica, perquè és el que jo deia a la primera part del programa. A lo millor Òscar ambiciona un projecte d'èlit, però en 2028 no té res. I el València està content en ell, pues, dir, pues, ampliem una, o sigui, executem un nou mesu que tenim.
2: Jo crec que ja ha tingut estos sondejos, no, d'equips de, sobretot de la segona divisió, de projectes en els que ell, bueno, pues, té gent de confiança, en el que ell jo crec que té alguna possibilitat. I clar, després de tastar lo que és entrenar en primera i en Mestalla, que no és qualsevol cosa, és com, no, com debutar en el millor escenari possible, pues evidentment, jo crec que ese gusanillo, no, que es diu en castellà, pues evidentment el té, i en el cas de Òscar, jo crec que lo que té que fer és acabar la temporada de la millor manera en el València Mestalla, renovar en el València i garantir el seu contracte i la seva continuïtat.
1: Val. Causes, perquè estem parlant molt bé d'Òscar Sánchez i el que vull dir no és per a fer un atac, però sí un anàlisi.
2: Ja sé per on vas.
1: Sí. 4-1 va perdre este cap de setmana.
2: No arranca.
1: És cert que, per exemple, el migcampista cridat per a ser líder del mig del camp podria ser Aaron Mayol, i és el primer equip. O el davanter cridat per a ser la referència és Aymar Blázquez, i és el primer equip.
2: Incluso Torbi,
1: és el que havia dit.
2: Anava a dir-te incluso Iker Córdoba.
1: És el que he dit també. Pues, oye, si te fiques a Sina, Iker Córdoba. Ja. Però l'equip és el que és. 4-1, l'equip no arranca. Què anàlisi fas tu a banda d'aquestes causes, d'acord? Salva, tu que estàs veient els partits, seguint-lo de prop. Quines raons futbolístiques, a banda, evidentment, de la falta de jugadors clau, que no es pot deslligar i per això l'estem recalcant?
2: Crec que és una part de l'anàlisi molt important, el que has comentat dels jugadors clau que no poden estar, perquè pense que canviaria moltíssim l'11 inicial, sense desmereixer els que estan jugant en el València Mestalla, però pense que te donaria més recursos, no? Que no tindries que girar-te a la banqueta i tindre que fer debutar a un juvenil, perquè igual en l'extrem, si està David Otorbi, pues tornes o trobes una solució com Rodrigo Gamón, que ara és el titular i que també és un tros de futbolista, no?
1: Sí, és molt jove, no?
2: Clar, sí, 2007. Jo crec que, a banda d'estos assumptes, no?, d'estes situacions que evidentment afecten, bueno, pues crec que el València Mestalla té un problema defensiu molt, molt gran, i és que té una defensa molt jove, és una categoria que no té res a veure en la divisió d'honor. Estem veient aquestes setmanes a Iker Herrera, és un xoder que pràcticament no ha tingut recorregut encara en el juvenil, no? I ja està jugant en el Mestalla. Crec que totes aquestes circumstàncies, no? I esta falta d'experiència, el que també està provocant és que, pues, la resta d'equips aprofiten i ja, bueno, pues endeblesa que té el València Mestalla, que es fica per davant i no és capaç de mantindre el marcador, que li falta, jo crec, aquesta contundència defensiva, li falta algo de picardia, que també te la dona la veterania. Crec que són coses d'un procés, que el problema que tens quan no compleixes este procés o quan este procés te pilla en meitat d'una temporada és que ho pagues, no? I al València Mestalla li passa, pues, que està pagant en este començament de temporada, que tan sols porta una victòria, que és davant la penya deportiva, que en aquest moment era el colista, era el QR, i per tant jo crec que per ahí ve un poquet el problema. A mi em preocupa també la porteria. Veig a Raúl en un moment, no sé si és de forma, un moment mental, un moment de bueno, pues de nervis, no? I que no leixen les coses.
1: Està sent curiós perquè tenim totes les expectatives posades tant en Raúl Jiménez com Vicent Abril, que està al Nàstic.
2: Sí.
1: Estan jugant els dos, un a Nàstic i altre al filial, però estan fent errades, eh?
2: Sí, i evidentment seria injust, no? Ficar el focus o assenyalar a soles a Raúl o a la porteria. Són 11 gols en 6 jornades en contra. Jo crec que en algun d'aixòs gols Raúl ha pogut fer més, i crec que no sé si és el fruit de saber o pensar que no té competència o que va ser el porter titular, no sé com està gestionant en este cas. Crec que també és un porter molt jove, que és la primera vegada que es veu davant el focus de ser el porter titular del València i del València Mestalla, i evidentment és un dels problemes, el defensiu i el de la porteria, que cal solucionar quant antes.
1: Pues ara de seguida continuem també en la tertúlia, però abans arribem a la 1:59, mai a les 2 en punt, i ja tinc per ací a Patri Ors. Hola, Patri, què tal?
3: Hola, bona vesprada.
1: Tenim, estem sota la... No sé si encara estem, però sembla que este cap de setmana hi haurà alerta per pluges, i sembla que hi ha un nou pla d'inundacions per la zona de la Edana.
3: Sí, sí, s'ha presentat avui l'actualització del Patricova, que és el pla d'inundacions, que és com una mena de fulla de ruta, un redisseny de com serà les normes que regiran l'urbanisme del futur en les zones, en les poblacions afectades. L'ha presentat avui el conseller Martínez Mus, el conseller de Medi Ambient, també vicepresident del govern valencià. Ell ha dit, ha donat una dada, i ha dit que en les zones de la Ribera del riu Magre i en la comarca de l'Horta Sud, és a dir, les zones afectades per la Dana, tenen ara per ara un 60% més de superfície vulnerable a una inundació catastròfica de la que tenia l'anterior Patricova, amb la qual cosa el que se va fer és anar poble per poble en unes mesures concretes que en cada població seran diferents, però que contemplen des de eliminar soterranis, alçar les construccions, no construir en zones especialment vulnerables, fer noves zones de protecció, en fi, que en cada poble hi haurà unes mesures. Això ho dia el conseller Martínez Mus.
4: La zona de l'Horta Sud, que és la part més cridanera, passem de les 7.300 hectàrees protegides a més de 16.000 en aquests moments. Protegides, m'he dit, vulnerables, inundables. En cada un dels territoris té les seues fitxes concretes en funció del nivell de perillositat.
3: Això és el que ha dit el conseller, este nou disseny de com seran els pobles en el futur atenent als criteris urbanístics de cara a possibles avingudes. També parlarem de les pensions, que entra ja, sí, de ple en el debat polític de cara a les eleccions generals, després de totes les declaracions entrecreuades. El foc el va obrir José María Figueredo de Vox fa uns dies, parlava d'un possible model mixt perquè el sistema de les pensions estava esgotat d'ella. Després Esther Muñoz, en un podcast amb gent jove, dia que el sistema anava a petar, després ella va matisar les seues pròpies paraules. Bé, avui han entrat al drap, tant el president del govern espanyol com el líder de l'oposició, Feijóo, que estan els dos en Brussel·les. El president Sánchez diu que el pla de la dreta, que ell ho té clar, que el pla de la dreta i l'ultradreta és retallar les pensions.
5: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación.
3: Això diu el president Sánchez, però Feijóo ha volgut tallar el debat de socarrel.
6: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda.
3: Doncs això ha dit el líder de l'oposició, que les pensions no se toquen, que són innegociables. També donarem alguna dada interessant sobre el mercat de la vivenda, sobre el reial decret que s'ha aprovat, que ha aprovat el govern espanyol sobre vivenda, perquè hem consultat a l'Associació de la Comunitat Valenciana d'Immobiliàries i s'han donat idea de com està canviant de moment i ràpid el mercat immobiliari pel que fa al lloguer, perquè la primera dada és que en 10 dies s'han retirat del mercat de lloguer a la Comunitat Valenciana 765 vivendes i una de cada tres immobiliàries ha perdut tota la cartera de pisos de lloguer. Sembla que està retraient-se un poc prou, segons diuen des del sector, eixa oferta de pisos a la venda. I també parlarem avui d'una altra cosa, i és la reunió que han tingut avui el rei Felip VI, després de la visita que ha tingut a Ceuta i a Melilla, amb els presidents de les comunitats de l'antiga Corona d'Aragó. Estava el president Llorca, estava Illa de Catalunya, estava Jorge Azcón d'Aragó i estava també Marga Provenç de les Illes Balears. Tant el rei com Llorca han parlat, han parlat tots. El rei parlava del múscul que tenen aquestes comunitats.
7: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país y afrontan retos comunes.
3: Y la voluntat d'estendre ponts.
8: Un projecte al que la Comunitat Valenciana contribueix a la seva pròpia veu, amb orgull de la nostra autonomia, amb orgull de la nostra llengua, identitat pròpia. Però tot això des de la lealtat i la solidaritat interterritorial.
3: Doncs este i altres temes a partir de les 2:30 en l'informatiu.
1: Gràcies, Patri.
3: Fins ara.
1: A partir de les 2:30 abans d'anar a la tertúlia, Salva, perquè ahir va haver Youth League, i va a ir, sí? No, dimarts.
2: Abans a ir.
1: Ahir també va haver Youth League, però no jugava cap equip de la Comunitat Valenciana. Va jugar Villarreal dimarts la Youth League, un partidàs, va guanyar 5-0 al Nàpols. Conta'm un poquet com va ser aquest partit. A mi em van agradar moltíssim Raúl García, que va marcar els gols, i sí, també Román Martín, el defensa.
2: Sí, evidentment, no? El Villarreal que no ha pogut començar de la millor manera la UEFA Youth League, guanyant-li 5-0 al Nàpols en esta segona jornada de la competició, de la màxima competició juvenil europea. Recordem, un conjunt que dirigís el mític Pepe Reina, i que, bueno, pues va tindre com a gran protagonista Raúl García, el davanter que va firmar 4 gols en este encontre, després de que Mauro Roca obrira el marcador en el minut 5, i ja a partir d'ahí, bueno, pues veguérem, no?, un submarí groguet confirmant este bon inici de competició, després de vèncer, com dèiem, a la primera jornada al Borussia Dortmund, un començament de partit també molt contundent, en molta intensitat, anant-se'n al descans 2-0, i bueno, pues també aprofitant l'expulsió d'un dels italians, i bueno, pues com tu deies, el nom propi evidentment és el de Raúl García Palomares, que és de la generació 2008, que està destacant molt en estos últims anys des de que va arribar des del Rayo Vallecano. Son pare va ser futbolista també, professional, davanter, canterà del Madrid, després va estar al Burgos, Huesca i demés, va fer carrer també son pare, i ella en el Villarreal pues porta un bon camí. Li llegia una estadística al company Juanfra Llorca, que deia que portava moltíssims gols en aquestes últimes temporades en la pedrera del Villarreal, i per tant cal quedar-se sobretot en el nom, com estem dient, de Raúl García Palomares, que va anotar 4 dels 5 gols d'este partit davant el Nàpols.
1: Pues això va ser de temes de filial juvenil. Anem ja amb el primer equip, amb la tertúlia.

0: 2:06 de la vesprada. Ja tinc per així a banda Salva Gomis, a Manolo Mas. Hola, Manolo, què tal?
1: Què tal? Molt bona vesprada, així estem.
0: I Germán, que ja torna de Paterna.
2: Sí, ja han tornat. A la velocitat de la llum.
1: 4-4-2, 4-5-7, 7-2-1, ¿cómo vamos a jugar?
3: Això són números telefònics.
4: Com jugue, però que guanyi el València. Jo crec
1: això
4: que
1: això és
4: important.
1: Verdad. Jo crec
4: això que
1: també
4: és
1: que nos dejemos de historia.
4: No da igual com juguen, mentre guanyen.
3: Com si juguen dos portes, Manolo.
1: Però os ha cerrado el huequito ese que dijo el míster el otro día.
4: El huequito ya porta, el forat ja porta temps tancat, però bé, jo, el secret estava dient abans, Nacho, jo crec que, és, que està molt bé que n'hi hagi ese apropament a la premsa.
1: Ah, és verdad, que jo he vist unió 15 minuts.
4: Sí,
1: no?
4: Sí,
1: no?
4: Sí,
1: és verdad, és verdad.
4: Han obert les portes tres anys després, però espere que això no siga...
1: Habrá habido periodistas que seguíais emocionados y todo, ¿no? Al cruzar la puerta de Brandenburgo.
4: Yo, mira,
0: desde 2023.
4: Això les l'havia... Ho havia fet una o dos vegades, això. Així que no...
3: En Gattuso, ¿no? Era l'última vegada.
4: Veu el camp en Gattuso i en Baraja.
3: En Baraja també?
4: En Baraja també.
3: A principi seria.
4: En novembre 2023. Novembre 2023. I veus hasta fins al camp d'entrenament, el veus diferent, clar. Dius, és que no sembla el mateix, ¿no? Però sí, jo crec que és una bona notícia que el València vulga acostar-se a la premsa, però també te dic, Javier Aguirre és molt llest, o sigui, acaba d'arribar, Baraja va fer el mateix, és un home de futbol i jo crec que sap perfectament que s'ha d'acostar a la...
0: Ja coneixerà la premsa valenciana.
4: I s'ha d'acostar a la premsa.
0: D'ací
4: a tres mesos, dos mesos,
3: no, jo pense que continuarà fent-ho, però...
1: Que no,
4: tant de bo.
1: Jo crec que
3: continuarà fent-ho, però ell...
4: Si les coses van bé, sí.
0: Jo crec que Aguirre també... Jo estic en sala.
4: Si van mal, jo no el tinc tan clar,
3: Jo, no, jo crec que ell no tancarà, perquè avui, a que no has vist cap bronca, cap crit... Cap...
4: No, clar,
0: a la fi,
4: no.
0: Però és que ell, ha venut un bon rotllo,
3: Aguirre sap el que li té que dir al vestidor de...
4: És normal.
3: I a més, ell parla aixina. Ara, estos primers 15 minuts, hi ha no sé quants cabrones ahí en tal que estan esperant a que tu li mires mal a un company per...
4: Sí.
3: Sabem com és Aguirre. I ho era tot.
0: És molt llest. Bé que estem parlant d'això, perquè Manolo Mas va ser cap de premsa del València.
1: Jo els tenia sentats...
3: No deixava entrar.
1: Com? Jo els tenia sentats en el hall. Y ahora que ya ha prescrito...
3: Y no se puede entrar, ¿no?
1: Y yo... yo os tenía sentados en el hall.
3: Yo
1: y
3: es que no
1: eso.
3: Estaba, Manolo, yo es que era muy chove.
1: Y no eso. Yo, es que tú, por ejemplo, venías y me decías... Tío, manda un tema de Madrid, tengo que hablar como sea con Aymar. Y yo me salía y te decía... Corre, vete, que se está yendo por aquella puerta y si...
3: Es que Aymar se ha dado per darrere, ¿no?
4: Aymar Pablo, que no, Aymar
3: sí,
4: Blázquez.
3: Sí, claro.
1: No, pero que...
3: Pablo César.
1: Que conste ahora que ha prescrito que yo hacía esas cosas. Claro. Yo le decía, corre, vete, que por aquella puerta se va a marchar.
3: De Martín,
1: pero si ahora ya te habla o no te habla, ya no es cosa mía. Pero yo te digo, claro, vete por allí. Yo hacía esas cosas.
0: Y esas cosas están estudiadas. Es decir, oye, ve la prensa, güey. Mister,
1: mira, si es que sabéis qué pasa, y por lo que dice Edu incluso, es que no es lo mismo Corberán que Aguirre.
0: No
1: es lo mismo, con todo el respeto como leyenda, de Baraja a Aguirre. Aguirre tiene... todas las situaciones controladas. Otra cosa que en lo deportivo, y es lo que no queremos nadie, ahora de repente nos vaya mal. ¿Qué es posible?
0: Peor. Mal no, peor.
1: Vale, que nos vaya peor, que es posible, ¿no? Y entonces el señor empieza a ponerse un poco trascendente, ¿no? O trascendental, y ahí le empiezan a agobiar situaciones. Pero de ahí a lo cotidiano, convertirlo en una locura, por ejemplo, el que hoy hayáis entrado y ya no vayáis a entrar nunca más y simplemente ha sido porque ha venido, yo eso no lo veo. No lo veo desde la perspectiva de entrenador cuajado, de persona bragada.
4: Manolo, tú portes molt de temps informant sobre la actualitat del València. Jo te dic que Javier Aguirre ha estat en clubs que té molta trajectòria, però no ha estat en clubs com el València. I el que fem a València...
0: Però si ha estat l'Atlético de Madrid,
4: no,
0: que m'estàs dient.
4: Sí, però no en una situació com la que està ara el València, en la que estem...
0: Però si portava 20 i tants anys
4: en la manera d'informar que tenim així, Nacho, la manera d'informar que tenim així, amb tot el respecte a tots els periodistes de tota Espanya, així lluitem per cada tema com si fos l'últim tema que anem a donar. Però tots, no parle d'un periodista en concret. Tots els periodistes de València. Pues aleshores, sí. Això el vull dir perquè quan Aguirre veig això i quan Aguirre a lo millor le toque els nassos que traguem, que és el nostre treball, tanta informació, el tema d'obrir les portes d'entrenament...
1: Ara que això s'ha dit, que vaig un dia a la setmana o simplement ho han obert...
4: No, l'han obert i ja ho...
3: El dia d'abans o dos dies abans t'arriba un missatge i convocatòria primers 15 minuts
0: oberts. Manolo, aquestes coses... És a dir, tu penses que avui, no sé, o no sé si s'haurà fet o no, però és raonable pensar, a lo millor avui ha agafat Segarra, el cap de premsa, a Aguirre o algú i l'Eit, oye, anem a
1: bon rotllo. Jo crec que ha vist la mano de Braulio más.
0: Sí,
1: que...
0: o de Braulio, sí, parle, ell Segarra, ell Segarra, perdó, perquè no és el director de comunicació, però qui diu Segarra pot ser Braulio, qui vendre una imatge.
1: Jo crec que és intentar normalitzar-lo tot. En el València
0: sí
1: hoy
0: que es
1: en
0: fa,
1: día...
0: no? Sí que es fa, sí, claro sí que es fa. Es el que volia fer, tu has estat dins.
1: Faltaria eso. Más, hombre, y eso se consensúa, eso se busca, eso se busca.
0: O sea, no que la brometa de Aguirre, d'en Juma, a lo millor, esa concreta no, pero que ese bon ambient, porque
3: claro,
0: la brometa
3: de Aguirre,
1: el entrenador es muy largo, el entrenador es muy largo.
3: Pero eso es cosa de Aguirre, eso es cosa de Aguirre.
1: Un tío con 25 años entrenando, que ha entrenado todos los equipos del mundo, la selección de su país.
3: Que se ha puesto on arribat, y comes la prensa en esta ciudad.
1: Que es cierto que se le puede acabar, bueno, que los resultados no vayan y que la crítica en un momento... Yo soy el primero, porque yo soy tan forofo. ¿Os acordáis que el otro día bromeábamos con lo de Quique Mateu? Pon la ranchera. No, no pongas ninguna ranchera. Déjate de rancheras.
3: Ah, ¿era de broma? Es que vaig a escoltar ese debate, no sé si era en serio o era de broma.
0: Quique sí que volía la ranchera, seriosamente.
3: Sí, no, pero el debate, a te notábamos serio, ¿eh?
1: Es que yo no quería eso. Claro. Yo estoy muy contento...
3: No era broma.
1: No, es que yo estoy muy contento de su llegada, de la incorporación, de la llegada de Braulio, del entrenamiento hoy, esos 15 minutos, de la normalidad.
3: Claro.
1: Pero eso no quiere decir que ni con Javier Aguirre ni con nadie aquí se tire cohetes. En un equipo de fútbol o en un club
3: es que
1: profesional,
3: los cohetes
1: se tiran pero cuando se gana. Claro, es que esto se llama Valencia Club de Fútbol.
3: Celebrar la normalidad es perilloso, ¿eh?
1: Claro, porque si no es una ONG.
3: El primer día,
0: sí, pero mira, yo recordaba ya... una frase de Baraja, la en que el Valencia va a quedar, va a ser nové, pues recordé la buena temporada que va a tindre Baraja. Baraja siempre deia a roda de prensa, porque en esa época el club era...
3: una temporada que es va a acabar desunflant quan tenia opció.
0: Sí, però
3: de...
0: que estava va a ser
1: com sempre, con Bordalás, con el otro.
0: Sí, però tenint en compte els últims 7 anys, esa temporada va a ser tranquil·la, va
1: de
0: ser.
1: Luego, de luego. Va, jo firmava ara un noveno puesto.
3: Això te compre.
0: Baraja sempre deia una frase que a mi m'encantava, i a més un dia li vas preguntar, però per què ho dius? Ei, perquè el club darrere de càmeres és un desastre. Que els futbolistes la digo en castellano porque era el que decía. Los futbolistas mantienen al club ahora mismo, de ella siempre. Con que toda la responsabilidad del club estaba a las esquinas del jugador porque de arre no había res. El club era un desastre, el tema del estadio estaba malamente, relaciones mitjans de comunicación, estaba todo. Y yo tengo la sensación de que almenys el que está intentando fer Braulio es el futbolista a jugar a fútbol. Relaciones mitjans de comunicació, entrenament, no sé què, assumpte no un mestalla, tal. Anem a tractar de resoldre tot això per a que els futbolistes siguin futbolistes, que a les seues esquenes no estiga el pes del club com a tal. No sé si m'explique.
3: És que és molt perillós quan tu li dones ja no tan sols la responsabilitat, sinó les claus del club a un vestidor. És molt perillós. Això parla també molt mal del que en aquest moment tenia que tindre els claus o dels que portaven en aquest moment el comandament del club, perquè clar, és molt fàcil, no? Donar-li als jugadors que després faran i desfaran, que és el que han fet fins ara, vull dir, canviar entrenadors quan la cosa ja no agradava, no era agradable per a ells, i jo crec que és molt perillós i que és molt correcte també per part de Braulio llevar-li ja no eixa responsabilitat, sinó eixa poder al vestidor, perquè crec que el jugador el que té que fer és guanyar partits, no triar entrenadors, generar un clima, pensar que en Mestalla és complicat jugar, que això ha passat en els últims anys, que n'hi ha hagut jugadors o n'hi ha hagut vestidors que pensaven que era millor jugar fora de casa que en casa, i crec que tot això...
4: Però tu creus de veritat, Salva, que este vestidor este vestidor ha tingut tant poder? Quan estava, per exemple...
3: Però ha tingut ara poder per absència de poder en altres càrrecs i en altres llocs en el club, que per això han entrat Braulio, per això ha entrat un entrenador
0: com
3: Aguirre.
0: Sí, però jo anava més pel fet de... una època de... quan el València esportivament entrava en crisi, i és que mira el nou Mestalla, i és que mira el deute, és que mira no sé què, és que mira no sé qual. Sembla que ara el que s'està tractant de fer és mira el nou Mestalla ja solucionat, perquè se va fer, no hi ha... No
4: bueno.
0: Hi ha... Bueno, què? Tampoc, bueno. També critiquem que es fas a fer...
4: Bueno.
1: 20
4: bueno,
1: millones
4: de
1: euros
4: no de moment no s'ha acabat, esperem que s'acabe.
1: Bueno, pues menos mal que no estabas el otro día con Luco conmigo aquí. Madre mía, la que me lió Luco.
0: Pero si tú has entrat, sí, dins del estadi i vas dir que anava a acabar.
4: Que m'agradava.
0: I
4: que va acabar, però jo fins que no veig que està acabat, jo no...
3: Em sembla bé que siga prudent, Germán.
4: Jo no puc
3: ser... És que en París moltes coses, vull dir.
4: Ah, el nom està allà, perfecte, ja ha fet.
3: Jo penso que s'acabarà.
4: El que acabes de dir tu, Nacho, jo no el dic.
3: Jo penso que sí que s'acabarà, que s'acabarà en Mestalla la primera. primera jornada, però hem vist de moltes colors en València.
0: Bueno, qualsevol cas, el punt que ara mateix, si l'equip era el que és una crisi esportiva, no una crisi societària, la crisi estructural estarà mentre que estiga la família Lim gestionant, però que els futbolistes a jugar a futbol, que no té res a veure el futbolista,
3: que normal,
0: el Mestalla, no sé, ja, però és el que no passava, sí, i per sí, això però... Baraja sempre deia els futbolistes no poden tindre les seves esquenes esa pressió.
1: Bueno, tú ten en cuenta que ha habido futbolistas que han salido del club por ser rebeldes con la causa. Parejo sí. Sale del Valencia ¡Nombre! Por ser rebelde con la causa. Parejo que sentía el club como algo propio. Rodrigo.
3: Condovia.
1: Y en su principio Alberto, Roberto Soldado, acordaros sí, también sí, cuando sí, aquel sí, enfrentamiento. Sí, porque, sí. O Valverde.
3: No creo en el proyecto.
1: O Valverde, que veían que como no le gustaba cómo cazaba la perrita. Y también es verdad que hablamos de entrenadores de concepto diferente. Quiero decir, una cosa es entrenadores que no han hecho nada, que no han demostrado nada y que de repente han aparecido por aquí y han formado parte del caos en el que ya estaba inmerso el club como institución. Ojo que nadie me malinterprete porque puedo salir a la calle ahora y que dos tíos me peguen una paliza. Lo digo por un hecho de... hasta el hijo de Lim parece, o ayer os leí o os escuché o tal, como que le apetece el proyecto, ¿no? Evidentemente dirás, mira, pues esto no es un capricho. Esto, nene, es una cosa que es del club, que es de los valencianos, que tiene muchos años de historia y que vosotros habéis dilapidado nuestro prestigio y nuestra institución. Pero... se perciben otras cosas. Ojo, no quiero a Lim, no quiero Meriton, pero también digo que detrás de Lim y detrás de Meriton vendrá otro Lim y vendrá otro Meriton, porque el fútbol, y desgraciadamente, y res, ya ha cambiado.
3: Porque
1: ¿no?
3: ellos vendrán a quienes volen.
1: Eso es, efectivamente.
3: No aquí el Valencia o...
1: No, a quien le dé más.
3: O que Mestalla diga.
1: Y a lo mejor quien le da más es más pirata. Bueno, nunca sabremos quién vendan.
3: No veremos más cartulines.
0: El problema es el que tu portes arrossejant tant de temps.
1: Totalmente, no? El desgaste ja és irrecuperable.
0: Sí, al mes de setembre, en comptes de Kiat Lim, entonces arriba Pepito Pérez com a nou propietari. Pepito Pérez, el que fa és acomiadar tota l'estructura, fitxar Braulio Vázquez, fitxar un tio de futbol com Javier Aguirre. Jo crec que estarien
3: sí,
0: tots.
3: Clar.
0: Ostres, sembla que este nou propietari vol fer coses interessants.
3: Però,
0: és un Lim per molt.
3: I encara que no...
0: És normal que arrossegue totes aquestes crítiques i dubtes de tot el que fa, lògicament.
1: Sí, però reconozcamos que de tots els que han estat...
3: Porque es una relación
1: tóxica. Es difícil de decirlo. Da la sensación
3: pero es una,
1: de ser el único que está por la labor de ejercer mínimamente
0: sí.
1: Y de manera...
3: Manolo, ni hay que preguntarse por qué. Ni hay que preguntarse por qué. Porque Kiat Lim no es nou. O decir, Kiat Lim no arriba este año.
0: No, al 2022 va a hacer la primera aparición pública antes de la final de Copa aquella.
3: ¿Y cuándo va a aparecer en Mestalla? ¿Cuántas vegades desde 2022? ¿Cuántas vegades
0: una, a la Junta de Accionistas del 23 entonces, o 24.
3: Ni hay que preguntarse por qué. O sea, está molt bé que parlem... Home, perquè estem en un moment en el que igual interessa estar més proper,
0: tu
3: no?
0: Tu eres team venda, estem... de veritat, però el que
3: no,
0: estàs dient.
3: No, ja no sols venda, és que tu t'has compromès en diversos fons de bonos
1: sí, i d'abonament. Claro.
3: Que t'han deixat uns diners...
1: Hay mucha tela marinera detrás, claro.
3: Que claro. El Guirigay, que era el València fa un any...
1: No te lo puedes permitir.
3: Entonces, yo creo que ni hay que preguntarse por qué. O sea, está muy bien que estiga, que venga, que siga el presidente.
1: No, si yo no digo que esté muy bien, digo que sorprende que.
3: Es que para mí no es casualidad. Que n'hi hagin canvis en l'estructura, que n'hi haga una aposta per la normalitat, per semblar un club normal, perquè.
1: Pues entonces vamos a utilizar un dicho: no hay mal que por bien no venga, entre comillas,
3: Y més content que estem tots, no sabeu dir que
1: el valencianismo no queremos esto, però clar, tiene razón que han assumit uns gastos de 450 milions d'euros que a ver quién se hace cargo de ese.
3: Y que hará falta que la chespa responga y que tu els resultats els tragues endavant, vull dir que el València, no anem a recordar-ho, però continua en descens, vull dir, el València està ahí baix. Crec que...
1: No, además la resaca que arrastra el equipo, el estado físico del otro día fue patético. Que los jugadores y el Racing de Santander, que estuvieron mejor que nosotros, para sacar un empate. Acabaron el partido, todos estaban de pie. De los nuestros hubo tres o cuatro jugadores que se tuvieron que tirar al suelo.
0: El Valencia va a correr más, pero obtendréis empat del que va a correr el Racing. Sí.
1: Claro, y acaban extenuados. Los nuestros hay dos tres jugadores que acaban en el suelo, arrodillados, tumbados. O sea, acaban muertos, llevaban tiempo sin correr tanto. Incluso aquellos que no debían haber acabado el partido, pero claro, es que no puedes hacer 10 cambios. Guido no debe acabar el partido porque está tieso. Y por descontado, Hugo Duro.
3: Es que no arriba. Es que ya que te es
1: Hugo
3: que
1: Duro,
3: no
1: ahí sí que hay un cambio donde el entrenador ahí, habernos metido a Arnau. Habernos metido tal.
0: Y Dien, Arnau y Dien, pero
1: es que la entrada de Dien.
0: O sea, de llevar a Hugo Duro, voy a decir. No tenía
1: y Dien incluso por delante
0: sí,
1: de Mayor.
0: Sí, pero Javi Guerra va a demandar el cambio. ¿Eh?
1: No, o Javi sea, Guerra sí. Es que lo de Javi Guerra es que iba tieso. Llevaba ya 10 minutos tieso.
3: Si te que puchar y baixar ya soles.
1: Ya. No, sí. Sí lo entiendo. Pero
0: ahí eso tornáis a. Ayer vas a hallar también información de que va a donar Germán. Pepe Luguido. Sí, sembla sí. Que para que. fa saïses i s'ajuda física que necessita.
3: És que seria el normal, no? És que, tu, que Pepe, el que Racing... sigui un migcampista, juga en el mig del camp. Que Guido sigui un migcampista, juga en el mig del
1: camp.
3: Jo
1: del Racing, que evidentment...
3: Que li has vist que totes les virtuts que té és quan està més sol, quan té metres per davant, quan té aquesta possibilitat de fer arrencades, de... pues que jugue ahí, no que jugue en banda, ni que jugue en la base, ni que jugue de sis, no, que siga normalidad.
1: No, y luego las bandas, que lo de Torbi el otro día lo puso de manifiesto, pero sí. Te lo vengo a decir porque mira, yo tengo claro, pero lo del otro día, yo soy más valencianista que futbolero, el tal Íñigo Vicente ese, yo lo vi, ese chico corrió como si no hubiera corrido en la vida, y acabó de pie. Sí, pero acabó de pie. Es que los nuestros acabaron en el suelo, se tuvieron que tirar al suelo. Sí. O sea, no está bien esa gente físicamente. Física, psicológicamente, todo influye al final, es verdad. Que cuando la cabeza va, la adrenalina te lleva al fin del mundo. Y evidentemente esas cabezas todavía están muy bloqueadas. Y luego por descontado al entrenador, pero tampoco, claro, tampoco le podemos pedir al entrenador. El otro día la L de prácticas le quedó grande, no, le quedó inmensa. Vamos, era la Torre Eiffel.
3: Que no debería de ser, ¿eh? En un perfil como el de Aguirre, portar la L de prácticas. Es de ver, es que yo.
1: La L de prácticas, pero lo digo respecto de la alineación. Pues sí, es que volver a jugar con cinco, con cuatro mediocentros.
0: Pero yo creo que esto es el contrario a la L de prácticas.
3: Claro, yo creo
0: yo
3: que esa alineación...
0: Es la veteranía de que si ahora no juega Raba Més, no puga decir que yo no le he dado una oportunidad.
3: Correcto.
0: Si ahora no juega Dien, que va a jugar 5 minutos Més, que la idea, ya os he dicho, es que no...
3: Que no se extrañe si el segundo cambio es Mayol y no
0: Ell. Yo le he dado una oportunidad. Claro. Pero es que Mayol cuando juega, clava un gol per l'Escairi, Dien cuando juega... A mí no me va a desagradar, pero pensé que le costa.
3: Yo creo que también es el rodecharse, ¿no? De...
1: Yo lo veo menos malo que lo veía, pero creo que no es un jugador por el Valencia nunca. También Dien. De esos hay varios. Dien,
3: no, claro, bueno, sí,
1: que
3: sí,
1: lo
3: sí,
1: veo
3: sí.
1: Menos malo que lo vi al principio. Todo el mundo sí. Tiene un proceso de adaptación y lo veo menos malo de lo que me pareció al principio.
3: Sobre todo si no se complica la vida, hacen cosas que no se afectan.
1: Eso es, pero no creo que sea un jugador para el Valencia. Y evidentemente, no. Cuando tienes a Mayol, no hace falta tener a Dien. Quiero decir, teniendo un chaval de cantera, aunque arriesgues por un futbolista de 18, 19, 20 años, total, no vale totalmente. La pena que arriesgues.
3: Que
1: porque mejor jugador del mundo, ¿cuántos años tiene ahora? 19, tiene Lamine, 20.
3: Sí, es 2007.
1: Sí. Nadie se está planteando que tiene 19 años. Están diciendo que es el mejor jugador del mundo. Es que eso en el fútbol, y el otro día no sé en qué equipo debutó un chaval de 14 años o alguien puso
3: sí,
1: de Barcelona fue.
3: Pero la mini aún. O sea, que no podemos.
1: No, pero digo, pero digo respecto de la edad. Que sí. La edad no nos tiene que dar miedo hoy en día. Los jóvenes venís con mucha fuerza. La sociedad ha cambiado.
3: Bueno, ya nosotros ya no son tan jóvenes.
1: No, tú ya estás pasadito de rosca, pero.
3: Ya estoy macho.
4: No, a mí es que el tema de la veteranía me sembra una chorrada. Te lo digo así, de claro. Sí, es que estoy de acuerdo a Manolo. O sea, si hay un jugador, si Aaron Mayol es mejor que Dien, es mejor que Dien. Es que Mendona igual que Dien tenga más veteranía. Mendona completamente igual. Si Aymar Blázquez está mejor. Si Aymar Blázquez está mejor que Sadik y que Hugo Duro, ha de jugar a Aymar Blázquez.
0: Pero
4: déixame parlar sí, ja
0: de
4: parleu.
0: Però que tindràs, o sea, tu sabràs que en clau gestió de vestidor no dona el mateix.
4: En tema de gestió de vestidor no, perquè clar, normalment quan n'hi ha egos, el més veterà normalment és el que més ego té. El més veterà és el que més ego té. No, si a mi em lleves fora i què poses al del filial? Pues si això se lo fas a Gallà, se lo fas a Guido, se lo fas a Hugo Duro, se lo fas a tots els veterans o els pesos pesants del vestidor, te van a dir, però tio, ¿de qué vas? Pero ahí es cuando un entrenador ha de tindre la voluntad, que o va a dir ell, no el digo yo, o va a dir ell a la seva roda de prensa presentación. Yo no sé les paraules textuals, pero alguna cosa sí con que no es casaba amb ningú, que posaría al jugador que estiguera bé, que no miraría el carnet d'identitat, no miraría la edad. Sí. Aleshores, si tú tens un tío que ve de marcar un gol, Aymar, si tens un tío que ve de marcar altre, que es Aaron Mayol, y tens un tío en la banqueta, y el primer cambio que fas, te fa gol... Jo crec que el que has de fer a la setmana següent no és que he de posar a este perquè és veterà, perquè em va a traure les castanyes del foc. No, el que t'estan traguent les castanyes del foc són els jugadors de filial. I això de la veterania... No. Com està dient Manolo, és que la gent, encara que siga gent jove, una persona jove també pot tindre, enteneu-me, veterania. És que si tu tens capacitat per aixir a una xespa amb 45.000 persones i que no te temble la cama... ¿Tens veteranía o no tens lideratge? Bueno, es que es así, sí.
1: Hoy en día lo llevo al terreno del fútbol, pero pasa también. Mundial de natación. Ha ganado 3 medallas 16 años. Quiero decir, el fútbol, la sociedad en eso, sí. Igual que se ha alargado la vida profesional de un futbolista, que a 33, 34 años todos eran mayores y ahora se están yendo a 39, 40, muchos de ellos.
3: Es que ahora comiencen a entrenar en 4 años.
1: Claro, es que sois muy. Y la alimentación, la capacidad, el trabajo táctico, técnico, psicológico, sí. Ha evolucionado.
4: Manolo,
1: ha evolucionado
4: barbaridades. Un jugador de 22 años puede tener la mateixa madurez que un de 35.
3: Pero está en el campo.
1: La mateixa. Mira, si el Sancho o sea, este. que salía hoy, que decís que esto es de verano, que esto no es ahora, que esto es de verano, he leído que tiene 26 años.
3: Claro.
1: Y es un viejo del fútbol porque no cuentan con él. Ya es un viejo del fútbol, pero porque no cuentan con él,
3: pero
1: que no tiene nada que ver.
3: También.
1: No, lo que os quiero decir es, yo es que, por ejemplo, con Aimar me la jugaba. La energía que tiene Aimar en este momento no la tiene Hugo Duro, porque
0: sí, pero
1: Hugo Duro.
0: Está en parlando de egos y tal, es que Hugo Duro es el primer que, si al 70 sin el cambio espera Aimar, él lo agraís, porque estaba esgotat. De veritat, o sea, es que.
4: Yo, sí, pero porque está esgotat. Si no, no parle de Hugo Duro en concreto, en colectivo. Si un jugador veterà d'ixos, llevem-lo de l'ego, de veterà, no? Veterà, peso pesant del vestidor del València, li lleves sense estar esgotat, no li fa res de gràcia, eh? Que poses al del filial per davant d'ell, perquè és el del filial. Altra cosa és que Hugo Duro poses a Sadí o allà que és un pàsquet.
1: Un any i medio peleado con su mujer. Que nadie piense que estoy diciendo su mujer de la calle. Su mujer, Carlos Corredera. Carlos Corberán. O sea, lleva un año y medio en una guerra psicológica con una persona que era su jefe. Y yo creo que el chico está torrado en este momento y para recuperarlo tienen que ir poco a poco. Y creo que tienen que hacer un trabajo de entrenador, de motivarlo, porque es lo que hemos dicho siempre. Sí, sí. No puede haber dudas de amor a los colores, de compromiso con la camiseta, pero no va. No va porque esa cabeza está bloqueada, y cuando esa cabeza está bloqueada y dependes tanto de eso, porque calidad técnica tienes la justa, lo psicológico es fundamental,
4: no,
1: en
4: que,
1: ti para
4: dar. Hugo Duro probablemente siga, si no es el que más, ese es el del que más se dona la, se estéis a la piel. Yo siempre, Hugo Duro te agradará más o menos pel que tú dices, porque tendrá más o menos cualidad, pero yo siempre que veig a Hugo Duro en el camp, el tío es el del que más corre, y no es per defensar a Hugo Duro, pero es que le estoy diciendo, le estaba diciendo a Nacho que yo no pose el foc, no pose el foc en Hugo Duro.
1: Partidos, no tirar entre tres palos.
4: No. Bueno, sí, y también portas en el máximo golechador de las últimas dos, tres temporadas. Es que la gente al final son, que hem de exigirle, claro que hem de exigirle, pero es que al final miren tan sols el ROI. En
1: no,
4: el fútbol no, siempre mirem el ROI. El que han fet bo, no el mirem.
1: No, yo te estaba poniendo un ejemplo como Hugo, te lo considero recuperable, pero creo que está en un momento que darle 90 minutos cada partido no es bueno. Ni para él ni para el equipo.
4: Yo soy donaría Aimar Blázquez, pero el que esté en parla,
1: cargas más presión, le pones más, porque el otro día el error, que evidentemente es porque está tieso, no es porque
4: pero
1: la,
4: porque Manolo, eso el normal. El debate que ha introducido Nacho es que al final els veterans, a lo mejor, yo el que estaba diciendo es que als veterans no li faria res de gracia que els lleven y posen als del filial.
1: Media hora ya.
3: Lo que es que no, Manolo, no calles.
1: ¿Sí?
3: No, que va.
1: Hoy estaba bastante callado. Ya, pero un entrenador tampoco puede dar un golpe de estado.
0: Total. Y me es el primer día.
1: No
0: el
1: puedes dar un golpe de estado. No puedes dar.
0: Pues
1: pero tiene que combinar. Pero escolta, tiene que combinar. No juego por veterano.
0: Escolta, Baraja el primer día va a ficar a Castillejo, a compañía. O sea,
3: yo creo
0: el
3: que
0: gol
3: en
0: de estado va a ser Mestal.
3: Yo creo que en casa en Mestalla voré mes al canterans que fuera de
1: estado. Y el otro día, ya que viene el descanso o afuera, era por problema médico, no se ha dicho nada, ¿no?
4: ¿El quién?
0: No, sí, pero las edades físicas eran horribles. Pero me da comida dar ya que arriba el informativo. Salva, Manolo.
3: Fins després.
0: En veritat, esta vesprada sí que tenim esport, punt a punt, de retransmissió del bàsquet. No sé si algo més, a banda del bàsquet.
3: Uf, ara me pilles.
0: Ara li agafé, va. Bona vesprada i a la nit, 90 minuts. 90 minuts. Bona vesprada i sigueu feliços. Nos queda una canción.
5: Apunt Ràdio. Els Serrans, 100.9 i 102.2.
6: Son las 2:30 y eso son las noticias del migdia.
7: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
8: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda.
9: La zona de l'Horta Sud, que és la part més cridanera, passem de les 7.300 hectàrees protegides a més de 16.000.
10: Contribuís a la deslegitimació del professorat. Contribuís a la degradació de l'autoritat del professorat.
11: Esa mínima reforma que se ha producido no va a afectar en absoluto al funcionamiento del sistema educativo.
12: Irá evolucionando en domingo con chubascos generalizados de más de 40 litros por hora.
5: Apunt Ràdio. Les notícies del migdia. Patricia Oles.
6: Hola, com estan? A la comarca de l'Horta Sud, a la zona més castigada per la Dana, tenen ara per ara un 125% més de superfície vulnerable a una inundació catastròfica que la que hi havia contemplada en l'anterior Patricova, que és el Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció de Risc d'Inundació. I sobre aquest territori Per tant, cal arbitrar mesures extraordinàries de protecció. És una de les dades que ha donat este matí el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, que és Vicente Martínez Mus, en la presentació de la revisió d'este pla contra les inundacions, que ve a ser un mapa en blau sobre les zones en risc que servirà de guia als municipis i ciutats per a redissenyar els projectes urbanístics de cara al futur. Martínez Mus.
9: La zona de l'Horta Sud, que és la part més cridanera, passem de les 7.300 hectàrees protegides a més de 16.000 en aquests moments. Protegides, m'he dit, vulnerables, inundables.
6: Conselleria ha encarregat este diagnòstic a la Universitat Politècnica de València. Això obliga a 51 municipis d'esta zona d'influència a aplicar, com deien, mesures correctives sobre com han d'adaptar els municipis a este pla. El document indica poble per poble què han de fer, per exemple, prohibir soterranis, alçar les construccions, no construir en zones especialment vulnerables o fer noves obres de protecció o de canalització de barrancs. Demà es publica al Diari Oficial per a exposició pública i al·legacions sí, abans. Després ja serà la aprovació. En una segona fase es realitzarà l'actualització d'este Patricova, d'este pla contra inundacions a la resta de la comunitat valenciana. Són les 2:32. Elena Herrera està a la tècnica. Més coses.
5: Les notícies del migdia. L'informació a Punt Ràdio.
6: I ja definitivament el debat sobre el futur del sistema públic de les pensions, depenent de qui governe després de les eleccions del 29N, s'ha instal·lat en la precampanya electoral. Pedro Sánchez i Núñez Feijóo s'han pronunciat este matí els dos a Brussel·les per separat, el primer per advertir que la dreta les retallarà i el segon per intentar tancar el debat sobre la viabilitat del sistema que dirigents del seu partit de Vox i del seu partit i de Vox han alimentat estos dies. Òscar Martínez, bona vesprada.
13: Hola, bona vesprada. Primer, el diputat José María Figaredo, de Vox, va defendre acabar amb l'actual sistema públic i substituir-lo per un altre mixt público-privat. I després, la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, va posar en dubte que les pensions actuals siguen sostenibles en afirmar que el sistema va a col·lapsar. Este matí, Alberto Núñez Feijóo ha volgut tancar el debat amb aquestes afirmacions.
8: Les pensions són innegociables i ja. Se acabó. Se actualitzaran les pensions conforme a l'IPC? Sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones, es el señor Sánchez. El señor Sánchez congeló las pensiones en España en el año 2011 con su voto favorable.
13: Bé, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha alertat que el PP i Vox li retallaran les pensions després d'intentar enganyar les persones pensionistes, ha demanat calma.
7: Plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación. Mire, yo quiero trasladar a los pensionistas de hoy y de mañana absoluta tranquilidad, absoluta calma. Desde luego el sistema público de pensiones es un sistema sostenible, por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.
13: Bé, Sánchez ha afirmat que el govern espanyol aprovarà la revalorització de les pensions d'acord amb l'augment del cost de la vida de l'IPC abans que acabi l'any.
6: I el rei Felip VI ha presidit este matí a Poblet, a Tarragona, la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet, l'òrgan consultiu encarregat de la conservació i restauració d'este temple cisterciense que és patrimoni de la humanitat que va ordenar construir Jaume I i on està soterrat. A la reunió han estat també els presidents de tots els governs que formen part de l'antiga corona d'Aragó, el de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, també és de Catalunya, Aragó i les Illes Balears. Amparo Martín, Tarragona, bona vesprada.
14: El patronat del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet feia 15 anys que no es reunia. Els quatre presidents autonòmics que conformen l'antiga corona d'Aragó han mostrat el compromís de recuperar aquestes reunions d'una manera periòdica. També el rei Felip VI ha demanat aprofitar el potencial de cooperació entre els territoris i fomentar el diàleg. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha reivindicat el legat compartit de la corona d'Aragó com una realitat històrica sense la qual no és possible concebir l'Espanya autonòmica actual. També ha admirat la contribució de la nostra pròpia llengua, la valenciana, i la nostra identitat respectant la història. Quan acabe l'esmorzar que té lloc en estos moments, el president de la Generalitat depositarà una corona de llorer davant la tomba de Jaume I.
6: I més coses. Avui hem preguntat a les immobiliàries valencianes sobre com està afectant el nou decret de vivenda del govern espanyol, especialment pel que fa a la regulació dels lloguers, i ha jutjat pel que ens han contestat, tot apunta que el mercat s'està redissenyant a passos de gegant. Una primera dada, els en 10 dies s'han retirat del mercat de lloguer a la Comunitat Valenciana 765 vivendes.
13: Bé, el que ens diu el sector és que una de cada tres immobiliàries ha perdut tota la cartera de pisos de lloguer perquè els propietaris els han retirat directament de la circulació en les dues setmanes que du en vigor el decret. A més, el 70% d'estos negocis ha hagut d'anul·lar cites ja concertades i despunta esta tendència. Quasi la meitat dels propietaris han decidit posar a la venda les vivendes que tenien en lloguer. Des de Sicval, l'Associació d'Immobiliàries de la Comunitat Valenciana, s'assegura que el mercat valencià està dominat pel xicotet propietaris, no pels fons d'inversió, i que el decret ha fet retraure l'oferta. Nora García n'és la presidenta.
15: Estem veient el que nosaltres ja anunciàvem, retirada de vivenda del mercat del lloguer. Alguna s'ha trasladat a la venda, alguna altres s'han paralitzat a l'espera de veure què passa finalment en el decret del 15 de novembre, que pareix ser que no se va convalidar, però la gent té por. És normal. El mercat del lloguer principalment són propietaris que tenen una, dos viviendes, no grans tenedors i no fondos voltors. Això és lo normal, però s'està legislant en general per a tots igual.
6: Anem ja amb la previsió de l'horatge. Recordem que a partir del cap de setmana venen pluges i fortes. Antonio Sánchez, bona vesprada.
16: Molt bona vesprada. Avui serà una jornada molt similar a la d'ahir de vesprada, és a dir, més cap al sud amb més núvols i també amb possibilitat de ruixats a comarques com les comarques centrals, també cap al Baix Segura, l'Alacantí i la Marina Baixa. Així com a la Marina Alta i a la Safor no descartem algun ruixat puntual. A la resta no tindrem precipitacions, el cel molt més obert, amb sol i amb alguns núvols més ancorats cap al prelitoral i també cap a l'interior nord. Perquè fa les temperatures, pocs canvis, màximes entre els 24 i els 28 graus. Demà serà una jornada amb més sol, en general, ja no tindrem pluja i temperatures un poquet més altes de vesprada. I ja dissabte, a últimes hores, és quan ve el front fred, que ens deixarà tempestes de vesprada, que s'aproparan a la costa ja de nit, i diumenge serà una jornada marcada per la pluja intensa. Molta precaució també pel vent i per la situació marítima. Anirem apropant informació. Ara mateix estem pendents dels canvis.
5: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
6: Avui parlem de l'Horta Sud perquè han augmentat, com dèiem al principi d'este temps de notícies, en un 125% les zones inundables. Això ho diu el Pla d'Acció Territorial davant del risc d'inundacions a la Comunitat Valenciana, que no es renovava des de l'any 2013. La Dana, sens dubte, ha fet canviar moltes mesures i molts paràmetres. Paco Morrió.
17: Bona vesprada. Lògicament, pensen que l'Horta Nord passa de 7.300 a més de 16.000 hectàrees de zones inundables. Per això el llistat de mesures per a noves construccions és extens, detalla el conseller d'Infraestructures, Vicent Martínez Mus.
18: Alçar tota la construcció, altres evitar construccions en zones especialment vulnerables, en definitiva també provocar nous encausaments, noves obres de protecció.
17: Alcaldes com Vicent Siscar de Paiporta pensa més en què fer amb el que ja està construït.
19: Els soterranis que estan ara fets estan fets i continuaran fets. El que passa que ahir se poden implementar barreres anti-inundació de manera que evitem que els primers 80 centímetres o un metro no entren dins dels soterranis, no?
17: A aquesta mateixa altura, 80 centímetres, ha d'estar també la porta d'entrada de les noves vivendes a les zones de més perill. I sobre la repetició d'una dana, els investigadors de la Universitat Politècnica de València han deduït que no es repetiria d'ací 2.000 anys. Però amb interrogants, escoltem Fèlix Francés, catedràtic director de l'informe.
20: ¿Te puede tocar el gordo con 50 números? Sí, pero es poco probable. ¿Te va a tocar en tu vida alguna vez el gordo comprando todos los años 50 números? Puede que sí, però lo más probable es que no.
6: Bé, i parlem del transvasament Tajo Segura perquè els regants alacantins anuncien mobilitzacions. Volen que les obres d'emergència que s'estan fent al canal no siguin una excusa perquè no arriben els 85 hectòmetres cúbics que els corresponen per llei. Alacant, Carolina Tarazona.
21: Denuncien que el Ministeri de Transició Ecològica està utilitzant la avaria al canal per a bloquejar l'arribada de l'aigua. Concretament, es tracta de 85 hectòmetres cúbics.
6: Dins anuncien mobilitzacions, volen que les obres d'emergència que s'estan fent al canal no siguin una excusa perquè no arriben els 85 hectòmetres cúbics que els corresponen per llei. Alacant, Carolina Tarazona.
21: Denuncien que el Ministeri de Transició Ecològica està utilitzant la avaria al

0: Presidente del sindicato de Regants, Tajo Segura.
1: El gobierno de Pedro Sánchez no tuvo bastante con recortar el trasvase Tajo Segura en 2023. Una decisión política ineficaz.
0: Per la seva banda, el govern d'Espanya diu que la paralització és estrictament per motius de seguretat i que ja ha declarat les obres d'emergència perquè es reparen de forma urgent.
2: I bé, amb el debat sobre el futur de les pensions en el centre de la precampanya per a les legislatives del 29N, Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, considera que el guió traçat des de l'avançament de la convocatòria electoral està beneficiant el PSOE.
3: Sí, el president del govern espanyol i el secretari general del Partit Socialista participa des d'este matí en la reunió del Consell Europeu a Brussel·les. S'ha congratulat que la precampanya electoral transcorrega, però on al seu partit li interessa amb propostes i la defensa de l'estat del benestar.
4: ¿Qué es la defensa del estado del bienestar? ¿Qué es decir lo que vamos a hacer en los próximos 4 años? No cayendo en, bueno, pues un poco la retórica de insultos y de bulos que otras formaciones políticas están teniendo, sino propositiva, optimista, de esperanza.
3: Sánchez ha explicat que el PSOE ixa a guanyar el Congrés també el Senat, per la qual cosa el Partit Socialista està disposat a afavorir candidatures úniques amb partits d'esquerra per a la Cambra Alta. El president del Govern Central ha demanat al PP i Vox que el debat polític se situe en els salaris de les treballadores i els treballadors i no en retallar les pensions.
4: De hecho, ahora se está a las puertas de una negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos y aprovecho, por tanto, dado que la derecha aparentemente está tan preocupada en que hable con la patronal para que se siente con los sindicatos y negocien un alza de los salarios de la clase media trabajadora de nuestro país.
3: I en la reunió del Consell Europeu, els 27 líders de la Unió Europea debatran sobre immigració i els pressupostos comunitaris. Sánchez ha avançat el no d'Espanya a l'esborrany descomptes en ser poc ambiciosos davant els reptes que té Europa, ha explicat.
2: I qui també estava a Brussel·les avui era el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participat en la reunió del Partit Popular Europeu i allí ha afirmat que si arriba a la presidència del govern espanyol, després del 29 de novembre, promourà una comissió d'investigació sobre el que ha passat a Ceuta per l'entrada massiva de migrants al juliol, perquè, en la seva opinió, Pedro Sánchez no vol que se sàpiga.
5: Vamos a promover una investigació. Si tenemos el honor de llegar al gobierno, una investigación donde estudiemos todas y cada una de las cuestiones que han ocurrido, incluida la presencia de la fragata y de las patrulleras marroquíes en aguas españolas, y daremos cuenta a la comisión del contenido de esa investigación.
2: I avui s'ha produït una reunió simbòlica per poc freqüent al monestir de Poblet, a Tarragona. Ha sigut en un acte del patronat del monestir, que ha estat presidit pel rei Felip VI i que ha congregat els presidents que representen l'antiga corona d'Aragó, és a dir, la Comunitat Valenciana, Catalunya, els d'Aragó i les Illes Balears. Un acte solemne al lloc on està soterrat el rei Jaume I i que serveix per a firmar una entesa de col·laboració institucional. Lola Oliver.
6: El monestir de Poblet a Tarragona és avui símbol de cohesió territorial. La imponent abadia reunís per primera volta en dècades els 4 presidents de l'antiga corona d'Aragó. En un acte tot mesurat, el rei Felip VI ha reivindicat els vincles del passat per a replicar-los en el present i el futur.
7: I afronten retos comunes en matèries com l'aigua, l'energia, la innovació, la sostenibilitat i la cohesió territorial. Todo ello ofrece un enorme espacio para el diálogo y la puesta en común de ideas.
6: El president valencià, Juanfran Pérez Llorca, acudint a la cimera, trenca un esquiu institucional perquè no es recorda l'últim president valencià que hi acudia en acte oficial.
8: Amb orgull de la nostra autonomia, amb orgull de la nostra llengua, identitat pròpia. Però tot ello, sempre des de la lealtat i la solidaritat interterritorial i amb la voluntat de tender puentes que sirvan para multiplicar las oportunidades i que nos lleven a una Espanya mejor.
6: També el president català Salvador Illa i els d'Aragó i les Illes Balears Jorge Azcón i Marga Proens han advocat per la col·laboració interterritorial en l'any del 750 aniversari de la mort de Jaume I, que està soterrat allí.
2: Les 2:45 a dia i mig que es tanca el termini per a presentar coalicions de cara al 29N, les negociacions a l'esquerra del PSOE per a tindre una candidatura unitària semblen encallades. Podem descartar acords a escala nacional amb Front Ampli i miren cap a Esquerra Unida. Lucía Mas.
9: Als partits d'esquerra se'ls esgota el temps per a registrar coalicions i encara no troben el camí. La candidata de Front Ampli es mostra disposada a fer un pas al costat per a seduir a Podem, però retreu a Esquerra Republicana. Ada Colau.
10: Puc animar molt a Gabriel Rufián, doncs, a que faci la batalla dins del seu partit, perquè Esquerra Republicana

0: Fins ara el que fa és tancar les portes de manera rotunda, no?
1: I veu contradictori l'acord de Republicans i els Morats. I així contesta Ione Belarra.
2: Donde hay contradicciones en fuerzas políticas que se dicen de izquierdas y no están dispuestas a hacer primarias.
1: Podem descarta l'acord en Front Ampli a Madrid o Barcelona i miren a Esquerra Unida per a tancar altres circunscripcions.
2: Cerremos acuerdos en Murcia, en Asturias, o por supuestísimo en Andalucía.
1: Però Esquerra Unida ho rebutja. Antonio Maillo.
3: Podemos tendrá que decidir si quiere venir o no. Y aquí no se trata de trocear un día antes de la finalización de un plazo negociaciones que nunca se han planteado antes.
1: Y así las cosas, de momento la unidad no arriba.
4: I tensions internes a Compromís per decidir qui ocuparà finalment el número 1 per València en la llista que es negocia amb altres partits a l'esquerra del PSOE, Òscar.
5: Iniciativa i Més, els principals partits que conformen Compromís, discrepen sobre el nom. Iniciativa vol que siga Alberto Ibáñez, diputat en el Congrés. Més, el partit majoritari, aposta per un altre candidat com a cap de llista. Avui continuen les reunions a dos bandes entre Compromís i altres formacions polítiques i entre els dirigents de la coalició per consensuar el cap de cartell per València. El termini per a presentar les coalicions electorals a les legislatives del 29N acaba demà divendres a la mitjanit.
4: I la Fiscalia Anticorrupció ha denunciat en el jutjat al subdelegat del Govern Central a València, José Rodríguez Jurado, per presumptes irregularitats en la seva promoció interna des del grup CU com a administratiu a l'AU, màxima categoria funcional a l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer.
5: Un particular va interposar una denúncia davant la Fiscalia de València contra Rodríguez Jurado per la promoció interna com a funcionari en este ajuntament. Posteriorment va ser nomenat subdelegat del Govern espanyol a València. La Fiscalia Anticorrupció hi veu indicis de delicte en l'actuació de Rodríguez Jurado.
4: I també de tribunals, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha acordat no admetre a tràmit la querella interposada per l'Associació Transparència i Democràcia en l'Esport contra el president de la Generalitat, contra Juan Fran Pérez Llorca, per la invitació per assistir a la final del Mundial de Futbol 2026, celebrada a Nova York.
5: Els magistrats coincideixen amb el criteri de la Fiscalia, conclouen que els fets no són constitutius de delicte de suborn que atribuïen els querellants al president i a la cap de gabinet de la Federació Espanyola de Futbol perquè no pot afirmar-se que el regal d'una entrada no siga una pràctica socialment admesa.
4: I un jutge ha obert diligències per l'incident del gas pebre d'una diputada del Partit Popular. Ho ha fet arran d'una denúncia per part de tres persones afectades contra la diputada Ana Vázquez per un delicte de lesions després d'exhibir, ja recordaran, en un ple un esprai d'este gas.
5: Sí, després d'exhibir-lo en l'hemicicle el va donar un treballador del PP que va reconèixer que el va buidar en uns lavabos. El gas pebre es va estendre, algunes persones van patir lesions lleus. La policia va haver d'acordonar part de les instal·lacions de la cambra baixa. El jutge, que ha iniciat la investigació, ha demanat els denunciants que completen la denúncia amb el corresponent part de lesions.
4: I els principals sindicats de l'ensenyament a la Comunitat Valenciana, STPB, Comissions Obreres i UGT, estudien noves mobilitzacions i fins i tot no descarten reprendre la vaga indefinida. Diuen que la Conselleria d'Educació no té voluntat de negociar ni tampoc d'incloure els temes pendents de l'acord. José Soler, bona vesprada.
6: Sí, bona vesprada, Patricia. La setmana que ve reuniran les assemblees de manera prèvia a la reunió amb la consellera que tenen el dia 21, marcant de l'STPB.
7: Està treballant en una, continuarà amb els dijous de lluita, també intentar concentrar-se quan se puga en aquesta conselleria. Fins i tot hi ha propostes de reactivació de la vaga més endavant, però bueno, això ja dic, s'ha de ratificar i ja veurem el dimarts com acaben l'assemblea.
6: La Conselleria d'Educació nega que hagi trencat les negociacions i posa com a prova que la reunió de la setmana que ve. Daniel Maqueboy és el secretari autonòmic d'Educació.
8: Han venido a decir que no queremos derogar cuando ya habían sido convocados a esa reunión el día 21. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que no podemos retomar unas negociaciones que nunca se han roto.
6: STPB, Comissions Obreres i UGT reclamen reobrir el debat sobre el paper del valencià en l'ensenyament i també sobre l'acord salarial. Són dos punts acordats únicament per AMPE i CESIF amb la conselleria. També han criticat durament la reforma de l'inspecció educativa, una reforma que des de la conselleria assenyalen que no afectarà el funcionament del sistema. Aquí li encuerda a UGT Daniel Maqueboy.
9: Contribuís a la deslegitimació del professorat, contribuís a la degradació de l'autoritat del professorat i, per tant, quan tenim després episodis de violència, tenim episodis d'assetjament, tenim episodis incidents gravíssims que deixen en premsa i tots ens escandalitzem, que algú se pregunte si el jugar a posar-li una diana damunt als docents té alguna cosa a veure.
8: Creo que se han exacerbado un poquito las posiciones. Cualquiera que sepa cómo funciona la inspección educativa sabe que esa mínima reforma que se ha producido no va a afectar en absoluto al funcionamiento del sistema educativo ni al propio funcionamiento del Servicio de Inspección Educativa.
4: Bé, el mercat immobiliari està tan tensionat que s'ha arribat a extrems com el d'una immobiliària de l'Horta Sud que demana 5.000 euros de fiança només per ensenyar un pis a la venda a Massanassa. Les associacions de consumidors alerten d'estos abusos. Lourdes Espinosa.
10: Sí, Patricia, i sí, com sona, 5.000 euros per visitar una vivenda en venda a Massanassa. És el requisit imposat per una agència immobiliària que obliga a formalitzar una reserva abans d'ensenyar el pis. L'agència assegura que així filtra els compradors realment interessats i que després es torna els diners. Francisco Rodríguez, de la Unió de Consumidors, explica que aquesta pràctica, tot i ser legal, és abusiva.
11: No seria, en principi, una actuació il·legal, perquè no està prohibida expressament, però entenem que podria estar discriminant per raons econòmiques a moltes persones.
10: El cas és extrem, però hi ha altres pràctiques abusives més habituals.
11: Estem rebent moltes consultes i reclamacions perquè immobiliàries s'estan facturant despeses o honoraris als arrendataris d'una vivenda que està expressament prohibit per la normativa.
10: Recordem que les immobiliàries no poden cobrar als inquilins les despeses de gestió ni camuflar-les com a servicis de tramitació perquè són a càrrec del propietari i quan acabi el contracte l'arrendador ha de tornar la fiança.
4: I continuem parlant del mercat immobiliari, però en clau política. El Partit Popular acusa el PSOE d'hipocresia després de conèixer els negocis de la parella de la portaveu socialista al Congrés, que és Montse Mínguez, delegació de Madrid, Guillem Lizarde.
12: Així és, tot després de fer-se públic que la parella de Mínguez controla un holding amb una trentena de pisos de lloguer on s'haurien executat desnonaments. Els populars qüestionen ara la coherència del Partit Socialista i la presidenta madrilenya Díaz Ayuso ha anat més enllà, l'ha qualificada de cara dura i ha comparat la seva parella amb el director d'Amazon.
13: Cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que Jeff Bezos.
12: Sánchez ha sido en defensa de la portaveu.
14: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
12: I repta als populars a donar suport als decrets de vivenda. Mínguez, previsiblement cap de llista socialista per Lleida en les pròximes eleccions, denuncia un atac personal.
15: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
4: 7 per a les 3, es parlem d'una de les noves mesures antifrau impulsada des del govern d'Espanya. Es tracta d'un prefixe, el 400, que a partir de dissabte identificarà les telefonades comercials. Pablo Sainz Pardo.
16: Sí, des d'este cap de setmana no farà falta preguntar. Totes les empreses que contacten amb consumidors amb finalitats comercials hauran de portar el prefix 400 en el seu número de telèfon. Ens ho explica Sifrido Orts, vocal de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.
17: Tenemos un número largo, pero que empezará por 400. El receptor de esa llamada va a saber si contestarla o no, ya sabiendo que es una llamada comercial. Lo que hace es que separa los servicios comerciales de los servicios de atención a la clientela.
16: Els consumidors podran denunciar a la Comissió Nacional de Mercats i Competències tota criada comercial que no porte el prefix. La cosa canvia si ja som clients de la companyia. En aquest cas, les telefonades es faran amb els prefixos geogràfics, els prefixos curts o els prefixos 800 i 900.
4: Bé, el Suprem rebutja que les empreses puguin limitar a 5 dies anuals el permís retribuït per malaltia greu o hospitalització, un permís que, segons aquesta sentència, s'ha d'activar per cada nova necessitat i que pot continuar després de l'alta hospitalària si cal.
5: El recurs de les empreses pretenia limitar a 5 dies el permís anual per accident, malaltia greu, hospitalització o cirurgia de familiar o convivent i vincular-lo només al període hospitalari. El que indica el Suprem és que l'Estatut dels Treballadors no estableix un límit anual d'aquest tipus de permisos, com sí que ho fa per als de causa major, que tenen el límit de 4 dies.
4: I els funcionaris de presons són, des d'avui, agents d'autoritat, una condició que tenen, per exemple, els policies. Això vol dir que qui els agredisca s'enfronta a penes més altes. Una mesura que és llargament reclamada per un col·lectiu on cada 15 hores un d'estos professionals resulta ferit per un pres. Pilar de la Fuente.
18: La nova condició afecta a vora 3.000 treballadors dels 5 centres penitenciaris i d'inserció valencians. Alberto Tellez, portaveu de CAIP.
19: Era muy curioso que un maestro, por ejemplo, lo sea, y los funcionarios que estamos trabajando en un medio hostil no lo fuéramos.
18: Com els afectarà? A més de tindre més valor el seu testimoni, garantís una major protecció. D'una banda, si són agredits, les penes per als autors són més elevades. María José Marín, responsable de Comissions Obreres a la presó de Picassent.
20: La persona que está en la prisión interna sabe que tiene, va a cumplir más pena. Se supone que tiene que servir como para evitar algún tipo que de agresión.
18: D'altra, l'administració es farà càrrec de les indemnitzacions per agressions si el responsable no pot pagar-les. Ara la reivindicació se centra en el fet que la nova protecció jurídica vagi acompanyada d'un augment de personal i mitjans.
4: Les analítiques hauran de dir si el papa ha superat el càncer de pulmó de que el van operar dimarts o si s'ha de sotmetre a un nou tractament.
5: Segons l'últim informe mèdic difós este matí pel Vaticà, Lleó XIV ha passat bé la nit, s'ha alçat i ha desdejunat. El pontífex de 70 anys està recuperant-se bé, ha concelebrat una missa a la 10ª planta de l'Hospital Gemelli on està ingressat.
4: I al Pakistan, 33 xiquets i un professor han mort en caure'ls damunt el sostre d'una escola.
5: Els menuts, tots menors de 13 anys, estaven a classe quan s'ha produït l'afonament. De 9 més s'han quedat ferits. La policia ha detingut el propietari del centre per possibles negligències. Els pares i mares de l'alumnat havien denunciat reiteradament que l'edifici no estava en condicions.
4: I el govern espanyol presentarà al·legacions formals a la nova amenaça llançada des dels Estats Units, la que planteja posar arancels al taulell i l'oli d'oliva, entre d'altres productes espanyols.
5: Sí, també una taxa de vora 200.000 euros a cada embarcació espanyola que arriba a un port nord-americà. Així s'ha proposat a la Comissió Marítima dels Estats Units. El cas d'aprovar-se, en cas d'aprovar-se, serà la resposta al que ha fet Espanya per no deixar atracar al Algeciras tres barcos nord-americans que el govern espanyol sospitava que duien armes a Israel.
4: I més sobre els Estats Units, perquè fonts del Pentàgon, citades per la CNN, asseguren que el país planeja utilitzar contra l'Iran la coneguda com la mare de totes les bombes per la capacitat destructora.
5: És un projectil capaç d'arrasar una superfície semblant a la que ocupen 9 illes de cases que llançarien contra les instal·lacions nuclears i energètiques. En cas de consumar-se el llançament de l'arma més poderosa de l'arsenal nord-americà, això suposarà l'escalada a una guerra en una guerra que està danyant els republicans de cara a les eleccions de novembre.
4: Després de la solemne exaltació d'ahir, Julia Vizcaíno i Beatriz Blanco ja són oficialment les màximes representants de les falles i avui l'agenda continua completa amb l'atenció a la premsa. A primera hora del matí han visitat esta casa, la Ràdio Televisió Valenciana, que seguirà cada pas del seu regnat, crònica de Montse Català.
0: Després de dia i mig d'emocions, les falleres majors de València estrenen regnat en A Punt, perquè la radiotelevisió pública ha sigut parada obligatòria perquè puguem conèixer-les millor hores després de ser proclamades amb tota solemnitat. Ho recorda Julia Vizcaíno, fallera major infantil de València.
21: Fue súper bonito, muy emocionante, también por primera vez hablé en el hemiciclo y a toda Valencia.
0: Han visitat la redacció dels informatius, han rebut les felicitacions dels periodistes que prepararan desenes de cròniques falleres amb elles com a protagonistes i també han estat en la ràdio en Matí Directe amb Sergi Alcina.
22: És un plaer rebre en esta hora als nostres estudis d'A Punt Ràdio a Beatriz Blanco Tamarit i a Julia Vizcaíno Orero, que són, ja ho sabeu, les falleres majors de València.
0: Beatriz i Julia també han pogut seure al sofà d'Obert pel Matí per a conversar i compartir les primeres anècdotes del càrrec que estrenen amb responsabilitat, com ens conta Beatriz Blanco, la fallera major de València.
23: Moltíssima il·lusió i molt de respecte en la figura en la que vaig a representar i, com vas dir ahir, també pense que les falles representen molt bé la tradició, però també sempre mirant al futur.
0: Tot un any per davant que està per escriure per a una xiqueta de Canyamelar, una jove de Benetússer i altres 24 companyes que representen una festa que és patrimoni de la humanitat.
4: Hem arribat a les 3 de la vesprada, repassem alguns dels titulars d'este dijous, 15 d'octubre. La Generalitat ha modificat el Pla d'Acció Territorial sobre la prevenció del risc d'inundacions. El Patricova hi augmenta en un 125% la superfície vulnerable en la comarca de l'Horta Sud, la zona més castigada per la d'Ana José.
6: Sí, una modificació que també endureix les condicions per a construir i obliga els municipis a prohibir soterranis, a alçar les construccions, a no construir en zones especialment vulnerables o a fer noves obres de protecció o canalització de barrancs. Vicente Martínez Mus és el conseller d'Infraestructures.
24: Que augmenta el risc un 60% en tota la zona analitzada, algo que cabia esperar, però que òbviament després dels treballs tècnics pues, ja ubiquem en cada lloc el nivell de perillositat. En la zona de l'Horta Sud, que és la part més cridanera, passem de les 7.300 hectàrees protegides a més de 16.000 en aquests moments. Protegides, m'he dit, vulnerables, inundables.
4: I atenció al cap de setmana, perquè venen pluges i fortes.
6: Sí, la Generalitat ha llançat un avís especial per a este nou episodi. Són precipitacions que, segons ha confirmat el conseller d'Emergències i Interior, començaran la vesprada de dissabte i es generalitzaran diumenge. Juan Carlos Valderrama, que ha passat avui per les notícies del matí, recorda a la població que es mantinga informada de l'evolució a través dels canals oficials.
1: Estamos hablando de un episodio que, según las últimas previsiones, nos están dando 50 litros por hora para sábado a partir de las 6 de la tarde y que se va a centrar en interior de la provincia de Valencia y en el sur de Alicante y que posteriormente irá evolucionando en domingo con chubascos generalizados de más de 40 litros por hora. Es muy importante que la ciudadanía se mantenga informado por todos los canales oficiales.
4: I el debat de les pensions, que ha entrat ja de ple en la precampanya electoral este matí, tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo s'han pronunciat.
6: Sí, el president del govern per a alertar de les retallades que plantegen PP i Vox, i Feijóo per a tancar el debat i assegurar que les pensions no estan en risc.
2: El plan, tanto de la derecha como la ultradereita, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación.
3: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. ¿Se actualizarán las pensiones conforme al IPC? Sin duda.
4: I des del monestir de Poblet, a Tarragona, on està soterrat Jaume I, el rei Felip VI ha cridat a la cooperació entre els territoris de l'antiga Corona d'Aragó.
6: Ho ha fet durant la reunió del patronat del rei al monestir, una reunió que no se celebrava des de l'any 2011 i en la que ha participat tant el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, al costat dels presidents de Catalunya, Aragó i les Illes Balears.
7: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país y afrontan retos comunes.
4: La jutgessa Viedma, que va investigar el germà de Pedro Sánchez, ha denunciat a la policia que l'exjutge vinculat a les clavegueres del PSOE la va seguir amb el cotxe fins al seu domicili després de declarar en l'Audiència Nacional dijous passat.
6: Precisament en eixa declaració, com a perjudicada, Viedma va relatar que s'havia sentit vigilada i amenaçada. En la denúncia assegura que, de tornada a Badajoz, l'exmagistrat Sáenz de Tejada li va fer seguiments amb el cotxe. Sáenz de Tejada declararà el dia 28 d'octubre com a investigat per 4 presumptes delictes.
4: I més en clau judicial, perquè una jutgessa de Madrid ha obert una investigació sobre les filtracions del cas Plus Ultra en la causa oberta contra l'expresident Rodríguez Zapatero.
6: La jutgessa ha encarregat un informe sobre aquestes filtracions del sumari i que també ha demanat que s'identifiqui els responsables. La denúncia constata filtracions constants i immediates als mitjans de comunicació amb dades sobre els informes policials, les agendes de Zapatero o el bolcat del telèfon de la seva secretària.
4: Les 3 i 3, acabem, arriba ja Sílvia Soria amb el Forcat. Nosaltres actualitzem a les 4 en el butlletí, però sempre poden estar informats a través del nostre web. Adeu.
15: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: l'Eurolliga de bàsquet al punt a punt. Este dijous, des de les 8 de la vesprada, en directe, València Bàsquet Maccabi de Tel Aviv, amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Viu un episodi més de l'apassionant Eurolliga de bàsquet al punt a punt.
1: A l'Horta Sud, 102.2. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada, les 3 i 5 de la vesprada. Avui porto un dia d'eixos, com vos diria, molt forcater. Massa pronta, m'he anat a parlar amb dones, he estat en una taula redona, en una segona taula redona, he xerrat i he conegut experiències personals. És que avui és el dia de les dones rurals, el dia de totes les dones del camp. I quan deiem totes les dones, parlem no únicament d'agricultores i ramaderes, que per suposat d'elles especialment, són totes. També estan les cooperativistes, estan les artesanes, les emprenedores, les que treballen d'una manera directa o indirecta, les enginyeres, les inversores, les que parlem del camp, totes. Així que en nom del sector, gràcies i les nostres felicitacions. En un dia en què jo crec, ahir ho comentava en Regina i escoltàreu en directe la reflexió, que igual no li hem donat massa importància en un any que haguera tingut que tindre-lo, perquè la FAO va declarar el 2026 l'any de la dona llauradora. I era per donar-li visibilitat. El Forcat ha tornat a esta casa, a Punt Ràdio, en setembre. Així que des de setembre no hem parat de dir-ho, i esta setmana, pues, de forma molt especial. Així que dones que treballen la terra, que tenen cura de les seves famílies, que conserven les nostres tradicions i que també busquen noves oportunitats, són avui les protagonistes. Però, bueno, evidentment, tenim algun apunt més, alguna notícia, alguna declaració, algun manifest, sé que abasta en Brussel·les... En fi, un poc de tot anem a parlar avui. Ja sabeu que jo sóc Silvia Soria, ho ha dit Patricia, en la part tècnica Tono Escribano i en producció una altra dona a la que feliciten també, no? Perquè també és dona rural, és forcatera, Silvia Labort. Així que benvinguts, arrenquem este dia de les dones rurals, 15 d'octubre, un Forcat especial dones.
1: El Forcat, a Punt Ràdio.
2: Buenos días, soy Isabel Navarro Berlanga, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión Llauradora y Ramadera. Hoy, 15 de octubre de 2026, Día Internacional de las Mujeres Rurales, y coincidiendo también con el Año Internacional de la Agricultura, la Unión considera que este reconocimiento debe traducirse en actuaciones concretas que mejoren las condiciones de vida y trabajo de las mujeres agricultoras y ganaderas, y que no sea solamente una declaración institucional. Desde la Unión reivindicamos el papel de las mujeres rurales y reclamamos una igualdad real en el campo valenciano. Reclamamos políticas públicas que impulsen la incorporación de las mujeres a la actividad agrícola o ganadera, políticas reales que se adapten a las necesidades de las mujeres rurales para que éstas puedan desarrollarse tanto social, económico como laboral. Esta ley lleva 15 años en funcionamiento y se ve claramente por los datos que arroja que no ha funcionado. A mi parecer, está falta de muchos recursos que la hagan más atractiva para que más mujeres se puedan acoger a una titularidad compartida. Luchar por las mujeres rurales es luchar por la supervivencia de nuestros pueblos.
0: Així és, estem d'acord. És, per tant, acabo d'escoltar la veu de les dones dins de la Unió que han reclamat, aprofitant el dia, igualtat real per a les dones rurals i més mesures per a garantir el futur del camp. L'organització denuncia les dificultats d'accés a la terra i el finançament, i també jocs de responsabilitat, que a vegades no estan massa a l'abast de les dones. Per cert, que també hem parlat este matí en la presidenta d'AVA, Dones Rurals, Yolanda Morant, i no està en aquests moments en directe perquè justament està participant de Women Action Congress 2026, que li han donat molta difusió esta setmana. Jo vinc d'allí este matí i estan fent taules i ella està participant, donant-li veu també al sector. Un congrés al que vaig a colar-me quan puga, perquè estaran a punt de tancar el matí en les ponències que tenien i faran una xicoteta pausa per a tastar, degustar, show cookings, productes ecològics, artesans, a veure si ahir me coli un poquet en la festa. Però primer, alguna dada que crec que ens ajuda a posicionar-nos i a entendre per què és tan important defensar-les. I és que, segons el cens agrari de fa ja uns anys, més o menys estarà igual, però no és que siguin de 4 dies, les dones representem al voltant del 26% de les persones responsables. Vull pensar que aquest percentatge augmenta prou i que a nivell de, això és en Comunitat Valenciana, i que a nivell de tota Espanya estem per damunt del 28,6% aproximadament. Si ja busquem dades que puc contrastar de la presència no, perquè això tenia en el sens un poc més antic des del meu punt de vista. No està totalment al dia, però bueno, espero que mos feu una idea. Des que sí que tinc són les explotacions valencianes que van rebre ajudes en les que tenim titularitat compartida i que la dona té un pes així en comunitat. L'any passat eren només 16 valencianes, només 16. A nivell de tot Espanya sí que estan per damunt de les 1.100. Així que esperem que a poc aquestes xifres milloren. I si mirem un poc el panorama global, ja que em fa referència a la FAO i al Dia de les Dones, agricultores, no rurals, agricultores, que va declarar la FAO per este 2026, dir-vos que segons esta institució, esta entitat, les dones a nivell del món representen el 41% de la força laboral agroalimentària mundial. Això és una dada en titular en molta potència. Així que és la realitat, més o menys, hi ha molts més paràmetres per a entendre el paper de la dona dins del sector. I qui les té? Pues les té una dona que per a mi és una de les veus prioritàries per a les dones agràries, ramaderes o qualsevol altre foc que vulgueu de tota Espanya.
1: A Punt Ràdio, Sílvia Soria. La mujer.

0: I és que València també es prepara per acollir una nova edició de Gastrònoma, la Fira Gastronòmica del Mediterrani, que se celebrarà, apunteu bé les dates, del 26 al 28 d'octubre a Fira València. El lema m'encanta, les veus del sector. La fira va reunir a molts ponents, ara confirmarem quants, i molts expositors, ara confirmarem quants. Les línies, podríem dir que el fil conductor de tot el que és Gastrònoma enguany és sostenibilitat, innovació, nous hàbits de consum, benestar, el paper dels professionals, cuiners, sommeliers, etc. Jo crec que riquesa en general de la nostra cuina i del nostre territori. I avui, que és el dia de les dones rurals, no podia parlar en mi de Gastrònoma una altra que no siga la nostra dona gastronòmica per excel·lència, Maje Martínez, que ja sabeu que és la directora de continguts de Gastrònoma. Hola, Maje, buenas tardes.
1: Molt bona vesprada, Sílvia, quin gust escoltar-te.
0: Que alegria, feliç dia.
1: I com sempre ser... Ah, moltes gràcies.
0: És el dia de les dones rurals. Tu ja eres dona rural fa molts anys, eh?
1: Clar que sí, jo també. Per imposició hereditària, però després per carinyo també, perquè les dones que mos toca i que mos cau camp, al final és la nostra també, és part de la nostra família i sabem que som de les que el mantenim i intentem que prolifere. Pues la veritat que encantada de contar-vos una miqueta més i a més, que este any el Forcat continua siguent un dels altaveus de Gastrònoma, i per supost pues que siguen molts mesos que els que des de la vostra finestreta pues contem lo que mos ve este any, que la veritat, com bé explicaves, rendim un homenatge a aquestes persones que s'han dedicat també a divulgar la gastronomia, perquè no tot és cuinar, no tot és produir. La part de la comunicació ha sigut una pata molt important en els últims anys, perquè al final són altaveus que inclús han aconseguit manejar el sector, pues creant tendències, creant o ficant el foco en cert cuiners, en cert restaurants, les guies gastronòmics, els rànquings, tot això han generat una imatge al voltant del sector que evidentment ha tingut una influència important i que creiem que ja esta edició tocava rendir-li un homenatge final. Són altaveus que inclús han aconseguit manejar el sector pues creant tendències, creant o ficant el foco en cert cuiners, en cert restaurants, les guies gastronòmics, els rànquings, tot això han generat una imatge al voltant del sector que

0: però que al final retraten la veritat i nosaltres saps, Sílvia, que a gastrònoma el sector dur la veritat del sector.
1: Totalment. A mi no pot agradar-me més el lema. És la meva vida, les veus del sector.
0: Efectivament.
1: És que no hi ha res més bonic, jo crec que més sincer i honest, que la veu d'algú. La veu és part de la teua personalitat i part de la personalitat de gastrònoma és la seua gent. Quants ponents i quants, us puc les xifres, i quants expositors aneu a tindre del 26 al 28 d'octubre?
0: Doncs estem ara mateix en els diferents espais perquè tenim fins a 10 espais divulgatius. Com sabeu, Gastrònoma és una fira que està organitzada per temàtiques gastronòmiques. Tenim des del món del vi, el món del pa, el món de l'oli, el món del dolç i la pastisseria, la cuina central, que és la part més de vanguardia i d'excel·lència, per així dir-ho, la Conselleria d'Agricultura, que té espai per als productes i productors. Tenim també tots aquests espais, agrupen un total d'uns 235 ponents, a banda contar tots els que van anar a participar, perquè tenim grans certàmens com a novetat de participació professional, des de concursos de cuina, passant per concursos d'escoles, concursos de sumilleria, concursos de pastisseria, concursos de cafè. Vull dir, anem a agrupar a molts professionals i, sense comptar a aquests participants, estem prop dels 230 ponents que desfilaran per gastronomia en les tres jornades.
1: Molt bé, molt bé. Oi, ve algun important, aixina de xefs, cridaner? Sempre mos dus algun prestigiós.
0: Sí, la veritat que, mira, he de dir-te que dins d'aquests temes polèmics que te comentava, anem a tractar, per exemple, ese problema que hi ha, la problemàtica del rellotge nacional, per exemple, en el món de la pesca, no?
1: Hi ha
0: una ponència que es diu de pes a pescado, i aún anem, clar que no, les voces del sector era, per una banda, ese divulgador, Fernando Huidobro, que posa damunt de l'escenari este tema, però que millor que fer-ho de veus, com per exemple Aitor Arriegui del Cano, que sabeu que és un dels restaurants més prestigiosos en el manejo de espaços a nivell internacional. Tenim també a Paco Pérez Miramar, tres estrelles Michelin, i tenim també al biòleg, a Juan, biòleg de, per exemple, el restaurant a Poniente, que, com sabeu, ha creat la seva pròpia marisma i està produint-se el seu propi peix degut a aquesta problemàtica. Però si algo també se pot destacar, que són els tops que tinc així, és que la sala també va tindre molt de protagonisme este any. I clar, com no, pues buscar aquestes veus del sector, que per què no, les tres millors sales d'Espanya. Tenim a Xavi Alba del restaurant Enigma d'Albert Adrià, tenim a Diego Sandoval del restaurant Coque de Madrid i tenim a Mariana Suárez del restaurant Celler de Can Roca. Tres sales que són puntals i que estaran a Gastrònoma per a parlar de la importància de la personalitat i de l'art de cuidar, que sabem que al final una bona sala salva un mal plat i això és el que volem pujar a l'escenari de Gastrònoma.
1: Esa frase me la quede. Una bona sala salva un mal plat.
0: Clar, i bueno, com no, tenien que ficar el ditet ahí en la llaga de les guies i els rànquings i la crítica gastronòmica, que com saps, pues al final també ha tingut una influència molt gran. Entonces, què millor que ficar en l'escenari a tres déus del sector, com és Maria Ritter, presidenta o directora de la guia Repsol, que sabem que és la guia gastronòmica nacional més prestigiosa, José Carlos Capel, que ha sigut el crític gastronòmic per excel·lència del periòdic El País, i per què no enfrentar-los a un dels cuiners que últimament està molt reivindicatiu en això de les guies i de la rellevància que poden tindre, com és Ricard Camarena. Imagineu-vos, i se col·loqui, va ser, vamos, pura poesia.
1: Que passada. Escolta, 26, 27 i 28 horaris, alguns aspectes per a que la gent sàpiga què té que fer, com se té que acreditar un poc, si n'hi ha públic o no, obert, si és tot professional, un poc el que és ja el funcionament per a disfrutar gastrònoma.
0: Este és el primer any, és la decimprimera edició, 11 edicions duguem de gastrònoma, i és el primer any que canviem les dates a un horari més professional. Són dilluns, dimarts, dimecres. Sí. Per què? Doncs perquè els nostres expositors que comentaves abans són més de 28.000 metres quadrats d'exposició, podem dir que és el showroom de gastronomia més gran del país a nivell professional. No n'hi ha una altra fira on se junte tot el sector, des del productor xicotet a la distribució, a el que és la part de industrial, dels forns, de la maquinària i de més. Entonces, hem aconseguit tindre este espai i era el propi expositor el

0: ens demanava provar estos dies més professionals, i per això dilluns, dimarts i dimecres. La fira comença a les 10, les activitats es comencen sobre 10 i quart, 10 i mig als escenaris, i després tenim l'horari el dilluns de dimarts fins les 7 de la vesprada, i el dimecres, que és l'últim dia, la fira acaba a les 5.
1: Bueno, yo, madre mía, qué maravilla. A mí me agradaría que me contares y me ficares al teléfono a gent atractiva y que mos vagin un poc avançant i per suposar fer balanç, perquè jo no m'ho vaig a perdre. A més, ho tinc propet, que està allà en Fira València. Puc anar a caminant, com aquell que diu.
0: Clar que sí, tu eres sempre benvinguda.
1: Ai, que alegria. Maje, moltíssimes gràcies, enhorabona. Sé que ahir va ser la presentació, un èxit, sí. I també donem cobertura en tots els espais que tenim de magazín, d'espais també de gastronomia en esta casa, o sea que estarem molt pendents de tot el que vaig a seguir en la preparació d'esta edició de Gastrònoma i del seu contingut, les veus del sector. És que m'agrada estar el lema.
0: Moltes gràcies.
1: Hasta el lema.
0: Moltes gràcies, Sílvia. Mira, jo penso que com a última reflexió que hem aconseguit durant 11 anys, que ja són moltes edicions, 11 anys, poques coses duren tant de temps, construir una fira que és única en el país, que és gratuïta per al professional, que és una fira de tots, on està tot el sector representat, i que els valencians hem de sentir-nos molt orgullosos de que així passi el que passa en Gastrònoma, que ja s'ha convertit en un referent a nivell nacional, inclús internacional. Així que moltes gràcies en part per la vostra feina a l'hora de contar-ho.
1: Estarem allí. Gràcies, Maje, i aniré cridant-te.
0: Vinga.
1: Besitos.
0: Gràcies. Adéu. Adéu, bona vesprada.
1: Bona vesprada. I la deixem ara continuar, perquè igual que en el cas de Regina, Maje també és una dona molt ocupada i conforme s'apropa a Gastrònoma, jo ho sé perquè ha tingut l'oportunitat de treballar en ella alguna ocasió, i és que aquest telèfon bullís, no vos podeu imaginar, claro, és que està pendent de tots els aspectes, de coordinar i sos més de 200 ponents, assistents, estem parlant de milers, expositors, imagineu el que representa estar en coordinació en Fira València per a preparar aquests 230, que ha dit 230, no, aproximadament, no, 250 expositors de la edició. Si falta això, si falta jo, on va este, on va l'altre? I a més, darrere, el backstage, quan és gastronomia, requereix unes preparacions de nevera, de frigorífic, de fogons, o sea, increïble, de producte, de que no arribe, perquè n'hi ha producte preceder, que no arribe en mal estat, que se pugui conservar bé, l'ordicida de cada producte. Si en un restaurant és complex, imagineu el que representa algo així. Tremendo. I bueno, i el que és la part ja d'activitats, les veus del sector, tot el que ha anat avançant vos ho recomane. Així que apuntat queda, del 26 al 28 d'octubre en Fira València, les veus del sector se tornen a reunir al voltant d'eixa marca, ja més que consolidada, de Gastrònoma.
2: El Forcat, a Punt Ràdio.

0: I ara m'ho anirem a veure què ens arriba des de Brussel·les, perquè allí tenim a AVA, a l'Associació Valenciana d'Agricultors, però també comencen a arribar-me valoracions del que ha dit i ha segut una trobada que així avançarem ja, que és el Congrés Citrícola de l'Horta Sud, que ja són edicions número 15, 15 anys. Pues bé, allà està la directora general de producció agrícola i ramadera, Maria Àngels Ramongín, que bueno, ha assenyalat durant la inauguració que el gran repte de la nostra citricultura és aconseguir que les nostres explotacions siguin cada vegada més rendibles, estem d'acord, també més competitives i que siguin capaços d'adaptar-se. Són les qualitats que en aquests moments se requereixen. Este congrés s'està fent, s'ha fet en Picassent, no sé si a aquestes hores haurà conclòs ja o no, no m'han confirmat els horaris, però tinc que dir-vos que té una importància, perquè és una forma d'escoltar, d'acompanyar el sector en una transformació que està més que consolidada. Cap a on? La modernització. La modernització, la transferència. Mira que diguem vegades això, este matí en el congrés de Woman Action s'ha dit, jo crec que en activa i per passiva hi ha que transferir, però també escoltar al sector, i és el que es fan, no?, en aquest tipus de trobades. És una jornada que, per tant, se centra en la innovació tecnològica com a ferramentes per a garantir la competitivitat, la rendibilitat i el que vos deia també de la sostenibilitat. I parlant de coses que em criden l'atenció i que tenen un enfoc femení, abans d'anar-nos a veure què diu Cristóbal, pues ve dir-vos que n'hi ha una dona, no la conec, però tinc intenció de fer-ho, perquè ella va participar en novembre, ja vos diré si vos interessa, no és en Comunitat Valenciana, és en este cas a Barcelona, és un fòrum gastronòmic que se celebra en Fira de Barcelona, però bueno, el tenim ahí al costat, i bueno, me genera curiositat perquè és la primera sommelier de carn d'Espanya. Es diu Elisabeth Iborra i és experta en proteïna animal, tal com està el pati, jo tinc certa curiositat de conèixer quin és el seu paper i sobretot la importància i l'anàlisi que fa del present i del futur de la proteïna de carn. O per exemple, també, que me va també cridar l'atenció, n'hi ha dones que estan liderant projectes d'associacions en defensa i en potenciar varietats noves de tot tipus de cultius. Així que les dones ahí encapçalant, liderant, creant, construint, però clar, si no anem a Brussel·les, si fiquem la veu en alta, igual que ja hem dit per activa i per passiva, que el 28 d'octubre aniran el sector en tractors a queixar-se a Madrid, pues també hi ha que anar a Brussel·les. I és el que ha fet este matí l'Associació Valenciana d'Agricultors, que està, encara estan allí, però s'han reunit este matí responsables, si no m'equivoque, en el Comissari Europeu d'Agricultura, en Christopher Hansen. Bé, tinc que dir-vos que acaben d'arribar des d'Estocolm les paraules d'AVA, de Cristóbal Aguado, i m'ho va explicar tot. Voleu escoltar-lo? Jo sí.
1: En el congrés que està celebrant-se así en Estocolmo, del Copa Colleca, que representa a totes les organitzacions agràries d'Europa i a les cooperatives, s'està veient clarament que el mateix problema que tenim en l'agricultura valenciana s'extén per tota l'agricultura europea. La intervenció del comissari, fent-se eco d'aixòs reivindicacions i problemes que té la nostra agricultura, el compromís d'afrontar-los d'una forma decidida de front a la pròxima PAC. La seva intervenció ha sigut un missatge molt clar de relació i de coneixement de l'agricultura espanyola, incluïda, com no, la valenciana. I, naturalment, ha nombrat el propi president d'ASAJA, al que li ha reconegut que està fent un treball important per lo menos reivindicar i defendre l'agricultura. I s'ha fet referència també al tractor que tenim a les portes de la sala on està fent-se el congrés, un tractor que ha estat en Brussel·les manifestant-se junt en molts mils d'agricultors i mils de tractors i que naturalment és l'emblema de que l'agricultura espanyola i europea no pot rendir-se. S'ha parlat molt clar de l'envelliment de la població rural. S'ha parlat molt clarament de la falta de relleu generacional. S'ha parlat dels acuerdos internacionals que ens lesionen greument la nostra economia. S'ha parlat molt clar de que no podem combatre les plagues perquè no tenim matèries actives suficients. S'ha parlat de la falta de preu just per als productes del camp i que, des de luego, estan expulsant a molta gent del camp. però s'han marcat molt clar que el món té que menjar, que Europa té 500 milions de consumidors, que necessàriament tindre una alimentació de qualitat, de seguretat i de proximitat és essencial i que la política agrària europea té que canviar per garantir un futur a la gent del camp, perquè si no podien passar-ho molt mal tots els europeus. I crec que ja està vist i demostrat com ha anat perdent el pes en el món i com Europa té que renaixer i reencontrar els criteris, com han dit distints participants, els criteris i els objectius dels fundadors del Tratat de Roma en 1957. Europa té que renaixer i Europa té que tornar a ser una Europa forta, unida i un sector agroalimentari potent.
0: Què passa avui? Què passen tantes coses a Estocolm? I així, recordeu que ahir vos varen contar, ha sigut un èxit, m'han dit, a la plaça de l'Ajuntament, el Dia del Pa. Per exemple, vos acabo de fer referències a l'acte al Congrés Citrícola de Picassent. També m'acaben d'arribar notícies de com ha quedat la primera part, que este continua demà, a Betxí, i és que l'ha inaugurat, és el, en este cas, sisens jornades citrícoles de la Plana. Estan fent-se, com vos dic, a Betxí, confirme que són 6, acaba de contrastar-ho, i ha estat el secretari autonòmic d'Agricultura, Avui, Ramaderia i Pesca, Vicente Tejedo, i ahir pues, ha parlat de l'IBIA, de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, en concret, d'un tema que també traurem quan vegem que l'actualitat ens deixa, sobre el control i prevenció de plagues i malalties. Ha fet especial incidència en el greening. Tinc que recordar que de la seva intervenció també podem traure que ha parlat de ferramentes fonamentals que estan ficant-se en marxa dins de l'IBIA o que ha avançat que hi ha mètodes de control novetosos que milloren genèticament les prioritats que n'hi ha per a controlar-lo, i etc. Demà intentarem parlar amb algun investigador, o demà o la setmana que ve, per a que ens amplie, com per exemple Alberto Urbaneja, que m'interessa molt perquè ha abordat el control biològic clàssic davant d'aquestes noves plagues com a ferramentes essencials. Això, Betxí. A Picassent, Ramon Gin. Lourdes Pérez, que en este cas és la directora general d'AUIA i també de Desenvolupament Rural, que ha estat inaugurant el Womanation del que hem parlat en Regina. I mentre tot això està produint-se, també des d'Agricultura han fet públic que n'hi ha una concessió a 42 entitats. La xifra està rosant és 493.000 euros i són beneficiàries d'ajudes del 2026 destinades a agrupacions per tractament integrats d'agricultura, el que coneixem del sector com les àtries, que són per afavorir la lluita integrada contra plagues, justament en la línia de lo que està parlant en Betxí. Esta convocatòria, si vos interessa, està publicada en el Diari Oficial de la Generalitat d'avui i compta, torna a insistir en aquestes quanties de concessió. Esta és una ampliació que ha permès recursos destinats a agrupacions molt interessants. Així que, per una banda, aquests diners a les àtries, per altra, Betxí Tejedo parlant del greening i d'altres qüestions, en la primera jornada d'aquestes sisena jornada de la Plana de citricultura, a Picassent ha fet també jornada citrícola, a València Womanation Congress que està fent-se encara, estaran fins 6-7 de la vespre, m'han dit, estan parlant de dones rurals, això està fent-se la Politécnica, a la plaça de l'Ajuntament el tema del pa este matí, en agenda en tenim el cap de setmana hotel gastronòmica, tenim Enguera, d'ací no res gastrònoma, no se pot estar més viu. Este sector és de veres que passa complicacions, és de veres que està reivindicant millores, és de veres que eixirà al carrer el 28 d'octubre, però per ganes no és. Per ganes de sobreviure no és. Així que per ells recordeu, cal consumir productes valencians perquè nosaltres, el millor, mireu a lo que tenim al voltant. Hi ha que defensar-los, eh? El millor ho tenim a casa. Adeu.

0: El Forcat, a Punt Ràdio. Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La Generalitat ha modificat el Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d'Inundació, l'anomenat Patricova, i augmenta en un 125% la superfície vulnerable a una inundació catastròfica en la comarca de l'Horta Sud, la zona més castigada per la Dana. Xavier García del Valle.
2: Sí, esta modificació del Patricova també endureix les condicions per a construir i obliga els municipis a prohibir soterranis, alçar les construccions, a no construir en zones especialment vulnerables o a fer noves obres de protecció o canalització de barrancs. Vicente Martínez Mus és el conseller d'Infraestructures.
3: Que augmenta el risc un 60% en tota la zona analitzada, algo que cabia esperar, però que òbviament després dels treballs tècnics pues ja ubiquem en cada lloc el nivell de perillositat. En la zona de l'Horta Sud, que és la part més cridanera, passem de les 7.300 hectàrees protegides a més de 7.000 en aquests moments. Protegides, m'he dit, vulnerables, inundables.
1: I el debat sobre el futur del sistema públic de pensions s'ha instal·lat en la precampanya electoral. Pedro Sánchez i Núñez Feijó s'han pronunciat este matí a Brussel·les per separat.
2: Sí, el primer per advertir que la dreta les retallarà i el segon per intentar tancar el debat sobre la viabilitat del sistema que dirigents del seu partit i de Vox han alimentat estos dies. Núñez Feijó ha volgut tancar este debat amb aquestes afirmacions.
4: Les pensions són innegociables i ja, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones, es el señor Sánchez. El señor Sánchez congeló las pensiones en España en el año 2011 con su voto favorable.
2: I el president del govern, Pedro Sánchez, ha alertat que el PP i Vox les retallaran després d'intentar enganyar les persones pensionistes i ha demanat calma.
5: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación. Mire, yo quiero trasladar a los pensionistas de hoy y de mañana absoluta tranquilidad, absoluta calma. Desde luego el sistema público de pensiones es un sistema sostenible, por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.
2: Sánchez ha avançat que el govern, com ha dit, aprovarà aquesta revalorització de les pensions d'acord amb l'augment del cost de la vida abans que acabi l'any.
1: I més coses. 10 dies després de l'aprovació dels decrets de vivenda del govern espanyol, l'Associació d'Immobiliàries de la Comunitat Valenciana, Asigval, fa balanç al nostre territori. Segons Asigval, s'han retirat del mercat de lloguer 765 vivendes a la Comunitat Valenciana.
2: També afirmen des del sector que una de cada tres immobiliàries ha perdut tota la cartera de pisos de lloguer, que els propietaris els han retirat directament de la circulació en les 2 setmanes que du en vigor. A més, el 70% d'aquests negocis han hagut d'anul·lar cites ja concertades i despunta esta tendència. Quasi la meitat dels propietaris han decidit posar a la venda les vivendes que tenien en lloguer. Des de l'Associació d'Immobiliàries de la Comunitat Valenciana s'assegura que el mercat valencià està dominat pels xicotets propietaris, no pels fons d'inversió, i que el decret ha fet retraure l'oferta. Nora García n'és la presidenta.
6: Estem veient el que nosaltres ja anunciàvem, retirada de vivenda del mercat del lloguer. Alguna s'ha traslladat a la venda, alguna altra s'han paralitzat a l'espera de veure què passa finalment en el decret del 15 de novembre, que pareix ser que no se va convalidar, però la gent té por, és normal. El mercat del lloguer principalment són propietaris que tenen una, dos viviendes, no grans tenedors i no fondos voltors. Això és lo normal, però s'està legislant en general per a tots igual.
1: I el rei ha presidit este matí a Poblet, a Tarragona, la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet, l'òrgan consultiu encarregat de la conservació i restauració del temple cisterciense, que va ordenar construir Jaume I i on està soterrat.
2: A la reunió han estat també els presidents de tots els governs que formen part de l'antiga Corona d'Aragó, el de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i els de Catalunya, Aragó i les Illes Balears. El rei ha destacat el potencial d'aquests territoris i ha assenyalat els reptes que tenen en comú.
7: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país y afrontan retos comunes en materias como el agua, la energía, la innovación, la sostenibilidad y la cohesión territorial.
2: I el president Llorca ha reivindicat la identitat pròpia, però també la solidaritat territorial.
8: Un projecte al que la comunitat valenciana contribueix a la seva pròpia veu en respecte a la seva història, amb orgull de la nostra autonomia, amb orgull de la nostra llengua, identitat pròpia. Però tot això des de la lealtat i la solidaritat interterritorial i amb la voluntat de tender puentes que sirvan per a multiplicar les oportunitats i que ens lleven a una Espanya millor.
1: I en els esports, el Llevant obrirà demà la nova jornada de Lliga. Ho farà visitant al Deportivo de la Coruña a partir de les 9 de la nit.
2: L'entrenador granota, Luis Castro, en la roda de premsa prèvia al partit, ha elogiat la política de fitxatges del conjunt gallec. Pronostica un partit complicat. L'escoltem.
9: Teniendo los jugadores que se quedaran, más el entrenador que se queda, el equilibrio ya es mucho desde el año pasado. Es un equipo con una movilidad ofensiva muy grande, con algunos jugadores que son muy, muy importantes en su salida de balón. Entonces es un equipo que tenemos que estar a 100%, muy concentrados.
2: Castro no podrà comptar amb Eta Young ni amb Hugo Sotelo.
1: Actualitzem informació a les 5 de la vesprada. Els deixem ara amb el programa Cadena de Valor.
0: A Punt Ràdio, notícies. Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Hola, com estan? Són les 4 i 6 minuts de la vesprada. És moment de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana en Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
10: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic d'Apunt Ràdio d'avui. És dijous, és 15 d'octubre, Dia Mundial del Pa i també de la dona rural. Però si parlem d'economia, és una jornada que ve marcada per les previsions de creixement, per la importància de la responsabilitat social corporativa i per una possible solució a l'encariment de la llum. Començarem el programa d'avui mirant al futur, perquè la Comunitat Valenciana liderarà el creixement econòmic d'Espanya en l'any 2026 amb un avanç del PIB del 2,9%, impulsat principalment per les ajudes a la reconstrucció de la Dana. Però atents també perquè les previsions del BBVA Research advertissin d'una forta frenada de cara a l'any 2027, és a dir, de cara a l'any que ve, que faria caure l'economia valenciana. Sabrem aprofitar, per tant, esta injecció per a construir una base sòlida en la nostra economia? Ho veurem de seguida. I d'aixes xifres macroeconòmiques, els diners de la compra diària. Espanya s'ha convertit en el segon país d'Europa on més s'ha encarit el preu dels aliments, solament per darrere de Xipre i duplicant el ritme de països com França o Itàlia. Els supermercats asseguren que estan fent filigranes per absorbir els sobrecostos de l'energia i també dels carburants, però la pressió és cada vegada més insostenible. Avui parlarem de què podem fer els consumidors si notem un augment abusiu dels preus. Per altra banda, també posarem el focus en aquelles empreses que van més enllà del benefici financer. Avui es celebra a les Naves de València la jornada Innovació con Propósito, organitzada per la Fundació Nova Terra. Una trobada que vol demostrar com la responsabilitat social corporativa pot transformar el territori, crear ocupació inclusiva i també fidelitzar el talent local. I per acabar, en la segona part del programa, és a dir, a partir de les 4:40 aproximadament, vos presentem una iniciativa valenciana que ens pot ajudar a estalviar en la factura de la llum. Així que moltíssima atenció, que el preu que està avui en dia ens pot vindre molt requete bé. Amb tots aquests temes i amb José Navas al control tècnic, comença Cadena de Valor.
11: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
10: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Orrico. Bona vesprada, Arturo.
12: Hola, Javi. Molt bona vesprada. Sí, estem un dia més, una setmana més i anem a arrencar ja amb tota l'actualitat econòmica del dia d'avui.
10: Comencem amb aquestes xifres macroeconòmiques perquè la Comunitat Valenciana liderarà el creixement econòmic d'Espanya en este 2026 amb un augment del PIB del 2,9%, situant-se per damunt de la mitjana nacional que se troba en el 2,6%. Este fort impuls vindrà determinat principalment per la injecció de les ajudes destinades a la reconstrucció després dels efectes de la dana, segons les previsions que ha publicat avui el BBVA Research.
12: No obstant això, l'escenari canviarà dràsticament en l'any 2027, any en el que l'economia valenciana caurà al 1,8%. El progressiu esgotament dels fons de reconstrucció, junt amb la fi del Pla de Recuperació Europeu en 2026, provocarà una notable frenada en l'activitat de la nostra regió.
10: A nivell estatal, la incertesa internacional, l'elevada inflació i l'alt cost energètic condicionaran la demanda interna, una demanda que és absolutament clau per a la nostra economia. A partir de 2027, el lideratge econòmic migrarà cap al nord peninsular gràcies a la recuperació industrial, mentre que la Comunitat Valenciana, també altres com Castella-La Mancha o Extremadura, registraran els avanços més discrets de tot el país.
12: Espanya ja és un dels països europeus on més s'encareix la cistella de la compra, amb una pujada dels aliments al voltant del 2,3% al mes d'agost, que va escalar fins al 2,7% al mes de setembre. L'encariment del combustible, el gasoil i l'energia estan asfixiant a la distribució, que acumula així sobrecostos mensuals de fins a 25 milions d'euros. Per això, la indústria alimentària exigeix ajudes directes i major liquiditat al govern per a evitar un col·lapse en la cadena de subministraments.
10: De no ser així, la patronal avisa que serà inevitable traslladar part del sobrecost a la butxaca dels consumidors. De fet, la cistella de la compra no talla aquestes pujades de productes bàsics, com per exemple les hortalisses, que s'han encarit un 17%, els cítrics, que s'han encarit un 15%, la roba de bebè un 13%, i els ous, que s'han encarit un 12%. Amb 29 partides de la compra pujant més d'un 5%, la escalada de preus es consolida en l'economia diària. Volem analitzar tot això amb el portaveu de la Unió de Consumidors, Francisco Rodríguez. Francisco, bona vesprada.
13: Hola, bona vesprada.
10: Francisco, si tenim en compte que l'encariment afecta de ple, podem dir, a productes de primera necessitat, com puguen ser els ous o les verdures o els cítrics, tan importants així en la nostra economia, quines pautes o quines estratègies podem recomanar a famílies valencianes per a contindre una miqueta la despesa en la cistella de la compra?
13: Pues la veritat és que cada volta està més complicat, perquè sí que és de veres que ja estem arrastrant des de fa mesos, inclús anys, aquestes pujades de preu, aquesta inflació que està repercutint prou negativament en l'economia familiar. Hem de tenir en compte també que no només estan pujant els preus, sinó que també està pujant l'Euribor, i tot això aplica també a la pujada de preus a la vivenda, tant per la compra com pel lloguer. Així les coses, cada volta és més complicat per a les famílies el poder arribar a fi de mes, i més ara en un temps que hem passat ja la costera de setembre, venim de vacances també, que els preus han apujat, i d'ací no res, anem a tindre també un mes de prou de consum i prou de despeses, que és el mes de desembre, on habitualment se fan moltes compres, i d'ací no res també tindrem la costera de gener. Una altra cosa, hem de planificar molt bé aquestes compres per intentar evitar que repercutisca encara més a l'economia familiar. És de veres que encara podem tindre un marge de maniobra, però cada volta és més curt. Principalment, intentar fer una compra racional i planificada, és el millor poder fer un menú setmanal, el poder ajustar sobretot els aliments, perquè en l'alimentació també, com bé esteu comentant, han apujat prou els preus, i a partir d'ahí pues, intentar acudir a comerços de proximitat, mercats municipals, on podem tindre una major varietat i sobretot producte de proximitat. I sobretot fer comparació de preus i comparació de qualitats. I el que hem de tindre molt en compte, sobretot en alimentació, és que no hem de restar de qualitat al producte que anem a gastar. I també tenim la possibilitat d'acudir al recetari de tota la vida i la cuina d'aprofitament per a intentar estalviar el màxim possible les despeses que pot suposar l'alimentació del dia a dia.
12: Efectivament, Francisco, així en Cadena de Valor sempre ho assenyalem, no? La planificació és clau, una planificació, com bé has dit, intentant no sacrificar, no?, la qualitat del producte, que també és molt important. Si parlem de la inflació ha passat de ser un problema solament energètic a estendre's a 29 categories de béns quotidians. Percebeu des de la Unió de Consumidors un possible eixamplament injustificat de marges comercials en la distribució?
13: Pues precisament el que ens diuen les empreses de distribució és que estan intentant evitar repercutir tot el sobrecost que està suposant la pujada de preus i la inflació en l'alimentació i en el preu final per a les persones consumidores i usuàries. És evident que arrastrem un problema des de fa molt de temps. Estem veient com les qüestions geopolítiques estan afectant moltíssim ja des de fa alguns anys als preus i al mercat de l'alimentació, del lloguer, de l'energia, del transport, i evidentment és una qüestió complicada des de fa prou de temps. Estem veient com efectivament estan repercutint al preu final que podem trobar en les botigues en qualsevol, pràcticament qualsevol tipus de producte, però sí que el sector de la distribució intenta traslladar la idea de que està intentant evitar aquesta repercussió de tots els preus que suposa el transport, l'energia, tots els costos a la butxaca del consumidor. Encara i així, com bé s'ho comentant, la cistella de la compra cada volta es tancaritza més.
14: Uh-huh. En este sentit, Francisco, comentaves abans, no?, que anem de cara a Nadal pel que fa a les compres, i això comporta també un canvi en el nostre horatge. Clar, davant la pujada del 7% que registrava les xifres de l'IPC en l'habitatge i en els serveis de llum, aigua i gas, amb l'arribada del fred, tot això, quines mesures urgents podem esperar o podem reclamar a les administracions per evitar una miqueta situacions de pobresa energètica així a casa nostra?
13: Efectivament, tenim el problema que si no res ve l'hivern és el moment on més anem a tirar de calefacció, i la calefacció avui dia amb l'energia elèctrica amb uns preus que estan pujant cada volta més s'està cada volta complicant. És de veres que tenim ajudes per a persones més vulnerables que poden elegir tarifes especials, el bo social tèrmic i elèctric, de forma que sí que poden estalviar almenys una part del preu i de la factura final de la llum. Però també és de veres que cada volta les despeses en energia incrementen. Per això sempre recomanem, pues, a l'hora de fer, per exemple, alguna reforma a casa, no quedar-nos únicament en la part estètica, sinó tindre molt en compte la eficiència energètica. Si anem a comprar un electrodomèstic, per exemple, mirar molt bé també la eficiència energètica d'aquest electrodomèstic, perquè ens va ajudar a estalviar en el preu de la llum i la factura final, que també pot afectar la butxaca de moltes famílies. A partir d'ahí també tenim possibilitats de tindre plaques solars o de personar-nos també en comunitats energètiques on podem trobar beneficis a l'hora d'estalviar un poc més en la factura de la llum. I sobretot, com comentàvem abans, comparar preus, buscar, perquè tal volta si tenim una tarifa d'una contractació de fa ja prou de temps, pot ser, avui en dia podem trobar millors preus o millors ofertes a l'hora de contractar aquest preu d'electricitat o aquesta tarifa que millor s'adapte a les nostres necessitats.
12: I Francisco, quines eines tenen els consumidors valencians al seu abast si detecten certes pujades abusives o enganyoses en productes i serveis de consum freqüents?
13: Sempre anem a tindre la possibilitat de fer una reclamació, de demanar el full de reclamacions quan veiem alguna situació abusiva, amb la qual cosa anem a poder tindre o fer aquesta reclamació, deixar constància, traslladar-la als servicis de consum, associacions de persones consumidores i usuaris, per a que se revise, se comprove i se verifique si l'actuació d'aquesta empresa és correcta o no. Però, evidentment, el millor, sempre que tenim qualsevol dubte, és intentar ampliar la informació i reclamar. Com bé estàveu comentant, d'ací no res, van a començar èpoques de prou de compres, anem a tindre també campanyes, pues, de descomptes, ofertes, el Black Friday també estarà d'ací d'unes setmanes, i ahí també és de veres que hem de tindre molt de compte aquelles ofertes que podem trobar, sobretot per internet, perquè moltes d'elles no seran reals i poden amagar alguns perills per als persones consumidors i usuàries.
14: Prenem nota, per tant, de tot el que ens estàs comentant. Francisco Rodríguez, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
14: Una abraçada. Adéu.
13: Bona vesprada.
12: Però no tot són males notícies. Si sabem que si parlem de combustibles, de normal, no donem bones notícies, però ara sí que és el cas, perquè els preus de la gasolina i el gasoil han registrat la seva segona baixada consecutiva després de caure més d'un 3%, tot gràcies a aquesta entrada en vigor de les bonificacions fiscals del govern. El litre de gasolina es situa ara en 1,78€, el del dièsel en 1,88€, allunyant-se de la quota dels 2 euros i acumulant en el que va d'octubre descensos del 7,8% i del 4,5% respectivament.
14: El paquet d'alleujament fiscal mantindrà una rebaixa de 20 cèntims per litre en el mes d'octubre i novembre i es reduirà de cara a desembre, encara que compta amb una clàusula per a recuperar l'ajuda màxima si el cru repunta. Tot i este respir que retorna els preus a nivells de final de l'estiu, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres continua sent entre 17 i 26 euros més car que fa un any.
12: Tot i les contínues tensions internacionals que encareixen el mercat energètic global, Espanya manté uns costos en els carburants més moderats que la resta del continent. Les tarifes actuals en les gasolineres espanyoles se situen per davall de la mitjana de la Unió Europea i de la zona euro, on els preus mitjans superen àmpliament els 2 euros per litre en tots dos combustibles.
14: Obrim ara una finestra al món, escoltem les principals notícies internacionals.
12: El producte interior brut del Regne Unit va registrar una lleu expansió del 0,1% respecte al mes anterior i un avanç interanual del 2,1%. Això es deu al creixement del sector manufacturer davant de l'estancament dels serveis i la caiguda de la construcció. Així mateix, el PIB real va acumular un increment del 0,7% en el trimestre. El mercat de bons estadounidens ha reaccionat a l'instant a la publicació de la dada d'inflació als Estats Units del mes de setembre, que ha situat la taxa de preus en el 3,7%. Este augment ha estat per damunt dels pronòstics dels analistes i els rendiments dels títols de deute, sense importar venciment, s'han disparat, donant més raons a la Reserva Federal per a una nova pujada dels tipus d'interès en la seva pròxima reunió del 28 d'octubre. I tornem a Europa. Els líders de la Unió Europea han mostrat les seues profundes diferències en abordar a Brussel·les la proposta del pressupost comunitari. Per una banda, alguns demanen major retallades fiscals, mentre que altres països demanen comptes més ambiciosos. A pesar que la presidència irlandesa va plantejar una retallada del 8%, les postures continuen tan allunyades que posen en dubte la signatura d'un acord abans de final d'any.
11: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
14: Tornem de nou amb la nostra economia. Parlem ara d'empreses i de responsabilitat social corporativa. La Fundació Nova Terra celebra esta vesprada a les 6 l'encontre empresarial Innovació con Propósito a les naus de València, a les naves de València. Un esdeveniment que està dedicat a analitzar com la responsabilitat social corporativa genera talent i també oportunitats. La jornada compta amb diverses taules de debat amb empreses que ja són un exemple en este camp per mostrar models de col·laboració pràctica, així també com testimonis personals de superació i inclusió laboral.
12: A més, en l'acte es lliuraran els premis Impacto Inspirador per a reconèixer accions empresarials distribuïdes en 7 categories vinculades a l'economia social, la resposta davant la dona o la diversitat. L'encontre consolida la idea que integrar el propòsit en l'estratègia empresarial contribueix al desenvolupament del territori valencià, alhora que enfortís també els vincles organitzatius i fomenta el networking professional.
14: Volem parlar de la importància de la responsabilitat social corporativa en el món empresarial i també el seu impacte en la societat valenciana, i per això parlem amb la directora gerent de la Fundació Nova Terra, Mavi Leida. Bona vesprada.
15: Buenas tardes.
14: Mavi, la responsabilitat social corporativa ha deixat de ser vista com un simple element filantròpic, podríem dir, per convertir-se ja en un motor de negoci i també de generació de talent. Com s'aconsegueix convèncer a les empreses valencianes que tindre un propòsit social és rendible també a nivell econòmic?
15: Bueno, yo creo que a las empresas valencianas ya no hay que convencerlas con teoría, sino con hechos y con rentabilidad, ¿no?, real. Entonces, pues hoy el propósito social se traduce para mí en tres ventajas directas, ¿no? Que una, y sobre todo porque es verdad que está costando mucho, que es la fidelización del talento, ¿no?, que, que está costando muchísimo y que las empresas nos lo insisten y nos lo reclaman mucho, ¿no? La reputación también ante otros clientes, porque es verdad que cada vez somos más conscientes, y la rotación continua en los equipos, no sé. Entonces, yo creo que esas circunstancias están haciendo que entidades como la nuestra, ¿no?, pues tengan con los hechos una respuesta ante estas dificultades. Entonces, en Novaterra es verdad que siempre decimos lo mismo. Nosotros lo que no pedimos es caridad, lo que le pedimos a las empresas es lo que ofrecemos. Son profesionales formados con motivación y con ganas, ¿no?, para sumarse pues en esos equipos de trabajo, y porque su vulnerabilidad realmente hace que tengan una alta motivación. Y entonces, pues bueno, yo creo que integrar el impacto social en el núcleo del negocio pues no es un gasto, desde luego que no, que es una inversión en competitividad y en sostenibilidad económica, y las empresas lo saben.
14: Claro, muy importante, Mavi, eso que estabas comentando, que cuando parlen de responsabilidad social corporativa no estén parlando de caridad per part de les empreses.
15: Así es, no. Ni queremos que ellos nos vean como una entidad de caridad, porque no estamos ofreciendo eso ni a las personas ni a la empresa, sino que realmente es parte del compromiso que también tienen las empresas en la transformación social. O sea, todos somos parte de eso. Si tú al final generas tener buenos empleados y empleadas, al final y tienes una propuesta de empresa también motivacional, porque también es verdad, hay que dotar un poquito también de contenido a las empresas más sociales, con el voluntariado corporativo, con tu responsabilidad también, ¿no?, en el clima laboral, pero también en lo externo, en lo que puedes hacer hacia otros. Yo creo que eso ayuda a las empresas, y de ahí es donde está el cambio.
12: I Mavi, l'encontre Innovació con Propósito ha esgotat completament el seu aforament a les naves, la qual cosa el que demostra principalment és un interès creixent en aquesta matèria. Quina és aquesta principal barrera o fricció amb què es troben les pimes quan intenten fer aquest salt cap a models de gestió, doncs, més inclusius, més sostenibles?
15: Es verdad que lo hablábamos esta mañana, precisamente, es que venía bien un poco al hilo. Esta mañana hablábamos con el equipo, ¿no?, de cómo ha sido, que realmente se llenó rapidísimo el aforo y bueno, pues se nos ha desbordado un poquito porque hemos tenido que dejar fuera. Yo creo que haber llenado las naves en este caso lo que demuestra es el interés y las ganas que hay, ¿no?, por las empresas, por conocer. Pero es verdad que creo que la gran barrera que tienen las pymes o las empresas, pues bueno, las pequeñas y las grandes, realmente es verdad que sí, es por una parte la falta de tiempo, porque con todo lo que tienes que gestionar el día a día, la rentabilidad, las ventas en los equipos, pues bueno, la falta de tiempo por una parte, el desconocimiento operativo por otra. A veces también es verdad que se piensa mucho que son las multinacionales que se tienen que dedicar a esto, o que son departamentos enteros que son los que tienen que mirar la sostenibilidad, ¿no? Y entonces yo creo que hay un miedo a enfrentarte a esto porque no sabes ni cómo gestionarlo. Yo creo que para eso existimos entidades como Novaterra, ¿no?, que hacemos de puente ante ese miedo. Nosotros acompañamos a las empresas pues diseñando de alguna manera ese itinerario para y su proceso hacia la responsabilidad social corporativa, ¿no? Estamos muy presentes en todo el proceso. Acompañamos mucho a las personas y acompañamos mucho a las empresas para eliminar ese miedo y al final convertir esa inclusión en algo seguro, porque al final yo creo que no es ni es complicado, es algo sencillo, es eficaz y que la empresa lo puede, cualquier empresa lo puede desarrollar, y al final es una propuesta de valor que al final se reinvierte en mejora para la empresa.
14: Claro, mira, precisamente estabas comentando, ¿no?, que qualsevol empresa ho pot implementar. En la jornada d'avui poseu el focus també en experiències reals d'algunes empreses que ja ho han portat a terme. Quins beneficis reals aporta a una companyia apostar per la contractació inclusiva, per exemple, o per l'ocupació verda?
15: Pues fíjate que, a ver, los resultados se notan directamente en el día a día y en la cuenta de resultados que tienen las empresas, porque es así, ¿no? Pues cuando una compañía de referencia, en este caso, por ejemplo, Analog Devices, Eurofins, que van a estar en nuestra mesa de diálogo, pues apuestan por la contratación inclusiva, por los empleos verdes, pues al final creo que pasan dos cosas muy, muy claras. La transformación del clima interno, ¿por qué? Pues porque la actitud, la lealtad, el compromiso de las personas que han superado una situación de mucha complejidad, de mucha vulnerabilidad, al final contagia a otros, ¿no? Que tú al final tengas ese impulso, esas ganas por tener esta nueva oportunidad, pues al final también, y que eso esté en un ambiente de trabajo que se puede reflejar en otros, pues para mí eso ya es una transformación en el clima interno que es un beneficio. Luego creo que también al final el orgullo de pertenencia, al participar de, en este caso, ¿no?, de propuestas que al final nos impactan a todos, a la sociedad valenciana y al global, pues eso también te hace pertenecer a una empresa con una calidad y una sensibilidad que no tienen otras, y eso motiva. Y yo creo que al final también la tercera pues sería la innovación y la adaptabilidad, ¿no? Que los equipos diversos, porque recibir a personas que pueden acompañar las entidades del tercer sector producen equipos diversos, ¿no? Que han tenido circunstancias muy muy complejas o no tanto, o que tienes esas capacidades otras, al final suman, ¿no?, todas esas circunstancias y hacen que, pues bueno, yo creo que pues tengas esa posibilidad de mejorar al tener esa inclusión, porque al final son mejoras. Y pues bueno, apostar por el empleo verde, pues fíjate tú que eso cara hacia una empresa es que te anticipas a regulaciones, sitúas a la empresa en la cabeza de transiciones ecológicas que va a exigir el mercado, y que realmente es que se ve, no sé, precisamente uno de nuestros premios habla de la gana, ¿no? Y eso, quien quiera verlo, que lo vea, y quien no lo quiera ver, que no.
14: Pero está a la vista de todo, Chema. A la vista está, ¿eh?
15: El clima es el clima, y lo que estamos haciendo es lo que es el resultado de. Entonces, o estamos todos remando a una, o esto no va a dar, no es va a salir.
12: I, Mavi, de quina manera canvia la vida d'aquestes famílies valencianes quan l'aliança entre entitats socials i el teixit empresarial dona una segona oportunitat a aquestes persones?
15: Bueno, canvia radicalment, ¿no? No, porque bueno, no se trata de entregar una ayuda puntual a una persona para que salga del paso, no, hablamos de recuperar la autonomía de las personas, su dignidad, ¿no? Cuando un padre o una madre accede a un empleo digno, pues bueno, yo creo que, y gracias a la suma de que las empresas acepten esto, que tienes un acompañamiento de una entidad o no, pero bueno, en este sentido nosotros apostamos por este acompañamiento y sabemos en qué se traduce, pues al final eso cambia todo, ¿no? Eso cambia lo que hay encima de la mesa, cambia la mirada de los hijos hacia los padres, porque es verdad, yo creo que se rompe un poco la herencia esta de exclusión, ¿no? Porque desaparece esa angustia del no saber qué va a pasar con nosotros, ¿no? De no tenemos dinero para nada, del alquiler, si nos van a tirar, pues hay un proyecto de futuro, ¿no? Y al final el empleo para mí, para nosotros, para la Fundación Nova Terra, es la herramienta social más transformadora que existe, es así. Uh-huh.
14: És així, és el primer pas per descomptar per a transformar tota una vida.
15: Total.
14: I tot el que envolta també a eixa vida.
15: Sí.
14: Mavi Leida, directora gerent de la Fundació Nova Terra, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i sobretot que vagi molt, molt bé aquestes tornades d'innovació con propósito, que ja tenen les entrades exaurides i que demostren que ja són un èxit. Moltes gràcies, Mavi.
15: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
14: Una abraçada. Sí, adéu.
15: Un abraço. Hasta luego.
12: I continuem el programa parlant de pobresa, perquè el 30,7% de la població de la Comunitat Valenciana, quasi 1,7 milions de persones, es troba en risc de pobresa o exclusió social. Recordem, quasi 1,7 milions de persones. Amb un augment de 100.000 persones sols en l'últim any, la nostra regió es situa 5 punts per damunt de la mitjana estatal, liderant així l'indicador de pobresa severa a Espanya amb un 11,8%.
14: El deteriorament respon principalment al menor creixement dels ingressos a la regió, on la renda mitjana per persona és de 1.600 euros, inferior a la mitjana nacional. L'impacte és especialment sever en dones, menors, famílies en lloguer a preu de mercat i també en persones en situació d'atur. A més, la bretxa de desigualtat es consolida com la més alta de tot l'estat. El 20% més ric ingressa quasi 6 vegades més que el 20% més pobre.
12: Estes són xifres que destaca l'informe L'estat de la pobresa 2026. En el costat positiu, la falta material i social severa cau al 6,9% gràcies a la reducció en els retards de pagaments d'habitatge, les dificultats per a mantenir la casa a temperatura adequada o les privacions en oci. Així mateix, la baixa intensitat d'ocupació en les llars baixa al 7,9, aconseguint el seu mínim històric i alineant-se amb la mitjana nacional.
0: Demà serà notícia.
14: Abans d'acabar esta primera part del programa, quan són les 4 i 34 minuts, parlem amb Pere Ferrer. Molt bona vesprada, Pere.
16: Bona vesprada, companys. Doncs estàveu parlant fa uns minutets de la inflació i com afecta la cistella de la compra.
14: Uh-huh.
16: I mira, me ve per a recordar que demà, 16 d'octubre, només és el Dia Mundial del Pa, però a més el Dia Mundial de l'Alimentació també. O sea, mira quin moment també per a recordar com estan els aliments i com està el que pugui ser la compra diària de les famílies.
14: Que ni fet aposta, Pere.
16: Ja veus,
14: Sí, sí.
16: Però bueno, com cada dia és una cosa, pues mira, ha tocat, no?
14: En efecte.
16: Però mira, si repassem agenda de demà divendres, ja te dic 16 d'octubre, tenim per una banda en Alacant, mira, el 8è Fòrum d'Innovació que acull la ciutat d'Alacant i que organitza el Club per a la Innovació de la Comunitat Valenciana. Parlem molt d'innovació, però jo crec que en estos esdeveniments o fòrum jo crec que van un poquet més enllà, que no se quede com un concepte buit. Jo crec que són interessants per a...
14: Molt interessants, exacte.
16: I per a que les empreses o tot el sector empresarial ho puga integrar com toca.
14: Uh-huh.
16: També tindrem com cada divendres ple del Consell i posterior conferència
14: de premsa
16: per a conèixer els assumptes tractats. I després tres qüestions també que van vinculades al sector primari i també a l'alimentació.
14: Uh-huh.
16: Perquè per una banda tenim la primera edició dels Premis de la Tomata Valenciana a València. Que jo crec que si parlem de tomata n'hi hauran tantes varietats com de taronja, quasi, podríem dir.
14: Jo crec que sí, no? Però bueno, igual que la taronja també crec que és un orgull per a tots els pobles en la que es cultiva una bona tomata, no?
16: M'estaven recordant de la del Perelló, que té...
14: A més, la que més fama té, no? És aixina, però sí.
16: Però bueno, tindrem també, per exemple, a Enguera, la quarta fira de l'oli,
14: uh-huh,
16: i a Utiel, la 29a edició de Utiel Gastronòmica. Aleshores, és divendres, també són ja pues, esdeveniments que estan més vinculats a lo que pugui ser la dinamització comercial dels pobles i de les comarques, i jo crec que venen bé este tipus d'activitats.
14: I tant que sí, perquè no solament es dinamitza aquest sector primari, sinó també la vida en general dels pobles, no? I l'oci,
16: sí,
14: també.
16: Uh-huh. Mm. En clau global, també, molt breu, tindrem demà discurs del president del Banc d'Anglaterra, Andrew Bailey, i segurament parlarà del futur immediat de la política monetària per a un país com el Regne Unit.
14: Uh-huh.
16: També tota l'economia euro i Anglaterra, encara que no estiga, estem afectats per a aquesta situació geopolítica.
14: Sí.
16: I jo crec que... puntualment van revisant les previsions econòmiques.
14: Uh-huh.
16: També tindrem lectura final de l'IPC corresponent a setembre a l'Eurozona, que n'hi ha una estimació de creixement del 3,8%. Espanya ja sabem que està un poquet per damunt.
14: Uh-huh.
16: I coneixerem també la producció industrial dels Estats Units, corresponent també al mes de setembre.
14: Uh-huh.
16: I pel que fa a Canadà, per exemple, coneixerem el nombre de vivendes iniciades. Jo crec que és algo també de anísim notícies estos dies, de també en Espanya, en tot el conjunt de l'Estat, el nombre de vivendes...
14: D'obra nova, iniciat, no? Iniciades, sí.
16: I estaria bé fer ese seguiment mes a mes per a veure si podem anar donant resposta a aquesta crisi d'habitatge que n'hi ha a tot el país.
14: Sí, correcte. Bueno, l'Observatori de la Universitat Politécnica de València, que es publicava ahir mateix, comentava que solament, o sea, en la ciutat de València solament hi ha 185 vivendes d'obra nova disponibles a dia d'avui. Són molt poques.
16: A partir d'ahí és normal que el preu estiga com està,
14: clar,
16: el preu del metre quadrat.
14: Partim d'ahí, exacte.
16: Bueno, i finalment, revisant com sempre IBEX i el barril de Brent, continua venint a situació estacional de no n'hi ha moviment en positiu ni negatiu tampoc. L'IBEX transita en uns 19.130 punts, mentre que el barril de Brent encara continua en ISO 105 dòlars.
14: És curiós, Pere, perquè sí, comentaves que el preu continua en ISO 105 dòlars en la jornada d'avui, a pesar que Donald Trump en les últimes hores havia fet aquestes declaracions assegurant que la guerra acabaria prompte, però clar, com ja ho ha dit tantes vegades, el mercat ja no reacciona, no?
16: Són missatges, aixina és. El mercat ja no confia o no li dona un poquet...
14: sí, la credibilitat.
16: La credibilitat que deuria tindre, i jo crec que de tant de dir-ho, pues serà com el conte este de
14: Pedro i el Lobo, no? Exacte, no? Sí. Veurem, per tant...
16: Si... alguna vegada...
14: Exacte. Certe, no? Dic, veurem si en algun moment arriba alguna cosa que relaxi una miqueta el mercat. Pere Ferrer, demà parlem. Moltíssimes gràcies.
16: Vinga, bona vesprada.
14: Bona vesprada. Arturo Rico, demà tornem a xerrar. Gràcies, company.
12: Adéu.
14: Nosaltres anem a fer ara una xicoteta pausa per a la publicitat i d'ací uns instants parlem d'una eina que ha nascut així en la Comunitat Valenciana i que és molt útil per estalviar en la factura de la llum. Moltíssima atenció, de seguida ho contem.
0: Cadena de valor. Xavi González. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
17: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
18: Buscant Jaume I, la sèrie que recorre els camins de la conquesta. Divendres a la nit, en Apunt.
0: Apunt, Radio Televisió Valenciana i la Diputació de Castelló. Junts per la difusió del llegat de Jaume I.
19: L'Eurolliga de bàsquet al... Punt a punt. Este dijous, des de les 8 de la vesprada, en directe, València Bàsquet Maccabi de Tel Aviv, amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Viu un episodi més de l'apassionant Eurolliga de bàsquet al Punt a punt.
0: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
20: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Safor, 103.5.
20: Per sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt

0: Ja estem de tornada sin cadena de valor. Mireu, ahir vam conèixer les xifres de la inflació en el mes de setembre en la Comunitat Valenciana i ha escalat fins al 4,8%. 4,8. Este augment es deu principalment a l'encariment de l'energia a causa de la guerra i també la situació a Hormuz. I això ho notem principalment en la factura de la llum, que a Espanya ha pujat un 24% des de maig fins a agost, passant d'una mitjana de 64 a 79 euros al mes i superant fins i tot els 104 euros en el mes de setembre, que és el seu nivell més alt en 4 anys. De segur que algú que s'estigui escoltant estarà pensant 104 euros, jo n'he pagat una miqueta més. Bé, davant d'esta situació, avui vull presentar una companyia valenciana que ha dissenyat un chatbot en valencià que ens pot ajudar a estalviar i molt en la nostra factura de la llum. És un nom més senzill no podia ser. El nom és Llum. I avui tenim així a l'estudi al seu creador. Ell és Héctor Gómez. Bona vesprada, Héctor. Com estàs?
1: Hola, bona vesprada. Gràcies.
0: Benvingut així a Cadena de Valor. Anem a comentar una miqueta els inicis. Vosaltres sou de l'Olleria, a la Vall d'Albaida. Com naix un projecte tecnològic d'intel·ligència artificial des d'un municipi valencià per a combatre un problema tan global com és la factura de la llum?
1: Molt bona pregunta. Al final, jo sempre dic que encara que vinguem d'un poble es poden fer coses molt grans, no? I, bueno, això ha sigut la idea. Jo sóc una persona superinquieta i, bueno, vaig estar en Alemanya i quan vaig tornar vaig veure allí que ja teníem un problema molt, molt fort, no? Uh-huh. El que és la factura, que no s'entenia i que la gent paga i ja està, no?
0: És que no ho entenem.
1: No l'entenem.
0: No.
1: I hem fet molts vídeos i demés i la gent no ho entén. La gent paga perquè és...
0: Perquè te diuen el que és i tu has de pagar i ja està, no?
1: Correcte. Entonces, davant d'això, van començar a treballar tot el tema energètic, comparador d'energia, etc., i finalment ha nascut Llum, que sí que és com l'última forma de donar el màxim servici al client, que és la mínima fricció i que en menys de 20 segons qualsevol des del sofà de sa casa pugui saber si ho té o no ho té bé, que és la primera premissa.
0: Clar, ho acabes de nomenar, però explica'ns ben bé què és Llum, com funciona este chatbot en valencià, com és el procés que ha de fer el consumidor. Parla'ns una miqueta.
1: És super simple. Al final el que hem buscat és que tinga la mínima, que sigui el més simple possible, i l'únic que té que fer el client és tindre una factura al mòbil, ja sigui en foto o en PDF, i entra en Llum, ja sigui a través de les xarxes socials o a través de la pàgina web, i res, li puja la llum al bot, que és una conversació de WhatsApp, i el bot va dient tot, el fa la comparativa, i ell va traçant tot el, bueno, tot el pla. I al final el diu o t'orienta en quina és la tarifa òptima per a tu.
0: És a dir, el consumidor, l'únic que ha de fer és buscar-vos, no?, en este cas, iniciar aquest chat a través de WhatsApp, i pujar una foto.
1: I ja està.
0: I quina informació ens dona el chat?
1: El chat, el que el diu al final és, tu estàs en esta companyia i és possible que tingues estalvi, i si no el tens també t'ho diu, perquè és molt humil. És a dir, el que hem buscat no és colar-te el que siga, vale? Que és el que fa majoritàriament el mercat, no? Nosaltres el diguem, si està bé, està de lujo, queda't ahí, i si hi ha opció de millorar, prescriu la millor tarifa. I ahí és on t'apareix el que tens i el que podries obtindre treballant en Llum.
0: I en este sentit, clar, moltíssima gent també assumís la seva factura per no haver de començar a fer els tràmits, pelear en totes les companyies. Si a mi m'eix en esta conversació que sí que me quadra, que sí que puc estalviar, qui s'encarrega de tot això? Encarregueu vosaltres? El client ha de telefonar?
1: Al final, normalment... és el client qui ho ha de buscar tot, però nosaltres no volem això, perquè el que volem és que el client delegue totalment el que és el servei energètic. Per tant, el que fa és que Llum el dona una valoració, el diu si ja estalvia o no, com hem comentat, i el proporciona un PDF i el diu exactament el que estalviaries. I a partir d'ahir la següent pregunta és, vols que t'ho gestionem, vols continuar? I és Llum, que darrere, òbviament, hi ha un equip humà de bastant gent ja, però és Llum qui fa el canvi.
0: Clar, en este sentit m'ho estàs plantejant d'una manera molt, molt senzilla, Héctor.
1: És que és la idea.
0: És obrir el WhatsApp, pujar la foto,

0: Veure la comparativa, si tens a compte avant, si no tens si no a compte, perquè en segon diqueu, no va avant. Clar, molt senzill, però ara ve la cosa. Nosaltres hem de continuar estant pendents d'aquesta conversació. Van a telefonar, o des de llum aneu a telefonar al client, a què s'ha de comprometre el client?
1: No. És a dir, així la idea és, primer, com estàvem comentant, nosaltres el prescrivim una tarifa, però també és veritat que al final que escollis és el client, perquè el fiquem quina és la millor per al teu consum, per als teus hàbits, però després tens dos o tres opcions més que el client pot escollir entre una tarifa variable o una fixa, etcètera, etcètera. I després el que fem és que una vegada el client ens ha dit que si que vol canviar, nosaltres li revisem, val? I estem pendents de que el client torna a dir que es despreocupa olímpicament d'això, és a dir, no fa falta ni cridar-li perquè fas tots els passos, és a dir, no fa falta ni que el cride ninguna persona. Si nosaltres, millor dit, el bot veu que la persona s'ha parat perquè li ha faltat confiança o perquè necessita un poc d'ajuda d'una persona, òbviament hi ha un equip darrere que sí que el pot telefonar, però és el client qui diu requiere, és a dir, requerisc una persona.
0: Si te pareix, Héctor, anem a fer una cosa, perquè hem portat així a l'estudi la factura de la llum d'una de les persones de la redacció, correcte, de l'equip. No anem a comentar la companyia en la que està, però sí que anem a dir que esta persona en el mes d'agost, correcte, va pagar 110,57 €. Que no està malament, no? Però més de
1: d'agost. No està malament, però està alt.
0: Clar, està alt, està alt, ho dic per això. Jo vaig obrir la conversació en el chat i vaig a pujar-li una foto, val? I ara anem a anar relatant una miqueta que és el que ens va dir. Mira, ara mateix està pensant una miqueta el chat, me demana temps, i mentre va pensant, sí que volia preguntar-te, clar, qui ens garantís o com es garantís la independència i la imparcialitat d'este consell que dona este chat?
1: Sí, això és molt simple. Molts clients ens preguntaven per això, és a dir, perquè nosaltres no es posem la tarifa que ens interessa, no? Que és el que pregunta molta gent. La resposta és molt simple. Al final, com t'he comentat, nosaltres et prescrivim a tu com a client la millor per a tu en base als teus hàbits, perquè tots no consumiu igual, no? Que és el que sempre passa, no? Hi ha gent que és una primera vivenda, segona vivenda, caps de setmana, entre setmana, etc. Entonces, a partir d'ahí és el bot qui identifica els teus patrons de consum en base a la factura, en base a l'històric, i a partir d'ahí el prescriu una tarifa. Però per ixa imparcialitat, si esa tarifa no és la que tu vols, perquè tu decidissis al final, com he comentat antes, el diu altres ofertes. I les pots veure, no? Sense ningú problema.
0: De fet, m'acaba ja de donar una solució. Diu, he llegit la teva factura. Això que vaig a llegir és la conversa de WhatsApp que estic tinguent en este moment en esta intel·ligència artificial. Diu, he llegit la teva factura, la comercialitzadora és
1: la
0: esta, i diu, uf, això em fa molta gràcia, que el chat sospire, uf, ja ho tinc, estàs pagant un 10% de més. Són 138 € més a l'any que se'n van al FEM. Vaja,
1: sí, bàsicament.
0: Estàs pagant una... Diu, així pots veure els detalls de la teua factura. I m'acaba de generar un PDF en una comparativa de les diferents...
1: sí, el posa primer, dades, la primera, no? Correcte, totes les dades del teu contracte.
0: Exacte.
1: Després les dades de la tarifa que el prescriu i baix t'apareixeran dos o tres opcions més.
0: Ahí està, correcte. Diu, estalvi anual estimat 138 euros, quasi. I, efectivament, ara m'oferís això. Diu, mira, canviar-te d'esta companyia, t'estalviaries estos 138 euros, això és un 10% menys. Diu, l'opció que més estalvia és una comercialitzadora en un preu de mercat de 138 euros a l'any, però si preferisses, no depèn del preu de mercat, també està l'altra, amb un preu fix de 64 euros. I a partir d'ahí ja jo decidís que avançar o no en
1: funció.
0: Ja veieu en el que ens ha costat de fer esta conversa.
1: En menys de 20 segons.
0: Menys de 20 segons, correcte. Ha processat aquestes dades i m'ha oferit esta oferta millor per a la factura que teníem. Així, clar, una vegada fem el canvi, vosaltres continueu en contacte en el client? Com funciona això?
1: Això és el valor diferencial. És a dir, nosaltres no volem que siga un final i ja està, quan s'ha fet la contractació. Per a nosaltres és l'inici de la nostra relació, perquè el que estem buscant és una relació a llarg plaç. Per què? Perquè així al final les tarifes són anuals. Per tant, el sector és bastant opaco en aquest aspecte, i si tu no estàs pendent com a client passat aquest any, normalment renoven i els preus són molt més cars del que tenies contractat i tu tens que estar damunt cada any per estar revisant de que no te l'alien. Per tant, el que nosaltres hem fet és que revisem ixa, bueno, el que has contractat als 6 mesos i als 11 mesos. Uno, per evitar la renovació anual, i dos, perquè si al mig any hi ha alguna tarifa, perquè han canviat el mercat, com estem tenint ara, que sí, està totalment pes núvol, si hi ha alguna cosa geopolítica o algo que afecte molt directament, que també el puguem avisar i que tu pugues fer un canvi a 6 mesos també.
0: Hi haurà qui estarà escoltant-nos i podrà pensar, això està molt bé, és molt bonic, però esta gent d'on guanya diners? Perquè no ens oblidem que som una empresa. D'on guanyeu diners? Vaja,
1: sí, pregunta. Mira, aquesta pregunta també es la fan molts clients i és normal, no? Perquè al final el servei és totalment gratuït i la contestem molt fàcilment. Al final nosaltres tenim una cartera i és com una asseguradora, no? És a dir, a nosaltres les comercialitzadores ens paguen un marge per aportar un client, cada client, i així és com cobrem. Però nosaltres, el servici per al client el podíem haver fet en una recurrència mensual, com fan molts altres sectors, però de moment és gratuït i la idea és que sigui gratuït perquè volem arribar a la màxima gent possible.
0: Per tant, el benefici el traieu per l'altra banda, no? Per la part de la comercialitzadora, vaja. Clar, en este sentit sí que heu analitzat més de 2.200 factures i la realitat és que les dades assusten, estava llegint-les abans. El 74% de les factures que analitzeu, 74, tenen un marge d'estalvi, com és el cas d'esta que...
1: Com és la que tenim damunt de la taula.
0: Que són quasi 140 euros a l'any que els companys se podrien estar estalviant. Això significa que tenim un problema a nivell social perquè ningú sap llegir les factures, o és que, com estaves comentant, és un sector una miqueta poc clar? Anem a deixar-ho bé.
1: Jo crec que són les dos. És a dir, tenim per una banda que la gent ho veu com una cosa supercomplicada i que preferís el que comentàvem a l'inici, no? Preferís, això no va amb mi, jo pague i ja està. Per tant, el primer, l'educació per part de la gent és zero. I la gent tampoc fa l'esforç, saben que és un cost molt potent al mes, no?
0: Sí.
1: En totes les famílies. I segona, que el sistema o el sector també la fem molt, molt opac, és un sistema complicat.
0: En este sentit, parlant una miqueta d'eixa educació a nivell social, que faria falta una miqueta de tot este sector, parlem de la potència contractada, perquè moltes cases continuen tinguent la potència que ja venia per defecte o la que han heretat, perquè és una vivenda de lloguer, de més.
1: Això és un problema molt comú perquè normalment, antigament, les vivendes venien totes en 5,75 o inclús més, és a dir, la màxima potència que ens permetia el boletí. Entonces, què passa? A partir d'ahí, si el client no revisa i veu quina potència necessita realment, el client es queda tota la vida d'eixa vivenda en la mateixa potència i està pagant 2 kW, 3 kW més del que necessita i al final són 10, 15, 20 euros al mes. Però el problema és que la gent, ningú li ha dit. És com revisar la nòmina, no? Que ningú t'ensenya en el col·le, no?
0: Correcte.
1: Pues així és simplement el mateix. Ningú ens ha ensenyat a interpretar una factura, que al final són dos conceptes, que és potència i energia, no n'hi ha res més. I com no sabem interpretar aquests dos conceptes, doncs passa el que passa.
0: Passa el que passa, que t'haves dit que són 20 euros més al mes, 20, 20, 20, 20, 20, 20
1: suma molt.
0: Suma molt i més en un moment d'inflació com el que estem comentant. Correcte. Com va néixer la idea de traure endavant llum?
1: Nosaltres teníem anteriorment, tenim una empresa que es diu Cowi, també havíem estat així abans, i la cosa és que l'últim pas de màxima tecnologia i màxima accessibilitat o simplicitat no la podem aconseguir perquè partíem d'atendre al client físicament, en oficines. Per tant, des del que vaig començar el negoci fa 3 anys, l'empresa, la startup, jo tenia l'ambició de que qualsevol des del seu sofà poguera revisar-ho, que no tinguera ni que acudir a una oficina presencialment ni que tinguera que estar en un telèfon 2-3 hores enganxat, que és el que passa, no?
0: Correcte.
1: Les grans companyies que al final estàs 2-3 hores perquè el solventen un canvi de compte bancari.
0: 2-3 hores peleant, anem a dir-ho clar.
1: Correcte. Correcte. Sí. Pues davant d'aquest gran problema, que el primer que el vaig patir vaig ser jo, quan vaig arribar a Espanya, que estava estudiant fora, tenia molt clar que s'havia de posar una solució. Què passa? Quan van començar el negoci fa 3 anys, la intel·ligència artificial no estava com està ara.
0: Ni molt menys.
1: I després tenim un equip molt competent a nivell tecnològic, de desenvolupadors, i gràcies, juntant el problema amb tecnologia, era molt clar que havia de sortir llum. I sobretot davant la necessitat de que la població no té ni idea i necessita estalviar. Això és la idea.
0: També en aquest tret d'identitat el nostre, perquè és l'únic chatbot en valencià.
1: Correcte. Sí, en valencià no n'hi ha altre. I ho teníem bastant clar. Nosaltres al final venim d'un poble. I venim de l'Olleria.
0: I quina acollida està tinguent entre el veïnat?
1: L'acollida molt bona. Al final sí que és veritat que estem treballant tot l'àmbit nacional, però l'acollida és molt bona. Perquè al final sí que és veritat que és intel·ligència artificial i necessita molta autoritat, convindre a estos mitjans i altres llocs, sí, sí, o altres, sí, sí, tipus, sí, que hi ha, però l'acollida és molt bona, perquè la gent, com a mínim, és el que jo dic, no ser el primo de la classe, és a dir, com a mínim saps si ho tens bé o no ho tens bé. A partir d'ahí tu ja decidisses si vols millorar la tarifa, que al final n'hi ha dues opcions, el quedes com estàs o fas el canvi i ho millores. Però això és la idea mare.
0: Eixes dues opcions que ens dona este, sí, chatbot, que com acabem de comprovar, en apenes 20 segons te dona una oferta o una opció per a que estalvies, i a banda també que compta en l'acompanyament, com estaves comentant, eixa revisió als 6 i als 11 mesos per assegurar-vos de que el canvi al client li ja compte. Héctor Gómez, fundador de Yum, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot el que esteu fent i gràcies per este tipus de ferramentes que fa molta falta.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres acabem així este cadena de valor. Ja ho sabeu, en estos temps d'inflació encara hi ha opcions per a aconseguir estalviar més que siga, i gràcies també a la intel·ligència artificial, que per a aquestes coses ajuda i molt. Nosaltres tornarem demà a partir de les 4 de la vesprada amb més actualitat econòmica. Moltes gràcies per estar ahí. Se queden ara en els companys d'informatius. Adeu.

Fins ací l'anàlisi de la jornada. Tornem en el pròxim programa per a seguir el pols de la nostra economia. Cadena de Valor, en la ràdio pública de tots els valencians. A Punt Ràdio.

0: Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La Junta Electoral Central ha obert expedient al president del govern, Pedro Sánchez, per possible vulneració de la legislació electoral per la roda de premsa que va oferir des del Palau de la Moncloa després de convocar les eleccions i que el PP va denunciar per considerar-la un míting. Xavier García del Valle.
2: Sí, la Junta Electoral estima parcialment les denúncies presentades pel PP i també per s'ha acabat la festa i considera que Sánchez va anar més enllà de l'explicació de les mesures d'habitatge aprovades per l'executiu. Segons la resolució, el president va incorporar referències als èxits del seu govern, crítiques als partits de l'oposició i al·lusions a la necessitat d'aconseguir un major suport parlamentari. L'expedient obert pot derivar en una sanció quan acabe la instrucció del procediment, una multa que oscil·la entre els 300 i els 3.000 euros.
1: Hi ha poc més de 24 hores perquè es tanqui el termini d'inscriure coalicions electorals. A l'esquerra del PSOE continuen buscant fórmules per intentar presentar una candidatura única, de moment, amb pocs resultats.
2: Sí, el més difícil a hores d'ara sembla formar candidatures unitàries a Madrid i a Catalunya, a la capital. El Front Ampli i Podem mantenen postures quasi irreconciliables. Emilio Delgado parla per Más Madrid i Jone Belarra per Podem.
3: El votante progresista quería la unidad de los partidos de la izquierda y eso es más fácil de decir que de hacer.
4: Donde hay contradicciones en fuerzas políticas que se dicen de izquierdas y no están dispuestas a hacer primarias.
2: A Catalunya, Podem ja té un acord amb Esquerra Republicana i el seu candidat, Gabriel Rufián. La candidata del Front Ampli, Ada Colau, continua fent crides perquè aquestes formacions accepten la llista única.
5: Jo sí que puc animar molt a Gabriel Rufián doncs a que faci la batalla dins del seu partit, perquè Esquerra Republicana fins ara el que fa és tancar les portes de manera rotunda, no?
2: Colau, que ha oferit fins i tot retirar-se com a candidata a presidenta del govern, no està molt d'acord amb l'última proposta de Podem. Pactes sectorials per territoris fora de Madrid i Catalunya. Tornem a escoltar Belarra.
4: Cerrar acuerdos con Podemos, como les hemos propuesto, para que no se pierda un solo voto de izquierdas. Cerremos acuerdos en Murcia, en Asturias, por supuestísimo en Andalucía.
2: Esquerra Unida sería un dels principals socis d'estos pactes, pero el coordinador general, Antonio Maillo, ya ha dit que no.
6: Podemos tendrá que decidir si quiere venir o no. Y aquí no se trata de trocear un día antes de la finalización de un plazo negociaciones que nunca se han planteado antes.
2: Tenen per davant de poc més de 30 hores per a arribar a un acord.
1: I després de la solemne proclamació d'ahir, Julia Vizcaíno i Beatriz Blanco ja són oficialment les màximes representants de les Falles i avui l'agenda continua completa amb l'atenció a la premsa. A primera hora del matí han visitat esta casa, la Radio Televisió Valenciana, que seguirà cada pas del seu regne. També hi és, ha estat Montse Català.
7: Després de dia i mig d'emocions, les Falleres Majors de València estrenen regnat en apunt, perquè la radiotelevisió pública ha sigut parada obligatòria perquè puguem conèixer-les millor hores després de ser proclamades amb tota solemnitat. Ho recorda Júlia Vizcaíno, Fallera Major Infantil de València.
8: Fue súper bonito, muy emocionante, también por primera vez. Hablé en el hemiciclo y a toda Valencia.
7: Han visitat la redacció dels informatius, han rebut les felicitacions dels periodistes que prepararan desenes de cròniques falleres amb elles com a protagonistes i també han estat en la ràdio. Beatriz i Júlia també han pogut seure al sofà d'Obert pel matí per a conversar i compartir les primeres anècdotes del càrrec que estrenen amb responsabilitat, com ens conta Beatriz Blanco, la Fallera Major de València.
9: Moltíssima il·lusió i molt de respecte en la figura en la que vaig a representar. I com vas dir ahir també, pense que les Falles representen molt bé la tradició, però també sempre mirant al futur.
7: Tot un any per davant que està per escriure per a una xiqueta de Canyamelar, una jove de Benetússer i altres 24 companyes que representen una festa que és patrimoni de la humanitat.
1: I la retransmissió de l'afusellament de l'exmilitar dels Estats Units condemnat a mort per assassinar a 13 persones no es farà finalment. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha descartat avui el seu pla inicial de retransmetre en directe l'execució de Nidal Malik Hassan, l'autor del tiroteig perpetrat en 2009 en una base militar i que va acabar amb la vida, com hem dit, de 13 persones.
2: Sí, tot i l'anunci inicial, els dubtes mostrats pel vicepresident Vance i les crítiques de l'oficina de l'alt comissionat de l'ONU per als drets humans, entre altres organismes, han fet recular Trump.
1: En els esports, el Castelló té dissabte l'oportunitat de retrobar-se amb la victòria en la visita a Las Palmas.
2: El club porta dos jornades sense guanyar després d'un gran inici de temporada. El tècnic Pablo Hernández pot recuperar per a este duel el migcampista Black, però Fran Castillo, Juanjo Nieto i Cámara continuen sent baixa. Ara haurà de triar entre Jakobsen, Álvaro i Suero en l'atac per a retrobar el gol després de la derrota contra l'Andorra. Pablo Hernández ha fet esta crida a la confiança en l'equip.
10: Para ellos, ahora que han pasado de ser el mejor equipo del mundo a ser el peor, ¿no? Están en nuestras manos, es hacer que siga el más curto posible, ¿no? Y esa dinámica de mala sensación, ¿no? Y estar en una posición óptima, un volem estar y en disposición de seguir lluitant per mantenernos en esta posición.
1: Més informació a les 6 de la vesprada, así, en A Punt Ràdio. Les deixem ara amb el programa Tot per l'aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
12: Cada dia, milers d'oients sintonitzen A Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: L'Eurolliga de bàsquet al Punt a Punt. Este dijous, des de les 8 de la vesprada, en directe, València Bàsquet Maccabi de Tel Aviv, amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Viu un episodi més de l'apassionant Eurolliga de bàsquet al Punt a Punt.
0: A Punt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
1: Què tal, com va? Molt bona vesprada, benvinguts a Tot per l'aire avui. En un dia molt, però que molt especial, perquè, clar, avui ja tenim programa normal, però no és normal del tot, per dues coses. Primer, perquè avui no estarem al YouTube, perquè, clar, tenim moltes coses que contar, tenim una visita molt especial i ha d'estar tot focalitzat per a que isca bé l'àudio, el so. Per què? Perquè ahir coneguérem, o fa dos dies, coneguérem quines eren les noves falleres majors de València, ahir va ser la proclamació, i com no podia ser d'una altra manera, este matí han estat així a punt a la ràdio i a la tele, les falleres majors de València. Però clar, nosaltres hem dit, però com que han estat les falleres majors de València pel matí a la tele, si el programa estrella, el programa líder, el millor programa de la ràdio valenciana va per la vesprada, a les 5 de la vesprada. I clar, hem fet gestions, hem tocat molts telèfons, hem fet telefonades, cridades, hem demanat per favor, que volem tindre-les. I avui, així, en directe, a la ràdio d'A Punt, no en exclusiva, perquè tornen, van a tornar, estaran amb nosaltres les falleres majors de València 2027.
14: María Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola, Dani Meroño, ¿qué tal? Molt bona vesprada. Qué ganes tinc de conèixer en persona a Beatriz i a Julia, ¿eh?
14: Es que tenía preparada una introducció, però clar, jo he estat tot el... Jo crec que tota la prèvia.
15: No, di la, di la veritat.
14: Val, sí, vinga.
15: Di la veritat. Este matí hem deixat els xiquets a escola.
14: Sí.
15: I,
14: I he vist que estava així...
15: I has vist que estava així la Fallera Major. I ja t'has tornat carabassa.
14: I he pensat, però si no tenim programa, però com les conviden si no tenim nosaltres programa?
15: Mm-hmm.
14: No, és que van a obrir per matí, no, és que van a matí directe, ja, però és que, a veure, en quin programa se van a passar millor que al Tot per l'aire?
15: En ningú.
14: En cap programa? No n'hi ha cap programa. No, perquè...
15: Por em dona la entrevista que vas a fer-li a Beatriz Blanco.
14: Vaig a preguntar-li per l'Espolí.
15: Per qui?
14: Per l'Espolí.
15: Ah, val, val, val, que sust... Que és Glai.
14: Quin és Glai?
15: Quin és Glai? Me dona por que les tinguis així, però...
14: Vaig a preguntar-li per l'Espolí i vaig a...
15: Confie plenament en tu.
14: Puc donar-li alguna sorpresa? A les Falleres?
15: Home, si és bona, sí.
14: Em dices?
15: Però que siga agradable la sorpresa.
14: No sé.
15: Gestiona. Ves fent
14: em dona temps?
15: Sí, home. Vindran cap allà a les 6 i mitja, una cosa així, perquè tenen que anar...
14: A les 6 i mitja? Sí, ah, clar, que van a l'estar passant també.
15: Clar, tenen que anar a l'estar passant, tenen que estar també en els altres companys d'apunt. És que, clar, apunt és tan gran...
14: Com ara parlen de futbol, al millor no tal.
15: Sí, jo crec que són prou futboleres, sobretot Júlia, eh?
14: Sí,
15: quina bona pista. És futbolera perquè jugava al Marítim.
14: Jo tenia una amiga...
15: No sé si juga o jugava.
14: Mira, m'has donat una idea. Jo tenia una amiga, tinc una amiga, molt bona amiga... que juga a futbol i també
15: pues
14: una llegenda.
15: A veure si ho recorda.
14: Vaig a preguntar-li. Que tornaran, que han estat este matí, però van a tornar per estar així amb nosaltres en directe al programa
15: bueno.
14: Al Tot per l'aire.
15: I exclusivón la entrevista que anem a tindre en elles, perquè realment la entrevista que anem a fer nosaltres no té res a veure amb totes les entrevistes que han fet durant tot el dia, d'això no tinc cap dubte, però també tenim una entrevista molt xula a una xica que té 20 anys...
14: Però després de les Falleres, no?
15: Sí, després de les Falleres, però anem a tindre-la avui.
14: Oh, estaria guai que es...
15: Con un crossover.
14: Que es juntaren.
15: Toca la guitarra.
14: Ah, sí?
15: Julia crec que toca el piano.
14: Ah, sí.
15: Que es diu Carmen Ferrer, que de fet esta nit té concert a València.
14: Però té concert avui i ve abans al programa?
15: Home, clar, volia estar també en Tot per l'aire.
14: Ah, clar, quan venien les Falleres a dir, jo també.
15: No, perquè vol passar-se-ho bé en Tot per l'aire, ve amb la seua guitarra.
14: No, però si ve amb la guitarra, perquè després se'n va al concert directe, ha de tocar alguna cançó així.
15: Home, no sé si estarà preparada per a tocar, però bueno, ho
14: intentaré. Però esta xiqueta és la que va estar la voz.
15: Va estar en la voz.
14: Bueno, xiqueta, que ja té 20 anys o 21.
15: Té 20 anys.
14: I va estar també a Got Talent.
15: Va estar a Got Talent i ha tret el seu primer disc, que ho presenta en una gira que avui disfrutarem en València, i també ha fet una cançó amb Bombay, que després te parlaré d'ells perquè tinc novetats de Bombay i el grup valencià.
14: I a més també tindré en psicologia i tindré... Ah, pensa Rosa, que avui ve Lázaro.
15: Avui ve Lázaro. Ah, per cert, avui ve Lázaro amb una exclusiva.
14: També?
15: I amb una telefonada molt, molt interessant. És que avui tenim un programa, mare meva, quin programa tenim. Comptes els dies, Dani.
14: No, tots.
15: Sí, tots els dies.
14: Sí.
15: Que la gent mos pot seguir a través de les nostres xarxes socials, en Instagram i en TikTok.
14: Ja anaves a dir YouTube, eh?
15: No, en Instagram.
14: Anaves a dir YouTube, i avui YouTube no. Que tenim moltes coses i hem de fer que isca bé el so.
15: És que no puc creir. Jo no sé si aguantaré tota la temporada al teu costat, ja t'ho dic, eh? No puc...
14: Però a casa o al treball, no aguantes.
15: En totes les meues facetes de la vida. Instagram i TikTok, @totperlaire.punt. X, l'antiga Twitter, @totperlaire.ap.
14: Tenc una pregunta.
15: I punt, ja està.
14: No, i punt no, a punt. Una pregunta.
15: Estàs a punt?
14: Una pregunta. Estem preparats. Una pregunta. ¿No tinc flors?
15: Creia que anaves a dir no tinc flow.
14: No, flow sí, sempre. Però no tinc flors, que los grandes jefes indios tenen flors o les han rebut.
15: Les han regalat.
14: I jo que li regale a les Falleres Majors?
15: Ara parlem en...
14: Sílvia, demana paraigües o alguna cosa que n'hi hagi per ahí.
15: No,
14: per a les paraigües, no?
15: Parlem en...
14: Però sí, és que com ja no venen les de l'Olatxe... No sé si
15: no,
14: va demà, plore, no?
15: Demà vindrà... Ojo, que demà vindran els companys de l'oratge. No sé si està Obiols o Fortea, no ho sé. Perquè, ojo al cap de setmana, el dissabte a migdia crec que comencen pluges i diumenge, ojito el diumenge, a lo millor el teu fill no juga a partit.
14: Se t'està ficant cara de Victoria Rosselló ara mateix. Sí, sí, ahí.
15: Podria ser.
14: Podria
15: ella
14: ser.
15: És més llista que jo.
14: Sí,
15: sap
14: sí.
15: més que jo i parla molt millor valencià que jo. També ho t'ho dic.
14: Que tindré moltes coses. Està Maria Caballero a mi, està Sílvia Rabot a la producció, està Tono Escribano al comandament tècnic, està Sofia García a les xarxes socials i on està Carles Navarro. Carles,
15: ai,
14: què tal?
15: Pregunta del dia, Carles Navarro.
16: Xxt, calleu, calleu, per favor.
15: Què ha passat?
14: Què ha passat?
16: Que sou molt escandalosos, per favor.
15: Què ha passat?
16: És que parleu molt i molt tal que estic a una biblioteca.
15: Oh,
16: per favor, sí.
15: Què vas a estudiar ara?
16: No, ara no. És que estic així per un parell de motius molt especials. Estic en la Biblioteca Pública de Catarroja, la Ramon Guillem, perquè així estan d'enhorabona. Una, perquè complí 70 anys, esta biblioteca.
14: Uau.
16: Sí. I dos, perquè està situada, atenció, si els valencians tenim molts motius per atraure pit, de tot el que tenim, de tot el que fem i de tot el que pensem, però hem de treure pit també perquè esta biblioteca, que està al territori valencià, concretament a Catarroja, està entre les 10 millors biblioteques públiques d'Espanya.
15: Uau, enhorabona.
16: Sí, senyora, enhorabona a tot el poble de Catarroja.
15: El motiu el sabem.
16: I me n'he vingut així. Com?
15: Bueno, després un contes. No, res, perdona, Carles. Continua.
16: Ah, no t'havia escoltat, tranquil·la. Que per això estic així, per a celebrar este 70 aniversari i per a celebrar que tenim una de les millors biblioteques d'Espanya. Parlarem amb Maria Àngeles, la bibliotecària, que, ojo, que m'ha dit que este Saragossa i parlo en valencià millor que el director Rosselló, per lo que estàveu comentant abans. Parlarem amb Maria Àngeles, parlarem amb usuaris, ens pegarem una volteta per la biblioteca i celebrarem que tenim un motiu més per a estar orgullosos de lo que tenim hacia la Comunitat Valenciana.
15: Que bé.
14: Que bé. M'agrada molt.
15: Tu fes-te fotos, i vídeos i tot de la biblioteca.
14: Sí, fes-te fotos a la biblioteca, sí.
15: Per a pujar-les a les arts... Ui! És que per a pujar-les a les arts...
16: Ara me faré una foto, no te preocupes.
15: Home,
16: que
15: claro, perquè jo vull...
16: Però
15: si és la millor biblioteca, primer vull saber per què és una de les millors biblioteques d'Espanya.
14: No te fases fotos. Vas mudat o no?
16: Sí, no, vaig molt esportiu. Avui vaig molt esportiu.
15: Però estàs a la biblioteca.
16: Dani.
15: A la biblioteca se pot anar com vulguis, no?
14: Sí,
15: se
14: pot
15: anar. No li facis cas a Dani. Jo vull un vídeo per a veure lo bonic, perquè m'han dit que és superbonica la biblioteca.
14: El primer,
15: a banda, és bonica.
14: Jo crec que és la primera persona que va a la biblioteca a fer-se fotos.
16: Maria Caballero, jo tinc quasi un contacontes.
15: Sí.
16: Que va a començar a les 5 i mitja, i tu tens un cuentista.
15: Correcte.
16: Tenim algo en comú.
15: Correcte.
16: Tenim algo en comú, Maria Caballero.
15: Podria enviar-te jo el contacontes este que tinc així al meu costat, també t'ho dic.
16: Deixa't estar que el que tinc és més tranquil que el que tens tu ahí. Bueno,
15: segur.
16: Va, que després us contem més coses.
14: Perfecte.
16: Va.
14: Gràcies, Carles.
16: Adéu.
14: Carles, que estarà a Catarroja, a una biblioteca que ha sigut premiada, està entre les millors d'Espanya, després contarem els motius. I nosaltres, que anem ara amb les altres notícies de la jornada. Maria.
15: Clar que sí, Dani, te conté. ¿Tú te recordes de l'antic quiosc que estava en el Panterre?
14: A la ciutat de València, parles?
15: El que estava al costat del Palau de la Música.
14: Clar.
15: Ai, del Palau de la Música, del Palau de Justícia.
14: Sí, sí, sí.
15: Saps qui és, no?, el quiosc este. Pues l'Ajuntament l'ha enderrocat este dijous després de més de 10 anys que estava tancat. L'objectiu és recuperar l'espai e integrar-lo millor en el jardí històric. El quiosc va estar obert durant dècades, però va acabar tancant quan el responsable es va jubilar i no hi havia relleu. La família sí que és de veres que havia plantejat la possibilitat de recuperar-lo o donar-li un ús cultural, però finalment l'edifici ha sigut enderrocat. Però aquell quiosc no era només un lloc on prendre alguna cosa. Durant dècades va ser un punt de trobada, especialment per als taxistes, perquè estava al costat d'una parada de taxis i, a més, va ser un dels primers llocs de València que tenia telèfon. I ara ve la notícia curiosa.
14: Bomba.
15: I es diu que la combinació de ser un punt de trobada dels taxistes i ser un dels primers llocs de València que tenia telèfon el va convertir en la primera forma de radiotaxi de la ciutat. Els clients telefonaven al quiosc per a demanar un taxi, el cambrer cridava l'encàrrec des de la barra i els taxistes que estaven allí descansant s'organitzaven per a repartir-se els servicis. Aixina que podíem dir que ese quiosc, el del Panterra, va ser
14: el primer radiotaxi.
15: El primer radiotaxi
14: 1.0.
15: Correcte, perquè allí s'agrupaven els taxistes i com era un dels llocs primers a València que van tindre telèfon, la gent cridava, tocava a este quiosc per a demanar un taxi.
14: Però sí que és de veres que n'hi ha molts puestos de quioscos de València i suposa que també a altres capitals que no estan utilitzant-los i que estan en desús i que dona ràbia, no? Com s'estan perdent i ses tradicions de anar a comprar el periòdic, les revistes...
15: Sí, és una llàstima, millor,
14: gominoles per a xiquets o cromos, i de veres que s'està perdent un poc esos jocs, i ses botigues, i ses tendetes, que... Eses paraetes.
15: Sí, la paraeta tota la vida.
14: La paraeta.
15: Jo hi d'escola i a mi m'encantava passar abans d'anar a casa per la paraeta.
14: I ara s'està perdent un poc.
15: Sí, és una
14: llàstima. Vinga, més coses, que crec que tens més coses.
15: També, malauradament, tinc que dir que comprar una casa a vora la mar és un autèntic luxe i en alguns municipis alacantins quasi te que tocar la loteria. Si somies en comprar una casa a la Costa Blanca, prepara la cartera, perquè hi ha municipis on els preus estan pels núvols. Teulada, Moraira, Xàbia i Calp apareixen entre les localitats més cares de la província d'Alacant per a comprar una vivenda amb preus que superen els 4.000 euros per metre quadrat, segons les dades del mercat immobiliari. I clar, amb estos preus, comprar un piset ja no és només una qüestió de trobar una bona hipoteca. Quasi necessites un miracle o haver estalviat des de la primera comunió. Impensable comprar-te ara en estos municipis.
14: Recorda estos tres municipis, Calp,
15: Calp, Xàbia i Teulada Moraira.
14: És que clar, és que són tres llocs meravellosos per a viure i no sí només per a estiuetxar, sinó per a viure tot l'any, perquè sí que és de veres que tenen unes condicions geogràfiques i d'horatge espectaculars. Jo que la meua tia, que descansi en pau, la meua tia Txelo, tenia una casa a Moraira i era espectacular, espectacular. Sí que és de veres que també n'hi ha molta gent que diu que s'està massificant, però és que en aquests tres pobles, municipis, és increïble el bon ambient festiu que n'hi ha, la geografia i també l'horatge. Més cosetes, vinga, va.
15: Més coses que te tinc que dir. A tu t'agraden els pingüins, Dani?
14: Sí, no, m'agraden,
15: sí?
14: Clar.
15: Si et diguera que et pague 2.500 euros per comptar pingüins, què em diries?
14: Me'n vaig ja. Així, molt més del que me paga, del que me pagues tu.
15: Així d'entrada, sense fer-te cap altra pregunta, 2.500 euros per comptar pingüins, diem sí.
14: Però
15: no?
14: Pingüins, clar...
15: Un pingüí, dos pingüins, tres... Així era com
14: truc,
15: un elefant...
14: Té truc.
15: Bueno, és una oferta de treball real. És real. Una organització britànica busca persones que passen 5 mesos en l'Antàrtida fent, entre altres coses, precisament això, comptar pingüins.
14: Perfecte.
15: Això sí, hauràs de fer les maletes i anar-te fins a Port Lockroy, una antiga base militar situada en una illa de l'Antàrtida, on viuràs envoltant de gel i d'estos animalets. No et penses que l'única feina que tindràs en esta illa és contar pingüins. Sí, tindràs que contar els pingüins, però també hauràs d'atendre als turistes, treballar en una botiga de records i gestionar una oficina de correus des d'on s'envien milers de postals.
14: Uf,
15: perquè
14: això
15: arriba...
14: Això és el més difícil, això és lo del correu.
15: Crec que per
14: postals,
15: a tu el pitjor va ser el que te tinc que dir ara, que en esa illa no n'hi ha cobertura.
14: No!
15: No, per lo tant no podràs utilitzar el mòbil, estaràs completament incomunicat. N'hi ha dos pegues d'este treball. Una és la cobertura, bueno, el fred se suposa, estàs en l'Antàrtida. I l'altra, a lo millor per a tu no és un inconvenient, que és que no té aigua potable i només te podries dutxar una vegada cada 7-10 dies.
14: Però si no té aigua potable, no pots beure aigua d'allà. Bueno, jo faria com Víctor Sandoval, comprar gels per a...
15: Home, a veure, de la Iseta no, de la Iseta no tindràs aigua, però tu podràs beure aigua en una ampolla, embotellada, de tota la vida, saps? Mm. Però no podràs dutxar, no pots dutxar-te.
14: No, dutxar-se no passa res.
15: De 7 a 10 dies, la dutxa. És un inconvenient. A mi m'afectaria perquè per el moño i tot el rotllo.
14: No passa res.
15: I això és molt romancera, però a tu no te vindria... No tindries problema, no? 2.500 euros per a comptar pingüins. I també te tinc dues notícies de robots. A la Xina, els robots demanen almoina i asseguren que no tenen ni per apagar la llum. La imatge sembla sacada d'una pel·lícula de ciència-ficció, però és real. Diversos robots humanoides han aparegut pels carrers de diferents ciutats de la Xina demanant diners als viandants. Alguns estan agenollats, amb les mans juntes en actitud de súplica, i davant d'ells tenen un platet, un cartell i fins i tot un codi QR per a rebre donacions. El missatge: no te desperdici, no tinc diners per a recargar el mòbil, o per favor paga'm la factura de la llum. I el més sorprenent és que hi ha persones que efectivament els han deixat diners. Ara bé, ningú sap amb certesa qui està darrere d'estos robots ni quin és l'objectiu d'esta acció, però a la
14: Xina... Serà publicitària, perquè un robot pot demanar almoina, demanar diners al carrer, però de quines persones són aquests robots?
15: Realment els robots són un model de Unitree que costen...
14: Com?
15: De Unitree.
14: Unitree.
15: Que costen al voltant de 10.000 euros cada...
14: 10.000 euros el robot.
15: 10.000 euros cada robot.
14: Robot Emilio.
15: Que estan demanant almoina a la Xina, en els carrers de la Xina. I també te tinc que dir que el primer Robocop, tu saps aquesta pel·lícula?
14: M'agrada molt.
15: Robocop t'agrada?
14: Robocop m'agrada molt.
15: No és de la teua època.
14: Sí, tu ja, sí,
15: tu
14: sí.
15: Tu
14: series
15: molt menut.
14: Era molt menut, però jo les he vist totes.
15: A mi m'agrada molt el Robocop.
14: Robocop, sí.
15: Acaba acomiadat després d'un any sense de tindre a ningú. Un robot policia, per això lo de Robocop, de més de 100.000 euros, ha sigut retirat després d'un any de servei. Amb 0 detencions, 0 multes, 0 delictes detectats, el robot patrullava un aparcament públic a Ohio, als Estats Units, però no va registrar pràcticament cap incidència. Així que ja tenim el primer policia robot acomiadat per falta de feina.
14: Este era Roboplof.
15: Roboplof.
14: Perquè no ha fet cap detenció.
15: Però és que a lo millor a Ohio...
14: Alex Murphy se anomenava Robocop.
15: A lo millor a Ohio la gent és superdisciplinada i no...
14: Però si tu contractes... Cap... A veure, si tu contractes a Robocop, has de tindre... un robot que com a mínim pegue tirs tots els dies per amortitzar la inversió.
15: És un robot policia. 100.000 euros, és que és molta pasta de robot. I clar, jo suposo, estava en un aparcament, vull dir, infraccions de tràfic.
14: A València tindria feina, A València tindria feina.
15: No, a València el que tenen que fer els pàrquings és una miqueta més ampla les places.
14: Les places, sí.
15: Perquè ara els cotxes que portem...
14: Ens ha passat avui.
15: Bueno, jo tinc un mini, que és xicotet encara, el meu sí que...
14: Però, el meu és gran.
15: Però la majoria de gent porta cotxes potents, no?
14: Sí,
15: i les
14: grans.
15: Places de...
14: Són més grans, els SUVs i tot.
15: Clar, i les places de garatge són molt xicotetes.
14: O que arribi Robocop i li doni canya.
15: I ja estaria. I per acabar, Dani, vull que escoltes esta cançó.

0: tu i jo.
1: M'agrada molt. És Bombay, no?
2: És Bombay i és la cançó amb la que se van a presentar al Benidorm Fest. València ja té quins van a ser els cantants que es van a presentar al Benidorm Fest. I Bombay posa rum a este festival ja a Sant Valencià, en el pròxim Benidorm Fest. El grup valencià Bombay, com diem, ha sigut seleccionat entre 900 propostes per a competir en la 6a edició del festival, que se celebrarà del 23 al 30 de gener de 2027. El trio, format per Javi, Vicente i Ramon, se coneix des de l'època de l'escola i porta ja 11 anys de trajectòria musical. El seu estil barreja el pop, el rock, el reggae i els sons alternatius, i segur que molts els recordaran per èxits com Solo, si és contigo, amb Bebe Aixina, que tindrem una representació. Bombay estarà en el Benidorm Fest per a veure si és el que guanya i representa a Espanya en el Festival d'Eurovisió.
1: Pues no.
2: Per no,
1: perquè no sé. Espanya no va a Eurovisió.
2: Tampoc. A l'any que ve tampoc?
1: Tampoc. Notícia que te dona en primícia, tampoc. De moment. No sé si canviaran, jo crec que no van a canviar. Bombay, per cert, que la nostra convidada, crec que va dir en una entrevista, Carmen Ferrer, que li agrada molt Bombay.
2: Sí, i que, però no, que li agradava molt, que era molt fan de Bombay i que han fet una cançó junts per al nou disc de Carmen.
1: Després li ho preguntem. I a Bombay hem de convidar-los,
2: Home, claro.
1: Apuntau, perquè hem de convidar a Bombay, que estiga així, que a més són amics de la casa i que... De la casa. I han d'estar així.
2: També se presenta Vico.
1: Vico és la de Noche Ochentera.
2: Noche Ochentera.
1: Sí. I jo he vist per a esas que estava...
2: La Dilla Rusa
1: i no sé qui més per a estar per ahí.
2: Però bueno, de moment són molt de Bombay.
1: Sí, no, saltres Bombay, a mort, que són valencians.
2: A fuego.
1: I quan és el Benidorm Fest, que no me'n recordé?
2: És en gener del 24
1: i 26 de
2: gener. Del 23 al 30.
1: Sí, perquè 24 i 25 són les semifinals, que és el que ja mola. Sí. Perquè abans és com una preselecció... Que
2: les dues semifinals seran el 26 i el 28 de gener. I la gran final el 30.
1: El 30, no? Que és la top.
2: Sí.
1: La top. Alguna coseta més?
2: No, pues això, que volia acabar les notícies curioses amb Bombay, que es presenten al Benidorm Fest.
1: Vinga, pues anem a fer una xicoteta pausa de promos i a la tornada anem amb Carles, que crec que ja està preparat a la biblioteca de Catarroja.

0: La vesprada és tot per l'aire.
1: La novena jornada de Lliga s'obri al punt a punt. Este divendres, des de les 20:40 hores, el Llevant juga a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. Amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Vicent Latorre. Viu el Depor Llevant al punt a punt.
2: El relat informatiu en clau valenciana.
3: Les coses com són, tal com passen.
4: Amb la veritat per davant i sense faltar a una anàlisi rigorosa.
5: Així t'ho contem als informatius d'Apunt Ràdio.
6: Cada hora els nostres butlletins horaris a les edicions de Matí Directe, les notícies del migdia i Contrapunt.
4: Tenim ganes de contar-te-ho tot.
6: Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.

0: Continuem en Tot per l'Aire, són les 5:33 hores de la vesprada i és moment d'anar-nos en cap a Catarroja, on està el nostre company Carles Navarro. Carles, què tal?
1: Què tal, Dani, Maria? Bona vesprada. Assistic a la Biblioteca de Catarroja. Torna a recordar una de les 10 biblioteques públiques millors d'Espanya, o de les més valorades d'Espanya, i que, a més, complix 70 anys, 70 anys donant servici i distribuint lectura i cultura en esta localitat de l'Horta Sud. Mira, això és un projecte que posaren en marxa els treballadors de la biblioteca, la regidoria de cultura, de la d'educació, un projecte que es diu El Batec de la Paraula, uh-huh. I se presenta al Ministeri de Cultura, perquè el Ministeri de Cultura té una campanya de foment de la lectura, i bueno, pues ixe projecte, El Batec de la Paraula, ha agradat tant en el Ministeri de Cultura que la baremació ha sigut tan bona que ha situat a esta biblioteca de Catarroja, la Ramon Guillem, entre les 10 millors biblioteques públiques d'Espanya. Però este projecte, esta puntuació, este premi, que a més està dotat en 10.000 euros per a que la biblioteca se'ls gaste en comprar més llibres per a la població de Catarroja, té una vessant molt simbòlica, i és que recordeu que Catarroja va ser una de les localitats, sí, més castigades per la Dana, sí, fa 2 anys. I este premi, esta puntuació tan bona que ha rebut en este projecte, simbolitza que Catarroja no se queda estancada. Catarroja tira endavant, i a més tira endavant amb projectes tan especials com este, i que ara Maria Àngeles, la responsable bibliotecària d'ací de Catarroja, escolta, enhorabona, felicitats per haver situat esta biblioteca entre les 10 millors d'Espanya, i per això 70 anys.
2: Sí, bueno, jo no estic així només des de maig del 25, aleshores, però sí que és veritat que és un premi que aquest any ha tingut molt en compte la situació de la Dana, i no som només nosaltres, també Paiporta, que ha rebut a més Requena, vull dir, hi ha altres biblioteques que han rebut premi perquè s'ha valorat també l'esforç que hem fet nosaltres per a superar la catàstrofe de la Dana i fer activitats d'animació lectora encara estiguérem, pues això, amb el fang o treballant o sense poder molt, no? Pues això és un poc el que nosaltres hem fet.
1: Jo parlava del Batec de la Paraula, i aquest projecte que presentareu al Ministeri de Cultura, que allà al Ministeri agrada tant, que vos ha donat moltíssima puntuació i que damunt vos ha donat 10.000 euros per a gastar en llibres. Contant-nos un poc què és este projecte, què és el Batec de la Paraula?
2: El Batec de la Paraula el que tracta de fer és posar en valor el legat que ens ha deixat l'antic bibliotecari d'ací, que va faltar 2 mesos abans de la Dana, precisament, que és Ramon Guillem, que és poeta i bibliotecari. Què passa? Ara la biblioteca té el seu nom i va deixar una col·lecció de poesia molt important. I ací a Catarroja n'hi ha molts poetes molt importants. Què hem fet? Pues posar la poesia com a part de la biblioteràpia, de la recuperació del poble, des de la paraula, poètica. I una voluntària, que és Inma Mañez, que és la que a més és poeta, és la que va tirar endavant el projecte, perquè era molt difícil ara, i és pues el motor, el cor del Batec de la Paraula ha sigut la poesia, i la poesia catarrotxina, a més. I per això és un poc el concepte del Batec de la Paraula, que fa com el batec del cor, no? Del poble.
1: Té molts usuaris la biblioteca de Catarroja, insistís que és una de les 10 millors d'Espanya, però hi ha molt de trànsit de persones, d'usuaris que venen a agafar llibres, a tornar-los, a llegir-los, a estudiar.
2: Pues fixa't que nosaltres tenim ara com a prop 6.000 usuaris amb carnet de lector. Això vol dir que tots no són actius, veritat, però és un poble de 30.000 habitants que està molt bé la quantitat de lectors que sí que tenim amb el carnet. En préstec, ara mateix, pues, tindrem 600 llibres en préstec actiu. I a la Dana, que és una cosa que nosaltres, clar, no ens ha afectat, a la planta baixa no teníem llibres, però estaven a la casa de la gent. i una cosa que s'ha perdut són pues, prop 500 llibres que estaven prestats, que a més jo sempre dic és que són els millors perquè estaven prestats, són els que la gent vol llegir, no? I això pues, sí que tenim molta gent, tenim 50 nacionalitats dins dels carnets, tenim molta gent de moltes països que necessiten també la lectura fàcil en espanyol, en anglès, en francès, en perquè són estrangers, i tenim pues, això com un bueno, estem units per la paraula, per la literatura i per un afán, una intenció de donar una oportunitat al poble després d'una catàstrofe i de deixar enrere tot això, obrir la biblioteca, estrenar la biblioteca també fora de les parets de la biblioteca i anar a donar a la gent pues, un espai de trobada.
1: De trobada i d'entreteniment. Me parlaves de Imma Mañez, que la tinc ahí, que ara aniré a per ella, però escolta, 70 anys, eh? Sí. 70 anys distribuint lectura i cultura.
2: I tant, i tant. És que, a més, és que aquest poble és molt literari. Ja t'he dit que des del 79 tenim Premis Vila de Catarroja de literatura, de poesia, i és que es nota molt la cultura literària que tenen així, no?
1: Maria Àngeles, parles molt bé valencià, que ho sàpigues.
2: Gràcies.
1: Perquè tu d'on eres?
2: Jo sóc de Zaragoza.
1: De Zaragoza, viva la Virgen del
2: Zaragoza
1: Pilar.
2: Zaragoza capital, sí, sí, sí.
1: Moltíssimes gràcies, Maria Àngeles. Me'n vaig a per Imma, Dani, Maria, que ja me parlava d'Imma Mañez, d'una poetisa, sí, parla molt bé valencià, però perfecta, a més. I ella parlava d'Imma Mañez, que és una poetisa d'ací de Catarroja, que és un poc la que ha portat endavant aquest projecte, el batec de la paraula. Sentiu escàndol, sí. Veritat? Sentiu crits? Val, és que...
0: El contacontes, no?
1: Com... Sí, exacte, és que del 14 al 16 ahir, avui i demà tenen activitats per a celebrar aquest 70 aniversari, i ara mateixa està la companyia de teatre Mos de Teatre amb el contacontes Rata de Biblioteca, i clar, Javier, que és l'actor que està ara interpretant aquesta obra de teatre, pues claro, necessita cridar, perquè claro, l'obra de teatre, pues lo que té. Me'n vaig a per Imma, vaig a furtar. Imma viene per ací, anem a apartar-nos del contacontes, poetisa catarroxi i usuària de la biblioteca. Quin luxe tindre aquestes instal·lacions al poble.
3: La veritat és que sí, que és una meravella poder tindre instal·lacions i després una bibliotecària que aglutina i que meneja i que mou tot el que ha mogut ella des que està així, que és després de la Dana pràcticament, perquè ja sabem que en la Dana això se queda molt, molt tocat.
1: El batec de la paraula, un projecte que ha impulsat a esta biblioteca valenciana catarroxina fins a les millors d'Espanya i que tu has tingut molt que veure, no?
3: Bueno, jo el que passa és que jo em vaig presentar així un dia dient-li que com estic jubilada, pues que tenia temps i que podia, si ella volia, tirar-li una maneta, ficar en marxa alguna cosa. I aleshores va sorgir el grup de taller de poesia catarroxina, perquè és que així a Catarroja són diversos els poetes que hi ha, i varen començar a fer aquest projecte. Taller de fet, mira, el dia 30, al tancar de la Pipa, no sé si el conegueu, no, en, el no. En el port de Catarroja, més allà, fem un recital de poesia catarroxina, on estan els companys meus també, hi ha diversos que estem tots ficats en el mateix tema. I després d'això, que va durar tot el curs, en estiu, Maria Àngels me va oferir: estos dos mesos d'estiu tu continuaries fent alguna cosa per a la gent que no se'n va fora, i també com ha fet un estiu tan pesat, un poc de refugi climàtic, seguim en el tema de poesia i d'escriptura terapèutica? I jo vaig dir, pues vale, i ahí és en el que he col·laborat.
1: I heu fet, li heu donat forma a este projecte. Ràpidament, Imma, m'imagina que coneixeries a Ramon Guillem.
3: Home, moltíssim.
1: Ramon Guillem és el que ha donat nom a la biblioteca, bibliotecari, sí, que posa per la Maria Àngeles des de fa ja 44 anys i que va morir dos mesos abans de la Dana. Com era Ramon?
3: Ramon pues, va ser un poc el motor de tot el que veiem ara, sí. Des de molt jovenet la seva vida era pues, la biblioteca, i a més de ser poeta i escriure també en prosa coses, a banda un amic, molt amic també meu, i bueno, del mateix any, però dos dies més major que jo. Sempre em deia, jo soc dos dies més major que tu. El motor de tot el que veiem ara, sí. Des de molt jovenet la seva vida era pues, la biblioteca, i a més de ser poeta i escriure també en prosa coses, a banda un amic, molt amic també meu, i bueno, de la mateixa...

0: Poesia, fent gran este poble culturalment. Maria, Dani, voleu que m'apropi un poc al, sí, al contacontes?
1: Clar, a veure, si... escoltar.
0: Sí, hi ha gent, vull dir, hi ha molts
2: xiquets. Però és per
0: xiquets.
2: A xiquets? O...
0: Sí, sí, clar, clar, que és per, vale, a xiquets. Així n'hi ha uno que de fet tindrà... Vaig a preguntar-li, a veure si...
2: A veure.
0: Si... Perdona, quant de temps
3: té? Un dia resulta...
4: Un mes i mig.
0: Un mes i mig, n'hi ha públic que té un mes i mig així escoltant Rata de Biblioteca. Vos vaig a posar un poc a l'obra de teatre, vos sembla?
2: Vinga.
3: Sí. Va tornar el llibre. Hola, bona vesprada, què tal, com esteu? Sí. Soc Basilio, soc el bibliotecari, l'antic bibliotecari, però també soc un fantasma. Adeu, bona vesprada.
0: Este és Javier, és l'actor que està en estos moments fent l'obra de teatre. Vaig a interrompre un poc, no a l'obra, però vaig a preguntar a aquesta xica que tinc així, que la tinc a mà, què tal? Eres d'ací de Catarroja?
5: Sí, sí, sóc d'ací.
0: Bueno, ara mos estan mirant més a nosaltres que a Javier, però quin luxe tindre esta biblioteca així a Catarroja, una de les millors d'Espanya, eh?
5: Sí, la veritat que és una sort que els nostres fills també puguen gaudir dels contes, de les històries i de la fantasia.
0: Quant de temps té ella?
5: 2 anyets té.
0: 2 anyets. I sou usuàries de la biblioteca?
5: Sí, sí, sí, venim a sovint. La veritat que li encanta estar així, li encanten els contes.
0: I escolta, una xiqueta de 2 anyets així en la biblioteca, què pot fer?
5: Bon, llegir 1000 contes, descobrir històries, personatges... Per a ella, vamos, és un món de fantasia, li encanta.
0: Pues m'alegre molt, moltíssimes gràcies. Tu també eres d'ací de Catarroja?
5: Sí.
0: Sí? Quin luxe tindre esta biblioteca així?
5: La verdad es que sí, nos encanta.
0: ¿Soleu vindre vosaltres?
5: També. Sí, sí, mucho.
0: ¿Y qué soleu buscar?
5: Libros, sobre todo el libro.
0: Me imagino, pero ¿para qué exactament?
5: Pues para que se te tengan, no estén siempre pendientes ni de teléfonos, ni de tele, ni nada.
0: ¿Qué tal está? A ver, aquí es chiqueta, ¿no? ¿Entens?
5: Sí, chiqueta,
0: es que no la veig bé, que no la veig bé. ¿Com es diu?
5: Gildis.
0: ¿Y cuándo te esté?
5: Va a hacer 2 añitos.
0: 2 añets. Y ya la estás acostumbrando a venir así a la biblioteca,
5: sí,
0: ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí.
0: ¿Crees que es bueno para una edad tan temprana?
5: Sí, porque los estimula. Y la verdad es que los espabila más, aprende mejor vocabulario y todo.
0: Me alegre. A continuar disfrutando del contacontes. Tinc así esta... me están señalando. Gracias. Me están señalando así. Buenas, ¿qué tal? Me está enseñando esta chica. ¿Qué tal?
6: Hola, molt bé.
0: ¿Eres de Catarroja?
6: Sí, soc d'ací, de tota la vida.
0: Sí. Escolta, que menuda biblioteca teniu, eh?
6: Sí, una xulada.
0: Eres usuària, sols vindre?
6: Sí, sí, jo anava quan era xicoteta i estava a la plaça de l'Ajuntament i ara sí, ja vinc en la xiqueta.
0: Menuts canvis, entonces, des d'aleshores fins ara, com ha crescut esta biblioteca, no?
6: Sí, sí, han hagut molts canvis i tota millor.
0: Quan vens a la biblioteca o quan veniu amb la teva filla, què és el que soleu buscar? Sé que me vas a dir llibres, està clar, però per a què? Quin tipus de llibres?
6: Pues mira, per exemple, l'última vegada que vam vindre vam preguntar-li a Maria Àngeles perquè ja estava a l'adaptació de l'escola i això, i li vam demanar llibres i mos va dir 2 o 3, ens han portat a casa i ens ha ajudat molt en el tema del col·le, de l'adaptació.
0: Se'ls ha llegit?
6: Sí, sí, bueno, se'ls ha llegit jo.
0: Se'ls ha llegit?
6: Sí.
0: I li llegis bé els contos a la teva filla?
6: Sí, sí, sí, ens agrada molt, sí.
0: Podries ajudar a Javier al contaconte?
6: No sé si m'animaré, però... sí.
0: Perfecte, gràcies. Maria Àngeles, tenim activitats, no?, per a celebrar este 70 aniversari, entre elles el contaconte. A mi m'agradaria que se n'anaren cap a fora. Dani, Maria, me'n vaig amb Maria Àngeles, vale, fora d'ací, d'on, vale, està Javier. Esta era la biblioteca?
7: Biblioteca i sala infantil, perquè la primera planta és tota infantil.
0: Vale, se n'anem fora de la biblioteca, val? Perquè n'hi ha, bueno, un mobiliari fantàstic per a xiquets, adaptat, llibres infantils, perquè, com dic, esta biblioteca complí 70 anys,
1: sí,
0: i se li ha fet un autèntic homenatge a Ramon Guillem, l'antic bibliotecari, a l'entrada de la biblioteca. Què és el que heu recreat així en esta exposició?
7: Pues hem recreat des del paper, des de la informació en paper, amb l'enciclopèdia, el diccionari, l'Atlas, tot el que era com es recollia abans la informació.
0: Tot el que s'utilitzava abans, llibres de paper, no era tan digitalitzat ni tan informatitzat.
7: No existia res d'això, i menys la IA, que tots ara utilitzem. Aleshores hem començat per la informació en paper, després la informació en suport ja analògic, que en realitat

0: des de l'UVHS, que nosaltres sí que hem conegut, però hi ha molta gent jove que no, diapositives, i ja després donem el salt a la informació digital, al DVD, el CD-ROM i internet. És un poc el recorregut del que és el suport de la informació, perquè teníem així els arxius, teníem els dispositius, teníem tot. L'hem posat a l'exposició. I també hem fet després un espai per a la biblioteca tradicional, que és la del catàleg amb fitxes de paper, de cartolina, el registre manual, els llibres de registre que es poden consultar així, es poden veure, i també tenim recrear...
1: Esto, eso es lo que volia que mos explicares, Dani María. Si hi ha una taula de despatx plena de papers, plena d'objectes, objectes que ara mateixa serien molt antics i que segurament no trobaríem en ninguna taula d'oficina, en ninguna taula de despatx, perquè això se suposa que era el despatx de Ramon, no?
0: Clar, de fet és la seva taula i la seva lletra està als papers que tenim així davant. És quan no teníem internet a les biblioteques del catàleg en fitxes. Fins a l'internet hem passat també per l'automatització. Sí que teníem ordinadors, però no treballàvem amb internet. Aleshores, també era un poc manual tot. Tenim la màquina d'escriure, tenim...
1: Una màquina d'escriure. Dani, Maria, quant de temps fa que vosaltres no veieu una màquina d'escriure?
2: Maria feia mecanografia.
3: Jo sí.
1: Jo també, i no se m'ha quedat... Això, puc tocar els botons?
0: Sí, sí, però jo crec que no sé si farà soroll.
1: A veure?
3: Sí, sí, sí, fa, sí,
2: fa. El teclat funciona.
1: El teclat apareix com el d'un ordinador, però estic tocant els botons, veig una cinta de casset.
0: Un disquet d'informació.
1: Un disquet. Quant de temps fa que vosaltres no veieu un disquet, Dani i Maria? Buah. Sobretot Maria, que té la meva edat, no t'escapes, Maria.
3: No, la veritat.
0: Clar, és un homenatge a la professió bibliotecària, perquè, bueno, jo soc col·legiada del Col·legi Bibliotecaris de la Comunitat Valenciana i Ramon Guillem va ser un dels impulsors també d'aquest col·legi professional, i la professió bibliotecària és de les que més hem hagut d'evolucionar, perquè jo tinc la carrera des de fa 30 anys i des de la fitxa en paper fins ara hem anat d'això del paper, de que no teníem internet ni res, a utilitzar la intel·ligència artificial, que sí que utilitzem a la biblioteca. I després de la professió, pues ja tenim l'homenatge, que això sempre està permanent, a Ramon i a la seva obra, que té molts premis de poesia. I al final del tot tenim una taula amb llibres publicats per l'Ajuntament de Catarroja, que són publicacions que donaven regalats a tot el poble. Què passa? Molta gent ha perdut la seva biblioteca a casa.
1: I és el cas. És conseqüència de la dana, eh?
0: Clar, conseqüència de la dana, perquè estaven a planta baixa moltes. I estem donant l'oportunitat de que, si han perdut això, pues que pugui també un poc donar una segona vida a aquests llibres que estaven a l'arxiu i que nosaltres també hem de fer espai, no? Perquè això sí que la biblioteca està viva. Necessitem espai per al que ara, necessitem compartir amb la gent o que la gent està demanant, no?
1: Jo vaig a buscar un llibre, Maria Àngeles, a qui ho he de preguntar? Si he de buscar un llibre?
0: Pues pots preguntar a qualsevol. Tenim així, estem tres auxiliars, a part de mi.
1: Pues ajuda'm tu a buscar un llibre. Maria, Dani, vaig a buscar un llibre.
2: Vinga, a veure quin agafes.
1: Sí. A veure quin agafe, jo crec que vos va a sonar. Vaig a preguntar primer a veure si... Senta't en la taula que me va... Sí, a veure... en este ordinador... Vale, Maria Àngeles està sentant en el seu ordinador i jo vull que me busques un llibre que està escrit per... Te dic escriptor? Sí? El escriptor és o Dani Meroño o Maria Caballero.
0: Uf! Anem a veure...
3: No sé si ho tindrà, eh?
0: Dani Meroño...
1: A veure si apareix Dani Meroño...
3: A veure...
0: Meroño, Francisco Meroño.
1: Tío. Francisco Meroño es ton pare.
3: Es ton pare.
0: De Meroño no tinc.
3: No.
1: María Caballero.
2: Bueno, Caballero.
0: María Caballero.
1: A veure si apareix María Caballero.
0: Estem buscant a tota la xarxa, eh? No només així.
3: Ah, val.
1: Pues en tota la xarxa Dani Meroño no apareix.
2: No apareix.
0: Caballero,
1: sí,
0: María.
1: Sí, María Caballero sí.
0: María Caballero... Depende el títol, ara.
1: Mujeres, València, Club de Fútbol, no, era?
3: Mujeres, UCF,
0: pues
3: sí.
0: No, va ser que és molt nou?
1: No és nou.
3: No, però mira...
0: No tenim.
3: No, però saps el que anem a fer, Carles?
1: Digues.
3: Ho solucionem ràpidament. El pròxim dia, no sé si serà demà o després demà, o la setmana que ve, ens comprometem, Dani i jo, a enviar...
2: Una caixa de llibres
3: nostres per a que la biblioteca de Catarroja tinga llibres de Dani Meroño i Maria Caballero, clar que sí.
1: Pues yo ahora le diré a María Ángeles. Es que Dani Meroño y María Caballero son expresentadores del programa que escribieron el libro Mujeres Valencia Club de Fútbol y han editado ya en directo, se han compromesos, hasta grabar, señores y señores, a que enviarán una caixa amb este, amb exemplars d'este llibre així a la Biblioteca de Catarroja.
0: Mira, una cosa que nosaltres fem són desiderates a totes les biblioteques, que la gent vol un llibre i pot demanar i nosaltres comprem el llibre. Quan podem, comprem el llibre. I si ens doneu una caixa plena, farem un lot de club de lectura, perquè també utilitzem els clubs de lectura, els lots de 10 o 15 exemplars, els que siguen, perquè així tots llegim el mateix llibre. I està per a tota la xarxa, eh? Si el doneu a nosaltres, ja és per a tota la xarxa de la comunitat valenciana.
2: Els regalem.
3: Nosaltres els regalem, evidentment. I també llibres que tenim així, eh? Carles, també podem acostar-li llibres que, dels autors, que són novetats, que tenim així a la redacció, també podem donar-los a ells.
1: Pues quan això preparem una caixeta, s'apropem així i fem la donació de llibres per a que esta biblioteca, la Ramon Guillem de Catarroja, continue més viva que mai, se continue recuperant de la dana i que este poble continue llegint i consumint cultura i entretenint-se, que ja ho han passat prou mal en este poble, i la lectura, la veritat és que és un gran viatge, sobretot per evadir-se dels problemes. Així és que Dani, Maria, ho heu promès en antena.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Està fet.
2: Està fet aquest compromís. Carles, alguna coseta més per ahir?
1: Digues. No, jo me vaig a quedar a veure com acaba la historieta de Basilio.
2: Molt bé.
1: De Mosteate, de Rata de Biblioteca, i ja m'acomiadé.
2: Gràcies. Gràcies, Carles, bon treball.
1: A vosaltres, gràcies, adéu, adéu.
3: Que de
1: adéu.
3: Coses, ens sí. Ha ensenyat Carles des de la Biblioteca de Catarroja.
2: Per això està entre els 10 millors d'Espanya, perquè és que té tantes coses, té tantes oportunitats, i a més, un dijous per la vesprada fent un contacontes per a xiquets i xiquetes del municipi és meravellós, no? Perquè moltes vegades no saps què fer i te'n vas cap allà i passes la vesprada.
3: Te tinc que dir una cosa, a veure, nosaltres som molt fallers,
2: sí,
3: però també te tinc que dir que els fallers són una miqueta pesaets. Des de les 5 de la vespre que hem dit, home, no, des de les 5 de la vespre que hem dit que venen les falleres majors, estan preguntant-me a tot hora, cada minut i mig, a quina hora van.
2: Ja han acabat la tele, han acabat ja, l'està passant. Això vol dir que no res estarà així.
3: Que a quina hora van, a quina hora van, estan citades a les 6
2: i mitja. Sí, mitja, per ahir. Bueno, quan hem dit, quan acaben, perquè com nosaltres començàvem el programa i volíem anar a Catarroja, que claro, era un compromís, anar
3: un a primera... Un compromís que ens hem ficat
2: nosaltres
3: eh?
2: Amb la llibreria.
3: Amb la llibreria.
2: Han passat pel... Està passant.
3: Sí.
2: I estic veient al monitor que ja han acabat i, clar, això significa que...
3: Que si no res les tindrem.
2: Que però estaran berenant ara.
3: Claro, tenim que berenar. Tenim que anar al butlletí informatiu. Té que vindre la nostra psicòloga, Sílvia de Guña, que avui és dijous. Avui parla d'un tema molt xulo, que te va agradar molt. Els tocs.
2: Uf!
3: Els tocs, va parlar-nos.
2: Jo soc toc... Bueno, tu eres molt de tocs.
3: No és de veres. Ara ella t'ho dirà.
2: Jo no crec que tu eres molt de tocs i...
3: Mania no és el mateix de tocs.
2: Supersticiosa.
3: De totes maneres, ens pregunten també, m'encanta Xavi que diu, com no va anar al vostre programa Les Falleres Majors de València, si sou els millors?
2: Ole, gràcies. Ole tu.
3: Xavi. I també diuen, Dani, que quan les tingues davant, que li preguntes tant a Bea com a Júlia,
2: sí,
3: si els agrada el futbol i de quin equip són.
2: Oh,
3: això és una pregunta molt compromesa.
2: Com siga alguna d'elles. Del València Club de Futbol, Societat Anònima Esportiva, ojo,
3: I Paco de Torrent diu, Dani, ara quan les tingues davant, les dius que volies fotre'ls la telefonada.
2: Que no, a veure, no.
3: No. Ara quan les tingues davant, sí. Gràcies, jo Paco. Ara quan les tingues davant, te fas el xulito, que tu eres molt xulito, quan vulguis, quan
2: l'altre
3: vols.
2: L'altre dia, l'alcaldessa de València, sí, Maria José Català.
3: Maria José Català.
2: Em va dir que, per seguretat meua,
3: sí,
2: que no ho contara. Per seguretat.
3: Home, claro,
2: no, que no es poguera, però per seguretat meua.
3: No,
2: i jo,
3: vinguin...
2: per seguretat, si les autoritats de València em diuen que no he de dir-ho...
3: No, Clar que no.
2: Jo no ho dic. No. Per seguretat.
3: No, però ara quan vinguin tu, a Bea i a Júlia, mirant a les dos als ulls, li diu, saps no, que te volia xafar la telefonada?
2: No, que em ficaré nerviós, que tenen uns ulls les dos.
3: Sí, super, super. També ens pregunta Anaís, és veritat que avui...
2: Esports?
3: No, Anaís, no. És veritat que avui al programa va Carmen Ferrer. Soc molt, a moltes os, fan d'ella.
4: Ole tu!
2: Ole tu!
3: Ole tu! Anaís, que, bueno, si és tan fan d'ella, suposa que anirà al concert de avui, no?
2: Sí, perquè se'n va directa, crec. Ve així i se'n va directa. A veure si toca.
3: I Laura de València diu, jo quiero saber... No, una altra. Yo quiero saber si tienen algún famoso al que admiren mucho y al que le encantaría conocer durante este año de reinado.
2: ¿Tú te imaginas qué digo en les dos?
3: Dani Meroño.
2: Carmen, no crec. Es una altra generació, però Carmen Ferre i és un crossover brutal.
3: Wow, podria
2: seria increïble
3: ser,
2: i que es creuaren
3: podria
2: i que
3: ser.
2: Feren, perquè Carmen està per així ja també.
3: Sí.
2: A veure si no l'agafa l'està passant, que si no... es fastidia la entrevista.
3: I després, no sé si és una crítica o és un consell. Ens pregunten, Miguel, des de València, aneu a fer la mateixa entrevista que fa tot el món?
2: No.
3: Perquè ja estem a Gorrich.
2: No. Vaig a fer-li el test del tot per l'aire. És una nova història que se m'acaba d'ocórrer ara mateix.
3: I has aconseguit sorpreses?
2: Alguna coseta.
3: Ah, n'hi ha cosetes.
2: Amb futbol.
3: Amb futbol?
2: Relacionada amb futbol.
3: I amb viatges.
2: I amb viatges pot ser també.
3: Després del butlletí, secció de psicologia, les falleres majors de València...
2: Vale, però no crides.
3: És que no me sent. Ara tinc que dir a tono.
2: Estàs sorda.
3: Tinc que ser jo, clar. Secció de psicologia, les falleres majors de València i Carmen Ferrer. I també Premsa Rosa.
2: Vinga, nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, se anem amb el butlletí informatiu i després moltes coses, així, en tot per l'aire.
5: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
6: La Generalitat ha modificat el Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d'Inundació, l'anomenat Patricova, i augmenta en un 125% la superfície vulnerable a una inundació catastròfica en la comarca de l'Horta Sud, la zona més castigada per la Dana. Xavier García del Valle.
7: Sí, una modificació que també endureix les condicions per a construir i obliga els municipis a prohibir soterranis, a alçar les construccions, a no construir en zones especialment vulnerables o a fer noves obres de protecció o canalització de barrancs. Vicente Martínez Mus és el conseller d'Infraestructures.
8: Que augmenta el risc un 60% en tota la zona analitzada, algo que cabia esperar, però que òbviament després dels treballs tècnics pues, ja ubiquem en cada lloc el nivell de perillositat. En la zona de l'Horta Sud, que és la part més cridanera, passem de les 7.300 hectàrees protegides a més de 7.000 en aquests moments. Protegides, m'he dit, vulnerables, inundables.
6: I el rei ha presidit este matí a Poblet, a Tarragona, la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet, l'òrgan consultiu encarregat de la conservació i restauració del temple cisterciense que va ordenar construir Jaume I i on està soterrat.
7: A la reunió han estat també els presidents de tots els governs que formen part de l'antiga Corona d'Aragó, el de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, els de Catalunya, Aragó i de les Illes Balears. El rei ha destacat el potencial d'estos territoris i ha assenyalat els reptes que tienen en común.
9: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país y afrontan retos comunes en materias como el agua, la energía, la innovación, la sostenibilidad y la cohesión territorial.
7: I el president Llorca ha reivindicat la identitat pròpia, però també la solidaritat territorial.
10: Un projecte al que la comunitat valenciana contribueix a la seva pròpia veu, en respecte a la seva història, amb orgull de la nostra autonomia, amb orgull de la nostra llengua i identitat pròpia. Però tot això, des de la lealtat i la solidaritat interterritorial i amb la voluntat de tender puentes que sirvan per a multiplicar les oportunitats i que ens lleven a una Espanya millor.
6: I el debat sobre el futur del sistema públic de pensions s'ha instal·lat en la precampanya electoral. Pedro Sánchez i Núñez Feijóo s'han pronunciat este matí a Brussel·les per separat.
7: Sí, el primer per advertir que la dreta les retallarà i el segon per intentar tancar el debat sobre la viabilitat del sistema, un debat que dirigents del seu partit i de Vox han alimentat estos dies. Núñez Feijóo ha volgut tancar esta polèmica amb estes afirmacions.
4: Les pensions són innegociables i ja, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones, es el señor Sánchez. El señor Sánchez congeló las pensiones en España en el año 2011 con su voto favorable.
7: I el president Pedro Sánchez ha alertat que el PP i Vox les retallaran després d'intentar enganyar les persones pensionistes i ha demanat calma.
11: Plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego si les da la suma y pueden gobernar recortar a los pensionistas su jubilación. Mire, yo quiero trasladar a los pensionistas de hoy y de mañana absoluta tranquilidad, absoluta calma. Desde luego el sistema público de pensiones es un sistema sostenible, por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.
7: Sánchez ha avançat que aquesta revalorització, d'acord amb l'augment del cost de la vida, de les pensions, serà abans que acabi l'any.
6: I més coses. La jutgessa que investiga la presumpta adjudicació il·legal de les vivendes protegides de les naus d'Alacant ha rebutjat l'arxiu de la causa.
7: Denega així les sol·licituds que havien presentat les defenses de tres dels investigats, entre ells una arquitecta municipal d'Alacant. La jutgessa diu que les peticions resulten prematures perquè la investigació encara està en marxa i queden pendents diligències rellevants, diu, per a l'esclariment dels fets. Entre ells, entre aquestes diligències, l'informe demanat a la unitat de delinqüència econòmica i fiscal, la UDEF, de la Policia Nacional.
6: I de cara al cap de setmana, Emergències ha llançat un avís especial en què alerta els ajuntaments del temporal que s'acosta i demana estar molt pendents de l'evolució del fenomen per avisar les poblacions en cas de risc. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Interior.
12: Y se tienen que hacer un desplazamiento, que sepan cuál es la situación de esas carreteras y a dónde se van a desplazar. Que no aparquen cerca de barrancos, cauces, que no crucen vados y zonas inundables si está lloviendo intensamente. También, si las inundaciones son importantes en el municipio, pues que suban a los pisos superiores.
6: I ampliem ara la informació de l'oratge amb Lluís Obiols. Què ens espera per als pròxims dies?
13: Ens espera bàsicament un temporal de gregal de cara al diumenge i al dilluns. De moment demà una situació molt tranquil·la i encara amb més calor. Avui s'ha arribat fins als 29 graus a Cirat, 28 a Sorita o 28 a la Pobla de Vallbona. Demà tindrem sol, alguns núvols, algunes boires a primera hora, de vesprada alguns núvols en zones de muntanya i amb aquestes temperatures que puntualment podrien aplegar als 30 graus a les comarques centrals. Dissabte, a partir de migdia, ruixats al sud. Hi ha un avís perquè poden caure fins a 30 litres per metre quadrat en una hora, bàsicament comarques d'Alacant. Dissabte de vesprada, algunes tempestes també a l'interior de Castelló que anirien avançant cap al litoral de la Plana i diumenge es conformaria una situació de vent de gregal, amb temporal marítim, amb onatge prou considerable, amb vent molt fort i amb precipitacions que serien continuades i molt abundants al sud del Golf de València, bàsicament comarques com la Safor i la Marina Alta. També precipitacions abundants a les comarques centrals, a la resta de les comarques centrals, mentre que no esperem diumenge precipitacions a l'interior i la pluja ja de forma més dèbil aniria avançant cap al nord. Per tant, diumenge la situació més complicada a sud del Golf de València. Una persistència del temporal de gregal que ens fa parlar també d'un dilluns en què es continuarien acumulant més litres per metre quadrat, més aigua en esta zona del sud del Golf de València. A dia d'avui és el que es veu més clar. A la resta sí que tindrem precipitacions, sobretot litoral i prelitoral, més dèbils a l'interior, i hem d'anar veient si dilluns de vesprada les pluges també progressarien cap a les comarques de Castelló. Tot això acompanyat d'un descens prou important de la temperatura, però repetim que de moment, demà, situació tranquil·la, dissabte de vesprada tempestes al sud i entre diumenge i dilluns sí que este temporal de gregal amb pluges especialment concentrades, continuades, abundants al sud del Golf de València.
6: Gràcies, Lluís Obiols. I en els esports, l'entrenador de l'Hércules, Beto Company, ha confirmat que el club haurà d'afrontar el que queda d'any sense un dels centrals titulars, Iago Cantero.
7: El tècnic ha reconegut que la recuperació de la lesió de la qual l'han d'operar s'allargarà almenys fins al mes de gener. Company ha afirmat que el club descarta anar al mercat per a trobar-li un substitut.
14: No vamos a firmar porque primero no tenemos fichas liberadas, no vamos a liberar la de Iago, que va a venir en breve o un corto medio o en un plazo medio de tiempo, con lo cual no tiene ningún sentido ir a buscar ahora un futbolista que no tiene ritmo y que cuando se ponga con ritmo, pues nosotros ya tendremos esa situación, creemos que resuelta.
6: Tornem amb més informació a les 7 de la vesprada. Es deixem ara amb el programa Tot per l'aire.
5: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Estàs escoltant Tot per l'aire en A Punt Ràdio.
1: La novena jornada de Lliga s'obri al Punt a Punt. Este divendres, des de les 20:40 hores, el Llevant juga a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. Amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Vicent Latorre. Viu el Depor Llevant al Punt a Punt.
2: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Continuem en tot per l'aire i, de veres, sona esta música i, clar, molta gent pensaria que estem parlant d'ABBA, que pot ser, o dels playbacks, que també al Montfire n'hi ha molts, però és que avui tenim unes convidades de luxe, Maria.
1: Unes queens, no? I és moment de ballar amb les regines, amb les màximes representants del Montfire, perquè sí, Dani, a pesar de que tu has estat tot el matí buscant-les, que t'ha donat un esglai...
0: És que pensava que no vindrien al programa nostre.
1: Com no van a vindre a tot per l'aire les nostres falleres
0: majors? I estan de tornada una altra vegada.
1: De València, les saludem. Beatriz Blanco, fallera major de València. Molt bona vesprada, benvinguda.
2: Gràcies.
1: Julia Vizcaíno, fallera major infantil de València. Molt bona vesprada.
3: Molt bona vesprada.
1: Clar, després del vostre nom, diem fallera major de València o fallera major infantil, ja vos ho cregueu?
3: No.
2: No, encara no.
1: No, Julia, no. Costa, no?
3: Sí.
0: Anava a preguntar si havien estat alguna vegada així, però que han estat este matí.
2: Este matí.
0: I han donat voltetes per la tele. Vos ha agradat la tele i la ràdio?
2: Molt.
0: És molt gran, veritat.
2: I és molt interessant veure com és tot darrere les càmeres i tot.
1: No, jo te tinc que dir que Julia, la setmana passada crec que va ser, no?
3: Sí, Julia,
1: jo estava fent el programa en directe i ella va vindre.
0: Sí,
1: lo que passa és que no podíem entrevistar-les encara.
0: Encara no.
1: Vingueren la nostra companya Amparo, que formava part del jurat, i estaven ahí amb tono, saludant, hola, hola, hola, mira, qui t'anava a dir a tu, Julia, que avui estaries així al programa.
3: Sí, sí.
1: Jo suposo que les dos són molt falleres. I
0: No.
1: Quasi no. I heu somiat alguna vegada ser fallera major de València. D'aquest somni a la realitat canvia molt o no?
2: Molt.
1: Sí.
2: Moltíssim, sí. A més, jo ho havia somiat tota la vida, però mai pensava que s'anava a fer realitat i ser somni. O sigui, que sí. És impressionant viure-lo en primera persona. Impressionant.
1: I per a tu, Julià?
3: Pues jo no me lo creo. Jo no sé. A ver, sí, porque es un sueño desde muy pequeñita, pero aún sigo sin creérmelo. Necessitaré tiempo.
0: A veure, i és un somni, però clar, heu assajat molt, vos heu preparat molt, però jo he de preguntar una cosa, a veure, a les dos. Qui vos ensenya a saludar tan bé? Com es saluda tan bé? Perquè jo veig...
1: Què li vas dir? Que això clar... se porta dins, veritat?
3: Sí, jo a mi no m'han ensenyat nadie.
0: No?
2: No,
1: a veure, saluda, Julia, per favor, mira com ho fa de bé. Mira-ho.
0: Molt bé, molt
1: Veus?
0: Bé.
1: Ella ha nascut per a ser fallera major infantil de València.
0: Sí, sí,
1: que ho porta dins. I suposo que tu també, Bea.
2: Bueno, jo he assajat
0: en
2: ma casa somiant en ser fallera major de València, però la veritat és que ningú m'ha ensenyat.
1: És com que se porta dins.
2: I no ens donen instruccions ni res.
0: No.
2: És com tu ho sentes.
0: Que difícil ho veig jo. Jo és que estava veient, farem la retransmissió de la proclamació, i jo pensava, és que ho fan molt bé. I això es porta a dins, veritat? És que, clar, porteu un any sent fallera major de la vostra comissió i això ja és un màster, quasi, no? De totes les coses que feu, els actes... Sí. Perquè, clar, la germana de Maria Caballero, Laura, ens va dir que ella, quan va ser fallera major de València, va fer 1.500
1: actes. Uf, prepareu-vos, xiques.
2: Moltíssims.
1: Són moltíssims. Sí. I ahir va vindre Piti i Ariadna, les falleres majors de 2010, i elles digueren 1.800 actes. Uf. Una autèntica barbaritat. Vos canvia la vida completament, i jo suposo que en estos dos dies ja ho heu notat, no?
2: Sí.
1: El ritme frenètic que conlleva el càrrec de fallera major.
2: I que en segons és un canvi radical de vida totalment.
1: Com se lleva això, Bea?
2: Pues jo encara no ho he assumit, però a poc a poc supose que anirem assumint-lo, sí.
1: I sobretot lo d'eixir de l'anonimat, no?
2: Clar.
1: Vull dir, tu rebres la telefonada de l'alcaldessa i ens endemà quan t'alces, tots els mitjans de comunicació, tu fiques el teu nom, Bea, i ja és Beatriz, no? És com tot el nom sencer. Com se porta lo de sobte ser famosa?
2: Jo encara no he baixat al carrer a anar de passeig normal, perquè no he tingut temps encara, però jo crec que quan el note serà quan faig aquest tipus de coses, sí.
1: Clar. I quina persona va ser la... A veure, tots, no? S'emocionava molt de la família, però què persona diríeu vosaltres que s'emociona més o que més il·lusió li va fer la telefonada?
2: Vinga, Julia.
3: Jo crec que...
1: A Nacho?
3: Sí.
1: Sí, bueno.
3: Però...
1: Nacho és el seu germà.
3: Sí. Yo creo que toda mi familia en general.
1: ¿Sí?
3: Ha sido súper bonito para todos. Uh-huh. Y súper especial.
1: Y para tú, Beatriz, ¿alguna persona de la familia que ha dicho wow?
2: Y yo, toda la misma familia está súper, súper emocionada. Creo que también es vegué en el vídeo de la reacción de la telefonada. Mamá está... que no se ho creu, la meva iaia també i tota la meva família. La veritat és que estan tots en un núvol, com jo.
1: Clar.
0: La veritat és que les dues comissions, els dos casals, el comboi que n'hi havia era increïble, eh? Quina festa. Sí. I ese dia, dormireu molt o no? O no podeu... No podreu dormir.
3: Yo 9 horas.
1: ¿No?
0: ¿Sí?
3: Sí, sí, sí.
1: Mira, yo ya soy la fallera mayor infantil. Ale, me marcha al llit, ya. Sí,
2: Julia, sí, me sí. Tengo que donar clases a mí. Porque yo no.
1: ¿En les proves coincidireu? ¿Ya vos con ella o no?
3: Sí.
1: Sí.
2: Sí.
3: Sí.
2: Justament tinguerem una jornada d'entrevistes també a Junta Central Fallera, sí. I els teníem 2 dies i el primer dia ens feien ficar-nos per parelles, una major i una infantil, i justament ens va tocar juntes.
1: Uau, sí. Quina coincidència. I alguna persona que de la família que a lo millor encara no heu pogut parlar en ella i que vos farà molta il·lusió?
3: ¿Tú tens familia?
1: Sí, si tens alguna persona, a lo mejor no.
3: Que no pueda hablar con ella.
1: Sí, que no le has podido decir en cara de que soy una fallera mayor infantil.
2: Julia también tiene muchas ganas de ir a la escuela.
1: Ah, que claro, que
3: sí.
1: Claro.
3: Claro. A todos mis amigos.
1: Al cole. I en el teu cas, Beatriz?
2: Jo crec que he parlat amb tantíssima gent.
1: Que, clar.
2: Sí. Jo tinc el meu mòbil a rebentar de missatges de tot el món i encara no he pogut contestar a tots i crec que me costarà un poquet, però bueno, estic super contenta i poquet a poquet
0: però gent d'ací de València i gent de Múrcia?
1: No sé, anem a dir bona vesprada, a veure què passa.
2: Bona vesprada.
4: Buenas tardes.
2: Ai, no me lo puedo creer.
4: Sí.
2: Padrino, qué fuerte.
4: Soy tu padrino.
2: Lo sé.
4: ¿Cómo estás, hija?
2: Muy bien, muy contenta.
4: Ya te veo.
5: Estamos viendo todas las tardes todo, nos lo tragamos todo.
2: Qué
5: ya
2: fuerte.
5: Estoy todo, voy por la casa cantando el himno a Valencia y todo.
1: Contans,
5: me encanta.
1: ¿Quién son esas personas?
0: Sí, contans.
2: Pues son la germana de la meva abuela, per part de pare, i el meu padrino, que és el seu homi. I la veritat és que és molt especial per a mi, perquè ells sempre han estat molt presents en la meva vida i són molt, molt especials.
1: Clar, i és que viuen a Múrcia, no?
2: Sí, sí. Bueno, ellos saben que les quiero muchísimo, que valenciano no hablan porque son de Murcia, pero os quiero mucho. Muchísimas gracias.
4: Y estamos muy orgullosos.
2: ¡Qué sorpresa!
4: Estamos muy orgullosos de tu elección, ¿eh?
2: Gracias.
4: Estás guapísima y estupenda, ¿eh?
5: Que digo que está guapísima en todo lo que sales. Pero además, es que yo quería decir una cosa por aquí, que ellos ni lo saben ni lo han visto. Y es que cuando la Dana de Valencia...
1: Sí.
5: Ella estaba vestida con un mono blanco todo el día quitando, barriendo las calles, quitando barro, llevaba barro, me mandaba las fotos, hasta en el pelo llevaba la cabeza llena de barro. Y ahí no parecía ni que era fallera mayor, ni que era una ingeniero trabajando en Valencia, ni nada de eso, ¿sabes? O sea, que tiene todos los contrastes, a todo acude, a todo.
1: Se nota que es guapa per fora, molt guapa per fora, però també per dins. Però també per dins.
5: Lo mismo que le veis por fuera es por dentro.
2: Muchas gracias.
0: José Manuel, tengo que preguntarte, de pequeña era tan alegre, tan risueña, tan...
4: De pequeña ha sido siempre un bombón, buena, obediente, trabajadora...
5: Educada.
4: Y muy educada siempre.
2: Veis, bueno, que me quieren mamá, mucho.
4: Te voy a decir yo.
2: Sí.
4: Te voy a decir yo de mi ahijada.
2: Sí, totalmente. Son como mis segundos abuelos.
1: Ahora, sí. José Manuel, os tocará venir en Falla sí o sí este año, ¿eh?
4: Iremos. Además, ya tengo amigos míos que ya me han ofrecido sus casas para que esté alojado allí. En fin, todo el mundo volca con que vaya a Valencia. Y, por supuesto, a pesar de la edad que tengo, iré. ¿Me entiendes? O sea, yo es que además tengo un hermano mío que vive en Valencia también.
1: Bueno, pues entonces...
4: En la plaza San Agustín, muy cerca del ayuntamiento.
1: Bueno, pues mira, las mascletas, ¿no?
4: Entonces,
1: no te las perderás.
4: Las mascletas las voy a ver estupendamente, las voy a oír este año estupendamente.
2: Muchas gracias por la sorpresa.
4: Nada, hija, yo es que ya sabes que todo lo que tú te pareces más de lo que podamos hacer nosotros. tú te mereces más todavía.
2: No me estáis viendo, pero me he emocionado un montón.
5: Entonces no te digo nada de lo que llevamos llorado ya desde que te he nombrado. Toda la familia, los primos, Juan y Federico y eso, siempre están también llorando. ¿Y cuándo viene la prima? Digo, este año la vais a ver poco. Ay, aún ya va a venir poco.
2: Pero bueno, nos veremos, nos veremos.
4: Nos veremos, si Dios quiere.
1: Un besito muy grande.
4: Disfrútalo mucho, hija.
2: Gracias.
4: Un beso muy fuerte, hija.
2: Gracias.
4: Adiós.
2: Hasta luego.
0: Quina emoció, ¿eh?
1: Qué sorpresa, Bea.
0: Al Tío Madrid. Pero que sí que es de ver es que claro, están molt lluny y están viviendo todo desde una perspectiva, desde la distancia, pero con gente. Y sí. Claro, eso es muy emocionante.
2: Sí. Ells no han viscut les falles.
4: Mucho, hija.
2: Gràcies.
4: Un beso muy fuerte.
2: Un beso. Gràcies.
4: Adiós.
2: Hasta luego.
0: Quina emoció, eh?
1: Qué sorpresa,
0: escoltar
1: Bea.
0: Al Tío Madrid. Perquè sí que és de veres que clar, estan molt lluny i estan vivint-lo tot des d'una perspectiva, des de la distància.

0: El dilluns.
1: Ah, sí! Sí, ta mare jo crec que t'ha dit, bueno, tu seràs fallera major infantil, però a classe tens que anar o no?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, tens que anar.
0: Sí.
1: No, no te donen un any sabàtic per a no anar a classe. No.
2: I, escolta, Júlia, i el futbol? És que jo sóc molt futboler. A mi m'agrada, jo sempre he fet sí. futbol, m'agrada molt el futbol, però el futbol ja no... Podràs anar o no podràs anar?
0: Sí, sí. No, si no voy, pues no iré.
2: Però...
0: Ja me has apuntado.
1: Ah, sí, però tu jugaves a futbol?
0: Sí.
1: Però sí, de veres?
0: Sí, en el Marítimo.
1: I de què jugaves?
0: De medio.
2: Oh, de medio.
1: De medio.
2: De migcampista, sí. Mare megua, mare megua.
1: Però t'agrada el futbol?
0: Sí, mucho.
2: Molt t'agrada, sí, sí, sí.
1: I ho veus o no? O
0: sea... Sí, mi...
2: Perquè teu germà jugava a futbol, no?
0: En Patacona.
2: En Patacona, Nacho.
0: Sí.
2: Nacho, es que el otro día con Egrema Nacho, que va a estar Sofía Amey, y la verdad es que es un crack, el tu germà. ¿Y chuga en el Patacona?
0: Sí, y también tenemos dos pases para el Mestalla.
2: ¡Hombre!
1: Ah,
0: y que uno es,
2: uno
0: es de mi hermano y otro es de mi abuelo. Pero mi hermano y yo, porque si no está injusto, pues nos lo vamos intercambiando.
2: Molt bé, molt bé. Sí. Enguany no podràs anar tant a Mestalla, perquè clar, és que en tants actes, mil no sé quants actes... Però clar, estàvem parlant de futbol, has parlat del Marítim,
1: sí.
2: I és que tenim una amiga en comú. Tu sabies que tu i jo tenim una amiga en comú?
0: Míriam, Màriam.
2: Màriam Bernat. Màriam, què tal, sí. Com estàs?
3: Hola, molt bona vesprada, què tal?
0: Hola.
3: Hola, Julia, ¿qué tal, cariño?
0: Muy bien.
3: Bueno, enhorabuena, ¿eh?
0: Gracias.
3: Tenía muchas ganas de hablar en tú, ¿eh?
2: Marian, tú eres la entrenadora de Julia y un poco, entre cometes, la culpable de que chugue a fútbol y, claro, volien tindre tal programa porque, per a d'ella, eres una figura especial. ¿Cómo era o cómo es Julia chugant a fútbol, Marian?
3: Bueno, a veure, pues Julia era una xiqueta molt disciplinada, la veritat. Sempre arribava a l'entrenament corregent i molt disposada, la veritat. També és molt bona companya i segur que farà molt bon convoy a la seua cort d'enguany.
2: És que Marian també és molt fallera.
0: Sí.
2: També li agraden molt les falles, sí. Com tu. És que sou iguals. Vos sí. agrada el futbol, sou del Marítim, li agraden les falles, sí. Sou molt paregudes.
0: Som les dues del mismo sector.
2: Ah, clar.
3: Correcte,
2: que sí. Clar,
3: sí,
2: que
3: eso sí. Eso es verdad.
2: I Julia, per a tu, què és Marian? Marian, perquè sí que és de veres que va ser la teua entrenadora, és la teua amiga, però com és ella?
0: Pues ella és... Hasta por las buenas y por las malas siempre me estaba animando.
2: Molt bé, molt
1: bé.
3: Yo la reñía, sí. yo la reñía molt, Dani. Pero bueno, yo creo que por la confianza que tenía en ella, porque yo confiaba molt en ella, porque sabía que voy a donar-ho tot y cuando no ho donava, pues me molestaba molt.
2: Clar, clar que sí.
1: Ja ens ha dit, Marian, que enguany no pot continuar anant en futbol, però jo suposo, Julia, que l'any que ve, no?
0: Sí.
1: Quan deixes de ser fallera major infantil, continuaràs
0: sí, sí.
1: jugant?
0: Pues sí, espero que sí.
2: Va avisar.
3: Bueno, vosaltres des del Marítim estem, vamos, superorgullosos d'ella i per supost que anem a esperar. Quan acabi l'any l'esperarem perquè torne.
0: Sí. Vale.
2: Marian, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
0: Gràcies.
2: Que un bes molt gran, que gràcies per estar ací. Donar també un beset a la família, en especial a Pau, que està cada vegada
3: moltes
2: més
3: gràcies.
2: Gran.
3: Moltes gràcies.
2: Una abraçada
3: forta. Un beset per a Julia i per als papis també. Un besito, Julia, te quiero mucho. Chao, chao.
2: Mare meua, quines sorpreses, Julià.
1: Quines sorpreses, moltíssimes
2: gràcies. Mare meua.
1: Gràcies a vosaltres per vindre, perquè sabem que són dies complicats, perquè és que, clar, de la telefonada ara mateix, pues han passat un fum de coses. Ahir pel matí, triar
0: l'espolín.
1: Però això com és de triar l'espolín? No, tu estàs a classe i al dia següent estàs triant l'espolí de la teua vida.
0: Ja.
1: No?
0: Sí.
1: Això va ser complicat?
0: Sí,
1: te barallares molt en mami o no?
0: Vino también la tía,
1: ¿vale?
0: Que nos complicó un poco la cosa, pero sí, pues...
4: Pero os ayudó también,
0: sí,
4: ¿no?
0: Sí, nos gustó mucho.
1: Tú tenías claro, no digas el color, ¿eh? Bueno, Dani, vuelve a adivinar el color. Aixina, que cap pista, Dani, ¿eh?
0: Yo no puedo dar ninguna pista.
1: Pero tú tenías claro un color.
0: Yo sí.
1: ¿Y va a ser ese color o no?
0: No, nada.
1: Vale.

0: això passa, que és de veres que tu vas en un color, no, de, en el cap
1: passa
0: de
1: molt,
0: m'agradaria, sí. Jo me'n recordo de la meva germana que volia que si, que fora blau i al final va ser borgonya, com si fora granate, no? Però perquè quan comencen a triar els colors, els fils de les flors, és com que se t'obri un munt de possibilitats.
1: És molt difícil perquè també les Polinfa i la Major de València i el Falla Major Infantil de València també tenen moltes flors, molts colors i hi ha que elegir moltes coses.
0: Clar.
1: És molt complicat, sí. Sí.
0: I tu també tenies color predeterminat o no? O jo, anaves a veure...
1: Jo ho tenia prou clar. Però sí que em vas deixar aconsellar pels professionals de Companyia Valenciana de la Seda, que també va ser un espectacle treballar en ells i me va encantar, sí.
2: I clar,
0: i és ese color el que tu havies pensat o no?
1: Bueno,
0: més o menys.
1: Més o menys.
0: Val.
3: A mi jo estava entre dos.
0: Val.
3: Elegí uno. Mi tia vino al rato i dijo: no, ese no. Pues me tocó el otro.
0: Val.
3: Y al final nos hemos quedado con eso. Yo el segundo lo tenía claro.
0: Vale, pero no se pot dir el color, no. ¿Vale? Dani, ¿está claro?
2: No. No vaig a dir res. Jo no sé si a Bea, per exemple, que li agrada molt viatjar.
0: Sí. ¿T'agrada viatjar, Bea?
1: Sí.
2: No sé si a lo millor podrà viatjar molt enguany. Perquè, clar, amb tants actes, Comunitat Valenciana, cap amunt, cap avall...
0: Com a molt anirà a Murcia... Podrà sí. estar en la seva família, però jo no sé si tindràs molt de temps per a viatjar.
1: No, en Guaitín, clar que no, però no passa res.
2: Però tu feres Erasmus?
1: Sí.
0: Sí, ah, on sí? anares?
2: Mira, quina casualitat. Sí,
1: a Parma.
0: A Parma. Pues crec que n'hi ha una persona...
1: També?
0: Que va anar a...
2: A Parma, també. No sé en si quin va... any va anares?
1: En 2023.
0: ¿2023?
2: El mateix any?
0: El mateix any que... Sí, que, que Maria.
2: Maria.
0: Maria.
4: Hola.
1: María. Qué fuerte. Ella es de Albacete.
4: Hola, Bea.
1: Hola. ¿Qué tal?
4: Yo muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta y flipando de escucharte aquí.
4: Sí, verdad, yo también.
1: Qué guay.
0: Conta'ns, Bea, qui és Maria?
1: Maria és una amiga meva que vaig fer en Erasmus, ella és d'Albacete, i se coneguem allí i vam ser molt, molt, molt amigues, sí. És que en un moment com l'Erasmus, els teus amics són com la teva família,
0: clar.
1: I compartixes tot en ells, o sigui que Maria va ser per a mi com una germana.
0: Maria, què sentiste quan de repente tu amiga Bea, la de... Batallitas de Erasmus es la máxima representante del mundo fallero?
1: Bueno, ella también estaba en el Rocha Arena.
0: ¿Ah, sí?
1: Sí, que te conté ella.
0: A ver.
4: Sí, es que yo cuando llegué al Erasmus, mira, yo estudiaba en Valencia.
0: Ajá.
4: Pero yo no estaba tan puesta hasta que realmente conocí a Bea, que me acuerdo que en el salón de mi casa de Italia empezó a enseñarme vídeos de las indumentarias y de todo el tema de las falleras, y yo flipaba, decía: Dios, cómo me gusta tanto todo el tema. Y Bea me contaba, y ya cuando la vi que estaba tan metida, bueno, yo flipaba. Y nada, cuando oí su nombre, estaba con otra amiga del Erasmus, con Ruth, que les mando un beso a todos, que están todos pendientes, Bea.
1: Qué fuerte.
4: Nos caímos. Nos pegamos una leche, nos caímos las dos, yo encima de Ruth, bueno, fue súper fuerte. Y cuando saliste fallera mayor, yo estaba en mi casa gritando, mis padres no entendían nada porque somos de Albacete, y decían: ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué es esto? Y decían: papá, ¿qué es la fallera mayor? La fallera mayor, que es súper importante, papá.
0: Pues María, yo creo que estas fallas te toca venir a Valencia, a disfrutarlas.
1: Sí, por favor.
4: Desde que los conozco, no faltó.
1: Sí.
2: María, que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Apunt Radio, en la radio pública valenciana. Te está escuchando toda la comunidad valenciana, que lo sepas. Así que muchísimas gracias por
1: esta sorpresa. Gracias, María, te
4: quiero. Y yo más, bombón.
1: Un besito.
2: Mare meua, quina vesprada, I es queden sense temps quasi, perquè tenen més compromisos. Sí,
0: sense
2: sí.
0: temps, però n'hi ha dos coses. Una, que les persones que m'intenten contactar per a que donar-li la sorpresa tant a Bea com a Júlia, a la primera han dit: clar que sí, per ell és el que fa falta. Ens han parlat superbé de Julia i de Bea, que elles ja han dit que no saben si ho van a fer bé, però que van a fer-ho amb el cor, que crec que és importantíssim, i sobretot que ja sou les màximes representants, que sí, us volem, ja que no teniu que demostrar res, que sou les millors i que l'únic que teniu que fer és disfrutar. No sé si podràs tocar el piano. Toques el piano, no,
3: sí,
0: Julia? Quina
3: sí
0: és la cançó que més t'agrada de tocar el piano? Cumpleaños feliz.
3: No. Tinc una, però no me'n recordo.
0: Bueno, a la pròxima visita ens tocaràs
2: sí,
0: el piano.
2: Sí, perquè jo tinc quasi un test, bueno, que no sé si m'endurà tres a,
0: claro,
2: a fer.
0: Claro, que
2: sí?
0: T'he donat...
2: Ràpid? Home, el test de tot per l'aire, sí o no?
0: Te tinc que dir que Bea va ser un vídeo que va pujar ella a TikTok. Se va fer viral, a que sí, Bea?
1: Sí.
2: Va ser, sí, quasi influencer. Ara sí, bueno, al Monfire segur.
1: Més o menys.
2: Vinga, va, ràpidament, tenint un parell de minuts, anem a fer un test ràpid de tot per l'aire per a les dos. Jo faig una pregunta i contesteu.
3: Vale.
2: Vinga. Primer B i després Julia. Dia favorit de la setmana?
1: El divendres.
2: Julia?
3: Hoy.
2: Ui, molt bé.
0: Que guai, vale.
2: Dinar o sopar? Què preferiu?
1: Dinar.
2: Comer o cenar?
3: Dinar.
2: Molt bé. Pasta o arròs?
1: Arròs.
3: Arròs.
2: I ara difícil. Arròs al forn o paella?
1: Jo paella.
3: Arròs al forn.
2: Vale.
0: Molt bé. Julia, de les meues.
2: Enviar un WhatsApp o tocar per telèfon?
1: Tocar per telèfon.
3: Jo mateix.
2: Telèfon, molt bé. TikTok, YouTube o Instagram? Què preferiu?
1: Que difícil.
2: Mm.
1: Vinga, Instagram.
2: TikTok,
3: res.
2: Res.
3: No.
2: Molt bé,
3: no
2: molt bé. També està bé, molt bé. Molt bé. Com el nostre fill, que té la mateixa edat. Quin és el vostre influencer o YouTube favorit? O youtuber favorit?
0: Teniu.
2: Teniu un influencer sí o youtuber?
3: Jo sí.
2: Que vos agrada? Vale.
1: Julio.
3: Soy sí.
2: Ah, muy bien.
0: El pròxim dia tindràs a Soise aquí.
3: Sí.
2: El conseguirem per a tu. I tu tens un, Bea?
1: No sabria dir-te, tinc molts.
2: Sí?
1: Sí.
2: Un
1: sí,
2: en què sí te fixes molt que digues. Este? Per a la pròxima, per a la pròxima,
0: claro,
2: entrevista.
1: Vinga, te vaig a dir una valenciana, que a més estos dies estic parlant un poquet en ella, Aitana Soriano.
2: Ah, molt bé, eh? Aitana, molt bé. Equip favorit de futbol, esta és difícil, eh?
0: Home, però si Julia ja t'ho ha dit.
2: No. València i Llevant, podem dir els dos?
3: No. València,
2: sorry. València. València o Llevant, o els dos?
1: Els dos, vinga, els dos.
2: Vinga, va.
1: Que movia jo era del Llevant a tope.
2: Sí?
1: Sí.
2: Cançó preferida?
1: Te vaig a dir Un beso y una flor de Nino Bravo.
2: Molt bé. ¿Y la tegua?
3: Sí, el último día de nuestras vidas.
0: ¿Qui canta?
3: Dani Martín.
2: Dani Martín, que va estar l'altre dia, sí, a València. Molt bé, molt bé. Estem acabant ja, eh? Estàs complicada. Jo no sé si Julia encara pot contestar-la, però Leire o Amaya Montero? Ese es un debate que tenim així a redacció.
0: Però si són molt joves.
3: Les dos.
2: Ah, mira, les dos. És un gran debat que tenim així a redacció, eh? Les dos també?
1: Les dos. Vinga, nos pot triar.
2: Per si canten a falles. Estem acabant. Pel·lícula favorita?
1: Mamma mia. Perdón. Mamma mia. Sí.
2: Mamma mia, clar.
0: Mamma mia.
2: Molt bé.
3: Padre no hay más que uno.
0: Ah, això també l'agrada, Enzo.
2: I per acabar, dibuixos animals favorits?
3: Bo Esponja.
2: M'agrada molt. Jo sóc molt de Patricio.
1: Phineas i Ferb, que m'encantava.
2: Phineas i Ferb també, molt bé.
0: Deixa'm que li pregunte quin acte espereu amb més ganes, xiques.
3: La crida i l'exaltació.
0: La crida, vas a flipar, Julia.
3: I la meva presentació.
0: L'exaltació també.
2: T'ha aparegut, morrut.
0: Bea.
1: Pense que és que coincidim les dos en que la crida és un moment emblemàtic per a tota Fallera Major de València i l'esperem en moltíssimes ganes. I és el moment d'assomar-te les Torres de Serrans i veure a tota València, però bueno, segur que vivirem moltíssims actes preciosos i que guardarem sempre al cor.
0: No t'ho vull que demostrar res, ja ho he dit. disfruteu, disfruteu. Gràcies. Moltíssim. I esta és la vostra casa. Quan, bueno, no sé si tindreu molt de temps,
2: no, si voleu però... tornar demà otra, una altra vegada.
0: Però quan vulgueu,
2: portem-te el del dia, sí.
0: Li digueu a Maria Tomàs. Maria,
2: gràcies a Maria, que ha gràcies. Fet possible l'entrevista.
0: Maria, va,
2: Maria Tomàs.
0: Una visiteta
2: a Dani, crack,
0: a tot per l'aire, a Dani i a Maria. I així vos

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: S'esgota el temps per a inscriure coalicions per a les eleccions del 29 de novembre i els partits apuren les últimes negociacions. A casa nostra, Compromís ha reunit esta vesprada l'executiva. Àlex Sanjaime, bona vesprada, què en sabem?
2: Vesprada de reunions així a la seu de Compromís, a la plaça del Pilar de València. Encara no ha començat l'executiva nacional de Compromís i que ho ha fet, per exemple, la d'Iniciativa, que és una de les potes de la coalició, i segons ens comenten sembla que està prou avançat la possibilitat d'arribar a un acord entre totes les parts, incloses altres formacions polítiques com ara Esquerra Unida o Podem. Però ja dic, la reunió encara no ha començat, però hi ha optimisme per part de la coalició nacionalista pel que fa a la possibilitat d'arribar a un acord pel que fa al Congrés. Recordem que també està en l'aire la possibilitat de fer algun tipus d'aliança per al Senat, però ara mateix estan centrats exclusivament en les llistes per al Congrés, per les tres províncies, per València, per Castelló i per Alacant.
1: Gràcies, Àlex Sanjaime. Compromís no estarà en el Front Ampli, que continua buscant fórmules per a intentar presentar una candidatura única, de moment, amb pocs resultats. Xavier García del Valle.
3: Sí, el més difícil a hores d'ara sembla formar candidatures unitàries a Madrid i a Catalunya. A la capital, el Front Ampli i Podem mantenen postures quasi irreconciliables. Emilio Delgado parla per Más Madrid y Jone Belarra per Podem.
4: El votante progresista quería la unidad de los partidos de la izquierda, y eso es más fácil de decir que de hacer.
5: Donde hay contradicciones en fuerzas políticas que se dicen de izquierdas y no están dispuestas a hacer primarias.
3: A Catalunya, com ja saben, Podem ja té un acord amb Esquerra Republicana i amb el seu candidat, Gabriel Rufián. La candidata del Front Ampli, Ada Colau, continua fent crides perquè aquestes formacions accepten la llista única.
6: Jo sí que puc animar molt a Gabriel Rufián, doncs, a que faci la batalla dins del seu partit, perquè Esquerra Republicana fins ara el que fa és tancar les portes de manera rotunda, no?
3: Colau, que ha oferit fins i tot retirar-se com a candidata a presidenta del govern, no està molt d'acord amb l'última proposta de Podem, que són pactes sectorials per territoris fora de Madrid i de Catalunya. Tornem a escoltar Jone Belarra.
5: Cerrar acuerdos con Podemos, como les hemos propuesto, para que no se pierda un solo voto de izquierdas. Cerremos acuerdos en Murcia, en Asturias, o por supuestísimo en Andalucía.
3: Esquerra Unida seria un dels principals socis d'estos pactes, però el coordinador general Antonio Maillo ja ha dit que no.
7: Podemos tendrá que decidir si quiere venir o no. Y aquí no se trata de trocear un día antes de la finalización de un plazo negociaciones que nunca se han planteado antes.
3: Tenen per davant menys de 30 hores per arribar a un acord.
1: I la Junta Electoral Central ha obert expedient al president del govern, Pedro Sánchez, per possible vulneració de la legislació electoral per la roda de premsa que va oferir des del Palau de la Moncloa després de convocar les eleccions i que el PP va denunciar per considerar-la un mitin.
3: La Junta Electoral estima parcialment les denúncies presentades pel PP i per s'ha acabat la festa i considera que Sánchez va anar més enllà de l'explicació de les mesures d'habitatge aprovades per l'executiu. Segons la resolució, el president va incorporar referències als èxits del seu govern, crítiques als partits de l'oposició i al·lusions a la necessitat d'aconseguir un major suport parlamentari. L'expedient obert pot derivar en una sanció quan acabe la instrucció del procediment, una multa que oscil·la entre els 300 i els 3.000 euros.
1: I canviem d'assumpte. Després de la solemne proclamació d'ahir, Julia Vizcaíno i Beatriz Blanco ja són oficialment les màximes representants de les Falles. I avui l'agenda continua completa amb l'atenció a la premsa. A primera hora del matí han visitat esta casa, la Ràdio Televisió Valenciana, que seguirà cada pas el seu regnat. Amb elles ha estat Montse Català.
8: Després de dia i mig d'emocions, les Falleres Majors de València estrenen regnat en apunt, perquè la radiotelevisió pública ha sigut parada obligatòria perquè puguem conèixer-les millor hores després de ser proclamades amb tota solemnitat. Ho recorda Júlia Vizcaíno, Fallera Major Infantil de València.
9: Fue súper bonito, muy emocionante, también por primera vez. Hablé en el hemiciclo y a toda Valencia.
8: Han visitat la redacció dels informatius, han rebut les felicitacions dels periodistes que prepararan desenes de cròniques falleres amb elles com a protagonistes i també han estat en la ràdio. Beatriz i Júlia també han pogut seure al sofà d'Obert pel matí per a conversar i compartir les primeres anècdotes del càrrec que estrenen amb responsabilitat, com ens conta Beatriz Blanco, la fallera major de València.
10: moltíssima il·lusió i molt de respecte en la figura en la que vaig a representar. I com vas dir ahir, també pense que les falles representen molt bé la tradició, però també sempre mirant al futur.
8: Tot un any per davant que està per escriure per a una xiqueta de Canyamelar, una jove de Benetússer i altres 24 companyes que representen una festa que és patrimoni de la humanitat.
1: I en els esports, el Llevant serà el primer equip valencià a entrar en acció en la pròxima jornada. Els de Castro obriran demà la jornada 9 de la Lliga visitant Riazor amb l'objectiu de millorar el rendiment fora de casa.
3: Este matí ha sigut l'últim entrenament abans de viatjar a la Corunya per a enfrontar-se a un dels equips revelació de la temporada. El tècnic granota, Jesús Castro, s'ha queixat de la falta de temps per a preparar el duel, ja que jugaren contra el Sevilla dilluns passat.
11: Es más complicado, no tienes tanto tiempo para preparar el partido. Tres días, todavía no estás recuperada 100%. Me gustaría tener los mismos días que los otros.
1: Tornem amb més informació a les 8 de la vesprada. Es deixem ara amb el programa Tot per l'aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Pots comprovar que tot estigui llest per a votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Cal que figures a les llistes del cens electoral. Pots consultar-ho del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o en INE.es. Demana que rectifiquen si hi ha algun error, especialment si votes per primera vegada o si has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
12: Buscant Jaume I. La sèrie sobre el rei conqueridor. L'home que va marcar el destí dels valencians. Divendres a la nit. En A Punt.
0: A Punt, Radio Televisió Valenciana i la Diputació de Castelló. Junts per la difusió del llegat de Jaume I.

0: Són les 8 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: S'esgota el temps per a inscriure coalicions per a les eleccions del 29 de novembre i els partits apuren les últimes negociacions. A casa nostra, vesprada de reunions a la seu de Compromís. Àlex Sant Jaime, què en sabem?
2: El que sabem, el que podem avançar a hores d'ara, és que sembla que hi ha acord des de Compromís. Ara mateix està reunida l'executiva nacional de la coalició, totes les potes conformen Compromís, i la idea que tenen és d'aprovar definitivament aquest acord, que integraria altres forces polítiques també, però que després s'ha de ratificar per part dels òrgans de direcció de cada formació. També a partir de les 8 de la vesprada, Podem, per exemple, té una reunió de la seva executiva per analitzar la proposta que els enviaran des d'ací, des de Compromís, una proposta que passaria perquè la formació on està Àgueda Micó seria la que integraria o formaria, encapçalaria la llista al Congrés, i el segon seria Iniciativa amb el diputat, l'actual diputat Albert Ibáñez. Com diem, la reunió de l'executiva de Compromís està ara mateix en marxa. Estan presents en la reunió físicament tant Àgueda Micó com Albert Ibáñez, també el síndic de Compromís, Joan Maldoví. Estem a l'espera de que finalitzi esta reunió, que recordem encara s'ha de ratificar per part dels diferents òrgans de direcció.
1: Gràcies, Àlex Sant Jaime. El que sí que sabem és que Compromís no estarà en el Front Ampli, que continua buscant fórmules per a intentar presentar una candidatura única, de moment amb un primer resultat a les Canàries. Xavier García del Valle.
3: Sí, l'esquerra del PSOE ha aconseguit efectivament pactar una coalició que inclou les principals formacions. Està formada per Nueva Canàries, Esquerra Unida, Sumar i Podem. La confluència es diu Unitat del Poble Canari i descarta incloure el nom de Front Ampli. S'adapta, de fet, a l'última proposta de Podem, que era conformar coalicions en tots els territoris, llevat de Madrid i Catalunya. Jone Belarra és la secretària general de la formació morada.
4: Cerrar acuerdos con Podemos, como les hemos propuesto, para que no se pierda un solo voto de izquierdas. Cerremos acuerdos en Murcia, en Asturias, o por supuestísimo en Andalucía.
3: Ella no parla de Canàries, però el primer acord s'ha aconseguit allí, com deien. Este acord a Canàries inclou Esquerra Unida, tot i que este matí el coordinador, Antonio Maillo, descartava la fórmula de pactes diferents per territoris.
5: Podemos tendrá que decidir si quiere venir o no. Y aquí no se trata de trocear un día antes de la finalización de un plazo negociaciones que nunca se han planteado antes.
3: A Madrid i Catalunya, en tot cas, l'acord sembla quasi impossible per les diferències entre Más Madrid i Podem, en el primer cas, que es podrien resumir en aquestes paraules d'Emilio Delgado i de Jone Belarra.
6: El votante progresista quería la unidad de los partidos de la izquierda, y eso es más fácil de decir que de hacer.
4: Donde hay contradicciones en fuerzas políticas que se dicen de izquierdas y no están dispuestas a hacer primarias.
3: A Catalunya, Podem ja té un acord amb Esquerra Republicana i el seu candidat, Gabriel Rufián. La candidata del Front Ampli, Ada Colau, continua fent crides, de moment sense resultat, perquè aquestes formacions accepten la llista única.
7: Jo sí que puc animar molt a Gabriel Rufián, doncs, a que faci la batalla dins del seu partit, perquè Esquerra Republicana fins ara el que fa és tancar les portes de manera rotunda, no?
3: El termini per inscriure coalicions, recordem, acaba a la mitjanit de demà, divendres.
1: I també estem pendents de l'assemblea que se celebra a aquestes hores en l'acampada per la vivenda a la plaça de l'Ajuntament de València. Víctor Vidal, bona vesprada. S'ha pres alguna decisió sobre la continuïtat de la protesta?
8: Hola, què tal? Bona vesprada. De moment no ha començat aquesta assemblea. Està previst que comenci ara a les 8:30. I ahir se'ls diran els pròxims passos a seguir de l'acampada, però sí que ens han pogut avançar que tenen en els pròxims dies una extensa programació i que en les pròximes setmanes tindran una forta activitat política i sindical una vegada que ja estan assentats a la plaça de l'Ajuntament i organitzats. Així que de moment no està entre els seus plans llevar les tendes. És que l'acampada pel dret a l'habitatge a la plaça de l'Ajuntament de València continua creixent. Ja són quasi 700 tendes de campanya i 1.000 persones que cada dia organitzen tallers, xerrades o accions per aquest dret a l'habitatge. Mentrestant, des de l'Ajuntament asseguren que es manté un diàleg diari amb els acampats per a garantir que es respecten les situacions d'emergència, les evacuacions i els accessos mínims a l'edifici consistorial i a la plaça.
1: Gràcies, Víctor Vidal. I en els esports, el València Bàsquet afronta a partir de les 8:30 un nou partit de l'Eurolliga. Repen el Roig Arena al Maccabi. Els quatre descarts de Xavi Albert per a aquest enfrontament són els dos clàssics, Jan Kubasima i Lucas Marí, junta Moguell i Mario Sansuperi.
3: L'equip tractarà de refer-se de la dura derrota de dimarts contra l'Olympiacos després de no saber defensar un avantatge de 28 punts. El partit el podran seguir en directe a si mateix en el programa Punt a Punt.
1: Tornem nosaltres al descans del partit entre el València Bàsquet i el Maccabi de Tel Aviv.
0: A Punt Ràdio, notícies. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Què tal? Bona nit, són les 8 i 5 i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
10: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en València. Punt a Punt. Des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt. Amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt. Amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montano. A la producció, Raquel Coll, Mónica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt. Amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt. L'esport en València.
9: El Punt a Punt, Apunte Ràdio, que ve acompanyant-vos pràcticament durant tota la setmana. Com és costum, perquè anem més enllà del cap de setmana i vos acompanyem, ja ho sabeu, quan hi ha activitat per a qualsevol equip d'èlit de la Comunitat Valenciana. Estiguem acompanyant-vos dilluns, primer amb el partit de l'Hèrcules, després amb el partit del Llevant Unió Esportiva. Dimarts tindrem bàsquet, va jugar València Bàsquet en Eurolliga. Ahir no varem estar, però estem avui altra vegada amb València Bàsquet i amb l'Eurolliga. Repetirem demà divendres, perquè en primera divisió juga el Llevant Unió Esportiva i, com és costum, vos oferirem les 12 hores i mitja d'esport de manera ininterrompuda, tant en la jornada de dissabte com en la jornada de diumenge. És el Punt a Punt de Punt Ràdio i avui, de seguida, el primer equip masculí de València Bàsquet repetís en el Roig Arena per enfrontar-se al Maccabi Ràpid Tel Aviv, en partit que començarà a les 8 i mitja, corresponent a la jornada 6 de l'Eurolliga, en un duel on els taronja tractaran de passar pàgina de la seva derrota de dimarts i buscar una nova victòria que li permetria mantindre's en el més alt de la màxima competició continental, amb la presència de públic en les graderies, però altre operatiu especial d'accés per tractar-se d'altre rival israelià, l'equip taronja, que compta amb l'alè de la seva afició per afrontar el seu tercer partit, segon davant un rival d'Eurolliga, en un lapse de 5 dies al Roig Arena. Estan Salva Gómez i Nacho Rodella. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
11: Què tal, Salva, com estàs? Bona nit. Jornada 6 de l'Eurolliga en este Roig Arena, en el que és de veres que n'hi ha més soroll i música que gent, no? La xaranga està a tope, les graderies no. Jo crec que també el sistema que ja varen veure en el partit davant d'Apoel, que avui se torna a implementar, que és que la gent que vindre, a mi me l'han demanat en l'accés, el DNI, en físic, el tens que portar en físic, i per tant això provoca més cues, n'hi ha molta cua a l'entrada del Roig Arena, i és per això que avui, jo crec que a aquestes hores, no, a 21 minuts de començar el partit, encara no n'hi ha una presència cridanera, no, o molt completa. Te diria que estem al 20%, sent molt generós, d'este Roig Arena. Veurem què és el que passa. València Bàsquet ve d'eixe esglai davant Olympiacos i avui davant un rival que a priori i sobre el paper li hauria de ser més còmode, València Bàsquet té l'oportunitat de refer-se.
9: Nacho Rodilla, què tal? Bona nit.
12: Hola, què tal? Bona nit.
9: Bé, pues és habitual, no?, lo del públic. Entenc que primer per l'horari i després per la visita d'un equip d'Israel que provoca, bueno, pues lo que no es provoca quan el rival, diríem, no és tan conflictiu pel que puga ocórrer al voltant d'ell. Penses que s'haurà recuperat ja la plantilla de Xavi Albert de la derrota tan dolorosa en la pròrroga de l'altre dia, Nacho?
12: Sí, se té que recuperar, no li queda altra, perquè l'Eurolliga no t'espera, i igual que te dona espenta i li ha donat espenta fins ara a València Bàsquet, ixa derrota te pot penalitzar d'alguna manera si te pares massa i estàs un poquet massa pendent d'ixa derrota, no? Bueno, València Bàsquet que mirar cap endavant, té que tornar a tindre l'objectiu d'estirar els minuts d'importància, perquè l'altre dia fas una primera part i ratlles l'excel·lència, però després te descuides tant, que són 20 minuts, pues diria que el pitjor d'esta temporada. No pots fer això, tens que tindre aquesta continuïtat. Sempre també que quan l'equip perd un poc de la figura, l'estabilitat de TJ Shot en pista, és quan t'arriba tot això i avui caldrà, a part de l'aportació dels de sempre, dels habituals, però que poquet a poquet altres jugadors que estan un poc més apagats també se vagin sumant.
9: Ara suposo que en la prèvia podrem escoltar el tècnic de València Bàsquet, Xavi Albert. Quins són els descarts d'avui, Salva?
13: Pues mira, per part de València Bàsquet, la principal novetat, perquè si te dic Sima, te sorprèn, Salva?
9: No.
13: Si te dic Moguelle, te sorprèn?
9: Tampoc.
13: Si te dic Lucas Marí, te sorprèn?
9: No.
13: Vale, però si te dic Mario Sansuperi?
9: Sí.
13: Bueno, pues és el descart més cridaner avui de Xavi Albert en este partit, en el que la novetat, és un dels habituals descarts en Eurolliga, és Gonzalo Corbalán. Entra l'argentí, també està Álvaro Cárdenas, i per tant el que es queda fora és Mario Sansuperi, que estarà, bueno, pues en la resta de... és descartats en la llotja d'este Roig Arena.
9: Lo de... A tu te sorprèn lo de Superi, Nacho?
12: Yo te diría
9: per rendiment, a mi no.
12: Per rendiment és lo que toca, Salva. És lo que toca, per què? Perquè pots pensar que és el principito, però que té que rendir i no pots esperar a ningú, no pots esperar... En tema de màxima competició, el rendiment és el que marca. I en este cas, jo crec que el que fa Xavi Albert és el que haguem fet qualsevol de nosaltres, no? El deixa fora. L'altre dia, inclús, el vaig veure precipitat en el sentit de fer coses que són fruit un poquet de l'ímpetu, però no del control de lo que està jugant-se en cada moment. Dices faltes innecessàries, un poc una acció també, recorde després d'un revers en un tir super complicat. Bueno, és la inèrcia d'un xaval jove, però que requereix que vagis rendint i que vagis aportant lo teu. I si te fiques a valorar-ho, avui lo just era que ell se poguera quedar fora.
9: I el rival, Nacho, què me contes del Maccabi, de la plantilla que ha configurat Maccabi en guany?
12: Bueno, pues una plantilla que li dona continuïtat a certs jugadors de la temporada passada. És un equip físic, jugadors que la primera intenció és més anar cap a dins que la del llançament exterior. Té algun que te pot penalitzar, Di Bartolomé és un bon tirador. I esta temporada arriba també Jan Madar, no? Que és un ex de Hapoel, per tant fa el transbordo ahí d'un equip israelí a l'altre i que s'està llegint com a el que porta el guioner de l'equip en estos dos últims partits, en esta victòria última, que la primera victòria d'este Maccabi en la competició va ratllar a gran alçada contra Milano, contra el Barça, encara que se deixa el partit en el tram final, però també Jan Madar se'n va anar, crec que és 22 punts d'anotació. Vull dir que està agafant un poquet el ritme de l'equip i el que requereix. Després l'experiència de Lundberg, que és una altra amenaça, és un altre jugador que també té capacitat per a tirar el baló a terra, per a fer diferents situacions de cara a cistella, tant en penetració com el tiret també obert. Després Jalen Howard, que és un jugador més físic, l'experiència de tis de l'alemà en la pintura. Sí. Bueno, estàs parlant de Bons i Colson, combina l'experiència d'aquests jugadors, però en un potencial físic atlètic que si tu no estàs molt atent, és el típic equip que te provoca errades en la teua situació ofensiva, molt de robo, i en la transició se sentixen incòmodes.
13: I abans ha passat per ací davant, i jo crec que també està en un bon moment de forma, el veiem ahí, dorsal 2 de Maccabi, Jimmy Clark tercer.
9: Que Jimmy Clark tercer, sempre preguntem tercer. Si hi ha un segon i un primer Jimmy Clark.
13: No, pues Jimmy Clark tercer, el segon,
12: no el segon
13: i el primer,
12: el tercer.
13: El segon i el primer no sé on estan, el quart tampoc, però el tercer és de veres que arriba a este Roig Arena també en bon moment de forma.
12: Bon moment de forma, sí, de Clark, que és també el típic jugador en aquesta capacitat individual. Per fora els xicotets són molt habilidosos, després en la posició de 3, 4 i 5 tira de presència física este Maccabi, poderós en esa condició atlètica, però que està costant-li, està costant-li entrar en la competició, tan sols una victòria en el que portem d'Eurolliga.
9: M'agradaria que durant tota la retransmissió respectareu lo de tercer. Vull dir, no li digues Gomis Jimmy Clark, no, Jimmy Clark
13: tercer. Ho intentaré.
9: Val. Mentre entenc que arriba la posició de la tele Xavi Albert de la prèvia, podem escoltar les declaracions d'ahir en la sessió preparatòria del CAP i Josep Puerto. M'agradaria que estigueres atent si no les has escoltades, Nacho, a lo que ahir va a comentar Puerto.
14: Las dos son importantes, ¿no? Obviamente a nadie le gusta perder, pero la Euroliga es así, ¿no? Tenemos un partido ya, y hay que recuperarse tanto físicamente como anímicamente para otro partido muy duro. Estamos entrenados, sabemos cómo queremos jugar de una manera determinada, ¿no? Cuando paramos de jugar de esa forma, pues obviamente nos cuesta más. Y yo creo que ayer fue muy evidente cómo queremos jugar y cómo estamos entrenados para jugar en la primera parte y cómo no en la segunda, ¿no? Entonces, como dice él, hay que ser fiel a nuestro estilo y creer los 40 minutos. Sí, al final un equipo que mete muchas manos, ¿no? Bastante físico. Y al final todos los equipos en Euroliga son peligrosos, hay que salir con una buena mentalidad. Intentar hacer el mejor partido posible.
9: Es Puerto, Bonaní la raó a la crítica de Xavi Albert, bueno, on va admetre el tècnic que efectivament en el moment perds de vista la teua manera de jugar, pues te pot ocórrer el que es va ocórrer davant Olympiacos l'altre dia, Nacho.
12: Sí, però jo, encara que la realitat és ixa, perquè s'ha transmet ese missatge, sí, i correcte, la intenció és ixa, jo discrepo en el fin. Uh-huh. Per què? Perquè este equip està fet en certs jugadors per a buscar aquest dinamisme, però en altres requereix de saber jugar a bàsquet en mitja pista, perquè a Mirotic no li pots demandar certes coses. Hi ha jugadors que tu pots tindre una idea, però també tens que reconduir-ho per a, en certs moments, controlar i gestionar tot això.
13: També la limitació dels jugadors, en el cas de Dylan Ossetkowski, per exemple.
12: Ossetkowski, Mirotic.
13: I aquesta limitació també en lo físic, que és una realitat.
12: És una realitat.
13: Sobretot en defensa.
12: I jo crec que això és un poquet el que s'obvia. L'altre dia, en la primera part, jo te diria que el que millor va tindre València Bàsquet és bona selecció de llançament. I això no ve tan sols de la velocitat i tal, no? Ve d'un bon treball, d'una bona circulació de pilota, d'arribar jugant en transició, però quan no, en volta de fer el que fes en la segona part, que eren accions individuals, sense circulació de pilota, el valor parat... Mira, quasi tot és atac de la segona part, eren en capçalera TJ Shorts i un altre, sí, se passava en la pilota, iniciava TJ Shorts, no podia, la soltava, li tornava, és a dir, sempre en aquesta disposició
13: però
12: individual.
13: Però quan te canvia la defensa, te canvia el partit. En la segona part, dic, Olympiacos, bueno, te canvia la manera de defender, sobretot a TJ Shorts, i ahí s'acaba el partit, i també n'hi ha un baixó físic. Vull dir, és que no poden jugar els 5 sempre.
12: N'hi ha una falta per a mi d'anàlisi de què cal jugar en un partit en el que tens l'avantatge.
13: Claro.
12: Tu no pots jugar, tu tens que intentar jugar a lo que t'està donant el partit, tu tens que seguir en la teua intenció, però quan tu no trobes la cistella, tens que tindre altres arguments per anar a sumar.
13: Si no te desesperes.
12: Si no te desesperes, perquè al final fas més tirs, són tirs forçats la majoria, puntejats, ben defensats, i això te porta a la errada. Això t'obliga, per exemple, en la figura de Mirotic, a portar-lo d'esquenes. En la figura de Cameron Taylor, també, a jugar rodant en ella i sumar alguna falta, alguna acció des de l'apartat físic. Bueno, són cosetes que t'hagueren propiciat que la diferència no s'hi retallara de manera tan fàcil i tu, en quant a confiança, te sostingueres en el marcador. Però tu pots tindre la idea d'una cosa i la mentalitat, però també tens que saber quin partit has de jugar en cada moment.
9: Uh-huh. Pues es el que la reflexión de Nacho respecto al que va a correr el otro día y respecto a la manera que ha de tener Valencia Basket de afrontar diferentes situaciones de juego, compromisos con los que va a vivir el otro día. ¿Mejora el ambiente a la gradería del Rocha Arena, Salva?
13: Va millorant, no anem a negar-ho, no? Va millorant poquet a poquet, els deures encara li queden 2 minuts, fa 10 minuts la imatge era una altra, però poquet a poquet, sobretot ja veiem l'anell superior, que ja va agafant un poquet més de color. Si abans te deia sent generós el 20%, bé, ara te diria el 40%.
12: S'ha parat fora molt l'entrada dels aficionats, per què? Perquè se fa este control,
13: que n'hi havia cues,
12: De fet, n'hi ha algun helicòpter també rondant la zona, perquè bueno, les mesures s'han de portar a aquesta situació i després, clar, hi ha que certificar que tu eres el titular d'aquest abonament, no? I
13: sí,
12: ja una hora i pico abans la cua ja era prou llarga, per tant, se va acumulant tot això, no? I per entrar...
9: Però el dia del Hapoel van haver més problemes, entenc, no? O almenys...
13: Bueno, se va
9: crec que va coincidir perquè era... Sí.
13: Clar, sí. Eixida en el pont.
9: Efectivament, sí, sí, era l'eixida en el pont. Exacte,
13: sí, sí, sí, ho recorde bé, aquest dia.
9: Exacte, exacte.
13: Sí, Nacho, una hora i pico per arribar.
9: Nacho crec que també.
12: Sí, sí, l'altre dia s'ajustaren
9: les dues coses. Sí, no recordava jo... Els embussos de trànsit, sí, correcte.
12: L'arribada així al Rochalena se complica l'altre dia moltíssim.
13: Te vaig dir una cosa, avui no ha estat mal, eh? Avui també estava la cosa entretinguda, eh? En carretera, per arribar fins ací, l'accés a València, que és el més proper, no?, del Rochalena, sempre fa molt d'embús i ha costat un poquet. Per cert, no ho hem dit, els àrbits en el dia d'avui són dos eslovens, com Sasa Fulk i Sasso Petek, els dos eslovens, i Basiliki Sarucha, que és grec. Així que són els àrbits del dia d'avui en el Roig Arena.
9: Avui, a més del partit del València Bàsquet contra...
13: Nacho, te portem Berenar, Nacho?
9: Berenar?
13: Ah, no, no és Berenar. No, és que
12: no.
13: Semblava que venia cara Nacho. És un treballador, ara que ho veig, és de Maccabi.
12: I saps per a qui és, no?
13: Sí, per a...
12: El propietari de Maccabi.
13: Ah, és el Piscolavi.
12: El Piscolavi, que està desmaiat, no ha berenat i
13: bueno, pot
12: berenar un poc d'aperitiu.
13: Un parell de macedònies, no? de fruita. I pensàvem que era per a nosaltres, perquè portava dos, i dic, oh, no, mira que amable. No, no. S'han quedat en les ganes, eh? Jo no he berenat, tu has berenat?
12: Jo no, però si tinc que...
9: Jo sí.
12: Decidir entre la Macedònia i algun dolce que he vist per ahí, igual, per berenar...
13: No, jo ja estic en modo Macedònia, eh?
12: Ah, sí?
13: Sí, tinc que arribar a l'estiu que ve.
12: Oh, no te queda ni res.
13: Bueno, però és que tinc que perdre molt.
12: Va.
9: Salva.
13: Dime coses.
9: La teva rutina de bíceps, quina és?
13: Està estancada.
9: Sí, no?
13: Està estancada. De moment és alçar la xarra d'aigua i baixar-la. Ixa és la mateixa
9: rutina. La teva rutina, no?
13: Però...
9: Tornaràs.
13: Sí, no, no, de fet tinc ja el plan perfectament establit. Tornaràs. Ja han començat una millor alimentació. Avui és el dia 2, així que, bueno, poquet a poquet, estem en ganes.
9: Bé, us contava que, a més del València Bàsquet Maccabi Tel Aviv, que començarà a 8 i mitja, està en marxa el Fenerbahçe Partizan, de moment 19 Fenerbahçe, 26 Partizan, que l'Olimpia Milano juga contra Dubai 8 i mitja, i que a les 9 juga el Real Madrid contra l'Asbel Bàsquet. S'ha recuperat el Madrid, o millor, està adaptant-se, encara que crec que està costant-li, el Madrid a la idea de Pedro Martínez, Nacho?
12: Jo crec que està adaptant-se una micoteta, eh? Pedro de primeres és tan exigent que provoca...
9: Te satura, no?
12: Te satura com a jugador. Quan vas assimilar que és eso o nada i ho entens que és el camí, és quan te hi va ficant les coses en el seu lloc, no? I en el Madrid de primeres no és fàcil, no és fàcil, perquè tu canvies el xip dels campats o dels veterans, no? Dels que han comandat un poquet l'equip. D'un Tavares, que encara que siga diferencial, però l'obligues a altres coses també, a córrer la pista o exigir-lo des de la part física, i això pues, te tens que aclimatar també com a jugador, i en aquesta fase jo crec que han estat fins ara, i ara ja van entenent un poquetet els rols. Li va caure Gavi Dec una altra vegada, eh? Lesió important de l'argentí, però sí que sembla que poquet a poquet va agafant eixe guioner que marca Pedro.
9: Te sorprèn... Nacho, la destitució ahir de Galbiati en Baskonia?
12: No, jo quan vinguen així, no sé si recordes,
9: Salvatore...
12: Sí,
9: va ser un desastre. Sí,
12: vaig dir, el primer que va caure és este.
9: Sí. Mira.
13: Te vaig dir una cosa de manera injusta, eh? Al meu parecer. Al meu parecer.
12: Tot el que s'ha provocat en Baskonia...
13: És gràcies a Galbiati.
12: Sí, però tot el que s'ha provocat... Tot el que ha passat la temporada passada és gràcies a Galbiati. Sí. Vale, però el que arranca esta temporada ve des de l'estiu. En l'estiu, ell fa tota la intentona... d'anar-se'n al Barça. De fet, ho té pactat en el Barça. Baskonia ho frena i en Baskonia el propietari és Querejeta, José Anquerejeta, també de l'Alavés. I no deixa passar ni una a la
13: matrícula.
12: En quan l'equip no va en la línia del que el vol i ben se deixa condicionant, pues te pasa factura i al final
13: vols
12: ja
13: passa factura. Que li haurà dit ara Vesten al Barça, no?
12: No, li ha dit Vesten a ta casa, al Barça no, a ta casa. Ara, si arriba Peras, si arriba Belimir Perasovic, que sembla que és el candidat, Peras a l'equip que té va demanar un parell de peces, un parell de jugadors per a canviar aquesta dinàmica. Baskonia en aquest moment, per jugadors, també està entre les dos, tres pitjors plantilles d'esta competició.
9: Lo de Perasovic és oficial, Nacho?
13: Ja està.
12: Ah, ja és oficial? Sí.
9: Ahir anunciaren la destitució d'un i en xarxes socials també l'arribada de Perasovic, com acabes de comentar, de Peras, que és la quarta temporada, si no m'equivoque, en Basc.
12: Pues en Peras sí que van a fer...
9: Quarta etapa al capdavant de Basconia.
13: I que debuta demà contra Montbrú, no?
12: Contra pues Montbrú, correcte. I en Peras van a fer una bona pretemporada. Peras, vamos, és de la línia antiga en quant a que l'entrenament s'aprofita. No és per a gestionar, per a anar al tran-tran, no. Peras va ficar un llistó d'entrenament molt alt. Anem a veure. Recorden la etapa seva de València Bàsquet? Molts problemes de jugadors. Per què? Perquè te fica en aquesta situació de desgast setmanal del dia a dia, de l'entrenament. I jo crec que Peras ahir va enxufar des de lo físic.
13: La compararies en el futbol a un Marcelino,
12: sí.
13: Bordalás, estos, no?
12: Un Marcelino, diria jo. Un Marcelino. I és que Baskonia, els dos entrenadors més top, diguem, que han tingut, són, o els més reconeguts, són Perasovic i Dusko Ivanovic, els dos d'un perfil semblant, no? d'exigència física i de que el jugador no se pot reservar en ningú moment.
9: Demà hi ha un Virtus Bologna, efectivament, contra Baskonia, com acabo de comentar, Montbrú contra Perasovic, el debut de Peras en la banqueta de Baskonia. Nacho, demà també un Barça Olympiacos. El Barça molt irregular, dos victòries, dos derrotes, però el cap de setmana va tornar a passar-li per damunt a València Bàsquet.
12: Sí, el Barça... de arreols, diria jo.
9: Exacte.
12: El Barça de momentes, sí. No? De moments de... no estelars, però sí d'una inèrcia física, que és la plantilla que té, velocitat, defensa agressiva, línies de passe defensades, incidència sobre el rebot, i així és com penalitza el València Bàsquet. Però després, perd tant aquesta línia que te dona opció, i li va donar opció a València Bàsquet,
9: sí,
12: li va donar opció a Maccabi, li va donar, és a dir, el Barça ratllar a gran alçada, 40 minuts, de moment no és capaç, i ahir en eixos altibaixos, bueno, pues té eixa irregularitat en quant a resultats.
13: Tenim quintets, eh?
9: Dispara.
13: Tenim quintets per part de Oded Katash, el israelià, que ha decidit que juga en Ifel Lunder, en Jalen Howard, en Jimmy Clark tercer, Salva Folgado, en Roman Sorkin i en Oshae Brisset. Per part de València Bàsquet, Xavi Albert, per a mi, Nacho, no sé si a tu te sembla el mateix, però ixen tot, perquè ixen TJ Shorts, Cameron Taylor, Dylan Ossetkowski, Harmony Brooks i Nils Sacco, igual Ossetkowski per Mirotic, però crec que és un quintet per anar, almenys en un missatge ja de seriositat des del principi.
12: Sí, per anar seriós des del començament. I el tema de Mirotic també em sembla que pot ser intel·ligent. Per què? Perquè Ossetkowski de primeres pot fer un poquet un paper de desgast, és un equip Maccabi que des de lo físic te pot apretar, i diguem, apareguem des de la banqueta Mirotic en el partit anant, en un llistó físic que pugui baixar o que el rival no te pugui penalitzar d'una manera tan clara com en el començament, pues igual apareix de manera més definitiva. Però sí, tira de tot, tira de galón per arrancar este partidàs, també contra Maccabi Tel Aviv.
9: En l'horitzó, el partit de diumenge a les 5, si no m'equivoque, contra UCAM, també a casa. I després direm que la competició dona treva, perquè això és un no parar. Jo crec que ja hem superat este calendari embotxit que hi ha en Eurolliga o en Lliga ACB, però després l'Eurolliga dona una treva, Gomis, fins el 23 d'octubre, on València Bàsquet visitarà París Basketball.
13: Sí, bueno, és el calendari, no?, de l'Eurolliga, que igual te clava 25 partits en una setmana i després te dona...
9: una treva, no?, per a
13: l'esperar. Sí, descans, sí. Jo ho faria d'una altra manera, però no anem a dir-li des de l'Eurolliga com tenen que fer la seva lliga, perquè és la realitat. Jo crec que bueno, ja és una situació habitual, no?, per part de l'Eurolliga.
9: Quin color hi presenta a hores d'ara ja la grada millor?
13: ja estem, jo crec que hora el 70, no, Nacho? 70-75, perquè la part de la llotja és de veres que li costa sempre un poquet més. L'últim anell encara veig zones que falta un poquet de gent i la part d'enfront de la tribuna també, no? Però 75% jo crec que seria un percentatge ajustat a res, a segons de que arranqui el partit.
9: Maccabi de Blau?
13: Maccabi Chua de Blau, sí. Ha fet l'escalfament de groc les palmes, però ara lluís un blau en aquests detallets en daurat que estan molt bé.
9: Però podria jugar, bé. Podria jugar de groc perfectament, Nacho?
12: Sí, sí, sí, però sí, bueno, sí. Entenc que ve de jugar doble jornada de Barcelona, no sé si no sé, el tema d'equipació, i aprofita perquè qualsevol de les dos podria aprofitar. Seria un blau
9: i se blau, Chillon, sí, sí, sí,
12: Chillon,
9: sí, sí, sí,
12: o no sé, és que sabia dir-te.
13: Tinc que buscar-li la tonalitat al vale. Blau, però el baló va a l'aire i la primera pilota espera Maccabi. En possessió ja per a Lumber. Lumber que combina novament per fora en el seu company per a robar per dins a Howard. L'acció en el pivot, ara li feia el ball a Nil Sacco, però són passos de Daniel Teix, de l'alemà, el compatriota de Dylan Osetkowski.
12: Pues havia caigut Sacco en la finteta, per complet.
13: Sí, sí, l'havia fet el lío.
12: Entenia que ja havia llançat, simulava com que anava pel rebot, però li assenyalen passes ahí a Daniel Teix.
13: El baló per a València Bàsquet, Joan per fora, Armoni Brooks. En posició d'atac Nil Sacco, per a deixar-la caure, li fiquen el tap. I li fica el tap uno que no és més gran que ell,
12: No, s'ha confiat.
13: Brisset.
12: Brisset apareix des de la cantonada per a tapar aquesta continuació de Sacco. Se confia massa, tarda també en pujar-la, com és habitual en ell, i d'ahí que li fiqui aquest tap.
13: Ataca novament en Teix Maccabi, la pilota que viatja cap a les mans de Madar, i anota Madar la primera cistella de l'encontre, 0-2.
12: Existe jo, de Jan sí, Madar, sí, perquè li puntejava i també DJ Sol, i ara Brooks des del triple que busca en Gatti, i ara la jupa.
13: Cap a dins el triple de Armoni Brooks. La primera cistella per a València Bàsquet en este partit. Resten 8 minuts 50 segons per a que acabi el primer quart. 3-2 al marcador, ataca Maccabi. Ho fa novament en Lundberg. Lundberg que vol clavar-se en el lío, en la pintura. Li dona a Teix, Teix que se ho pensa millor i va cap a fora novament per a Madar. Madar fa el step back, el llançament i la bombeta dins. Novament de Madar.
9: Tremend futbol, perdoneu, jornada d'Europa League. Estava en marxa tram final del partit de la Real Societat i estava guanyant 0-1. L'equip basc acaba d'empatar el Sant Gilois belga, minut 89 de partit, empaten a 1 el Sant Gilois, l'Europa League i la Real Societat. A les 9 començarà el duel entre el Celta de Vigo Balaidos contra la Juventus. Comís.
13: Cistellora de TJ Shorts per a ficar el 5-4, llança de 3, triple. Novament de Madar. Com ha començat Madar, 7 punts, porta Maccabi, 7 punts, són de Madar.
9: El Getafe en la Conference League está en el desconte contra la Universidad de Craiova. De Craiova empata un. Ahora es dará partido en el desconte. Empata un la formación de Bordalás a Rumanía.
12: Igual ficar peces ahí a Bordalás, ¿eh?
13: Sí. Madre mía.
9: Sí, sí, sí, es de veres, sí, sí.
12: Poquet a poquet y tan.
13: Veteranía, ¿no?
9: ¿Qué te parece?
12: Veteranía.
13: El triple ara que portava aigua de Cameron Taylor, però el rebot afavoreix a Dylan Setkowski, se la juga de 3 Dylan, triple de Dylan, Setkowski, 8-7.
12: Que quan l'engatilla en baló que li arribe, no? I no tire el balonet a terra, Salva,
13: Nacho, anem a dir-ho,
12: molt més
13: quan fiable. No fa tonteries.
12: No, és que deia, renunciar dia, a 3 tirs, però, i el fa, acaba fent-lo, després d'un vol lateral.
13: Però sempre el mateix, tu. Sempre feia el mateix, feia la finta en llançar, se n'anava desplaçament lateral, no entrava. No ho tornes a fer.
12: No ho tornes a fer. La virtut està en fer bé el que saps fer i tapar o fer cada vegada més el que no tens tan bé.
13: Nova cistella de València Bàsquet. Nou triple. 11-7 en el marcador. El triple novament d'Harmony Brooks. Està enxufant-se, està... Està fent bueno, el seu treball,
12: està
13: no?
12: Està fent cas,
13: sí,
12: diria.
13: Sí, els comentaris, no? Sí. Els comentaris jo crec que li han arribat al bo de Brooks i ahí estava, dos triples per a començar el partit. 11-9 perquè torna a notar Maccabi, és un intercanvi. El triple novent de Brooks, la pilota no entra, el rebot afavoreix a TJ Shorts, troba en el cantó de 90 Dylan. Dylan que redistribuix el joc cap a Cameron Taylor de 3. El triple no entra, el rebot espera Teix, el rebot espera
11: el alemà Teis.
9: Nacho, perquè tots els entrenadors que s'enfronten a València Bàsquet fan la mateixa cara d'agre.
12: És que Kataix té... testa cara,
9: testa però bar,
12: però el de jugava contra ell, la selecció israelí, jo jugava contra Qatar, era un base,
11: era bo,
12: era molt bo, molt de talent, molt de talent, i la cara era la mateixa.
11: No canvia, no?
9: És que Barsocas feia l'altre i la mateixa cara,
12: sí. Barsocas te diria que quasi
11: quin tap li acaben de ficar a Dylan Osetkowski. Quina acció defensiva de Brisset, que ja porta dos taps en este partit. 11-11 al marcador, igualtat màxima. Resten 6 minuts, 11 segons per acabar el primer quart i ja tinc la tonalitat de blau de la que va Maccabi.
9: Sabia que no...
11: Estic en el dubte, Estic en el dubte entre dos, entre l'azul índigo i l'azul cobalto. És... de dos opcions, que poden ser este blau de Maccabi Tel Aviv.
9: Què te pareix?
11: Esmaixada de Nate Rivers a punt de terminar la possessió. 13-11 el marcador. Dies, Salva.
9: No, que li preguntat, li deia a Nacho. Cobalto,
12: no, bueno, si tu veus un color, ¿vale? Estàs 5 minuts per a pensar-te què dir. Li preguntes a la IA.
11: No.
12: Dos coses i no, te les creus.
11: No n'hi ha pregunta a la IA, Confirme que no n'hi ha pregunta a la IA.
12: Bueno, pues inventat, pitjor. Inventat. Pero bueno,
11: búscalo, Salva, busca azul índigo, azul cobalto. A ver si te cuadra. Omari Moore, per fora, arranca la Omari Moore. La falta de Nate Rivers en el bloqueig, efectivamente, en Teis, en Daniel Teis, que cau a terra de manera intel·ligent. I per lo tant, és pilota per a Maccabi en este 13-13 en el marcador, on està brillant per part de Maccabi Madar i... per part de València Bàsquet, Harmony Brooks.
12: Sí, les accions també de continuació de Howard i la presència de Teix, Daniel Teix, en la pintura ja era simulada o exagerava, no? Daniel Teix en ixe bloqueig sí que feia la pantalla de Nate Rivers, que era bloquejar i girant-se, tapar una altra vegada a Daniel Teix, i a partir d'ahí li cauia la falta d'atac.
11: Novament en Madar, Jan Madar, tractant de trobar la solució, que esteix per dins, per a ixa combinació ràpida i efectiva per a que anote Jalen Howard.
12: Tot comença una altra vegada en Jan Madar, que dona una passada en la continuació i se pick and roll, la caiguda al roll curt, i ixa caiguda intermitja per a connectar entre els interiors de Maccabi.
11: Harmony Brooks arranca, se frena i la pèrdua de Harmony Brooks, encara que deia que era baló que ha tocat Teix, l'àrbit ho ha vist bé i serà pilota per a València Bàsquet en este 13-15 al marcador.
9: Està a punt de fer el segon en el descompte la Real Societat, però la pilota en la mateixa ratlla la treta un defensa del Sant Gilba. 1-1 al descompte i ja en les acaballes del partit.
11: En este temps mort en pista ara mateix de la tele, 13-15 a 4 minuts 59.
9: Conclou ara és la partida que estava jugant en Bèlgica contra el Sant Gilois a la Real Societat. A missa última acció, la treta de la mateixa línia de gol un dels defenses, així que se salva de la derrota el Sant Gilois, que ha empatat a missa última hora en el 88, empat a 1 la Real Societat en esta jornada.
11: Ara sí que estan repartint berenar, Salva.
9: Sí?
11: Perdona, sí. Jo no puc mirar, Nacho, si cau algo, no me'l dones.
12: A voler.
11: No.
12: ¿No?
11: No, que no.
12: L'altre dia sí que li tirares a una gominoleta.
11: Però l'altre dia no estava en el dia 2, estava encara no, saps? No, me negue.
12: ¿Te negues?
11: Sí, agafa-lo tu.
12: Dia 2 del plan o del començament del plan? O sigui, fa dos dies que t'han fet el plan o ja l'has implantat, ixe plan?
11: No, ja porté dos dies treballant, ixe plan.
9: Estàs en el mes 2, no?
11: Sí, estic en el mes 2.
12: Però en la rutina no entra el bíceps?
11: Bé, encara no m'adona temps i...
9: Després.
11: No pretén, serà, pues, no sé, la setmana que ve ja, saps?
12: Està clar.
11: És que no dona temps material.
12: Té raó, massa faena.
11: Però igual és una carrera contínua.
9: Calistènia,
11: sí, no?
9: Calistènia o...
11: Calistènia, no, res, un poc de força en el gimnàs i ja està. Jo calistènia no me'l sé ni del llit, vaig alçar-me ja l'hora.
9: Pregunte, no sé.
11: No, però jo estic major, folgado, per la calistènia.
9: Estàs jove, Gomis.
11: Torna la pilota en marxa, ja en canvis en València Bàsquet. Ahí veiem a Gonzalo Corbalán, ja en pista, és el que rep la pilota l'argentí. Se va llançar el triple Corbalán de 3 i el triple de Gonzalo
12: Corbalán. Ho necessita, perquè...
9: Este és un altre com superi o no tan acusat, Nacho, en quant a rendiment?
11: No, el mateix cartell,
12: A veure, en quant a rendiment el mateix, o sembla. Sí. No, a Sant Superi li hem donat, o sigui, li està donant una espenteta més, perquè és un jugador molt futurible, diguem.
9: Sí, correcte.
12: I té aquest nivell pues, de talent que te permet el jugar-te-la entre cometes, no?
13: I però... el record de Manresa també, i el que li van vol en la selecció, però bueno, pues, la realitat és que en València Bàsquet no arrenca de la millor manera, torna a notar Brisset per part de Maccabi, 7-7-10-7 al marcador, guanya per un l'equip israelí.
9: I Cárdenas, Nacho?
12: Però Cárdenas complix més des de ser un jugador tapat, què vull dir? Que no necessita tant anotar, que sí, que acaba fent-ho, però veig amb el Corbalán, Sant Superi, necessiten això. Ara Corbalán encara en 1 contra 1 i s'ofusca i acaba perdent-la. Són jugadors més generadors, no? Des de...
9: Més talentosos o no?
12: No, més encaraós, més de mentalitat anotadora, no? I d'ahí que moltes vegades entren en la
13: rara. Mira, con la furta Corbalán, ven a entregar-la cap a Puerto, el baló acaba en cistella de Nate Rivers, bona acció de Corbalán, en esa espenta, per a defensar i per a portar-se la pilota al cantó, novament el llançament de Bloomberg de 3 i el triple.
12: Que Bloomberg és fiable,
13: sí.
12: És un tio molt fiable, experiència, esperant-la en la cantonada i l'engatilla. I en el tema de Cárdenas és que també quan el nano s'ha aclimatat defensivament és un jugador que apreta moltíssim i en atac gasta el que té que gastar, no s'excedeix.
13: Errava el llançament de 3, Josep Puerto, el capità, i la pilota torna a ser Pira Maccabi de Tel Aviv, 18-20. Normalment en Jan Madar, en parellat en Corbalán, a l'ajuda apareix Mirotić, que abandona la seva posició, que deixa el forat, i ahí està, evidentment, Jan Madar per a no perdonar, 9 punts.
12: Però és que el corredor no és culpa del seu defensor, són el tema de l'entramar defensiu, les ajudes, agafava l'avantatge en el pick and roll...
13: De que ha eixit Mirotić i no ha arribat després,
12: correcte.
13: També.
12: Però és que no pot acabar sol, inclús des de cantonada contrària, tens que anar cap al baló, ho reclamava també així Xavi, que se tirarà tota la defensa sobre l'acció de Jan Madar i no arribava ningú a puntejar aquesta finalització.
13: Falta sobre Josep Puerto, torna a pista Nil Sacco, es senta en la banqueta Nate Rivers. Ara ja podríem dir que 90%, no? Rochanena, 90-95%, ja presenta una imatge molt més del que estem acostumats, molt més de l'habitual, així, en este pavelló del Rochanena.
9: La rotació és diferent a la de l'altre, entenc que ha de ser diferent també, Nacho, però la rotació és molt diferent a la de l'altre dia contra Olympiacos, eh?
12: Sí, és diferent, també jo crec que la primera part de la... L'encara veurem Mirotić en este tire curte de manual.
13: Sobre la botxina. Mirotić per a fer volar al seu defensor, donar un passet endavant encara que perga i s'aporta del triple, no? Ja, pues, més val sumar dos que és res i el llançament de mitja distància de Nikola Mirotić per anotar el 20-22.
12: És una acció de capacitat tècnica, d'intel·ligència, no?
13: De IQ.
12: De IQ, la que falla Mirotić.
13: El baló novament de Sorkin en el pivot per al llançament de tres i el triple de Jimmy Clark, clar, tercer.
9: Sí. Ahí estem. Per cert, tenim per ahí algun membre del València, com últimament, Gomis? Has detectat
13: algú? Pues ara faig l'scouting, però no m'ha aparegut en primera instància.
9: No.
13: Igual ja s'amaguen, Folgado, jo crec que ja... Quanta foto, no?, que els fem. Baló per a Keaton Wallace, Maccabi. Defensa Omari Moore, trobant per fora l'opció de Jimmy Clark tercer, emparellat en Corbalán. Wallace fa volar Omari Moore, fa la finta, però vol xafar pintura a punt de pedre. Se fa un embolic, el baló que és cap a Sorkin, llança de 3 des de sa casa el triple. Oh, mare de Déu, quin triple de Roman Sorkin.
9: Van dos seguits, de Maccabi.
12: El interior Sorkin de Arantista de Maccabi s'allunyava, es l'esperava per fora i l'engatilla.
13: Omari Moore de 3 per a la resposta, no entra, el rebot esperadeix. Mala selecció de tir d'Omari Moore.
12: Sí, perquè va ser un tir que no correspon, venien de sumarell, estan en el més 8, tocava allargar un poc aquesta acció ofensiva.
13: 48 segons, baló novament al triple que torna a entrar per part de Maccabi.
9: Això s'ha de parar,
13: Sí, esta vegada fa Bonzi Colson segon. 20-31.
12: És que és un equip Maccabi, per exemple, Bonzi Colson és un tio que pot castigar clar també. Jan Madar ja ho hem vist, però la resta d'entramat, la que ha fet Sorkin, no és normal.
13: No. Un pivot a mig caiguense, escoraet, no.
12: És un dels millors equips en quant a percentatge del tir de dos. Què vull dir? Que este Maccabi, la primera intenció de molts jugadors és primer baix cap a dins. I jo crec que això és el que està oferint València Bàsquet, és oferir un poquet el llançament però que una vegada t'han engatillat una, dos, tres, la resta d'entramat, la que ha fet Sorkin, no és normal.
13: No, no, vale. No. Un pivot a mig caiguense, escorae, no, no.
12: És un dels millors equips en quant a percentatge del tir de dos. Què vull dir? Que estem a Cavi, la primera intenció de molts jugadors és primer baix cap a dins. I jo crec que això és el que està oferint València Bàsquet, és

0: tots la poden ficar.
1: Tenia sí anotada una estadística per a ressaltar-la de, del xoc de Maccabi, i és que és el segon equip, el segon millor equip en tirs de dos.
0: Correcte.
1: I per lo tant, això parla de que abandonen un poc la idea de jugar per fora, no?, del tir exterior. Però avui estan trobant facilitats, estan trobant forat, és 20-31, guanya per 11 Maccabi de Tel Aviv.
2: Ha finalitzat també el partit en la Conference League en futbol que estava jugant el Getafe. A Romania, Universitat de Craiova 1, Getafe 1, ha empatat la formació de Bordalàs, igual que en l'Europa League ha empatat en la seva visita a Bèlgica i al Sant Gilois, el conjunt de la Real Societat, 1-1, i ara de seguida a les 9 i a Balaïdos començarà el duel entre el Celta de Vigo i la Juventus.
1: Es tornarà a ficar en marxa el xoc, ja en pista TJ Scholz, Harmony Brooks, Nil Sacco, Jaciel Rivero i Josep Puerto. Veiem la conversa ara entre Bonzi Colson i TJ Scholz. Estava dient-li algo a l'orella. Sí, Sorcha arranca la moto, allà el valor per a Josep Puerto de 3, el capità, triple. Qué de fàcil. Josep Puerto, 23-31.
0: Fica una pressió alta a Maccabi, una zona pres per a trampejar, per a dificultar, per a que tingui això se ve la pilota damunt, però clar, el que descuiden és el pistoler, al sí, pistoler sí. Puerto.
1: Valor de Maccabi, combinando mente en Sorkin, ahí está frente el pick and pop, pero trova forat el seu base, Clark tercer, el llançament de 3, ara no entra per part de Maccabi, la pilota li cau a les mans a Nil Sacco i valor espera València Basket. En Harmony Brooks ja organitzant la jugada TJ Shorts, TJ Shorts que arranca, que es feien al revés, a punt de perdre-la, perquè està Wallace defensant molt de prop, ara volia traure la falta i no, lo que trau és el final d'este primer quart, se acaba. Els primers 10 minuts d'este partit, 23-31. En dos minuts anem en el segon quart, quan hi ha espectacle en la pista, en pilotes gegants de bàsquet, algun tipus d'acrobàcia faran segur, Nacho.
0: Sí, un espectacle ara en pista, correcte, en pilotes gegants per a fer.
1: Tu te puges així, te pujaries? Jo no,
0: Pujaria, el que no podria fer és mantindre. O sigui, arribaria.
1: Però a pujar-te de peu?
0: Claro, però sí? després volcaria.
1: No, jo no sé si mantindria més de mig segon, de peu.
0: Sí, home, sí, tu estàs com una raqueta, que se sol dir. I este primer quart, el que està com una raqueta és Maccabi, perquè ha estat encertat, fiable des de l'elaboració, treballant bé defensivament. Esta última defensa de Wallace és una exhibició defensiva, perquè és 1 contra 1, a TJ Shorts no és fàcil aguantar-li, ja li frena la primera arrencada, li suporta la segona per arrencar-li, per a furtar-li la pilota de l'Esman, no? I això deixa este primer quart en un 23-31, molt repartit en Maccabi, és cert que ja en Madar comandava el començament de partit, en això 9 punts en el casell individual, però han anat apareguent, i s'acció de Sorkin, l'aparició de Howard també en, la, en el primer tram, l'amenaça des del triple Lumber, la presència de Daniel Teix, per tant, repartidet i sa aportació d'atac, i això demostra que està més ficat en el que volia el seu entrenador Katash del seu equip.
1: Estava buscant la estadística de l'últim partit de l'Eurolliga de Maccabi davant el Barça, en els llançaments de 3. Maccabi intentà 27 triples i anotar 12, és a dir, és un 44,4. En el dia d'avui, la estadística parla de que Maccabi ha intentat 7 triples, ha anotat 5, està en un 71%, que és una barbaritat.
0: És una barbaritat de nivell d'encert, però l'oferir també moltes vegades a aquest nivell de jugadors, el que proven en l'exterior, doncs és... Pues es oferir massa perquè tens que estar un poc més prop, més damunt, més exigència des de l'apartat individual.
1: Ataca València Bàsquet, ja marxa este segon quart, primer segon, se va l'operar Harmony Brooks, s'alça el llançament de 3 de Brooks, no entra, el rebot espera que el palmetge Nate Rivers, però li cau a les mans a un jugador de Maccabi, a la contra és Maccabi, en Jimmy Clark tercer, per a l'assistència clara i l'anotació de Leaf. 23-33, torna el més 10. Valor per a TJ Shorts, ataca València Bàsquet. Està TJ Shorts i TJ Leaf en Maccabi. TJ Shorts.
2: TJ Shorts i TJ Leaf.
1: Leaf. Sí. Leaf, sí. És l'acció de TJ Shorts, l'errada i el rebot afavoreix a Maccabi. I ara la falta d'Harmony Brooks que para el xoc i que serà pilota per a Maccabi des de la línia de banda. És la primera falta.

0: de València Bàsquet en este segon quart. Jo no veig a cap de del València, ni del Villarreal, ni del Levante en esta primera fila, Salva. Però te vaig a dir una cosa, sí que està en la llotja.
1: Sí, dime.
0: La nostra Clara Alcover.
1: ¿Está ahí en la, está en la llotja?
0: En la llotja, sí, sí, sí.
1: Bé, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Home, igual que vinguirà Dimitrievski per a fer una parada de les que feu l'altre dia, eh? Al sí, del Xenollet i marcant.
0: O de les que no va fer l'altre dia també.
2: Sí, però així sí que va...
0: Així sí, eh? Així, així va a Oturu, anar, eh? Oturu, que li pregunten a Oturu si li va parar.
1: Està fotut encara, això, home, eh?
0: Sí, està buscant. Ui, mira, mira, mira, acaba d'anar-se a terra, sí, fora, en la zona de banqueta de València Bàsquet. Jo crec que s'ha fet mal. És Colson?
2: Bonsi Colson, sí.
0: Sí, Bonsi Colson.
1: Ha caigut. Segon?
0: Segon. No. Jo crec que ha caigut, no sé si en alguna cadira. En
2: sí, és que ha volgut rescatar la pilota. Que
1: en la banqueta de València Bàsquet, ha volgut per damunt de Cárdenas, crec.
0: Sí, però no sé si s'ha menjat alguna cadira, eh? Crec
1: sí, no, no, raere.
0: Bueno, pues ahí está, en clars gestos de dolor.
2: És que clar, una vegada vas en velocitat, ell vol rescatar la pilota.
0: Bueno, el que no mata de miracles és a Xavi Albert.
2: Perd de vista ja que va cap a la banqueta de València Bàsquet i ja va atropellat, volteja la primera línia d'entrenador.
1: Atropellat a Xavi Albert.
0: Sí, sí, sí, sí, Xavi Albert.
1: I ha caigut, darrere, en la segona fila de cadires, sí, sí.
0: Arranca TJ Shorts, que trau la falta. I per lo tant és acció de tirs lliures per a València Bàsquet, acció de tirs per a TJ Shorts.
1: Estàvem parlant de lo de l'altre de Dimitrievski i
0: pues, automàticament sí, sí,
1: ha caigut Coulson.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Per cert, de TJ Shorts no hem dit mai que és TJ Shorts segon. És a dir, que n'hi ha un TJ Shorts primer.
1: És TJ Shorts segon?
0: Sí, sí, sí. No ho han comentat mai, però vull que estem en els números, no? Anota el primer TJ Shorts. En mà esquerra. Ahí está, 24-35, 8 minuts, 45 segons. Erra el segon TJ Shorts i el rebot espera, espera. El propi TJ Shorts, que està més ràpid que ningú. Ribes de 3, el triple no entra, el rebot torna a ser per a TJ Shorts, que la toca, però la pilota serà per a Maccabi.
1: Moltes vegades, ho vaig dir l'altre dia, però m'he fixat ja en diversos partits, Nacho, de normalment, dels dos tirs lliures, clava un i erra l'altre. Sí.
0: Tindrem que buscar l'estadística, però estarà rondant del 50%.
2: Sí. Home, estaran un poquet més, però sí que és cert que
0: molt més prop del
2: 50 del 70. Passen un passe, se deixa massa tirs lliures.
1: Sí, correcte.
2: O s'està tirant lliure.
0: Colson. Està recuperat i en pista, emparellat en Brooks, en la pintura, al revés de Colson, i la cistella que no entra, el rebot espera que se li quedi a Ramon i Brooks, que ja és el contracol, xafa ja, pista de Maccabi, Brooks a punt de perdre, la perd, però acció de peu, sí, sí, li ha pegat en el peu a un jugador de Maccabi, crec que ha estat Roman Sorkin, i per tant és pilota i possessió, menys mal, Nacho, per a València Bàsquet, perquè era una altra pèrdua de l'equip taronja.
2: És un regal, l'àrbit, perquè és un peu per a mi involuntari i acaba otorgant-li, de nou la possessió a València Bàsquet en esta situació de treta de fons.
0: La pilota la ficarà en marxa novament Harmony Brooks, que ja busca TJ Shorts, ahí entrega la pilota, Nate Rivers en l'ajuda al bloqueig, TJ Shorts per fora, emparellat.
2: Bon aclarat.
0: En TJ Leaf, TJ
2: contra
0: TJ, la safata tauler de TJ Shorts, la cistella de TJ Shorts, 26-35.
2: Quan s'eleva també allà dalt, que podries pensar, és tan menú que és alcançable. No, no, no,
0: no, no. Bota molt.
2: Despega.
0: Sorkin de 3, un altre triple del pivot israelià.
2: Que ha fet el primer.
0: Roman Sorkin.
2: Li dona confiança per a provar una altra vegada des del triple.
0: 26-38, Taylor per dins per a Jaciel. Anota Jaciel Rivero. Primera cistella per al cubà, per a Papi. 28-38.
1: Acabo de donar-me compte, ara que estaves dient-lo de TJ Shorts segon,
0: sí,
1: que li diuen Timothy Neocartes, no sé com es pronunciarà. Timothy Neocartes Shorts 2. No complet, no ho sabia, de veres.
0: No, no, jo tampoc, Sobretot lo de Neocartes.
1: Neocartes, que no. De veres, No sé com es pronuncia, però Timothy Neocartes Shorts 2.
0: Home, no sé, sent d'origen nord-americà, igual és Neocartes, no? O algo així, no sé.
1: No sé.
0: Li hauria que preguntar-li a Manolo Montal.
1: Sí, mira, no,
0: t'ha
1: pensat el mateix. Acaba d'entrar en l'estudi,
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, pues te juro que no tinc càmera, de l'estudi.
1: Pues considera que l'has vist.
0: Pues mira, un abraç, Manolo Montal, que ja està novament de tornada.
1: Obrís de Borrell,
0: Cárdenas.
1: Vengo com a nou.
0: El valor de Taylor, mitja distància, nota. Cameron Taylor, 30-38. Què dius, Salva?
1: No, no, que hauries de veure-lo. Ha vingut com a nou, eh?
0: Ah, sí?
1: Bo. Sempre un altre.
0: El valor de Maccabi, Joan per fora, Sorkin, el pivot, emparellat en Taylor, troba forat, la combinació rapidíssima, mira, mira. I el palmeix de Sacco, que troba la pilota per a que recupere la possessió Armani Brooks, que està fent de base. En el començament de la jugada sempre comença ell, eh? Ara, acció de passos de València Bàsquet o aixafar la línia.
2: Aixafar la línia,
0: no? Armani Brooks, que no és la, Taylor, perdó, que no és la primera vegada que li passa.
2: És arrencat des de la cantonada, que cada vegada que un jugador tira el baló a terra, arrenca, tires un peliu el passet arrere i és el que acaba xafant la línia, recupera de nou Maccabi.
0: Sasso Petek porta una suada, l'àrbit eslové, com un cabret d'estos de Yayo en la butxaca, i està, bueno, pues, aixuant-se la suor. Maccabi, novament en el llançament de 3, el triple que no entra, el rebot espera que el lluite Cárdenas. En falta?
2: Sí.
0: Nacho?
2: Sí? Per a mi sí.
0: Tocava el baló primer, no? No sé, me dona la sensació de que clavava la mà en el lloc correcte.
2: Toca la mà de Leaf ahí, sí? En el control, el té el jugador de Maccabi en les seues mans i Cárdenas...
0: Pilota per a Maccabi.
2: De fet, no ha protestat massa, Cárdenas.
1: Lo tonto, Maccabi continua per davant, Nacho.
0: Oh, quin tap de Corbalán, quina bona acció defensiva de Corbalán. Perdona, Salva, furta Setkoski, baló que entrega cap a Cárdenas. Veu Setkoski de 3, el tir no va entrar, el triple, el rebote espera que se'l quede. Finalment, Camerontero en el lluita i la furta, clar, tercer. 30-38. Va costant-li, a València va ser
2: molt, sí. No té continuïtat, deixant de protegir sempre el seu rebot defensiu i després...
0: Ui, va!
2: Claríssim,
0: ui, va! Jimmy Clark, tercer. Això sí que és bíceps, eh? Quina espenta. Álvaro Cárdenas, que pràcticament la tret de la pista.
2: Molt bé, Cárdenas, eh? Tapant-li la seva mà forta a la dreta. I quan te tapen ixe corredor, clar que caixa el cap, volia fer fora per ixe costat i Cárdenas, de manera intel·ligent, cau a terra per a treure la falta d'atac.
1: L'ha investit, totalment.
2: L'ha investit totalment, sí.
0: Cárdenas, valor per a Corbalán. Cárdenas, que vol trobar també solucions. Troba novament a Corbalán. Ahí va el potro Corbalán per a inventar-se un cistelló. Per a inventar-se un cistelló. Demanen passos de Corbalán els jugadors de Maccabi, però no, lo que n'hi ha és un 2-1 en una molt bona acció, Nacho, de Gonzalo Corbalán.
2: Molt bona acció de Gonzalo Corbalán. Agafava la piloteta, trobava el forat i després també l'habilitat de Corbalán quan va cap a cistella, marca els passos, li ho diu ara també Briceta a l'àrbit, però l'àrbit diu no, està correctament esta acció ofensiva i s'allargava cap a la seua mà dret i esquerra, perdó, per a traure un poc ahí la opció de que li ficaren tap per a fer el 2-1.
0: Corbalán, que va en el llançament del tir lliure dins. 33-38, Nacho, ja plou menys.
1: Més a prop.
0: Ara que
2: la pressió marxa... defensiva ha pujat molt, sí, València Bàsquet. Jo crec que l'efecte Cárdenas en aquesta situació d'agressivitat està transmitint.
0: Entre Corbalán i Cárdenas, molt bona pressió ara per part de València Bàsquet per no deixar respirar a Maccabi. Allà va Llançamar, trobant novament a Lundberg. Lundberg que vol eixe llançament a mitja distància, no entra, el rebot espera Cameron Taylor. Vinga, 33-38, ja en pista de Maccabi, Taylor, se la va jugar de 3, Taylor no és un bon llançament, ja sabia des del principi, valor per aquí, el puga recuperar Taylor, bona defensa, volia eixir el contracol rapidíssim Maccabi, però Taylor ha estat molt atent per a furtar aquest valor i entregar cap a Cárdenas, encara Cárdenas a Samar, no a Madar, i la pelota del viatge cap a les mans de Taylor, la finta en el llançament de 3, el triple no entra i torna a ser valor per a Maccabi de Tel Aviv. En una acció en la que crec que li xiulen falta a Dylan?
2: No, a Cárdenas.
0: A Cárdenas.
2: En l'espenta per darrere del rebot, en desventatge física de centímetres. I fa una xicoteta espenta per darrere.
0: No està fi Cameron Taylor, El
2: no
0: llançament
2: està
0: de 3 porta ja...
2: I són dos accions que... Sí,
0: que no sol perdonar.
2: No sol perdonar, correcte.
1: No us podeu imaginar el retard que porta avui la tele,
0: Sí? Pues li has donat en directe?
1: No, estic veient el de Olympiacos.
2: El de l'altre dia.
0: No, ni a vegades que se queda enganxat, la televisió.
1: Se refrescar, però no.
0: Una parada. Bueno, ara van a llançar en canó, Nacho. No te fiques prop.
1: ¿El hombre bala?
0: Chocolatín es bala, ¿no?
1: Ah, són chocolatines, eh?
0: Clar, és que per això no vull. Ah. Això no me convé.
1: Arreplega alguna i la portes, que jo soc chocolate full.
0: El què?
1: Que arreplega alguna i me la portes, que jo soc...
0: Jo també.
2: Que sí que ne vol.
1: Sí.
2: Si te cau la chocolatina així...
0: No, esto te fa mal, ¿eh?
1: Sí, ¿no?
0: En el canó, vull dir.
2: Ya, pero te cago así sin hacerte mal.
0: Yo fa sent que com que no l'ha vist, te la regale y ya está.
1: Nacho, se la fot segur, ¿eh?
0: No.
2: A vore.
0: En este moment, no.
2: A vore.
0: D'ací uns dies, igual estic més fluix, però avui estic mentalment molt fort.
1: Vas en el más dos.
2: Te peles la chocolatina.
0: No.
2: Te la fas.
0: No, 100% no. Avui he vist en la meva nevera un fuet, i jo soc molt amant del fuet.
1: Però el fuet
0: a punt de caure.
1: El tens a la nevera?
0: Sí, no sé, coses de la meva parella. Ella mana.
1: Jo el tinc fora, eh?
0: Sí, però se seca abans, fora. Se seca abans.
1: Bueno, no li donem temps en casa.
0: No, clar, si no li donem temps, no. Però no, he evitat el contacte,
2: sí?
0: Com que no existia, i he anat a lo que me tocava, en el dia d'avui.
2: Pues l'altre dia se feia un capurrucho así, querido Nillo.
0: Sí, perquè no
2: estava
0: encara. Tengo
2: minola que feia por, salva.
0: Era el meu acomiadament de la vida anterior.
1: Has anat a York directament, no? Fuet no, York sí.
0: Sí, un poquet de pavo.
1: Pavo també, sí.
0: Sí, correcte. Bé, pilota en marxa per a Maccabi, estem parant avui de cuina també, en este punt a punt, en el Roig Arena Balòpera, novament l'acció de Madar, que vol trobar espai, però molt ben defensat per Cárdenas,
2: una
0: nova falta d'atac, no la xiulen i s'acaba la possessió, s'esgota la possessió, cau a terra Cárdenas, després d'aquesta acció de Madar, demana explicacions Álvaro Cárdenas, però semblava clarament falta en atac, Nacho.
2: Es falta en ataque, que el pasado es que se la menchen el Sarvis. Y estaban comentando a Cárdenas que no caiga, ¿no? Que no, es que la han vestido una otra vez.
0: Claro,
2: porque
0: claro.
2: La defensa es espectacular de Cárdenas. El Jan Madar, que primero la penetración la intenta, que para la segunda dreta el frena, se gira para postecharle, jugarle de esquenes y torna a contactar ahí Cárdenas y se atropellaba Jan Madar para recuperar de nuevo Valencia Basket.
0: Este es el Cárdenas que vole more, ¿no?
2: Sí.
0: Esta és la versió d'Álvaro Cárdenas que van conèixer la temporada passada i que volem veure en esta, aquest treball defensiu, aquesta intensitat, és contagiosa cap a la resta de l'equip. El llançament de Corbalán de 3, el triple no entra, però el rebot li afavoreix normalment a l'argentí, que ja combina en Corbalán. Troba Josep Puerto des d'Almussafes, el triple de Josep Puerto. 36-38, Nacho, toc.
2: Estamos aquí i ve tot, per a mi, una altra vegada, per part de Cárdenas, perquè renuncia a poder fer el llançament per a trobar
0: l'espai.
2: L'espai a Puerto, que és més fiable, i ara la bandejeta,
0: A plaer de Brisset. De Oshae Brisset. 36-40. Malo per a Cárdenas, novament, ataca València Bàsquet, Osetkoski, trobant a Josep Puerto, fa la finta en el triple Puerto. Pero entrega capa Cárdenas, a la chuda está Jaciel Rivero, que ya chapa pintura. Jaciel les pega la vuelta y anota el cubá, papi. 38-40.
2: El troba, Cárdenas de nou en la continuación a Jaciel Rivero, la caiguda. Y ahora la recuperación de Gonzalo
0: Corbalán. Está el potro. Corbalán, la esmaixada de esquenes. Highlight. Esmaixada de esquenes de Gonzalo Corbalán, que está creguense hoy, Nacho, 40-40.
1: Estén millorándolos, Parladéis y estén millorándolos, así.
2: Pero tienen en cuenta que Cárdenas fa el que le toca hacer, que es defensar
1: la
2: red con un cosaco y ofensivamente esperar. Si no troba Peradell, suministra balos para el compañero. La reacción de este Valencia Basket de gracias al treball defensivo, el contachi que li dona Cárdenas a la resta del quintet i també l'aportació, evidentment, de Corbalán, que començava bé el partit, sumava un triple, després feia aquesta acció també de 2-1 i ara aquesta transició en la recuperació per a igualar el partit.
0: En este temps mort en la pista, la tengo que demanar Odet Kataj.
2: Sí.
0: Perquè, evidentment, ha vist com València Bàsquet ha retallat distàncies fins inclús empatar l'encontre, perquè estem 40-40. Recordem que Maccabi ha arribat a tindre un més 12.
1: Sí, és de veres.
0: Sempre ha anat per davant Maccabi en este partit. Acaba d'empatar València Bàsquet. Això és el que parlàvem també l'altre dia, no? El caràcter competitiu. València Bàsquet, que sempre Ho intenta. Sempre va, sempre està. L'altre dia li va passar una cosa molt estranya davant d'Olympiacos, però esta és la versió que estem acostumats, Nacho, a veure de València Bàsquet. Que no es rendix.
2: Que no es rendix, que deixa, que sempre pensa en traure el seu momentet, i ara pues el momentet ha vingut gràcies a la pressió defensiva, que és el que ha frenat la dinàmica anotadora que tenia Maccabi. Estava molt còmode, trobava moltes situacions, i ara en este segon quart més calmat i s'ha facilitat anotadora de Maccabi. I València Bàsquet, que ha fet ixa espenteta pues gràcies a ixe treball de cames de pressió alta.
0: Valor de Maccabi, Joanda, al llançament de 3 Lumber i el triple de Lumber, que xela el Roig Arena.
2: No te pots descuidar en ell. És que Lumber ha fallat algun dels tirs oberts que ha tingut ara en aquests últims minuts, però és un jugador superfiable, se separava massa la defensa.
0: Ara la falta és novament de Maccabi, serà pilota per a València Bàsquet en este 40-43. Nacho, resten 2 minuts 39 segons per arribar al temps de descans i n'hi ha tirs lliures per a Nikola Mirotić.
2: Que trau la falta, se pegava molt Howard, i el que busca Mirotić és fer una espècie de tie, no? Rodar cap a cistella, se li ficava en el camí i ho aprofita Mirotić per anar-se'n cap al defensor i traure i se contacte i anar al tir lliure.
0: Anota el primer Nikola.
2: És especialista, Mirotić, en quant està l'equip rival en bonus, aprofitar-ho.
0: Són molts anys, Nacho, ja. Nikola Mirotić. Allà va. En la mà dreta. Dorsal 33. Mirotić, i anota el segon també. 42-43. 2 minuts i mig i s'acaba la primera meitat. Ataca Maccabi. Ho fa en Jimmy Clark, tercer, defensat per Gonzalo Corbanán. Apareix també ara Tí, xarxen l'ajuda perquè torna a rebre en comoditat Jan Madar. El llançament de 3 no entra per part de Daniel Teix. No és diumenge tots els dies, amic.
2: Sí, i obligues també a que se lleve la pilota de damunt en ixe bloqueig directe Maccabi per a que propici el tir de Daniel Teix.
0: Valor per a València Bàsquet, un maneja ràpidament Tí i Xorx a punt de fer dobles ahí Josep Puerto. Tí i Xorx que vol arrencar, que vol trobar la penetració, la passada cap a Puerto no arriba i és recuperació per part de Lumber. Allà va Maccabi, novament en Teix, la penxa dins i falta de Mirotić. Falta de Mirotić davant Jalen Howard. I per lo tant és la quarta de València Bàsquet. Es baló des de la línia de fons per a Maccabi. La primera falta de Nikola Mirotić.
2: Es falteta, però el que passa és que tractaven de buscar un poc aquesta posició, no?, interior de Howard. I ahí el mínim contacte se veu. De fet, la passada no era massa bona de Daniel Teix. I ara també bona defensa de nou.
0: La terra falta de Daniel Teix. Quan clarament Rivero ja estava fora de la pista, Després d'agafar aquesta pilota era fora per part de València Bàsquet, que era recuperar la posició Maccabi. Ara xoquen les mans fàcil Rivero en la seva habitual. Ja trena, no sé si roja o taranja, però en possessió i en llançament de tir lliure per a Jaciel Rivero, perquè està en bonus Maccabi.
2: Sí, aprofitant-ho bé València Bàsquet, ara anant a la línia de tirs lliures en esta última recuperació.
0: En oportunitat de ficar-se per davant per primera vegada en el partit, Nacho, anem a dir-ho.
2: I en ovació també, quan anava cap a la banqueta, Corbalán.
0: Anota Rivero el primer, 43-43. És que està bé avui, Corbalán.
2: I la gent de València Bàsquet, entesa i molt en bàsquet, pues, li dona aquest reconeixement més que merescut. Està bé. Allà i així, és ahí, en atac
0: i en defensa.
2: I darrere.
0: 44-43, per davant València Bàsquet. Anota els dos tirs lliures Jaciel Rivero. I la ficarà en marxa Maccabi en Jalen Howard, que ja juga novament en Jimmy Clark, tercer. Defensa a Puerto. Acompanya Puerto. L'acció, novament troben les mans de Lumber. Lumber que entrega novament cap a Jimmy Clark, tercer. La pilota de Maccabi per a la safata i la penetració còmoda, Nacho, de Jimmy Clark, tercer, per a fer el 44-45.
2: Frena, aguanta el bot, torna a arrencar, li fa la pantalla al seu company, Boar en penetració. Howard, y ese es el corredor que aprofita Clark, y ahora Puerto también desde el triple. Vaya,
0: estaba muy lluny ese llançament de 3 de Puerto que no entra. Perda la posición València Bàsquet, ara el triple novament també que no entra per part de Maccabi, i el rebot espera Josep Puerto, el capità, que ja arranca per entregar la pilota en safata cap a TJ Shorts. El baló per a Mirotić, el llançament de triple, Nikola Mirotić, el triple.
1: M'ha arribat a temps, Nacho?
2: M'ha arribat a temps, sí, en poquet ha sigut capaç de capgirar, crec que ha arribat a estar en el més 12.
0: Sí, més 12 és el màxim avantatge per a Maccabi, ara és un més 2, 47-45 per a València Bàsquet.
2: Canvi defensiu, sí.
0: El Mirotić, defensa per dins Puerto, però no li dona a Mirotić per arribar ahí a la potència de Jimmy Clark, tercer, que anotava en comoditat per a empatar l'encontre, 47-47.
2: I tècnica a la banqueta del Maccabi, eh?
0: Demanaré la falta de Mirotić,
2: que podía ser.
0: Pero es Mirotić.
2: Es Mirotić. Y Larvit aguanta ese contacto y la protesta clarísima de Katash ahí al Sarvich y la penalicen.
0: Pues serán tres lliures. Era Mirotić en este 47-47 al que li resten ja 22,3 segons per arribar al temps de descans, i Jimmy Clark tercer, que està, dale que te pego, en el àrbit, demanant explicacions. Mirotić en la soledat del tir lliure per tècnica, ahí anota el primer i el únic llançament de tir lliure després d'esta tècnica, i serà el baló novament per a València Bàsquet, Nacho, des de la seva pista.
2: Sí, de camp contrari, que és on tenia que traure València Bàsquet, i se tira lliure de la tècnica a la banqueta de Maccabi. I clar que continuava, protestant i la tècnica. Sí. Algú li té que explicar, mira, és que s'ha anat contra un tio que porta tropocientos anys siguent els dels millors en aquesta competició.
0: Que ha xocat en la neve, vull dir, que té un caché.
1: On vas?
0: Bueno, l'apurarà TJ Shorts,
2: Sí, la vol per a ell, jo crec.
0: 7 segons, arranca, frena, la pilota, la pèrdua de Tyson, l'última serà per a Maccabi. Maccabi, que vol la pilota per al triple sobre la botxina, i entra el triple sobre la botxina per anar-se'n al temps de descans en este triplàs. Crec que ha estat per part de Colson, 48-50. Guanya per 2 Maccabi al temps de descans. València Bàsquet, 48. Maccabi Tel Aviv, 50.
1: Pues has pogut anar-te'n al descans, Nacho, amb victòria, remuntada que t'ha costat, i a la fi serrada de TJ Shorts ha provocat també, ojo, una gran cistella, del cantó de 3 de Maccabi, molt de mèrit també de cistella,
2: Però aquestes situacions...
1: No se poden evitar, en un jugador d'aquesta categoria com TJ Shorts.
2: No se deuen de produir, però la errada és la passada, sí, però te diria que el foco no està ahí, el foco està en quan tens que començar a atacar. Perquè si tu ataques quedant 7 o 8 segons encara, li permets a Maccabi que passi la mitja pista, que la primera de l'Umber la pot acabar, que no l'acabe, que la dona a la cantonada, que l'engatille i que encara acabi sonant la bocina després d'engatillar el triple. Per tant, no se pot produir aquests tipus de situacions. Tens que agotar més, tens que apurar més el dribbling. Sense passar res, te n'anaves un punt d'alt. Bueno, pues en aquesta situació és la que has de gestionar per a buscar un directe en els últims 2 o 3 segons. T'acceleraves, iniciaves massa ràpid la possessió, que pues això torna a donar-li aquesta avantatge del més 2 a Maccabi, que en el còmput global de la primera part està millor, en un tram inicial molt ben treballat, bona selecció, protegint també el seu rebot, fent-se gran darrere perquè és un equip que té físic, ficant el cos en el camí. Però a partir de que València Bàsquet ha apretat la tecleta, sobretot de portar-nos un poquet a un extrem diferent d'exigència física en el treball defensiu, sobretot la figura ahí de Cárdenas i l'aportació també de Gonzalo Corbalán, això ha capgirat un poc la tranquil·litat que tenia Maccabi per a comandar o per a girar aquesta diferència que tenien ells, i la llàstima és la decisió final en aquesta última posició.
1: Bé, pues de moment és l'únic partit en la jornada que ha arribat al descans. València Bàsquet 48, Maccabi 50. Partit en el últim quart. A punt de concloure el Fenerbahçe 59, Partizan 44. Segon quart de l'Olimpia Milano 37, Dubai 46. I partit en el primer quart, Madrid 25, Asbel Basket 22. Vos contem també que en futbol està en marxa la jornada fase Lliga de l'Europa League, on ha conclòs el partit de la Real Societat, que ha empatat a un contra el Union Saint-Gilloise de Bèlgica, que en la Conference League també ha empatat el Getafe amb el mateix marcador, 1-1, davant l'Universitat de Craiova, i que a hores d'ara, minut 13 de la primera part de l'estadi de Balaïdos, el Celta de Vigo i la Juventus empaten a 0. La teua valoració molt ràpida, Gomis, del primer acte al Rotxerena.
0: Pues un València Bàsquet de menys a més, i que jo crec que ha reflectit aquesta ansietat, no? Per anar sempre davant el temps de descans en una acció precipitada per part de Tilly Shorts. Crec que cal millorar també la manera d'enfocar els atacs, sobretot per fora. Avui València Bàsquet no ha estat molt encertat en aquesta tria de decisions, i bueno, veurem, jo crec que segur, després del pas per vestidors, com València Bàsquet segur que corregeix aquests xicotets detalls. Jo crec que n'hi ha partit, crec que evidentment estem ahí, i que la segona meitat espere que no tinga res a veure amb l'última segona part de l'últim partit d'Eurolliga, així davant Olympiacos.
1: Ara visitem de seguida els companys de Contrapunt, però abans, Nacho, de la resta de marcadors de la jornada, te sorprèn alguna cosa?
2: Bueno, el Fenerbahçe Partizan, que anava dominant tota la primera part, Partizan, ha apretat en el tram final d'aixòs primer 20 minuts, fins el segon quart, un poc Fenerbahçe s'ha igualat, però ha arrencat el tercer quart i d'una manera important ha estirat la diferència Fenerbahçe per anar-se'n ara al més 15. És que ha fet un parcial en el tercer quart, 34-16, l'equip de Saraj Jasikevicius. En la resta, Milano, que havia també començat més o menys bé, però ràpidament Dubai, ja dominant en el final del segon quart, el partit també d'una manera prou clara en el més 14 per a Dubai. I el del Madrid, que bueno, va deixar igualtat, ara empaten un triple, Asbel el partit a 25, al Madrid sumant en atac, trobant cosetes, punteria des de la llarga distància, 4 triples ja en este primer quart per al Real Madrid, però aguantant també de moment Asbel Villarban.
1: Nacho, ahir estigueres en la web d'Apunt narrant la companyia de Josep Carbonell la primera jornada de l'Eurolliga femenina. Evidentment, l'empresa perdiu d'alguna manera, no era fàcil, el partit era molt complicat davant Fenerbahçe, però la primera part va ser catastròfica, no?, de l'equip de Torralba.
2: Sí, va ser un desastre, la veritat, perquè no vas tindre inèrcia competitiva. No seria ja que no jugaves bé, sinó no, que no tingués aquest espírit de apretar darrere, de ficar un poquet en problemes a Fenerbahçe, que anava còmode, no? El partit anava trobant moltes solucions. Un Fenerbahçe que sí, que té els seus arguments, però que està més menguat en quant a jugadores diferencials que altres temporades. Meseman és la que comanda, la que gestiona, la que porta cap allà, cap allà, un poquet l'equip en aquestes posicions interiors, però és la que un poquet li dona continuïtat a Julie Aleman, a Yvonne Anderson, en aquestes posicions de base, però sobretot l'espírit no competidor de València que té la primera part. Després va tindre un tram de tercer quart en el que se va ficar al menys 14, però una altra vegada Fenerbahçe reconduir el quinte i estirar. Per a mi li va faltar, o li falta, sobretot en parcel·la interior, capacitat per a poder igualar coses que te plantegen les rivals, no? I ahir és un València Bàsquet que té que focalitzar. L'arribada de Raquel donarà un poc d'aire en aquestes posicions, però sí que li va faltar ahir.
1: Bé, pues són les 9 i 10, fem un alto en el camí, fem una pausa, igual que tenim pausa en el Roig Arena en esta jornada número 6 de l'Eurolliga entre València Bàsquet i Maccabi. Vos refresquem el marcador, partit al descans, amb València Bàsquet 48, Maccabi Tel Aviv 50, sempre per darrere, excepte en un tram de l'últim minut pràcticament del partit, per a València Bàsquet, que a la fi no ha pogut anar a Nacional descansar amb victòria. Mira, en futbol acaba de fer gol el Celta de Vigo, minut 7 de la primera part en partit de l'Eurolliga. Marca el Celta de Vigo, Celta de Vigo 1, Juventus 0, 9 i 19. Fem un alto en el camí, una pausa, visitem els companys de Contrapunt.
3: Bona nit, en este Contrapunt, 9 i 19 minuts de la nit. Compromís no estarà en el front ampli. S'esgota el temps per a inscriure coalicions per a les eleccions del 29 de novembre i els partits apuren les últimes negociacions a casa nostra. Vesprada, per tant, de reunions a la seu de Compromís. Àlex Sanjaime està allí des de fa hores. Què en sabem?
4: Sabem que encara continua la reunió de l'executiva de Compromís, que ha de ratificar aquest acord que permetria integrar en una mateixa candidatura tant les tres potes de Compromís com formacions com ara Esquerra Unida o Podem. Són l'última hora que podem contar, ja d'ambient d'optimisme per part de la coalició valencianista. Recordem que aquest pacte, aquest acord, passaria perquè repetirem pràcticament les posicions de dalt de la llista per al Congrés per València, per exemple, amb una membre de més com és Àgueda Micó en la primera posició i en la segona Albert Ibáñez per part d'Iniciativa. Una vegada s'arribi a aquest acord i estigui clar, s'haurà de ratificar per part dels òrgans de direcció de cada formació i també remetre i se acorda a Esquerra Unida, Podem i les altres possibles aliances que hi hagi respecte a Compromís. Per tant, sembla que hi ha fumata blanca per part de la coalició valencianista a 24 hores per a que finalitzi el termini per inscriure les coalicions.
3: Gràcies, Àlex Sanjaime. També el que sabem és que Compromís no estarà en el front ampli, que continua buscant fórmules per a intentar presentar una candidatura única, de moment, amb un primer resultat a les Canàries. Xavier García del Valle.
5: Sí, l'esquerra del PSOE ha aconseguit, efectivament, pactar una coalició que inclou les principals formacions. Està formada per Nueva Canàries, Esquerra Unida, Sumar i Podem. La confluència es diu Unitat del Poble Canari i descarta incloure el nom de Front Ampli. S'adapta, de fet, a l'última proposta de Podem, conformar coalicions en tots els territoris, llevat de Madrid i Catalunya. Yone Belarra és la secretària general de la formació morada.
6: Cerrar acuerdos con Podemos, como les hemos propuesto, para que no se pierda un solo voto de izquierdas. Cerremos acuerdos en Murcia, en Asturias, o por supuestísimo en Andalucía.
5: Este acord de Canàries inclou Esquerra Unida, tot i que este matí el coordinador Antonio Maillo descartava la fórmula de pactes diferents per territoris.
7: Podemos tendrá que decidir si quiere venir o no. Y aquí no se trata de trocear un día antes de la finalización de un plazo negociaciones que nunca se han planteado antes.
5: A Madrid i Catalunya, en tot cas, l'acord sembla quasi impossible per les diferències entre Más Madrid i Podem, en el primer cas. Unes diferències que podrien resumir aquestes paraules d'Emilio Delgado i de Yone Belarra.
8: El votante progresista quería la unidad de los partidos de la izquierda, y eso es más fácil de decir que de hacer.
6: Donde hay contradicciones en fuerzas políticas que se dicen de izquierdas y no están dispuestas a hacer primarias.
5: I a Catalunya ja sabem que Podem ja té un acord amb Esquerra Republicana i el seu candidat, Gabriel Rufián. La candidata del Front Ampli, Ada Colau, continua, no obstant això, fent crides. De moment, sense resultat, perquè aquestes formacions accepten la llista única.
9: Jo sí que puc animar molt a Gabriel Rufián a que faci la batalla dins del seu partit, perquè Esquerra Republicana fins ara el que fa és tancar les portes de manera rotunda, no?
5: I tornem a recordar que el termini per inscriure coalicions acaba la mitjanit de demà divendres.
3: I mentre acaba d'aclarir-se el panorama a l'esquerra de l'esquerra del PSOE, la Junta Electoral Central ha obert expedient al president del govern, Pedro Sánchez, per possible vulneració de la legislació electoral per la roda de premsa que va oferir des del Palau de la Moncloa després de convocar les eleccions i que el PP va denunciar per considerar-la un míting.
5: La Junta Electoral estima parcialment les denúncies presentades pel PP i s'ha acabat la festa, i considera que Sánchez va anar més enllà de l'explicació de les mesures d'habitatge aprovades per l'executiu. Segons la resolució, el president va incorporar referències als èxits del seu govern, crítiques als partits de l'oposició i al·lusions a la necessitat d'aconseguir un major suport parlamentari. L'expedient obert pot derivar en una sanció, quan acabe la instrucció, una multa que oscil·la entre els 300 i els 3.000 euros.
3: I l'acampada de València per l'accés a un habitatge digne continua. Des de les 8:30 celebren una nova assemblea on continuen repartint les funcions dels participants que amb el campament assentat ara diuen començaran amb l'activitat més política.
5: Sí, l'acampada continua creixent i s'acosta a les 700 tendes i les 1.000 persones. Continuen planificant accions que van des de les activitats culturals pel carrer a l'activitat més política i també sindical, pensant ja en la vaga de l'11 de novembre. La voluntat, per tant, és continuar amb la mobilització. David Colomer és un dels portaveus.
10: Aquesta acampada seguirà fins que aconseguim millorar la vida de la gent en matèria de vivenda. Dependerà tot dels acords que arriben de manera assembleària, però ara mateix és quan anem a passar a fer incidència política. N'hi ha més esperança que cansanci, perquè n'hi ha més ganes de treballar que de tornar-se'n a casa.
3: I més coses. La Generalitat ha modificat el Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d'Inundació, l'anomenat Patricova, i augmenta en un 125% la superfície vulnerable a una inundació catastròfica en la comarca de l'Horta Sud, la zona, recordem, més castigada per la Dana.
5: Una modificació que també endurís les condicions per a construir i obliga els municipis a prohibir soterranis, a alçar les construccions, a no construir en zones especialment vulnerables o a fer noves obres de protecció o canalització de barrancs. Vicente Martínez Mus és el conseller d'Infraestructures.
11: La zona de l'Horta Sud, que és la part més cridanera, passem de les 7.300 hectàrees protegides a més de 7.000 en aquests moments. Protegides, m'he dit, vulnerables, inundables.
3: I el rei ha presidit este matí a Poblet, a Tarragona, la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet, l'òrgan consultiu encarregat de la conservació i restauració del temple cistercenc, que va ordenar construir Jaume I i on està soterrat.
5: A la reunió han estat també els presidents de tots els governs que formen part de l'antiga Corona d'Aragó, el de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i els de Catalunya, Aragó i les Illes Balears. El rei ha destacat el potencial d'estos territoris y ha señalado los reptes que tienen en común.
12: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país y afrontan retos comunes en materias como el agua, la energía, la innovación, la sostenibilidad y la cohesión territorial.
5: I el president Llorca ha reivindicat la identitat pròpia, però també la solidaritat territorial.
13: Un projecte al que la comunitat valenciana contribueix a la seva pròpia veu, en respecte a la seva història, amb orgull de la nostra autonomia, amb orgull de la nostra llengua, identitat pròpia. Però tot això, des de la lealtat i la solidaritat interterritorial i amb la voluntat de tender puentes que sirvan per a multiplicar les oportunitats i que ens lleven a una Espanya millor.
3: I en l'àmbit internacional, avui hem conegut que la retransmissió de l'afusellament de l'exmilitar dels Estats Units, condemnat a mort, no es farà finalment. El president nord-americà Donald Trump ha descartat avui el seu pla inicial de retransmetre en directe l'execució de Nidal Malik Hassan, l'autor del tiroteig perpetrat en 2009 en una base militar i que va acabar amb la vida de 13 persones.
5: Va ser el secretari de Defensa, Pete Hegseth, qui va anunciar amb entusiasme la retransmissió de l'afusellament, però els dubtes mostrats pel vicepresident Vance i les crítiques de l'oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, entre altres organismes, han fet recular Trump.
3: I en l'horatge, divendres de sol i calor a l'espera dels ruixats i el descens de les temperatures a partir de dissabte. Lluís Obiols, bona nit.
14: Bona nit. Punt final a les altes temperatures que han tingut els últims dies. Encara demà les temperatures, les màximes, seran elevades, també les mínimes, però les màximes arribaran fins als 30 graus a les comarques centrals i de 25 a 28 graus a la resta. Un dia tranquil, amb boires i núvols baixos a l'interior durant el matí, especialment província de València, província d'Alacant, algun núvol baix al litoral de la Plana i a la resta bandes de núvols. Als de vesprada creixeran nuvolades a les muntanyes de Castelló, també a les d'Alacant, però sense més conseqüències. Dissabte comencen a baixar les temperatures a l'interior. A partir de migdia, ruixats localment forts a la província d'Alacant, que de vesprada també es donarien a l'interior central i sobretot a l'interior de Castelló. Hi ha un avís perquè es poden arreplegar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. De moment, dissabte seria una situació de tronades a partir de migdia i diumenge i dilluns el que tindrem és un temporal de gregal, amb vent fort, amb molt mala mar i amb precipitacions que sobretot es donaran al sud del Golf de València. Les temperatures cauran fins a 10 graus respecte de les que hem tingut els últims dies.
3: Fins així el repàs informatiu de la jornada en contrapunt. Els deixem ara amb la segona part del València Bàsquet Maccabi de Tel Aviv i els companys del Punt a Punt.
15: Contrapunt en A Punt Ràdio.
1: Les 9 i 29, el segon acte ja ha començat al Roig Arena Gomis.
0: Primer minut ja d'este tercer quart complit, 50-54. En atac ara TJ Shorts per a la safota, torna a notar TJ Shorts, que ja ha fet dos cistelles en este començament de tercer quart, 52-54, Nacho.
2: Quant ha volgut fer les ha fet, perquè ha arrencat, és tot el valor pràcticament l'ha tocat i ha acabat en dos avantatges, però també triangulant molt bé, trobant les superioritats també físiques entre els interiors. Ahir Daniel Teix, que li la regala a Howard en la continuació.
0: Ara estan per la València Bàsquet, en T i Shorts combinant en Dylan Osetkoski, es pega la mitja volta per a trobar la bombeta a tauler de Nil Sacco, que transforma 54-56.
2: Veus, te'n vas d'esquenes, en este cas Osetkoski, obligues a que la defensa se'l voltege, bueno,
0: a soles,
2: simplement acompanyant una micoteta per a dones.
0: Ataca Maccabi, novament ara en falta. Una acció tècnica meravellosa de Jimmy Clark tercer, però n'hi havia falta prèvia de València Bàsquet i serà per tant valor per a Maccabi, la primera de Dylan Osetkoski.
2: El partit també va de veure qui imposa lo seu, del tema de València Bàsquet, evidentment la figura de TJ Shorts, i per part de Maccabi, Clark i Jan Madar, que són un poquet els que
0: estan tirant del carro,
2: que tiren del carro.
0: Clark, novament en la penetració, volia trobar a Teix, però massa forçada i s'ha passada i la pelota se perd per ni de fons. Valor per a València Bàsquet. 54-56, ataca TJ Shorts. Ja ho fa creuant la separadora, provant a Dylan Osetkoski, este combinant en Harmony Brooks. Harmony Brooks, la passada ahí picada per a Dylan, se pega la mitja volta molt bé per a trobar 90, Sacco i ja rizar el rizo, que es diu en castellà, Nacho. Wow. I ara l'esmaixada de pòster de Jimmy Clark, tercer, per a reventar l'anella. 50-58, i la tècnica és per penjar-se de més,
1: sí,
0: per a Jimmy Clark.
1: Sí, entenc que sí, no?
2: Per agafar-se de la cistella, per mantenir-se enganxat en l'anella, i la senyalen, ni l'avisen ni res,
0: Jo te diria que és massa, O sea, que si se solta de primeres, se cau d'esquenes.
2: I que no ho ha fet, s'ha mantès, però no ho ha fet exagerat fent bascular la cistella.
1: Sí,
2: no?
1: M'ha cridat també l'atenció, és de veres.
2: A mi també m'ha cridat, sí.
0: Brooks, està Teix diguent-li coses des de darrere, Brooks anota i ara li diu a Brooks, què dies? Perquè anota el llançament Harmony Brooks i la pilota serà per a València Bàsquet des de la línia de fons.
2: No sé si jo no he vist ninguna acció que s'ha produït, alguna acció semblant que t'avise l'àrbit i te diga que la següent te penalitzi, però per a mi no és per a penalitzar.
0: No, per a mi no.
1: No està tant de temps com per a...
2: No,
0: i és que si se soltava de primeres cauia d'esquenes. Sí. Tíxols, arranca, frena, mareja Teix, la pilota que es perd per línia de banda i es valor per a Maccabi, encara que Brooks dia que era valor per a València Bàsquet.
2: Pues jo crec que Brooks està equivocat, se confia perquè deixa passar el valor per davant. Si fica la mà crec que la pot interceptar, però...
0: No sé,
2: Tocar-la la podia tocar, el que creu és que l'ha tocat algun jugador de Maccabi, per això la deixa córrer.
0: Però era una mala passada de Tíxols, ja era el triple, novament, per part de Brisset.
2: Estos responen,
0: Sí, sí, 55-61. Torna a ampliar la diferència Maccabi. El balón para Valencia. Ahí está Cameron Taylor a punto de perder la pilota. Se la queda Taylor. Marca espacios Taylor, erra Taylor, pero agafa su propio rebote y le furte en la cartera. Le furte en la cartera, recupera Maccabi. 57-61. Guanya per 4 l'equip israelí. Y ahora la falta, Berice Colse, que volaba de Cameron Taylor. Impactaba en la cara de Ifel Lumber. Y es valor para Maccabi de Tel Aviv desde la banda.
2: Rotación en Valencia Basket para ver si trobava frescura. De inici tan sols TJ Shorts, en inici dos accions individuals, però poquet més. Frenat, calmat València Basket i una altra vegada en bona gestió Maccabi.
0: Tornen a pista Rivers, Mirotić i Cárdenas. Rotació en València Bàsquet. Quan estem a 6 minuts, 35 segons per arribar a la fi del tercer quart. Novament l'acció de Clark. Tercer, però com volava Cameron Tirle per evitar la cistella, per a, almenys obligar a Jimmy Clark a errar. I ara és Taylor de 3, sí. Taylor de 3, sí. 58-61. 6 minuts, 10 segons, ataca Maccabi. Per fora en Lumber, deixa la xuta Mirotic, té que tornar a emparellar-se en Jalen Howard. És el que té la pilota, Howard per a Clark tercer, no. Llançament de 3, aigua, nixe triple. I el valor per a València Bàsquet, per a Cameron Taylor, vinga, aplaudiments en el Roig Arena. Anima la afició taronja, Cameron Taylor busca l'acció de l'Ali. Que veu, acompanyant el Rivers.
2: Sube que te llevo.
0: Sí, sí, però en els ditets, en la punteta dels ditets. Per acompanyar Ray Rivers i...
1: En càstig jo en l'inici de la jugada,
0: Pues ara veuràs com t'agrada.
1: Mira, ara mateix, acaba de veure-la.
0: Jimmy Clark, tercer triple, novament. Si el floten...
2: El floten, és que el floten. És que estan oferint molt de llançament còmode. I en este, clar, en este cas, a Clark no li ho pots permetre.
1: A Clark tercer,
0: Cárdenas pintura, li fiquen el tap. Li fiquen el tap, és Brice del que li fica el tap a Cárdenas, ara el contracolp i sent tot Teix, a terra cau Teix i n'hi ha falta, però la falta és d'abans, no és la de Mirotic, és la falta de Brooks, que se'n va a la banqueta per a que entre Gonzalo Corbalán. 60-64 i possessió per a Maccabi de Tel Aviv.
2: L'acció era finalitzadora, perquè tarda en pujar-la.
0: Sí, jo crec que la primera no.
2: No dic que siga la falta, que ha tardat tant en pujar-la Daniel Teix, sí, que podria ser, és que sí, era baix de la cistella. S'ha esperat a rebre la falta i en la primera ho fa bé ahí Brooks, perquè li fa la falta baix.
0: Fica en marxa Maccabi, novament en Lumber, combinant en Roman Sorkin. Este juga allà en Jan Madar per a novament Lumber, emparellat en Corbalán, al cantó a soles, altra vegada per a l'errada del triple Mainsman per part de Jalen Howard. És Cameron Taylor en pintura, Taylor contra el món, troba Mirotic oferit a soles de 3, no entra el triple, el rebot és per a Corbalán, novament per a Mirotic de 3, ara te el canta el Roig Arena. 63-64, tricola Mirotic.
2: Mirotic, que des del triple rescata esta situació ofensiva. La feia bona també Gonzalo Corbalán, i aquest rebot més llarg per a regalar-li al seu company.
1: Però quina personalitat, Nacho, de tira un triple, l'erra, demana la pilota, tira el segon i va dins.
0: Sí. Ui, ara furta en falta. Falta de Cameron Taylor. Justeta, però li la xulen a València Bàsquet. I és la quinta de València Bàsquet en el tercer quart, la segona de Cameron Taylor, però tant estem parlant de que entra en bonus i tirs lliures per a Maccabi de Tel Aviv. En este moment, en el que resten 4 minuts 21 segons, n'hi ha canvis també en València Bàsquet i el que n'hi haurà són temps mort i, en quant tornem del temps mort, tirs lliures per a Maccabi de Tel Aviv. No sé si estaràs d'acord amb mi o no, Nacho, però avui me dona la sensació de que... No és cap comentari de fora de l'esportiu. De que València Bàsquet està millor en el rebot ofensiu que l'altre dia.
2: Sí,
0: tinc que mirar l'estadística, eh? Igual m'enganyem.
2: En la primera part ha dominat el rebot, en el còmput global ha dominat Maccabi i sa faceta, però mirant la capacitat que té Maccabi...
0: Però parla en comparació en el dimarts.
2: No, i està tenint segon això de opcions, no? Que li donen aquestes oportunitats, però el que no deus de consentir, Salva, és llançaments tan fàcils, perquè esta última, Howard la falla, però té tot el temps del món per engatillar-la, per a trobar cistella, i València Bàsquet flota massa, està massa pendent de tancar penetracions, i ahí està oferint aquest llançament exterior, que és el que li permet, o el que l'ha permès també en la recarada de tercer quart a Maccabi, estar per davant.
1: Acostant-se a la fi el Fenerbahçe 72, Partizan 63, últim quart, tercer quart per l'Olimpia Milano 49, Dubai 56, el segon quart Real Madrid 58, Asbel Bàsquet 48, vull dir una barbaritat de punts ahir. en el duel entre el Madrid i l'As del bàsquet, que encara no ha arribat a Arrestes.
2: Sí, la faceta rebotejadora en la segona part, s'ha espavilat València Bàsquet en quant a resultats. Pues lo que tú comentes, Ava, un poquet Partizan que vol agarrar-se un poc peligro en el tram final.
0: I el Maccabi.
2: I el Madrid que ha pegat un tironet en l'electrònic. Sí.
0: Estàvem parlant del rebot, els llançaments de Maccabi, el primer de Jalen Howard va fora, guanya per un, València Bàsquet en quant als rebots, 18 a 17. I ara errava el primer llançament Jalen Howard. Allà va el segon de Jalen Howard, també fora. També fora, erra els dos. El rebot és per a Puerto. 63-64. Oportunitat per a tornar a ficar-se per davant. Álvaro Cárdenas de 3, el llançament de Cárdenas. I no entra el triple i el rebot és per a Bonsi Colson, que ja entrega la pilota cap a Jan Madar. Jan Madar emparellat en Corbalán. La defensa de l'argentí intensa, pegalosa. En l'ajuda apareix Nick Rivers, que perd la seva marca, però palmejava aquesta pilota, ficava la maneta i Corbalán per a tractar d'impedir aquesta passada en la pintura. Està lluitant en tot i trau petroli el pivot Roman Sorkin, perquè anota la cistella i trau el tir lliure, Nacho.
2: Ho ha fet molt bé Sorkin, primer acció d'aproximació i a última hora baixa els braços d'ahir Nick Rivers, que se tenia que haver mantès els braços amunt perquè l'aproximació la... El jugador de Maccabi la feia de manera clara, evident, se clavava allà baix de l'anella, però tant ahir tan sols podies consentir això, un 2-1. I de esa mala selecció que té en l'acció anterior Cárdenas, propicies una altra vegada que Maccabi ara des del tir lliure pues en torna a anar al 4.
1: Sí, correcte, Nacho.
2: Per això provar coses, Cárdenas pot tirar, però... Per a mi, no de primeres, no arribant en la situació de formar l'atac, de que esperar-la una miqueta.
0: Ara la falta sobre Mirotic.
2: Que és la primera falta d'equip de Maccabi.
0: I aplaudiments irònics per a l'arbitratge també i per a Mirotic per treure aquesta falta. En este 63-67.
2: Xavi Albert també.
0: Acaba de veure passar un helicòpter. Mosquit Tigre,
2: sí?
0: Que com me pique m'apanya. No ha pogut matar-lo, 63-67.
2: Mira,
0: el llançament a la de 3 de Corbalán, el triple no entra, el rebot se l'endú en facilitat el jugador de Maccabi, TJ Leaf. La pilota que viatja allà cap a dins, però la falta de Sacco, que era abans, Que demana Madar.
2: Sí, sí, és que pot ser, eh?
0: Antiesportiva?
2: L'agafa del braç.
0: Ja, per agafar-lo.
2: Sacco, quan té l'avantatge a Sorkin, que se fa el pillo en la transició, arriba el interior rival per davant
0: de
2: Sacco. Disruptiva.
1: S'ha d'anar contra ell, Sacco, eh?
0: Acció de l'àrbitre. Sí, marcant la...
2: Bueno,
0: acció de falta normal.
2: Falta normal, sí. Perquè van ser que està en el bonus i ahí Catas no entra a demanar i s'ha...
0: La segona.
1: El lament que feia Sacco era de uf, me cago en la disruptiva.
0: Sí, de m'han pillat, no?
1: Sí.
0: Pues va el primer fora de Roman Sorkin.
2: No, però sí que és disruptiva, eh?
0: Ah, pues no, la senyala com a normal, no? El gest de l'àrbitre ha estat normal. Bueno, pues un altre tir lliure per a Sorkin, que torna a errar.
2: El 2.
0: I ara serà possessió, per tant, per a
2: pues era un moment, Maccabi. O és un moment delicat, per a València Bàsquet. Ha errat dos tirs lliures que li donaven el més 6 i la treta des del lateral.
0: 63-67, 3 minuts i 25 segons per acabar el tercer quart. Pilota que ficarà en marxa des de la línia de banda Maccabi, trobant a Wallace. Este emparellat en Gonzalo Corbalán. La defensa de l'argentí ajuda també ahí el francès Nil Sacco. Obrint el valor cap a Madar per al llançament en bombeta. Molt bé la cistella de Jan Madar, que diuen que venia en forma i continua en forma, Jan Madar, l'israelià, que ja se'n va cap als 11 punts en el dia d'avui. Valor per a València Bàsquet. Cárdenas tractant de percutir, es passeja per la pintura, troba Corbalán obert, el llançament no entra. No, la pilota espera Cárdenas, ara sí, llança de 3.
2: Caràcter,
0: Triple de Cárdenas.
2: L'espera, té paciència, porta i la situació quasi al límit i en aquesta acció final, quan li passen els bloqueig per darrere, l'engatilla Cárdenas.
0: 66-69, Wallace, novament, ara no te'l veixes, Ara no s'atrevís, però li fa la finta a Nil Sacco i Roman Sorkin rebenta l'anella de València Bàsquet i s'ha esmaixat una mà.
2: Però si arriba tard, aguanta. L'excedir-se ahir ja no propiciava res. I a Sacco, en el moment en el que va un poquet de més...
0: Cárdenas al cantó per a Mirotic, està davant de Sorkin. Juali. I punteja, li fica molt bé la maneta per darrere Sorkin, però li va a ballar ahí. Novament Mirotic llança de 3, Corbalán, el triple no entra i el rebot és per a Mirotic, que trau la falta. Que per això és molt intel·ligent i molt llarg, Nikola Mirotic. Sorkin diu, he caigut en la trampa.
2: He picat, i ha picat perquè li guanya l'avantatge en el rebot, se li avança, se li clava per davant i ja no té res que fer ahí. Minuts de descans ara per a Mirotic. Vegeta, també Xavi Albert va en la línia de mesurar minuts per encarar l'últim quart.
0: Sí, és que...
2: TJ Sos, Cameron Taylor, el mateix Mirotic, no?
0: Crec que se n'anem a jugar els cacaus en l'últim quart, eh? Corbalán, el baló per a Josep Puerto, feia la finta, està en el semicercle, la pilota que va cap a les mans, i Jaciel Rivero entrega novament a Corbalán, Corbalán que vol tratar de percutir, el tiren a terra, és clarament antiesportiva, s'ha pogut fer molt de mal en la caiguda Gonzalo Corbalán, sobretot en el coll, eh? Sobretot en el coll, en aquesta acció desmesurada, absolutament desmedida per part de... el jugador de Maccabi, no sé si és Colson, que t'ha repercutit, el tiren a terra, és clarament antiesportiva, s'ha pogut fer molt de mal en la caiguda Gonzalo Corbalán, sobretot en el coll, eh? Sobretot en el coll, en aquesta acció desmesurada, absolutament desmedida

0: suau, no? Cap al terra. L'acompanya cap al piso i evidentment es té que revisar, perquè jo crec que és acció punible d'antiesportiva.
1: Crec que la caiguda és més exagerada que el que és el contacte de Bonchi Colson. Per què? Perquè va per el baló, no pot agafar el baló i agafa el braç.
0: Ja, però aguanta molt, eh?
1: Aguanta una miqueta.
2: Se xiula sí, la de Colson o una prèvia de Leaf? És que jo crec que Leaf també li fa falta, eh?
1: Sí, però és la xulla finalitzadora.
0: Però sí que té igual raó, Salva, en que abans ja havien assenyat la falta, eh?
1: Sí, la primera?
2: La de Leaf.
0: Me ha donat també la sensació de que la primera que xiula és la de Leaf i després arriba ixa possible antiesportiva de Colson, eh? Que està ahí mateix mirant el videomarcador. Pues, i si sóc jo?
1: Això sí que li dona un poquet un plus en quant a que puga ser assenyalada com a...
0: Mira, fixa't en la primera, que és la de Leaf.
1: Sí, però perquè no sé si ahí marca l'àrbit, no?
0: Jo crec que sí, després... És que acompanya massa. A veure, la decisió normal. És... Bueno, però no sé si és normal o no, perquè el xest és el mateix d'abans.
1: Però és que abans jo crec que s'ha equivocat l'àrbit,
0: vale.
1: En la senyalització.
0: Pues per això... Xiula el Roig Arena, la decisió de... En este cas, l'àrbitre, li diuen fuera, fuera. 66-71, tirs lliures per a Corbalán.
1: Sí, el que te peten és que... No va al... Va al baló, les mans, no?, de Colson per a frenar aquesta penetració de Corbalán.
0: Corbalán que anota el primer. Un poquet de suspens, eh? I torna a entrar en pista Dylan Osetkowski. I va Corbalán al segon llançament. L'argentí per anar cap als 68 punts. Allà va Gonzalo dins. 68-71. 1 minut 53. I acabem el tercer quart. Baló per a Wallace. Per a Keaton Wallace. Perseguit per Corbalán i per Rivero. Se va a fer un embolic. El baló que viatja cap a Colson. Cau a terra. S'ha esbarat, eh? S'ha esbarat. No és falta, Colson. S'esbara, xafa la línia i baló per a València Bàsquet. Alça, Tome, alça, que has esbarat.
2: Solament ha anat per davant en el marcador una vegada, no? Salva, en el tram final de la primera part, encara que després amb aquest triple s'ha posat per davant. Maccabi.
0: Baló ja per a ti, Shorts, que torna a estar en pista. I Shorts, que viatja el baló cap a les mans de Dylan. Este novament entrega cap a ti, Shorts. A ti, Shorts, que vol trobar... A Corbalán, 7 segons, 5 segons. Se la va jugar Corbalán, ahí va Corbalán per a traure l'acció en la que li cau a Rivero, li fiquen el tap. No xiulen res, el baló espera Maccabi. El baló espera Maccabi. Per a Colson, este en Wallace, llança de 3. El triple no entra, el rebot espera que el palmeche Puerto i se'l quedarà finalment València Bàsquet. Encara que no se ho creuen els jugadors de Maccabi, que pensen que és baló, jo també, per a Maccabi.
1: Darrere estan tragant-se el xiulet, en el tema de defensiu, moltes mans, ha agotat el Corbalán per a mi, ja li feien falta, després en el rebot també allà és el Rivero, que en una aguantava la pilota i en l'altra li estava tirant d'ell o colpejant-li en aquesta altra mà.
2: Jo he vist la rep ara també, per a mi és falta, sí, correcte.
1: És falta,
2: sí,
1: és falta.
2: Sí.
1: Xavi ara també està marcant terreny, Xavi Albert, que de quant en quant necessita pujar el nivell de protesta respecte als àrbits. Per què? Perquè... l'altre dia, per exemple, el que marcava Socas és ficar els àrbits en una tessitura sempre de màxima exigència. Li cau alguna tècnica, sí, però obliga i molt els àrbits en el tram definitiu del partit. I Xavi també està en aquesta obligació, de que li marquen, li penalitzen alguna tècnica en algun moment.
2: Arriba el descans, perdona, Gomis, a Balaidos, el Celta de Vigo 1, Juventus 0, gol de Hugo Álvarez, dins de l'Europa League en el futbol.
0: Quina bona acció, ara la contra per entregar a Puerto i en ella passada a anotar el 70-71 després d'una molt bona defensa de València Bàsquet. Defensa a Puerto en Jimmy Clark tercera, mira com apreta el Roig Arena, mira com bull el Roig Arena. La pilota per a novament Maccabi, la bombeta per a Kerre i el rebot espera Dylan Osetkowski. Serà pràcticament l'última jugada,
1: hi ha
0: un decalatge de 3 segonets.
1: I quan tenc que arrencar per a buscar l'acció? Quan queden?
0: Segon i mig, en el cas de Díaz Orch.
1: 4-5 segones. Tenc que esperar. A partir d'ara.
0: Ahí està, Díaz Orch. Arranca, arranca, Díaz Orch. En suspensió, no entra.

0: El palmés de Brooks, el queda Rivero, Brooks nuevamente, en tauler dins. A tauler dins, espera que se acabe el tercer quart. I València Bàsquet estiga en partit, Nacho.
1: Sí, i des de...
0: 72-71, un punt per davant.
1: Des d'anar a percutir, a fer mal, a carregar el rebot ofensiu que està traient, com deia Salva Gomis abans, profi València Bàsquet d'este tercer quart, ho aprofita al màxim i apreta ara la tecleta d'aquest apartat de nivell d'exigència València Bàsquet per acabar el tercer quart per davant. Un puntet apurava molt bé TJ George ara, perquè encara que falles ja no li dones opció.
2: És que l'acció, Nacho, ho has dit, era exacte, era exacta la que ha conclòs el primer acte, inclús jo crec que en temps eren molt, molt, molt semblants, les dues accions.
1: No, te diria que quasi era més fàcil l'altra, Salva, perquè en aquella restaven uns 14 segons i així hi havia una xicoteta diferència de 2 o 3 segons.
2: Tres.
1: De lo que li restava de possessió i lo que quedava de quart. Per tant, apura tant que inclús que restant-li 3 segons a Maccabi no has donat opció, gràcies a aquest rebot ofensiu, però que ha allargat l'atac per a tindre l'acció final. TJ Short, que fa una bona parada, un bon tiret, que no entra, però aquest rebot ofensiu que gira tota la sensació també de tercer quart, més comoditat de Maccabi, arrencant esta segona part, però ara en el tram final València Bàsquet que força la maquinària.
2: Pues 72-71, València Bàsquet, que es posa a la fi d'este penúltim quart per davant en el marcador.
0: Sí, ho hem dit, eh?
2: Anem ha costat, ha costat, jo crec que massa.
0: Sí. I anem a xocar-nos, ho hem dit, els cacaus en este últim quart, almenys a milla d'este últim quart, d'estos últims 10 minuts, i València Bàsquet està per davant per un punt, en la sensació de que a tironets, a espentes i redolons, finalment està per davant en el marcador, però jo no em confiaria massa, perquè hem vist a Maccabi, jo crec que competir molt bé també en el dia d'avui. Volem que és el que passa en aquests últims 2 minuts, que se poden fer molt llargs. Són les 9:52 de la nit i va a començar en el Roig Arena, l'últim quart, en esta jornada 6 d'Eurolliga. València Bàsquet 72, Maccabi de Tel Aviv 71. En una pressió altíssima per part de València Bàsquet, que no deixava a Howard entregar aquesta pelota cap a Jimmy Clark, tercer. Defensat per Josep Puerto, entrega la pelota cap a Eiffel Lumber. Li ajuda en el bloqueig Daniel Teix. Daniel Teix que troba pilota per anar al cantó, llançament de 3 i el triple novament de Brissett.
1: Molta capacitat per a respondre per part de...
0: 14 punts, és el màxim anotador, de Maccabi, Brissett.
1: Sí, que sembla que està un poquet...
0: La xeta callando.
1: Més tapat, perquè altres acaparen els focos, però que apareix de manera definitiva.
0: Puerto, molt bé, Puerto. Ara per a trobar a ti, Sors, que arranca, que frena, que troba en el cantó, a peus per a ser el triple, que no entra Denis Rivers, que han fet ahí, Nacho, que han fet ahí? Tres opcions de tirar.
1: La tens de primera.
0: Extrapàs.
1: I quan tens que buscar el extrapàs definitiu, que per a mi és de... Nate Rivers a la cantonada a Bruce, que l'està esperant més fàcil de tancar, no la fas.
0: És rar el llançament, però agafa el seu propi reboteix, ataca novament i en continuïtat l'acció, Jimmy Clark tercer, el rebot afavoreix ara Josep Puerto, a punt de perdre la pilota Bruce, vinga, aquesta pilota per a ti, Sorge, novament per a Brooks, es la vol jugar, ahí va Brooks, molt bon que canvi, Cistelló de Harmony Brooks.
1: Sí, molt sobrat, tira l'amenaça cap a la seva mà esquerra, canvi de mà i bandejeta, s'allargava molt bé Brooks.
0: Muy bo, esta és de fàcil. Glover Trotter, la ja, de pues Jimmy falla. Clark tercer, que errava després d'aixer revers. En quina velocitat ho ha fet, i que estètic. Mira, com corre sobre la línia el DJ Sorge, per a que no isca aquesta pilota, Ney Rives de 3, el triple no entra, el rebot espera d'ells. El rebot espera Maccabi.
1: No era mala situació perquè la pot fer Nate Rivers, però ve d'errar el llançament anterior.
0: Però era una bona selecció de tir. Jo crec que de Rivers, que estava soles, no?
1: Millor que l'anterior, te diria, perquè l'anterior les...
0: Sí. Ara l'acció darrere, Nate Rivers, molt bé a la Puerto, entrega aquest baló cap a TJ George, que està obert per a tractar de trobar solucions. És TJ George el que recula, el que és sobre la línia de tir lliure, llança i erra. El rebot és de Teix.
1: El partit està per aquí el Buiga, per aquí el Buiga, perquè
0: i sembla que no el vol ningú.
1: Estan errant per un costat i l'altre i ara ho aprofita bé.
0: De nou,
1: Joa, que corria la transició per davant de la defensa de València Bàsquet.
0: Jalen Howard per a ficar ja l'avantatge novament per a l'equip d'Israel de Tel Aviv. 74-76. Ataca novament València Bàsquet al llançament de Rivers de 3. No entra, ja són 3 consecutius, Nacho.
1: S'està empenyant el triple Nate Rivers, que
0: està bé tindre personalitat, però
1: no.
0: També tens que mesurar, no? En quin moment estàs.
1: Igual de personalitat que de control en saber el que toca, ja la falta en atac en el bloqueig directe.
0: Falta en atac de Jalen Howard sobre TJ Shorts, que això sempre ho fa molt bé. I trau profit i ara se'n va a la banqueta Nate Rivers, encara de pocs amics. Nate Rivers es lleva, diria que inclús de males maneres, la venda de la moñica. Sí. I entra a pista Taylor i també Neil Sacco. Mira, mira, llança ara a terra, està cabrejant Nate Rivers.
1: És que porta un vendatge en la mà que l'incomoda a l'hora d'executar el llançament, però bueno, això ara tampoc el pots utilitzar com si fos el fallo per aquest vendatge.
0: Ahí está
1: este
0: Taylor.
1: Es el que pega falta. Este es el que pega falta.
0: Taylor, que ha estat a punt de perdre la pilota, que la botava en terra pràcticament en dos mans. I des d'ahí s'alçava per a llançar en suspensió. Novament, ahí va Jimmy Clark, tercer. Una altra vegada al mateix revés, però li veuen ara l'acció de falta de Jimmy Clark sobre el de sempre. TJ Shorts, que sempre està on molesta més.
1: Que abandona el seu des de costa contrària on s'executa l'acció i se fica en el camí per a que l'atropellen i rebre aquesta falta d'atac.
2: El partit va molt apretat, Nacho, al final. No sé com és que esperes per a fer la pregunta. Suposo que encara tardaràs un
0: minut. No, tranquil, estem en temps encara.
2: Estàs allà, no?
1: T'has esperat el moment.
2: No t'oblides.
0: Sí, jo sempre me guie per sensacions, no? Jo crec que encara és pront per a fer aquesta pregunta. Queden 6 minuts 41 segons, 76-76, i ataca València Bàsquet. Ho fa en Dylan Osatkowski, este cap a Cameron Taylor. Cameron Taylor, que avança uns metres. Taylor, que busca la bombeta.
1: ¡Sube que te llevo!
0: Está la liupen, Neil Sacco.
1: Té que aparèixer Cameron Taylor. És el jugador que ara té que sostindre l'equip, el que té que acaparar l'atenció de l'atac de València Bàsquet. I ara molt bé, se'n va la defensa cap a ell i la regala a Sacco.
2: Nacho, tirava en falta aquesta expressió teua. Les vegades que almenys esta temporada porto jo fent bàsquet, és la primera vegada que la dius. Vull la cita i ja dos vegades. Sí. Però la tirava en falta, de veres. Sí, sí, sí.
0: Pues mira, sí, que
1: Salva tirant en falta el fuet.
0: No me ho recordes. Per l'amor de Déu, la fa que tinc. Harmony Brooks de 3, el triple no entra, el rebote, volava Dylan per atrapar-lo, però se'l queda Maccabi.
1: Te venen de fer l'acció baix de la cistella, arribes en la transició, no arribes en ventatge, espera un poc,
0: aguanta,
1: de passar, si aguanta.
0: Sí. 78-78, 5 minuts, 40 segons, el baló que viatja cap al cantó, ataca Maccabi, ho fa per dins novament en l'acció, en aigua, acció de Roman Sorkin, baló per a València Bàsquet, baló per a Harmony Brooks. Brooks, que porta el comandament, ui, deixa en terra a Samar, ahí està la pilota novament per a Brooks. Defensat ara per Brisset, Brooks de 3, el triple que balla sobre l'anella i se n'eix.
1: Fa falta algo més coral, algo més elaborat, sí. No parar tant la pilota, cada vegada que intenta algo és des de l'1 contra 1, que fes capacitat, però claro, tot és fruit d'aquesta capacitat individual més que de la elaboració.
0: Madar per a Jor i falta de Dylan Osatkowski sobre Madar. És la segon de Dylan, que no està fent un bon partit avui. De fet, se'n va a la banqueta per a que entre el ala pivot cubà Jacir Rivero. I el baló serà per a Maccabi des de la línia de banda. Marca la jugada Jan Madar en eixa mà al cap, preparat per a entrar novament Colson, i se'n va a jugar. Está marcando la jugada también Colson, La mano en el cap.
1: Cabeza. Y ahora demanda la revisión, pero si tiene continuidad, la acción.
2: Vaya primer plano.
1: Bueno, demanda están... o fica. Sí, sí. La demanda Catas.
0: Pero el primer plano. Que la cosa, ¿no?
1: Es que está
0: Voltar, yo, ¿no?
1: Estaba ahí, Después de ser que la solta ya mala de cualquier manera, pero.
0: Yo creo que no la recolle en cara, la falta. Anem a veure, La repes y nos la muestran así en el videomarcador. De momento no. Ahí está. A Bore. Dóna el play, home.
2: Doncs deia que li han tret un primer plano al presi o al propietari de Maccabi, eh?
0: L'has detectat?
1: Cuidao, eh?
2: Sí, detectat.
1: Cuidao la falta perquè... Cuidao la falta perquè tarda en fer-la, li solta garrotada, envolta d'anar cap a Katas, l'espera i li solta quan ja bota.
0: Ja estava recollint-la, sí.
1: I el que segurament no té és el control en les dues mans.
0: No, però la té ja en el xest.
1: Però sí que l'està recollint, sí, per encarar.
0: Sí.
1: És que...
0: I...
1: Mira, se salvem.
0: Pues de miracle. Való en banda.
1: No, així han valorat que no la tenia, encara que era intenció de recollir-la, però que no la tenia en possessió en les dues mans.
0: Correcte, que no l'havia agafat, no? Sí. També és difícil, no? En aquesta altura de pista, agafar-la en les dues mans, és que vas a fer un llançament d'ahir a mitja distància.
2: A Coclos, mentre tant, el Fenerbahçe 74, Partizan 65.
0: Falta en atac. Falta en atac de Ife Lundberg.
1: No, de Sorkin.
0: Sí? Pensava que era Corbalán, eh? Que era el que la demanava.
1: Jo, és sobre Corbalán, però perquè...
0: És en el bloqueig.
1: Lundberg vol jugar el bloqueig directe i el que apareix i allarga un poquet de la cameta és Sorkin. En aquestes faltes ja ens han assenyalat tres accions semblants,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Vale, per a València Bàsquet.
2: Les últimes decisions arbitrals...
0: Casolanes, no?
2: Poden ser decisives, eh?
0: No anem a dir res encara. A por ellos, canta el Rocha, nena. Valor per a Cameron Taylor. Taylor que dribla, que llança de 3. El triple de Taylor no entra. El rebote
1: espera. Mira, que la rescata, mira.
0: Que apareix on no l'esperava ningú. Gonzalo, el potro, Corbalán, 80-78.
1: És un potret, eh? Perquè va desbocat, però apareix en totes les accions.
0: T'agrada el mal nom?
1: L'has clavat.
0: El llançament ara de Colson de 3 i Senís per a que el rebot l'agafi Nil Sacco. Taylor ara molt bé fent-li el revers allà a Colson. La pilota novament que viatja cap als mans d'Álvaro Cárdenas, li ajuda en el bloqueig. En el pick and pop Álvaro Cárdenas era Jaciel Rivero, la pèrdua de Cárdenas, recupera novament Álvaro Lumber, la liup i l'esmaixada espectacular per part de Roman Sorkin.
1: Té que anar tota pista allà, Mirotic,
0: 80-80. 80-80, ataca Cárdenas, 4 minuts i s'acaba el partit. Taylor en Cárdenas, preparat per entrar Mirotic. Cárdenas, que percutís i trau la safata a taulera Álvaro Cárdenas. 82-80.
1: Però està acaparant massa i el bot, tota la defensa se volteja sobre ell, l'anterior li tancaven les passades, ara la salva bé en ixa bandejeta.
0: Sorkin, que no sap a qui donar-li-la, entrega cap al Lumber, este defensat. Defensat per Corbalán, ara és Sorkin novament de 3 i un altre triple de Sorkin, com està avui.
1: Partida de Sorkin.
0: Un altre triple, 82-83, 3 minuts 25 segons. Jaciel Rivero entregant cap a Corbalán per a Álvaro Cárdenas. Jaciel Rivero que el tira a terra al jugador i...
1: Tècnica.
0: Xiulen la tècnica a Colson.
1: Colson per simular.
0: Des de terra mirava... flipant, i ara diu que l'han espentat, però és flopping, clarament, simulació per part de Bonzi Colson.
2: Entra Mirotic, entra Tiri Shorts.
0: Temps mort en pista. Estava preparat, però primer temps mort. I a 3 minuts, 18 segons.
2: Vas a fer la pregunta, no?
0: Per a que acabi el partit, València Bàsquet 82, Maccabi Tel Aviv 83, Is Maxi, Is Pam, Is Huesitos, Nacho Rodilla, estem vius?
1: Respirem i estem vius.
0: 82-83.
1: Després de tot el que has consentit, perquè has consentit, tens en este tram final el partit per a poder decidir-lo, per a poder determinar-lo tu, perquè ells han tingut un moment que podien haver colpejat, perquè tu no eres capaç de tindre continuïtat, però València Bàsquet s'ha sostès en el partit, ha tingut arreoneig i ara, pues una altra vegada, en les teues mans, ara en esta tècnica, la possessió també per a València Bàsquet i en la capacitat de poder tirar també en este tram final, pues a ese quinte tipo, ara Mirotic serà el que entre en pista, segurament mantindrà, jo crec que la parella interior, i així el Rivero, Mirotic, en el sentit de tindre una parella més mòbil, en facilitar per a trobar més punteig i sentar a Sacco, que és un jugador que te dona darrere treball, intensitat, però en cas d'anar al tir lliure tens els problemes que té ell.
2: No havia vist mai tres mascotes en pista, Salva.
0: Bueno, és que avui el partit del patrocina esta famosa marca de xocolatines i bueno, també és el dia, no? Però ahí està ben, sí? Maxi, Pam i... Bueno, pues no sé com se diu, però els huesitos.
1: Oseig.
0: Sí, no? És que no el fica nom. Però bueno, s'han marcat un bon ballet, eh? Ahí, els prohibits de les tres mascotes de... El dia d'avui, Mirotić, el tir lliure. Anota el primer i empata, 83-83.
1: I ara la treta de fons. I se tira lliure de la tècnica. I de nou la possessió.
0: En la igualtat màxima, 83-83. Possessió per a València Bàsquet. Possessió per a Cameron Taylor, que entrega cap a Álvaro Cárdenas. Continua en vista Cárdenas, creu a tota aquesta pilota cap a Corbalán, que està a punt de xafar-li a l'àrbit. Ahí està Corbalán, llançament de 3, el triple no entra, el rebote no el pot agafar Mirotić i és balòpera Maccabi de Tel Aviv. Balòpera Madar que deixa en terra Cárdenas. Ara la falta clara de Cárdenas i està preparat per entrar TJ Shorts.
1: Per a mi aquest atac ja tenia que haver estat en pista.
0: Està cansat també Cárdenas també, eh?
1: Però Salva, estàs jugant el manteca o tens el tir lliure, la treta de fons.
0: Sí, estic d'acord amb tu,
1: però... A pista TJ Short, que és el que té que tindre el balón este, en esta acció final. Acaba tirant-se de Corbalán quan segurament el xaval tampoc vol o tampoc és el foco per a que genere aquesta acció.
0: No li deixeu tirar a Sorkin, que avui està en la fletxeta cap amunt. Madar novament per a fer la finta, fer volar a TJ Short.
1: Que ve la defensa de TJ Short.
0: Troba a ningú i recupera València Bàsquet en Mirotić, no augmenta Corbalán.
1: Sí.
0: Pedre!
1: Sí!
0: Gonzalo, el potro, Corbalán. Li el donen de dos?
1: De dos.
0: 85-83, estava aixafant la línia, sí, estava aixafant la línia Gonzalo Corbalán. Quina llàstima, 85-83. Però ara en temps mort en pista, este és de la tele. No, és de Maccabi. Maccabi Tel Aviv el demana perquè ha vist com li ha fet forat ahí Corbalán, 85-83.
2: Temps de la ràdio no hi ha, no, Salva?
0: No. Jo el demanaria de quan
2: de
0: quan.
2: Hauríem de posar-li un, sí, home.
0: Temps de la tele,
2: temps de la ràdio.
0: És que això sempre ho hem dit, el de la tele és que t'obliga la televisió, no? A fer un...
1: Correcte.
0: Un alto en el camí, no? Per a uns consells i demés, no?
2: És més llarg, no?
0: Comíssim. En diners torrons.
1: Sí, per a fer caixa, no?
0: Clinc,
1: caja. Però ara, què diferència hi ha quan treballes una bona acció? És a dir,
0: sí. Que el quan jugador... Quan la trenes bé.
1: I que el jugador tira en els peus encara ets, sense tindre que tirar el baló a terra, la d'abans és... Un atac atropellat en el que no trobes ventatge. De fet, aquesta última acció de Corbalán en l'atac anterior, que busca ell el llançament ja en els últims segons, té per a donar-li la, si vol, a Mirotić, que se'n vagi a la lluita més propera i que traga un contacte, una palteta i puga sumar-li d'ahir. Però ara molt bé esta última possessió, esta última transició. I la llàstima és que tirava des del triple, però xafava la línia, li ha donat de dos.
0: Vinga, 85-83, 2 minuts 35 segons per acabar el partit. Estem en la jornada 6 de l'Eurolliga. València Bàsquet ha començat en un balanç de 4-1. Avui podria ficar el 5-1. Ataca Maccabi, ataca Jimmy Clark, tercer. Defensat per Nicola Mirotić.
1: Ajuda sobre Mirotić.
0: Ajuda ahí Corbalán, 2-1. Se queda en la defensa Corbalán. Finalment el baló viatja cap al cantó per a Colson. Fa volar a Mirotić, llança Colson de 3 i el triple. A 0,3 per acabar la possessió. Maccabi anota el triple. 85-86. TJ Shorts arranca la moto. TJ Shorts que es vol clavar de baix de l'anella, però troba Taylor. Taylor, emparellat en Lumber, fa força Taylor, es clava en la pintura Taylor, que vol trobar, vol percutir, vol tractar de fer forat, però erra Taylor i el rebot espera d'ells.
1: Taylor ahí és superfiable, eh? I té ventatge, sí, sobre Lumber, però...
0: Se li oferia a Mirotić també en el cantó, eh? Jimmy Clark, tercer, encara a Cameron Taylor, emparellat ara en el bloqueig també Mirotić. Uf, Jimmy Clark en una cama, suspensió de 3, erra. Si entra això, Nacho, ja... Espera tancar la paraeta, Corbalán troba a Taylor, a punt de perdre la pilota Taylor. Podria ser falta de Sorkin, no la xiulen, i la pèrdua de Taylor. La pèrdua de Taylor, sí, sí.
1: No assenyalen la falta i acaba menjant-se en un
0: 2-3. Mira, Mirotić. Com li diu a tot l'equip que calma. En els dos braços.
1: Què dic jo al començament?
0: Calma.
1: Que este tio que vol. En moments finals, calma, paciència.
0: Un minut 24. És molt pronte, però vaig a fer una altra pregunta.
2: Molt pronte, dius?
0: Per a fer esta altra pregunta, sí.
2: Ah, vale.
0: Salva, sí o no?
2: I no me fas la pregunta, solament sí o no?
0: Ah, però saps perfectament sí, el que estic preguntant.
2: Sí, sempre sí, sí, sí. Sí a todo, Gomis.
0: Nacho, sí o no?
1: Sí, creo.
2: Tu
1: creus?
0: Me subo al carro.
1: L'altre dia jo me vaig parar quan me vas fer la pregunta.
0: Sí, sí, sí, avui no has parat. Avui no has parat, avui tens clar. Sí, me puche també. Què diu José Navas en la tècnica?
2: Sí, també, sí, i també sí a todo. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí a todo, sí a todo.
0: Hi ha algú més per l'estudi? Hi ha algú més?
2: Manolo acaba d'entrar.
1: Atende que esta defensa...
2: Ni un Manolo està
0: sí. Oh, triple, novament, de Jimmy Clark, tercer. 85-89. Últim minut de partit. Guanya per 4, Taylor de 3, no entra el triple, el rebot espera d'ells, el rebot espera Colson. 50 segons. N'hi ha que fer falta o no? N'hi ha que aguantar o fer falta?
1: Ara tens que aguantar.
0: Jimmy Clark tercer, 40 segons. 10 de possessió, 9, se la juga Mirotić, ahí està defensant a Jimmy Clark. Jimmy Clark que la vol per a d'ell. Vol fer l'embolic a Mirotić i anota un cistelló Jimmy Clark tercer que ho celebra pràcticament sentència al partit. 85-91, 31,3 segons, temps mort de València Bàsquet. Com canvien les coses en 30 segons.
1: Quantes males decisions, eh?
0: Sí.
1: Quantes males decisions.
0: Com canvien les coses en 30 segons.
1: En la figura de Cameron Taylor, les tres últimes, que normalment fa, sobretot aquesta primera, que és la d'aproximació, que la té baix de l'anella, un pamet davant Lumber, que té l'avantatge física, no fa eixa, se precipita en la següent quan li estan fent la falta i van el 2 contra 1 i donen una balonada a la grada pràcticament, no? Que buscava ahí el passe curtet a TJ Short, però s'acaba perdent per la banda. I este triple també, en les ganes de voler ajudar i tirar del carro en este tram final, pues acaba precipitant-se i regalant, pues regalant esta
0: com ha tirat el de Maccabi, un dels ajudants de Maccabi, a la tele, a la pèrdiga, a tots, a espentes, per a llevar-los del roglet de Maccabi, eh? I el propietari que entra en la pista, a la velocitat del caragol...
2: Ah. Home, no pot anar molt ràpid, això, eh?
0: No, no, més ràpid no pot anar. Este home que està... Bueno, pues ja... En aquest moment de la vida, en el que li segurament té igual tot, els diners que tindrà també, en aquesta bufandeta... I mirant el partit des de la seva posició, 85-91, Nacho, 31,3. Què tenim que fer?
1: Bueno, acció ràpida i de pelota queda altra que trampejar en els primers 3 o 4 segons i si no, falta rapidíssima, però...
0: Però ara de 3?
1: Home, tens que buscar una acció lo més ràpida possible, que corre el rellotge 4-5 segons. I a partir d'ahí ja t'obliga la situació final a fer la falta ràpida o a tractar de robar, però apurar no serveix de res.
0: Estirar la pilota per a Brooks, està estirant molt Brooks, per al llançament de 3 de Brooks, el triplàs de Brooks. Quin triplàs de Brooks, Nacho! 20,2, 88-91. I ho para Maccabi.
1: Sobre una acció dificilíssima, eh?
0: Wow.
1: Dificilíssima.
0: Era pràcticament impossible ser triple, però per algo és...
2: Triple a cascat, eh?
0: De sniper.
2: Sniper.
0: El francotirador Harmony Brooks. 88-91. Està ja guanyant per 3 Maccabi. Resten 20,2. I estem en temps mort. I serà valor per a Maccabi.
1: Primer... poder gastar 3-4 segons d'anar a robar, de tancar en 2 contra 1, de trampejar, de negar la primera línia de passada, és a dir, tu en una cantonada dobles en el 2 contra 1, el primer passe, el més proper per una banda i per l'altra, és a dir, en els dos costats contra l'Isabaló, ahí tens que negar i... En cas de recuperar, pues, fer l'acció ràpida i si no se produeix ese robo, falta rapidísima para aportar a Maccabi al tir lliure, pero n'hi ha en este triple, encara n'hi ha una opció, però depèn també d'esta pròxima defensa, d'esta pròxima situació i en tot cas de que Maccabi se deixi algun tir lliure.
0: Bé, doncs pues, 20,7 segons és
1: ho
0: han
1: pujat,
0: per a...
1: perquè s'havia quedat alguna decimeta.
0: Sí, 20,2, era... hem guanyat mig segonet. Ahí està, 20,7 és el que resta en el crono. Serà possessió per a Maccabi des de la seva línia de fons. La pressió altíssima de València Bàsquet que Nacho diu Xavi Albert que a pista van TJ Shorts, Álvaro Cárdenas, Camites, Gonzalo Corbalán, Cameron Taylor i Jaciel Rivero. Sí, farà falta ràpida?
1: Home, primer baixin en la línia de passada a tractar de recuperar i a partir d'ahí primer que intentarà una acció de possible robo.
0: La fica en marxa Madar, ahí está ja, Taylor ja, ja, tractant de buscar la falta, a punt de perdre la pilota, és el baló, és baló que es perd per la banda i li donen a Maccabi, no m'ho crec. Jo... Què li han donat a Maccabi, la falta de Rivero o no, la
1: no,
0: fora?
1: La falta no l'ha pitat. La, pues, la fora.
0: Pues anem a revisar aquesta acció perquè 17,9 segons per a mi és una pèrdua clara de Maccabi,
2: sí,
0: i seria baló en pista de Maccabi per a València Bàsquet.
1: Per a mi la mà és de Rivero.
0: Sí? A mi m'ha semblat que era de Maccabi, eh?
2: Bueno, la, la cara de Rivero, Rivero és que
0: anem
2: la...
0: A veure.
1: Rivero no insistís massa.
2: Exacte, sí.
0: No, esta no mos val. Tireu enrere, rebobina. A veure, a veure, a veure, a veure.
2: És de Rivero, ara. Salva.
0: Sí?
2: Sí.
1: Pam.
0: Però Rivero... Buah. Pues jo tinc dubtes. Jo tinc dubtes, eh?
1: Sí, sí, genera dubtes. La imatge genera dubtes. La mà és de Rivero, el que no sé si quan toquen és dit Rivero, després...
0: Acompanya... Acompanya un poquet més... És Madar?
1: No, no és Lumber.
0: És Lumber, sí. Uf. Jo tinc molts dubtes.
1: Ahí és on estan mirant.
0: És que jo te diria que era de Maccabi, però... Però no sé. No sé, no sé. Jo pensé que és... Jo pensé que és de Maccabi. Què vols que te diga?
2: Igual, perquè mentre tant la Juve ha balaïdos, empata amb el marcador, minut 59 de partit.
0: Què havia decidit l'àrbit?
1: Ahí hi ha una separació dels dits, tenen que tirar un poquet darrere.
0: És impossible saber
1: és impossible
0: si toca o no toca en esta imatge perquè està més pixelada que una foto de 2010, però... Però sí que, vull dir, dona la sensació,
2: sí,
0: no?
2: No.
0: Anem a apretar, no? La gent
2: sí,
0: té que apretar.
2: No, sí, sí, sí. Ahí sí que sembla que toca, encara que estigui pixelada,
0: clar,
2: no?
0: Però... Ahí estan, revisant els àrbits, per a mi...
1: Ja, lo que me dona la sensació és que el baló canvia un poquet
0: la direcció.
1: La direcció. Sí que cap a un àngul i s'obre una micoteta, fixa't, quan tix de la... va cap a la diagonal, diguem.
0: Continuem revisant, eh?
2: Tota la tecnologia que tenim i que encara això no puc conèixer-se.
0: Ara en el futbol hi ha un xip, no? Ara en el futbol hi ha un xip en el baló, se li fiquen un xip també a la bola de bàsquet, no?
2: Bueno, però funciona d'aquella manera en el Mundial, eh? També t'ho dic.
0: Bueno, ja. Que,
1: volem que
0: tot.
1: És tan difícil.
0: Ho volem tot.
2: Molt difícil. Aquesta acció és molt difícil de juzgar, eh?
1: És molt difícil.
2: Però jo les repes però que tinc jo ara, m'ha donat la impressió que toca, amb el dit, eh?
0: Sí, sí. És decisiva, aquesta acció,
1: però eh? Que la imatge que estan ficant, diguem, d'aproximació, també, quan està més en la possibilitat de tocar la Lumber, se pixela mogolló. I no
0: sí,
1: sé
0: no,
1: si,
0: se veu, no es veu bé.
1: Si se pot aclarir ahir, aquesta imatge.
2: No, bueno, jo, si fos àrbitre, ho tindria clar. On estic?
1: Home, clar. Però el que ha assenyalat l'àrbit és al contrari, per tant,
2: yeah.
1: Si mos l'haguera donat, esta indecisió t'ajudaria.
0: Sí.
1: Perquè en cas de no veure una imatge aclaredora...
0: Sí. Prima la decisió inicial. Sí. Jo... Què vols que te diga?
2: Revisant-ho massa, eh?
0: Sí, 17,9 segons. Possibilitat per a València Bàsquet de tindre la pilota. I n'hi ha decisió,
1: baló
0: per a València Bàsquet.
2: Clar que sí.
0: Baló per a València Bàsquet.
2: L'àrbitre intel·ligent.
0: M'agrada este àrbitre eslové.
2: Jo també.
0: Baló per a València Bàsquet. I puja el crono.
2: Viva Eslovènia, Gomis.
1: Viva Eslovènia.
0: De 7,3, puja el crono. Baló per a València Bàsquet. Colson que està... tractant de... Bueno, pues minxar-li un poc l'orella a l'àrbit, eh? La ficarà en marxa Brooks, en pista està Brooks, Mirotic, Taylor, Jaciel Rivero i TJ Shorts. De 7,3.
1: Algú que hagi venit la passada.
0: Vinga, TJ Shorts, ja la té. corre el crono, 15 segons, baló per a Brooks, a punt de xafar la línia, li van a fer la falta i li fan la falta.
1: És que no estan en bonus, clar.
0: Clar, és que poden fer hasta una altra més. 11,7. Falta de Colson a Brooks i tindrà una nova oportunitat València Bàsquet des de la línia de banda.
1: I per a Xavi, per a...
0: I temps mort, sí. Temps mort de Xavi Albert. Estirarem un poquet més el xicle, Folgado.
2: Les 10 i 20, eh? Si no hi ha pròrroga, si no hi ha pròrroga, pues, este estudi de seguida serà ocupat els companys de Contrapunt, però si hi ha pròrroga, amics, tornareu a casa, crec.
0: Eh? Bueno, també se poden quedar, eh?
2: Home, se poden quedar a comentar, si volen, claro. La pròrroga. Podríem fer-ho, eh? Ara li ho comento jo a Gustavo, si vol.
0: Welcome to the remix.
2: Molt elegant avui, per ser Gustavo, eh? En el Notícies Nit.
0: Sempre.
1: Sempre.
2: Gustavo. Molt elegant.
0: Sempre.
2: Igual ara es passa d'esport per la tertúlia, però estava super elegant avui.
0: 88-91, 11,7 i Nacho és baló per a València Bàsquet.
2: Televisió de punt, clar, sí, sí.
0: Què diu Folgado, Brey?
1: No ho sé.
2: No, Navas, que està renyint-me, diu, en la televisió de punt, i dic, que he dit Notícies Nit. Sí, en la televisió de punt, sí, sí.
0: Què fem, Nacho? 11,7.
1: A veure, una altra vegada és la mateixa disposició d'abans. Si vas a buscar el triple, sí que cal apurar. És que però si vas a buscar una acció de dos...
0: Anem a recordar una cosa. 88-91. Vull dir, un triple empata el partit. Una opció de dos més un empata o podria empatar el partit.
1: Si t'oferissin el corredor d'anar cap a dins, entra. Jo diria sumar ràpid.
2: Sí, jo també.
0: Vale, sumar ràpid i falta, no?
1: I falta. Però també, per la cara, no sé de Cata, si ells van a tindre la intenció de
2: fer-la, no?
1: De fer-la també.
0: Amics, fiquen la ràdio. En el punt a punt anem a viure els 11,7 segons d'este final de l'encontre. La ficarà en marxa Cam Taylor. En pista estan Rivero, Mirotic, Brooks i TJ Shorts, que serà segurament qui rebrà aquesta pilota des de les mans de Cameron Taylor. 11,7, 88-91. En marxa la pilota, baló que viatja cap a Rivero, baló per a Taylor. Taylor, que se la va a jugar de 3. Cameron Taylor, el triple no entra i se la queda. I n'hi ha que fer falta. N'hi ha que fer falta i la fa Mirotic. Baló per a Madar en llançament de tir lliure. No m'ha agradat esta jugada, Nacho.
1: Vaig a dir una cosa. No té sentit buscar el triple quan li vas a deixar l'oportunitat encara d'un tir final a Deix. Si vas a buscar el triple, apura
0: a que te quede un segon.
1: Claro, perquè tu empates en la opció de que ells te puguen guanyar, que és lo que que és lo que estàs pensant, no?
0: Sí, sí.
1: Si vas a fer l'acció final des del triple, que siga una acció final. I si t'estan apretant tant, perquè sobre Cameron Taylor t'estan apretant tant,
0: busca un extra pas.
1: Un extra pas perquè tenia possibilitat. Ve d'errar els tres llançaments i això anteriors. Li dones el foco, li dones el valor a ell. El valor de ganar per a Bruce, que de fet aquell triplàs, o per a TJ Shorts, i que puga connectar en Mirotić obert.
0: Són a Pirates del Caribe, temps mort en el Roig Arena, 5,1 segons, pilota per a Maccabi. En un 88-91 tindrà que, bueno, pues, errar algun llançament del tir lliure, però què vols que te diga? Jan Madar no dona la sensació de que avui vaig a fallar tirs lliures.
2: 16 punts ha fet València Bàsquet en este últim quart, 16.
1: La presa de decisions quan s'està jugant el partit per part de València Bàsquet és roïna, prou roïna. I el triplàs de Brooks és el que està un poquet fora
2: del guió, no?
1: D'esta valoració, sí, que jo faig, però la resta, fixa't que tots són o males passades, o acceleració en el llançament, o situacions per un forçadíssimes, bueno, és el que te determina guanyar o perdre. Ahí en la gestió, molt millor Maccabi en este tram final.
0: Bé, pues termina el temps mort, tornen a pista els jugadors tant de Maccabi com de València Bàsquet. En València Bàsquet per a defensar en TJ Shorts, en Cárdenas, Corbalán, Taylor i Rivero. Als tirs lliures va Jan Madar.
1: A la treta,
0: no, a la treta de banda, perdó, sí, sí, la, no era la quarta, sí. era la quarta de València Bàsquet. Per tant, n'hi haurà que fer ara sí una nova falta.
2: Clar.
0: Que sí que portarà a Maccabi o furtar el baló. Anem a veure què és el que passa. A terra cau Cárdenas, no n'hi ha res. La pilota a punt de perdre, és baló per a València. És baló per a València. És baló per a València. És la mateixa jugada abans. Demanen la revisió. Demanen la revisió i la van a revisar. La van a revisar perquè sembla que és pèrdua de Brisset en una bona defensa de Jaciel Rivero.
2: I reclama falta.
1: Però la falta no s'assenyala, per a mi és fora de Maccabi.
2: Està clar que ell toca l'últim, no? Ell toca l'últim. El que ell reclama és que
1: falta. I després el company que està a prop, que és Jan Madar, també tracta de ficar la mà. No sé si la...
0: No se pot pitar la falta, no? No se pot pitar la falta ara.
1: No, la falta no se pot pitar.
0: O sea, se pot pitar si la banda és per a un o per a l'altre.
2: L'últim en tocar és claríssim que és Brisset, eh? Claríssim.
0: Doncs baló per a València. Baló per a València i restaran 3,9 segons. I ara sí, n'hi ha que buscar sí o sí, Nacho, el triple.
2: Sí, sí, l'últim en tocar és Brisset, eh? Sí, sí, però
1: ara sí que te poden fer la falta ràpida, eh?
0: Sí, però bueno, la falta ràpida te porta els tirs lliures.
1: El que tens que fer és si...
0: Està preguntant Xavi Albert si és en pista de València o en pista de Maccabi.
1: No, és des mort, és en camp...
0: No, però dis-la fora.
2: En pista de València, crec.
0: Jo la recordo en pista de València.
2: València, València.
1: Sí, sí, però tu demanes des mort, en els últims dos minuts traus
0: des de pista.
1: Des del camp ofensiu.
0: Doncs anar a preguntar-li a Xavi... Però
1: jo diria el camp, en la banda de la pista.
0: Ah, en dreta o esquerra? Ah, doncs ell senyalava una pista o l'altra, no sé. Per tanta confusió. Estem bé en la revisió. Està l'àrbitre enmig, en este plano, l'anem a veure.
2: És que és clar.
0: És que Jaciel no toca. No se veu res.
2: No toca.
0: Així no es veu res, no sé. Encara estan revisant, eh?
1: És que saps què passa? Que Jaciel quasi no va ni al baló. Jaciel va més a la mà esquerra de Brisset i Brisset en la maneta esquerra és com acaba tirant la pilota cap a la banda.
2: Jo crec que Jaciel no toca.
1: És que això no estàs mort.
0: Això és la revisió, clar. Per això te dia que Xavi Albert estava
1: preguntant... Jo pensava que estava exercint un test mort, no?
0: No, ha sigut l'àrbit, ha anat a revisar...
1: Correcte,
0: i
2: Xavi Albert, toca,
0: per això li preguntava si és en una pista o en l'altra. I jo crec que és en la pista de València, clarament.
2: Sí, és en la pista de València.
0: I baló per a València. Clar. Baló per a València.
1: Jo interpretava que era test mort, perquè estaven els dos molt... juntant de tota la plantilla...
0: Han aprofitat com un temps mort, això sí, segur.
2: No, no, era la revisió encara, Nacho, sí, sí. Però clar, en la tele se veia clar.
0: Bé, pues...
1: Pues trate una cosa.
0: 4,2 puja el crono.
1: El que l'agarre, que faci la intenció de tirar. Per què? Perquè van a fer la falta.
0: Per provocar els tres tirilleres, no? El baló per a València Bàsquet. 4,2, Mirotic, Brooks, TJ Short, Rivero i Cameron Taylor. La ficarà en marxa en Mirotic. Baló per a...
1: Avançada,
0: TJ Short. TJ Short, el baló per a... Que la pèrdua de Brooks, el llançament de Brooks de 3. No entra el triple i s'acaba. No entra el triple, se acaba el partit. Derrota de València Bàsquet, 88-91. Ho ha arrossat en els ditets València Bàsquet en esta última jugada, en este últim triple de Harmony Brooks. Era la jugada, ha eixit bé. Maccabi no ha volgut fer falta, l'ha tingut Brooks. Estava molt puntejat, ben defensat. No ha entrat el triple, 88 València Bàsquet, 91 Maccabi de Tel Aviv. Nova derrota en una setmana difícil per a València Bàsquet en el Roig Arena. Derrota davant Olympiacos, derrota davant Maccabi, 4-2 en el global. Sexta jornada de Eurolliga, València Bàsquet cau per 3 punts davant Maccabi Tel Aviv.
2: La teva valoració final que tenim així els companys del contrapunt, Nacho.
1: No, que regales un partit, perquè és cert que la inèrcia física de gestió per a mi està més en el mar de Maccabi, però tan permès enganxat al partit, també treball defensiu bo de València Bàsquet, sobretot en la figura d'Aixa de Cárdenas, que connecta la resta de jugadors, però quan tens que prendre bones decisions, pues tot ha sigut un poquet atropellat i sa valoració final dels últims 2-3 minuts d'uns i altres és la que determina que Maccabi s'emporte la victòria.
2: Nacho Rodilla, Salva Gómez, gràcies, bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Bona nit.
2: 90 minuts escoltarem el tècnic de València Bàsquet, Xavi Albert. València Bàsquet 88, Maccabi 91 en la sexta jornada de l'Eurolliga. Tanquem el punt a punt i de seguida donem pas als companys del contrapunt. Nosaltres tornem en 90 minuts. Gràcies. Bona nit.

La novena jornada de Lliga s'obri al punt a punt. Este divendres, des de les 20:40 hores, el Llevant juga a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. Amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Vicent Latorre. Viu el Depor Llevant al punt a punt.

0: Altra victòria que se li escapa in extremis al València Bàsquet en l'Eurolliga. Un equip que, a diferència de l'any passat, està en construcció. Un equip que, evidentment, encara no té els automatismes que tenia amb Pedro Martínez, on sempre sabies a què jugava. Enguany hi ha una notable, encara irregularitat, i entenem que és el procés habitual en la construcció d'un equip de bàsquet al màxim nivell. En qualsevol cas, hi ha temps encara per a redreçar el rumb i per agafar aquests automatismes que necessita el conjunt taronja. En el 90 minuts, com deia Salva Folgado i Manuel Montal, tindran tot el resum i les veus dels protagonistes d'aquest partit. Són les 10 i 32 minuts d'aquest 15 d'octubre de 2026 i així estem els de Contrapunt, un dia més tractant d'entendre aquest gènere literari tan particular que és el butlletí oficial de l'Estat. Perquè Espanya és aquest lloc fascinant on l'èxit d'una llei es mesura precisament per aconseguir exactament el contrari de la intenció que portava escrita en el preàmbul. Fa 10 dies, recordaran vostès, el govern central va aprovar amb gran solemnitat uns decrets per afavorir l'accés a la vivenda i protegir els més vulnerables. Un pla perfecte, sense fissures. L'únic problema, és clar, ha sigut la tossuda realitat. Ixa gran enemiga de la burocràcia. Segons la Federació Nacional d'Associacions Immobiliàries, en només 10 dies a la Comunitat Valenciana s'han retirat 765 vivendes, 765 vivendes del mercat de lloguer. 6 de cada 10 immobiliàries valencianes, 6 de cada 10 immobiliàries valencianes ja tenen les prestatgeries buides. En resum, es volia garantir un sostre i el que s'ha aconseguit és que trobar un pis per a llogar a València siga més difícil que trobar un valencià que no sàpiga com es fa una paella. O pràcticament com trobar el Sant Grial, si li agrada més a Álvaro Ortuño la metàfora. Però la factoria de la Moncloa no descansa, perquè aquests mateixos decrets que venien rebotats del Congrés després de ser derogats, ja saben vostès, es van presentar en una roda de premsa el passat 6 d'octubre. Una compareixença tan entusiasta, tan plena d'èxits o d'assoliments i de peticions d'una majoria parlamentària més àmplia per a Pedro Sánchez que la Junta Electoral Central ha hagut d'intervenir avui mateix. Li han obert un expedient sancionador al president per fer electoralisme amb mitjans públics. Diu el Partit Popular que allò va ser un míting del PSOE en tota regla, pagat per tots, i és que veient el panorama del lloguer potser sí que era un míting, però de ficció, perquè el decret de vivenda s'ha convertit pràcticament en una llei de desaparició del lloguer a la Comunitat Valenciana, ja diem més de 700 han desaparegut en 10 dies. Però no es preocupen, que si a l'esquerra fan aquests càlculs que a voltes fallen amb els lloguers, a la dreta li fallen els reflexos amb els grans debats del país. Esta setmana el Partit Popular ha decidit que era una bona idea obrir el meló de la reforma de les pensions, suggerint canvis estructurals que han fet tremolar les calculadores de la gent de la tercera edat. Però la valentia, la veritat, és que ha durat el que dura un tuit com a trend topic. El PP s'ha adonat del que suposava el debat que estava creant, s'han mirat les enquestes i han activat la marxa enrere amb una velocitat que ja voldria per així Fernando Alonso. On digueren canvi, ara diuen matís; on hi havia proposta, ara diuen malentès; on hi havia pronunciament polític de calat, ara diuen que només estaven parlant per a un podcast informal. És la política del boomerang, llances una idea per a veure què passa i si has de baixar el cap corrent perquè no et tallen el coll, doncs ho fas. I mentre la Moncloa calculen el cost electoral, els jutjats continuen oferint guions dignes de Netflix. La jutgessa Beatriz Viedma, que va instruir el cas del germà de Pedro Sánchez, ha denunciat que un exmarit imputat en la trama, exmagistrat imputat en la trama, la va seguir en cotxe després de declarar en l'Audiència Nacional. Tot i que, si parlem de mètodes d'escapisme i de persecucions, la medalla d'or de la jornada se la porta un ciutadà detingut a les platges de la Malvarrosa i el Cabanyal. L'home, acusat de furtar mòbils a uns turistes, no va trobar millor amagatall davant la policia local que nadar 150 metres mar endins i quedar-se una hora sencera amagat darrere d'una boia. Una hora. Això no ho ha fet ni Álvaro Errazo. Flotant i en el mes d'octubre. Álvaro, bona nit. Té la part de mèrit que se li ha de reconèixer.
1: Sí, però tinc una pregunta.
0: Sí.
1: I els mòbils es portava ahir? Se van banyar els mòbils?
0: Home, entenem que sí. Entenem que aquesta nova disciplina olímpica que ha inaugurat este home és amagar-se amb el mòbil.
1: Que furta els mòbils, es banya, per tant ja no funcionaran i damunt agarra un constipat segur, no?
0: Efectivament. Jo sé que tu eres més de natació sincronitzada, especialment cada 4 anys en els Jocs Olímpics, però esta és una nova disciplina a la qual hauràs d'aficionar-te. S'ha de reconèixer que com a estratègia de camuflatge és precària, no, Álvaro Ortuño?
2: Bueno, pero tiene la ventaja que tú tienes las arrocerías, metes los móviles ahí en arroz, que la humedad desaparezca y los puedes seguir utilizando. No, está todo bien hilado.
0: Siempre veus el costat positiu.
2: Está todo hilado.
0: Com a metàfora de la situació política, és immillorable. Davant dels problemes, tirar-se a la mar, agafar-se a una boia i esperar que la tempesta passe mirant a l'horitzó. El problema és que, així en terra ferma, doncs no podem amagar-nos del que hi ha. No podem amagar-nos darrere de cap boia, cal banyar-se, cal mullar-se, i per això tenim per davant estos minuts de tertúlia amb estos dos orfebres de l'anàlisi que acaben d'escoltar, dos mens que no necessiten GPS per a trobar la polèmica. Comença Contrapunt.

0: Isabel Allende guanya el Premi Planeta. Notícia d'última hora. A més, l'escriptor valencià Sergio Hernández es converteix en finalista. Tercer valencià finalista després de Ferran Torrent i Carmen Amoraga al seu dia. Enhorabona per a Isabel Allende i per a el valencià Sergio Hernández. Bona nit, Álvaro Ortuño.
1: Molt bona nit.
0: Fins la propera, Álvaro Arrazu.
2: Molt bona nit.
0: Gràcies a Juan Alpuente i a José Navas al comandament tècnic. De seguida, 90 minuts, amb Sal Afogado i Manuel Montal.

0: Vine, vine.
1: Contrapunt. La jornada informativa i reflexiva amb Gustavo Clemente. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: La novena jornada de Lliga s'obri al Punt a Punt. Este divendres, des de les 20:40 hores, el Llevant juga a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. Amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Vicent Latorre. Viu el Depor Llevant al Punt a Punt.
3: Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
2: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
4: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
2: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esports a Punt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
4: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: ...90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apple Ràdio, amb Juan Aponte al control de so i amb Salva Folgado en la copresentació i codirecció del programa. Vos saluda novament, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apple Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter @90minuts, X o Twitter @90minuts, de 90 en xifra, en número, també en xifra o en número per a TikTok, 90 minuts ràdio, i també el perfil d'Instagram és 90 minuts ràdio, però este ja sabeu, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el nostre número 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar de qualsevol tema que es tracte en el programa i sobre, en este cas, qualsevol la pregunta, perdó, que vos fem cada nit i que és en el dia d'avui. Què vos sembla que Javier Aguirre hagi decidit canviar la banqueta titular del València de lloc? Sabeu que el València abans ocupava la banqueta que està més a prop del fons nord, és a dir, només així del túnel de vestidors a mà esquerra. Bueno, pues Javier Aguirre ha decidit que ell vol estar en l'altra, en la que habitualment ocupaven els visitants, és a dir, només així del túnel de vestidors a mà dreta, és a dir, més a prop del fons sud. Per això vos pregunte què vos sembla que Javier Aguirre hagi decidit canviar la ubicació de la banqueta, a més, per primera volta en la història de Mestalla. El primer, és una alegria gran tornar a estar així davant del micro. Gràcies, sobretot, pel carinyo que m'heu mostrat en xarxes socials en els últims 10 dies. De veritat que dona moltíssima força. Les xarxes socials a voltes tenen coses que no són agradables, perdó, però també tenen coses molt positives i vos he de dir que, sobretot, la vesprada de la nit de la intervenció quirúrgica, llegir-vos i llegir tots els missatges que em fareu arribar, certament varen ser una medicina que no es dispensa en els hospitals i que poden dispensar les metges, però que alimenta moltíssim l'ànima. I així que, moltes gràcies. Durant aquests dies, lògicament, han ocorregut un fum de coses, però en el cas de València he volgut detindre'm en tres casos en especial. El primer d'ells és Hugo Duro, el davanter madrileny del València, i per si a algú se li oblida, encara que dir això sigui impopular, màxim golejador de l'equip durant les tres últimes campanyes, i Xome està en el punt de mira. Al voltant del nou natural de Getafe hi ha un rum-rum des de la temporada passada per ser un dels futbolistes sobre els que va transcendir la seva mala relació amb Carlos Colberán. Que no és que la resta de la plantilla la tinguera bona, però en el cas d'Hugo Duro, al igual que en el cas de Gallà, es va fer pública misteriosament. Curiosament, se va fer pública, sobretot en jugadors que tenen fitxa alta. Casualitat, ahí ho deixo. Que el davanter està ara mateix per als Lleons és una evidència que no es pot discutir. No es pot errar l'oportunitat de la Trilla en Santander. Més enllà de que és més fàcil que Peter Lim demani perdó per com dirigeix el València que jugar de davanter en aquest equip en els últims anys. Crec que no és un cas perdut. D'històries de jugadors en la diana que li peguen la volta a la tortilla està ple el món del futbol. No sé si vos sona el nom de Ferran Torres en l'últim Mundial. Però de la mateixa manera, també crec que hi ha alguns que li han ficat la creu. Que encara que Hugo Duro marcara 20 gols, no el perdonarien. Ja saben que dic sempre que Meriton té guanyat el relat en el carrer. I esta, per a mi, és una mostra més del que dic. El segon punt és sobre el sobrecost del nou Mestalla. Ahir coneguérem que el València reconeix, després volem quines són les xifres reals, uns sobrecostos de 20 milions d'euros en el nou Mestalla sobre el preu fixat de l'obra. A mi m'agradaria que es queden els responsables del club i li expliquen a la gent com pensen tornar-li anualment a Goldman Sachs un ventall d'uns 25 milions
25-30 milions d'euros aproximadament, més estos 20 de sobrecost, i com van a fer un equip si el propietari no invertís, i com van a generar suficients ingressos amb un equip que lluita per a no baixar a segona divisió. De veres, m'agradaria que, a més de la part esportiva, que ha vingut molt bé que parlar en estos dies Braulio i Aguirre per a desviar la mirada sobre els temes, m'agradaria que els responsables, el director corporatiu i la directora financera, si ja es troba en condicions, ens explicaren com quadrar aquest cercle, perquè jo no ho acabe de veure. Si tinc clar, que enviar als socis de tota la vida al gallinero del nou Mestalla i a callar qualsevol atisbe de crítica als que manen és la mort social del club, en la que a més col·laboren diferents agents socials de la vida valencianista, com ara l'agrupació de penyes, necessite que algú en faci els comptes per a no creure que, a més, el nom Mestalla, com a bon Tolos, serà també la tomba econòmica de l'entitat. I per últim, el Slim. Ahir va publicar el company Diego Picó, al que anem a tindre d'ací un no res, ací en la tertúlia, que a un exdirectiu li ha comentat el fill de l'amo que li ha demanat a son pare que no venga al club. Déu me lliure de dubtar ni de Diego Picó, garantia absoluta de veracitat, ni de la informació que hi dona. Però sí faré una sèrie de consideracions que crec convenients. La primera és que aquesta informació pot perseguir diversos objectius, perquè a voltes la informació t'arriba i l'has de donar, però crec que a voltes uno està en l'obligació de llegir més enllà. Per exemple, objectiu en la ciutat, pues dir-li als opositors que no se'n van anar per a veure si condueix el desànim. I per als seguidors de la seva doctrina, que vagin escampant la bona nova que Kiat torna a estar il·lusionat amb el València, missatge este que ja escoltarem quan l'arribada de la duple Corberrón fa dos estius, i que, per tant, ens espera un futur paradisíac amb Meriton, que venen prometent des que aterraren. Però, fonamentalment, jo me'n recordo d'aquest acudit del tipus que parlava meravelles del seu cavall i li'l va vendre per un dineral a un amic. Als 15 dies es troben i el que havia comprat el cavall, molt malhumorat, li va dir el que li havia venut. El cavall ni és de pura raça, ni serveix per a la doma, ni per a les carreres, ni per a res. I l'antic propietari li va respondre allò de tu parla així del cavall, que ja veurem com el vens. En altres paraules, la primera norma a l'hora de vendre alguna cosa és no admetre que la vols vendre. El temps dirà. Posata, després de no sé quant temps, amb els entrenaments tancats a Caligando, avui el València Club de Futbol ha decidit obrir paterna 15 minuts per als mitjans de comunicació, a Brícies. Des de la llei Fraga del 66, que suprimia la censura prèvia, i des que el març del 88 es va aprovar l'arribada de la televisió privada a Espanya, ningú havia fet tant per la llibertat de premsa en el vell continent. Gràcies, José Manuel. Les 11 de la nit i 11 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 11, saludo ya a Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás tú?
1: Yo muy bien.
0: Fantásticamente.
1: Alegre de Boret.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Mentira, pero he de quedar
0: ahí. lo que ha de hacer uno,
1: ¿eh? Sí.
0: per cert, com haureu vist ja en el vídeo de la pregunta del dia, lo del moño no és cert.
1: ¿Cuánta gente ha preguntat?
0: Pues m'ha preguntat gent, ¿eh? M'ha preguntat gent, sobretot perquè...
1: M'han preguntat a mi, deberes.
0: Sobretot perquè jo crec que ja...
1: En el
0: meu cas, sí. El ser calb ja és una... Ja forma part de la meva marca personal, vull dir. Jo ara mateix seria, probablement, un meme andante, que diria aquell. És que hi ha algú que és un meme andante, que s'ha posat moño i és un meme andante. Ixos, i és que se l'han posat, però no ho admitixen, per a mi són els pitjors. Però bueno, això són gustos personals.
1: Se'm preguntava, eh?
0: És de sí, sí, no, la gent preguntava.
1: Jo però, sí, ja ho diràs.
0: Amics meus de tota la vida m'han preguntat, jota, això és cert? No és cert. Però és que ja, no, ja que reconeixer que com a inventiva, jota...
1: Claro, desapareixes.
0: No, però...
1: ¿Este què li passa? Se posa moño i va. La gent va. Pues mira, sí, me cuadra.
0: Però de reconèixer...
1: Com a teoria me cuadra.
0: He de reconèixer que vas tindre el teu puntet.
1: Dir, sí, no?
0: Va estar, sí, va estar massa.
1: Sí, clar.
0: Les coses quan són.
1: Que m'han preguntat a mi pel carrer, sí, en el poble. Sí, Manolo, que és de veres, i jo sí. Ja ho veuràs.
0: Ja ho veureu. Bueno, no puc demostrar el més posat del moño. Bueno, 11 i 13, Folgado. De la meva intro, ¿te quedes amb alguna reflexió?
1: No, en lo de Paterna de avui. Al final, Manolo, jo crec que estem tots anestesiats.
0: I ja qualsevol cosa.
1: Obrim Paterna.
0: Lo que hauria de ser l'obligació ja mos sembla...
1: Obrim Paterna.
0: 15 minuts, que no vos pots veure res. Però
1: vaig a
0: bueno.
1: Poder traure un vídeo al costat dels futbolistes, no des de l'arbre a un quilòmetre de distància.
0: Tu te'n recordes...
1: Ojo, la xiqueta Paterna ho agraeix, això, eh?
0: Tu te'n recordes d'aquella bella cançó del grup Harcha?
1: Harcha?
0: Sí.
1: No.
0: No, la de Libertad, Libertad.
1: Ah, sí, pues sí, no.
0: Ah, no, a ver, Paterna, ¿eh? Libertad, Libertad, sin ir, ¿eh? No valorem suficient a l'estasi del club.
1: No, bueno, lo de Wii estaba claro, Manolo. El Wii era Javier Aguirre en la gorra calada, repartint indicacions, fent bromes, algun crit, algun taco.
0: Bueno, pues
1: és lo que hem tingut en Paterna, és evidentment. Però me sembla bona estratègia per part de Aguirre i per part del club, eh?
0: Correcte.
1: Absolutament.
0: Ara bé.
1: Ara la gent no havia de desviar tampoc l'atenció.
0: En lo que toca, que l'equip continua un últim. I sobretot una cosa, si això que ha passat avui està bé, lo que passava abans està malament.
1: No, lo de Wii no pot ser un episodi aïllat.
0: No, però vull dir, si lo de Wii està bé,
1: clar.
0: És que lo d'abans no estava bé.
1: Sí.
0: I per tant, és que criticàvem això...
1: Teníem raó.
0: Teníem raó o som el anticristo?
1: Som el anticristo.
0: Som el anticristo. Sí. Me quede a mi esa reflexió. 11 i 14, Folgado. Pregunta que tenia ganes de fer-te. Com venen les fotos?
1: En molt de moño, Manolo.
0: Mira-li.
1: El Llevant obre la jornada 9 de Lliga. Els Granota juguen demà a casa del Deportivo de la Coruña amb les baixes d'Hugo Sotelo, Primo Lleta i Jon, que els de Luis Castro arriben després d'haver empatat a 3 contra el Sevilla dilluns d'esta setmana i sense apenas temps per a recuperar-se.
2: Teniendo los jugadores que se quedaran, más un entrenador que se queda, el equilibrio ya es mucho desde el año pasado. Es un equipo con una movilidad ofensiva muy grande, con algunos jugadores que son muy, muy importantes en su salida de balón, entonces es un equipo que tenemos que estar a 100%, muy concentrados.
1: Castro, parlant del Deportivo de la Coruña, Castro que a més ha referit a la possible renovació de Dela. El central finalitza contracte esta temporada i és un dels homes més utilitzats per l'entrenador.
2: Normal que las conversaciones empiezan de una forma y terminan de otra para los dos lados. Dela sabe lo que yo pienso de él, el club también sabe lo que Dela nos puede dar, pero también sabemos todos hasta qué punto podemos ir. Dela también sabe que está en un club que le puede dar muchas cosas, pero una de las que no puede dar mucho es dinero.
1: Javier Aguirre menecha la banqueta. El tècnic del València canviarà de costat de la banqueta local de Mestalla i ocuparà el de la dreta del túnel de vestidors. La modificació posa fi a un costum que s'havia mantingut durant els més de 100 anys d'història en l'estadi del València. Gulagsi torna al treball després d'una experiència que qualifica com profundament traumàtica. El porter del Villarreal, que va patir un robatori en el seu propi domicili, estant ell i la seva família dins, ha assegurat en les seues xarxes socials que és una cosa que portarà temps processar. Normalitat, el Club Esportiu Castelló afronta dissabte una nova prova a Las Palmas amb l'objectiu de deixar arrere les últimes entropessades i recuperar bones sensacions. Pablo Hernández ha recuperat a Black en la sessió d'entrenament d'avui, però Camará, Fran Castillo i Juanjo Nieto són baixa. El tècnic resta dramatisme a la derrota en Andorra.
3: Pareix ara que hem passat de ser el millor equip del món a ser el pitjor, no? Estar en les nostres mans és fer que sigui el més curt possible, no? I aquesta dinàmica de tema de sensacions, no? I estem en una posició òptima on volem estar i en disposició de seguir lluitant per mantenir-nos en aquesta posició.
1: Altra derrota, València Bàsquet ha perdut el Roig Arena en Eurolliga davant Maccabi per 88-91 en un partit en què les rotacions des de la banqueta de Xavi Albert no han funcionat i l'equip ha anat sempre a remolque del rival. Quarta derrota en 6 jornades d'Eurolliga, parla Xavi Albert.
4: Un partit on ha sigut més esporàdic de trobar accions, no diré individuals, però no me diré sense la col·lectivitat i la velocitat a la que necessitem jugar. I res, bueno, un final on també vull ficar en mèrit perquè crec que l'equip continua demostrant que s'enganxa fins al final, no? En aquestes dues pressions per recuperar el valor, per continuar lluitant, per tindre opcions fins a l'últim segon del partit, que ens serveix de poca compensació ara mateix una vegada hem perdut el partit i no aconseguir rematar-lo, no?
0: Les 11 de la nit i 18 minuts, vos recorde, arraba 90 minuts, de 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a, en este cas, TikTok, 90 minuts ràdio, també en xifra, en número, i per a, en este cas, tenim a Diego Pico, ja, que el fa la banda, i per a Instagram, també és 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un WhatsApp, 6-9-42-18-01. La pregunta que estem fent, què vos sembla que Aguirre hagi decidit canviar la banqueta local de costat per primera volta i possiblement per última en la història de Mestalla? 11-19, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem de tot això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
5: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
6: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Pots comprovar que tot estiga llest per a votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Cal que figures a les llistes del cens electoral. Pots consultar-ho del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o en INE.es. Demana que rectifiquen si hi ha algun error, especialment si votes per primera vegada o si has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
8: En 2026... La Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.

0: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
1: Ven a Aferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
2: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Buscant Jaume I, la sèrie que recorre els camins de la conquesta. Divendres a la nit, en Apunt.
4: Apunt, Ràdio Televisió Valenciana i la Diputació de Castelló. Junts per la difusió del llegat de Jaume I.
5: Estàs escoltant 90 minuts, la tertúlia.

Tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana en 90 minuts. La novena jornada de Lliga s'obri al punt a punt. Este divendres, des de les 20:40 hores, el Llevant juga a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. Amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Vicent Latorre. Viu el Depor Llevant al punt a punt.

0: Molt bona nit, benvingudes i benvinguts a l'Hora de la Cultura. Què queda de nosaltres quan passen els anys? Pot ser una fotografia, una història contada a mitges, una cançó que algú continua cantant, o fins i tot el record, cada vegada més imprecís, d'allò que un dia vam ser. Vivim convençuts que el temps avança en línia recta, però la cultura ens demostra constantment que el passat sempre pot tornar. De vegades per celebrar-lo, altres per revisar-lo, i en alguns casos per rescatar aquelles veus que quedaren atrapades darrere del silenci. Les cançons també creixen, canvien i acumulen vida. No signifiquen el mateix quan s'escriuen que 10 anys després, perquè nosaltres tampoc som ja els mateixos que fa 10 anys. Tornar a una composició antiga no és repetir-la, és més bé mirar-la des del present, descobrint què conserva d'aquella persona que vam ser i que necessita transformar-se per continuar parlant-nos. Esta nit conversarem amb Pedro Pastor, que celebra una dècada de camí amb Los Locos Descalzos, recuperant 12 cançons de la seva trajectòria, gravant-les de nou i compartint-les amb algunes de les veus que han acompanyat el seu univers musical. Però és que el passat no sempre torna convertit en celebració. De vegades també reapareix com una pregunta que ningú no va respondre, com una història coberta pels sorolls dels focus o com una vida que la fama va convertir en personatge. En Telo de Fons amb Juanjo Prats ens acostarem a la figura de Gracia Imperio, una de les grans vedets de la revista dels anys 50. Una dona que va conèixer l'èxit als escenaris valencians, però també la censura, la repressió i eixa doble moral d'una societat que admirava aquelles artistes al mateix temps que les jutjava. La seva mort, una mort en estranyes circumstàncies, continua envoltada de preguntes quasi 60 anys després. Perquè darrere d'eixes lluentors sempre hi ha zones d'ombra, i pot ser una de les funcions de la cultura siga precisament ixa: apartar el decorat, mirar què s'amaga darrere del personatge i recordar-nos que les històries no són mai tan senzilles com semblen. Una cançó pot guardar 10 anys de vida, un escenari pot ocultar tota una època de silencis i un llibre pot obrir-nos una porta cap a allò que encara no sabíem que necessitàvem comprendre. Per això, abans també d'acomiadar-nos el programa d'avui, tornarem també a més llibres amb Mar Hernández, la nostra llibretera de confiança, que arriba des de Vila Llibres a la Vila Llosa amb noves lectures per al cap de setmana. Esta nit parlarem, en definitiva, de tot allò que la cultura aconsegueix salvar del pas del temps. Les cançons que tornen amb una nova veu, les vides que reclamen ser contades i les històries que encara ens ajuden a entendre qui érem i qui som. Comencem ara sí l'Hora de la Cultura. Ens acompanyeu?
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

Recordem, acabem de parlar amb ell. Pedro Pastor estarà demà a la sala Estèreo Alacant i el dissabte, així un poquet més a prop, a la sala Jerusalem de la ciutat de València. Nosaltres continuem

0: Estàs en l'Hora de la Cultura. Teló de fons. Les arts escèniques en l'Hora de la Cultura.
1: Així estem, obrim el teló de fons i tinc entès que ja van fer una crida la setmana passada i Juanjo Prats ens ha tret un poquet true crime. És així, Juanjo, molt bona nit.
2: Molt bona nit, sí. Bueno, baixirem una mica la conversa. I, bo, avui anem a fer una... Bueno, parlar del gènere de misteri. Clar, el misteri en el teatre ha estat molt present perquè recordem totes les obres d'Agatha Christie. I, bueno, és un gènere que al públic li agrada, li enganxa i, en certa mesura, sempre està el punt de vista qui és l'assassí. Doncs avui anem a parlar no d'una obra de teatre, sinó, malauradament, de el que moltes vegades hi ha darrere del teló i moltes vegades hi ha una part sòrdida. Anem a fer un viatge un poc misteriós perquè va haver una actriu, vedet, que va ser assassinada i, per tant, no tenim res concret ni qui va ser l'assassí ni les circumstàncies, per tant té un halo de misteri que, bueno, no som nosaltres que som els primers que traguem este tema, sinó que hi ha pel·lícula, ni ha cançó, ni ha documental, en definitiva que és un tema que ha estat, bueno, molt present. I especialment per què? Doncs perquè l'ambientació és ja dels anys 50. Imaginem la dècada dels anys 50, on triomfava un gènere per excel·lència, que era el gènere de la revista. Clar, si parlem del gènere de la revista, nosaltres tenim un epicentre que és ni més ni menys que el Passatge Russafa, que allí estava l'antic Teatre Russafa i molts altres teatres, perquè era el nostre xicotet Broadway valencià. I per què xicotet Broadway valencià? Perquè diríem que en una contorna de 2 o 3 quilòmetres hi havia, pues, pot ser, més de 15 o 20 teatres i cabarets.
3: Quina pena que no estigui això.
2: Un horror, perquè avui és Zara, l'altre...
3: és un altre espectacle diferent.
2: L'altre és un cinema multicinema, sí. L'altre és una perfumeria, tot això tot. Originalment eren teatres, sí. I què passa? Ja el teatre va entrar en crisi en l'època dels anys 60 i es van reconvertir en cinemes, perquè molta gent recordarà ja aquests grans edificis com a cinema, i ja quan el cinema va entrar en crisi es van reconvertir ja en botigues, bancs, i en definitiva, bueno, pues, bueno,
3: com canvia-lo, sí?
2: Sí, i aquest xicotet Broadway, malauradament, l'hem deixat perdre. I perquè pocs teatres s'han recuperat, es van reconvertir, i això sempre, pues, bueno, és una pèrdua importantíssima a nivell de patrimoni. Doncs la història esta m'encanta perquè allí desfilaven les vedets més conegudes a nivell nacional, perquè València era un epicentre de producció junt a Madrid, i diríem que érem capaços de produir moltíssima obra i venia moltíssima gent a València a escoltar, entre altres, a veure, escoltem esta cançoneta que és molt popular.

0: apunto siempre la gloria del amor, porque el conquistador es un señor de buen humor. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que gozarla y hay que reír. Tomar la vida en serio es una tontería, no es un misterio, hay que vivir.
1: I això feia la gent viure. Viure, clar, tot, es prenien en la nit pel dia, vivien, semblava tot un món fantàstic de lluentors, però darrere s'amagava algo molt més trist, i moltes vegades inclús com tractaven a les dones. Situem-nos, anys 50 venia, la gent volia viure la vida com una fantasia, una il·lusió i tal, però un món masclista absolutament. Mm-hmm. Ahir qui tallava el bacallà a nivell, des de nivell empresarial, a nivell de públic, i era un poc que són els homes. Mm-hmm. Recordem que el passatge Russaf estava molt prop de l'estació del Nord. Uh-huh. I era una zona, en certa mesura, que vivia una eclosió molt important també de gent dels pobles. Uh-huh. És a dir, quan la gent cobrava la collita de taronges, se n'anava al cabaret i se n'anava a la festa a tomar-se la vida en sèrio, pa què, no? Pa viure com calia. Doncs, bueno, esta història, bueno, mos parla també de dones tutelades. Recordem, sobretot, perquè cal fer una mica de memòria en estos temps que estem, és que si parlem d'una dona, fins als 23 anys no era major d'edat. Uh-huh. Ho dic jo perquè hi ha gent nostàlgica de no sé què. Uh-huh. Que 23 anys tu estaves tutelada primer per ton pare i després pel teu marit.
2: Exacte, sí, no sé, no, a dir-te que estaves tutelada igualment
1: tota
2: després.
1: La vida, ¿vale? Mm. Per tal, per a viatjar, per abrir-te una cartilla en el banc, per a ser empresària, per qualsevol cosa, diríem, estàs totalment mediatitzada. Mm. Imagina-te per a ser artista vedet i actrius. Bueno, pues ahí tenim la famosa mare artista. La Pantoja ho va fer també molt sí. popular, que és la mare de la Pantoja. Sí. Doncs les mares i les vedets estaven allí pegades com si fossin la carabina, mm-hmm. per tal de protegir un poc, en este cas, la filla, no? Mm. I bueno, per això moltes vegades tampoc servia absolutament per a res. Per què? Perquè aquestes dones eren explotades pels empresaris. Uh-huh. I lògicament és que ixe tema que té molt a veure de si tu vols triomfar en este món, a lo millor més és que fer una vida més agradable a mi, no? Uh-huh. Ixa cosa tan desagradable, i no podem oblidar tampoc el tema de la censura i un poc el tema de la cosificació sexual. Estem parlant de repressió sexual, un gènere... bueno, insinuant, a voltes és naïf, però a voltes també amaga un poc una comercialització dels cossos de les dones, no? Mm. I ahí apareix el gran empresari, que és el senyor Colsada. Mm-hmm. El senyor Colsada era un creador de revistes, i ell va crear tot un gènere que era Les alegres xiques de Colsada. De fet, hi va un poc, hasta cine de barri, en una pel·lícula, sí. típiques de les alegres xiques de Colsada arriben al poble, vull dir, i t'alegren la vida, no? Doncs bé, hem de dir que una de d'eixes vedets que va començar i que, segons les males llengües, era també amant del senyor Colsada, mm-hmm. perquè, a veure, perquè realment el Me Too que parlàvem, uh-huh. Seria molt aplicable també a aquest tipus de coses que la gent havia de passar per circumstàncies que avui en dia serien totalment impensables, no? Doncs la protagonista, ixa dona que va començar, diríem, com a corista i va arribar a ser primera vedette de teatres com l'Apolo de Barcelona o el Russafa de València, és Gracia Imperio. La protagonista de Wis Gracia Imperio, no anem a parlar dels seus èxits en revistes, sinó perquè ella va ser, en certa mesura, víctima d'un assassinat amb estranyes circumstàncies. Sí. Mm-hmm. I, bueno, i és un poquet el que nosaltres, bueno, avui un poc indagarem i un poc comentarem perquè ens serveix un poc per entendre l'univers d'aquell moment, no? És una dona que va néixer a Madrid, va venir a València perquè era centre de producció, va començar com a xica del cor, fins que va anar pujant i convertir-se realment en l'artista principal, no? El món de les varietats, en certa mesura, sempre formava part d'una xica guapa i un senyor graciós, normalment grosset i lleig. Claro, ahí mos vindrà al cap gent com Juanito Navarro, sí. Vull dir que són com un poco caspa. Que era un humor tan masclista, sí. Tan fort, i aquesta realitat. Però així tenim també, per exemple, el Teatro Alcázar, que va començar també a Pajares. Mm. A València, vull dir, aquest perfil ells eren lletjos no sé quantos, i elles tenien que ser monumentals i en certa mesura pues una pues una dona molt guapa, no? Però també en aquestes revistes a voltes hi havia un artista convidat, com per exemple Antonio Machín, que també apareixia en algunes revistes de Colsada, no? I per tant, ella era la dona, no? La imatge un poc de la dona guapa i en certa mesura. I el senyor Colsada li va ficar com a sobrenom la dona dels ulls musulmans.
3: Bueno.
1: No sé, vull dir, per afegir-li un poc això de Xerezades, dels ulls, el misteri de les mil i una nit, entes. Bueno, en fi, doncs ells anaven insinuant, cantant, els couplets en certa mesura era un poc mostrar un poquiu i insinuar, però també hem de dir que hi havia funcions on s'ensenyaven més. És a dir, el famós topless, que el Crazy Horse en París o el Moulin Rouge era habitual poder fer, en este cas, el topless. Així tenien ells un sistema molt concret per detectar si la censura estava en la sala o no estava a la sala. Sí, hi havia com una espècie de xivato, que hi havia una llum roja, sí. I quan entre caixes s'encenia la llum roja, havien de ser infinitament més comedides.
3: Perquè estava la censura.
1: Estava la censura pendent, perquè si no, té que hi ha una multa realment impressionant, no? I quan no hi havia llum roja, doncs podies ensenyar una mica més. En fi. És un món molt delirant. Si ho mires fredament, és un món terrible. I clar, l'èxit, això atrau a gent, admiradors, atrau a moltíssima gent, i és un món, en certa mesura, de diva. No? En aquell moment, sí. La gran desitjada, no? I tot això, en certa mesura, també va anar passant-li factura, perquè un és diva, desitjada, en un moment donat, però després baixes d'esglaó i passes de la gran revista del Teatre del Russafa als cabarets. I els cabarets ja dirien que tenen un altre horari, fins a les 4, 5 de la matinada, l'ambient és diferent. Per què? Pues perquè va començar a caure en certa desgràcia del senyor Colsada, perquè sempre arribava una nova aspirant que li feia més gràcia. No, la història és terrorífica, no? I després la relació amb sa mare, que era una relació realment terrorífica, perquè moltes vegades discutien en públic, s'han tirat gots al cap, baralles importantíssims, però realment el més terrible és que sa mare la va denunciar a ella i ella va acabar a la presó. I va acabar a la presó perquè ella es va quedar embarassada i va avortar.
3: I en aquell moment,
1: i sa mare, imagina't, Déu, quines mentalitats, denunciar a la filla...
3: A la pròpia filla.
1: A la pròpia filla perquè havia comès, en este cas, un avortament, perquè la dona, veges tu a saber, la seva vida artística, potser no podia permetre's tindre un fill. Perquè això de baixes maternals, etcètera, pues és com un món d'irrealitat. I ahí va entrar un poc la vida sòrdida dels cabarets, ambients no massa recomanables, i de fet, ahir hi ha molta gent que opina al voltant de per què va acabar tan malament i tal. Parlant d'un documental que després escoltarem veus de primera mà, que conten la seva experiència, però després també tenim una cançó pop curiosa del doctor Divago, que en certa mesura ens fa el teaser o el resum de lo que li va passar a Gracia Imperio.

0: Jovens acaba de fer al mateix temps un resum del que li va passar i una rastra de spoilers.
1: Claro. Increïble esta cançó.
2: Maravillosa, perquè claro, qui anava a pensar que en aquesta època algú rememorava, perquè sempre que el cantant o el compositor vivia al costat de la
0: claro,
2: casa on va passar.
0: I
2: realment...
1: Aquesta història li l'havien explicat a la seva família moltes vegades.
2: I ello va convertir, pues, bueno, la dècada dels anys 80 o quan sigui la cançó esta, pues bueno, contar aquesta historieta. Doncs, a veure, de tot el que ha dit, que anem a filar prim. Ell parla del carrer Tres Forques, sí, i ahí tenim un epicentre també misteriós, i és a dir, que el número 1 està a la finca Maleida.
1: És ese edifici, sí, estava pensant, clar, dic. És ese que han passat milions de coses, coses misterioses.
0: Molt de misteri.
2: Molt de misteri, molta història, i la primera va ser Gràcia Imperio, sí, l'any 68, la primera víctima d'aquest edifici. Una altra curiositat és en dir que aquest edifici tenia una propietària, però no d'un pis, tenia 11 pisos. I la propietària d'aquest pis era Mercedes Viana. Mercedes Viana era la propietària del cabaret Mocambo, que era el més popular del club que estava en el carrer La Sang, al costat de l'Ajuntament, on treballava Gràcia Imperio, i on ella estava a punt de debutar, li quedava un dia o dos per debutar, abans de ser assassinada al seu pis. Per tant, imagina-teu, com està avui la vivenda? Impossible.
0: Impossible.
2: Comprar-te 11 pisos...
0: Més que impossible.
2: 11 pisos. Imagina't la senyora Mercedes Viana, la pasta que menjaven.
1: És que el cabaret, sí que feia, sí, el cabaret donava molt.
2: El cabaret, i realment comprar-se una finca que estava maleïda. Sí. Que originalment qui residia? Cupletistes, empleats, vedets... Al servei d'ella tenia com una espècie d'hotel, que m'encanta, perquè seria... Jo te pague... actues, guanyes diners del cabaret i damunt me pagues el lloguer.
0: S'acaba reinvertint en el mateix lloc.
2: Tenia absolutament tota la reinversió.
0: Increïble.
2: Gràcia Imperio és la víctima més coneguda. Després ha hagut successos molt estranys de gent més anònima, des d'assassinat d'una prostituta, uns xiquets que van caure pel balcó. O sigui, una història terrífica, però que nosaltres no anem a centrar-nos ahir. Ja tenim prou en la història de Gràcia Imperio. No? Doncs mira, el més important de tot això és el fet de que la història té uns fets molt concrets que anem a rememorar. Any 68. Ahí apareix un personatge que no apareix en la cançó, que és el modista d'Amic i de Gràcia Imperio. Li diuen Pepe Marqués. Era el senyor que, en certa mesura, estava preparant el vestuari per a debutar en el Mocambo. La nit anterior, sopa amb ella i un ex-parella de Gràcia Imperio, no la parella actual. Una exparella que estan sopant allí allí. En un moment donat...
1: Escolta, és que estic veient una pel·lícula.
2: El modista, en un moment donat, se'n va, deixa la parella, no se sap exactament què va passar, i realment torna el dia següent per tal de concretar coses del vestuari. Què passa? Ell tenia clau del pis, el modista, però no va obrir la porta directament, sinó que va arribar al pis... toca el timbre, ningú l'obri, i ell què fa? Va al porter per a que pugen junts a obrir el pis. Jo què sé, no sé.
0: Molt misteri.
1: Per que veig que no ha sigut ell, que ho havia fet.
2: Que volien el sopar o jo què sé, no sé què va veure, no? Sospitava alguna cosa, però diuen que feia ja molta olor a gas. És a dir, algú va obrir la famosa espita del gas,
0: clar,
2: i se feia un poc d'olor. Vale. Obrin el porter i es troben un poc la presència del crim. A veure... què passa? Va ser un suïcidi pactat, molt estrany, perquè el modista va dir que en el sopar era tot normal, no? Va trobar el cos a la banyera amb el jove. I el gas per tota la casa, tu en la banyera...
1: Vull dir, van morir els dos.
2: Sí, van morir els dos. Claro, suïcidar qui primer i qui segon... No, mai es va saber. De fet, la policia sap què va fer davant d'aquesta circumstància? No acusar ningú i tancar exactament
1: un accident,
2: un suïcidio conducido o lo que siga, i no es va voler seguir investigant.
1: No volien saber res més de lo que passara en aquest edifici, claro, no anar mai més.
2: No, i tu imagina-teu també una situació, un món dels cabarets, un Gràcia Imperio en decadència, claro. Per què? Perquè hi ha una part de gent que conta testimonis que anem a escoltar d'una pel·lícula de Francesc Betriu, gent que està convivint amb ella, que mos contarà més cosetes, i que diuen que pot ser alguna fill d'una família molt adinerada de València, tenia relacions amb ella. Gelosies, no gelosies, històries, això, conspiracions vàries, que tot el món no vol que tu muiguis tu en un antic nòvio, si no té que ser algú de molts diners perquè t'assassinen. No sé què va passar. Però escoltem ara més testimonis que van viure la història i mos conteneix cosetes.
3: Gracia Imperio era una mujer extraordinaria. En mi vida he conocido a nadie como Gracia.
4: Una de las primeras veces que ha tenido España.
3: Yo recuerdo colas que daban la vuelta a la manzana, pero no solo los sábados y domingos, los días entre semana.
5: La revista supone un boom durante muchos años en el medio teatral español.
6: Tanto los mariquitas como las prostitutas, como el público en general, cola para ver a la Grecia Imperio.
7: Algo raro pasó ahí, algo raro, muy raro. ¿Por qué moriría? Cantaba, bailaba, era actriz, era una de esas pocas vedetes que lo reunía todo.
8: Parecía ser que no se podía ser una primera vedette si no estaba liada con el empresario.
9: Ella estuvo liada con Colsada.
3: Colsada era un zorro, a él le dominaba el dinero y las mujeres.
4: Y Colsada estuvo enamorado de ella.
10: Ay, la mamá de Gracia, que no la dejaba vivir.
3: Se dieron de banquete con una bandeja y tirándose vasos la madre y la hija.
11: Del aborto no nos enteramos nadie. Se enteró la gente porque la madre la denunció.
12: Las mujeres, si abortaban, era cárcel.
13: Fue a la cárcel, es verdad, pero por otras razones. Por las mismas que la llevaron a la muerte años más tarde.
0: Jo em quedé...
1: Pues si ese señor últim se sabia el per què, perquè ho ha dit.
2: Però, Francesc,
1: però ho aclarirem.
2: El director Francesc Betriu el que deia és que parlàvem més esquenes de la càmera que quan la càmera es ficava en marxa.
0: Ai, clar,
2: i a partir d'ahí tots tenien teories i tenien històries, però realment quan la càmera començava pues, dient exactament el justet.
0: Claro, estallaven un poquet. Algo raro passava.
2: I algú va dir, les aconsejo que no hagan este documental por lo que pueda pasar.
0: És que...
2: Sí, però ten en compte que és... gent que ha patit la por, la repressió, vull dir, aquesta història dels anys 50, i el que parlem un poc, Jeffrey Epstein, bueno, va votar per el tema del cinema, però és que en aquest moment el món de la revista, el món de l'empresari, vull dir, abusaven moltíssim de, en aquest cas, de les vedets, de les actrius i tal, no? I per tant diríem que darrere de les juventors, de l'esplendor, d'eixa, bueno, cantar la vida i l'alegria, pues hem vist que hi havia també molta misèria, molta tristesa, no? I, bueno, l'important que ens quedem és un poc també en el paral·lel de Barcelona, era l'epicentre fonamental, però després estava el Russafa de València. No res a veure que em veig ara és la Gran Via madrilenya en el tema dels musicals, i així a nivell patrimonial sí que pues, hem perdut moltíssims, no? Per què? Pues perquè encara que fora un Broadway carpetopetònic i una mica de berlanguià, bueno, pues tenia un món també fascinant i també perillós per a les dones, no? Tenia eixa doble vessant. Emília Argüelles Catalina va ser el verdader nom de Gracia Imperio, no? Gracia Imperio sempre era el nom artístic, una màscara sensual, una màscara que moltes vegades va patir molts abusos i va morir en estranyes circumstàncies als 35 anys.
0: Una bona sessió de True Crime, Juanjo Prats. Sí, quedem. Jo vaig a continuar mirant ese número 1 en el carrer Tres Forques cada vegada que passe per davant.
2: Imagina la història.
0: A mi ese misteri
2: de Gracia Imperio.
0: I ja més de història de Gracia Imperio de fons. Moltíssimes gràcies, Juanjo Prats, com sempre.
2: A vosaltres.
0: Bona nit.

0: I continuem el programa d'avui de l'Hora de la Cultura i, com sabeu, és dijous i això implica que s'acosta i se cap de setmana i a nosaltres, així el programa ens agrada i molt llegir. Així que què millor que unes recomanacions literàries de la nostra llibretera de confiança, Mar Hernández, llibretera en la llibreria Vila Llibres a la Vila Joiosa. Molt bona nit.
1: Molt bona nit, com esteu? Quines ganes de parlar amb vosaltres una setmana més.
0: I nosaltres més. A veure, conta'ns, quina recomanació tens esta setmana?
1: Doncs mira, vos porto una recomanació que en esta setmana que estem vivint una revolució un poc, o un clima una miqueta inestable pel que fa al nivell polític i social, vos porto un llibre que ens parla un poc de la precarietat, però de forma molt divertida, molt entretinguda i que jo crec que connectarà molt amb la gent jove. El llibre es diu El factor Rachel, és d'una autora irlandesa que es diu Caroline O'Donoghue. Jo sempre m'ho poso molt fàcil a l'hora de dir els noms de les autores que recomano, la veritat, és una virtut que tinc. Però bé, esta novel·la ens parla de Rachel, que és una universitària que comença la seva etapa, diguem, més adulta, comença a compartir pis i se n'adona una mica de les dificultats socials i econòmiques del que suposa ser adult, un poc. No? Allí coneix a un xic, James, es faran amiquíssims en esta trifulca per compartir pis. Uh-huh. I a través de la seva relació passaran coses molt boniques, altres més tèrboles, i la novel·la ens parla una miqueta de l'amistat, de l'amor, també de les relacions de poder que es generen, també del que suposava ser una persona del col·lectiu LGTBI en els anys 90-2000 i de tot el que suposa, doncs, la intensitat de la joventut. És una novel·la fantàstica, entretinguda, molt divertida, molt lleugera, però que a la volta tracta temes que jo crec que ens colpiran a més d'un.
0: I a més, si ho tracta en ese to un poquet més divertit, no, com comentaves també, coses de la vida adulta i les dificultats que tots podem viure o que alguns de nosaltres hem pogut viure. I un llibre de veres molt interessant, El factor Rachel, no? L'autora jo no ho vaig a dir perquè no...
1: No t'atrevixes.
0: No m'atrevís a dir-ho, però ahí queda esta novel·la que de segur més d'un oient segur va encomanar-la, va comprar-la i va així allà una lectura per a este cap de setmana que va vindre més que bé, sí. Com tu dius, en este clima que estem vivint, deixem un estrany, no?
1: Sí, deixem un estrany, que per cert, parlant de novel·les també que ens podem parlar de novel·les o de llibres que ens podem parlar d'aquest moment, sí. Recomano també un llibre que a més s'ha esgotat, ha volat de les llibreries, que és Generació Inquilina de Javier Gil, i també Un metre quadrat de Llucia Ramis.
0: Mira, anàvem a per una recomanació i els oients en tenen tres, o sigui, jo també me'ls ha notat.
1: Has vist?
0: Me'ls ha notat per tindre-ho ben clar. I per cert, Mar, ja que estem parlant en tu esta nit, tenim entès, segons hem vist en xarxes, que allà a Vila Llibres tenim la primera presentació d'un llibre, veritat? Conta'ns un poquet.
1: Efectivament, de fet, quan parlem dijous de la setmana que ve, ja vos podré contar una mica les sensacions, perquè la tenim justament dijous a partir de les 7:30 de la vesprada, si a la llibreria. És la presentació d'Estacions d'enllaç, que és un llibre de Francesc Bodí. És un conjunt de relats que ens parlen un poc de les cruïlles vitals en què al final estem abocades les persones humanes, no, que sempre hem de prendre decisions difícils. Clar. I d'alguna forma les estacions del nord de València i la de metro també, les de metro, formen part d'aixa metàfora de les cruïlles o dels encreuaments vitals als que estem sotmesos. És un llibre molt interessant i damunt d'això d'un autor d'ací propet, d'Agres, autor valencià, edita Lletra Impresa, que és una editorial magnífica, o sigui que és una ocasió fantàstica també per a visitar la llibreria.
0: Ja ho sabeu, no teniu excusa el dijous que ve per a visitar Isa Llibreria Vila Llibres a la Vila Joiosa. Mar Hernández, com sempre, un plaer estes recomanacions i ja ho hem dit, tornem a parlar el dijous que ve també per a que ens contes què tal ha anat Isa la primera presentació a la llibreria.
1: Doncs una abraçada i a llegir sempre.
0: Això sempre, molt bona nit, Mar.

I fins així, l'Hora de la Cultura d'esta nit, com sempre un plaer acompanyar-nos. De ben segur pront tindrem a la nostra companya Reis Joan una altra vegada als comandaments del programa. Nosaltres acomiadem per avui, però demà tornarem, com sempre, de 12:30 a 1:30 de la matinada, així, en el teu espai cultural d'Apunt Ràdio. Mentrestant, sols teniu una obligació, fer bondat o no, tampoc és tan precís.

0: A Punt Ràdio. A l'Alcalatén 103.7. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
1: Molt bon dia. I avui és dijous 15 d'octubre. Venim carregats de notícies, emocions i molta, molta festa. Amics i amigues, València ja té a les seues falleres majors per a les falles 2027. Després de setmanes d'espera, de nervis, d'il·lusió, ja coneixem els noms de les màximes representants de la festa fallera per a l'any que ve. Això sí, és la notícia que marca l'actualitat festiva i dona tret d'eixida a aquestes falles 2027. Però atenció, perquè si alguna cosa tenim clara en La Flama és que la festa no s'acaba en València, de nord a sud, de punta a punta del nostre territori. Els pobles i les ciutats continuen omplint els carrers de tradició, música, pólvora i emocions. Jo sóc Loren Donat i això és La Flama, el programa de Punt Ràdio que vos porta tota l'actualitat de les festes de la Comunitat Valenciana. I atenció, perquè avui tenim una sorpresa. Avui tenim una sorpresa molt especial en La Flama. Fa només uns dies que València va viure un dels moments més esperats de l'any. Conèixer a les persones que representaran a les falles 2027. Aixina, que prepareu-vos, perquè tenim a l'altre costat del telèfon a les noves falleres majors de València, a Beatriz i a Júlia, a les nostres màximes representant. Què tal? Molt bon dia. En qui estem, en Beatriz o en Júlia?
2: Hola, bon dia. Esteu en les dos.
1: Ah, mira, les dos. Què tal? Com estem? Falleres majors de València. Fa només 48 hores vos va tocar l'alcaldessa. Enhorabona, les dos.
2: Moltíssimes gràcies.
1: A duo, mira, ja és que ja van a duo, eh? Porteu un poques minuts, com aquell que diu, xuntes, i anem a duo. Conteu-nos una miqueta com esteu en esta experiència després de rebre la telefonada de l'alcaldessa de la ciutat de València.
2: Estem molt emocionades i molt contentes d'estar vivint el que estem vivint, la veritat. Molt emocionades.
1: Tot el matí sense parar, que esteu de mitjans en mitjans de comunicació. Sí. He vingut a Punt, he vingut a la ràdio este matí, també a la televisió. Què tal l'experiència de ser fallera major i vindre així a la casa de tots els valencians?
2: Impressionant, impressionant, sí.
1: Jo, clar, sabeu ja on esteu realment? Ja sabeu que sou falleres majors o esteu encara assimilant-lo?
2: Encara no. Pensem que encara no. Ens queda un poquet per assimilar tot el que està passant, però amb molta emoció i responsabilitat pel que conlleva.
1: Clar que sí, perquè conlleva moltíssimes coses el ser fallera major. Júlia, m'encantaria escoltar-te una miqueta més, perquè ta mare va ser de l'acord d'honor del 2004, que era quan es començava jo en els mitjans de comunicació, en Noelia Soria Montpó. Com està la teua mare, el teu pare, i com estàs tu, sobretot, Júlia?
3: Estan molt emocionats. Jo estic que no em creure.
1: No te creus res, pues es comença a creure, perquè això és un somni que vas a escriure en lletres d'or a partir d'ara en la història infantil de les falles, igual que Beatriz Blanco Tamarit, que va escriure en lletres d'or, com no, i sobretot en la seua falla, que fa 43 anys que no teniu fallera major, Beatriz.
2: Sí, 43. Quina? Maria José Ariza.
1: Mare meua, i de fet tens una vinculació molt bona en la fallera major de 1990, que és Pepa Oliver, que és com si fora pues, una altra mare més en la vida, sí o no? O la tia,
2: exacte.
1: La tia que va estar allà, sí, al costat. A mi m'agradaria, per que ho sepa tota l'audiència, que el dilluns de neu tenim un programa especial en vosaltres, en les falleres majors de València, en Júlia Vizcaín Orero i en Beatriz Blanco Tamarit, així, en l'estudi d'A Punt Ràdio, en tranquil·litat, perquè dic que passen per tots els mitjos i els últims serem vosaltres, per atendre tranquil·litat, perquè avui aneu de cap, és així, no?
2: Sí, un poquet. Hem començat molt pronte i, bueno, estem d'entrevistes tot el dia, però molt contentes. I molt agraïdes d'estar amb vosaltres el dilluns.
1: Ahí vos esperem, clar que sí, al costat nostre. Ara vos deixem que continueu en els mitjans de comunicació en tot este dia que tingueu esta ronda informativa per a que vos conega tot el món. I demà vos veurem en una festa per a tots. El primer acte que tingueu com a Falleres Majors de València. Quina barbaritat,
2: sí. Sí, molt emocionades.
1: La pregunta és, a les dos, estrenareu traje?
3: Sí.
1: Sí? I, sí. Beatriz?
2: Pronte sabreu la resposta.
1: Això vol dir que Beatriz també pot que estrenarà traje. O sigui que demà veurem també lluir a la indumentària, com no, en una festa per a tots, gràcies a la Federació de Falles d'Especial. Nosaltres vos anem a deixar perquè aixina ja vos emplacem a que vingueu el dilluns ací dia 19 a A Punt Ràdio, a La Flama, i me quede en un bon amic de les falles, però sobretot que està al costat estos mesos de Beatriz, en Rafa Mengó, que el tinc així al costat. Xiques, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, moltíssimes gràcies per estar amb vosaltres, i continua aquest so que teníeu ja, pues, des de ben xicotetes, les dos. Aixina, que una abraçada molt forta i ens veiem el dilluns.
2: Moltíssimes gràcies. I un beset per a Rafa.
1: Gràcies.
4: Igualment.